0: manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació que està encallada. Aquest dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
1: Com el valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ratios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
0: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
2: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Jordi Savall rep el Premi Ernst von Siemens de Música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per a la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
3: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall, durant dècades, ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística i, com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i, sobretot, el nostre agraïment.
0: En esports, a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, el Barça tanca la temporada perdent per 3-1 a Mestalla contra el València amb el gol de Lewandowski. L'Espanyol s'acomiada amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat amb gol de Roberto Fernández. Altres resultats d'aquest diumenge, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0, Getafe 1, Osasuna 0 i Real Madrid 4, Atlético de Bilbao 2.
4: Fins aquí les notícies.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: Qui t'acaba de treure la nena?
7: O sigui, jo, sobretot, però ajudant-me en Josep Maria, me la poso així i la miro, en plan, jo volia fer el check de que tot estés bé, i jo, vale, un moment, esperem a que plori o que respiri, perquè estava com amb aquest xoc, i res, va començar a plorar, i jo, vale, uf, està tot bé.
6: Tu paties per si no plorava de seguida.
7: Sí.
5: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
6: És el primer que penses quan veus que l'Elia ja ha sortit i que tu ni tan sols has pogut entrar dins l'hospital, que t'has quedat a les portes de l'ascensor.
7: Sincerament, em vaig sentir com... Doncs molt bé.
8: Una heroïna, sí, una heroïna. Sí.

0: Per entendre el món i per explicar-lo, fem servir una eina que convencionalment anomenem llenguatge. Però les mateixes paraules que ens ajuden a desxifrar la realitat també poden servir per fer-la estranya, per mirar-la amb ulls nous. La Maria Rovira, també coneguda com a Oya Sherman, té la rara habilitat de veure coses que els altres no veiem, de mirar allà on no mira ningú i treure'n sempre una idea singular, nova i brillantíssima. La Maria Rovira col·lecciona talents i és propietària d'un llenguatge propi que ha sabut comunicar en forma de blogs, de monòleg, d'espais de ràdio o de televisió, i ara també, i per fi, en forma de llibre. Es diu Garlanda, el publica Black Ebooks, i és un regal majúscul i ben embolicat per part d'algú que és capaç de viatjar sense marejar-se de Dante a Ian Gornick, passant per Peter Pan, Segarra o Flanagan. Avui, per tant, és un plaer rebre la Maria Rovira, escriptora, per aprofundir en la seva manera de mirar el món. Una mirada que passa per la llengua, per l'estranyament de la realitat, pel dialecte de l'afecte i per un humorisme que és sempre la conseqüència d'una lucidesa en estat de gràcia. Parlem de tot plegat amb la Maria i en companyia de la Paula Carreras i en Jordi Puntí. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrint, saludant la Maria Rovira, com estàs?
1: Hola, què tal? No esperava entrar tan ràpid.
0: Veus?
1: Normalment et fan estar allà, no?, com en un raconet, esperant que es preguntin als col·laboradors què tal, sentim la cançó, fem la intro de no sé què, ja estic aquí, mira.
0: Doncs és veritat, Rosa, puja la música.

0: No esperarem que digui maragda, perquè és un moment que sobretot en plural ho diu en Roger Mas, i això no és la tele. La Maria ha fet ràdio molts anys i sap que aquí no et farem esperar, no? En una butaca amb un càtering durant dues hores.
1: Amb un càtering, diu.
0: No, ja no hi ha càtering. Ai, Déu meu. Paula Carreras, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Ben tornada tu també. I Jordi Puntí.
2: Hola, què tal?
0: Hola, Jordi, acosta't més al micro. Avui celebrem... Molt bé, avui celebrem, ja ho sabeu, el debut en forma de llibre de la Maria Rovira a Black Books. Es diu Garlanda. Qui conegui la Maria Rovira, tant per aquest nom com per Oya Sherman, doncs, és a dir, qui conegui la seva mirada, la seva agudesa, qui la conegui de la televisió, de la ràdio, del món de la comèdia, de l'espectacle, de l'escena, trobarà tot això, és a dir, tot el seu univers, la seva manera de mirar, i és en aquest llibre. Qui no la conegui, jo crec que és una porta d'entrada interestel·lar al món de Maria Rovira, és l'Stargate de la Sherman, és aquesta Garlanda, molt generosa en forma de text, i molt madura, i molt coses més. Hi ha una, al final de tot, del nom de la Rosa, i cito un Umberto Eco, que jo sé que a la Maria li interessa molt, i que hem compartit moltes vegades, doncs hi ha un Atzo de Melk, acaba citant un poema de Contento Mundi, que diu Nomina nuda tenemos, no? Que això en llatí vindria a ser que al final de les coses, dels objectes, de tot plegat, el que ens en queda únicament són noms despullats. I si algú em preguntés aquest llibre, una de les possibles definicions, i a més d'una, seria això, de paraules, de noms, no? Això no és una pipa, potser tampoc és un llibre, però està fet de paraules, que és una manera amb la qual sembla molt obvi dir-ho, no? Això, paraulem el món des que som petits, a vegades de manera inconscient, però és una de les teves formes de mirar, a través del llenguatge.
1: Sí, bueno, em costarà molt fer aquesta entrevista sense emocionar-me, però sí, realment hi ha aquest punt ambivalent de les paraules, no? Que és com allò que ens permet retenir, vull dir, si és possible retenir alguna cosa d'aquest món, que no ho és, perquè tot és fugisser i tot és efímer, són les paraules, no? I de vegades les paraules et permeten tenir una proximitat miraculosa, i de vegades, quan només tens això, també et semblen insuficients, no? Vull dir, aquest està a punt de sempre, a punt de tocar. Ja ni què estava dient.
0: Sí, aviam, també compartim una passió etimològica, això és molt bonic, perquè és un llibre de troballes, també, no? En trobarem tot d'ètims que la Maria ha anat recollint al llarg dels anys, com si fos una, en fi, com si fos una collita de flors, una antologia, no? Però paraules lligats als records. I jo recomano també molt, avui us el posarem, però aneu-lo a buscar. És un mini-podcast que trobareu a Spotify i no sé si altres plataformes de streaming també.
1: Sí, està a YouTube, a iVoox, a Apple Podcast...
0: Això mateix.
1: Unes quantes.
0: Doncs són 6 capítols, si no vaig errat, o 7.
1: Són 5.
0: 5 capítols, que es diu Garlanda, com el llibre, on bàsicament és la Maria durant 5, 6, 7 minuts en cada capítol explicant, no?, fragments d'aquest llibre, o explicant això, la manera de mirar i de parlar de les paraules. És una cosa extremament zen i bonica d'escoltar, de debò, i poseu-vos aquest podcast, i al final del podcast es diu constantment les coses que recordo o que m'he inventat o que he pensat tantes vegades que necessitava treure-les del meu cap, no? I m'agrada molt aquesta cosa de les coses que recordo o que m'he inventat, perquè al final no importa si van passar o no, l'important és que tu la recordis i com la recordes, no?
1: clar, perquè realment és això, no? Jo sóc una persona que em vanto de tenir molta memòria i sempre, sovint, els amics em fan servir com a arxiu, no? Però també descobreixo molt sovint que m'he inventat coses, que allò no era ben bé així, comprovo que són coses totalment fabricades, vull dir, Oya Sherman, sense anar més lluny, és el nom que jo em pensava que tenia un dels pingüins del món d'en Bigman, i per això me'l vaig fer meu, i després vaig descobrir que me l'havia inventat absolutament, no? Vull dir que la meva suposada memòria absoluta, doncs, fa aigües per tot arreu, no? També. Llavors m'interessa això, la memòria, com els nostres records, quasi com una ficció, no? Igual que els somnis que tenim, que són ficcions arbitràries però que estan fetes de nosaltres perquè no surten del lloc més, doncs m'interessa molt com independentment de si són veritat o no, perquè també el concepte de veritat és una mica així, el que hem viscut o considerem que hem viscut ens construeix, no?
0: Sí.
1: Llavors no hi ha res més veritable que el fet de com tu has viscut una cosa, perquè és així com l'has integrat.
0: I com narrem els records, i torna a ser que el llenguatge crea paisatge i crea realitat, no? I posa, potser construeix mons que no sabem si vam ser-hi, però en el moment en què els narrem i som capaços de fer-ne un relat, els fem reals.
1: I sobretot quan els compartim, no? Que també hi ha molt aquesta idea del us ho explico per no oblidar-me'n jo, perquè si surt de mi es transforma real, no? I pot passar a ser alguna cosa més.
2: L'altre dia, no sé on vaig llegir, o algú deia que els records que tenim al final sempre són el record de l'últim cop que vam pensar en allò. O sigui, no són el record que tenim del fet concret, sinó que passa el fet un cop, no? I llavors tu el vas pensant i tu vas recordant allò a mesura que hi vas pensant, no? Llavors com que,
1: clar.
2: Que en el fons com més lluny queda el fet, més teu és el record i més aliè deixa de ser perquè al final te'l vas fent tan teu i llavors, clar, els records es distorsionen perquè és inevitable que hi vagis pensant, no? I com una mica com el joc del telèfon, però amb els propis records. I em va semblar, bueno, en realitat com molt, molt retorçat, saps? De dir, uau, clar, és que les coses que recordo potser les estic mutant jo mateixa dins del meu cap i ja no perds el control del que va ser allò.
1: Sí, sí, és un work in progress. Sí. De dir, pregunta-m'ho d'aquí 15 anys,
2: clar.
1: a veure com t'ho explico, això. Sí, sí, totalment. Llavors, jo ja no m'interessa la veritat. Ja no. He arribat a la conclusió que no és el que puc perseguir, perquè és tot subjectiu, però ara m'interessa veure com s'agrupen, no? tots aquests records, tots aquests pensaments, curiositats, etc, i quines garlandes conformen, no? Mm. Que al final són això, els llibres són tot d'enfilalls sobre un mateix tema o una idea o el que sigui, i veure què tal.
0: Una de les coses que els uneix, aquests pensaments, idees, records diversos, té a veure amb una cosa que sembla òbvia però no ho és tant, que és la capacitat de fascinació constant davant del món, no? Davant de no només el que ens passa, sinó com ens passa, com ens expliquen les coses, com ens, no només els contes, que també hi ha molta literatura per descomptat en aquesta garlanda, no? És a dir, la capacitat de meravella i de fascinació que té un infant, i que m'atreveixo a dir que la Maria Rovira als 35 anys no ha perdut, i és part de la teva identitat, no? Que continuïs mirant el món amb la ingenuïtat en el millor sentit, i la capacitat de sorpresa i de meravella constant que els nens demostren i que en vegem a vegades quan ens fem grans.
1: Sí, també hi ha una curiositat i també hi ha com una estranyesa, no? Perquè hi ha moltes vegades que el que ens porta a fer-hi voltes sobre les coses és dir, però això exactament...
0: Perquè és així, no?
1: Perquè és així, no? I sobretot passa molt quan t'expliquen coses a l'escola que tu poses tot com en un mateix nivell, no? Vull dir, la ficció i la realitat i el cicle de l'aigua i la llegenda de Sant Jordi i et diré un secret molt fi, la primavera és aquí, és un però aquí li estàs dient, què vol dir que és un secret, si no estem parlant totes les classes cada any, no? Vull dir, hi havia una mica de no entendre per què a ningú, no? Semblava que a ningú li suscitaven preguntes, no? Aquest secret tan fi. I deia, bueno, i això, per què ens ho expliquen, no? Exactament què és? Vull dir, són moltes voltes.
0: Sí, però, clar, sí, no, m'imagino.
1: Està molt bé, de tant en tant, fer un buidat de cap, quasi per higiene mental, també, i dir, mira, crec que si em puc divertir, no? Donant forma i agrupant aquestes coses i les puc compartir amb l'exterior, potser en surt alguna cosa bonica.
0: Clar. Jordi, com l'has llegit aquesta garlanda?
3: Bueno, bé, l'he disfrutat molt, i a més crec que és un llibre que el tindré a mà molt sovint, perquè jo tinc la sensació que Catalunya és un país de filòlegs amateurs.
1: Totalment.
3: Que les nostres sobretaules, en general, la gent parla de llengua i parla de paraules, i molt sovint ens passa això. No sé, jo, per exemple, a la Maria a vegades la segueixo a través de xarxes per les seves referències al paraulògic, que és una cosa que jo crec que devem ser l'únic lloc on el paraulògic realment té èxit, perquè hi ha molta gent que fa el paraulògic cada dia. Jo en dic fumar, jo no fumo. Quan em diuen fumes, dic no, però faig el paraulògic. Que és una mica el mateix, perquè estàs cada dia molt pendent i vas, no el fas d'un sol cop, vaja, potser la Maria sí, però jo vaig agafant-lo a estones, no? I vaig fent, i aleshores això, de cop apareixen paraules que desconeixies, a l'endemà quan mires els resultats de les paraules que no has trobat, dius, com pot ser que això existeixi?
1: O també, per què no he pensat en gelat? Per què m'he oblidat de la paraula gelat?
3: Bueno, o l'altre dia tu deies... Com pot ser que no hi hagi mamarratxo, que no acceptin mamarratxo, no? Que és que en el teu llibre també hi ha un moment on dius com pot ser que no puguem dir jefe?
0: Sí.
1: I haguem de dir cap.
0: O superior, no?
3: Exacte. I aleshores, tot això és un caldo viu que a mi em fa disfrutar molt i m'agrada molt. I, I crec, per això et dic que és un llibre que el aniré assaborint, en el sentit que el comentaré i el recomanaré a amics i sortiran la història. Per exemple, em vas fer pensar, quan parles de la tonsura,
1: sí.
3: la idea que és un equipar inversa, ho trobo divertidíssim. I em vas fer pensar que a la Gran Via Aribau encara hi ha una tonsoria. Hi ha un lloc, hi ha una barberia d'aquestes antigues que el rètol posa tonsoria.
1: Oh, no? Wow.
3: I vaig pensar, que fort que encara... O sigui, que aquesta paraula... Perquè aquí hi ha una altra cosa, que és que hi ha paraules... Jo tinc aquesta idea. Hi ha paraules que no les diu mai ningú. Que passa un dia sencer i ningú a Catalunya l'ha dita. Garlanda probablement ara es diu més perquè hi ha el llibre, però deu ser una paraula que tampoc es diu molt sovint, no? I el llibre, doncs, a mi em fa això, em fa il·lusió pensar, doncs mira, avui algú ha dit tonsoria, no? Ha passat per allà, l'ha vist i deu haver dit, què vol dir tonsoria? Bueno, doncs quan llegeixis el llibre de la Maria ho descobriràs i ho sabràs, no? Això és un dels aspectes, n'hi ha molts altres, evidentment les regressions d'infantesa, els referents que tens, clar, no són els mateixos per mi, però en canvi sí que em provoca memòria, em provoca pensar, ah, jo què feia a aquesta edat? Quines pel·lícules? Clar, Disney, no? Quan dius Disney, les pel·lícules de Disney, hosti, jo vaig veure, el dia que vaig veure al cinema Los Aristogatos em va emocionar, em va flipar, i és un record que encara no fa gaire la vaig tornar a mirar, no? I aquí hi ha molts aspectes, hi ha molts fils per estirar en aquest llibre, i això és fenomenal.
1: Sí, on hi ha molts fils estirats a la teva intervenció, Jordi. Sí, no, em sembla extremadament vintage això de tonsoria, eh?
0: Sí.
1: Dels autèntics negocis vintage, apotecaria, no? De sobte. Bueno, que també n'hi ha.
0: I que hem après que hem après que alopècia, que no sé per què ha vingut, ha de ser parlant del cap, ve de guineu.
1: Sí. Perquè l'animal aquest perd el pèl, dic, bueno, no serà l'únic, no? Però bueno, també és veritat que potser els grecs no tenien tants animals vistos i van dir, mira, aquest. Clar, em fascina molt aquest viatge d'anada i tornada, no? Del món a les paraules, de les paraules al món. Em sembla, a més, és que no té fi, exacte. Llavors és, no sempre et pots, no? En aquest anar-te entretenint, les paraules aquestes, com aquesta escorça del món, Tant et pots entretenir mirant el món com de sobte fent una mirar-te i dir, no, però això per què ho diem així, no? Aquest estri que es va forjar exclusivament per tocar aquesta part del nostre món tangible i intangible, bueno, és que em supera. Mira, una paraula que vaig descobrir l'altre dia fent el paraulògic, el tuàutem.
0: Tuàutem.
1: Tuàutem.
0: Això deu ser llatí.
1: No sé ni es pronuncia així, però s'escriu així, tuàutem, no ho sé.
0: Tuàutem.
1: Sí, és com conjunt de coses en general. Meravellós.
0: Ja, això s'ho inventa algú.
1: De sobte, dius, calia aquesta paraula? Potser no, eh? Potser. Però com que és ara, gratis, mira, quan... fer paraules, n'hi ha de tot tipus.
3: Fa molts anys vaig tenir una beca per treballar, encara com a estudiant, em van donar una beca per treballar en el Diccionari del Català Contemporani, que volia dir que una sèrie de gent ens reuníem a l'Institut d'Estudis Catalans i 4 hores al dia fèiem una cosa que en diuen lematitzar, que era intentar trobar paraules que sortien de la norma, però que ja estaven, evidentment, ja existien, i llavors el que fèiem era un buidatge de llibres, una cosa molt avorrida. Però una vegada un amic em va dir, ostres, treballes amb això? I què feu? Us inventeu paraules? O sigui, i això vaig pensar, ostres, això deu ser seria una feina fabulosa, poder-te inventar paraules, que té a veure una mica amb això que explica la Maria, que hi ha tant amb el nom d'Oia Sherman, però també en altres moments, no? que hi ha paraules que estàs convençuda, fins i tot en somnis, que existeixen, que l'has sentit, i en realitat llavors les busques al diccionari i no hi són, te l'acabes d'inventar tu, i dius, ostres, ara caldria trobar-li un sentit, no? Una definició perquè funcionés. I això també, són aspectes que m'han divertit molt, sí.
1: També jo penso que al final sí que tothom s'ha inventat, no? Sí que s'han inventat les paraules en algun moment.
3: Clar,
1: hi ha un moment
3: clar.
1: Que va haver-hi una persona que va decidir, doncs mira, això, si us sembla bé, en direm així, no? I l'ús s'ha anat extenent. Vull dir que em fascina també aquest moment primigeni del llenguatge. També de vegades no sé qui li diuen a xarxa, t'has inventat aquesta paraula? I llavors li contesten, és que totes les paraules són inventades. És a dir, a jugar ho podem fer tots.
0: Sí, fins i tot les que no ho semblen, no? És nostàlgia que sembla tan grega, i que ho és en les seves dues arrels, és el segle XVIII. És un metge...
1: Ah, mira.
0: De, clar, que és gairebé com una malaltia. I a partir d'aquest dolor del retorn, no?, causat pel retorn, ja. Però no té... Que té els segles que té, no en té 28, no fa 3.000 anys, no?
2: I en aquest sentit també el títol m'agrada molt perquè només el pròleg ja dius que Garlanda és una cosa que no té... no se sap ben bé de què està fet o es pot estar fet de moltes coses i que no hi ha una paraula per definir el conjunt de coses de les quals està feta una garlanda, no? O sigui, dius això, no? La columna està feta de vèrtebres, no? L'antologia de flors, però la garlanda... Llavors penso, molt ben trobat perquè clar, és l'obsessió que recorre com tot el llibre, no? Les paraules i com justament... fer com aquesta mena de dir et posaré tot de coses aquí, tot de pensaments que potser ni jo mateixa sé aquests què són, però aquí els tens, no?, en forma de garlanda, que alhora en el mateix llibre dius que tampoc era el títol que tu li volies posar, llavors no sé com vas arribar a garlanda com a títol definitiu.
1: Doncs em sorprèn jo mateixa també, perquè realment quan estava escrivint tenia el títol aquell provisional de hi ha d'haver una millor manera de fer això, no?, que també és com el mantra que m'ha acompanyat molt sovint a la vida, i també mentre volia triar el títol del llibre, llavors irònicament era de dir, sé que hi ha d'haver una millor manera de fer això, perquè a mi tampoc és que em fascini, no?, aquest títol que tinc, però no en tinc cap de millor i per tant de moment tirarem amb això.
0: Té, no? Imperis romans per allà també?
1: Sí, llavors el tema és que el Jan Martí, l'editor, va dir, escolta, hem d'enviar com un butlletí, posarem un títol provisional, posarem Imperis Romans. I jo vaig dir, no. home no,
2: això caducarà.
1: La típica cosa de dir... La típica
0: el referent
1: cosa que,
0: ja el tindràs.
1: Sí, fins que no et diuen, no? Fins que no et diuen, mira, doncs si no tens res millor, li posarem així. Llavors és quan se t'acut la idea, no? I dius, ostres, entre el deadline i el...
0: Sí.
1: Que et canvien les coses, i vaig dir, no posis Imperis Romans, per posar això, posa... Garlanda. És que jo crec que puc fins i tot recuperar la conversa, perquè no sé si va ser un WhatsApp o una trucada. Perquè jo crec que hi havia ja alguna cosa del pensar de Raül, no?, o l'inconscient o el que sigui, que crec que sí que em donava com bona sensació, sí que pensava així més o menys que resumia, no?, que podia resumir el llibre, i ha estat com un procés molt fort, que després és com que tot el llibre s'ha tancat al voltant d'aquest concepte, no? I si em poso a pensar, tot... veig garlandes per tot arreu, no? Vull dir que...
0: Ara estic pensant, que no sé si ve d'aquí, ja suposo que no, i me la invento, l'etimologia, però clar, és una paraula que sembla participi de futur, llatina, no? És a dir, de la mateixa manera que llegenda literalment vol dir allò que ha de ser llegit, és aquest punt de... Garlanda és allò que ha de ser garlat. No?
1: Clar, és fantàstica aquesta interpretació, clar, perquè a més garlar també és un verb molt bonic. Ve de que guarneix.
0: Ah, veus?
1: Garlanda, no? Però m'agrada molt perquè garlanda, vull dir, seguint amb la meva sinestèsia de paraules, trobo que és, a part de ser una coca que es fa amb anís per Vilafranca, però això la coca garlanda, però és una altra cosa.
0: I per Vilanova també.
1: Això.
0: Sí.
1: Doncs garlanda és una paraula que penja, realment, no? Garlanda, la veus com serpentejar i a més com amb tres síl·labes, no? Vull dir que... I més que les paraules, si les penses com a garlandes en si, també et funciona molt, no? Com aquestes peces, un rotllo una mica Gutenberg, no? De dir, ara posarem aquests caràcters i es poden reutilitzar, etc. Vull dir que si t'hi penses, veus garlandes per tot arreu.
0: Garlanda de tipus mòbils m'agrada molt.
1: Exacte. Però sí que em van dir, ostres, garlanda, no és una paraula gaire comuna. Dic, ja, però llavors com ho dius? El tema és que no ens referim, no? Potser és un concepte que no es gasta. No es diu gaire, però sí que, no sé, penso que encara és un element bastant intrínsecament lligat a festes.
0: Clar.
1: I com que una festa major no és una festa, si no poses unes banderoles, no? O una festa sorpresa, perquè la persona a qui sorprens sàpiga automàticament que estàs en una festa, hi ha d'haver una garlanda a algun lloc.
0: No importa els 500 convidats. Importa...
1: Exacte, ni que tothom cridi sorpresa! No, però si hi ha una garlanda... aquella persona sabrà exactament on és.
3: Com es diu en castellà garlanda? Jo ara estava intentant...
1: Guirnalda.
0: Ah, això és.
3: Guirnalda.
1: De fet, molta gent en català diu guirnalda, en comptes de garlanda.
0: Veus
1: les llacunes de cadascú.
3: Sí, David, m'ha agradat molt la teva... De tota manera, m'ha agradat molt la teva explicació, que semblaves una mica el Coromines, eh? Inventant-te que és una altra...
0: Però és plausible.
3: Aquest llibre, que de tant en tant apareixen Coromines amb les seves explicacions que em fan molta gràcia.
1: Sí, un toc poc professional del senyor, no dic, clar, perquè els espanyols... Joan, sisplau.

0: Aquí tenim a Michael Giacchino intentant emocionar-nos, que és una cosa que sovint aconsegueix en el cinema. Som avui amb la Maria Rovira a Ciutat Maragda parlant de Garlanda. I aquesta música sempre em recorda, perquè d'això va també la cosa, de recordar... això és Inside Out, no?, la banda sonora, que és una pel·lícula que emmagatzema la Joy, la protagonista... Vaja, la protagonista humana, diguem-ne, té un munt de records que a dins seu hi ha una sèrie de persones encarregades de distribuir-los. La sensació de llegint Garlanda, Maria, és que allò, hi ha un moment, no?, si recordes la pel·li, que hi ha alguna sèrie de records residuals que han de fer-se enrere, sí, o han d'oblidar-se per donar pas a uns altres, no? I jo crec que la teva memòria és expansiva, és a dir, no, paperera de reciclatge és sempre plena, els tens allà emmagatzemats, cosa que em sembla meravellosa i envejable, no? I a més, són compatibles amb una altra troballa, jo crec, de la pel·li, que és aquesta idea dels records essencials, no? És a dir, unes boletes especials que tens allà guardades.
1: Clar, a mi realment oblidar és una cosa que em fa por, perquè ho associo molt a la pèrdua, no? Perquè si realment... És com quan no recordo què vam fer fa dos Sant Joans. Ostres, no ho sé. I quina pena, no? I quina por, perquè si no és com si hagués desaparegut i jo vaig fer alguna cosa, no? I els Sant Joans d'una vida són finits i és com que els vull recordar tots. Doncs sí, és una barreja d'això, no? Jo crec que Garlanda és com... Ho veia molt com aixecar el meu capó del cotxe i veure què hi ha allà d'essencial i també les coses que m'agraden, no? Jo crec que hi ha alguna cosa de allò que considero jo important per tirar endavant és tant els meus records preferits o que crec que són els que m'han definit com a persona i les meves passions i l'humor, que jo crec que són les dues coses que ens funcionen per atravessar les crisis, no? Sí. Personals que ens van venint al llarg de la vida tots, ja siguem adolescents, no? 20 i poc, crisi dels 30, i també més grans, aquesta lleugeresa.
0: I l'estranyesa d'aquest procés aventúric i a vegades desventúric que es diu madurar, no? I mirar-se el món amb aquesta barreja de, tu deies abans, estranyament, per dir-ho gaire en termes formalistes, i humor, o per tant desdramatització, i un punt des de fora, però... Tots els moments, des de les primeres visites a, no, a l'esteticient, com se n'hagi de dir, sí, fins a l'adveniment, no, la por, el terror per l'adveniment de la regla, la menstruació.
1: Clar, no, això era una cosa, i ho pensava, que de ser ma mare devia ser una cosa. I ara tinc una feina, no, clarament, de cara a aquesta noia. Ma mare, pobra, la volia fer molt bé i la va fer molt bé, però es va trobar amb algú en negació i horror. Llavors, era com molt difícil, no?, transmetre el coneixement i la calma que em volia passar a ma mare. Sí, jo estava profundament de cul. També perquè hi havia aquest punt de que a mi, clar, créixer, no?, abandonar, creuar llindars i anar cap a terrenys desconeguts, a mi em feia molta por, també perquè, clar, la infància era com la primera etapa que jo tancava, no?, d'una manera més o menys conscient, i també em feia molta por, com, no ho sé, abandonar certs privilegis o, no sé, com si fos un Edén on jo m'hi volia quedar més estona i volia tenir com la certesa d'haver-ho aprofitat tot i haver-ho gaudit tot. Llavors haver de marxar era com un com, ja, però aquí encara hi ha coses, no? I aventurar-me cap al desconegut em feia pànic.
2: Però llavors vol dir que hi havia molta autoconsciència tota l'estona des de fa molts anys i des que eres molt petita, no? Perquè la vida molts cops a la gent li passa com si fos un passeig que vas fent i més o menys sense... No vull dir que jo, per exemple...
1: Jo no sé
2: ara...
1: què és això. aquesta tranquil·litat de la que em parles, jo no sé
2: no,
1: què.
2: No, però no tant com tranquil·litat, sinó d'anar fent, anar fent i anar improvisant, sí, i de sobte, pum, tens 30 anys, saps?
1: Sí, també influeix que jo tenia dos germans grans i jo recordo que el meu germà gran em va dir una vegada... de dir, no, però això... O sigui, va ser la persona que em va explicar com la infància des d'un lloc això autoconscient. No, un dia no te n'assabentaràs, però ja haurà passat, i llavors diràs, ostres, que bé que estava, però jo no ho sabia. I clar, jo crec que tot això ja es va implantar en un cap que ja estava predisposat, no?, a donar voltes i a autoobservar-se. Llavors, va ser una mica la barreja de les dues coses.
0: Mm-hmm. Clar, i aquí arriba un moment en el qual, també de manera molt generosa, la Maria Rovira, de 35, fa, i això surt a Garlanda, una apartat en el qual es troba amb, la, amb el seu jo de 18 anys i li dona una sèrie de consells molt pertinents i d'un d'insistent que és, si us plau, Maria dels 18, treu-te el carnet.
1: Per favor.
0: A l'edat que toca. Maria, t'has tret el carnet?
1: No, clar que no.
0: T'has tret el carnet, eh?
1: Clar que no, no. Si de fet jo ara estic en un punt, és a dir, jo em vaig treure la teòrica farà ara 3 anys, més o menys, i llavors després volia fer classes però no n'hi havia disponibles, llavors vaig dir, bueno, vaig aparcar, i llavors de sobte em va agafar la pressa perquè m'estava a punt de caducar la teòrica i em van dir, tens 2 intents. I llavors jo vaig suspendre el primer i llavors vaig dir, val, només tinc un altre intent més, però ara faré com 30 pràctiques aquí al mig, és a dir, viuré dins del cotxe fins que jo hagi de tornar a pujar a examen i així doncs ja estarà, vull dir, estarà bé. I vaig tornar a suspendre la segona, per tant, ara estic en el punt en què m'haig de tornar a treure la teòrica.
0: No.
1: Sí, clar.
0: De zero.
1: Clar.
0: Però escolta'm una cosa, tu no pots presentar Garlanda i dir, escolteu, que jo no oblido les coses.
1: Que jo no oblido les coses.
0: Sé, exacte,
1: que
0: jo sé el que és un semàfor.
1: Però és que jo sé que les oblido les coses, crec, en quant a conducció. Hòstia. No, tramabunt. Llavors, clar, no tinc gaire pressa. Ara ja és clar. A dir, quina pressa hi ha? Però sí, no, jo sé que m'ho trauré i ja està. Però sí, realment, la Maria dels 18 hagués pogut fer un esforç. Sembla la Maria molt inconscient.
3: De fet, acabes de dir, vaig aparcar-ho.
1: Clar, perquè
3: hi ha una part
1: dir.
3: De l'examen que ja la tens fet, no sé com dir-ho.
1: Perquè parles gratis, Jordi. No necessito carnet per fer símils de conducció i, per tant... Sí. Els faré tots els que pugui. M'agrada molt volantar-ho.
3: Jo em volia preguntar, perquè això, ara quan explicaves, no?, tota aquesta relació dels records de la infantesa, que hi ha un moment on expliques molt bé, a partir de la Wendy de Peter Pan, aquest moment de reconeixement de dir, ui, em faré gran, no? Mm. I el que volia preguntar era... quin sistema de treball has tingut? Com escrivies? És a dir, què era primer? La paraula, el record, associacions immediates? Com anaves desenvolupant cada història o cada capítol, podríem dir-ne, no?
1: Va ser més aviat com un buidat massiu de... vull dir, això, paraules, records... Sí que potser anava fent de dir, d'acord, doncs ara vull parlar d'aquests records, no? I feia com un buidat i potser al cap de 2 dies anava pensant, ostres, i aquest també, no? Llavors l'afegia, però realment el punt de partida és un Word monstruós, potser de no sé quantes pàgines, és que de veritat que no ho sé, i de moltes coses quasi de diàleg amb mi, no? De dir, bé, això no veurà mai la llum, això no es publicarà mai, però m'ajuda com a navegar en aquesta selva profunda. I llavors després sí que doncs anar-ho muntant, de dir, ah, mira, doncs això sembla que per tema o per intuïció, diguem-ne, penso que això munta bé. I sí que vaig tenir l'ajuda de la Gabriela Elena Castellotti, que és l'editora que em va posar Blacky Books a banda, en plan de, mira, ara et posarem una ajudeta, i que es va mirar les peces, em proposava, diguem-ne, conjunts, llavors jo després deia, ah, mira, doncs sí, o doncs no, mira, jo crec que aquesta peça, en realitat, vull dir que vam estar mirant-nos-ho i movent moltes peces de lloc, coses que es van reestructurar, també és com la màgia del muntatge, no?, que A més B mai és A més B, sempre de sobte és C i D, llavors vas veient com les coses van trobant el seu lloc, no?, des d'una intuïció molt natural.
3: I l'escriptura de monòlegs que fas és paral·lela o de tant en tant es barrejava també i deies, ah, mira, això podria funcionar pel llibre, perquè hi ha moments, hi ha fragments, a mi m'has fet pensar amb un dels, jo crec que és el primer llibre del David Sedaris, el Meet All Pretty One Day, no? que hi ha això també, que hi ha aquest punt que, ostres, ara no sé ben bé si m'està està fent un monòleg escrit, diguem-ne, sí, o m'està explicant la seva vida, no?
1: Clar, a veure, un monòleg bàsicament és explicar-te la seva vida, no? Però, ja. Però sí, no, sí que em passa que jo vaig tenint com idees o pensaments o reflexions, llavors aquella matèria prima pot anar, no? Si ho elaboro de manera X, pot sortir a... Pues, l'està passant. Si ho elaboro de manera Y, doncs puc fer un format de monòleg. I també, doncs, si ho elaboro de manera Z, pot anar al Substack o en un format escrit, no? Sí que són aquests pensaments com recurrents al llarg dels anys, que n'hi havia molts que sí que havien trobat el seu lloc, però n'hi havia d'altres que realment no. És a dir... el seu lloc és un llibre, no?, on parlo de mi, perquè no els havia pogut, no els havia pogut trobar potser la funció 100% còmica, o simplement eren això, no?, com unes illetes de pensaments. O sigui que bàsicament són potser anar recuperant coses, i realment hi havia moltes coses que portaven anys, suposo que esperant un lloc, i al final l'han trobat.
2: Sí, i en aquest sentit vull dir que a mi Garlanda m'ha fet riure en veu alta, que és una cosa que no em sol passar amb els llibres i que ho celebro molt fort perquè m'ho he passat teta, però alhora hi ha un punt que hi reconec molt la Maria Rovira. O sigui, jo a la Maria la conec de fa temps i la vaig seguint des de fa anys, i més o menys és com que ja tinc la sensació que no he entrat a l'univers Maria Rovira amb aquest llibre, sinó que com que ja fa temps que vaig veient que li passa una mica pel cap, encara que sembli com un lloc impossible, però sí que trobo que al final Garlanda no deixa de ser com una altra manera d'aproximar-se a la Maria, però que té molt a veure amb tot el que tu ets i amb tot el... No? O sigui, que hi ha coses com que la gent que et segueix serà molt reconeixible del teu estil. De fet, hi ha com el moment paraigua i el moment jo de petit era ros, que la gent que hagi vist els teus monòlegs o bé que ja els hi sonarà, però que alhora és com que va més enllà, no? O sigui, la sensació com de... Vale, és un personatge que jo reconec, no?, que com és confort d'alguna manera dins de l'imaginari que jo tinc de coses que em fan riure o coses que gaudeixo llegint, veient, tal, però alhora pues és anar un pas més enllà i és com gratar encara més fons, saps?
1: Clar, és que realment jo no em sé amagar, en el sentit que sí que hi ha coses que no les explico, però no sé impostar un personatge, i tot sembla molt coherent, no?, dins de l'univers Maria Rovira, perquè no sé parlar d'una altra banda, des d'un altre lloc, no? I això també és molt còmode, perquè si només pots parlar des d'un lloc, doncs és des d'on tires, no? Però sí que hi havia com un vertigen d'una cosa que no havia pensat en primera instància, que és, ostres, ara que he escrit un llibre, ara la gent se'l llegirà. Ui, no havia contemplat jo aquesta faceta. I després sí que hi ha un punt de dir, ostres, ara la gent sap moltes coses de mi. No tant, és a dir, no tant coses personals, sinó crec que la gent sap com em funciona el cap. I això també és un tipus d'intimitat que em sorprèn, no? Que ara que hi ha molta gent que s'ho ha llegit, dius, ostres, ara ho sabeu tots.
0: Sí, t'has espullat d'alguna forma,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: Però està bé, vull dir, que en compartir com aquests imaginaris, no? I a mi em passa com la Paula, que entre altres coses vaig tenir la sort de compartir 7 temporades a ICAT a l'Irradiador, que era un buidat, no? Si recordes ara fa 10 anys, com dic, hem de fer això a l'Irradiador, mira el món i l'expliques, no?
1: Sí.
0: És una mica això, és més endreçadet, Garlanda, no? Però és una manera de mirar, i una autobiografia que no és només experiencial i emocional, sinó també lèxica, això que dèiem, però perquè forma part de la teva manera de relacionar-te amb l'entorn.
1: Clar, jo crec que l'Irradiador va ser un germen d'aquest associacionisme, si se li pot dir així, salvatge, no?, i lliure, de fent salts eterns i, no?, connexions que sí, a vegades sí, feien gràcia i tot, de com de forçades eren, però que precisament el joc era aquest, no?, una Garlanda però amb soldador, allò vinga, tu aniràs aquí. Vull dir que sí, clar, en base a les efemèrides, vull dir que no, realment té molt a veure amb l'estil de l'Irradiador amb el que és Garlanda.
0: I una cosa que ara cita't la Maria, que si no la coneixeu, aneu-la a buscar, si us plau, i busqueu-la i subscriviu-vos-hi, que és el Substack, que és un espai que, entre altres moltes capes, comparteix amb Garlanda una cosa que són les notes a peu, no?, que a mi m'agrada molt. És a dir, Garlanda és molt divertit perquè tens un nivell, primer nivell de lectura, i la nota al peu te n'afegeix un segon, que a vegades és etimològic, a vegades és matís sobre matís, sovint fan somriure, no?, que és un format que tinc la sensació que t'hi trobes a gust i que tant en Substack com en llibre, no?
1: Sí, és una mena de benedicció el fet que pugui existir un format com el peu de pàgina. Per mi és una mica com el parèntesi, no? Mm-hmm. Jo recordo quan aprens a escriure, no?, i et van presentant els signes de puntuació, sembla que arriba un dia que t'introdueixen el parèntesi, que és com el cosí sofisticat, no?, de l'interrogant, l'exclamació, la coma, el punt i coma, no?, aquests són el primer pack, diguem, els primers 150 Pokémons originals. Doncs un dia arriba el parèntesi i llavors t'hi enganxes, no?, perquè dius, ostres, realment puc saltar a... I llavors recordo fer parèntesis de parèntesis de parèntesis i que em diguessin, potser has de parar, no? Perquè realment suposo que a les, doncs, a les redaccions o el que fos, n'abusava molt. I llavors hi ha una cosa en l'escriure, que és que has de triar, no? Has de triar, no pots explicar tres coses alhora. O sí. O sí que pots. Llavors el peu de pàgina és aquesta sortida, no? Aquest blue space de parèntesis, de dir, no, és que us posaré tots aquí baix i potser ens haurem de llegir la pàgina, no? Com amb el coll cap amunt, com quan encara no et cobreix, però quasi, l'aigua. I clar, és fantàstic. És fantàstic, no cal triar. Sí que m'agrada perquè així puc separar una mica, realment, doncs potser paràgrafs més emocionals o, no? Hi ha una manera de dir les coses que no hi vull barrejar-hi excessivament humor, però no cal que renunciï si ho puc posar tot a baix.
0: Clar.

0: Somi, amb la Maria Rovira i amb aquesta garlanda que ens fa repensar moltes coses, perquè efectivament l'estranyament aquest meravellós amb el qual ella es mira des de petit al món fa que de cop i volta la traducció d'aquesta lletra històrica del segle XIX de la Susanna en català sigui, bueno, escolta, de veritat pots tocar el banjo i el violí a la vegada? No és una de les coses que dius, però on vas? No.
1: Quants sou? Tu i quants més?
0: Exacte. Banjo mainí, com és la traducció? El banjo i el...
1: Amb un banjo i un violí.
0: Amb un banjo i un violí.
1: Escolta, mira, ho hem millorat i tot. Producció en català s'ha motivat.
0: Però és fantàstic, no només amb les cançons, sinó la manera de reinterpretar, no?, clàssics com el poema de Nadal de Sagarra, clàssics del de la cadira. L'escola és tancada.
1: I tant.
0: No? I bé, i la senyora Pepa, i el carter, i la carta de Pasqual, i no havia pensat mai fins a quin punt intrusiu és que, efectivament, si era una carta i no una postal, què vol dir que ho sap? Que sap què li diu
1: a la senyora? I li explica,
0: no? Vull dir que tot això tu ja generava unes preguntes inquietants.
1: No, sí que és veritat que aquestes lectures les he vist més tard, no?
0: Clar.
1: Però sí que... I crec que aquesta no és ni meva, vull dir, crec que la devia llegir a xarxes, no? Algú d'escolta, no? I aquests diàlegs fantàstics que, no, de sobte l'Àgora, sí, la plaça del poble, que són les xarxes, que la gent comença a dir la seva, no? I de vegades són coses que acaben a bon port. Sí que m'interessava molt també aquest punt, com quan vaig llegir, no, Matilda, que un dels llibres que es llegeix la Matilda és El poni vermell, de John Steinbeck. I llavors, no, Matilda és un conte molt, molt bonic i molt protegit i molt entranyable, igual que el poema de la Pepa, doncs la senyora Pepa també és molt bonic, i la cançó de Susanna també és molt bonica, no? Però un dia em va passar que jo vaig ensopegar de casualitat a la biblioteca amb El poni vermell, i jo em vaig llegir El poni vermell, i allò és un horror. Allò és la cosa més crua i existencialista i trista que jo pugui veure mai, no? Llavors, hi ha un... Crec que el procés de madurar és anar sortint com del camí marcat, no? I anar entreveient que potser el món també hi ha coses terribles, no? I que potser hi ha coses que no són exactament com ens les havien explicat, però perquè tampoc estaven preparats per saber-ho, no? I llavors és aquest anar incorporant aquestes notes discordants del que realment és el món que forma part de créixer, no? I aquest revers sinistre de totes les coses suposadament boniques i infantils que ens anaven ensenyant també m'interessava molt, no? Com aquest, ui...
2: I creus que aquesta mirada s'entrena o que és molt innata? Perquè hi ha com algú de fer feina aquí darrere, no? O sigui, d'estirar fils on potser no és tan evident que hi ha coses a estirar.
1: Crec que en el cas del poni vermell va ser curiositat pura i dura. A mi em sorprèn, vull dir, em feia gràcia, no?, que els llibres que es llegia la Matilda fossin llibres que existien en el món real, i jo, que a mi m'emmirallava molt en una nena que li agradava llegir, doncs nosaltres em puc llegir els llibres de la Matilda. I quan vaig ensopegar allà va ser un uau, potser tu són, no?, a veure, realment sí, potser el seu cap era diferent del meu i jo no sé gaudir d'aquestes coses. Jo crec que és una mica com una mena de cercle virtuós barra viciós. No? Quan descobreixes que si grates trobes coses, t'acostumes a gratar, no? Realment l'etimologia va així. Sí. Tu descobreixes que pots descobrir l'origen d'una paraula i que n'hi ha moltes. Llavors són com portes que vas picant i de tant en tant bingo, no? Jo crec que és el... mai m'he endut una sorpresa desagradable buscant una etimologia.
3: Jo crec que en aquest, una altra cosa per estirar, no, del llibre, és la... Hi ha una gran presència de l'oralitat, que, evidentment, com que estem parlant de paraules i hi ha jocs de paraules, trobo que l'oralitat funciona a molts nivells. I ara, quan explicaves aquestes sensacions amb les notes a peu de pàgina, jo pensava, esclar, a vegades tinc la sensació, llegeixo la nota a peu i tinc la sensació com que estàs parlant en veu baixa, o bé que m'estàs explicant, o sigui, estàs fent un comentari sobre tu mateixa, com si haguessis sortit de la veu narradora, diguem-ne, i haguessis agafat una distància per comentar-ho, no? I això és molt, trobo que és molt enriquidor. I alhora, i aquí estic amb la Paula, jo he rigut en veu alta, hi ha hagut molts moments on he rigut en veu alta, i a més a més, com que alguns moments els llegia al llit, li comentava amb la meva dona, i li llegia a ella, i ella reia. I n'he volgut recuperar un, que és molt al principi, però és que em va fer molta gràcia, que és d'escoltar, no? I és quan tu estàs a Roma, bueno, la Maria està a Roma, vaja, i veu una dona en un estanc que vol comprar un paquet de tabac, li donen on hi ha una d'aquestes fotos terribles d'un missatge que diu fumare invecchia la pelle, i ella va i diu no, dammi quello del cancro, dona'm aquell que surt al càncer. I vaig trobar una escena tan com feliniana, fins i tot, sí, que sí. va fer riure en veu alta, ja et dic.
1: Sí, sí, no, va, Roma és feliniana, sí, sí. Això és així. Però sí, sí, jo són aquells moments que estava d'espectadora, no?, a primera fila, en aquesta escena meravellosa que em va oferir el món. I clar, jo són aquestes coses que de sobte dic, és que això ho gravo a foc. No? Vull dir, això que de casualitat he tingut la sort de veure, això m'ho quedo, i em sembla increïble, em sembla una visió divertidíssima, de dir, aquesta senyora que tenia tranquil·lament 90 anys però anava enjullada, no? Allò, les orelles, no?, com cedint el pes d'aquelles arracades d'or recarregades, com d'una senyora que està però lluitant i fort, no?, i que està orgullosa i que encara, pues, això, surt al carrer i s'empolaina, i li donen un paquet de tabac que diu que fuma envelleix la pell i no li dona la gana, no? Dóna'm el del càncer, no?, que em fa menys por segurament, sí, sí. Aquesta alçada de la vida. No, em va semblar un regal que em va fer la idiosincràsia romana, sí, sí, en aquest cas.
0: Sí, hi ha molts moments, jo també he rigut amb veu alta i a cor que vols moltes vegades. També m'he emocionat amb la vocació de la figura del pare, m'ha semblat singularment emocionant i literària i a més, i plena de contrapunts, perquè també hi ha aquest moment. Aquest és un llibre fet, aquesta garlanda, Maria, d'aprenentatges, no? Hi ha el famós aprenentatge de la decepció, com quan un vol ser puc i toca ser fada,
1: exacte.
0: O com per Sant Jordi

un moment especialment emotiu que no surt al llibre, però abans ell era igual al seu aniversari, ell el que celebrava era Sant Jordi, i llavors jo a l'últim Sant Jordi precisament vaig escriure-li una carta, perquè vaig pensar, crec que els llibres ja no te'ls llegeixes, però dic, però jo t'escriuré una carta, no?, i t'explicaré coses que jo penso que potser no saps de tu, de la nostra relació. I li vaig escriure una carta molt bonica, li vaig donar, i després doncs per WhatsApp li vaig dir, t'has llegit la carta? I em va dir sí, i jo vaig dir, no te l'has llegit, oi? I em va dir, no. Em va reconèixer que no, és que la lletra és molt petita, i dic, bueno, te la torno a passar per WhatsApp, no? Però que fa molta gràcia perquè és aquest moment de que sempre una figura com còmica del meu pare, no? De dir, tens raó, és mort el gos, no? De tirar la xapa, o de dir-me que sí, que se l'ha llegit, quan no se l'ha llegit, com trencant aquest moment emotiu que podíem tenir de, ah, val, no te l'has llegit i m'estàs estimant, no? Però jo ja et pillo, jo ja et conec i jo ja sé, doncs ara te la faré arribar per una altra banda, no? I realment m'hauria emocionat molt que el meu pare llegís aquest llibre, perquè crec que li hauria agradat molt, però per sort ja li vaig escriure la carta per Sant Jordi, que era un concentrat encara millor, no? Però sí, el tema del gos i el meu pare, sí que hi havia una cosa maca en el tema del que el meu pare m'hauria pogut dir sobre el gos i el que realment em va dir, que penso que el meu pare sí que, és a dir, em va educar de moltes maneres, però hi havia molts moments on ell no em volia alliçonar, no? Ell simplement conversava amb mi i em donava el seu punt de vista i llavors jo li donava el meu, i ell no em deia, no es posava per damunt, no? No em deia com... vull dir, quan no em van donar el paper de Puc, que jo volia fer de Puc, i em van fer de fada, que va estar molt bé al final, també, això també és un aprenentatge. El meu pare em va explicar el cas, no?, de l'actriu Sara Bernhardt, que va fascinar tothom, dient, ah, l'amor, no?, en Romeu i Julieta, i llavors aquesta anècdota s'hauria pogut acabar aquí, i jo ho vaig intentar recollir, però no vaig poder, vaig dir, mira, no em vendràs la moto, no és el mateix. I el meu pare em va respondre, tens raó, no és el mateix. Llavors és en aquest donar-me la raó també i parlar amb mi que em sembla una faceta com molt bonica, no? I molt, que diu molt de la relació que tenia el meu pare amb mi, que evidentment era el meu pare, vull dir, no em donava la raó en tot, però sí que li interessava, no?, conversar. I és una cosa que crec que en el llibre surt, no?, de quan em pregunta per què deixes els calaixos oberts, no?, en comptes d'entrar directament a la bronca, de dir, fes el favor, no sé què, estic fart, no, però suposo que hi ha algun motiu, no?, pel qual fas aquestes coses, n'hi ha algun, digue'm quin és, i això em sembla una cosa bonica.

0: millor d'intentar-ho. Ens acomiadem amb un dels molts regals musicals que la Maria ens va fer als molts anys irradiador, i que és un missatge meravellós, no? És veritat que a vegades te la fots, eh? Si vas amb el bar de vida.
1: Sí. Bueno,
0: perquè intentar-ho no sempre equival a aconseguir-ho. Però escolta'm, si no s'intenta, segur que la segona part no arriba.
1: I tant, no? I una cosa que sempre deia el meu pare sempre era: ei, ens en sortirem. I jo, sí? Segur? En moments de màxima crisi, de, crec que no ens estem en sortint per enlloc, no? Però al final, dius, ah, doncs tenia raó, sí que ens acabem en sortint, no? D'una manera o altra, i al final la vida va de descobrir com és que te'n surts.
0: Això mateix, i d'arribar-hi, que amb aquest llibre aprenem que arribar vol dir assolir la riba, que també...
1: Ah, sí, fortíssima aquesta.
0: Sí, tantes coses boniques que aprenem amb aquest llibre. Garlanda, quin regal, Maria Rovira, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera. És casa teva, ja ho saps, Paula Carreras.
1: Adéu-siau.
0: Fins ben aviat. Jordi Puntí.
2: Que vagi molt bé.
0: Igualment. Rosa Silluent, Oriol Ventura. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo, amb dos gols de Peyor i dos més de Salma, tots dos a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Aquest diumenge a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar a 1 amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que pasa al camp és el entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més notícies. En Washington ha mort un home després d'obrir foc contra un punt de control de seguretat pròxim a la Casa Blanca. Els fets han passat poc abans de les 6 de la tarda hora local, quan un individu s'ha acostat al perímetre del complex presidencial i ha començat a disparar contra els agents, segons ha informat un portaveu del servei secret. Els agents han respost al foc i han ferit el sospitós, que ha mort posteriorment en un hospital de la zona. Una altra persona que es trobava a la zona ha resultat ferida greu. Les autoritats investiguen si ha estat ferida pels trets del sospitós o durant l'intercanvi de trets. Rússia ha atacat aquesta matinada la capital ucraïnesa, Kiev, amb desenes de drons i míssils, segons les autoritats ucraïneses. Les explosions han afectat diversos punts a la ciutat i almenys 3 persones han resultat ferides. L'atac ha afectat diversos edificis residencials i l'administració militar de la ciutat ha demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons ha alertat aquest dissabte l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades és de 5. El Centre Africà per al Control de Malalties ha decretat zona del risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kesseya, ha advertit que es pot ampliar més.
4: We have 2 countries affected, 10 countries high risk.
5: Tenim 2 països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els 2 països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
1: Els Javis s'emporten el premi a la millor direcció de la 79a edició del Festival de Cinema de Canes. Ens ho explica el nostre enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Emocionadíssims, els dos han recollit aquest premi agraint moltíssim al jurat la decisió, recordant a Pedro Almodóvar, un dels seus mentors, que també participava a la secció oficial d'aquest any, i a Rodrigo Sorogoyen, el director de l'altra pel·lícula espanyola, Competició, i han recordat l'esperit del seu film.
7: La bola negra és algo que llevamos dentro en nuestra comunidad, un dolor dolor, un miedo, una vergüenza, un odio, y que se hereda de generación en generación y que no nos podemos quitar de dentro porque nos lo han metido dentro, nos lo han programado, está ahí dentro. Solo quiero que cada generación la bola sea más pequeña y que arte, el cine, ayude a eso. Muchísimas gracias.
6: Ha estat un premi exequo compartit amb el polonès Paweł Pawlikowski per la seva esplèndida Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord, una crítica a la superioritat moral de l'Europa liberal dirigida pel romanès Christian Mungiu.
1: En esports, a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, el Barça tanca la temporada perdent per 3-1 a Mestalla contra el València amb gol de Lewandowski. L'Espanyol s'acomiada amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat amb gol de Roberto Fernández. A la primera ref, el Nàstic assoleix la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules, mentre que el Sabadell començarà el play-off descens contra el Madrid Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta bé en aquest mateix play-off descens a segona.
0: Fins aquí les notícies.
8: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
9: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
10: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
11: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper extra prims, que aquests no són sants.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula.

solidaris. Mercè Folch. I see,

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: Tendrás acceso a un canal de Telegram donde yo publico todas mis operaciones en directo, paso a paso, para que solo tengas que copiar y pegar.
2: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquest que sentiu és un dels nombrosos influencers que inunden les xarxes socials amb promeses de beneficis ràpids i d'un èxit econòmic immediat. Són impactes que penetren fàcilment en joves i adolescents amb pocs coneixements financers i que poden acabar desembocant, no sempre, en conductes problemàtiques. Parlem d'un tipus d'addicció conductual, com ho serien les compres compulsives, l'addicció al sexe o als videojocs, i que té moltes similituds amb la ludopatia. Hi ha la impulsivitat, l'esclat de dopamina, l'emoció al davant del benefici, l'ansietat, l'accessibilitat. Es tracta de fenòmens complexos, de moment poc investigats i en constant evolució. Avui coneixerem la història de l'Albert, que és un nom fictici. Algú que amb només 18 anys va començar amb les apostes esportives i que van escalant fins a desenvolupar una addicció al trading, és a dir, a les inversions online del risc i a les criptomonedes. Aquesta addicció li ha generat un deute de centenars de milers d'euros, que se suma a una situació molt delicada a nivell emocional, per la gestió de la culpa i, sobretot, per la por a recaure. Per aquesta raó, a l'Albert també el sentireu amb la veu distorsionada. Aquesta és la seva història.

0: Albert, com estàs?
1: Estem bé, en recuperació, tractant de seguir endavant. Al final és el que toca.
0: Tu ara tens 39 anys. Quant de temps vas dedicar-te al sector financer?
1: Jo vaig estudiar ADE, Administració i Direcció d'Empreses, i des del primer contracte de becari com a comptable júnior, doncs als 18-19 anys, pràcticament, perquè mentre estudiava a la universitat ja estava començant a treballar, vaig estar vinculat a la part, bueno, a tota la part financera, a nivell d'empresa. Després també, doncs, des de ben petit, doncs, jo sempre, bueno, m'ha agradat els mercats financers i en tot el tema d'empreses, accions i tota la part d'entendre com funciona, doncs sempre ha estat molt vinculat.
0: Ara t'hi dediques o no?
1: Ara mateix no. Ara mateix, bueno, després d'una miqueta tot el que ha passat i de diverses recaigudes, al final has d'entendre que l'entorn et perjudica més que el que t'aporta.
0: Què et va passar, Albert?
1: Doncs jo vaig començar molt jove en tot el que vindria sent el món de les apostes, el món dels mercats financers, de les accions. Amb els diners que anava guanyant, doncs anaves tractant de fer, doncs, de rentabilitzar-los, no? Sense donar-te compte que entraves en una espiral que t'acabava impulsant a realment una addicció, que és el que em va passar a mi. I després de molts anys, doncs, aquesta addicció es va anar fent grossa, fins que va estallar en un punt que va acabar amb un endeutament molt gran i que va canviar la meva vida per complir.
0: Has dit que vas començar molt jove. De quina edat estem parlant?
1: A nivell d'apostes esportives, gairebé amb 18 anys em vaig fer ja la meva primera compte. A nivell de mercats financers, jo sempre havia estat seguint els mercats financers i amb els primers sous que vaig tenir als 19 o 20 anys ja vaig començar en el que era en aquell moment unes inversions més senzilles, o sigui, comprar accions o tractar de rentabilitzar els diners amb fons indexats, però a poc a poc vaig anar descobrint altres mercats, no? Com el trading, per exemple.
0: Què entenem per trading, Albert?
1: El trading, el seu fonament és una aposta. Tu no estàs comprant res, no hi ha un actiu darrere, no és una acció d'una empresa que compris, que et doni uns drets i que tinguis, doncs, un dividend o un possible retorn si l'acció puja de preu. El trading és, bàsicament, tu dius si una cosa pujarà o baixarà de preu en els pròxims segons, perquè al final hi ha com quatre factors molt importants del trading que fan que el converteixen realment en una aposta, no? Al final, primer de tot, és estar disponible 24/7, o sigui, tu tens opcions de fer trading a qualsevol moment del dia. Segon, hi ha una recompensa immediata, recompensa no en el sentit de benefici, sinó una recompensa en el sentit de jo dic si aquesta acció pujarà i en el segon després de dir si pujarà, jo estic veient si puja o no, o sigui, tinc una resposta per part del sistema que és immediata. Després, el trading et dona accés a mercats que tenen molta volatilitat. La volatilitat, al final, és la velocitat a la que es mouen els preus. Si els preus es mouen molt ràpid, hi ha més acció. I si hi ha més acció, hi ha més possibilitat de guanyar més o de perdre més. I, per últim, el trading, el que exponencia una mica els conceptes addictius és l'apalancament. L'apalancament és que quan tu t'obres un compte de trading, al final el broker et dona accés a 5, 10, 15 o fins i tot 100 vegades més els diners que tu tens. És a dir, t'està desvirtuant la teva inversió, perquè al final tu tens un euro, però el broker et deixa 100 euros més. Aleshores, tu estàs fent una aposta amb 100 euros quan tens un euro. Per tant, tota la volatilitat i tot el moviment del preu afecta molt més que si tinguessis realment un euro. I les possibilitats de perdre tot el teu capital de forma ràpida són elevades.
0: És tot rapidesa, no? És tot el ja, no? És tota aquesta adrenalina, no? Que ara estaves explicant, no?
1: Aquest és el punt.
0: És l'ara i aquí.
1: És vull guanyar diners ja, com puc fer diners ja, és el mateix que, bueno, entrar en un casino i posar una fitxa sobre la taula. Tu saps que en el minut següent hi haurà un resultat. Dic que aquesta acció pujarà i el segon després d'haver fet el clic, jo ja veig si estic guanyant o perdent. O sigui, al final és, diguem-ne, una adrenalina, una dopamina, on és tot una bomba explosiva que t'alimenta, bueno, el seguir fent. I si guanyes, vols guanyar més, i si perds, vols recuperar.
0: Quina relació té en el món del trading, les criptomonedes, ara tothom està parlant d'això, no? Aquestes inversions en criptomonedes, fins i tot hi ha presidents de països com l'Argentina que també s'han enganxat els dits, no?
1: Amb sí, això. I bueno, hi han promogut fins i tot, no? Criptomonedes pròpies.
0: Exacte.
1: Que han acabat sent una estafa. Les criptomonedes és un mercat desregulat, i com qualsevol mercat desregulat no hi ha llei, o sigui, al final no saps què pot passar, ni saps qui ho controla, ni saps qui hi ha darrere. Les criptomonedes el que van aportar a tot el món del trading, sobretot, i perquè s'han fet molt famoses, és per la volatilitat. Les criptomonedes un dia poden pujar un 50%, un dia poden caure un 50%. Això en una acció normal d'una empresa estable, com pot ser qualsevol empresa de l'IBEX o de qualsevol índex, no passa. Sí que és veritat que hi ha un concepte darrere de les criptomonedes, que és la blockchain, que com a concepte doncs pot tenir avantatges i desavantatges, però hi ha un concepte que és en aquest sentit el que registra totes les transaccions, però de forma anònima. Tu tens una cartera i és un número, no pots saber si és meu, si és teu, i aleshores doncs hi ha molta gent que les ha utilitzat per fer moltes estafes, perquè no queda cap forma de conèixer qui hi ha darrere.
0: Però el que estàs explicant, és molt fàcil accedir a tot això, no? I amb un import molt baix.
1: No necessites res. Aquest és un dels principals problemes, sobretot un cop has tingut molts problemes amb això, no? Doncs la primera barrera que has d'intentar és no poder accedir. Però, òbviament, és tan senzill, només necessitar. Avui en dia ens passem el dia connectats d'una forma o d'una altra. Tens o un mòbil o una tablet o un ordinador i no necessites res més que el teu DNI, una targeta, per posar diners en qualsevol compte d'aquests i poder tornar-ho.

0: Hem dit que vas començar amb les apostes als 18 anys, després la cosa va anar pujant. Quin paper hi va tenir l'entorn o la família, no? Per aquest inici, no? Per començar, no? A fer aquests passos i anar a que el cas empitjorés, diguem-ne.
1: El problema d'això és que no l'expliques mai. Al final és una cosa que portes tu, una cosa que vas fent tu, i quan veus que es comença fins i tot a ser un problema, però tu no l'estàs reconeixent perquè sempre tens aquesta il·lusió de poder recuperar, de poder tornar a guanyar, no ho expliques. No, així com potser amb altres substàncies addictives, doncs hi ha una visibilitat a nivell físic, aquí no. Aquí el concepte que s'acumula i s'acumula és el deute. La qüestió és que sempre al final busques la forma. Intentes obtenir un préstec per pagar un altre préstec, obtenir una targeta de crèdit per pagar una targeta de crèdit. Vas fent com la pilota més gran, sense adonar-te, amb una il·lusió, no? que és, no, bueno, però arribarà un dia que guanyi, arribarà un dia que tornarà a guanyar. Perquè al final vas guanyant. Hi ha un concepte amb el tema de l'addicció conductual, ja sigui el lloc, en el que el trading forma part també, no? Perquè és molt similar, que fa que la gent pensi, però per què ho fas, no? Si mai guanyes. Sí que guanyes, el problema és que no saps sortir-ne. El que guanyes ho tornes a posar.
0: El fet de tenir coneixements financers et donava certa seguretat de dir, no, el típic jo controlo, no?
1: Aquest és el punt. Ho comparava abans amb una ruleta del casino. Qualsevol persona que vagi a una ruleta del casino no sap que hi ha una estadística molt clara, bueno, els números que hi hagin poden tenir aquestes probabilitats de sortir. En el món del trading tot està envoltant de gràfics, lògiques o un fals entorn o un fals coneixement, no? Perquè al final tu dius, bueno, jo sé d'això, per aleshores ho haig de poder fer, no? Jo m'he mirat tot, m'he mirat els gràfics, miro l'evolució, tots els indicadors tècnics que existeixen, no puc fallar perquè jo sé d'això. O sigui, al final et dona una falsa sensació de control que et fa sentir que ho aconseguiràs, no? Però el problema és que aquesta falsa sensació de control el que amaga és la incapacitat de controlar la impulsivitat, la incapacitat de tornar a fer-ho. I al final això està dissenyat perquè la banca guanyi i perquè perdis.

0: Som a Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem parlant amb l'Albert, que ens explica la seva història d'addicció al trading. Albert, quin va ser el teu punt d'inflexió de dir, aquí hi ha un problema, d'aquí no ens en sortim? Quin va ser aquest punt?
1: El deute, bàsicament, l'endeutament. O sigui, al final és, com deia abans, és l'única mostra que arriba a un punt que ja és incontrolable, no? O sigui, al final tu vas acumulant, bueno, per la teva feina, a nivell... Jo vaig començar molt jove, aleshores estàs en una etapa en què progresses econòmicament, tens un sou una mica més alt cada any, això et permet també, doncs, tenir més accés a crèdit, i vas acumulant, i mentre puguis anar acumulant i seguir jugant, perquè al final és el que estàs fent, estàs jugant, no dius res perquè saps que si ho dius, s'acaba, i tu no vols que s'acabi, tu vols seguir i tornar a fer-ho, i t'és igual, i busques la forma de tenir un préstec nou, busques la forma que algú et deixi diners, i fins i tot arribes a agafar el que no és teu. I això arriba a un punt en el que explota per si sol. No en el meu cas i en l'entorn que he anat coneixent en teràpia, mai ningú ha aconseguit sortir per la seva voluntat pròpia per identificar el problema. Si al final aquí el problema no s'identifica, el problema t'explota a la cara, el que t'has posat al voltant, que és sobretot deutes, en aquest cas, i patrons de conducta que al final acaben sortint a la vista.
0: Com ens hem d'imaginar aquesta rutina que tenies abans de fer el pet, diguem-ne?
1: Al final és una conducta que passa, bueno, estàs tot el dia connectat al mòbil, estàs tot el dia mirant, estàs intentant, bueno, amb un gràfic a la pantalla, què fa el gràfic, què no fa, mira, ha fet això, aquest és bon moment d'entrar, o és bon moment de comprar, és bon moment de vendre. Al final estàs tot el dia enganxat, perquè el mercat, com hem dit, és 24-7. I són moltes nits, sobretot, sense dormir, perquè al final, quan tu tens una posició oberta, el que tens és, bueno, una dopamina pel cos que et genera una ansietat que no et deixa dormir, estàs pendent i què passarà, hi haurà pujat, estaré guanyant, si m'adormo i de sobte el però puja i guanyo, però no estic veient-ho per tancar-ho, i al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil, a una pantalla, sigui on sigui, en hores de feina, quan estàs amb els amics, quan estàs amb la parella o amb la família, et passes tot el dia enganxat. Després, tema econòmic, sobretot. O sigui, al final és un tema de veure i sobretot, no, a nivell de l'entorn, tenir no control, perquè òbviament si no hi ha un problema detectat és molt difícil, perquè és un tema pràcticament sensible, però entendre bé, veure quins patrons fas, si ja compres, si veus que de sobte perquè ha tingut una guanyança, ha guanyat diners, es compra coses que no, bueno, que surten del seu estil de vida normal, si veus que, bueno, que té targetes diferents o que va obrint comptes bancaris de diferents entitats, no, per tenir targetes o per obtenir crèdits. Tot això són patrons també que en el món de tant el trading com el joc compulsiu, no, doncs, són importants d'identificar per l'entorn, no? Perquè la persona que està en aquesta situació no ho farà, no mai dirà que té aquest problema. Després és això, l'ansietat, que veus la persona ansiosa, veus que té com dies que està molt bé, molt eufòric, perquè probablement hagi guanyat, però dies que està molt xafat, que coses que habitualment no vol fer-les, perquè realment, doncs, estarà perdent i no tindrà en aquest moment diner o no tindrà capacitat de seguir jugant, que busca, bueno, moltes mentides, no, de que dius que t'has quedat fins tard a la feina o que no vols sortir amb els companys perquè vols quedar-te a casa. Són moltes senyals que, quan ho parles després amb la família, quan ja ha sortit tot, t'ho diuen, no? Ja veia jo que això et passava, ja veia jo que feies això, ja veia jo que feies... Però que també a l'entorn li costa molt, no? Al final ens costa primer entendre i després també, no? A vegades és un risc tractar d'assenyalar una cosa que potser no és, no? O sigui, al final som potser massa cautes, massa catalosos en aquest aspecte. I quan arriba el moment que ja no és insostenible, ja la situació és crítica.
0: Et puc preguntar quin deute has acumulat?
1: En el meu cas és centenars de milers d'euros.
0: Centenars de milers d'euros. La família, com ho va saber tot això? I com va reaccionar, no? Crec que ets pare de dos fills.
1: En aquest cas, ells... sorpresa, sobretot, perquè al final ho amagues tot molt bé, no? I la família al final no ho entén. no ho entén, perquè sí que és veritat que és un tipus de patologia molt difícil d'entendre, perquè al final normalment tothom és conscient, no, del que costa, de l'esforç que suposa guanyar calés, i que, bueno, que els puguis perdre d'aquesta forma i que no ho puguis controlar i que tornis a fer-ho, doncs costa entendre. I sobretot també perquè normalment els entorns en el que passa, doncs la quantitat de deute supera en molts casos el patrimoni fins i tot familiar, no? O sigui, al final en aquest cas és extrem i no hi ha una solució tan immediata, no, en aquest cas.
2: Estás entrando en YouTube o en cualquier otro canal y estás viendo que tu youtuber está ganando 2.000, 5.000, 10.000 dólares por trade y tú lo único que estás sintiendo es frustración, ¿verdad? Frustración porque tú no ganas ese dinero.

0: parlàvem abans d'aquesta rapidesa, no? D'aquesta facilitat, no? Ho tenim tot a un clic, no? A través de la tablet, a través del telèfon mòbil, i avui dia hi ha molts influencers que utilitzen les xarxes socials precisament per difondre aquest tipus de missatges, no? Aquest diner fàcil, aquest guanya diners sense esforç. Què fem amb tot això?
1: El que s'ha de fer és tractar de que sobretot la part de la població, tots els joves, no, que són els que tenen més accés a aquest tipus de contingut de xarxes socials, no, de gent que ven fum, que no hi ha res darrere, que el producte real són ells mateixos. Al final, ells el que volen és aparentar un estil de vida, aparentar unes ganàncies que no tenen, per vendre un curs, i que amb aquest curs ells realment estan fent un model de negoci, i que no hi ha realment una forma d'aconseguir diner ràpid, que el diner té el seu esforç i que, per tant, no hi ha miracles que te'l portin al teu compte. I aquesta gent és molt vulnerable en aquest aspecte, perquè al final estem, bueno, en una època també en la que tens molt accés a tot. Aleshores, genera també aquesta necessitat de dir, bueno, és que jo vull viatjar, jo vull tenir una casa, jo vull tenir un cotxe, jo vull tenir tot. Però òbviament, te n'adones, no?, que si comences a treballar quan surts de la universitat, no tens possibilitat d'això. Aleshores, et genera com una sensació vulnerable de dir, mira, però és que aquesta gent ho fa molt fàcil, aquest noi té la meva edat i està allà, mira, està a Dubai, té un Lamborghini, i realment res d'això existeix, ni el Lamborghini ni Dubai. Els pocs que potser guanyin en aquest tipus de mercats no ho fan públic a les xarxes socials. El que ho fan públic, el que busquen són els likes, el que busquen són els followers, el que busquen són els vendre't un curs, i d'aquesta forma financia la seva vida a costa de la teva.
0: Tu vas començar molt jove. Quant temps vas trigar a dir-ho a la família?
1: Gairebé 2 anys, principalment per això, no? Perquè al final, bueno, estàs treballant, tens un sou, vas creixent professionalment, i tot això et permet, no?, accedir a més crèdit, i a més crèdit, i a més crèdit. Aleshores, van ser gairebé 10 anys acumulant targeta rere targeta, préstec rere préstec, i com tens uns ingressos estables, doncs vas pagant el que deus, el banc t'ofereix més, i si no, te'n vas a un altre banc que també et dona, i si no, et treus una altra targeta, i van ser gairebé 10 anys, fins que això ja va arribar a un punt en el que era insostenible, i bueno, ho tens que explicar, perquè al final s'assabenten perquè arriba una carta del banc, s'assabenten perquè t'arriba una citació judicial, s'assabenten, o sigui, al final no té sortida.
0: Com fas el pas per buscar ajuda?
1: En el mateix moment, pràcticament, o sigui, al final busques on pots trobar ajuda, no? Perquè per una banda el primer recolzament que busques és el de la família, aquest el necessites perquè és el més immediat. El que busques també quan passa això, sí que és veritat que necessites d'alguna forma, si al final no tens res, probablement acabis fins i tot perdent la teva feina, quedar-te sense ingressos, si al final has de tenir un recolzament que a vegades el tens o a vegades pots no tenir-ho. I després has de buscar realment la verdadera part que t'ajudarà a seguir endavant, que és entendre el que t'ha passat, acceptar-ho i anar treballant a poc a poc en protegir-te a tu mateix. Això a nivell públic, per una banda, sí que tenim la sort, perquè em pareix una sort la que existeix, però al mateix tema el problema que tenim és que la llista d'espera és molt llarga. Si al final en el sector públic, sobretot aquí a Barcelona, l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital de Sant Pau, que tenen unitats relacionades amb tota la patologia d'allò, on entraria el trading, hi ha gent professional que és molt bona, però el problema és que hi ha massa gent a la porta esperant.
0: De saturació.
1: I quan et passa això, no pots esperar 2 mesos. Aleshores, per desgràcia, jo vull valorar molt la feina que fan aquests professionals, perquè òbviament s'ha de valorar i s'ha de tenir en compte, però hi ha una manca de recursos a nivell públic molt important. Això et deriva a la via privada. La via privada, pots estar parlant per un tractament de gairebé, un tractament internat de potser 2-3 mil euros mensuals durant 4, 5, 6 mesos, com a molt mínim. I en un moment en el que precisament el que no tens és diner, aquesta via és gairebé inexistent. I per sort, bueno, queda per aquí, no, en aquest terreny de lloc, doncs queden algunes associacions i fundacions privades que sí que et posen com és potser cas de Fencas, que participen, diguem-ne, o sigui, aporten una mica un programa de recuperació i de rehabilitació amb psicòlegs, amb teràpia de grup, una mica a un preu assequible que pots arribar a assumir i que t'ajuda. En aquell moment és la principal via d'escapament que

0: ara mateix en quin punt et trobes, Albert?
1: Recuperant-me, encara. Això no és una cursa de 100 metres, és una marató, i fins i tot no, nosaltres el que tenim molt clar és que això és per tota la vida. Això és per tota la vida. I que l'exposició és tan alta, perquè al final a la que et despistes ho tens un altre cop a sobre, has d'entendre que no és una línia recta, que és una muntanya russa en la que hi haurà moments que estiguis molt bé, però la vida segueix, has de seguir, i conforme vas seguint la vida també, doncs, van passant coses que a vegades tornen a enfonsar i que creus que la solució torna a ser el mateix, no? Aleshores, recaigudes hi ha i tractes de controlar-les, i tinc la certesa, perquè principalment, no, també amb molta gent que he conegut, pots arribar a sortir-ne, i que el procés dia a dia.
0: Has canviat rutines?
1: Tractes de canviar tot. Tractes de passar, sobretot al principi, bueno, et quedes una mica, no, despullat, no? Perquè has d'obrir tota la teva vida, has d'obrir, t'han de treure, t'obliga a anar, no? T'obliga a anar perquè és l'única forma. Et quedes sense connexió, et treuen dispositius, et quedes sense, bueno, comptes bancaris, has de tancar tot, has de dependre una mica econòmicament del teu entorn. I al final tot això costa perquè, bueno, al final et sents com, bueno, tens molta culpa a sobre, et costa assimilar tot el que t'ha passat, no ho entens, el teu entorn està perjudicat també, hi ha en aquest cas també, doncs, diguem-ne, una situació a nivell econòmic molt greu que l'has d'afrontar cada dia, i tractes de, bueno, de protegir-te una miqueta de tot per poder seguir endavant. Però sí que és veritat que has de posar aquestes barreres, has de deixar-te una mica com si fossis un nadó en mans de l'entorn que tens, agrair molt que tinguis aquest entorn que et pugui donar aquest suport, i bueno, per tenir aquesta ajuda també has de fer el sacrifici de deixar-te ajudar, que a vegades és el que més et costa, no? en tota la vida.
0: Què diries als joves que avui dia, doncs, encenguin el telèfon, agafin la tablet i vulguin guanyar diners de manera immediata? O què et diries a tu mateix, no? A l'Albert de quan tenia 18 anys.
1: No hi ha re immediat en aquest sentit. Al final, l'esforç és bàsic en qualsevol tipus d'inversió que facis. Has de conèixer-te a tu mateix, sobretot, perquè a vegades som nosaltres mateixos els que ens enganyem, no? I que no vindrà, no arribarem a tenir res si el que fem és arriscar cada cop més per buscar una recompensa immediata. No podem pretendre que de la nit al matí ens fem milionaris, no? Per molt que ens ho tractin de vendre, per molt que ens ho diguin, necessitem un esforç, necessitem una constància, necessitem una disciplina, i aquest esforç, aquesta constància, aquesta disciplina és el que ens fa millor com a persona, i sobretot el que ens donarà un rendiment més alt en el futur.
0: Doncs gràcies, Albert, per voler passar avui pel programa i compartir la teva història, la teva experiència. Una abraçada i molta sort.
1: Moltíssimes gràcies.

0: solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
1: Després de conèixer el testimoni de l'Albert, volem parlar amb dos experts en addiccions conductuals per entendre el fenomen. Es tracta de David Pere, doctor en psicologia social, professor i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona i també director d'Episteme Social, un institut d'investigacions i formacions en l'àmbit social. I també sentirem a Francesc Perandreu, president d'Acencas. Acencas és l'associació Centre Català d'Addiccions Socials. Aquest és un reportatge de Mònica Roca.
2: La majoria de gent sap que és la ludopatia, un impuls incontrolable de participar en jocs d'atzar. Però no sap que la ludopatia és una addicció social o conductual, com també ho són les compres compulsives, l'addicció als videojocs, al sexe o al trading. Francesc Perandreu, president d'Acencas.
3: Estan considerades conductes normals. Fa massa poc que hi són. El joc d'atzar fa segles que existeix, però el concepte de ludopatia... Sí, quan jo vaig patir la meva ludopatia als 20 i pocs anys, la paraula ludopatia no existia, eh? Jo era un viciós, punta pelota.
2: David Pere és doctor en psicologia social.
4: La majoria de casos obedeixen a un trastorn obsessiu compulsiu, però en estricto senso parlar d'addicció sigui una mica imprecís, sobretot perquè l'addicció, on la tenim ben descrita i ben definida, és a l'àmbit de les drogues, la serveix com a definició per entendre'ns. És a dir, que la gent amb el sexe, amb els compres, amb el joc, amb les criptomonedes, amb el que sigui, fa un ús aberrant, que es podria dir, i, diguem, poc adaptatiu, i li implica un conjunt de problemes.
2: El denominador comú és la incapacitat de contenir els impulsos per executar una conducta, malgrat racionalment no voler-la fer. Per Perandreu, és necessari que totes aquestes modalitats es reconeguin oficialment per poder tractar-les adequadament.
3: Tenim que arribar a Salut Pública. Salut Pública té de fer un esforç i incorporar dintre del seu catàleg de trastorns de la conducta les addiccions conductuals, no només el joc, sinó totes aquestes tenen que estar incloses dintre d'aquest catàleg. En aquests moments, salvo els privats, evidentment, algunes de les addiccions que nosaltres treballem només les treballem nosaltres.
2: El psicòleg David Pere discrepa. Apunta que cal ser prudents.
4: Això fa que la vida quotidiana sigui patologitzant. Parlar de trastorns mentals és ficar unes etiquetes sobre les persones que l'únic que faran serà que les profecies s'autocompleixin, s'acabaran comportant com addictes. Per això el millor mecanisme preventiu seria parlar de situacions no desitjades, situacions que s'han de millorar. El que diem addicció comportamental no deixa de ser la conseqüència d'uns malestars, d'uns traumes que venen de lluny.

0: content.
1: Fa poques setmanes, l'associació Asenques va presentar un estudi que definia el perfil de qui pateix aquests trastorns de manera més habitual. Francesc Perandreu.
2: La fotografia bàsica, estem parlant de debilitat, de dificultats emocionals per controlar el dolor, per gestionar les emocions negatives, la por a la soledat, la búsqueda de les emocions, persones que necessiten destacar, autoestima molt baixa. Aquest és una mica el quadre que ens ha dibuixat, no?
1: David Pera detalla alguns factors de risc que acostumen a tenir les persones que cauen en conductes problemàtiques.
3: Com més factors de risc operin sobre aquesta persona, és a dir, una socialització precària, dificultats econòmiques, treballs precaris, relacions socials, doncs, insatisfactòries, relacions, doncs, de parella, insatisfactòries també, doncs, tot això genera doncs, un conjunt de malestars que no entén molt de classe social ni condició econòmica, tot i que les persones més desafavorides poden veure, sobretot en criptomonedes, trading, una via per a poder ingressar diners.
1: Si ens centrem en l'addicció al trading i a les criptomonedes, el psicòleg social David Pera explica per què aquests productes poden abocar la persona a fer-ne un ús abusiu.
3: I les criptomonedes, clar, el problema en si no són les criptomonedes. Molta gent que ha tingut problemes és que ha estat tradejant amb criptomonedes, però diguem que el que genera problemes és la resposta immediata.
1: Un altre condicionant perillós, com també ens explicava l'Albert a l'inici del programa, és l'accessibilitat absoluta.
3: Tu, ara, sense sortir de casa, sense arreglar-te, sense tindre de fer res, pots estar jugant i apostant 24 hores al dia per 65 dies a l'any. Aquest és l'element clarament diferenciador. Clar, apostes, per exemple, també hi ha hagut tota la vida, però eren dies molt determinats del calendari anual.
1: Segons el psicòleg, no tocar els diners físicament allunya la percepció de risc.
3: Clar, si tu tens 300 euros, 6 bitllets de 50 a la butxaca, la majoria de gent tenia percepció que això ja és una quantitat notable. Veure com van marxant, doncs tens una percepció que s'han gastat molts diners. En canvi, en el món digital, que no toques els diners, tot i que pots, clar, tens una percepció del que et queda al compte corrent o del que has gastat la targeta de crèdit, però no és el mateix que desenfundar 300 euros i ficar-los damunt de la taula. També la majoria de casos són microtransaccions, en molts casos 2 euros, 4 euros, 7 euros, 20 euros. Tens la percepció que és poquet, poquet, poquet, poquet.

0: Els dos experts estan d'acord que els joves tenen més tendència a aprovar les inversions i apostes en línia.
1: Aquí sí que afecta molt especialment més els nois, el masculí, i també els joves, perquè veuen, sobretot els que venen en situacions de vulnerabilitat o de baixos estrats socials, doncs veuen una possibilitat i els resulta doncs, molt interessant doncs, per guanyar diners d'una manera sensata.
0: L'oci digital i els discursos a les xarxes adoben el terreny per caure-hi.
1: Hem deixat de ser ciutadans i ara som consumidors. I hi ha aquest relat a internet de que les persones o una de dos, o és un potencial client o és competència. I això és un relat que es veu molt a Instagram, que la gent intenta vendre el que sigui. I doncs, hi ha una part que venen aquest relat, aquesta il·lusió econòmica, de que si tu segueixes el que jo et dic, tindràs uns ingressos econòmics i deixaràs de prenar el llom, que és el que ningú vol fer.
0: Els joves cada cop estan més allunyats de la cultura de l'esforç com l'havíem entès fins ara.
1: Tenen un relat de l'esforç i la disciplina, però no és un relat clàssic, no és el típic relat d'anar a treballar unes hores determinades, sinó és un altre tipus d'esforç, és un altre tipus de cosmovisió que consideren poc estratègic tindre una disciplina i un esforç amb un treball remunerat normal.
0: Ells dediquen hores a formar-se en trading, a connectar-se i estar pendents dels mercats, a fer estratègia. L'estil de vida al qual aspiren és molt car de mantenir.
1: Tots volen bambes de 300 euros, amb jaquetes de no sé què, vacances de luxe a Ibiza. Clar, això val una pasta, amb una nòmina no ho aconseguiràs. I per tant, clar, qui els fa també precipitar per guanyar diners és un estil de vida que està totalment recoberta per una pàtina de consumisme i de productes de luxe.
0: Tothom vol ser el més espavilat de la classe.
1: I el missatge és, amargot, netament juvenil, tindre diners et fa un winner, no tindre diners i anar a treballar com el teu pare et fa un loser. I clar, i un dels insults més greus que li pots dir a un jove és loser.
0: Segons el Departament de Salut, la prevalença de comportaments problemàtics vinculats al trading i les criptomonedes encara és molt baixa en el conjunt de la ciutadania, perquè és un fenomen recent. David Pera, des d'Episteme Social, coincideix amb el diagnòstic.
1: Nosaltres hem fet un estudi que amb una mostra representativa de Catalunya, de població general de 18 a 64 anys, els joves de 18 a 24 anys que han travejat o han apostat a les criptomonedes, representen el 3,4%. D'aquestos, els que acabin tinguent problemes, doncs encara molt menys. És a dir, que sí que existeixen, tenim joves que estan travejant, que estan jugant a criptomonedes, que estan a les apostes esportives, que estan amb moltes coses, amb la voluntat de fer diners, però clar, d'aquestos 3,6 euros, la majoria es gasten de 30 i 60 euros al mes.
0: Per tant, tot i l'augment de la visibilitat del fenomen, l'impacte en termes d'addicció o participació continua sent minoritari, especialment fora del col·lectiu jove. Tot i això, Francesc Perandreu, des de Senques, creu que és necessari fer prevenció als CAPs i centres educatius per evitar problemes futurs.
2: El problema saps quin és? Que si jo vull anar a l'AMPA a donar una xerrada, qui em ve a l'AMPA? A les tres famílies que estan implicades ja. Tindria que haver-hi una assignatura a les escoles de prevenció, perquè els problemes comencen amb els nens, eh? O sigui, nosaltres creiem que es té de detectar aquestes problemàtiques a l'escola. Avui en dia les addiccions, per exemple, l'edat d'inici de pornografia són 9 o 10 anys. L'edat d'inici de problemes amb el mòbil, 13-14 anys.
0: El psicòleg social David Pera és molt crític amb com s'ha enfocat la prevenció històricament.
1: A vegades es pensa que anàvem fent quatre xerrades a les escoles, això serà preventiu. I la prevenció és una cosa molt seriosa. És molt més difícil que l'assistència o el tractament. Estem confonent prevenció amb sensibilització, comunicació, màrqueting, i no és el mateix. La prevenció és aquell conjunt d'accions dirigides a una població vulnerable per a reforçar els seus factors de protecció, disminuir els factors de risc i que siguin capaços d'encarar situacions de risc sense sofrir danys.
0: Ara bé, els dos coincideixen a dir que prohibicions com la plantejada pel govern central que impedirien l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys no serveixen per res.
2: És absurd. Com es fa això? Com li prohibeixo jo al meu fill que no entri? Que m'ho expliquin, no? És que ningú m'ho ha explicat, eh? Com? És electoralista.
1: Si vol un favor als més joves, es creïn mercats laborals més competitius, menys precaris, en donen unes formacions més integrals i més transversals i no aquest tipus de previsions. No ens sota de pobres. Solidaris.
3: Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: Per millorar els coneixements econòmics dels joves, fa 14 anys va néixer el projecte EFEC, que té per objectiu oferir als instituts de Catalunya educació financera bàsica a quart d'ESO amb treballadors jubilats del sector. Cada any, aquesta formació arriba a 500 centres i també a escoles d'adults o presons. El disseny de les xerrades es fa amb un consell de professors i va evolucionant amb els anys perquè tant l'alumnat com el context canvia constantment. El Jordi Martínez és un dels màxims responsables del programa formatiu de l'Institut d'Educació Financera de Catalunya.
4: A través de les xarxes reben molts impactes, reben molta informació, a vegades amb poc rigor, perquè reben impactes de com fer-te rica invertint en aquesta criptomoneda o les 10 coses que no t'explica el teu banc i que et permetran fer-te ric molt ràpid. I doncs això abans no hi era, no? I aquests últims anys doncs, ens trobem amb això, no? Doncs que hi ha molta informació, alguna molt bona, però també els arriba informació doncs, esbiaixada i sense rigor.
0: Aquesta informació esbiaixada els pot portar a prendre decisions arriscades sense ser-ne conscients.
4: Però jo a vegades que faig la pregunta de quants de vosaltres invertiu? Ja, sempre hi ha algun que aixeca la mà i són nens que són menors d'edat, que en teoria no podrien invertir ni jugar a les apostes. També haig de dir que si s'equivoquen de joves amb una part de la setmanada, doncs igual també aprenen, no?, que es perden els diners i aprenent que això no és tan bo i potser és millor equivocar-se amb 5 euros no? que amb 5.000 que són grans.
0: Per Martínez, tots tenim un dèficit pel que fa a educació econòmica. Això fa que a vegades les famílies tampoc sàpiguen alertar els adolescents de certes pràctiques.
4: Jo he vist famílies que estaven orgulloses perquè els seus fills estaven invertint en criptomonedes, però quan en el fons estaven fent una cosa molt similar amb les apostes esportives, amb unes apps que funcionava molt semblant, uns call to actions també amb els mateixos colors, que també si posaven 50 euros els regalaven 50 més per invertir, i no estaven fent una cosa massa diferent que la que feien abans amb les respostes esportives, però que tenia com un reconeixement social més positiu.
0: La Mireia Isart i el José Antonio Rodríguez han anat fins a un institut de Sant Boi de Llobregat per assistir a un taller de l'EFEC titulat Influencers i Ciberseguretat. Informa't per decidir.
5: Col·legi Pedagògium COS, Sant Boi de Llobregat. Dijous, 9 del matí. Classe optativa d'Economia de quart d'ESO.
6: Hola. Deia que jo, quan jo estudiava, sabia estudiar o ciències o lletres, no? Llavors lletres deien, no estudis lletres que no serveixen per res. Vaig estudiar ciències i he sigut molt feliç. He passat tota la vida estudiant forecast, estudiant balanços, traient ràtios, jo he sigut molt feliç.
5: Però quan Agustí Peruga, treballador de banca jubilat, voluntari d'EFEC, Educació Financera i Emprenedora de Catalunya.
6: Vaig pensar el traje, em vaig posar així i vaig a la...

0: Aquí comencem pel principi, ja m'he presentat, ja sabeu que vaig treballar al Banco Ibérico, vaig treballar a Banco Unión, vaig treballar al Banco Urquijo, i els últims anys els he treballat al Banc de Sabadell, eh? I faig de voluntari des del primer any, vull dir, fa 14 anys que ho fem. Això va, anem ràpids, que així no d'això. Comencem ja amb el taller, ja en sèrio, eh? Pensar abans de decidir. Tot el taller ja igual, eh? Informació, pensar, rumiar... Vinga, primera pregunta. Quant temps dediquen de mitjana els espanyols, de 14 a 18 anys, aquí esteu vosaltres, diàriament amb les xarxes socials? Quantes hores us penseu que us esteu?
1: De mitja.
0: Sí, mitjana.
1: Sí,
0: de 4 a 6? Fantàstic, sí senyor. Vale, molt bé, vinga. Generació like, eh? Bueno, us diuen de tot, eh? No ens hem de deixar influenciar, eh? Per què? Perquè els influencers, el que us diuen aquí, sempre hi ha la mateixa missatge, eh? Que es donen els influencers, no us ho diuen perquè ells creguin que allò és el millor. Normalment us ho diuen perquè ells en treuen benefici.
2: Com a mínim es fa dir que no seria sempre així.
3: Ens asseiem a parlar amb uns quants dels estudiants. Ens acompanyen Agustí Peruga i la professora de l'Institut i encarregada de l'Optativa d'Economia de Quart, Teresa Salcedo.
4: Jo em dic Berta.
5: Jo em dic Aniol i tinc 15 anys.
6: Em dic Alba i vaig a quart de l'ESO.
7: Em dic Valèria i vaig a quart de l'ESO.
8: Jo em dic Eric i vaig a quart d'ESO també.
9: Jo em dic Héctor i vaig a quart de l'ESO.
10: Jo, per exemple, la meva àvia, sí que a la setmana, per exemple, si la vaig a veure o el que sigui, em dona una pagueta, puc fer amb els meus diners i prendre les meves decisions.
9: A casa meva també m'han ensenyat bastant com estalviar els meus diners. També em donen una paga setmanal i una part de la meva paga sempre jo l'estalvio.
11: Fa 2 mesos vaig començar a fer classes de repàs al meu veí i gano diners per fer una hora cada setmana. Ara mateix els estic estalviant, però sé que en un futur pues, els faré servir.
12: Jo crec que la millor manera de guanyar diners és treballant o fent alguna cosa que t'estem pagant pel teu esforç i que encara que potser veis que alguna altra persona fa veure que està guanyant diners amb això, jo penso que no és 100% verídic.
13: Actualment els joves pensem que és una tonteria treballar perquè veiem altres joves que sí que tenen diners sense haver fet molt treball.
0: Moltes de les coses que estan passant als joves la culpa la tenim nosaltres. Els hi hem regalat moltes coses, cada vegada els hi estem facilitant més als crios. És possible que no tinguin el sentiment en aquest que tenien els meus pares de treballar molt, d'estalviar molt.
14: Necessitem més assignatures, més coneixements que siguin pràctics, que els hi ensenyin coses que els hi permetran guanyar-se la vida. No ser metges, sinó poder ser bons electricistes, que això s'està perdent. A l'esforç sí que hi ha nens que es continuen esforçant, però és veritat que darrere hi ha d'haver una família preocupada i amb dedicació. Un

0: perquè normalment són persones que et prometen en un mes tindràs una casa a Miami, tindràs una Lamborghini, no sé què, i després de tot el vídeo et fiquen el seu curs per 10 euros al mes.
1: Moltes vegades són com amb aplicacions o coses online que no solen ser veritat. A mi quan em surten aquests vídeos no m'ho crec gaire, perquè hi ha alguna cosa que no es veu i que és impossible guanyar diners tan fàcilment.
2: Ells es deixen molt influenciar pels influencers, per això es diuen influencers, no? Vigila molt perquè aquesta gent

0: allà, ara la joventut doncs, també ho veu com algo per divertir-se, no? Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
1: Ells no tenen por de res, o sigui, ells van fent sense aquesta por, no? De ser, si surt bé, perfecte, i si no els surt bé, sempre hi haurà algú al voltant seu que els ajudarà per poder arreglar a l'estropici que hi hem pogut fer. No ho he sentit en un dos casos amb aquests nens, però de nens que estan a batxillerat i ja estan en aquest món, seguríssim, i això anirà baixant i els hi agafarà pues, amb aquestes edats, no? A nens de 14.
2: S'havia parlat de fer un taller sobre criptomonedes, però és molt arriscat. Es passa per sobre, però ells estan molt intrigats i molt preocupats per... Bueno, vostè és una cosa nova, no?
3: Sí que suposo que hi ha gent que s'ha sentit influenciada d'alguna manera i sí que haurà caigut en aquest tema, però no, no. Jo, per exemple, en el meu cas, no.

0: sí que és un tema que crec que a casa, tant la meva com aquí, no es parla molt perquè no tenim tanta importància.
1: Bueno, a la classe d'economia parlem bastant sobre el que fem, bueno, el que podem fer quan siguem més adults i ja facturem i cobrem, però sí que estaria bé potser fer més tallers de tot el curs perquè tothom pugui aprendre una mica les coses més bàsiques.
2: Els que estem en economia sí que ho sabem perquè ara estem fent pressupostos, però els pressupostos és una cosa que encara que no et vulguis dedicar a aquest món, tot el món l'ha de fer i altres persones que no estan en economia no ho saben fer. També estem fent coses com la declaració de la renda, que és molt important que la sàpigues fer.
3: Que jo tinc en aquest tema bastants dubtes, no?, de com en un futur demanaré una hipoteca o m'obriré un compte al banc. O crec que des de l'escola s'haurien de donar, jo què sé, xerrades d'aquest tipus explicant temes pràctics.
4: El currículum legal o oficial no hi ha res que... No hi ha res que els ensenyi d'això. I s'ha de confiar en la bona voluntat d'aquesta gent. Els directors que creuen que això és molt important, el que he dit, els caps d'estudi que creuen que és molt important, i els profes sobretot. A les proves PISA hi ha unes preguntes sobre la competència d'economia i de finances. I això són els polítics, el Ministeri de Torn, que poden triar el que volen que es pregunti a PISA i això, i trien això. I la paradoxa és que ells mateixos no l'inclouen dintre del currículum d'això. Dius, però com és possible que els hi facis contestar coses sobre finances i sobre economia i no els hi donguis els mitjans perquè n'aprenguin? Bueno, ho deixem aquí. Ja està. Ja podeu anar al pati.
5: Solidaris. Should I tell my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch.

Acabem el programa sobre addiccions socials. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, José Antonio Rodríguez i Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé.

0: de burocràcia.
1: Sumen coses, doncs avancem. Aviat començarem les obres importants, però ja comencem a fer coses.
0: Ja feu coses?
1: Ja fem coses, hi ha paletes que estan treballant.
0: Sí, i coses de les que volíeu fer, tipus activitats i això també?
1: També, perquè...
0: D'alguna n'hem parlat en el programa, però sí, esteu ja agafant una mica...
1: Sí,
0: ritme.
1: En principi volíem esperar acabar les obres per començar a fer tallers i activitats, i al final la gent de Ribes Altes em van demanar de fer classes de català, i dono classes de català uns 25 alumnes, sí. Alumnes grans, en general, són gent que tenen la meva edat i més amunt.
0: De joves no, pocs.
1: A vegades venen amb els fills, però, poc a poc, ja són gent de Ribes Altes, que és una cosa important per un centre cultural de la Catalunya Nord, però al municipi de Ribes Altes, de tenir gent del municipi, gent de famílies de Ribes Altes que volen recuperar la llengua, encara que tinguin 60 anys.
0: Mai és tard.
1: I doncs ja hem fet 7 setmanes, des del principi d'any, o 8 setmanes de català. Cada setmana ho fem. De vegades el dilluns, a vegades el dijous. Depèn de la meva agenda, perquè jo també treballo en la meva empresa, tinc moltes coses, doncs els hi envio un mail: aquesta setmana farem tal dia, faig 3 classes de 3 nivells i són en total 25 alumnes. Avui he proposat a tots els alumnes de 3 nivells de reunir-se tots junts.
0: Aquí, avui?
1: Avui, sí, justament per fer un repàs de tot el que els he ensenyat, perquè intentem de... no fem gramàtica, classes formals, fem pràctica, parlar català encara que sigui malament. L'important és parlar, perquè la gent aquí a Catalunya Nord tenen vergonya de parlar. Sovint diuen, no parlem bé, no parlem tan bé com el sud, no sé què.
0: Això és dir que... Farien creus de com es parla el sud, de tota manera, però vaja. Sí.
1: També, evidentment, però és que tenen una visió. El català de Barcelona, que pot ser que és el pitjor, però des d'aquí tenen aquesta visió. I doncs jo els dic, l'important és parlar, encara que sigui malament, practiquem la llengua, fem servir la llengua, i avui farem com un taller convivial amb un pica-pica, una mica de vermut o de vi, per desinhibir-se i gustar parlar. Jo els he fet unes converses escrites de tot el que havíem treballat, de com et dius, d'on vens, de què treballes, què fas del teu passatemps, que no sé què, tot això, que són cada taller que ja hem fet. I avui faran un condensat de tot això i cadascú farà una trobada, una conversa amb 5 persones. Amb 5 persones, i apuntaran les respostes de cada persona. És com un exercici.
0: Està bé. Escolta'm, i ho faria anar molt malament que es quedés un de la ràdio a veure-ho, això?
1: Millor.
0: Puc, sí?
1: Sí, clar.
0: Doncs mira, escolta'm, vaig a tancar el cotxe que l'he deixat obert, agafar l'americana, perquè si no, no som ningú sense americana, i ara vinc, d'acord?
1: Gràcies.
0: Ostres, que bo, que bo. I a més arribem a temps de fer aquesta activitat. Va, anem a tancar el cotxe i a començar el programa.
2: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

0: Avui, des de la Catalunya Nord, aquest Sense Fronteres, a punt de rebre una bona rebrincada emocional amb aquestes classes de català per a gent que vol recuperar la llengua i, de pas, el país. Aquesta rai de rebrincada, perquè les habituals són molt negatives, molt diferents. Per exemple, en aquest cas de catalanofòbia, a Palma, que denuncia Acció Cassandra, d'un metge que no va acceptar un donant de sang perquè parlava en català. En Gabriel, de 65 anys, se'n va haver d'anar, finalment, sense donar sang, perquè el metge li exigia que parlés castellà. Ni quan ens expremen, ens deixen parlar la llengua amb la que vam néixer. Bé, sort en tenim de bones accions, que ens deixen la sang molt més tranquil·la, com aquesta d'avui. A veure si ja han començat les classes i ens hi podem incorporar.
1: Història de joies catalanes i de tot plegat.
0: Ara estàvem sentint el Ramon aquí fent de mestre de cerimònies, perquè després, just de la presentació, hem vist com

0: Bé, li han deixat temps perquè posés una mica d'endreçada en això. I ara que veig que està un palet més tranquil després de donar ordres, m'hi apropo. Ramon, perdona, sí, sí, perdona. Sí. Que mentre jo feia la presentació, després t'he vist que donaves aquí instruccions. Això és la classe aquesta que em deies de català?
1: És classe català, diríem, quasi bé un taller de català. Taller de pràctica del català. Parla el català, encara que sigui malament, l'important és parlar, trencar aquesta por de parlar català aquí a Catalunya Nord i de sentir-se com no catalanoparlants correcte i tenir una mica de vergonya de parlar. Jo els hi vaig dir des d'un principi, si espereu de parlar català perfecte, un català perfecte no ho parleu mai. I he donat el meu exemple, perquè jo parli un català que està millorant, però el català primer el parlava pitjor que ara, i a poc l'important a la Catalunya Nord és fer viure la llengua. I aquesta gent són gent d'aquí, de Socarrel, de la Catalunya Nord, majoritàriament, no tots, però molts sí, que tota la vida han tingut la vergonya de parlar català perquè a l'escola i a l'administració francesa i tot, en els mitjans de comunicació francesos, els hi han donat la vergonya, aquesta vergonya de la seva pròpia llengua, la pròpia identitat. Això que dèiem l'autodi. I nosaltres venim aquí per currar això. I hem aconseguit a fer parlar la gent en català malament.
0: He sentit que els renyaves una mica així en broma, eh?
1: Sí, per què?
0: Els hi deies aquí, prohibit parlar francès, deies.
1: Exacte, perquè canviem el xip. En lloc de dir prohibit de parlar català i d'escopir el terra, o parleu francès i sigueu nets, que això s'escrivia en totes les escoles de Catalunya.
0: I això bona part d'ells ho han degut veure a les seves escoles.
1: Sí, bastants, perquè són gent del poble, però gent gran, que estan recuperant la llengua, i que de petits els renyaven per parlar català. Ara estem invertint això amb rom, evidentment, no els pegaré, però és com un joc entre ells i jo i funciona bastant bé. La gent s'ho passa bé amb jo, que sóc el més jove sovint d'aquests, però faig una mica el mestre i els alumnes, els nens.
0: Sí, fan de nens. Escolta'm, et sembla si podria jo fer-me el trobadís i anar a taula per taula a veure què diuen?
1: Encantat, m'hauries agradar molt que els hi preguntis coses. Sí. Forma part de la pràctica.
0: Som part de la pràctica?
1: Sí.
0: Ah, mira que bé, doncs està molt bé això. Escolta'm, doncs jo em deixo portar, me'n vaig taula per taula i pregunto, aviam què em diuen. Després vinc i et pregunto alguna cosa més sobre el Mas, eh? Aviam, si em deixarien seure. A la primera taula que trobi. Hola, que em puc asseure aquí?
2: Sí.
0: Com us dieu?
2: Em dic Anna Maria.
0: Anna Maria.
2: Anna Maria, sí.
0: I vos?
3: Em dic Natalie.
0: Natalie, molt bé. D'on són?
2: Soc de Ribes Altes.
0: De Ribes Altes.
3: Soc de Reims.
0: Molt bé. I estan aquí fent classe de català. Per
2: sí,
0: què?
2: Perquè m'agrada molt el català. El meu pare parlava català i jo vol continuar a transmetre aquesta llengua. Tinc un fill que parla català perquè ha fet estudis, va anar en el priorat per les estudis d'onologia, sí. Sí, i parla molt bé el català.
0: Molt bé, està molt bé. I vos?
3: I meu besavià visc a Rives Altes i parla català.
0: I ara ho voleu recuperar?
3: Sí.
0: Aquí la cosa és intentar-ho, molt bé. Els agraden les classes de català?
2: Sí, molt bé, perquè parlem. No és gramàtica. L'any passat he fet català en un altre village i l'associació era molt bé, però fem massa conjugació, gramàtica i la testa plena.
0: El cap explota.
2: El cap explota, sí.
0: Molt bé, escolteu-me, que vagi bé la classe. Gràcies.
2: Sí,
0: gràcies. Aviam, provo més gent. Aviam, aquí no hi ha cadira, me l'hauré d'emportar. M'emporto la cadira, apa. M'emporto la cadira, eh? Anirem amb la cadira, va. Jo vaig amb la cadira. Com van els deures? Va bé això?
4: Això va bé, sí. Molt bé.
0: Sí, què estan fent exactament? Què estan dient?
4: Là, parlaven de viatjar.
0: De viatjar?
4: Sí.
0: On volen viatjar? On volen anar?
4: M'agrada molt la Corse.
0: Ah, molt bé.
4: I s'han anat dos o tres cops.
0: Ah.
4: I ara s'hem fet una pregunta d'anar a viure a Corse.
0: De viure a Corse.
4: Sí.
0: I li agradaria?
4: Sí.
0: Hauria d'aprendre el cors allà, eh? Molta feina.
4: Sí.
0: És una mica de feina.
4: Una altra llengua.
0: I vos, com va?
4: Molt bé. Sí, va bé, molt bé.
0: Ho fa bé, la companya?
4: És molt bé, la companya, sí. Ah,
0: permeti'm que li pregunti, vostè d'on és?
4: Això?
0: Sí.
4: De Ribes Altes.
0: Ah, de Ribes Altes, sí.
4: Ah, sí.
0: Hi ha molta gent de Ribes Altes.
4: Ah, oui. No és lluny.
0: Tota la vida a Ribes Altes, no.
4: No. En el nord de França, sí. També, eh? S'encantem.
0: Al nord de França. I també.
4: Ah,
0: està molt bé, ara la rectifica.
4: Jo soc de Baixàs.
0: Ah, de Baixàs.
4: Sí. Molt bé. Sí.
0: I el català, la família, o no?
4: La meva àvia.
0: La seva àvia.
4: Sí.
0: I parlava, va arribar a parlar amb vostè, no?
4: No.
0: Va conèixer l'àvia, però sí.
4: Sí, parlava català amb les seues amigues.
0: I ara per què vol aprendre el català vostè? Perquè això és un missatge molt important per la gent.
4: Oui, perquè no se muere, se muere la llengua.
0: Es mor la llengua.
4: Bueno.
0: I no vol que es mori.
4: No.
0: Vostè tampoc?
5: Jo amb les cosines, perquè només em queden les cosines, però sempre parlem català i truquem i bueno, coses així.
0: Està bé. Doncs escolti, moltes gràcies.
5: Ah, de res.
0: I vaig al seu company de taula.
5: Ah! Bueno, faré una mica la traducció. Bueno.
0: Ah, sí? Per què? Perquè no parla el català, vostè.
6: Jo,
0: molt poc.
6: Jo, Bari Pastrop.
0: Per què? Que no, a casa no parlaven el català?
6: De Teresa i jo.
0: Sí. Aquí? Ah, d'on és vostè? D'on era? D'on era?
6: On és? Corbières.
0: A Corbières.
6: Corbières.
0: Sí, a Occitània. I ara està aquí. I quan està aquí ha dit, jo vull aprendre català. Per què vol aprendre català?
6: Perquè on és? Mi avi és de Vall d'Aran.
0: Ah, és de la Vall d'Aran.
6: No, és català.
0: Sí, bé, és català. I li fa gràcia de saber català una mica a vostè. Li agrada aprendre. Poc a poc.
6: Bueno, dis-ho. Oh, sí.
0: El renyarà, el Ramon diu que no parli francès, eh? Vigili, eh? Ai.
6: Però, me caio.
0: Sí, ha fet bé, perquè si no el castigaran. Perdoni, que abans no li he preguntat el seu nom. Com es diu, com ha dit?
5: Em dic Colomer.
0: Colomer, que bé, que bonic, eh? I ja m'ha dit que parla català del sud, diguem.
5: Sí.
0: Bé, escolti'm, doncs, ajudi-la tot el que pugui perquè...
5: Sí, ajudo perquè li dic coses que el pot ajudar, això el pot ajudar i anar endavant, no?
0: Clar que sí.
5: Sempre endavant,
0: mare. Ui, escolti, moltes gràcies, Que vagi bé. Va, torno amb la cadira, va, som allà. Una altra taula, aviam aquí. Hola, que els puc molestar. Com estan? Com va tot? Com es diu vostè?
7: Ani. Sí.
0: I d'on és?
7: De Ribes Altes.
0: De Ribes Altes. Sempre de Ribes Altes, tota la vida?
7: No. Neixi a Sant Llorenç de la Salanca, a pròxima vez de Ribes Altes.
0: Molt bé. I a casa parlaven català o no parlaven?
7: Mi pare i mi mare i no voleu que parli català, no.
0: Perquè? Perquè no deixaven a l'escola, perquè no
7: sí,
0: era útil.
7: Mi pare és de la retirada i su fill i filla parla francès.
0: Francès.
7: Sí.
0: I ara vostè, de més gran, ha dit, jo vull aprendre català.
7: Jo vull aprendre català per ser la presidenta del Foment de la Sardana.
0: Ah, ostres!
7: I la Sardana és el català. La Sardana, tota la Sardana parlem català i no lo parlo més bé.
0: Jo haig d'aprendre bé el català perquè tinc la Sardana.
7: És per la Sardana que volei. I és nostra identitat.
0: I com és que es va posar amb les sardanes? De què li ve posar-se amb les sardanes? Com descobreix la sardana?
7: És la família. Tenia un cosí que és aficionado i me'n va après a la sardana i
0: s'han enamorat molt.
7: Ah, sí, és la pau.
8: Cap de gallina.
7: Cap de gallina. Pell de gallina.
8: Ara. Escolti'm, i vostè balla sardanes també?
7: Sí.
8: Ah, molt bé. I sap comptar les sardanes o no?
7: Un poc.
8: Ah, mira.
7: Sí, un poc.
8: És difícil.
7: Sí, és difícil. Tinc un bon professor.
8: Té un bon professor?
7: Sí.
8: De sardanes?
7: Sardana i aprenent tot. Voilà. I ara som amics de la sardana a l'escola. I aprenem la sardana, farem un bailet que se diu... El ball de la civada.
8: El ball de la civada. Aquí veig que han fet trampa, perquè vostè estava a una altra taula, la recordo.
2: Sí.
8: Que també està...
2: Dansem.
8: Escolti'm, i tenen senyors també ballant? Perquè els senyors no són molt de ballar. Hi ha homes ballant o no?
7: Sí.
8: Perquè hi ha homes i dones a la sardana.
7: Manquen joves.
8: A mi em cau una mica lluny, si no vindria, perquè jo també vaig ballar sardanes, o sigui que... Ja veig allà, ja estan allà posats, sí. Ja ho veig. Sardana, molt bé.
7: I ballarem una sardana i un d'una cobla nos ha escrit una sardana per al quarantat que s'hi diu el Barbaus quarantat.
8: Els babaus. Molt bé, doncs babaus, ja m'hi apunto jo també com a babau. Va, moltes gràcies, que vagi bé això. Aviam, vaig a una altra taula, aquesta taula. Hola, puc seure? Que puc seure?
9: Sí.
8: Sí, puc seure?
9: Sí.
8: Com es diu vostè?
9: Em dic Pere.
8: Pere?
9: Sí.
8: I d'on és?
9: Soc de Ribes Altes.
8: De Ribes Altes,
9: sí.
8: I es coneixen tota aquesta gent, una mica?
9: Oh, una mica, sí. Sí, són de Ribes Altes.
8: Hi ha uns quants, sí.
9: Aní, d'aquí, també, la coneixen, sí.
8: Escolti'm, i fora d'aquí, utilitza el català vostè o poc?
9: Oh, quan vaig a Terrassa...
8: Ah, esclar, home, aquí no em faci trampa. Aquí dalt, dic jo, aquí dalt, poc... A Terrassa sí.
9: Són nascut a Terrassa, la moto de Terrassa.
8: Ha nascut a Terrassa?
9: Sí, la moto de Terrassa.
8: I com és que viu aquí dalt?
9: El pare cercava treball i treballa aquí, som vingut aquí a França.
8: Quants anys fa?
9: Tenia 2 anys, 55, fa 63 anys que són d'aquí.
8: I per tant, a casa han parlat català, a casa?
9: No.
8: No parlaven català?
9: No, era prohibit.
8: Era prohibit.
9: Sí.
8: I per això ve a classes, per aprendre?
9: Sí, perquè de no practicar se perd i... Hola.
8: Està bé, molt bé. Escolti, moltes gràcies. I vostè m'ha dit que no volia parlar, però una mica. Com us dieu?
10: Claudina.
8: Claudina, molt bé. Ui, passa una moto, fa molt soroll. Les motos fan soroll aquí també, eh? Sí. Ostres, i d'on sou? Sí, m'ho he dit, de Ribes
10: Altes.
8: I per què fer classes de català? Per què? Li agrada?
10: Sí, m'agrada i és racina. No les ha après ni a l'escola
8: ni a casa, a casa tampoc.
10: A casa. Mon pare le parlava.
8: Sí, i no li parlava vostè.
10: No.
8: La mare no en parlava.
10: No, la mare no. No, quel pare.
8: I li agrada aprendre català?
10: Sí.
8: Li agrada?
10: Sí, m'agrada. Sí, m'agrada.
8: Bueno, el parla molt.
10: És complicat.
8: És complicat.
10: És complicat.
8: Tot és complicat i tot és...
10: Sí,
8: el cap va una mica boig, oi?
10: Sí. Le comprèn.
8: El comprèn tot.
10: El comprèn tot, però no arriba a la...
8: Poc a poc, senyor. No, això s'ha d'anar a poc a poc. Moltes gràcies.
10: Sí, gràcies.
8: Gràcies també, que vagi bé. Records a la gent de Terrassa, també, Molt bé. I em sembla... Per què ha passat, ja? Ah, s'han mogut, és que si se'n mouen... Sí, és clar que es canvien, no és que m'hagin fet trampa, és que es canvien. Va, doncs em queda una última taula per saludar, que és aquesta gent d'aquí.
11: Estem fotuts.
8: Estan fotuts? Per què estan fotuts?
11: Sí, estem fotuts.
8: Per què?
11: Sí, perquè farem mal cara que morirem.
8: Això és veritat, però fins aleshores no.
11: No.
8: Aleshores podem somriure.
11: No, sí.
8: Com us dieu vos?
11: Gerard. Sí.
8: I d'on sou?
11: De Ribes Altes.
8: De Ribes Altes.
11: Sí.
8: I esteu aquí a la classe de català, per què?
11: Perquè són proximo de la cultura catalana.
8: Ah, està molt bé. Però sí. No parlàveu el català vos a casa ni enlloc.
11: Tenia una... dos, com tothom, dos abuelas, dos...
8: Dos àvies.
11: Una occitana, sí, i una catalana.
8: Ah,
11: miri. I Candega, tots dos, tot...
8: Què parlaven elles? Sí. Què parlaven entre elles?
11: Que la parlava una català, l'altra occità, i hi havia...
8: sí, hi havia una mica de...
11: Sí, sí, molt, molt rivalitat, oui, oui. Molt rivalitat, sí, sí, sí, sí, molt rivalitat.
8: I vos, com us dieu?
12: Em dic Bruno.
8: Ah, molt bé. I d'on sou?
12: Soc de París.
8: De París?
12: París.
8: Oh, que bé. Nascut a París?
12: Sí, sí.
8: Nascut allà. I, per tant, però la família era d'aquí a la Catalunya Nord, o no?
12: La
8: seva dona?
12: La seva dona.
8: La seva dona és d'aquí. I ha vingut aquí què? A viure, i quants anys fa que està aquí ara?
12: Tres anys.
8: I per què vol aprendre català? Està fent-ho molt bé, perquè el Ramon no els deixa parlar en francès, i ell té la tentació de dir, és que en francès li explico en un moment, i està intentant dir-ho en català. M'agrada molt que ho intenti, de veritat, molt bé.
12: Viatge.
8: Un viatge.
12: Un viatge a Catalunya Sud.
8: Ah, miri, és una bona raó. Està molt ben trobat, moltes gràcies, eh? Gràcies, eh? Bé, et sembla que he passat per totes les taules ja, i per tant, ara m'espero que el Ramon s'apropi fins aquí i en fem una valoració. Farem una cosa, mira, deixa'm saludar a la... Mira, l'Olga, escolta'm, l'Olga serà ara oportuníssim que vingui cap aquí. Olga, vine.
13: Hola.
8: Aviam, de tot això que m'ha estat fent, què t'ha semblat?
13: M'ha semblat que em portava cap a una paraula. Tot això em portava cap a l'engranatge.
8: Ah,

0: I mira, per parlar d'engranatge, llanço un munt de conceptes i a poc els anirem enllaçant tots. Mira, gra, cereals, molins, rodes dentades i moviment. Sembla un anunci bucòlic de magdalenes, eh? Però ens serveix per explicar l'etimologia d'engranatge. Tot comença amb el gra, del llatí granum, llavor, gra de cereal. Resulta que engranar volia dir tirar el gra dins la tolva del molí, dins l'embut. I en els molins medievals, el moviment de la roda hidràulica es transmetia a través de rodes dentades que feien girar la mola que triturava el gra. Aquestes dents entraven les unes dins de les altres com el gra entrava en els mecanismes del molí. I com que el moviment de les peces mecàniques s'assemblava tant al procés de triturar el gra, va acabar agafant el mateix nom, engranar.
1: Engranar.
0: Està tot engranat. De gra també tenim graner i granera, i la granera ens agrada molt, perquè en català som molt d'escombrar cap a casa. Els catalans sempre anem al gra, intentem posar el nostre granet de sorra, però de vegades ens costa destriar el gra de la palla.
1: No, dona, no, que no... que tampoc no cal que en fem un gra massa.
0: Tampoc fem un gra massa.
1: Que els engranatges continuïn funcionant i els d'aquí a la Catalunya Nord que ho intentin com ho estan intentant. Gràcies, eh?
0: Bona nit.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies, Olga. Anem al responsable de totes aquestes paraules que hem sentit en català. Les hem sentit en català, t'han fet cas. N'hi ha hagut un, fins i tot, que no s'atrevia a dir-ho en francès perquè no li sortia en català, era de París, i aguantava, i he pensat, mira, ha fet forat aquesta idea de... Aquí es parla en català.
2: Parleu català, sigueu nets.
1: Sigueu...
2: I prohibit de parlar francès i d'escopir el terra.
1: Exacte.
2: Això que havia escrit als patis d'escola.
1: És veritat.
2: Però canviat la formulació a favor del català aquesta vegada.
1: Escolta'm, se t'ha de felicitar perquè aquí hi havia entusiasme, hi havia il·lusió, no hi havia vergonya, hi havia intents de sortir-se'n, cadascú tenia la seva història personal, moltes d'elles eren, te n'adonaves que era complicat que tinguessin el català i tots el volien tenir, tots volien salvar-lo, hi ha hagut qui m'ha dit, és que no vull que mori. És fantàstic sentir això.
2: Hi ha un sentiment molt fort de la gent. A l'última, penúltima classe de català, vam parlar del sentiment català i de del Canigó. Vam parlar del Canigó, de quan passes les fronteres entre... Fé, les fronteres, o la porta dels països catalans entre Occitània i Catalunya, que arribes a l'autopista i que veus el Canigó que t'apareix a la plana de Rosselló. Tenia una vintena d'alumnes al davant i tots van reconèixer que es feien els pes de punta.
1: Yeah.
2: I tots. Em va sorprendre fins i tot a mi que sigui tan generalitzat.
1: Això és molt de dins, això. Eh?
2: Això és molt de dins. És això que m'interessa.
1: Clar, hem de construir a partir d'això.
2: Exactament. Aquest sentiment hi és.
1: Doncs si el sentiment hi és, ara falta l'esforç per aprendre la llengua. Els hi pots posar bona nota, perquè ho han intentat tots, de veritat. I quina nota li posem a això? Com va aquí el casal?
2: Va, avança molt bé perquè la rebuda de la població de Ribes Alta és molt bona. Molts dels alumnes que tens aquí són de Ribes Altes i tenim entitats com el Foment de Sardana, que has pogut parlar amb la presidenta i amb gent del Foment, i també tenim present aquí el president dels gegants de Ribes Altes, que és en Jean-Luc, que es troba allà, si vols te'l present.
1: Sí, fem-li un crit.
2: Jean-Luc, vine que... A veure, en Kilian te volia parlar de preguntar sobre els gegants.
1: Sí, sí, perquè hi ha la intenció de tenir una relació aquí, amb aquest
3: sí,
1: centre.
3: Sí. A Ribes Alta vam quatre gegants.
1: Teniu quatre gegants?
3: Sí, dos vells i dos joves.
1: Sí.
3: Els vells són un poc...
1: S'han de jubilar ja els vells.
3: Sí, jubilar fa temps que són jubilats.
1: Ja estan jubilats.
3: I doncs és millor per aquells gegants d'haver posat aquí,
1: aquí,
3: en exposició.
1: Molt bé.
3: Perquè tothom, com se diu, que tot el món en profita.
1: Que tothom en profiti.
3: Sí, que tothom en profiti. Avui són en garatge, al fons del garatge, i bon, voilà.
1: I aquí, en canvi, la gent els veuria i els podria...
3: Sí,
1: és una llàstima. Sí. Escolti'm, com us heu posat vos en el món dels gegants? Per què feu de gegants?
3: És un company que... És tot sol.
1: Era sol.
3: Era sol. I m'ha demanat, és molt difícil amb el meu català. Eh?
1: No, perfecte, tiri.
3: No. M'ha demanat de venir per l'ajudar i jo maintenant ara som jo que som president.
1: I li agrada això dels
3: Sí, molt, molt, molt. Fem fa 4 anys que sóc president i fem molta, molta sortida.
1: Cap a on van?
3: Catalunya Sud.
1: A Catalunya Sud?
3: Sí, Terrassa, Tarragona, Ripoll, tota la Catalunya. I fem aussi també en Occitani, Tolosa, i costat de Montpellier. Sí. Aquest any irem a Navarra, a Saragossa.
1: Sí.
3: Navarra o Aragón?
1: Saragossa és Aragó.
3: Sí. I després irem a Toledo.
1: A Toledo?
3: No.
1: Tudela?
3: Tudela, sí.
1: Això sí que és Navarra.
3: Navarra, sí. Perfecte. Sí.
1: I hi ha molta gent que li interessen els gegants? Sí, quanta gent són?
3: Sí, molta gent. Som 34 persones, a Ribes Altes, i quan fem la festa gigantera aquí, vam començar amb 12, 16 gigants, i l'any passat hi ha 36 gigants.
1: Oh, Déu-n'hi-do.
3: N'hi ha gigant de Tarragona i gigant de Bèlgica.
1: Ah, també?
3: Sí, també, sí.
1: Una cosa, com es diuen els gegants? Tenen nom? Tenen
3: sí,
1: nom?
3: Sí, sí, el paio.
1: No. Sí, l'home?
3: L'home, sí, l'home.
1: El paio, no, també se li...
3: És rossionès, no?
1: No, també es diu a la Catalunya Sud, sí, sí. Però ho diuen els gitanos, perquè els altres som els paios.
3: És mig gitano, sí, el gigant,
1: sí. Ah, sí?
3: Jo no sé pas...
1: Com es diu?
3: Tinc una cara negra, eh?
1: Com es diu?
3: Se diu... Galdric.
1: Galdric,
3: sí. Galdric Trencavent. És el senyor del castell de Salveterra, que és el poble d'Opul, Perillós. Sí, i la seva dona se diu Radegonda.
1: Sí.
3: El gigant és el senyor que ha matat el babau. El babau és el drac legendari del Ribes Alta que a l'hivern feu molt coses dolentes amb els nens de Ribes Alta. I Galdric, doncs, l'ha matat amb un arc.
1: Un arc,
3: voilà, sí.
1: Està bé.
3: Sí.
1: Doncs escolta'm, enhorabona pel Galdric, perquè se'n va sortir, i enhorabona també a vostè per tota la feina que fa. Moltes gràcies.
3: Sí, moltes gràcies a vosaltres. Sí.

0: Doncs va, aviam si el Ramon té temps de venir-nos a atendre. Veig que està encara dient coses als alumnes. No el molestem. Fem una cosa, va, com que la sintonia ja la tenim incorporada, ja la portem a l'esquena, anem a saludar el País Valencià, el Ferran Torrent. Ferran, molt bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Però on estàs ballant ara? A veure.
0: Mira, ballar... Bé, a classe també es pot ballar, però en teoria ens quedarem bastant quietets i mirarem com fan classe de català aquí a Ribes Altes.
1: Ah, jo dic, home, però en lo major que tu eres encara vas a escola...
0: Sempre s'hi ha d'anar, sempre s'hi ha d'anar.
1: Els xicons que anaven a la nit, que eren els que menys sabien, anaven al repàs.
0: Ah, sí?
1: Que anaven els més retrasats de l'escola, els enviaven al repàs a la nit. Això era una putada, eh? Bueno, escolta, però així a València, al marge de la calor que està fent esta setmana, que és una caloria estiuenca, però no estiuenca de lo normal. Estiuenca de 30 graus, perquè desgraciadament així arribem a 45 de tant en tant, saps? Mm. Però l'evolució política al marge de Zapatero també la tenim en València, perquè en compromís hi ha... Bueno, aquí hi ha la vaga de professors encara,
0: Sí.
1: A veure com acaba la situació. I després en compromís, segons la premsa, hi ha una miqueta de caos, perquè mira, han recuperat a la Mònica Oltra, però la Mònica Oltra té pendent encara un judici,
0: sí,
1: que porta anys i panys en això, i jo crec que en compromís no estan massa d'acord en portar a la Mònica Oltra, saps? Perquè no li estan fent gaire cas d'això, té un futur incert, perquè no se sap què farà allò que en diuen la justícia espanyola, què en farà del cas que té. Probablement aquest cas se jutjarà a poc de temps de les eleccions del 27 de les municipals,
0: yeah.
1: I després n'hi ha en compromís gent que pensa, militants, càrrecs, mitjans i això, que pensen que compromís ja té un segell, és a dir, que no li calen ajudes, diguem-ne, entre cometes, extraordinàries, no? I després jo personalment penso una cosa, no? Quan es va presentar Ribó, que va guanyar compromís les eleccions a l'Ajuntament de València, això va ser un fet històric, ahir hi havia gent que representava el que nosaltres diem la bicicleta, és a dir, un espai urbanístic, diguem-ne, com més ecologista i això. En canvi, la Mònica Oltra representa un espai, diguem-ne, més d'esquerres, un espai més social. No, abans compromís representava, diguem-ne, lo social i també l'ecològic, però ara la imatge que dona Mònica Oltra és com més d'esquerres, més dura i això, i no tant d'ecologista, el qual vol dir que no ho siga, però és la imatge que se desprèn, i tu saps que la imatge és importantíssima a l'hora de votar, no?
0: Sí.
1: Hi ha molta gent que vota per lo que, no per lo que escolta, sinó per lo que veu, no? I hi ha sembla una tonteria, però és una diferència significativa.
0: Doncs haurem de seguir-ho amb atenció, això, entre el que és i el que sembla i el que l'altre interpreta que és. Per tant...
1: Molt bé, acabes de fer-me una de Groucho Marx, tu, ara, eh?
0: Mira, em deixaré el bigoti i ja ho tindrem. Va, o me'l pintaré, que se'l pintava. Va, una abraçada molt gran, que vagi bé.
1: Adéu, bona nit.

0: Ramon em va fent senyals que encara no. Va, doncs seguim nosaltres a Andorra. Joaquim Albalate, bona nit.
1: Hola, Kilian, bona nit.
0: Què dieu aquí dalt?
1: Doncs mira, n'hem parlat ja moltes vegades i ho seguirem fent, però aquí es parla molt d'habitatge. La setmana passada hi va haver una de les manifestacions més grans dels últims anys al Principat, amb uns 3.000 participants, segons l'organització, i uns 1.200, segons la policia. Entre les demandes que fan, hi ha protegir els contractes de lloguer, que està previst que es desintervinguin els propers anys, també limitar els preus o garantir alternatives a la gent que perd el pis perquè els propietaris els fan fora. Són unes demandes que aquesta setmana el Sindicat d'Habitatge d'Andorra ja ha presentat al govern i a la resta de grups parlamentaris. I un altre tema recurrent també setmana rere setmana és l'acord d'associació amb la Unió Europea. Si fa unes setmanes, us recordareu, ens visitava Emmanuel Macron. Aquesta setmana qui ha passat per Andorra és el primer ministre de Portugal, Luis Montenegro. El president francès ja ho va fer i ell també ha insistit que cal donar suport a l'acord, que s'ha d'acabar de perfilar els propers dies, per cert, perquè Europa no doni l'esquena al Principat. Montenegro, per cert, que va venir a inaugurar el nou consolat portuguès. Sabeu que hi ha una gran comunitat portuguesa a Andorra. De fet, un 9% dels residents són portuguesos. És la meitat que fa uns 20 anys, però si comptem els seus descendents, un de cada 5 andorrans, segons es calcula, tenen origen en aquest país.
0: Som els Sense Fronteres, som a Ribes Altes i som esperant. Estem esperant que acabi la part del professor que ha de dir coses als alumnes. Tranquil, tranquil, Ramon, que no passa res. Nosaltres tenim coses a fer en aquest programa mentre esperem que vinguis. Doncs... Mira, ara m'agradarà preguntar-vos una cosa, perquè aquesta és una juguesca que la veig molt clara. M'ho han dit ara per interior, que sempre estem connectats amb l'emissora, com és normal, i m'ha fet gràcia. I ara preguntaria aquí al voltant, al carrer, no sé si la gent s'avindrà o s'atrevirà a contestar-me la pregunta, però a la ràdio estic convençut que no me la podran contestar. Quants de vosaltres heu tingut l'oportunitat d'anar a un casament a Las Vegas? És més, quants de vosaltres us heu casat a Las Vegas? Aviam, des dels estudis, algú em diu alguna cosa? Ningú? Bé, és que no és tan habitual. Susana Higueras, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: I en canvi tu, Susana, podries aixecar el dit i dir jo sí?
2: Sí, jo podria aixecar la mà. Sí, jo em vaig casar a Las Vegas ja fa més de 25 anys.
0: Permeta'm una cosa, i Las Vegas sí. Per què?
2: Bueno, va ser, la veritat és que va ser una mica una bogeria, no? I no estava sí, no estava planejat i bueno, ho vam decidir així espontàniament i com allà no és molt problemàtic, ho pots fer en una hora, pots treure els papers i tramitar-ho, doncs ho vam fer.
0: Permeta'm una pregunta. I vau posar també l'Elvis famós i aquestes coses, o vau ser una miqueta més, diguem-ne, reservats?
2: No, això no, ho vam fer bastant senzill, no? Vam fer els papers, s'han de cursar uns papers, no?, com en el municipi, i llavors vas a una capella, i llavors allà et casa un jutge de pau, no? I no vam fer, la veritat és que vam fer un casament senzill amb els testimonis i res més. Era, la veritat és que era molt, molt divertit i va ser molt maco, però va durar molt poquet. Molt ràpid, sí, però ja... Sí, però amb l'ambient aquell de Las Vegas, a la Fremont Street, i amb els casinos i tot això, i teníem un cotxe descapotable... No. La veritat és que va ser molt maco.
0: Que bo, sí, que bo. Sí. Escolteu-me...
2: Molt especial.
0: Estudis centrals, ja hem dit que ha estat bé l'intent, de posar l'Elvis ara aquí de fons, però no era la música... No sé, però no hi havia un Elvis. Per tant, això ara acabem perquè l'Elvis se l'ha de respectar, que acabi de cantar.

0: Molt bé, doncs hem complert amb el rei. Anem ara amb la núvia d'aquell dia, que es va casar amb qui, per cert? Perdona'm.
1: Sí, em vaig casar amb un austríac, Thomas, sí, Thomas Leitner, i després vaig canviar, la veritat és que vaig canviar la meva vida, perquè ens vam venir a viure aquí a Àustria, on encara visc, i a Salzburg, que és una ciutat encantadora.
0: Home, només el nom ja evoca música, ja evoca tantes coses magnífiques, sí. Salzburg, sí. A banda de l'entorn i tot plegat, però ara anirem a Salzburg. O sigui que tu, que ets de... D'on ets tu?
1: Jo sóc de Barcelona.
0: De Barcelona.
1: Nascuda a Barcelona, al Poblenou.
0: Al Poblenou, encara millor. Del Poblenou. A Las Vegas, sí. I després a Salzburg. Escolta'm, això és una combinació molt particular. Com és que passa tot això? Com és que passa tot això? L'austríac de Las Vegas el devies haver conegut abans, o no crec que fos un coneixement, sí. Només una coneixença de Las Vegas, no. Que hagués estat ja encara més divertit. Això ja és com aquella pel·lícula de la ressaca grossa a Las Vegas, si hagués estat així. Ja el portaves posat, diguem-ne, l'austríac, no? Quan vas,
1: sí,
0: a Las Vegas.
1: Sí, sí, sí. No, nosaltres érem amics de molt temps, no? De 15 anys, de més de 15 anys, i ell era llavors un guia turístic a la costa oest dels Estats Units. I em va convidar, ell i també un altre amic comú, em van convidar a anar-hi allà, no? Perquè feien uns tours i tenia la possibilitat o tenia l'oportunitat de formar part. I durant, la veritat és que només érem amics, però durant aquell viatge doncs ens vam enamorar, yeah. I llavors vam decidir canviar la vida i restar junts i casar-nos. I bueno, l'amor em va portar cap aquí, i l'amor va durar 16 anys. Sí. Vam tenir una filla magnífica, Maria, i ara estem divorciats, no? O sigui, però sí, però va ser molt maco. Tenim encara molt bona amistat. O sigui, l'amistat que teníem abans de casar-nos la continuem tenir ara, també després del matrimoni o de la separació.
0: Deia que aquell amor et va portar a un país del que probablement o possiblement, i aquesta és la pregunta, t'has enamorat? Perquè encara ets a Salzburg, no has marxat de Salzburg.
1: Sí, sí, no he marxat, no. Em vaig quedar aquí. Vam tornar un any a Barcelona, però ell va tenir dificultats per adaptar-se, per trobar feina, i al final vam decidir instal·lar-nos aquí definitivament, i encara hi soc, sí. M'he fet pas, ara tinc una feina que m'agrada, ara sé bastant bé l'alemany, m'ha costat una mica tot, però m'agrada molt viure aquí. Té també uns inconvenients o parts negatives, no? Però en general m'hi trobo molt bé.
0: Molt bé, doncs ara farem inconvenients i, o sigui, pros i contres, però les primeres han de ser les positives. Per què t'agrada tant Salzburg? Què ha fet que t'hi quedessis? No sé, sí, si per bueno... sempre, no sé si per sempre, també t'ho preguntaré, però de moment hi ets.
1: Sí. Sí, sí, no tinc pensaments ara per ara de tornar, no sé, d'aquí uns anys, si canviaré d'opinió, però bueno, ara de moment visc aquí i no tinc pensaments de marxar.
0: I per què?
1: Això és la veritat.
0: Per què ja estàs tan bé aquí?
1: Bueno, el paisatge és... Sí, és meravellós, no? Estem enmig dels Alps, és plena natura, i també m'agrada molt la qualitat de vida, no? El respecte, l'honestitat de les persones, el poder deixar, per exemple, la bici al carrer i no tenir por de que te la robin, En aquest sentit és una mica dues passes endavant.
0: Ja. Ara farem una passa enrere, perquè has dit que hi havia contres. No sé si la llista serà tan llarga o una mica més curta, espero que sigui més curta, perquè si no quedarà massa equilibrat això. Què és el que no t'agrada? O els contres, vaja.
1: Bueno, la gent és més tancada, no? Et costa més poder arribar a la gent, poder fer amistats, és més sèria, no té l'alegria que tenim nosaltres, no? Això és molt diferent. I bueno, després també el clima, no? El clima que m'agraden molt els hiverns, perquè els hiverns tenen una màgia, la neu, el fred, però clar, són llargs, no? Yeah. I la llum, em falta la llum. I em falta el mar, també.
0: I no vens a endollar-te una mica la llum de Catalunya de tant en quant?
1: Sí, sí, sí que vaig, sí. Sí, sí, per recarregar una mica d'energia, sí, sí.
0: De tota manera...
1: Sí, tres o quatre vegades a l'any.
0: Home, és una bona recàrrega. De tota manera, sí, Salzburg, sí, com a mínim, evoca recàrrega cultural, recàrrega, no sé, sí, si romàntica, però d'edificis, de ciutat treballada, de ciutat de nivell alt, de cultura. És això, Salzburg?
1: Sí. Sí, sí, és això, sí, és això, ho dius molt bé. Salzburg és la ciutat on va néixer Mozart, no? Sí. També, no sé si diu, però també és la ciutat de Stefan Zweig, que va ser un escriptor important, també de Salzburg. Sí. I bueno, ja hi ha a l'estiu i també per la Setmana Santa hi ha els festivals de música de Salzburg, on es congreguen la flor i la nata de la música. Música, no? Els millors directors venen aquí, els millors cantants d'òpera, i es celebren a l'estiu, segurament estrenen 7 o 8 òperes diferents, concerts amb la Filarmònica de Viena, amb orquestes importants de tot el món. Bueno, en la música, la veritat és que hi ha molta, molta oferta cultural, no?
0: No sé si preguntar-t'ho, perquè després de dir tot això, ara només faltaria que em diguessis no, és que a mi no m'agrada la música. Però aleshores, no sé si estaries a la ciutat idònia, eh? T'agrada la música?
1: No, a mi m'agrada molt la música. M'agrada molt la música i des que estic aquí la disfruto també. La disfruto també bé molt i vaig a concerts periòdicament i m'agrada molt l'ambient, no? Perquè quan vas a un concert aquí a la Casa dels Festivals de Salzburg, pues la gent es vesteix amb traje, amb vestit llarg, de nit. És un ambient que molt maco, no? Que a mi m'agrada.
0: És aquí on el teu lloc preferit on ens portaries o què triaries de Salzburg per portar? Home, bueno... som 75.000 oients, potser tots no hi cabríem, però si venim una delegació...
1: Bueno, però em podrien cabre bastants. Hi ha un lloc molt maco que m'agrada molt, que és una cerveseria, no? Aquí també és el país de la cervesa.
0: Sí.
1: I hi ha un monestir que es diu, en Alemanya es diu Agustinerbräu, i és el monestir dels agustins, dels monjos agustins, no? I aquests monjos feien la cervesa llavors, igual que la continuen fent ara. I després, bueno, hi ha també alguns palaus molt macos, el palau de Leopoldskron, que el palau és un dels escenaris de la pel·lícula, una pel·lícula que té a Salzburg com a protagonista, que és Sonrises i Llàgrimes. És màgic.
0: Doncs escolta, m'ha estat màgic trobar-te. Que conservis, malgrat l'alemany, que és molt potent, que conservis aquesta lírica, mai millor dit, en una ciutat tan lírica com Salzburg, aquesta lírica del català, aquest accent, aquesta manera de parlar-lo, fantàstica. Però ara t'han de posar davant del repte, no sé si seran Sonrises i Llàgrimes, que deies tu, Somriures i Llàgrimes, però ara has d'afrontar el repte de parlar en alemany a tota l'audiència per acabar aquesta entrevista, perquè et volem sentir l'alemany després de tant temps. Aviam com sonaria l'alemany de la Susana.
1: Digue-li,
0: envia-li algun missatge als oients. Tu mateixa demostra el nivell d'alemany. Endavant.
1: Guten Abend, ich würde mich vorstellen, ich heiße Susanna und ich lebe in Salzburg und würde euch empfehlen, diese Stadt zu besuchen, weil eine wunderschöne Stadt ist. Und hier würdet euch sicher sehr, sehr wohl fühlen.
0: Doncs et diria que estem d'acord amb tot. Prèvia traducció. Aviam, què has dit?
1: Sí, m'he presentat, que sóc Susana, que visc a Salzburg i que convido o que recomano a tothom que vingui aquí perquè és una ciutat molt maca i que segurament es trobarien aquí molt a gust.
0: Doncs, escolta'm, visca Salzburg, visca la Susana, visca els casaments de Las Vegas i els cotxes descapotables, i ens has creat aquí un problema perquè no sé si posar Mozart o Somriures i Llàgrimes, que tots dos n'has fet referència. Jo crec que ens han de posar drets davant de Mozart. Per tant, que Mozart tanqui Salzburg, sí, i ens obri la porta a tots plegats a venir-te a veure algun dia. Susana, moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Molt bé, molt doncs, Ramon, tancarem programa, espera't, que ara estan aquí comentant la jugada... Mira, mira, mira, que està comentant jugada amb el geganter. Això és una cosa de gegants, tot el que esteu fent aquí, amb aquesta capacitat que teniu de mobilitzar la gent. Haurem de tornar a venir una altra vegada, encara que sigui per casualitat, com avui, passant per un camí i dir, ostres, això em sona. M'ha agradat molt tornar-te a trobar... aviam si no passa un any sencer, però vaja, si el passa, que passi ràpid i ens tornem a veure d'aquí a poc, d'acord?
1: D'aquí un any...
0: Això ja estarà d'aquí un any, per cert.
1: Estarà encara més potent, segur.
0: Més potent, però per acabar, acabar, acabar... Que...
1: Acabar, contem un any i mig, més
0: o menys. Un any i mig. Ah. Molt bé. Doncs escolta'm, gràcies.
1: Gràcies, Kilian.
0: Ja, amb tota la força, eh?
1: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Doncs nosaltres haurem d'anar tirant, aviam si trobo per on sortir i on és el cotxe i segueixo caminant. Però m'ha agradat molt això, eh? De dir, mira, això em sona. I realment, som aquí. En aquest mas, de Ribes Altes, on es concentra bona part de la cultura catalana aquí a la Catalunya Nord.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El Barça ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olympique de Lió per 4-0 a la final jugada a Oslo, amb dos gols de Pajor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció després de 6 finals consecutives. Pere Romeu, entrenador.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Avui a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar amb un Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'èlit del futbol espanyol. Michel Sánchez, entrenador del Girona.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Més notícies. L'Iran hauria acceptat renunciar a l'urani enriquit com a part d'un primer acord de pau anunciat pel president Donald Trump per avançar cap al final del conflicte. Així ho assegura el New York Times citant fonts de l'administració nord-americana. Els detalls de com s'aplicarà aquest acord encara no s'han tancat i es deixen per a futures rondes de negociació sobre el programa nuclear iranià. Washington considera aquest compromís un punt clau del possible acord. Per la seva banda, el Pakistan ha detallat que espera acollir molt aviat una nova ronda de negociacions entre l'Iran i els Estats Units. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. València s'ha fet aquest dissabte una nova manifestació massiva de professors i famílies per reclamar millores en l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de València en defensa de l'educació pública i per pressionar el govern valencià perquè torni a la taula de negociació, que està encallada. Aquest dilluns els sindicats portaran un nou document a la conselleria. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
4: Com el valencià que havia eixit del document anterior, l'hem tornat a incorporar. Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire, i també intentem en el nostre document que cap etapa educativa es quede fora del document, perquè les necessitats són comunes a totes les etapes educatives.
1: A la ciutat de Barcelona hi ha gairebé 7.000 terrasses de bars i restaurants, o el que és el mateix una terrassa per cada 250 habitants. És una xifra que no ha parat d'augmentar en els últims anys i l'Eixample és el districte que en concentra més, un terç del total que hi ha actualment, segons dades recollides per l'Agència Catalana de Notícies. Tot i aquest increment, des del Gremi de Restauració de Barcelona creuen que encara hi ha marge per créixer. Roger Pallarols n'és el director.
5: És evident que les normes hi són i s'han de complir, és evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
1: Des d'aquesta hora i fins a 1:45 del migdia hi haurà restriccions de trànsit a Barcelona per la celebració de la cursa diagonal Dir Guàrdia Urbana. La major part del recorregut passa per la diagonal de muntanya a mar. Comença a 8:45 del matí a l'altura del Palau Reial de Pedralbes i acabarà a la zona del Fòrum. Afectarà els principals eixos del centre com el Passeig de Gràcia i els carrers de València, Castillejos, Bolívia, Ciutat de Granada i també Josep Pla. També hi haurà afectacions al transport públic. 42 línies d'autobús s'hauran de desviar o canviaran el recorregut. Esports a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, el Barça tanca la temporada perdent per 3-1 a Mestalla contra el València amb gol de Lewandowski. L'Espanyol s'acomiada amb un empat a Cornellà contra la Reial Societat amb gol de Roberto Fernández. Altres resultats d'aquest diumenge: Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1, Celta 1, Sevilla 0, Getafe 1, Osasuna 0 i Real Madrid 4, Atlètic de Bilbao 2.
0: Fins aquí les notícies.
6: Vanguardia, amb Enric Calpena.
7: A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'extrem orient en l'anomenada Guerra Russo-Japonesa de 1904, un antecedent clar de la Primera Guerra Mundial. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3.
6: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Novetala, que es presentava aquest mateix divendres el nou treball dels Trèvol Folk d'Extra Radi, on hi trobem temes com aquest mateix que acabem d'escoltar, aquesta granaïna de Montaverner, un treball que segur que sonarà moltíssim aquest estiu arreu de places i carrers del nostre país.
1: La selecció musical del Mans, amb Quim Rutllan.
0: Seguirem ara endavant amb una proposta que ens feien les Balkan Parades Orquestra, ara ja fa un temps, una de les guanyadores del concurs Sons de la Mediterrània, amb Néctar, el seu darrer disc, Abelles Reina.

0: Els Criatures, amb Marçal Ramon i Ivo Jordà, des del Praxinoscopi, que hem d'escoltar Apa tu.
1: Cançons que connecten amb la Terra.
0: Seguim amb més música en aquesta selecció que us oferim, la selecció del Mans, amb la Rosa Silloé, i qui us parla aquí en Rotllar ara, un tema amb els Obeses, que van avançant el seu nou treball, una col·laboració amb els Bufalodra, un dels històrics de la música d'arrel al nostre país, en aquest cas des de l'Alt Camp. La tonada del blat.

0: Quan sigui el Ball Ballaré, una col·laboració de les Antines Germà Negra en el treball Estem de Primera de La Cosina. La Cosina us trobareu, atenció, el dia 30 de maig amb un festival que porta per nom L'Riu Sona, Amposta, on hi haurà també Búhos, Catarres, Miquel del Roig o Naina, a més de Pepet i Marieta, entre altres noms.
1: Cada diumenge a les 5, amb Quim Rutllant, la selecció del Mans.
0: I ara ens anem cap a Altura, perquè avui a Olot es tanca la nova edició del Cornamusam. Un dels qui actuarà és Sergi Llena, presentant-hi Lux, Migjorn.

I per anar tancant aquesta selecció a 5:45 del matí hi arribem amb Sandra Montfort, una novetat que ha sortit aquest de mes de febrer. Actuarà en el proper Teta Fest a Tarragona divendres. Per exemple, hi haurà Lia Kali, Maria Fort, Caral Laoz o Sandra Montfort. El dia 30 seguiran amb Alosa, Marisa Vallarroso o Vanessa Martín. Si els voleu sentir, doncs, estaran en aquest Teta Fest de Tarragona el proper cap de setmana. Ara amb la Sandra Montfort, manifestera. Ens retrobem el proper cap de setmana aquí mateix, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Bon diumenge.

0: Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquests dies es donen a conèixer novetats al voltant de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i també a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, a Can Brians i a Montserrat. De fet, aquesta setmana hem conegut que 8.000 persones podran presenciar en directe la missa solemne del centenari d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família que presidirà el Papa Lleó 14 el pròxim 10 de juny. Això ho explicaven aquest dijous passat els responsables del Temple de la Sagrada Família a través d'una roda de premsa. Un acte que se celebrava a la sala creuer de la Basílica, situada a més de 80 metres d'alçada entre les voltes del creuer i la base de la Torre de Jesucrist, amb presència de representants de les empreses col·laboradores de la Sagrada Família i amb més d'una setantena de mitjans de comunicació. Per tant, expectació màxima. Avui al Paraules de Vida volem parlar de manera arquitectònica, la vessant arquitectònica, però també espiritual de la Sagrada Família d'aquest temple, i ho farem en conversa amb l'Eloi Aran. Ell, recordem, és arquitecte i ha passat diverses vegades pel Paraules de Vida. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de Vida amb Emili Pacheco.
1: Eloi, bon dia i benvingut novament al Paraules de Vida.
2: Bon dia.
1: L'Eloi, com ja sabeu, ens ha acompanyat diverses vegades al programa i avui volem parlar amb ell. De fet, ja ara aquests dies ja es comença a parlar dels preparatius, dels detalls de la visita del Papa Lleó a Barcelona, i un dels moments culminants, de fet el moment també més important, serà aquesta inauguració de la Torre de Jesús, de la Torre de Jesucrist, el dimecres dia 10 de juny. Aquesta setmana, Eloi, ens presentaven a la premsa alguns detalls d'aquesta la visita del Papa Lleó, per exemple, que hi haurà 8.000 persones que podran veure, que podran presenciar aquest moment que serà històric, no? Aquest moment tan important. Però el teu primer titular quin seria, després d'aquesta setmana en què hem conegut aquests detalls, no? De la premsa que, per exemple, podia visitar la sala creuer de la Basílica, no? Imatges importants que hem vist per primera vegada. Quin seria el teu primer titular?
2: Que cada cop més la Sagrada Família i Antoni Gaudí són Barcelona i Barcelona són Gaudí i la Sagrada Família. Jo crec que és un titular llarg, eh? Però jo crec que aniria per aquí la cosa.
1: I com dèiem, hem vist les primeres imatges, no? de la Torre de Jesucrist, també de l'interior, no? de com quedarà. No sé com qualificar-ho, però a nivell arquitectònic és, no? Com dirien els joves potser avui, una passada, no?
2: Sí. Mira, jo m'ha vingut al cap una cita de Joan Maragall. Joan Maragall i Antoni Gaudí, el poeta i l'arquitecte, eren amics i compartien una amistat en comú, que era un jesuïta al Gimnàs i Casanovas. Però bueno, hi ha un moment que Maragall diu: Barcelona serà la ciutat d'aquell templo i parece que el templo no puede ser sinó el d'aquella ciutat. Están ligados para siempre. Això ho deia en Joan Maragall fa molts i molts anys, no? I diu, ostres, realment es va consolidant aquesta intuïció maragallana, no? De dir, és un temple que neix de la ciutat, que és molt de la ciutat, que és molt de Barcelona i és molt del país i del territori, i al mateix temps és molt universal, és molt obert, és la figura d'Antoni Gaudí és integral, polifacètica, toca infinitat de ventalls, no? De professionals i personals, i per això és fàcil que la ciutat s'hi trobi reconeguda, no? Tant en el temple com en la persona d'Antoni Gaudí. Per tant, aquí hi ha com una simbiosi d'arquitectura, Gaudí, ciutat, Sagrada Família, en el qual ens hi sentim a gust, ens hi reconeixem i al mateix temps ho comuniquem, i és un lloc de trobada amb la persona humana, amb la humanitat, no? Amb els pobles, etc.
1: Eloi, ens hem de remuntar a l'octubre del 2018, no? Quan es van començar els treballs de, no? Els primers treballs de la Torre de Jesucrist, no? És dir, han estat uns anys de molta feina a nivell arquitectònic, no? I no sé si també, pues això, d'inquietud, no? A nivell arquitectònic, no? Per veure com quedava finalment aquesta torre, no?
2: Sí. Ja va ser una sorpresa quan va venir el papa Benet XVI i va inaugurar l'interior de la Sagrada Família, que per molts de nosaltres era desconeguda, no? O sigui, estàvem acostumats a la imatge icònica de la façana del Naixement, després de la façana de la Passió dels Sobirans, no? Tan polèmica. Però clar, quan el papa Benet va entrar dintre la Sagrada Família i vam veure aquell espai fantàstic amb aquelles columnes arbolades, no? Vam anar descobrint la Sagrada Família. La Sagrada Família té això, que es va descobrint. A mesura que anem construint, l'anem descobrint. I ara, després de l'última visita del papa Benet XVI fins ara, el que hem anat descobrint és l'escala urbana de la Sagrada Família. És a dir, la torre de la Mare de Déu, en primer lloc, i després les quatre torres dels evangelistes i la torre central, no? Quan es va inaugurar la torre de la Mare de Déu, hi havia un periodista de La Vanguardia que deia «Cuando se nos fue de las manos la Sagrada Família», no? Això se'ns ha anat de les mans, o sigui, realment, bueno, potser ja estem més en mans de Déu, no? I ja és una mica agosarat, això, però és veritat que hem descobert una altra escala que no érem conscients del projecte d'Antoni Gaudí, no? I m'agrada pensar que la Torre de Jesucrist, salvant les distàncies, és una mica la nostra Torre Eiffel, no? O sigui, París no té cap muntanya al seu voltant des de la qual tu puguis mirar la ciutat, contemplar la ciutat, no? Fer una experiència transcendent de la ciutat. Barcelona tenim l'oportunitat de fer aquesta experiència transcendent de la ciutat mirant-la des de dintre, no? A través de la Torre de Jesucrist. Quan es pugui pujar dalt de tot, realment serà el nostre mirador, serà la Torre de Jesucrist. És veritat que tenim el Tibidabo i tenim també Montjuïc, però en el fons, al capdavall, serà la Sagrada Família aquest lloc des d'on transcendir el propi fet urbà.
1: De fet, serà el punt més alt, no?, de la ciutat.
2: Sí, sí, exactament. També podem aquí entrar en diàleg el que és entre dos temples expiatoris, no? Tenim el temple expiatori del Tibidabo, el temple expiatori de la Sagrada Família, amb unes històries peculiars molt, molt interessants, no? Però sí, al capdavall serà la Sagrada Família qui agafarà aquest protagonisme.
1: I podem dir, Eloi, que Barcelona s'ha convertit, o potser ja estava, ja ho era, no? Però en el referent arquitectònic i de la transcendència a nivell mundial...
2: És molt agosarat dir això, però, home, per unes quantes posicions sí que té, sí que les té. A nivell arquitectònic hem de pensar que Gaudí, al final de la seva vida, va ser com silenciat, perquè, bueno, això és, Gaudí representa el passat, no? Una catedral, no? Una construcció feta encara amb mètodes, diguem, antics, tot i la novetat dels esperbòlics i de més, no? Però representava una mica l'antiguitat, no? En canvi, què ha passat? Que, clar, la construcció en alçada és una mica la fórmula 1 de l'arquitectura, no? És on es proven les innovacions tecnològiques. Clar, descobrir aquest mecano gegant fet de pedra pretensada, no? Que es fabrica, que és artesanal, però al mateix temps és molt tecnològic, que va tot al mil·límetre, que està tot supercalculat, no? Clar, això li ha donat un relleu des d'un punt de vista tecnològic que semblava que no tenia abans, no? Quan vèiem només la façana del Naixement, per exemple, la primera que fa Gaudí, des d'un punt de vista arquitectònic queda com molt, molt, molt bucòlic, pastoril, no? A més, justament les escenes que allà són del Naixement i, per tant, dels pastorets i de més, no? Però, en canvi, de sobte, aquesta arrencada, no? Aquest gran pas endavant que es fa en alçada, la torna a posar amb nivell, al mateix nivell d'actualitat que totes les altres construccions. No? Això pel que fa a nivell tècnic. Pel que fa a la transcendència, Gaudí no inventa massa cosa, en el sentit que el discurs que fa és realment molt fidel al teològic, és a dir, al sentit del temple, al relat de la nova la Jerusalem celestial que davalla del cel que trobem a l'Apocalipsi 21. No? Tot això ha estat remarcat doncs, per Armand Puig i per altra gent, no? Però fins i tot és un escrit que trobem, l'art en el temple, l'escrit del 1913 del pare Ignasi Casanovas, no? Que ja parlava de com és un temple, etc. No? I aquest escrit de l'art en el temple es va fer al claustre del monestir de Sant Cugat, i la Sagrada Família també és una església dintre d'un claustre, o sigui que ja el sentit teològic realment ja estava escrit, però al mateix temps es va redescobrir una altra vegada.
1: Uh-huh. De fet, també aquesta setmana, Eloi, hem conegut, durant aquesta roda de premsa que es feia pels mitjans de comunicació, que s'ha instal·lat recentment, en aquest cas, l'Anyell Diví, a l'interior de la torre, que és una obra de l'artista italià Andrea Mastrovito. És una escultura que està feta de vidre buit i recoberta amb fragments de trencadís de vidre. Si això encara li dona molt més aquest sentit de la transcendència, no?
2: Que res és casual, no? O sigui, és l'Església és l'esposa de l'Anyell. I l'Anyell és una figura molt important en el llibre aquest que hem citat de l'Apocalipsi, no? Apocalipsi, normalment associem aquesta paraula a coses com devastadores i tremendes, no? Però Apocalipsi vol dir revelació. Per tant, la Sagrada Família és apocalíptica en el sentit aquest que vol ser reveladora, no? Reveladora de la identitat de l'Anyell. O sigui, en el fons ens està dient qui és Jesús. Qui és Jesús per nosaltres? Qui és Jesús per la humanitat? Quin missatge té a portar-nos? És un missatge de salvació, és universal, és per tothom, és inclusiu. Llavors hi ha tot un relat que estem convidats a anar redescobrint de la mateixa manera que anem construint la Sagrada Família.
1: Uh-huh. Com hem dit a la portada, l'Eloi Aran, i com ja sabeu, és teòleg, és arquitecte i també és membre de l'associació canònica Antoni Gaudí. Una mica, quina és la feina que feu a través d'aquesta associació, Eloi?
2: L'associació canònica Antoni Gaudí el que vol és promoure la vivència de l'espiritualitat cristiana que tenia Antoni Gaudí. Diu, no és només, aviam si el fan sant o no el fan sant. Evidentment que desitgem, no?, que sigui una figura reconeguda, no?, en aquest sentit, per part de l'Església, i això té els seus processos, i es fa la feina que s'ha de fer i de més, no? Però és donar a conèixer aquesta vessant de l'espiritualitat d'Antoni Gaudí, no?, que a vegades, doncs, Antoni Gaudí ens quedem amb la part més artística o amb la part tècnica, amb la part històrica, perquè ja hem dit que és molt polifacètic, però potser el tret característic de l'associació canònica és això, eh? Per exemple, vam fer des de l'associació canònica, Antoni Gaudí es va demanar a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que fes un material per comunicar aquesta vessant espiritual d'Antoni Gaudí, i a partir del lligam que hi havia entre les escoles pels fills dels obrers de la Sagrada Família i la figura de Montessori, s'ha fet uns materials Montessori arran de l'any Gaudí per poder difondre aquesta vessant.
1: Creus que no és prou coneguda la faceta més espiritual d'Antoni Gaudí, que potser és més l'artística, no?, com a arquitecte, no?, i com a persona, potser, no?, perquè també se n'ha parlat molt, i sobretot des que es va conèixer que el papa venia a inaugurar la Torre de Jesucrist, no?, que es posava un altre cop en el centre de les mirades de tot el món, no?, la Sagrada Família. Se n'ha parlat molt de la seva personalitat, no?, que si era una persona molt seriosa, que si era una persona molt trista, no?, que si... se n'ha parlat molt d'això, no?, i de la seva faceta, potser com a artista, però no des d'aquesta vessant també espiritual, no? No ho sé.
2: És veritat que, o sigui, que Antoni Gaudí tenia un tremp i un geni notables, és evident. Que tenia també un gran amor per la pàtria, per Catalunya, això també és evident. I també és evident que tenia un vivia el catolicisme i que vivia la fe, i això també és bastant evident. Però a vegades hi havia un contrincant, que era el Mena Montaner, que va escampar, doncs, alguna activitat de quan Gaudí era jove, no vull dir, de joves, doncs tots fem coses quan som joves, diguem-ne. Però si tu mires el seguit, no? el cantus firmus, la nota de fons de la vida d'Antoni Gaudí, és evident que hi ha un cert camí ascètic, no? Al principi, no? Fins i tot va fer aquell gran dejuni de Quaresma, que fins i tot el bisbe Torres i Bages va dir per allà i deixa de dejunar i d'això perquè no anem bé. No? I aquest camí ascètic el porta també a una certa mística. Ell buscava aquests contactes, doncs, amb Torres i Bages, amb Maragall, amb el bisbe Campins de Mallorca. O sigui, ell va anar cultivant això, aquesta part espiritual, fins que podríem dir que va arribar a tenir una certa vida mística. Mística no de coses rares, no? No de somiar coses estranyes, sinó una vida mística d'estar ple de Jesús, no? O sigui, d'arribar a sintonitzar, d'arribar a buscar i a viure i a ser com aquell qui estimava, no? que era Jesucrist.
1: Uh-huh. Ara ens hem de situar, ja ens queda pocs minuts, però sí, m'agradaria, no?, fer aquesta fotografia del dimecres, dia 10 de juny, a la tarda, no?, la Basílica de la Sagrada Família, amb el Papa Lleó XIV, amb 250 bisbes i cardenals vinguts d'arreu del món, amb autoritats polítiques. De fet, hi ha també els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi ha 600 cantaires de tot Catalunya. Clar, tot el món, no?, tindrà la mirada posada a la Sagrada Família i a Barcelona?
2: Mm-hmm.
1: Això com ho valores tu? Com creus que, no? O sigui, que es vegi, que es projecti d'aquesta manera, no?, la Sagrada Família, com a arquitecte, però també com a teòleg, no? Per tu, què et suscita?
2: Està bé, i és una invitació per l'últim repte que ens falta, que és la glòria, la façana de la glòria. Val? Estarem a la glòria, la Sagrada Família vol, com qualsevol temple, vol transportar-nos al cel, qualsevol església és un tros de cel ficat enmig del teixit del quotidià, de la trama urbana, del dia a dia. Això passa a la Sagrada Família i passa a qualsevol parroquieta i a qualsevol ermita que trobem, no? Hi ha aquesta idea, no? Un tros en el cel, una estona de cel. Això és el que vol ser la litúrgia, que és, diguem, el programa que inspira Antoni Gaudí, que coneixia molt bé de tot el moviment litúrgic del seu moment i de més, no? Per tant, viurem una estona de cel universal per tothom. Sí, viurem, esperem, no? Que no passi res, que tot vagi bé i de més, no? I esperem viure una estona de cel, tot apuntant a que aquest moment de glòria, de certa teofania, per dir-ho així, ens ajudi i ens convidi a culminar l'última etapa que ens queda, que és la façana de la glòria, que el Francesc Torralba ha estudiat molt bé, entre uh-huh. altres.
1: I acabem amb l'himne, no?, que és Alça la mirada, no? Que és molt apropiat, no?
2: És molt apropiat, però és un alça la mirada que porta una creu que sota hi ha un anyell penjat. És a dir, és un alça la mirada que no es pot deslligar tampoc de la visita de la presó Cambrians, que no es pot deslligar tampoc de la visita a Montserrat, ni tampoc, especialment perquè jo crec que aquesta era la intenció més primigènia i més original del Papa, d'anar a Canàries i d'anar a trobar-se amb la realitat sofrent dels migrants. No? Jo crec que això és el que volia el Papa Francesc, això és el que jo crec, opino, que intueixo, que és també el que en el fons desitjava el Papa Lleó, però és un alça la mirada que ens porta també a després a baixar-la. És com aquest moviment del Tabor, no?, d'anar amb Jesús, no?, a trobar-lo transfigurat, però al mateix temps no podem plantar tres tendes. O sigui que estem aquí, però tenim una missió i un compromís social, diguem, que va vinculat amb el que els cristians anomenem Regne de Déu.
1: Clar. De fet, i ja no tinc temps, però clar, el Papa Lleó se n'anirà cap a Canàries, no?, però també els bisbes de l'Euromediterrània que es queden a Barcelona precisament per parlar també d'això, d'aquest, no?, dels reptes que tenim i que té l'Església a nivell dels drets humans i de la Mediterrània, no?
2: Sí, és una tothom visita que el que pretén, jo crec, que és endinsar-nos més en la humanitat i en ella també trobar-hi, en aquesta humanitat, trobar qui és el nostre model de persona, que és Jesús, en el fons, Déu, en definitiva.
1: Eloi, gràcies.
2: A vosaltres.
0: El comentari de Francesc Romeu.
1: Abans de marxar, com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom i molt bona Pasqua. Demà, 25 de maig, al matí, es presentarà al Vaticà la primera encíclica del Papa Lleó XIV, que porta per títol Magnifica Humanitas, sobre la protecció de la dignitat humana en l'era de la intel·ligència artificial. Magnifica Humanitas, en llatí, vol dir la humanitat magnífica. Aquest text el va signar el Papa el passat divendres 15 de maig, quan justament feia 135 anys que el Papa Lleó XIII havia signat la primera encíclica de la doctrina social de l'Església, la històrica Rerum Novarum del 1891, en la que defensava els drets humans dels treballadors en plena revolució industrial. Si recordeu, el Papa, poc després de la seva elecció, ja va dir que ell havia escollit el nom de Lleó, tot recordant el Papa Lleó XIII i la seva resposta a la revolució industrial, igualment que en l'actualitat també ens cal afrontar una revolució tecnològica que planteja nous desafiaments per la defensa de la dignitat humana, la justícia i també el treball. Per tant, ja podem assegurar que aquesta nova encíclica buscarà de defensar la pròpia identitat de la persona davant de les tecnologies emergents i la intel·ligència artificial, que poden suplantar-lo totalment fins al punt de poder prendre decisions per si mateixes. Una primera novetat serà que en la seva presentació demà al matí hi intervindrà directament el mateix Papa en persona al costat dels dos cardenals, l'argentí Víctor Manuel Tucho Fernández i el jesuïta txec-canadenc Michael Czerny, responsable dels dicasteris de la doctrina de la fe i per al servei del desenvolupament humà integral, respectivament. Això és una novetat. Mai un papa havia estat en la presentació de la seva encíclica. També intervindran prestigiosos experts en teologia, ètica i intel·ligència artificial, com la teòloga i professora del Regne Unit, Anna Rowland, la professora de teologia política i pensament social dels Estats Units, la religiosa africana Leocadi Luhombo, i investigadors sobre la interpretabilitat de la intel·ligència artificial, com Christopher Ola, cofundador d'Anthropic, empresa estadounidenca líder en intel·ligència artificial, que manté una batalla legal amb el Pentàgon, i claurà la presentació al cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat del Vaticà. La invitació de Holland representa un nou missatge subliminal del Vaticà contra els Estats Units, quan els límits ètics que ha de tenir la intel·ligència artificial en el seu ús en qüestions militars. A principis d'aquest mes, el Pentàgon va anunciar acords amb 7 empreses líders per implementar la seva tecnologia en sistemes militars classificats. Un contracte que no inclou Anthropic. Segons un comunicat del govern estadounidenc, Space, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i Amazon Web Service s'integraran en els sistemes classificats més sensibles del Departament de Defensa. L'anunci no va incloure Anthropic, empresa que es troba immersa en una disputa amb el Pentàgon a causa de la seva exigència d'establir límits respecte a la forma en què l'exèrcit utilitza les seves eines. Les forces armades estadounidenques busquen deixar de dependre d'Anthropic a causa de l'objecció de la companyia al fet que la seva tecnologia s'utilitzi per la vigilància massiva interna o com a màquines de matar autònomes. A principis d'aquest any, el Pentàgon va qualificar aquest startup com un risc per la cadena de subministraments, prohibint el seu ús per part de l'exèrcit estadounidenc i els seus contractistes. Per tant, Anthropic va quedar al marge dels sistemes classificats més sensibles del Departament de Defensa. A més, Ola, que el 2024 va ser inclòs entre les 100 personalitats més influents de la intel·ligència artificial per la revista Time, ara representarà el nou document del Papa. Una segona novetat de l'encíclica és que el dia després de ser signada, el mateix Papa ja va crear un nou organisme vaticà que seguirà ben de prop la implementació d'aquest document. Com ja es va informar el dissabte 16 de maig, el Papa va decidir formar una comissió interdicasterial sobre el tema, que presidirà el cardenal Zerni a causa del desenvolupament del fenomen de la intel·ligència artificial en les últimes dècades i la recent acceleració del seu ús generalitzat. La comissió diu que estarà formada per representants de 7 institucions vaticanes, però, de moment, la coordinació s'encomana al Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. Diumenge vinent, que ja tindré el text de l'encíclica, us en faré el degut resum. Però espero veure el document d'un papa que de jove va ser llicenciat en matemàtiques i que ara coneix perfectament el món dels algoritmes i de les dades. Molt bon diumenge a tothom i molt bona segona Pasqua.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
4: Déu vos guard. La Pentecosta és una de les grans celebracions de l'any litúrgic. 50 dies després de Pasqua, celebrem la vinguda de l'Espírit Sant. Els apòstols el van rebre quan estaven reunits. Aquell moment no va ser només l'inici d'una nova etapa de la primera comunitat cristiana, sinó el naixement d'una església en sortida, valenta i oberta al món. La por donava pas a l'entusiasme per transmetre la bona nova. Aquesta celebració coincideix amb la jornada de l'apostolat seglar i vol posar de relleu la vocació dels laics a evangelitzar. Com bé ens recordava el papa Sant Pau VI, l'Església existeix per evangelitzar. La missió evangelitzadora de l'Església no és responsabilitat exclusiva dels ministres ordenats ni dels religiosos, ja que l'apostolat seglar ha de ser també un agent actiu. D'aquesta missió evangelitzadora, rebuda del mateix Crist, en som tots corresponsables, laics, vida consagrada i ministres ordenats. En efecte, tots els batejats, pel do rebut en el bautisme, som enviats a ser testimonis de Crist en el nostre entorn, a la família, a la feina, a les xarxes socials. Els laics són cridats a ser el perfum i la llavor que Crist escampa pel món. El seu testimoni és una forma decisiva i imprescindible d'evangelització. L'Espírit Sant va transformar profundament els apòstols. També avui l'Esperit continua obrint portes, tocant els cors i renovant les comunitats. Quan un laic acompanya una família en dificultats, quan participa en una associació o en un partit polític, quan serveix els més pobres, quan treballa per la veritat i per la justícia, quan escolta un veí amb problemes, quan aconsella una persona amb dubtes o quan parla de la fe amb humilitat i coherència, està evangelitzant en el sentit més profund. La jornada de l'apostolat seglar és una invitació a redescobrir la bellesa d'una església corresponsable, on caminem junts, sumant carismes i responsabilitats. L'església creix quan els laics se senten part activa del projecte de Déu i quan les comunitats saben escoltar, acompanyar i treballar pel bé comú. De fet, així va créixer i expandir-se l'Església dels primers temps, com bé es recull al llibre dels Fets dels Apòstols, en què es ressalta la vida fraterna dels primers cristians. Fixeu-vos el que es deia dels cristians del segle II, després de Crist, a la carta de Diognet. Els cristians no es distingueixen dels altres homes ni pel lloc en què viuen, ni pel seu llenguatge, ni pels seus costums. No tenen ciutats pròpies. Tanmateix mostren un estil de vida admirable. Igual que tots, es casen i tenen fills, però no es desfan dels fills que conceben. Comparteixen la taula, però no el llit. Fins aquí la carta a Diognet. Benvolguts germans i germanes, en la Pentecosta, l'Espírit Sant no només ens renova, sinó que ens dona un cor nou per fer-nos entusiastes que entusiasmen. I aquest cor és el que necessita avui el nostre món, un cor capaç de servir, de sembrar esperança. Que aquesta jornada ens ajudi a renovar el compromís dels laics i a demanar amb fe que l'Esperit continuï fent de l'Església una casa oberta, acollidora i missionera.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 24 de maig del 2026. I quin diumenge? Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Monforte, mirant encara cap a Oslo amb la ressaca d'aquesta final de la Champions. Saludarem, evidentment, el nostre home Barça, el Costa, la Gelmà, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, amb aquesta final de la Champions, i també la ressaca del Girona amb l'Eduard Solà, amb tota la contracrònica del que va passar ahir al vespre, quarts d'onze de la setmana tràgica del Lyon Sindreu i el Toni Rodon. Avui que El Suplement també tindrem una història de pel·lícula en el sentit més literal del concepte. Avui El Suplement, la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la seva infantesa i adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà per la sèrie La Messias. Avui, per primera vegada, Sílvia Castelló Duran, El Suplement.
2: Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
3: Sí, sí, l'he vista.
2: Què t'ha semblat?
3: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
2: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
3: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió.
2: Avui, llavors, a partir de les 11, no us perdeu Sílvia Castelló Duran, la primera entrevista que fa explicant la seva història. A l'Eclipsi ens visita la mitiquíssima Elsa Anca. Fa molt de temps tampoc que no la sentim i tenim ganes de xerrar amb ella sobre els seus dies, però sobretot sobre les seves nits. Avui que xerrem amb aquesta model i presentadora de televisió i que també la Rosa Rodon i la Marta Ferrer parlaran de pantalles i de gastronomia. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger. I avui, informativament, comencem parlant del Barça, que ha guanyat la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo, amb dos gols de Pajor i dos més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la selecció de la secció, després de 6 finals consecutives. Sentim l'entrenador.
5: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
4: Avui a les 7 de la tarda, celebració pel triplet Copa, Lliga i Champions a les Fonts de Montjuïc. Per altra banda, el Girona baixa segona després d'empatar un amb l'Elx a Montilivi en la darrera jornada de Lliga. L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol. Michel Sánchez és l'entrenador del Girona.
6: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador, i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
4: Més coses. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i les seves filles serien els principals beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Així es desprèn d'un informe de l'UDEF, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, que assegura que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. De la crònica internacional destaquem que l'Iran hauria acceptat renunciar a l'urani enriquit com a part d'un primer acord de pau anunciat pel president Donald Trump per avançar cap a la final de, cap al final del conflicte. Així ho assegura el New York Times, citant fonts de l'administració nord-americana. Els detalls de com s'aplicarà aquest acord encara no s'han tancat i es deixen per a futures rondes de negociació sobre el programa nuclear iranià. Washington considera aquest compromís un punt clau de possible acord, mentre que Teheran encara no s'ha pronunciat oficialment sobre l'anunci. Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, Rússia ha atacat aquesta matinada la capital ucraïnesa, Kiev, amb desenes de drons i míssils, segons les autoritats ucraïneses. Les explosions han afectat diversos punts de la ciutat i almenys una persona ha mort i tres han resultat ferides. L'atac ha afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. L'ofensiva arriba després que el president Volodymyr Zelensky advertís d'un possible atac de gran abast. I la dona que estava en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona perquè va tenir contacte amb una víctima mortal d'antivirus podrà anar a casa seva. Ha donat negatiu en la tercera prova PCR que li han fet i, tot i que encara li queden 14 dies d'estar en aïllament, els podrà fer al domicili i sota control mèdic. Jordi Savall rep el premi Ernst von Siemens de música a Múnich. Es tracta d'un dels més prestigiosos del món i distingeix la trajectòria del músic català com a referent internacional en música antiga. En concret, per la seva vida dedicada a la recuperació i projecció de la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional. La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha celebrat aquest reconeixement.
7: És, sens dubte, una notícia molt extraordinària per a la cultura catalana i ho és també pel conjunt del país. Estem parlant d'un dels músics més universals que ha donat Catalunya. Jordi Savall durant dècades ha situat la cultura catalana als principals escenaris internacionals i sempre amb una mirada profundament humanística, i com no pot ser d'una altra manera, des del govern de la Generalitat volem expressar-li la nostra més sincera felicitació i sobretot el nostre agraïment.
4: La cerimònia ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i l'Hesperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, per Savall. I en esports, a banda de la Champions del Barça femení i el descens del Girona, també hi València 3, Barça 1 i Espanyol 1, Real Societat 1 a la darrera jornada de Lliga Primera. A la primera ref, el Nàstic, que aconsegueix la permanència i l'Europa entra al play-off. El Barça de futbol sala ha estat eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. En hoquei, als play-offs de quarts de l'Hoquei Lliga, hi haurà partit decisiu a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. Eliminació ahir del Lleida. I en tennis, avui arrenca Roland Garros, el segon Gran Slam de l'any.
0: El suplement amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
8: Atenció!
0: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Prèmia. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
9: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta hora, per treure'ns la son de les orelles, arriba l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa.
10: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
11: Jo tinc dos fills, un de 14 i una de 9. La de 9 està fora d'aquesta equació de les xarxes socials i del mòbil fins a 15 anys, però el de 14 li hem posat un límit de 2 hores diàries.

0: contacte amb gent de les xarxes que genera una expectativa i una expectació i que després, doncs, moltes vegades és un frau absolut.
1: Mi hijo tiene 14 y medio y todos los amigos están ahí con los teléfonos. Y si le prohíbes a uno, está como discriminado, se ríen de él porque no tiene esa conectividad con los otros. Le pongo límites una hora por la tarde, hablar con los amigos, con máximo a las 8, todo apagado y ya.
2: Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit els límits que posen pares i mares a les pantalles dels seus fills. Segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, 9 de cada 10 enquestats creuen que s'hauria d'establir un límit als 16 anys per l'ús de les xarxes socials. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, prohibir allibera d'un grapat de maldecaps, o bé hipoteca el seu futur i de cop als 16 se sentiran desemparats. Per parlar-ne ens acompanyen
3: el doctor Francisco Villar, psicòleg infantil i juvenil del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i autor de Com les pantalles devoren els nostres fills i Sense pantalles penso i sento millor. El psicòleg Jaume Funes, autor de No sense el meu mòbil i El humanismo en tiempos digitales. Aaron Fernández del Olmo, neuropsicòleg, autor de El cerebro hackeado. El psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades digitales. Rafa Guerrero, doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles, el testimoni de la Berta. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
4: L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
2: Doncs avui a l'Ofici d'Educar estrenem dilema. S'han de prohibir els mòbils fins als 16 anys. El govern espanyol ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16. I hem sortit al carrer a preguntar com veuen pares i mares la prohibició.
0: Hi estic completament d'acord. Primer com a pare i després com a docent he vist l'efecte absolutament nociu i devastador que han tingut les xarxes socials en els adolescents. L'augment de les patologies mentals associades als joves no estan lluny d'aquesta influència i d'aquesta lacra determinant que ens colpeix a tots.
5: Una bona mesura, perquè no pot ser que tinguin tota la informació del món a les seves mans i tota la pressió estètica, social, i bueno, tot el que suposa tenir les xarxes, que no és bo gestionar-ho amb 12, 13, 10, 15 anys.
6: Bueno, yo lo que creo es que es un tema delicado y que efectivamente hay que meter mano de alguna manera. No tengo tan claro que esa sea la medida acertada, aunque sí que hay que hacer algo, eso sí.
1: Creo que desde los 16 años son más responsables. Hasta esa edad son demasiado pequeños para entender dónde se meten. Así que prohibirlo, algunas cosas sí, todo no. El Facebook, el Instagram, redes sociales, sí. El WhatsApp, que haya, por ejemplo, uno para clase, compañeros, lo veo bien. El Gmail también.
7: La mesura em sembla bé, em sembla perfecta. Que sigui a partir dels 16 anys i fins i tot ho allargaria una mica més, perquè nosaltres que en tenim 50, 40 o 30, jo crec que tampoc estem a vegades amb capacitats per entendre el perill d'una xarxa social, doncs imagina 14 o 15 anys.
2: Confusió, no està clar, Austràlia va ser pionera, a França i Dinamarca s'està legislant. Recordem que segons dades de la UNICEF el 78,3% de l'alumnat de primària està registrat en alguna xarxa social. El govern i l'administració aquí també ho han començat a prohibir, restringir l'ús del mòbil entre els joves. Empesos per la preocupació de les famílies, el moviment Adolescència Lliure de Mòbils i dels experts. I els mòbils han quedat fora dels centres, però a les cases, en molts casos, la batalla continua. Acabar per cases i per famílies. Mòbil sí, mòbil no, a quina edat? Doctor Francisco Villar i Jaume Funes, molt benvinguts.
8: Encantats.
2: Avui intentarem aclarir, ajudeu-nos, sisplau, a trobar reflexions que ens ajudin a prendre decisions. Què diríeu a una família angoixada per si ha de donar el mòbil al seu fill 12, 13, 14, 16 anys, 18 anys? Què li diríeu? Qui comença? Jaume?
8: A veure, situem-nos, el trasto aquest, el que diem mòbil, recordeu que la prohibició actual és mòbil i rellotge digital, el curs que ve serà rellotge digital, ulleres i pin projector. Si ens posem en l'aparell, el que estem discutint de quan un adolescent pot gestionar amb suport i acompanyament una eina bàsica que li permet connectar-se, relacionar-se, accedir al saber i, a més, que comporta que quedi en mans del capitalisme digital, que òbviament pretén explotar les seves necessitats i les seves històries. Què li dient? Miri, igual que vostè acompanya a descobrir si val la pena o no aprendre alcohol, igual que l'acompanya per dir val la pena saber, igual que l'acompanya per descobrir el que està al teu costat és el teu amic i el teu enemic, és complicat, però munti un sistema

0: tema que li permeti en procés progressiu de gestionar autònomament la relació, l'accés al saber, el descobriment de la informació, que majoritàriament passa per un artilugi mòbil que està només en les seves mans.
1: Quin hauria de ser, doctor, el criteri principal? La maduresa, l'edat, el context, l'ús previst?
2: Bueno, jo crec que el que hauria d'intentar resoldre la confusió aquesta, perquè si tu has de valorar quin és el nivell maduratiu del teu fill, pues bueno, pues ja se't fica una responsabilitat extra que dius, vale, i això com es mereix, perquè que tenen que enfrontar-se, que no... Llavors jo crec que hi ha un acord que tu pues, li pots ensenyar al teu fill a conduir responsablement, però no conduirà fins que no tingui una maduresa suficient per fer-se càrrec pues, d'un artilugi d'aquesta categoria, no? Llavors, com que nosaltres amb els nanos són nanos sants i els hem acompanyat amb el seu desenvolupament tota la vida, pues aquesta part ja la sabem, sabem lo bona i lo bé que els hi senta la vida amb aquests nanos. Llavors el que hem vist és que per tal de donar-li una cosa que suposadament és una eina i efectivament és una eina amb el món adult, llavors això ha interromput la seva relació amb el món. Llavors suposa una limitació per la seva comunicació, que verbalitzen cada cop més sentiments de solitud i més sentiments de desesperança. I això vol dir, perquè clar, com que no tenen la necessitat aquesta, suposadament, pues, lo que diem del falso amigo, no? Com que no tinc la necessitat aquesta d'enfrontar la solitud, apropant-me amb els meus amics, que els tinc pues, a l'abast de la mà, pues, estic allà, no? Absolutament enjuernat amb tota no? la velocitat que hi ha, les possibilitats, no? però sense una cosa que estigui generada com pues, això a foc lent. No? O sigui, hi ha una acceleració pues, dels processos no? amb la infantesa que no els hi senta bé. Sobretot per tot el que els hi prenen. Si un pare té que prendre una decisió de li dono o no li dono, té que valorar què li treu si li dona. Llavors aquí és quan es fan els càlculs. Què estaria fent aquest nen si en comptes d'estar 4, 6 hores davant d'aquesta pantalla no estigués davant d'aquesta pantalla? Clar, és que tot ens surt a guanyar perquè es fan propostes pròpies, es fan processos de reflexió, tenim vies de que ells accedeixen a la seva informació. Ostres, tenim tots els aprenentatges formals. Què ens estan dient des dels aprenentatges formals? Una cosa molt interessant. Escolta, nosaltres a l'escola el que intentem és dotar amb els alumnes d'eines per poder fer una generalització d'aquestes habilitats amb el món adult i que llavors se'ls faciliti la vida adulta. Llavors t'estan dient ara, escolta, quan jo amb un nano li ensenyo a fer un resum en profunditat sense faltes d'ortografia, amb el moment que incorporen una eina digital que no tenen ni que teclejar, que només amb un dictat ja li posa tot, li fa una correcció i li millora no? la qualitat, aquesta traslació és més fàcil o més difícil, no? Llavors, tenim que pensar en que si ajudem el que no necessita ajuda, què estem fent? Estem ajudant o estem incapacitant?
1: Però què passa, Jaume, si la socialització de l'adolescent es fa sense mòbil, però l'entorn sí, es fa sense aquesta informació que tu expliques al teu llibre, que els ofereix internet i que els ajuda a contribuir a la seva identitat digital i tot això, i els seus iguals sí? És a dir, què passa quan l'adolescent, perquè és una pregunta que la gent, que els pares sí. i mares ens fem, no? Què passa si tots ho fan i ell no ho fan? El que una mare ho deia, no? Es burlen d'ell o no? O què s'estan perdent?
0: Els adults tenim una tendència a construir problemes que els adolescents no tenen, deia Francesc, no? És que si no estan a les pantalles tenen temps per... Fals. La immensa majoria d'adolescents estan avorrits i perduts. Parlen a vegades d'una col·lecció de persones que són les classes mitges d'aquest país que no responen a res. A Cornellà, on jo continuo vivint, t'asseguro que a l'estiu el 60, el 70, el 80% d'aquests preadolescents i adolescents no feien res i sort tenien de que tenien pantalles. Per tant, quan plantegem els buits de la vida dels adolescents, no diem l'omplint de pantalles. A veure, en què l'omplint? Quan deien, no, és que els altres t'ho deies, l'altre ho fan o deixant el fi. Doncs no tornem a construir un problema. Avui en dia, la construcció de la identitat de qualsevol persona, immensament, en una part significativa, es fa virtualment. I quan es fa virtualment, vol dir que depèn, com sempre ha depengut, del que diu l'altre, del que considera que sóc, del que jo sé que sóc i no sóc, però una part d'aquest mirall que parla és digital. Llavors, jo no m'he de plantejar si sí o si no. M'he de plantejar com es relaciona, es construeix. Les escoles que no funcionen són les escoles homogènies, les escoles que funcionen són les heterogènies, en les que hi ha uns pares més hippies, uns pares més tecnològics, uns pares preocupats per una cosa, uns pares per una altra cosa. Aquesta tendència, que és exactament igual que l'argument de Vox per l'educació afectiva. No vull que ningú expliqui la sexualitat al meu fill, que ja li explicaré jo, però en realitat estàs deixant en la immensa solitud en l'altre. Per tant, pensem en sèrio què significa avui ser adolescent, relacionar-se, viure, i en cada cas, cada família, amb les seves possibilitats, què pot fer?
1: Sobre la prohibició del mòbil als 16 anys, hem demanat l'opinió al psicòleg clínic José Ramón Ubieto.
3: La pregunta sobre la prohibición del móvil nos lleva a otra pregunta, que es cómo lograr que una decisión sobre un dispositivo tenga efectos reales, porque sabemos que las normas que más funcionan son siempre las más compartidas. Prohibir y regular el móvil y las redes sociales es una norma necesaria, pero insuficiente. Insuficiente no solo porque se la puedan saltar, sino porque además debe ir complementada con otras actividades. Por ejemplo, la alfabetización mediática es fundamental. Enseñarles a usar la tecnología en base a unos principios que implica la desconexión, pero también implica la tolerancia, el respeto, la diversidad. Exige también compatibilizar esa prohibición o esa regulación con un trabajo más intensivo en relación al lenguaje para que no se pierda la práctica de la conversación, que es un elemento fundamental en la construcción de un sujeto, y por supuesto las alternativas presenciales, que son las que producen también un sentimiento y un valor de la vida para cualquier sujeto.
1: El psicoanalista José Ramón Ulleto ens explica amb què es troba consulta per ús problemàtic o abús de pantalles o mòbils en nens i adolescents.
3: Para un grupo reducido de personas, esas conexiones a veces son los únicos vínculos que pueden establecer. Se trata de sujetos muy separados, muy aislados, con problemáticas que les impiden el vínculo social y que a través de videojuegos o de otras redes ellos pueden establecer algún vínculo. Para otro grupo, que no tenemos todavía una cifra clara, pero que en algunos sectores de edad empieza a crecer, esa conexión les anima a participar de comunidades misóginas o xenófobas, serían burbujas de odio en la cual se les presenta como un refugio frente a la soledad, pero a costa de alimentar valores y principios de odio en relación a mujeres o a migrantes. Más que paliar la soledad, es un alivio temporal a través del entretenimiento, pero que no aborda el problema central y causa de su propia relación con la soledad. Lo vemos sobre todo en el uso creciente de los chatbots psicoterapéuticos, lo cual resta valor a la presencia y a la interacción más directa con otras persones.
4: El Joan té mòbil, jo per què no?
5: Hem de ser valents a l'hora de prohibir els mòbils als menors. Doctor Francisco Villar.
1: Avui a l'oficiador que ens hem plantejat aquest dilema s'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys amb el doctor Francisco Villar i amb el psicòleg Jaume Funes. Quin missatge donem als adolescents si a casa i a l'escola hi ha normes diferents?
0: Bueno, és que amb les normes nosaltres sempre cometem el mateix error, és a dir, en lloc d'estalviar-nos conflictes sempre anem posant normes que sempre discutiran i no ens molestem en comentar-les, en discutir-les. Mira, jo no puc fer classe d'aquesta manera, bueno, ho sentim, el mòbil tu ho guardes, punto, però dones una explicació de per què sí o per què no. Però no, no, som experts en... Molts dels pares que aplaudeixen limitacions no perden ni un minut amb el seu fill a discutir les normes de la casa, no? Però per què està un adult? Pues perquè un adolescent posi en qüestió, en crisi, es baralla amb el seu adult. La norma...
1: Efectivament.
0: I per tant, no poden dir prohibir, per exemple, prohibir les xarxes socials. De què és això de xarxes socials? Clar, haurem de dir prohibit el tuit, jo què sé, el TikTok, o prohibit l'Instagram... Però la nena aquesta que abans de pujar estava de primer d'ESO de dir, no, jo només mullo el mòbil, em conformo amb el WhatsApp, perquè vol dir està complint una funció de relació que haurem de dir que és una bona xarxa i que no. I amb un parèntesis, els adults som experts en regular a la gent feble. En lloc d'obligar que el TikTok es carregui el seu algoritme que defineix l'identitat de qui ho està buscant a la tercera búsqueda que tu facis allà dins. En lloc de posar-nos amb el poder del capitalisme digital dient que els adolescents s'aguantin i no vencin. Heu citat Austràlia, no? Avui en dia ja comença a estar clar que entre el 80 i el 90% dels adolescents són capaços d'adulterar la identitat i estan a les xarxes exactament igual.
1: Què us trobeu a consulta, doctor? Què es troba? És a dir, us trobeu problemàtiques? Digues, digues.
2: Sí, no, jo volia fer una miqueta del matís, no? O sigui, jo crec que els primers que van reaccionar, no?, de forma com molt, no?, esbarada, van ser precisament les grans tecnològiques. O sigui, nosaltres als nens pràcticament no els hi prohibim res. O sigui, un nen que va a comprar alcohol a un supermercat, ningú truca a la policia a dir que està fent una il·legalitat. O sigui, la prohibició és vendre alcohol amb ell. Un nano que vol entrar en una zona d'oci nocturn, o sigui, no es truca a la policia i li cau una sentència de denúncia. L'orientació i la llei australiana, que és una llei fonamentalment, és una prohibició fonamentalment educativa, perquè no té conseqüències sobre les famílies i sobre els nens, precisament el que fa és protegir els menors de que algú que està fent negoci, precisament el que està dient, estic fent un negoci amb l'atenció de la gent, robant el seu temps, llavors jo li poso límits amb aquesta gent, llavors vosaltres no podeu fer negoci amb aquestes personetes que són vulnerables i que ja està acreditat científicament i està acreditat penalment, perquè precisament ells saben, nosaltres sabem que ells estan fent algoritmes que estan orientats a generar addicció i que a més no només això, sinó que desborda la seva capacitat dels adolescents. Si tu ja saps això científicament, saps això penalment, llavors jo crec que és pues, una espècie com d'anomalia de l'alçada que van tenir el manifest aquest del 77, que es volia, com que la sexualitat infantil era reconeguda, es volia defensar que un nano de 8-9 anys decidís en qui vol anar-se al llit, i si és decisió pròpia se li hauria de respectar. I hem parlat de la indemnitat sexual i estem parlant de la indemnitat vital amb el cas dels nanos. Llavors no podem permetre als poderosos a aprofitar-se de la vulnerabilitat dels nostres infants per tal de prendre-li allò tan important com és la vida. Jo no entenc aquesta preocupació que hi ha per l'avorriment dels nanos. O sigui, clar que els adolescents estan en l'avorriment, però l'avorriment és un element de promoció. L'avorriment què és? L'avorriment és un motor per tal de resoldre'l. És una oportunitat per tal de resoldre. No només això, sinó que és que jo tinc que fer-me preguntes molt difícils. Si a l'adolescència un talla els processos interns, no?, de reflexió en si mateix, perquè les preguntes són dures, és, soc normal, no soc normal, puc estimar, puc ser estimat, m'agrada com soc, aquestes requereixen unes reflexions profundes que generen un cert malestar amb el nostre adolescent i que per això estan molt emprenyats en tots. Però hi ha un procés que tots coneixem. O sigui, hi ha un procés d'identificació que després passa en un procés d'individuació. I això també hi és. L'adolescent, el problema que tenim amb 12 o 13 anys és que escolten. Ens escolten a tot. Perquè és que estan buscant models de comportament per tal d'incorporar-los ells. Llavors és importantíssim que allà on es relacionen els nostres adolescents pues, hi hagin uns certs criteris que no tenen que ser uniformes, perquè els nostres nanos, els nostres fills generalment, de vegades sí, però molt rarament som nosaltres els seus referents, però garantir que els seus referents són de la seva comunitat, del seu entorn, mestres, un entrenador, de garantir aquesta qualitat de les relacions i dels modelatges és molt important, perquè després, si no, tenim que patir doncs, aquestes conseqüències de que, clar, de que és que l'opinió d'aquest que s'ha dit que és el seu referent, que un adult diria, aquest senyor és un imbècil o no pot parlar amb nens, doncs llavors no el tenim. Llavors, el fet de garantir la qualitat de l'espai de desenvolupament dels nostres nanos és una responsabilitat adulta.
1: Jaume.
0: Sí, ja que ha parlat de l'alcohol, s'ha trobat mai un parlamentari que no hagués begut alcohol abans dels 18 anys? És molt fàcil legislar, però i com eduquem? Quan sabem que la construcció de la relació, en aquest cas l'alcohol, és un procés progressiu. I què fem? Ja que parlem del capitalisme, algú s'ha atrevit a prohibir que el meravellós anunci de cada estiu sigui la felicitat, la posta de sol, la música i la cervesa? Si no discutim això, és molt fàcil dir l'alcohol. Jo quan prohibeixo l'alcohol estic traspassant un missatge. L'alcohol és una droga dura que quan més triguis en fer servir, millor. Però com que sé que començaràs a relacionar-te, no et creguis el que et venguin i hauràs d'aprendre a situar-se l'alcohol en la vida. Aquí és exactament igual.
2: Però si és exactament igual, jo precisament anava a això. Llavors, la gent demana orientació. La gent vol saber què són les xarxes socials i què és el mòbil. Perquè amb l'alcohol, fins i tot el pare que diu aquesta cosa tan rara de com que sé que veuràs, té això, que viguis de qualitat, aquesta persona sap que està fent una cosa que és dolenta pel seu fill. Llavors aquí estem demanant, escolta, això ajuda o no? I la claredat i Jo crec que la part educativa que té aquesta prohibició és de dir-li, escolta, això és dolent per ells. A partir d'aquí, tu pots decidir si li dones o si no li dones. Però aquesta afició a donar-li les coses perilloses als nanos a deshora o massa aviat és una cosa que va també en contra del procés evolutiu, perquè els nanos cadascú té el seu ritme. Llavors necessitem esperar que el nano estigui preparat per enfrontar una tasca que pugui fer-se càrrec, no que se'l mengi. Precisament com amb l'alcohol, si vosaltres li doneu pares al mòbil, al vostre fill, abans dels 16 anys, però és que Europa està dient, escolta, el 16, ni que sigui el 16, perquè sabem que també els 17 i els 18 és molt dolent, però bueno, ni que sigui el 16. Si estàs en una de mínims, si saps que estàs per sota d'això, com a mínim que tinguis la consciència de que estàs exposant el teu fill a molts perills.
1: Sentim una mare, la Berta, té dos fills de 5 i 9 anys i ens explica qui no es deixa fer els seus fills a les pantalles i com reaccionen quan els diu prou.
6: Nosaltres els deixem mirar la tele, bàsicament els caps de setmana, després de dinar, i el que acostumem a deixar és que vegin una pel·lícula, que puguin veure tots dos, no? Que sigui apta per les dues edats. Els meus fills no tenen accés ni a iPads, ni a ordinadors, ni tampoc videojocs. Els meus fills veuen poc la tele, però cal dir que els encanta mirar-la i que costa molt que acceptin quan ja n'hi ha prou i toca tancar-la. La pantalla els abdueix tant que quan els diem que ja n'hi ha prou sempre protesten i sempre intenten negociar una estoneta més.
1: Li hem demanat a la Berta quan donarà accés als seus fills al mòbil i si li sembla bé prohibir els mòbils fins al 16.
6: A la ràdio ens hem fet un fart d'entrevistar i d'escoltar experts en la matèria que recomanen que no es doni un telèfon mòbil fins als 16 anys. Per tant, la nostra voluntat, tot i que és veritat que encara ens queda una miqueta, és esperar als 16. Crec que en general els pares cada vegada són més conscients de l'addicció que generen les pantalles i els perills de l'accés prematur, sobretot a les xarxes socials, i per tant crec que cada vegada està calant més aquesta barrera dels 16 anys. Crec que no és la solució definitiva, però sí que em sembla bé que les institucions i les administracions s'impliquin i que s'intenti regular d'alguna manera l'accés als mòbils dels menors. La majoria de famílies del meu entorn són bastant conscients que ens juguem molt, però sí que constato un cert escepticisme en què realment totes les famílies ens plantem i que acabem aguantant sense donar-los el telèfon mòbil fins als 16 anys. Crec que el que més ajudaria, i segurament el que ens costa més a tots, és ser conseqüent, no? Allò tan antic de predicar amb l'exemple. Ser conscients que moltes vegades els primers enganxats de les pantalles som nosaltres, els adults, i aconseguir mantenir espais o moments sagrats a casa que estiguin lliures de pantalles. Crec que el que més ajudaria és estar més present amb els nostres fills, ser-hi en carn i ossos físicament i no darrere una pantalla.
7: Quan em dius que pari de jugar amb la tablet, m'enfado tant.
5: No és gens recomanable utilitzar el mòbil davant dels menors de 3 anys. El modelatge és clau per al seu desenvolupament. Màrius Martínez.
1: Avui en temps de suplement a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar el dilema. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys, intentant aclarir-nos. Diu el Jaume Funés que el mòbil no s'ha de veure com un enemic, un problema, ni com una addicció inevitable, sinó com una eina que forma part de la construcció de la identitat juvenil. I ell proposa, en lloc de parlar d'alarmisme i prohibir, treure'ls el mòbil, educar i acompanyar perquè aprenguin a viure amb ell de manera saludable, crítica i autònoma. Abans us preguntava, què us trobeu? Què és una addicció? No és una addicció? Quan és un ús problemàtic? Quan és un abús?
2: O sigui, jo treballo amb la prevenció del suïcidi, amb l'infància i l'adolescència. Llavors jo tinc dos focus d'intervenció. Un, intentar pal·liar tot allò que els fa mal. I un altre, intentar reforçar els factors protectors. Què ens trobem nosaltres amb això? Que jo fa molt de temps que estic molt capficat amb tots aquests factors protectors de la infantesa. O sigui, totes aquelles eines que permeten a l'adolescent, pues això, fer de la vida un lloc habitable. Llavors, quan parlem de continguts, òbviament que tots coneixem que els continguts poden afectar d'una manera o d'una altra. Parlem de la pressió estètica amb les noies. La pressió estètica amb les noies, hi ha estudis que són molt interessants, que dius, compte, és que la pressió estètica que rep una dona de 25 a 35 anys és exactament la mateixa que rep una noia entre 14 a 24 anys. Però a la persona d'entre 25 i 35 anys li genera un desig d'aprimar-se, segons els models que hi ha. Però a les noies entre 14 i 16 els acaba comportant una problemàtica relacionada amb trastorns de conducta alimentària, que també n'ha experimentat una multiplicació per 4 de la incidència, i cada cop nenes més joves. Llavors aquesta tirania de la bellesa, no? Aquestes noies de 9 anys intentant lluitar contra l'envelliment, abans ni tan sols de ser jove, això suposo que genera, pues això, als poderosos, pues una economia molt, no sé, molt interessant, però amb els nostres nanos els està afectant negativament. Llavors, en relació als factors de protecció, nosaltres, si les associacions de pediatria ens estan dient que fins a 6 anys no pots donar-li una pantalla a un nen, pues això jo crec que ho tindrien com que respectar. Perquè què podem fer amb els nanos? Qualsevol cosa menys fer-los mal. Llavors, si això els afecta la seva capacitat visual, els afecta la seva obesitat, els afecta... Escolta, no ho facis, o sigui, no facis mal bé amb aquesta criatura. Si les mateixes societats i societats mèdiques ens estan dient no li donis el telèfon mòbil fins als 16 anys, és normal que l'Estat acompanyi les societats mèdiques i digui, escolta, et dono reforçament, perquè que ara els pares estan tenint el que van demanar fa 3 anys, que és orientació per part dels experts, orientació a l'escola, l'escola ja s'ha pronunciat, orientació dels professionals, sobretot dels pediatres. Els pediatres ja s'han pronunciat, no personalment algun expert, a través de la seva pròpia associació. I ara l'Estat ens dona aquest recolzament per tal de que les famílies no diguin, home, tan dolent no serà quan no està prohibit, pues jo crec que una miqueta tenim tots els elements per tal de poder donar-li als nostres nanos allò que es nodreix, defensar, pues això, la seva vida i acompanyar-lo amb els malestars. No tenim cap por d'enfrontar el malestar dels nostres nanos. Una part d'aquest malestar acabarà repercutint en una construcció de la seva pròpia identitat a través de fer-se aquestes preguntes, i l'altra part, si ja el malestar és clínicament significatiu, necessitem identificar-lo ràpid i abordar-lo per tal d'acompanyar amb aquest nano a resoldre les seves dificultats que no ha pogut ell mateix. Llavors, en cap cas que ells es refugiïn dels seus malestars davant d'una pantalla pot ser un element favorable al que volem aspirar des del punt de vista de psicologia, d'identificar el malestar i separar-ho quin és el malestar propi de l'adolescència del malestar que ja és clínicament significatiu. Qualsevol cas, poder tenir l'oportunitat d'adreçar-nos ràpid.
1: Jaume, què et diuen els adolescents? De fet, tu dius que lamentes el teu llibre que desconeixem què fan, com ho viuen, què els impacta de les seves vides digitals, que no ens posem a la seva pell, dius.
0: Sí, mira, jo sóc un quinquer del Baix Llobregat. I cada vegada que parla de lo que veiem a la consulta, com si jo parlés de les drogues quan veia els problemes d'heroïna. No és això. La realitat no és la nostra consulta, la realitat no són els discursos alarmistes, com entenc, la realitat són com viuen i com no viuen. Cada vegada que les societats mèdiques, i ho he posat per escrit, i mi mare ja també es parlen de les pantalles de la infància, creure el que diuen si el primer paràgraf és tot infant té dret a 2 hores de pare o de mare al dia per abraçades i per llegir contes. El dia que reclamin les condicions per tenir infància, discutirem si en les abraçades i la infància les pantalles tenen una infància. La segona cosa que voldria dir, vale, què diuen ells? Mira, justament ahir estava en la sessió de treball amb profes de València. Una de les profes de secundària, quan estava parlant de com saber com són, què viuen, què fan, la profe deia, una alumna m'acaba de dir el següent, tots els profes entren a la nostra classe i volen parlar de la seva assignatura, però no tenen cap interès en saber res de la nostra vida. La immensa majoria de les regulacions adultes són regulacions que paguen els pobres d'adults que no s'han parat a pensar què és això. Fixa't que ara el debat pot acabar sent coses tan complexes com les intel·ligències generatives. En un moment en el que avui aprendre i descobrir és saber fer-se preguntes, no trobar respostes, i el que després parlem de si voten al Vox o voten a no sé qui, en lloc de parlar-nos a pensar, algú els ha ajudat a descobrir què pensaven aquí. Per tant, els adolescents tan sols esperen que mirem, escoltem i després discutim amb ells, i no es negaran fins i tot a establir la pena de mort perquè el faci servir un mòbil quan no toca. No, són així de durs, però com a mínim parem a parlar. La nena aquesta que deia avui pel WhatsApp estava dient el que han fet sempre tots els adolescents, estar a la cantonada junts 2 hores dient i ara què fem, i 2 hores després encara estaven què fent, i ara fan el mateix amb mòbil o sense, però haurem de pensar com estan vivint aquest univers. Justament fa un par de mesos es publicava un treball que és joves i telèfons mòbils a l'escola, sistemàticament ordenat què ha passat en les prohibicions i com a mínim que pensen que el mòbil serveix per alguna cosa més, no només per ser addictes a aquesta història.
1: Sentim el Rafa Guerrero, que és doctor en educació i psicoterapeuta, autor de Addictos a les pantalles. Ens explica si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
8: Sí, estoy a favor, completamente a favor de legislar y de prohibir el uso de dispositivos tecnológicos, de redes sociales, determinados videojuegos, desde luego, a menores de 16 años. ¿Por qué? Bueno, porque hablamos de una etapa difícil, como es la etapa adolescente, una etapa de cambios, y esto implica que son vulnerables. Son muy vulnerables, necesitan sentirse vistos, necesitan sentirse pertenecientes, y hacerlo con sus padres, con sus madres, con sus maestros, sus profesores, sus referentes adultos, lo hacen a través de las redes sociales, de determinados dispositivos tecnológicos, con lo cual, bueno, creo que ya hace tiempo que llegó el momento de que se legisle todo esto, como se legisló ya hace varias décadas, el tema del alcohol, el tema del tabaco, etcétera, etcétera.
1: Pel Rafa Guerrero, el problema no està en el dispositiu tecnològic, sinó en el que hi ha al darrere.
8: Tendemos a pensar que el problema está en el síntoma, en la adicción al porno, en los teléfonos móviles, en los videojuegos, las redes sociales, y a mí me gusta decir que el problema no es el ordenador, el TikTok, ni Instagram, ni siquiera es la televisión. Ahí es donde desemboca el problema. Reducir o eliminar adicciones tecnológicas es algo difícil. ¿Dónde tenemos que poner el foco bajo el punto de vista? Vemos que lo que hay debajo de una adicción es una carencia, es un problema, es un conflicto, es un abuso. Cuando nos encontramos con pacientes, ya sean menores o adultos, con adicciones tecnológicas, en todos los casos nos encontramos con que ha habido abuso sexual, carencias afectivas, que ha habido abandono, que ha habido maltrato, que ha habido secretos en la familia, triangulaciones, que ha habido chantajes, y el menor lo que hace es encontrar su solución, no digo que sea la mejor solución, porque aquí no tenemos que entrar a juzgar, en el dispositivo tecnológico. Es su mecanismo más efectivo, es su solución.
1: I el psicòleg clínic José Ramón Ubieto, autor de Soledades Digitales, ens parla de la influència del que és digital en la soledat.
3: Por un lado, el secuestro de la atención es el más importante. Focalizar la atención en las pantallas les priva de otros asuntos que son para ellos fundamentales, como pueden ser el deporte, la lectura, concentración en las tareas académicas, la convivencia familiar, etc. Un segundo grupo tiene que ver con la exacerbación de vulnerabilidades. Personas que ya tienen alguna vulnerabilidad, eso queda exacerbado a través de ese uso problemático, porque ahí vemos, por ejemplo, cómo hay desde una facilitación de trastorno de conducta alimentaria, de estados de ánimo que pueden implicar autolesiones o ideaciones suicidas, de violencias virtuales, etcétera. Una tercera tendría que ver con los conflictos familiares que genera, el control de horarios, etcétera. Y una última que tiene que ver con trastorno de la salud, el más importante es la pérdida de sueño.
9: Els grans passeu tot el dia amb les pantalles.
5: M'he trobat debatent amb professionals que consideren el mòbil una arma i ni tan sols pensen que pot ser una eina. Jaume Funes.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, aquest dilema en temps de suplement a Catalunya Ràdio. S'ha de prohibir el mòbil fins als 16 anys? És una arma, és una eina? Al darrere, no? Tots insistiu en alerta, no és el dispositiu, és què hi ha al darrere, què és tot allò que es deixa de fer, no? Quan hi ha un dispositiu pel mig.
2: Sí, però insisteixo, sí que és el dispositiu. O sigui, perquè hi ha estudis que estan dient del només la possessió del dispositiu o de només el fet de tenir un perfil obert a xarxes socials, i això està directament relacionat amb el cas del dispositiu amb problemes, com bé deia l'Ubieto, de trastorns del son, de trastorns de salut mental i d'obesitat. I això, de la mateixa forma, amb el fet de només tenir un perfil. Llavors, el fet de només tenir un perfil ja està relacionat amb trastorns de l'estat d'ànim. Jo em sorprèn, no, moltes vegades, quan nosaltres volem posar com els adolescents amb el centre de tot, oblidar que els adolescents el que estan és de trànsit també. Llavors, si tot va bé, els adolescents acabaran transitant a l'edat adulta. Llavors, jo, pues, amb tots els respectes, però aquesta crítica de fer-li amb un mestre perquè arriba el seu alumne a la seva classe i el que fa és el que fan els mestres, una miqueta que es diu, escolta, nois, mireu a quin món heu arribat, no? Llavors, hi ha una cosa molt interessant que em van dir l'altre dia, que estaven generant una espècie com de recurs per als mestres, que era un identificador d'expressions facials de tots els alumnes, i en el moment que un alumne posava cara d'avorrit, llavors el detector saltava i el mestre, no sé, crec que li donava un calambrazo o algo així, si tenia que treure, pues, no sé, la el nariu aquest de pallasso a fer alguna cosa, no? O sigui, llavors, prendre la capacitat a l'adolescent de dir, escolta, tu ets una persona que ha arribat a aquest punt, pots perfectament focalitzar la teva capacitat atencional amb uns continguts que hem acordat que són una oportunitat per tu per tal de desenvolupar la teva reserva cognitiva, perquè aquest exercici està dissenyat perquè jo presento el teu món, et poso un repte respecte a el que tu feies i amb això tu tindràs més capacitat del dia a la demà poder aspirar amb això que diem del criteri propi, del criteri crític, perquè tenim que apropar amb els nostres nanos amb una espècie com de consens de la realitat amb la que ens envolta, d'una certa veritat, per després poder-los posar a qüestionar-la, perquè som més capaços de lo que nosaltres sembla que semblem.
1: Jaume, una pregunta. Hi ha moltes cases que tenen la sensació, jo m'hi sumo, que això del mòbil és una batalla i és una guerra campal, que és difícil. Tu què proposes?
0: A veure, qualsevol novetat, especialment per adults acollonits que som nosaltres, que els adolescents se l'apropien, esdevé una font de conflictes per sistema. La introducció d'esclos als dilucis digitals, jo proposo que ja no parlem de mòbils perquè hi ha tantes possibilitats, és una font de conflictes. I per tant, per tranquil·litat de cadascú de nosaltres, volem tenir menys conflictes. I per tant, batallar amb aquest tema és batallar, que deien les mares, una hora, un temps, és una font de conflictes. Però són conflictes inevitables que darrere dels quals hi ha un dia te ho prohibeixo perquè ja no aguanto més i un altre dia te ho prohibeixo i et dono explicacions i un altre te deixo fer i m'expliques tu què. Però això cansa especialment per la immensa majoria de pares i mares que no tenen temps o per la immensa majoria de pares que no tenen ganes de tocar. I només serveix per alguns pares que construeixen algun discurs sobre l'educació i tenen temps d'aplicar-lo. Dit això, clar, és fals que l'adolescència sigui una etapa d'immaduresa, és una etapa de construcció de la responsabilitat i la maduresa, no cau del cel, és un procés d'aprenentatge en el que òbviament s'equivoca i el grau més important és com els ajudes a aprendre allò que estan fent. Què dimonis sabent de lo que han vist aquell dia? I ens preocupem pel vídeo porno i no pel discurso fatxa, i ens preocupem per han fet els deures en el ChatGPT i no s'hi han après a preguntar al ChatGPT. I estem en aquesta cosa que dic, perquè cansa socialment, cansa educativament, i clar, en aquest moment en què està l'escola, en aquest moment en el que tot són pluges negatives, en el que la depressió pedagògica s'imposa quan veritablement hi ha molta gent que treballa bé i podria imposar l'optimisme pedagògic, només falta que tu introdueixis una variable que digui qualsevol youtuber explica millor que tu les derivades. Avui no pots continuar educant, ensenyant, de la mateixa manera que abans. I per tant, la primera cosa que hauràs de fer és que aprenguin a preguntar, que aprenguin a buscar, i el que hauràs d'avaluar és no si els han donat una resposta o no, sinó si han buscat resposta adequada, i que entenen que això és un canvi dràstic, que ho acaben focalitzant en un aparell.
1: L'Aaron Fernández de l'Olmo és neuropsicòleg, autor de Cerebro Hackeado, i ens diu també si està a favor de la prohibició dels mòbils fins als 16 anys.
10: Prohibir los móviles hasta los 16 lleva implícito pensar que a esa edad automáticamente ya la persona tiene la madurez y conocimientos necesarios para utilizar un móvil o un dispositivo en solitario y unas redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que esto es poner un poco toda nuestra suerte en cómo maduran las estructuras prefrontales, que es cierto que en la adolescencia se va madurando, pero eso por sí solo no asegura que tengamos un individuo maduro o con esa gestión de emociones adecuada, y por tanto eso puede provocar que el contacto con redes sociales sea negativo a partir de 16, y lo único que hayamos hecho ya ha sido dilatar el tiempo. Merecería más la pena intentar hacer una prevención con una formación y preparación para esos adolescentes que incluso cuando tengan 16 o tengan 20 años van a presentar problemas derivados del uso de las redes sociales. Creo que ahí la clave no está tanto en marcar la edad de retraso en la incorporación de los adolescentes, sino decir cómo vamos a permitir que se incorporen. La medida puede ser aplaudida porque al final estás dilatando y seguramente hay un grupo de adolescentes que pueda librarse de problemas que tendría con una mala gestión de esas emociones antes de los 16, pero no soluciona el problema global que podríamos tener con gran parte de los niños y adolescentes que tengan pues factores de vulnerabilidad.
1: El neuropsicòleg explica fins a quin punt són perjudicials els mòbils pel cervell en edats primerenques, en base a la recerca.
10: Está bastante demostrado que de 0 a 2 años el mal uso de los móviles, que es un uso en el cual se deja al niño.
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa, i tornem la setmana vinent amb l'etapa del no retorn a la infància amb la psicòloga Elisenda Pascual. Us deixem amb Dan Peralba i el Comboi. Ai, ai, ai, quin goig que fas. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
11: Fins aquí l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa al suplement. Fem una pausa i de seguida tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
2: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
3: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
4: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
3: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
4: Fes del Palau el teu ritual.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger. Diumenge passat vam rebre l'estudi la família Puigverd Puigdevall al complet, és a dir, la mare, el pare i les tres filles. La família de cuiners que va aixecar el restaurant Les Cols, que té dues estrelles, Michelin, i que ens va confessar què és el millor i el pitjor de treballar en família.
8: Són persones que no pots conèixer millor que la teva família, són persones que estimes. Llavors crec que el millor és això, no? Que ens coneixem molt bé, ens entenem i ens admirem molt. Jo crec que per això és possible, no? Perquè fas aquest projecte amb gent que admires i valores tant. I el pitjor
9: que ho digui la Clara, també és el mateix, no? Que ens coneixem tant, que llavors hi ha molta confiança també i ens ho diem tot, però crec que també és bo l'hora, això, no?
10: Qui mana? El que mana aquí.
11: Bon,
10: el pare, la mare...
11: Estaria bé que algú manés.
10: Que les decisions, quan s'ha de prendre una decisió, qui la...
8: Jo crec que és força compartit. Treballem, no?, com un equip, una família. Llavors sempre ens han transmès els pares que l'equip és una prolongació de la família, però sí que hi ha líders, com han de tenir tots els projectes, i jo veig que no, que la Fina és una superlíder.
7: I a la setmana tràgica, amb en Ion Sindreu i en Toni Rodon, vam parlar altra vegada sobre la roda de premsa famosa de Florentino Pérez, el president del Real Madrid, i els hi vam demanar: hem assistit a la caiguda d'un emperador?
12: Aquí dos factors que en el fons també els podem trobar a la monarquia espanyola i altres institucions de l'Estat, que és que el primer, sobretot els mitjans de comunicació de Madrid i el seu ecosistema dels mitjans esportius, que són uns genis a creant un relat concret, també són uns genis en tapar certes coses que succeeixen al voltant de la figura de Florentino i també del Madrid. Des del seu dia, quan es va fer un pelot i es va poder reconstruir el Bernabéu, a altres coses que han anat passant al llarg del temps. Hi ha un silenci absolut en determinats entorns i, per tant, això ajuda a sobreviure a les persones que estan a dalt de tot. Després, també, hi ha un altre tema important, que és que s'ha sabut moure molt bé en el poder. Té un entramat de negocis espectaculars.
7: I a l'Eclipsi es va fer de nit amb Tinet Rovira, el pare d'Operación Triunfo, tu que ara més suena entre molts altres formats televisius, i que ens va explicar que té un talent per analitzar persones.
13: Detecto quan veig algú que pensa, ostres, que bé s'explica, que bé comunica, no? O que equivocat que està. O sigui, jo normalment a les persones els hi faig com un xec, no?
10: Ho fas tota l'estona, això, independentment, sí, de si estàs treballant per un producte televisiu? Ja, o sigui, fas la radiografia
13: quan
10: coneixes una persona?
13: Sí, sí. Bàsicament faig classificacions, gent que aniria a prendre un cafè, gent que no aniria enlloc, gent que aniria a dinar, gent que t'aniries de vacances i gent que t'aniries de festa.
10: Tu i jo, que fa 5 minuts que ens coneixem literalment i que ens hem vist les cares, ja m'has classificat a algun lloc?
13: No,
10: has tingut temps,
13: no,
10: eh?
13: No, però prou bé, eh?
10: Què m'has de dir, no? Tenim 30,
13: he de quedar 30 minuts
10: de conversa per endavant. Sou 5 a casa, encara?
13: No, ara estem a punt de ser ningú. Bueno, de ser la meva dona i jo.
7: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
7: A Apple TV arriba una nova sèrie, Satisfacción Garantizada.
15: Hey, good looking. How you doing?
16: I'm barely treading water.
17: You are so smart and funny and sexy as hell.
16: Oh, coming.
7: Aquest thriller amb tocs de comèdia segueix el personatge de Tatiana Maslany, una mare acabada de divorciar que es veu immersa en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Tot plegat quan creu haver estat testimoni d'un crim.
18: Oh! It's a shame, motherfucker! It's time to shame!
7: I HBO Max, demà arriba la nova temporada de Rick i Morty. La sèrie de comèdia d'animació és un dels grans èxits de la plataforma i en aquesta nova temporada explorarà les noves aventures dels dos protagonistes viatgers en el temps més bojos i atrevits de la televisió actual. I el teatre a la Sala Beckett, Dinamarca. El director Albert Arribas es torna endinsant l'univers de Lluïsa Cuniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilluer i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhague. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda. Bon dia, Sònia Deulofeu.
19: Bon dia.
7: Si encara no has anat a dormir o bé si t'acabes de llevat, fem tres propostes avui pel Maresme. La primera, la visita guiada a Can Benet i els forns romans de Cal Arnau a Cabrera de Mar.
19: Un dels espais patrimonials més singulars del municipi que ens permetrà conèixer el passat romà de Cabrera. Ens endinsarem en la història i el funcionament del comerç romà a través del forn de Cal Arnau, utilitzat principalment per a la cocció d'àmfores, amb les quals després es transportava el vi que s'exportava per tot l'imperi romà. El forn es troba en molt bon estat de conservació. El centre de producció va ser construït sobre habitatges que havien estat abandonats a principis del segle I abans de Crist. I veiem diferents dipòsits d'aigua, la zona de treball i la graella de coure. La visita començarà a les 11 del matí. El punt de trobada és Can Benet, sota la piscina municipal, i té un cost de 6 euros.
7: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Salvana de Vilassar de Mar.
19: Situat al carrer de Sant Pau, número 19, davant del mar i a 2 minuts caminant de la parada de tren de ferrocarril i 5 del Museu Enric Major, un restaurant de cuina mediterrània d'alta qualitat que va obrir fa 6 anys la xef Anna Carles Tolrà, a menú entre setmana i caps de setmana i una carta molt elaborada, curta però suficient, que no ens deixarà indiferents. I podem tastar la sopa de rap amb fideus d'arròs, el pollastre farcit de porqueta i pruna a baixa temperatura, les croquetes de ceps i trufa, el caneló cremós de confit d'ànec, el carpaccio de peus de porc o l'arròs negre amb calamars i gambes. De postres, xuxu farcit de crema anisada, tiramisú o trufes de vi. El preu mitjà per persona és d'uns 25-30 euros, obert tots els dies, menys dimecres al migdia i divendres i dissabtes també a la nit.
7: Música.

0: perquè si som per Vilassar podem passar pel concert de la Júlia Boncompte.
1: A les 12 del migdia, al Jardí de Can Sus, la Júlia és una jove cantautora barcelonina que combina sensibilitat poètica i maduresa musical en les seves composicions. La seva proposta es mou entre el pop d'autor, la cançó d'arrel i els sons acústics contemporanis, amb lletres que exploren la intimitat, les emocions i la mirada generacional. Amb una veu càlida i una presència escènica propera i autèntica, Boncompte s'ha consolidat com una de les veus emergents més prometedores de la nova escena catalana, connectant amb el públic jove que busca honestedat i emoció a través de la música. Va ser una de les nominades a millor artista revelació dels Premis Enderrock d'enguany, i l'any passat va publicar el seu primer disc titulat Ni curt, ni concís, ni concret, un treball que aposta per la llibertat expressiva i que parteix de vivències personals, de records familiars i de petites escenes quotidianes. Avui el presentarà al Festival Floral. Si hi voleu anar, encara queden entrades. Es poden comprar anticipadament a la web d'Entradium per 15 euros.
0: Arribarem a les 7 amb la cançó Canta, fins que arribi el moment de cantar de la Júlia Boncompte, que avui actua a Vilassar de Mar. Fins ara.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat.
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas, segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Pajor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea només a l'abast de les escollides. Al darrere, Catacoll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòria sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres preferirien no despertar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: I també amb l'Albert Benet. Albert Benet, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
0: El Barça toca el cel amb la quarta Champions, celebració d'una temporada històrica aquesta tarda amb el pòquer de títols. Atenció, a les 7 a les Fonts de Montjuïc.
5: Amb concert previ dels Figa Flowers en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música, Alexia Putellas podria anunciar que deixa el Barça.
0: Com explicàvem, l'altra cara de la moneda és el Girona. De seguida desenvoluparem tot el que va donar de si aquesta jornada esportiva. Altres titulars del dia destacats, el nom de Zapatero, que continua ocupant portades. L'UDEF assenyala l'expresident del govern espanyol i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: L'informe també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial.
0: Els Estats Units i l'Iran ultimen un alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz.
4: Seria de 60 dies i permetria a Teheran tornar a vendre petroli lliurement. Mentrestant, se seguiria negociant per aconseguir un acord de pau.
0: En surt a Washington per un tiroteig en un control a prop de la Casa Blanca.
4: Els serveis secrets han abatut el sospitós i hi ha també un vianant ferit.
0: Els Javis s'enduen el premi a la millor direcció al Festival de Canes per La Bola Negra.
4: I la Palma d'Or ha estat per a la pel·lícula romanesa Fjord.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, Roger.
0: Què ens espera aquest diumenge?
6: Doncs mira, un dia molt tranquil, sol, de fet ara mateix el cel és serè, no es veuen les boires tan extenses que hi havia ahir en alguns sectors de la costa, ni si n'hi ha algun és molt local, i per tercer dia consecutiu parlem de calor intensa, una calor d'estiu, amb màximes que poden arribar de nou a xifres de 34 o 35 graus a Pla de Lleida, i més de 33 a la Catalunya Central, Conca de Tremp, i també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es pot presentar a tarda alguna nuvolada, també cap a l'Aran i l'Alt Pirineu, i descarregar algun ruixat de curta durada, però bé, poc importants, de dècimes o pocs litres. Ara mateix Lleida té 16 graus, però poden arribar a una màxima de 34. Girona, la temperatura actual és de 14, poden arribar als 30, és a dir, més que doblar. A Tarragona estan a voltant dels 17, poden arribar als 26. A Barcelona, 20, també poden arribar als 26. I Viella, per posar l'últim exemple, ara en tenen 15 i poden gairebé tocar els 30 graus.
3: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Munguilot i Marta Monforte, tertúlia dels diumenges, on també hi participaran, evidentment, el Jordi Puntí, el nostre home Barça, la Sònia Xalmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, l'Eduard Solà amb el Girona. Buscarem aficionats del Barça, sobretot, i també algunes jugadores just abans d'embarcar el nostre equip de Catalunya Ràdio, que ja ha dormit algunes hores, crec que aterraven a les 4 de la matinada. a Catalunya, les jugadores a primera hora tornen cap a casa. A Canes ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer. Comentarem un palmarès que ha elevat encara més als Javis. Precisament avui, que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a l'escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis. Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
7: Sí, sí, l'he vista.
0: Què t'ha semblat?
7: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
0: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
7: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19. Perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió. I llavors, és veritat que és molt bèstia, no?
0: A partir de les 11, per primera vegada, avui al suplement, el testimoni de Sílvia Castelló Duran. Rematarem el programa, si l'actualitat ens ho permet, amb l'Eclipsi. Avui les nits de la mitiquíssima Elsa Anka. Fa molt de temps que no la sentim, tampoc. I avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Passen 7 minuts de les 7 del matí.
1: La pilota cap a Payor. Payor és dins l'àrea, el control. El xut creuat.
0: Avui l'obertura d'aquest informatiu és per elles. Les jugadores del Barça tornen a regnar a Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Payor va fer el primer i també el segon.
1: Pina controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada. Controla Salma, dins l'àrea. Payor, el segon.
0: Doblet de Payor i doblet de Salma per Rayuelo, que va fer també dos golaços.
1: I que juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol!
0: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
1: La guanya Aitana. Aitana activa Payor. I compte que té camp per córrer Payor. Payor cerca la central. Es desdobla Salma. Continua Payor. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart.
0: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olympique de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta, Albert.
5: Els quatre gols van arribar en una segona part que recordarà molt de temps i en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions en el seu palmarès. Aquests dos doblets, un de Payor, l'altre de Salma per Ayuelo, i una gran actuació de Catacoll a la porteria van donar el títol a les blaugranes, fent encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
8: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
5: Catacoll, que va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lluava la tasca del tècnic, la tasca de Pere Romeu.
9: Òbviament, li he pensat i li he dit que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
5: La pilota d'or Aitana Bonmatí, que va ser suplent, va entrar per jugar els últims 20 minuts, posava en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
10: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint

0: substituir dels últims minuts, com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions.
1: Va poder ser l'última final de Lexi amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
2: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
3: Ja ho veureu.
1: No va aclarir-ne res. Aquí al suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir ahir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
4: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però
0: vaja... Vostè ja ho deu saber.
4: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut pues, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig a l'Alexia superfeliç.
1: Serà interessant, doncs, el que pugui dir Alexi aquesta tarda en la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació i música per celebrar el pòquer de títols.
0: La felicitat per l'esport català no ha pogut ser completa aquest cap de setmana pel descens del Girona a segona.
1: L'empat a un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de la Lliga de Primera li fa perdre la categoria després de 4 temporades a l'elit, després de 4 temporades a Primera. Michel Sánchez, tècnic del Girona.
5: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent. Sentiment de culpa i responsabilitat.
1: Arnau va fer el gol del Girona, el de l'empat, després de començar perdent. I una pilota al pal de Lemar ho podria haver canviat tot, però finalment no hi va haver la sort de cara. El president del Girona, Delfigeli, no va aclarir si Mitchell seguirà o se n'anirà. A més del Girona, també baixa segona al Mallorca.
0: Avui un suplement mirant encara cap a Oslo, amb reaccions de totes aquestes jugadores, amb tot l'equip de Catalunya Ràdio, que s'ha desplaçat també a Noruega. Els anirem rebent, els aficionats, i també els preparatius d'aquesta celebració aquesta tarda al centre de Barcelona, Maria Cristina, amb aquestes jugadores que tenen ganes, doncs, de celebrar amb l'afició una temporada per emmarcar, però també passarem amb l'Eduard Solà per Girona per compartir la pena i la tristesa d'aquest descens, no per inesperat, perquè sabíem que la dinàmica de l'equip era molt, molt, molt dolenta, doncs, de Sabadell en qualsevol cas. Per tant, avui també aquest suplement mirant cap al futbol, però el dia té altres titulars. El nom propi de Zapatero continua ocupant titulars i portades. Atenció, perquè l'UDEF ara, que és la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional, assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiàries de la trama Plus Ultra.
6: Sí, segons un informe de l'UDEF, l'expresident del govern espanyol i les seves filles serien els beneficiaris finals dels fons obtinguts per Plus Ultra amb el rescat de l'aerolínia en plena pandèmia. Zapatero haurà de declarar davant del jutge el 2 de juny com a investigat. Un altre informe de l'UDEF també destaca que alguns dels implicats en la trama haurien volgut influir en la investigació. Recull, per exemple, una conversa del 20 de maig del 2021 entre l'accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, i el seu advocat, Miguel Palomero, en què es planteja boicotejar la investigació. Reyes i Palomero defensen que cal fer un kitchen gabinet, en referència a la suposada trama amb què la cúpula d'Interior, durant el govern de Mariano Rajoy, va espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i la seva família per aconseguir documents del cas Gürtel.
0: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un alto al foc de 60 dies que també incloria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès, de les quals es comencen a saber alguns detalls.
6: Sí, el portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani, uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a l'Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el conjunt d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat.
0: Doncs mentre el telèfon no parava de sonar al despatx oval, als afores de la Casa Blanca, els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent del possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.

0: White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near...
1: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític.
2: L'incident va passar ahir a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure un arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
2: Fa uns minuts, Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa un mes amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant al complex presidencial.
1: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions que s'han sentit tota la nit a la capital d'Ucraïna han deixat almenys un mort i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva.
2: Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre llavors represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista.
1: Passant dos minuts d'un quart de vuit del matí, més qüestions. Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
4: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
1: A Bilbao, però, la tornada no va ser ni de bon tros gaire plàcida perquè la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts.
2: Sí, els activistes han passat 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus, com les que explica una de les integrants de la flotilla per Gaza, Miho Ali.
5: Centres en un túnel, que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
2: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià ultra Itamar Ben-Gavir pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, l'historiador de la Universitat d'Exeter, l'israelià Ilan Papé, ha defensat la feina d'aquests activistes en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Un missatge molt important. Portant a la gent de Gaza, no se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 8, el dia d'avui també ens porta fins a Canes. Després de conèixer el palmarès, destaca aquesta notícia.
7: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por La Bola Negra. Grande los Javis.
1: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com Los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cine de Canes per La Bola Negra, un premi que han compartit amb Pavel Pavlovski i que ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior del director romanès Cristian Mungiu. Emet especial a Canes, Marc Garriga.
8: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
9: Para mí es muy como unas palabras de aliento, es como que no, el festival nos dice vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder. No, estoy que no me lo creo.
10: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
8: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar pas a pas i primer estrenar a l'octubre que al públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fiord del romanès Cristian Mungiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
1: A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública i per reclamar al govern que atengui les demandes dels docents que porten dues setmanes de vaga. Ahir també es van mobilitzar famílies i estudiants en una protesta que va sumar més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol. Des de València, Alba Barbosa.
11: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
12: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
13: Unes millores que creiem que són necessàries.
14: I que baixen la ràdio.
15: I que la consellera dimitisca.
11: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la Conselleria per reobrir les converses. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
16: Hem definit més quines ràtios volem, que també s'havien quedat en l'aire.
11: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la Conselleria, no hi era.
1: I avui també ens fixem en el fenomen del Niño, que s'està començant a gestar al Pacífic i que pot actuar de catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a Catalunya, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. És el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes va des de l'increment de temperatures fins a inundacions o sequeres.
2: Sí, diverses anàlisis, incloses les de l'Organització Meteorològica Mundial, apunten que el Niño d'aquest any serà especialment intens. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
17: El que s'està veient doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
2: El Niño genera un increment general de temperatures que se sumen a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids registrats fins ara.
1: Ara música. És Maria del Mar Bonet, que ha celebrat 60 anys de carrera amb un concert al Palau de la Música. Ho ha fet amb un repertori que també ha recordat el concert a l'Olímpia de París. La cantautora mallorquina ha presentat, a més, el disc L'aigua no cansa davant d'un públic entregat. Marc Ruiz.
18: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. Com des de Mallorca a l'Alguer, que ha sonat molt mediterrània i rematada, com si fos un rembètico grec. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. Hi ha alguna cosa de profunda, ancestral i telúrica a la veu de Maria del Mar Bonet quan canta en tons menors i escales pròpies de la Mediterrània, acompanyada només de les palmes. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques, ha parlat de la seva datura verinosa a l'arbre campaner i ha recordat una cançó que va aprendre de petita amb Cançó dels Disbarats. I esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera, per tancar el concert. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
1: Més música. Bad Bunny s'ha acomiadat de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El cantant porto-riqueny ha reunit prop de 120.000 persones en els dos concerts que ha ofert a la capital catalana.
2: Per la famosa casita, ahir s'hi van deixar veure la influencer Lola Lolita, la dissenyadora Miranda Makarov i les actrius Priscila Delgado i Úrsula Corberó. També van assistir al concert exjugadors del Barça com Gerard Piqué i Riqui Puig. Si divendres va ser la catalana Bagui l'artista convidada, ahir els protagonistes van ser l'estreamer Ibai Llanos i el també cantant porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Myers va rebre una gran ovació mentre interpretava Triste, un tema exclusiu en aquest segon concert. La propera parada de Bad Bunny a l'Estat serà a Madrid. Oferirà allà 10 concerts entre finals de maig i mitjans de juny dins de la seva gira.
1: Cada vegada es fa més vida social a les tardes que a les nits. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdores AECOC constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants amb una reducció de l'oci nocturn i un augment de les trobades diurnes.
2: Marta Monés, la portaveu de l'AECOC.
19: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
2: Aquesta tendència també es dona entre els joves. Albert Vinyals és professor de la UAB i expert en psicologia del consum.
20: En 25 anys, per exemple, a Catalunya ha desaparegut pràcticament el 40% de les discoteques i el que ha desaparegut pràcticament completament ha sigut una figura com els afters, tant per la legislació com per als usos i costums. I ha anat creixent també entre joves el consum de les festes de tarda, no? Els tardejos.
2: Pel que fa a la despesa, es gasta menys, però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions.
1: Atenció a la mobilitat, perquè avui se celebra una nova edició de la cursa Diagonal d'IR, Guàrdia Urbana, que es disputa en dues distàncies diferents, 5 quilòmetres i 10 quilòmetres a la ciutat de Barcelona. La prova transcorre per tota la Diagonal, de nord a sud, i hi prenen part més de 14.000 participants.
2: La cursa començarà a 9:15, però les afectacions de trànsit ja han començat a les 5 de la matinada i s'allargaran fins a 1:15 del migdia. Hi ha una quarantena de línies d'autobusos afectades. També s'altera el servei al trambaix i al trambesòs i des de l'organització es recomana utilitzar el metro.
21: L'informatiu del suplement.
22: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: Sí. I després a cala meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tenim clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
28: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
29: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
30: Fes del Palau el teu ritual.
31: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
21: L'informatiu del suplement.
1: A banda de la Champions femenina, guanyada pel Barça i que ha obert avui aquest programa, també del descens del Girona a segona, n'hem parlat, hem sentit Mitchell, hem sentit els gols, hem sentit l'alegria, hem sentit la decepció. Avui també recordem l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de la Lliga de Primera, pràcticament dos partits intranscendents, tant pel Barça com per l'Espanyol, que tenia opcions remotes d'anar a Europa, però que finalment doncs, es quedarà jugant a primera divisió sense més història. Albert Benet.
32: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga per la derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb un balanç de 120 gols en 193 partits. Tec va ser titular a la porteria i Joan García aconsegueix el Zamora com a porter menys golejat. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
33: We think about that, everyone, also the players, because it was
34: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
33: From every player is a dream to play there.
32: Això a Mestalla, amb aquesta derrota del Barça, i a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Reial Societat, amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
35: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club, no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i... I et torno a dir el mateix, buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort, i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any, o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
32: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0, també jugats ahir a primera. Madrid 4, Athletic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal, Athletic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga. I a primera ref, el Nàstic de Tarragona assoleix la permanència després de l'empat a 1 al camp de l'Hèrcules. Pablo Alfaro, el tècnic.
0: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
32: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castilla i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona. El Barça de futbol sala, eliminat a les semifinals de Copa en perdre els penals contra el Jaén. Avui la final, Jaén-Cartagena. En bàsquet, Gran Canària 80, Manresa 87, victòria de l'equip del Bages, i avui es juga la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid. El Giro d'Itàlia, victòria i liderat pel danès Jonas Vingegaard després de la 14a etapa. Als play-offs de quarts de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins hi haurà tercer i definitiu partit a les eliminatòries Noia-Barça, Voltregà-Igualada i Reus-Calafell. El Lleida eliminat pel Liceo. I en tennis, avui arrenca el Roland Garros, segon gran slam de l'any.
3: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
5: 3, 2, 1, seganya.
1: Com està, Joan Anton?
4: Superbé, Roger.
1: Va bé la vida?
4: Molt bé, molt bé.
1: Tens el compte enrere a punt pel 12 d'agost?
4: Sí, una mica neguitós, ja ho saps, eh?
1: Si no fos perquè ja vas perdre el cabell fa uns anys, aquest any hagués estat el definitiu, eh?
4: Saps com els culers, que patiu per tot? Però jo m'agrada dir patiu, com si jo no ho hagués estat, saps? Però bueno, enhorabona, per cert, enhorabona.
1: Gràcies, gràcies.
4: Doncs en això de l'eclipse del 12 d'agost, igual, som patidors de mena, jo soc patidor de mena i ja estic patinant.
1: És el teu 6-2 al Bernabéu, eh? El 2-6.
4: Home, jo recordo que ho vaig viure, jo era culer en aquell moment, vaig gaudir, bueno, vàrem gaudir tots, jo em recordo eufòric.
1: És d'aquella època encara estaves conciliat amb el futbol.
4: És que quin equip, i com es jugava.
1: I després va venir el divorci.
4: Total.
1: Aleshores, el que veurem el 12 d'agost s'assembla al 2-6 al Bernabéu?
4: Sí.
1: Bueno, no ho sé. Ho millorarà, eh?
4: Jo penso que no, a veure, si funciona bé, si no hi ha núvols, és molt més que això.
1: És que depèn de la meteorologia, depèn de l'àrbitre, eh?
4: Depenem, sí, de l'àrbitre, sí.
1: Bé, a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, tot sovint diem allò de que som pols d'estrelles, perquè els àtoms que ens formen van néixer en estels que han mort enmig d'explosions, important. Mm-hmm. És a dir, quan els estels exploten i moren, és quan nosaltres comencem a viure.
4: Que bonic.
1: D'alguna manera. Quina va ser l'explosió que ens va crear? Avui a la Terra es plana, refermem que som fills de les estrelles. Joan Anton, quins ingredients necessitem? Ingredients astronòmics, eh? Parlem. Per fer un ésser humà.
4: Roger, t'agrada la cuina?
1: Bé, puc millorar. Progresso adequadament, et diré.
4: Ah, però això vol dir que sí.
1: Sí.
4: Ah, molt bé.
1: M'agrada més menjar que cuinar, però estic intentant emplear alguns esforços amb... Després de tants anys també compartint micròfon amb el Pep Noguer, alguna cosa se m'ha quedat.
4: És veritat, tens un bon mestre. Doncs ara compartirem, per si vols, una recepta de cuina. De fet, ja l'heu provada, aquesta recepta de cuina, jo també. Una recepta de cuina que és la més extraordinària que hi pot haver, que és la que s'utilitza per fabricar, per cuinar, un nadó de 3 quilos de pes. Fixa't, mira, hauries d'anar al súper de la Natura i comprar els ingredients següents. Compraries 1,8 kg d'oxigen, 700 grams de carboni, 300 d'hidrogen, 77 de nitrogen, 43 de calci, 34 de fòsfor, 4 de sodi, 4 de potassi, 4 de sofre, 4 de clor i quantitats menors de molts altres elements. Remenaries això en una olla a foc lent durant 3.800 milions d'anys, pum, obtindries un homenet de 3,5 quilos de pes. Que sembla això. Quina passada. Som química pura. Estem fets d'això. De fet, et podria més haver dit que aquesta és la recepta per fabricar qualsevol altre ésser viu, des d'un bacteri a un arbre, i hagués estat exactament la mateixa, només que canviant, òbviament, les quantitats, no?, que hauries barrejat. Quan ho penses, Roger, és fascinant. Som això. Som química pura.
1: Clar, el problema és que sabem que el Big Bang només va fabricar dos elements.
4: Sí, senyor, i això ho hem explicat més d'un cop, només va fabricar l'hidrogen i l'heli, que són els dos més simples, els dos àtoms més simples. La raó és que el cosmos era molt calent i, per tant, va poder fabricar elements químics, però com que va començar-se a expandir molt de pressa, això el va fer que refredés i això va aturar la màquina de fabricar nous àtoms. Així que l'univers va quedar avorridament format només per hidrogen i heli. L'heli no hi parlarem ja, perquè l'heli no juga cap paper amb això de la vida, no forma part de cap ésser viu, per tant el podem obviar. Però l'hidrogen sí, hem vist que la recepta havies de comprar hidrogen i amb una quantitat important, tercer, en abundància per un cos humà, per fabricar una persona. Però no hi havia res més, és com si la meva parella m'envia al súper, no?, per buscar els ingredients per fer un pastís, i d'aquella llista només trobo un ingredient. Com arribo a casa, no, carinyo? Només he trobat. Espavila't. Doncs una mica això és que el que va passar l'univers. La natura tenia un problema greu.
1: I aquí la resposta són les estrelles.
4: Sí, senyor. Perquè la natura ho va resoldre fabricant els estels, els sols. Aquests astres han manufacturat tots els elements químics, excepte aquests que ja van ser creats, i els de la recepta de la vida, que ens formen i que formen tot el que veiem ara, doncs la taula, el micròfon i tot el que veiem, doncs s'ha fabricat pels estels que enmig d'explosions, algunes d'elles gegantines inimaginables, han alliberat, han embrutat l'espai d'àtoms, d'elements químics, que després la natura ha utilitzat per crear vida.
1: És molt interessant saber com neixen i com moren els estels, les estrelles. N'hem parlat alguna vegada, però està bé repassar-ho.
4: Sí, perquè són, com acabem de veure, les fàbriques de la vida. Els estels neixen dins de nebuloses. Nebuloses són grans concentracions de gas que les van anomenar històricament així perquè s'assemblaven a grans núvols. Per gravetat i a poc, els gasos d'aquestes nebuloses es van concentrant. És com si s'anessin ajuntant, i això és un procés en cadena. Com més s'ajunta, més gravetat hi ha, més atrauen i va creixent i va creixent, de manera que així és com neix un estel. Un estel neix amb aquestes grans concentracions. De fet, en el mateix moment que neix un estel, sap com morirà. És tremendo. Un estel sap el destí només en el moment que neix, perquè en funció de si és gras o no, de la massa que té, si és molt gros o no, sap si viurà tranquil·let i es jubilarà tranquil·let, o si viurà molt de pressa i morirà també molt de pressa. I això, en broma, a vegades dic Fast and Furious, no? Viure fast i moure furio i morir furios, això és el que fan els estels molt grossos. La qüestió és que un estel viu gràcies a un equilibri molt delicat. Per una banda, un estel té el seu propi pes, que el pressiona cap dins i el faria col·lapsar cap dins. Per l'altra, té la resistència en aquesta pressió gràcies a la fusió nuclear, que avui no hi entrarem, ja l'hem explicat algun cop. Recordem que és l'energia que genera dins l'estel, i això contrarresta la gravetat. Això és molt delicat, molt delicat. Qualsevol cosa que trenqui aquest equilibri destrossarà l'estel. I així un estel viu en aquest delicat equilibri, un estel com el nostre Sol, viu durant, la tira milers de milions d'anys. Mentre viu, la fusió nuclear de dins cuina els elements químics. Cuina tots aquests elements químics. I necessitem que l'estel mori perquè aquests elements químics puguin sortir, perquè si no, se'ls quedaria l'estel i tu i jo no hi seríem aquí. Necessitem un procés, que és el de la mort dels estels, que farà que això que hagin cuinat embruti l'univers.
1: Com funciona això en un estel com el nostre, que és el Sol, Joan Anton, això doncs que estàs explicant?
4: El nostre Sol hem d'entendre que és un estel modest. Bueno, dins del Sol hi podries posar 1.300.000 terres, però tot i això, comparat amb els estels del zoològic de l'univers, el Sol és més aviat modest. Mira, fusiona, la fusió nuclear agafa 4 nuclis d'hidrogen i els fusiona per formar un nucli d'heli. O sigui, agafa hidrogen i fa heli. Això no té gaire gràcia per nosaltres, perquè l'heli hem dit que no ens interessava. Però ara veuràs com continua la cosa. Perquè et faci una idea del ritme, el que un sol, el sol, genera això, per cada segon el sol agafa 600 milions de tones d'hidrogen, les fusiona per fer-ne 596 tones d'heli a cada segon. Falten 4 milions de tones. He dit fusiona 600 milions per donar-ne 596, falten 4 milions de tones, que les converteix en energia. La fusió nuclear agafa això i converteix en energia, que és la llum que veiem, l'escalfor que ens arriba, el que li permet a un estel viure a cada segon. És tremendo, un estel. Fixa, és una bomba. Aquest procés durarà milers de milions d'anys. El Sol és ara més o menys a la meitat de la seva vida. Si fos una persona, estaria a l'etapa mitjana de la seva vida. Tranquil, amb molta experiència, ja ha passat l'adolescència... I així estem tu i jo aquí, no? I un planeta com la Terra en aquí. Però arribarà un moment que se li acabarà les reserves d'hidrogen en el seu nucli, que és l'únic punt on pot fer la fusió nuclear, i a partir d'aquell moment començaran a esdevenir una sèrie de modificacions, perquè la gravetat no perdonarà, farà pujar la temperatura, la gravetat, aquesta pressió a l'interior, i en aquell moment un estel com el Sol començarà a fusionar heli per donar carboni. Ei, ja tenim carboni. Carboni sí que ens interessa, i molt. És el segon element abundant dins del nostre cos, el carboni, essencial. Doncs l'estel, com el Sol, fabricarà carboni. I allà ja no tindrà capacitat per fusionar més. Un estel com el Sol ja no podrà més. I el que farà, s'expandirà, creixerà molt. Em temo que serà la fi de Mercuri, de Venus i de la Terra. No pateixis, que això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys.
1: Ja no hi serem.
4: No, tenim temps per unes quantes lligues més del Barça, suposo.
1: I... alguna Champions també estaria bé.
4: Oh, sí, suposo que sí. Escolta'm, això també ho celebraria jo, una Champions del Barça. I total, que això passarà molt en el futur, que farà que l'estel, un Sol, es jubili. Però els estels més grossos poden continuar aquesta fusió nuclear. Poden continuar fabricant elements dins. I fabriquen oxigen, i fabriquen neó, i fabriquen silici, i fabriquen oxigen, ja l'he dit, i fabriquen ferro, i al final de la vida, aquests grans estels acaben explotant. I en aquest moment alliberen tots aquests elements que han fabricat, que són els que embruten el cosmos, perquè avui tu i jo puguem ser aquí, i a milions de graus, durant aquella explosió, s'acaben de fabricar tots els altres elements químics de la natura.
1: Què passa amb els estels que són més grans que el Sol?
4: Això que t'he dit, però a més, hi ha un altre esdeveniment que passa, que és que tots aquests elements que han fabricat a dins, et deia, a milions de graus de temperatura, quan l'estel explota, quan arriben al final de la vida i exploten de manera furiós, et deia que milers de milions de graus, ja no milions, milers de milions de graus, en el moment de l'explosió, agafen àtoms que són disparats a l'espai i els acaba d'ajuntar. I aquí és on apareixen no només els elements químics que t'he dit, sinó un munt d'elements químics pesats. Ferro, or, urani, plata... És a dir, molts dels elements que tenim químics a la Terra que són pesats es fabriquen en aquest mateix moment, al mig d'un cataclisme. D'alguna manera, allà comencem a viure. La vida i la mort d'un estel massiu va molt de pressa. Així com un estel com el Sol, et deia, viurà 10.000 milions d'anys, el Sol, un estel massiu viu 30, 40 milions d'anys, no? És milions d'anys. I el ritme al qual avança cap a la mort és molt de pressa. Et va esgotant de seguida tots els elements, fins que al cap de 30 o 40 milions d'anys arriba el moment de la mort.
1: Clar, hi ha encara una explosió més gran que aquesta que ens està explicant, que és la fusió de dos estels de neutrons.
4: Sí, vàrem explicar en un programa especial que eren estels de neutrons. Recordem que són objectes molt densos, molt pressionats, formats pràcticament per neutrons, tot i que això és una idea molt simple. Avui sabem que hi ha partícules exòtiques que encara no acabem d'entendre, aquests objectes fascinants, per altra banda. I sabem que de tant en tant xoquen i es fusionen. Doncs aquests cataclismes còsmics, que anomenem ja no supernoves, no, els anomenem quilonoves, molt més que supernoves, formen novament molts elements químics pesants de la taula periòdica. Més or, més plata, més platí, urani, tori, plutoni, brau. Si tu agafes la taula periòdica, pràcticament tots els elements pesats de la taula periòdica es fabriquen en aquí. Per tant, d'alguna manera, l'or o la plata dels nostres anells, la gran part fabricada per cataclismes d'aquests on xoquen dos estels de neutrons. Mm.
1: Clar, Joan Anton, aleshores, amb tot això que ens has explicat, la conclusió és que absolutament tot és pols d'estels, eh?
4: Sí, tot, menys l'hidrogen. És a dir, tot el que tens al cos, si en aquest moment l'hidrogen que tens dins del cos, que en tens un munt, pogués parlar, et diria com va ser el Big Bang. Tenim dins del cos la llavor dels primers sospirs de l'univers, però la resta fabricat per l'amor violenta d'estels, el ferro de la teva sang. A cada gota d'hemoglobina, cada molècula, tenim un àtom de ferro, que és el que li dona el color vermell a la sang i el que li dona, òbviament, les seves propietats, no? Doncs si aquest àtom de ferro que tenim a la sang pogués parlar, ens explicaria com va viure, però sobretot com va morir un estel que mai no sabrem com es va dir ni com era, gegant, molt més gros que el Sol, que va viure i va morir en aquest raconet d'univers, perquè quan va explotar va alliberar a aquest ferro que avui tenim a la sang. I així podríem continuar amb el carboni, amb el nitrogen dels aminoàcids, amb l'oxigen que respirem o que forma l'aigua, i així continuaríem i continuaríem tota la recepta de cuina, tota, excepte l'hidrogen creat pels estels.
1: Avui amb el Joan Anton Català, un recorregut a través d'uns dels titulars que més ens agrada d'aquest espai, el Som fills de les estrelles, som pols d'estels, una mica més desenvolupat i portat cap a un altre extrem. Joan Anton Català, continua el compte enrere cap a l'eclipsi del
4: segle. Sí, senyor.
1: L'anirem fent també puntualment aquí cada diumenge mentre continuï sortint el sol al suplement. Una abraçada,
4: igualment.
1: Joan Anton. Ara tornem.
3: El suplement amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
14: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Te reto a una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
17: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
18: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
19: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
20: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
23: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
36: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
23: Moments que semblen sense sortida.
37: La droga estrella era l'heroïna i sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet de manera conscient.
23: Dolors que costen d'explicar.
38: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
23: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
36: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
23: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
39: I també disponible a la plataforma 3Cat.
40: Senyores i senyors, bon dia.
23: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
40: Estàs confonent correlació amb causalitat.
38: No,
40: és un problema de primer de filosofia de la lògica de la Unilla.
38: Ja ho sé.
40: Que és
38: el mateix que la IA.
40: Que tots els pobres siguin delinqüents. La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
41: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
42: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
43: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
23: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
40: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
23: Amb Ricard Ostrell.
38: Em van passant coses.
40: Sí.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars amb la Sara Riera. Sara, què tal? Bon dia.
44: Hola, bon dia.
1: El Barça guanya la Champions femenina de futbol després d'imposar-se a l'Olímpic de Lió per 4-0 la final jugada a Oslo.
44: Amb 2 gols de Péjor i 2 més de Salma, tots a la segona part. És la primera Champions de Pere Romeu com a tècnic, la quarta de la secció.
1: El Girona baixa a segona després d'empatar a 1 amb l'Elche Montilivi en la darrera jornada de Lliga.
44: L'equip català torna a la segona divisió després de 4 anys a l'elit del futbol espanyol.
1: Un informe policial de la UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influència. denúncies per camuflar comissions il·legals.
44: Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros.
1: Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto al foc de 60 dies que també inclouria l'obertura de l'estret d'Hormuz sense peatges.
44: A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per mirar de frenar el programa nuclear iranià.
1: Javier Calvo i Javier Ambrosio, el que és el mateix, els Javis, els cineastes coneguts com els Javis, fan història i guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra.
44: El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fiord, el director romanès Christian Mongiu.
1: Els activistes de la flotilla Global Sumut ja són a casa.
44: Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
1: Arribada accidentada a Bilbao, a garrotades amb la policia, de seguida també ho detallarem. A tot això, ara ens fixem en Rússia, que llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal contra una residència universitària.
44: Les explosions han deixat almenys un mort i una vintena de ferits.
1: I manifestació massiva en defensa de l'educació al País Valencià.
44: Més de 30.000 persones van sortir ahir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten ja dues setmanes de vaga.
1: Marina Laminos, la fotografia de les jugadores del Barça aixecant la Champions és protagonista pràcticament a totes les portades, excepte el diari Ara, on veiem la imatge d'un jove racialitzat caminant davant d'un mural on es pot llegir "Sigues el canvi que vols veure al món".
0: I amb el titular sobrescrit "L'eix transversal de l'extrema dreta". A la part inferior, espai encara per a un altre titular, Zapatero es va reunir amb l'empresa del Partit Comunista Xinès per a la compra de petroli veneçolà. Sobre aquest cas, a La Vanguardia en parlen també el titular. La trama de Plus Ultra va intentar influir en una fiscal per salvar-se. I a sota fotografia de les campiones a Oslo, aixecant el títol, el Barça conquereix la seva quarta Champions. Mateixa imatge al periòdico, un 4-0 fa caure la quarta Champions i el titular, els partits ja preparen les eleccions municipals a un any vista. Al Punt Avui també hi veiem Alexia aixecant la Champions i destacant res i curt, una paraula, poderoses.
1: Zapatero i el Barça, protagonistes a la premsa editada a Madrid, El País, sobre l'informe de l'UDEF, destaquen una de les frases dels caps de la Plus Ultra, obro cometes, Delci, que truqui a Ábalos o algú amb Zapatero.
0: Sota el titular, les blaugranes aixecant la Champions. El Mundo també sobre l'informe de l'UDEF. Ostres i xampany amb càrrec a l'1% de Zapatero. I tant a l'ABC com a la Razón, fotografia de la manifestació ahir a Madrid contra el govern de Sánchez, titular de l'ABC. Zapatero va cancel·lar de cop i volta una hipoteca de 500.000 euros i a la Razón una frase d'alguns d'aquests manifestants: ens han deixat en pilotes contra els nostres corruptes.
1: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 41 espelmes munt Ribes.
2: Des del 2013 vaig començar a desenvolupar el sentit sísmic. Que
4: ha estat batejada com la primera dona cíborg de la història. De fet, es va donar a conèixer per implantar-se sensors sísmics als peus, cosa que li permet percebre tots els terratrèmols del món en temps real mitjançant vibracions.
1: 60 espelmes, Eric Cantona.
5: As flies to wanton boys.
4: Sempre serà recordat per la puntada voladora que va exhibar un aficionat rival de la grada que va increpar amb insults xenòfobs. Un exfutbolista que, a més, reivindica les seves arrels catalanes, i és que el seu avi matern, nascut a Martorell, va defensar la República durant la Guerra Civil.
1: I 85 espelmes, atenció, Bob Dylan. The answer, my friend, is blowing in the wind.
4: The answer is blowing in the wind. Considerat un dels músics més influents del segle XX, al llarg de la seva trajectòria s'ha dedicat a experimentar amb tota mena de ritmes. La poesia de les seves lletres el va fer mereixedor del Premi Nobel de Literatura el 2016 i també va guanyar un Òscar a la millor cançó per Things Have Changed.
1: Vida social. Aquests que sonen són Ginestar, avui actuaran en petit format al Bar Bocata de Barcelona, Marta Ferrer.
6: És un dels concerts programats dins del Club Social Carme, una iniciativa semblant als concerts Tiny Desk, en què els artistes actuen en directes de proximitat i de curta durada. I avui serà el torn dels germans Serrasolses a 6:45 de la tarda. S'hi pot assistir de manera gratuïta, això sí, l'aforament és molt limitat.
1: A la Sala Beckett, Dinamarca.
6: El director Albert Arribas es torna a endinsar en l'univers de Lluïsa Coniller amb aquest text protagonitzat per Pere Arquilloé i Imma Colomer, que ens presenta una anciana i el seu fill adult que malviuen en un precari apartament al cor de Copenhagen. Avui, a funció de 6:45 de la tarda, les entrades per 15 euros.
1: El Teatre Acadèmia el dia que va morir David Bowie.
6: L'obra està basada en l'aclamada novel·la de Sebastià Portell i està dirigida en aquest cas per Pau Colla i protagonitzada per Lluís Febrer. Tot plegat per explicar la història d'un jove que arriba a Barcelona decidit a menjar-se el món, però que haurà d'aturar-se quan una prova mèdica li canviï la vida. Avui a funció a les 6 de la tarda, les entrades a partir de 26 euros.
1: És l'últim cap de setmana per passejar entre les obres de Mercè Rodoreda al CCCB.
6: Fins demà s'hi pot veure a Rodoreda un bosc dedicat a la radicalitat literària i a l'imaginari creatiu de l'escriptora, una mostra que pretén allunyar-se dels tòpics i mostrar la faceta més contemporània de Rodoreda. Avui es pot visitar a partir de les 10 del matí amb entrades a partir de 6 euros.
1: I un pla que tampoc falla per dinar per sopars al Time Out Market de Barcelona.
6: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos, entre ells el Xert a la Valmesina, Casa Amàlia i Chubatacos. Està oberta a 10 del matí a mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fent camí cap a les 8 del matí, és l'hora del conte amb el nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Trencar esquemes.
7: Són dos veïns i és un ascensor. Han coincidit sense voler-ho. Haurien preferit baixar sols, però ja que els toca compartir trajecte, enceten una conversa. Qui trenca el gel és el menys original dels dos. Parla dels núvols, d'un sol que no fa justícia i de la incompetència dels homes del temps. L'altre assenteix, però se'l veu amoïnat per alguna cosa. De sobte deixa anar. Tu saps què hem vingut a fer en aquest món? En un primer moment, el menys original es fa l'orni, però el seu interlocutor insisteix. És a dir, li has trobat un sentit a la vida? Crec que a aquestes alçades el suïcidi és el camí més atractiu. El menys original, ara sí, reacciona. L'ofèn profundament aquesta transcendència sobrevinguda perquè considera que el seu veí no és ningú per trencar els codis de l'ascensor, vigents des de la invenció del mateix aparell. Fa un intent per redreçar les coses cap a la meteorologia, però és inútil. A l'altra banda hi ha un home desesperat que demana ajuda en un escenari que només admet banalitats. Quan arriben a baix, el menys original li fa notar la impertinència, el renya de mala manera i, sense saber-ho, li dona un motiu més per abandonar aquest món absurd.
8: El suplement, amb Roger Escapa. La Lliga s'ha acabat, però el Tot Gira no s'atura.
9: Atenció!
8: Aquesta tarda vivim en directe l'última jornada al Calcio i a la Prèmia. També seguirem la quinzena etapa del Giro en final a Milà. A les 6, Penya Burgos a l'ACB amb la posició del play-off en joc. A 6:45, les 500 milles d'Indianàpolis amb la pol del català Àlex Palou. També farem la jornada de reflexió després de l'última jornada de Lliga i de la final de la Champions d'ahir. I ho rematarem amb l'humor dels minuts escombraria. Tot Gira!
10: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
11: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: 2 minuts per arribar a les 8 del matí. Cada cap de setmana ho fem amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8, Macià?
1: Avui anirem cap a l'oest de Catalunya, perquè aquest cap de setmana, tan carregat de notícies, de macroconcerts, de finals de Lliga i de Champions, potser hi ha un reducte de la població que viu totalment aïllat d'aquests fets. I és que a Lleida es celebra l'aplec del Cargol, i qui hi ha anat ja sap com acaben les coses. Avui, pels que no ens escoltaran fins a 1:15 del matí, arribarem amb l'artista lleidatà Kelly Isaiah, amb He perdut el nord, una frase que potser s'ha escoltat força aquests dies de la terra ferma.
0: Ens encanta el Kelly Isaiah. Una abraçada, salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

0: Diumenge 24 de maig del 2026, el Barça és campió d'Europa.
1: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana, un grup de jugadores que ha sacsejat la realitat, hereves d'una lluita que ara ja sí ens inclou a tots, d'un equip...
0: Aquest equip té alguna cosa màgica, la comunió, l'ambient, la superioritat, la solidaritat i, en el cas d'Oslo, les llàgrimes d'Alexia Putellas. Segurament la seva última final com a blaugrana, una trajectòria rodona en què ha transformat el futbol i el destí de molts nens i nenes que s'hi emmirallaran d'ara endavant. De l'anonimat a la icona, Alexia per sempre, caldrà que passin els anys per entendre el valor de tants títols i de tantes victòries. Noruega serà la final de Payor, criticada a la primera part i golejadora a la segona, de la mateixa manera que Salma va fer un golaç des de fora de l'àrea, només a l'abast de les escollides. Al darrere, Cata Coll va treure les castanyes del foc quan la final encara no estava decidida. Aquesta Champions també ha de portar el seu nom. Elles són les primeres de moltes nenes que encara estan creixent i que continuaran el camí que elles han obert. Les jugadores de Pere Romeu ahir la tarda van tocar el cel, però la jornada no va ser ni de bon tros rodona pel futbol català. De l'eufòria del Ramon Salmurri a Catalunya Ràdio van passar a la pena de l'Eduard Solà.
2: Final del partit. Girona 1, Elgin avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara sí el cel amb les mans.
0: El Girona baixa a l'infern de segona divisió després d'un trist empat contra l'Elx. S'acaba el somni, les dues cares de l'esport. No hi ha victòries sense derrotes. Molts avui encara no han anat a dormir. D'altres per haver fet dirien no despertar-se. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, que ens trasllada també aquesta calor. Enric, avui diumenge què?
2: Doncs mira, igual, la mateixa pel·lícula, la mateixa sèrie que ahir, el tercer capítol avui de calor que ens porta a màximes de 35 graus puntualment, eh? En alguns indrets de Ponent hi va passar, a Seròs, i avui pot tornar a passar això a la mateixa situació, és aquesta massa d'aire tropical que ens visita, no només a nosaltres, eh? Perquè avui a Londres poden arribar als 30 graus, allà amb xafogó, imagina't. Aquí, doncs, molts indrets interiors arribaran als 31, 32, 33, a la costa, les màximes de voltant dels 24, 25, 26, a Barcelona pot arribar als 26, i bé, un matí de sol. A diferència d'ahir, ahir hi havia parets de boira situats a la Costa Brava, ara no n'hi ha, i si es forma alguna boira serà molt puntual. I a la tarda, alguna nuvolada fruit de la calor pot créixer a l'Aran, l'Alt Pirineu, el Pallars Sobirà, el Terri Bagorça, i descarregar algun ruixat puntual.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge.
3: La pilota cap a Bayer. Bayer és dins l'àrea de control. El xut creuat. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, Les jugadores del Barça tornen a regnar Europa amb la quarta Champions aconseguida ahir a Oslo. Eva Pajor va fer el primer i també va fer el segon.
3: Pina, controla, retalla, és dins l'àrea. Obre l'esquerra cap a Brooks. Brooks fa la centrada, la rematada, controla Salma. Dins l'àrea, Pajor, el segon. Gol, gol, gol,
1: doblet d'Eva Pajor i doblet de Salma per Ayuelo, que va fer també dos golaços.
3: Quique juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol!
1: Salma va fer el 3-0 i el 4-0.
3: La guanya Aitana. Aitana activa Pajor i compta que té camp per torre Pajor. Pajor centre central, es desdobla Salma, continua Pajor, fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea, pot fer el quart.
1: La victòria del Barça a la final per 4-0 contra l'Olímpic de Lió va ser una exhibició de futbol per tancar una altra temporada perfecta. Pòquer de títols que ja s'havia aconseguit el 2024. Els 4 gols van arribar en una segona part que recordarà molt de temps, en què el Barça va escombrar el gran equip francès, el que té més Champions al seu palmarès, després d'una primera part molt ajustada i molt igualada. Aquests dos doblets, un de Pajor, l'altre de Salma, i una gran actuació de Cata Coll a la porteria, van donar el títol a les blaugranes i va fer encara més gran l'hegemonia d'aquesta generació de futbolistes els últims anys. És la quarta Champions en 6 anys, la primera amb Pere Romeu com a entrenador.
4: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Cata Coll va aguantar l'equip amb les seves aturades a l'inici de la final, lluava la tasca de Pere Romeu.
5: Òbviament, li hauria de dir que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Aitana, bon matí. La pilota d'or, que va ser suplent, sortint de la lesió, ho recordem, va jugar els últims 20 minuts del partit i va posar en valor el paper de la Masia del planter del Barça.
6: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: I Caroline Graham, la noruega, que hi jugava a casa, assegurava que, malgrat les dificultats econòmiques del club els últims anys, la Masia ha aguantat el nivell.
7: Y el club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, han sido años difíciles, no vamos a mentir, que ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: Una de les imatges de la final d'Oslo van ser les llàgrimes d'Alexia Putellas, tant quan va ser substituïda als últims minuts com també en el moment d'aixecar el trofeu de la Champions. Va poder ser l'última final d'Alexia amb la samarreta del Barça i portant el braçalet de capitana del club de tota la seva vida. Ara la sentireu al micròfon de TV3.
8: No preguntaré què has decidit, quan sabrem què faràs l'any que ve.
9: Ja ho veureu.
1: Aquí el suplement, el president en funcions, Rafa Juste, ja es va referir a la possibilitat que Alexia se'n vagi.
10: Se sabrà, vull dir, dintre de poc, no? Vull dir, però vaja...
1: Vostè ja ho deu saber.
9: Bueno, jo tinc que saber tot el que passa en el club, però al final els inputs personals són els que queden. Jo he viscut doncs, moments que les coses poden canviar o no, i bé, no parlo ara de l'Alexia, parlo en general. Per tant, avui repeteixo, veig en l'Alexia superfeliç.
1: Serà interessant el que pugui dir Alexia aquesta tarda a la celebració de la temporada a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc amb concert previ dels Figaflaues en una festa a l'Avinguda Maria Cristina amb animació, amb música, per celebrar el pòquer de títols d'aquestes jugadores que han tornat a fer història. Avui els diaris es desfan en elogis al Barça de Pere Romeu. Hi ha un nom que destaca per sobre dels altres, és el de la portera, Cata Coll. Les mans de la deessa Cata, llegim el periòdico Marina Alaminos.
10: I és Francisco Cabezas que cataloga la portera d'orgullosa i rebel davant les dificultats. Una futbolista que confia més que ningú en les seves possibilitats. Els focus apuntaven a la davantera, Eva Payor, després també a Salma Parayuelo, però sovint oblidem qui sosté l'invent. Cal reivindicar i s'hauria de fixar per sempre en l'imaginari del Barça l'actuació de Cata Coll. La feina de la porteria sempre és la més desagraïda, són els qui pitjor ho passen, sempre entre l'elogi i l'escarni, i ella, Cata Coll, se sap sobreposar els errors com ningú, confia en les seves mans de deessa capaç d'aixecar un mur davant l'abisme. Elogis i més elogis, com els que també dedica aquest Barça a l'avantguàrdia Xavier Aldeco, que reivindica que aquest equip ha arribat al cor de milers de culers d'arreu del món. Diu, no hauria imaginat mai que un dia em trobaria en una zona rural i recòndita de la frontera congolesa un noi ugandès enamorat del joc d'Alexia, de Salma, d'Aitana, de Payor, Paredes o de Mapi León. I aquesta és, diu Aldeco, l'herència i el llegat d'aquest equip, arribar on semblava impossible. Per això Aldeco ha remat el seu article simplement amb un gràcies eternes.
1: Avui a les 9 el suplement tertúlia habitual dels diumenges, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot i Marta Ferrer, però ens dedicarem sobretot a despertar el personal. El nostre home Barça, Jordi Puntí, no hi faltarà, evidentment, Sònia Xalmà, crec que ha aterrat a les 4, però hi serà la Sònia, el despertador punt. Ramon Salmurri, també el Pere Escobar, que l'any passat va narrar la derrota a Lisboa i ara jubilat ha pogut gaudir amb un daiquiri d'aquesta victòria blaugrana a Noruega. El David Clopés, la Ruth Vilà, tots ells, juntament amb els aficionats que encara en el viatge de tornada des de Noruega, no és fàcil tornar amb una mica més de paciència que la tornada de l'any passat a Lisboa. I també esperem saludar algunes de les jugadores, algunes d'aquestes protagonistes, a veure si també podem fer-ho amb l'entrenador, el Pere Romeu, perquè avui és dia de donar l'enhorabona també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio. El Barça és la cara, però... El futbol ens deixa també avui decepcions, la creu?

0: futbol espanyol. L'empat a un contra l'Elx a Montilivi va ser insuficient per l'equip gironí, a qui només li valia la victòria. No va sortir bé el Girona i el partit ja es va torçar al minut 38 amb aquest gol precisament del palamosí Álvaro Rodríguez. El nerviosisme a Montilivi es va contagiar als jugadors, però Arnau Martínez, lluint el braçalet de capità, va retornar l'esperança momentàniament amb el gol de l'empat just després d'arrencar la segona part.
1: Segurament anirà directe, Sigankov va un agi amb la cama dreta, el xut, rebutja i torna per Arnau, el xut, gol!
0: I fins i tot, avançava el partit, Lemar va acariciar la glòria al minut 79 amb un xut fortíssim des de fora l'àrea que es va estavellar al travesser.
1: Frontal de la gran, es vol regirar, pilota per Hugo Rincón, aquest per Sigan Coblenja per Lemar, busca posició del xut, xut de Lemar, la pilota al travesser!
0: Travesser insuficient per un Girona que després de 7 minuts agònics d'afegit va certificar el descens a segona divisió. Qui sap si aquest va ser l'últim partit a la banqueta gironina de Michel Sánchez, fa tota la pinta que sí, que assumeix les responsabilitats i reconeix que ja hi haurà temps per parlar del seu futur.
2: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent. Jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
0: El president del Girona, Delfí Geli, tampoc no va aclarir si Michel seguirà o no seguirà després de 5 temporades amb un final ben amarg. També hi ha molts rumors que el situen a l'Ajax. Oviedo i Mallorca acompanyaran el Girona a segona divisió. Avui, al llarg d'aquest suplement, a partir de les 9, també despertarem l'Eduard Solà, que segur que ha tingut una nit de mal dormir, però avui ell sí donarà la cara pel suplement. Veurem si alguns dels responsables del Girona també s'hi volen posar o necessiten reposar i pair tot el que ha passat. La jornada esportiva ens deixa altres titulars, molt més secundaris. També, com sempre, a l'apartat d'esports d'aquí una estona els recuperarem amb aquesta derrota final del Barça i també al final de temporada de l'Espanyol, però avui l'informatiu continua tenint un nom propi a la política i a la crònica judicial, que és el de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. Un informe policial de l'UDEF involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Aquesta vegada és una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconseguís el rescat de la companyia per 53 milions d'euros l'any 2021. Segons la conversa, Plus Ultra també s'hauria plantejat trucar a la porta de l'exministre José Luis Ábalos, ara mateix a la presó pel cas Mascaretes, a través de l'actual presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez. Per tot plegat, el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que José Luis Rodríguez Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. El cas Zapatero sembla que dinamita les expectatives que podia tenir Pedro Sánchez per revalidar el càrrec a les properes eleccions. Ho escriu avui Lola García a La Vanguardia, Sara Riera.
3: Comenta que aquesta imatge que s'ha anat creant els últims mesos, antitrampista, líder del socialisme europeu, defensor de la pau, doncs que pot acabar no servint-li de res. El que està sortint ja sobre Zapatero i el que encara hem de veure quan s'aixequi el sumari pot ensorrar qualsevol perspectiva de mantenir un govern d'esquerres a la Moncloa. Diu, fins i tot, en el cas que al final les activitats de Zapatero siguin legals, el govern espanyol admet, diu també García, que no són estètiques des d'un punt de vista polític i que portaran molts electors a fer un pas enrere, és a dir, a abstenir-se de l'esquerra. Per tant, aguanti o no aguanti l'actual legislatura espanyola, el temps dels socialistes a la Moncloa sembla que s'esgotaria.
0: Buscarem l'estona també per comentar aquest nou episodi Zapatero amb la Marta Monforte, la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot avui a la tertúlia del suplement. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que també inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz sense peatges. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement i continuarien les negociacions per frenar el programa nuclear iranià. Són alguns dels detalls d'unes converses indirectes amb el mediador pakistanès de les quals es comencen a saber alguns moviments. El portal nord-americà de notícies Axios explica en exclusiva que els Estats Units aixecarien el bloqueig sobre els ports iranians i algunes de les sancions al petroli. L'esborrany també inclou el compromís de Teheran de deixar de banda les armes nuclears i l'enriquiment d'urani. Uns compromisos acordats de paraula amb els mediadors al Pakistan, que ahir es va desplaçar fins a l'Iran per donar un impuls a les converses. Les forces nord-americanes a la regió es mantindrien desplegades a

0: Orient Mitjà fins que no s'arribi a un acord final. En un missatge a la seva xarxa social, Donald Trump ha explicat que s'ha trucat amb el primer ministre israelià i les monarquies del Golf per explicar-los el contingut d'un acord que, segons ha dit, s'anunciarà ben aviat. Doncs bé, atenció, perquè mentre el telèfon no parava de sonar al despatx Oval, als afores de la Casa Blanca els serveis secrets han abatut un home que ha disparat diversos trets contra un control de seguretat. La premsa, pendent d'aquest possible acord entre els Estats Units i l'Iran, ha gravat el so del tiroteig que s'ha sentit al complex presidencial.
1: Panic outside the White House. We're following this breaking news. Possible shots fired near...
0: Segons les autoritats, hi ha un vianant ferit en estat crític. L'incident ha passat a les 6 de la tarda, hora local. Un home es va acostar al punt de control, va treure una arma de la bossa i va començar a disparar. Els trets van agafar tothom per sorpresa, com aquesta periodista de la cadena ABC, que estava en directe explicant el possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Moments de molta tensió. Donald Trump ha escrit a la seva xarxa social que l'autor dels trets era un home que tenia antecedents i estava obsessionat amb la Casa Blanca. El president nord-americà ha recordat l'incident de fa uns dies amb el tiroteig al sopar de corresponsals de la Casa Blanca i ha aprofitat per tornar a fer campanya per les polèmiques reformes que vol tirar endavant el complex presidencial. Avui la crònica cultural continua ben amunt, no perquè Bad Bunny hagi fet de les seves de nou aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que també, sinó perquè des de Canes els Javis han tornat a triomfar.
2: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande los Javis!
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, els cineastes coneguts com los Javis, fan història, guanyen el premi a millor direcció al Festival de Cine de Canes per La Bola Negra. El premi ha estat una de les moltes sorpreses en un palmarès imprevisible en què la Palma d'Or ha estat per Fior, el del director romanès Christian Mungiu. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bon dia.
3: Bon dia. Els Javis ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula i al final el premi.
4: Para mí es muy... como unas palabras de aliento. Es como, como que no, el festival nos dice, vais bien, seguid investigando, seguid con vuestra voz. Joder, no, estoy que no me lo creo.
5: Yo, en serio, como estoy tan contento por el mensaje de la película que llegue, empiezo a notar que de verdad toca de una manera más profunda.
3: De moment no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars, volen anar a pas a pas i primer estrenar a l'octubre que al públic li agradi, però sí que tenen ganes de posar-se a escriure el guió del seu pròxim film, que han avançat serà en castellà i en anglès. El premi l'han recollit ex aequo amb Pavel Pawlikowski, un director al que admiren. El polonès l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or, però, ha estat per Fjord del romanès Christian Mungiu, tercer cop que recull premi a Canes. La seva pel·lícula posa sobre la taula el debat de com una societat oberta com la Noruega és incapaç d'acollir una família ultracatòlica que ve de Romania. El gran premi del jurat ha estat per la russa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, crítica amb la corrupció del règim de Putin, l'alemanya The Dream Adventure, premi del jurat, la belga Coward, millor actor, la franco-japonesa Sudan, millor actriu, i la francesa Notre Salut, millor guió.
0: Gràcies, Marc. Avui a mig matí parlarem d'aquest triomf dels Javis, de tot el que ha donat de si aquest palmarès d'aquesta edició de Canes, amb el Marc Garriga, que ha pogut veure la pel·lícula, també la Marta Ferrer. Avui a mig matí ens fem ressò també d'aquest palmarès de Canes amb aquest segell, amb aquesta pel·lícula dels Javis, on també participa l'Albert Pla. A veure si el podem saludar també al llarg d'aquest programa. Els activistes de la flotilla Global Summit ja són a casa. Ahir van arribar a l'aeroport del Prat, on els va rebre el ministre espanyol de Cultura, Ernest Urtasun, que els ha promès que investigaran les denúncies de tortura per part d'Israel.
6: Volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables que han torturat i que han maltractat els nostres conciutadans. Evidentment, aquesta és una qüestió que el govern d'Espanya no permetrà que quedi impune.
0: Atenció, Bilbao, que la rebuda dels activistes bascos de la flotilla va acabar amb càrregues policials i 4 detinguts. Els activistes van passar 5 dies retinguts per les autoritats israelianes i asseguren que han patit tortures greus com les que explica una de les integrants per Gaza, Miho Ali.
7: Entres en un túnel que nosaltres hem dit el túnel del terror, el túnel de la tortura. En aquest túnel, a les fosques, comencen a donar hòsties per tot arreu fins que caus a terra i et demanen que t'aixequis. Tornes a aixecar i et tornen a pagar.
0: Els activistes reclamen al govern espanyol i a la Unió Europea que trenquin totes les relacions amb Israel. Precisament ahir França va anunciar que prohibeix l'entrada al seu territori del ministre israelià Ultra, Itamar Ben-Gavir, pels vídeos vexatoris als activistes de la flotilla. Des de Barcelona, a la Fira de Llibres de Pensament Crític, La Literal, l'historiador de la Universitat Dexter, l'israelià Ilan Papé, defensava la feina d'aquests activistes. Declaracions a Catalunya Ràdio.
8: It's an important message to the people of Gaza.
9: Un missatge molt important a la gent de Gaza. No se'ls oblida. Milions de persones d'arreu del món volen mostrar la seva solidaritat amb els palestins i busquen maneres de ser útils, i també penso que exposen Israel. Són gent no violenta i els han tractat com el pitjor dels terroristes.
8: The worst kind of terrorists.
0: Rússia llança un atac massiu amb drons i míssils contra Kiev com a represàlia per l'atac mortal de fa dos dies contra una residència universitària. Les explosions s'han fet sentir tota la nit a la capital d'Ucraïna. Han deixat almenys 4 morts i una vintena de ferits. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. Des de la mitjanit, les bombes han caigut en diversos punts de Kiev i han afectat una escola i diversos edificis residencials. Les autoritats han demanat a la població que es mantingui als refugis davant la possibilitat de nous atacs. És la resposta de Rússia a la vintena de morts de divendres a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. El president rus Vladimir Putin va prometre represàlies contra el que va qualificar d'atac terrorista. 10 països africans es troben en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola, segons l'Agència Sanitària de la Unió Africana. La República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal, ha elevat el nombre de morts per la pandèmia a 204. Mentrestant, a Uganda, el nombre de morts confirmades ja és de 5. El Centre Africà pel Control de Malalties ha declarat zona d'alt risc 10 països que envolten els dos afectats, però el seu director, Jean Kaseya, ha advertit que es pot ampliar encara més.
10: Tenim dos països afectats i 10 països d'alt risc. Ho podeu veure al mapa, però la resta de països, com que no limiten amb els dos països afectats, de moment no els considerem de risc. Tanmateix, depenent de com evolucioni el brot, podem reconsiderar aquesta avaluació.
0: El govern de la República Democràtica del Congo ha prohibit temporalment tots els vols a l'aeroport principal d'Ituri, la província més afectada pel brot. A València, manifestació massiva en defensa de l'educació pública. Més de 30.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, van sortir al carrer per reclamar a l'administració que atengui les demandes dels docents que porten dues setmanes de vaga. A la protesta també s'hi van sumar famílies i estudiants, Alba Barbosa.
11: Mestres i professors reclamen que la Conselleria d'Educació es torni a seure a negociar. Ahir també famílies i alumnes van solidaritzar-se amb la vaga dels docents que arriba a la tercera setmana amb les negociacions bloquejades.
12: Me pareix superbé, la veritat. N'hi ha que defendre l'escola pública.
13: Unes millores que creiem que són necessàries.
14: I que baixen les ràdios. I que la consellera dimitisca.
11: Els sindicats presentaran dilluns un nou document a la conselleria per reobrir les converses. Marc Andela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
15: Hem definit més quines ràdios volem, que també s'han quedat en l'aire.
11: Demanen que el valencià sigui un dels punts a negociar. La llengua, en l'última proposta de la conselleria, no hi era.
0: Un home ha mort aquest dissabte al migdia a Àger, a la Noguera, en un accident de parapent. Ha caigut en una zona de difícil accés, molt a prop de l'àrea d'enlairament. Una infermera que es trobava a la zona ha començat a fer-li unes maniobres de reanimació que han continuat els serveis d'emergència, però no han estat suficients per salvar-li la vida. No se saben encara les causes d'aquest accident. Els Mossos ho estan investigant. I d'altra banda, amb l'arribada del bon temps, els bombers recorden que cal seguir els consells bàsics de seguretat a l'hora d'anar a la muntanya. En aquest sentit, segons han explicat, han treballat en 10 rescats de muntanya durant aquest dissabte. Atenció al Segrià, perquè entre 100 i 200 persones participen aquest cap de setmana en una rave a Llardecans. És la tercera rave que se celebra a la zona en 15 mesos. Aquesta vegada la festa es fa als terrenys d'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, i la majoria dels participants són francesos. Els Mossos estan controlant la zona per evitar que hi entri més gent i per garantir que qui surti en cotxe estigui en condicions de conduir. L'Ajuntament assegura que no està preocupat per la rave, però perquè ja s'ha fet, diu, els últims 3 anys i no ha generat problemes, ni ha deixat brossa. 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. L'Organització Meteorològica Mundial adverteix que el Niño serà especialment intens aquest 2026. Es tracta d'un fenomen global, recordem-ho, que a casa nostra pot actuar com a catalitzador d'episodis extrems, com sequeres o períodes excepcionals de pluja intensa. Antoni Barreras és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
0: Des de 1950 hi ha hagut 4 superninyos. El Meteocat relaciona aquest fenomen tant amb la sequera del 2017 com amb les precipitacions excepcionals del 1971. Més enllà d'aquests efectes, el Niño genera una pujada general de les temperatures i pot convertir aquest any i el vinent en el més càlid registrat fins ara. Ara marxem fins a la Xina, que ha revisat a la baixa el balanç de víctimes per l'explosió de gas en una mina a la província de Shanxi, i passa dels 90 morts a 82. És l'accident més greu dels últims 20 anys, tot i que el govern ha aconseguit reduir durant aquest temps la freqüència d'aquest tipus de sinistres. Francesc Canals.
17: Els equips de rescat treballen a la mina de carbó on anit una explosió de gas causava l'accident més greu en aquest tipus d'instal·lacions a la Xina en gairebé 2 dècades. El balanç provisional no es coneixia fins hores després que les autoritats anunciessin que en el moment de l'explosió hi havia 247 treballadors en actiu dins de les galeries. Pràcticament únic testimoni difós per la televisió oficial xinesa, un treballador hospitalitzat per la inhalació de gasos, Wang Yong, explica el que va viure.
18: El fum feia olor de sofre, com de petards, així que vaig cridar a tots que correguessin. Al mig de la galeria vaig veure algú que s'havia asfixiat amb el fum. A mi també se'm va posar la cara vermella. Vaig estar allà una hora abans de despertar-me. Vaig despertar els que eren al meu costat i els de l'equip vam sortir.
17: 123 miners han estat hospitalitzats i els responsables de l'empresa ja han estat detinguts, mentre s'investiguen a fons les causes de l'accident. Tot i la transició verda, la Xina continua construint centrals tèrmiques i depèn del carbó importat o extret d'aquestes mines. Si a principis dels 2000 aquests accidents causats per explosions o inundacions eren constants, Pequín ha anat extremant cada dia més les mesures de seguretat fins a fer-los menys habituals. Precisament una inspecció en aquesta mina la va incloure ja fa 2 anys en una llista de més d'un miler a tot el país que presentaven greus riscos de seguretat pels alts nivells de gas acumulat. L'accident evidencia que la Xina encara arrossega dèficits socials i laborals, malgrat el seu vibrant potencial industrial i tecnològic.
0: I ara marxem fins a Rússia, on intensifiquen la purga contra les organitzacions que donen suport al col·lectiu LGTBI. Des de principis d'any, la justícia ha il·legalitzat almenys 8 entitats i les ha designat organitzacions extremistes. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
19: Bon dia. Les persones trans són les més vulnerables dins del col·lectiu LGTBI a Rússia. A Catalunya Ràdio hem entrevistat un testimoni que es fa anomenar Sandro per seguretat i que ens ha explicat com de difícil és per ells viure ara en aquest país.
20: Realment sento por, però miro de tirar endavant. És clar que aquí estem malament, que no puc ser jo mateix, no puc caminar amb la roba que vull pel carrer, perquè les conseqüències són òbvies per a tothom.
19: Una de les associacions il·legalitzades és Vyhod, que en rus vol dir sortida. El seu director executiu, Denis Alienik, assegura a Catalunya Ràdio que, sobretot, se les persegueix per la seva defensa dels drets humans.
21: L'Estat, òbviament, vol continuar anant sistemàticament contra qualsevol contingut o informació que permeti a les persones reflexionar, pensar lliurement, ser més obertes i tenir més connexió amb els valors europeus o més aviat amb els valors humans.
19: Malgrat que aquestes entitats ajuden les persones trans a exiliar-se, no tothom vol marxar. És el cas del Sandro.
20: Quan era adolescent volia marxar. Després, a mesura que vaig créixer, em vaig adonar que aquí seria molt més útil que si visqués a l'estranger. Aquesta és la meva posició de principis. No abandonaré el país.
19: Aquesta croada de les autoritats es basa en una sentència del Suprem que prohibeix el moviment internacional LGTBI a Rússia, una organització que no existeix com a tal. Això a la pràctica vol dir que mostrar una bandera de l'Arc de Sant Martí o fer activisme a favor del col·lectiu pot comportar penes de presó.
0: 9:45 del matí, en punt. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. Atenció, si us heu de moure avui per Barcelona, se celebra la cursa diagonal DIR Guàrdia Urbana. Es disputa en 2 distàncies diferents, 5 i 10 quilòmetres, i participen més de 14.000 persones. La cursa afecta el trànsit, sobretot a la diagonal, per on transcorre tot el recorregut des de primera hora del matí i s'allarga fins a 1:15 del migdia. Hi ha una 40ena de línies d'autobús afectades i també s'altera el servei de tram. El Gremi de Restauració de Barcelona considera que una terrassa per cada 250 habitants no és suficient i denuncia traves per continuar creixent. Les xifres són clares. A Barcelona ciutat gairebé hi ha 7.000 terrasses de bars i de restaurants i el podi el té el districte de l'Eixample, on s'hi concentren un terç del total. Molts veïns opinen que ja n'hi ha prou, mentre que el Gremi de Restauració denuncia una forta pressió sancionadora per part de l'administració. Roger Pallarols n'és el director.
1: És evident que l'administració té el deure de vigilar pel compliment de les normes, però aquí el que succeeix de debò és que l'únic sector gran que està rebent la pressió inspectora de manera constant és el sector de la restauració.
0: Això és el que diuen des del Gremi de Restauració. En canvi, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona replica que fa anys que la xifra de terrasses no para de créixer i demanen posar-hi aturador. Ana Menéndez n'és la vicepresidenta.
2: Que hi hagi més control i que hi hagi més, també una regulació més adequada a les problemàtiques que s'han enquistat en els últims anys.
0: Les principals queixes dels veïns són pel soroll i l'excessiva ocupació de les voreres. A Ciutat Vella i l'Eixample és on tenen constància de més incompliments. L'any passat, l'Ajuntament de Barcelona va obrir 2.400 expedients sancionadors vinculats a terrasses. I no n'hi haurà d'altre com tu. D'aquesta manera, Maria del Mar Bonet ha celebrat 60 anys de carrera al Palau de la Música, ho ha fet amb el repertori, un repertori molt similar al del concert de l'Olímpia de París, en què, a més, també ha aprofitat per presentar L'aigua no cansa, Marc Ruiz.
22: Maria del Mar Bonet ha començat el concert recordant part del repertori que va cantar al Teatre Olímpia de París fa 51 anys i que homenatjarà amb un altre recital a la tardor. Així, arrencat amb Aigua de l'any 69, Nina Ninona, Abril, dedicada a la Revolució dels Clavells, i a José Afonso, autor de Gràndola Vilamorena. Les cançons guanyen en amplitud amb el conjunt del violí, guitarra, buzuki, contrabaix i percussió, pensat per al disc L'aigua no cansa. De seguida, Maria del Mar Bonet ha repassat les noves cançons, com la que dona títol al disc i que compara la música popular amb el líquid que ens dona la vida. El públic aplaudeix també el missatge polític de cançons com Saigonó, que denuncia la violència contra les dones i els morts i destrosses provocades per la dana al País Valencià i que reclama conseqüències per als governants responsables. També ha criticat Donald Trump amb Lluna de Pau, un poema que va escriure durant la Guerra del Golf, però que malauradament continua sent actual. Ha homenatjat el poeta Blai Bonet amb Blaus i sols de roses blanques i, esclar, no han faltat dues cançons que ja són patrimoni, Què volen aquesta gent i la tradicional mallorquina La Balanguera. El públic ha ovacionat i aplaudit amb força aquest tòtem de la cançó que ha tornat a mostrar els seus 60 anys de mestria del dels escenaris.
0: El Marc Ruiz, que ha fet doblet també, divendres Bad Bunny, ahir Maria del Mar Bonet, i Bad Bunny, que ha repetit concert aquesta nit a Barcelona. S'acomiada de Barcelona amb un altre concert apoteòsic a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Bad Bunny en directe, un directe que va tenir com a convidats especials, en aquest cas l'streamer Ibai Llanos i també el porto-riqueny Brian Myers, considerat un dels pioners del moviment trap llatí. Un concert on han tornat a sonar els grans èxits de Bad Bunny. Amb convidats especials, a la casita, ahir hi havia Gerard Piqué i Riqui Puig, les actrius Úrsula Corberó i Priscila Delgado, i també la influencer Lola Lolita. Ara la gira de Bad Bunny fa parada a Madrid, on farà 10 concerts pràcticament consecutius entre el 30 de maig i el 15 de juny. Hem començat el suplement amb la gran victòria del Barça a la final d'Oslo, amb la quarta Champions i també amb el descens del Girona a segona després de 5 temporades a primera. En una última jornada de Lliga en què Lewandowski va fer el seu últim gol amb el Barça, a la derrota del Barça a Mestalla, i l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat a Cornellà al Prat. De seguida, més esports.
23: El suplement amb Roger Escapa.
24: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
25: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
24: D'acord.
25: Quin és l'autèntic operador 100% català?
24: Vera.
25: I el més ben valorat pels usuaris?
24: Vera.
25: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
24: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
25: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
24: Vera.
25: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
26: Vine a descobrir les drassanes reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
27: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
26: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
27: Drassanes reials, Pedres que expliquen Barcelona.
3: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Com és la nit de Sant Joan?
7: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com acabar.
6: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i a més sense proves.
27: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
8: Què li has fet a la meva filla?
6: No pot pagar això.
27: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
28: Parella, tots podem partir.
10: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. DSM, Ajuntament de Barcelona.
29: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
29: Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
30: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: D'aquí pocs minuts, el suplement. Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que ha dormit amb la Champions abraçada al cobrellit. A banda d'aquesta Champions femenina guanyada pel Barça i del descens del Girona a segona divisió, recordem també l'empat de l'Espanyol i la derrota del Barça en l'última jornada de Lliga de Primera, Albert Benet.
31: El Barça tanca la temporada amb els 94 punts que tenia com a campió de Lliga després de la derrota a Mestalla amb el València per 3-1 amb un gol de Lewandowski, l'últim com a jugador del Barça, el dia que va jugar el seu últim partit com a blaugrana. Se'n va amb 120 gols marcats en 193 partits. Hansi Flick, entrenador del Barça, lamentava el mal partit per tancar la temporada.
32: We think about that, everyone, also the players, because
33: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa dues setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
31: Tec va ser titular a la porteria i Joan García ha aconseguit el Zamora com a porter menys golejat. I a Cornellà al Prat, empat a un de l'Espanyol contra la Real Societat amb gol de Roberto. Manolo González, el tècnic, vol seguir.
34: Jo, la veritat, confiança per part del president del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà passat parlarem i torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
31: El Getafe jugarà a Europa després de guanyar l'Osasuna per 1-0. No hi va haver carambola en el cas de l'Espanyol. També jugats ahir, Madrid 4, Atlètic Club 2, Alavés 1, Rayo 2, Betis 2, Llevant 1 i Celta 1, Sevilla 0. Aquest vespre a les 9, Villarreal Atlètic de Madrid es juguen la tercera posició de la Lliga.
0: I aquestes últimes hores hem anat tan farcits que ha passat una mica desapercebut, però no per això és menys important. Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions a la presidència del Madrid. L'empresari Enrique Riquelme va entregar ahir la documentació perquè l'examini la Junta Electoral abans de la seva proclamació definitiva, i mentrestant Florentino va començar la campanya amb una lona estil Laporta en un edifici proper al Bernabéu.
31: Si Laporta va fer cèlebre aquell ganes de volver a veros, Florentino ha apostat pel següent missatge. Mucha historia por hacer és l'eslògan de la seva candidatura. En aquesta lona també hi apareix la seva fotografia, la seva imatge, la imatge de Florentino, i les set ciutats on el Madrid ha guanyat les set Champions sota el seu mandat. Glasgow, Lisboa, Milà, Cardiff, Kiev, París i Londres.
0: Encara en futbol, el Nàstic ha aconseguit la permanència a la primera ref.
31: Sí, després de l'empat a un d'ahir al camp de l'Hèrcules i amb l'alegria del tècnic Pablo Alfaro.
1: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4 o 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nàstic de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera ref.
31: Per la seva banda, el Sabadell començarà el play-off d'ascens contra el Madrid-Castella i l'Europa s'enfrontarà al Celta B en aquest mateix play-off d'ascens a segona.
0: El Barça de futbol sala eliminat a les semifinals de la Copa del Rei en perdre els penals contra el Jaén.
31: El partit es va acabar amb empat a dos, va ser una còpia de la passada final de la Copa d'Espanya. Avui la final, Jaén-Cartagena. També avui es juga la final de l'Eurolliga de bàsquet entre l'Olympiacos i el Madrid.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
2: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
2: Ahir dissabte va ser quart creixent i ara continuarà creixent fins a arribar a ser plena diumenge venent dia 31.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Palafrugell, al Baix Empordà?
2: A les 6:19.
0: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:09.
0: Dies molt, molt, molt llargs ja.
2: Ja comencen a ser molt llargs, sí.
0: Gràcies, Joan Anton.
2: A tu.
0: Temperatura a Palafrugell a aquesta hora, Enric Agut?
8: Doncs mira, 18 graus i no és de les més altes, perquè a Portbou han arribat avui una mínima de 22 i si acaba així, que sembla que sí, per la de què és, doncs serà la primera temperatura tropical d'aquest any, doncs aquest indret, 22 graus és molt alta, Portbou. Ha entrat una mica de vent del nord i ha fet que la temperatura nocturna no refresqués. És a dir, que avui el dia promet ser molt calorós, novament, especialment a poblacions d'interior, i per tercer dia consecutiu en algun indret de ponent, de manera molt local, no de manera general, però de manera local es pot arribar als 35 graus. Sol. Avui hi ha poques boirines, una boira molt local. Ahir n'hi havia més, ahir hi havia autèntiques parets de boira davant de la Costa Brava que de tant en tant entraven en algun sector del litoral. Avui no n'hi ha. I a la tarda podria caure algun ruixat cap al Pirineu, al Prepirineu, l'Alt Pirineu, cap a l'Alta Ribagorça, els Pallars, Vall d'Aran, però poca cosa. I la setmana entrant sembla que aquest tarannà de ben estiuenc de dies mantindrà, i fins i tot dijous, divendres, encara podria pujar una mica més, alguna màxima podria arribar als 37 o 38. Aquesta calorada no només ens afecta a nosaltres, també a bona part d'Europa, i, per exemple, per avui, demà passat, el Servei Britànic de Meteorologia marca temperatures per damunt dels 30 graus a Londres.
0: A Londres.
8: Imagina't. Wow. I el problema que tenen allà, com que és tan humit i hi ha tanta verdor, que la sensació de xafogó l'estan incorporant els últims anys perquè abans no la coneixien tant, perquè hi ha molta humitat.
0: Hi ha un run-run de dir, escolta'm, si el mes de maig ara el termòmetre està com està, com serà l'estiu que ens espera, Enric?
8: Sí, lògicament, és normal pensar així. Tot apunta que serà un estiu molt calorós. Mm-hmm. Sí. Una ja veurem.
0: Val, d'acord. No, és que a vegades hi ha aquesta pausa dramàtica que no sé si continues o no continues, si estem igual.
8: Sí.
0: Vas veure el partit, Enric, o no?
8: Dramàtiques.
0: Vas veure el partit?
8: No vaig veure perquè estava de camí, però bé, quan em van dir que havia quedat 4-0, ostres, va ser una explosió d'alegria enorme. A més, posa molt content. Sí, doncs, molta satisfacció. És un equip d'aquells històrics que tothom recordarà.
0: Avui no et perdis aquest suplement, que continuarà mirant cap a Oslo, i d'aquí pocs minuts podrem saludar el Pere Romeu. És la seva primera Champions, és una Champions especial, i a més la va guanyar contra qui d'alguna manera era el seu entrenador, perquè el Pere Romeu era l'ajudant del Jonathan Giraldez, per tant, hi havia morbo ahir.
8: Amb el mestre i l'alumne, no?
0: Sí, doncs ahir l'alumne va guanyar el mestre. Sí.
8: Totalment agraïts, el que estan fent, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Enric.
8: Igualment.
0: Aquest és el temps que ens espera, un temps calorós, en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. veure, Monguilot, que t'has tornat independentista.
11: No, no. No, a mi sí me deixen votar per la independència i en comptes del 53% d'IRPF te deixen pagar un, no sé, un 25, com a Suïssa, però qüestió de pensar-hi.
0: Qui és la persona més famosa que heu tingut allà menjant?
12: Poder Paníker.
13: Ah, depèn de per qui.
0: No, doncs fem-ho, va, per aquí.
13: Va, vull
0: ser d'estomera.
13: Vinga, ja
0: tu ja vas dir, sí, Paníker, molt bé, Manel.
14: Jo també, perquè és una persona...
0: No pots repetir, pensa-t'ho, pensa-t'ho. Va, Martina, Martina, Martina.
13: Roger Escapa i Diana.
0: Ala, vinga, va.
11: El bé més escàs que hi ha a la televisió és la veritat. Llavors, la gent que és de veritat, la gent que té una proposta de veritat, la gent que quan parla, parla des de dins sense estar pensant que l'estan veient molta gent, sense la gent que parla sense voler agradar a tothom. O sigui, tot el que sigui veritat, la televisió ho agraeix.
30: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 24 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Pere Romeu.
1: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici.
2: L'entrenador del Barça, que hi va guanyar la seva primera Champions amb aquest equip.
0: Avui, d'aquí una estona, el tindrem al suplement. Michel Sánchez.
3: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp...
2: L'entrenador del Girona, que assumeix responsabilitats pel descens i diu que ja hi haurà temps de parlar si es queda o no al club.
0: José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Jamás he realizado ninguna gestión.
2: L'expresident espanyol socialista, que un dia més surt esquitxat de la investigació de la policia sobre el cas Plus Ultra.
0: Estic veient que Pere Romeu té 32 anys, és del 1993. Hauria de ser delicte, eh? Ja té una Champions com a entrenador, Pere Romeu. Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 60.
2: Els dies del Tu al Foc, que estan a punt d'acordar els Estats Units i l'Iran, en què l'estret d'Hormuz es reobriria sense peatges.
0: Més xifres que destaquem d'aquest diumenge, el número 30.000.
2: Les persones que hi van participar en una nova manifestació massiva a València per reclamar al govern de Pérez Llorca que atengui les demandes dels docents que porten ja, atenció, dues setmanes de vaga.
0: El número 10.
2: Els països africans en risc d'estar afectats per l'epidèmia d'Ebola que ja ha fet més de 200 morts.
0: Aquestes tres xifres i aquests noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguerol, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Un mateix 24 de maig, en aquest cas del 1996, la cantant mexicana Chabela Vargas va actuar a la Sala Apolo de Barcelona. Autora d'èxits com La Llorona.
5: Ai, de mi llorona.
0: Aquella nit va presentar el seu últim disc de ranxeres i boleros.
6: El mite de la música llatina, Chabela Vargas, va arribar ahir a Barcelona...
0: Ho va fer després d'un temps retirada dels escenaris. El seu gran amic, el Tequila, li va passar factura. Així ho va confessar ella mateixa aquell dia als mitjans de comunicació.
7: Me pregunto, pero este español es cierto, señora, que usted tomaba una copita de vez en cuando, no, una botella diaria. No era de copita, era de botella yo.
0: Mite de la música llatina, Chabela Vargas va morir l'agost del 2012 amb 93 anys. Té mèrit d'arribar-hi amb una botella diària. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Ampolla, des d'un avió d'estí Tijuana o des del casal mexicà de Bilbao que es diu Chabela Vargas.
8: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: LOL. Marina Alaminos, diaris, diari Ara. La Núria Oriols dona detalls de com ha viscut dins del PSOE la imputació de Zapatero.
9: Sí, senzillament s'ha viscut, diu, amb estupefacció. La imputació de l'expresident va caure com una bomba nuclear entre la militància, relaten fons socialistes que matisen, això sí, que mantenen tota la confiança en ell i amb l'esperança encara de remuntar-ho. Alguns dels diputats socialistes parlen de xoc emocional, barreja de tristesa, de ràbia i també de sensació de cacera, i lamenten les diferents vares de mesura de la justícia espanyola que, per exemple, no ha imputat M. Rajoy. És cert, tanmateix, que el PSOE ha anat rebaixant la reacció inicial i no carrega directament contra el jutge i s'agafen al fet que no hi ha missatges directes de l'expresident, sinó de tercers, que asseguren que estan en contacte directe amb Zapatero. Les andaluses, en tot cas, i ara això, afegeix Oriols, que han estat dos cops forts i que hi ha certa sensació de desmantellament del partit, els més crítics fins i tot es pregunten si es tracta d'un final de cicle.
0: També el diari Ara, el Toni Soler, es demana què ha de fer Oriol Junqueras amb el factor rufián, que li eixampla la base però sovint oblida les sigles del partit.
9: No en pot prescindir, però té seriosos problemes per domar-lo. Si s'entrega a la seva narrativa populista, comprarà intenció de vot a canvi d'assumir una aposta incerta i de curt termini. Resistència en lloc d'independència. Ara bé, és cert que Rufián és el polític més ben valorat pels electors catalans, un home que no fa vida de partit i que es diverteix ofenent els diputats de Junts. No parla d'independència i no ha dit ni una sola paraula dels conflictes, per exemple, del PSC amb els docents i la sanitat pública. Mentre no quedi clar el seu paper, demana Soler, les expectatives d'Esquerra seran dubtoses. Sense ell, el perímetre electoral s'empetiteix. Amb ell, els electors no saben exactament què estan votant. I fa una reflexió final, diu, els grans partits catalanistes han tingut sempre una doble cara, però per funcionar els tàndems amb un peu a Madrid i una a Barcelona cal una estratègia i un discurs ben trebat. La gestió de les contradiccions és el que caracteritza els partits grans i Esquerra encara ha de demostrar que pugui fer-ho amb èxit.
0: El periòdico fa un diccionari per entendre tot el que envolta un dels noms propis del cap de setmana, que és el de Bad Bunny.
9: Començant per la A, de Almirante Sur, el nom del barri on es va criar, o amb la E, Ecno, el nom de la cadena de supermercats on treballava quan encara no vivia de la música fa una dècada. o la K, per exemple, de Kendall Jenner, una de les filles del clan Kardashian amb qui va mantenir una relació. També la Q de queer, perquè moltes vegades Bad Bunny ha lluit el prototip de noi dur propi del trap, però d'altres ha aparegut amb ungles pintades, amb faldilla i jugant amb l'ambigüitat sexual. La R de Rosalía, amb qui té una gran connexió i aquí citen algunes de les seves cançons, o la B baixa de Verano Boricua, el nom amb què es van batejar les protestes massives del 2019 a Puerto Rico contra el governador Ricardo Rosselló i el cap de la banda de les quals hi havia Bad Bunny. Tot això també és Bad Bunny, diu el periòdico, i cal tenir en compte per entendre el fenomen d'un artista llatí que s'ha convertit en 32 anys en una icona global.
0: Al New York Times, Albert Postils ja dona un consell sobre com lidiar amb les meduses a la platja.
10: Aquestes criatures desenvolupen una funció molt important per l'ecosistema marí, però tenen mala premsa entre els humans. El primer que cal tenir en compte a l'hora de relacionar-nos amb elles, llegim, és que nosaltres no formem part de la seva dieta i, per tant, qualsevol contacte és accidental. L'article també desmunta alguns mites, per exemple, orinar sobre una picada de medusa, en contra del que puguem haver sentit, no alleugera el dolor, segons els experts, fins i tot podria generar l'efecte contrari. El que cal fer si ens piquen és netejar la zona amb aigua salada. També és útil posar-se vinagre, posar-se gel o prendre's un antiinflamatori.
0: Tota la vida fent-ho malament.
10: A Catalunya ens queda molt lluny, però existeix una espècie que pot ser mortal. És la cubomedusa, que habita a la costa nord d'Austràlia i a l'oceà Índic i Pacífic i és la més verinosa del món.
0: Estava pensant en... Ja és igual. Els diaris esportius, pràcticament totes les portades es rendeixen a l'hegemonia del Barça.
10: L'Esport i Mundo Deportivo fan servir exactament el mateix titular, campiones, amb la lletra A convertida en un número 4, que són les Champions que ha fet el Barça després de superar l'Olímpic de Lió en la gran final d'Oslo, en imatge tota la plantilla aixecant el títol amb el confeti de fons. A Madrid, el Marca també obre amb el Barça, 4, amb 3 signes d'exclamació i escrit amb els colors del club, és el titular, acompanyat d'una foto d'Irene Paredes amb tot l'equip al darrere agafant el trofeu de les Champions. L'únic que es marca és l'As, que relega la conquesta blaugrana en un requadre del faldó superior. Tetracampiones, llegim. La imatge de portada és per a Dani Carvajal, mantejat ahir pels seus companys en el seu últim partit amb el Madrid, i el titular, recordeu que ho he donat tot.
0: D'aquí una estona, Pere Romeu, el suplement, l'entrenador del Barça, a qui despertarem també per donar l'enhorabona.
11: Avui, el suplement...
0: De seguida el suplement, Tertúlia, Oriol Marc, Núria Oriols, Carles Monguilot, Marta Monforte. Anirem despertant el personal, el Jordi Puntí, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmurri, el Pere Escobar, el David Clopés, la Ruth Vilà, tots per celebrar aquesta Champions. L'Eduard Solà, l'altra cara de la moneda, amb la derrota del Girona, l'empat del Girona que l'envia cap a la segona divisió. Buscarem aficionats, reaccions també a totes dues notícies. A Canes avui ens hi espera el Marc Garriga, juntament amb la Marta Ferrer comentarem un palmarès que ha elevat encara més els Javis, precisament avui que al suplement, atenció, tindrem una història de pel·lícula, en el sentit més literal. Avui al suplement la història de Sílvia Castelló Duran, una dona que va viure la infantesa i l'adolescència aïllada del món, sense anar a escola, sense saber llegir ni escriure, en una família de 16 germans i que es va refugiar en una màquina de cosir. Una història que segurament us sonarà justament per la sèrie La Messias dels Javis.
12: Has vist la sèrie de La Messias, Sílvia?
13: Sí, sí, l'he vista.
12: Què t'ha semblat?
13: M'ha semblat que la realitat supera la ficció.
12: Sí, vas viure coses més gruixudes de les que van dibuixar els Javis amb aquesta sèrie.
13: Jo penso que sí. Quan els pares es varen separar i la mare va trobar doncs, la seva nova parella, ells sí que varen prendre la decisió que ens aïllarien del món, cadascú pels seus motius, i ens varen tancar doncs, en diferents espais, habitatges, podríem dir, fins que vaig tenir 19 anys. Sí, més o menys des dels 6 fins als 19, perquè no anàvem al col·le, no anàvem al metge, no sortíem, no teníem televisió, i llavors és veritat que és molt bèstia, no? Però jo he viscut amb això i...
0: A partir de les 11, avui, per primera vegada, el testimoni de Sílvia Castelló Duran al suplement, en un programa on a l'Eclipsi avui ens visita Elsa Anca. Fa molt de temps també que no la sentim. Avui ens visita aquesta històrica model i presentadora de televisió que segur que de nits memorables n'ha tingut unes quantes. Clàudia Pasqual, vocabulari digital. Avui comencem amb papallona.
14: Amb doble cara. És el sistema de defensa d'aquest insecte. Fa que els seus depredadors ataquin la part equivocada del cos, les ales del darrere, que gràcies a unes taques i unes falses antenes sembla que sigui el cap original. Ho recull el National Geographic.
0: Resposta.
14: Arriscada per part d'un candidat de feina. Una empresa utilitza la intel·ligència artificial per reclutar els treballadors i la resposta d'un dels aspirants ja té més de 500.000 de visualitzacions. En un correu, el candidat informa que enviarà la seva pròpia IA perquè el representi a l'entrevista. Només demana una cosa, que comprovin si els assistents virtuals seran compatibles. Ho llegim a Huffington Post.
0: Autoconsciència.
14: No és comuna en el regne animal, però el dofí sí que és capaç de reconèixer el mirall. Aquests mamífers tenen fama de ser intel·ligents i no sorprèn que puguin identificar el seu reflex. L'Imparcial explica que els grans simis, els elefants i els corbs tenen aquesta capacitat.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
18: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
19: Joseba Arguiñano, què fa que a Lidl sempre faci olor de pa acabat de fer?
20: Pues que en su panadería hornean hasta 4 veces al día.
19: Com el nostre croissant de mantega amb Lidl Plus per 0,31, t'estalvies un 30%. Lidl, val la pena.
21: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
22: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
23: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
24: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: Són les 9.
25: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: Roger Escapa.
1: Eufòria, èxtasi, excitació, alegria, tristesa, pena, impotència, ràbia. Avui tenim de tot una mica la cara.
2: Olofsson que xiula al final. S'ha acabat. Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari.
1: Mentre Oslo, les jugadores del Barça tocaven al cel, la creu, el Girona es cremava amb l'infern.
3: Final del partit, Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba.
1: Molts avui encara no han anat a dormir, d'altres preferirien no despertar-se, però aquest cap de setmana també hi ha hagut somnis que s'han fet realitat.
4: And the first prize goes to the incredible Javier Ambrosi and Javier Calvo por la bola negra. Grande, ¿lo sabes?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Oriol Marc, el Carles Bonguirot, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com esteu?
3: Bé.
2: Molt bé.
3: Bé.
0: Avui ens faltaran hores de programa. És curt. Aquest programa, en 7 hores no en tenim prou amb tot el que ha passat, perquè tenim moltes carpetes.
3: M'ho puc imaginar.
0: Sònia Gelmà, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Sònia?
4: Bé, hem dormit poc i l'alegria no pot ser completa perquè, mira, a l'aeroport es sentia molt solà i és una llàstima el que li toca viure al Girona, però la veritat és que molt, molt contents amb el que vam viure a Oslo. Mm.
0: Jordi Puntí, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: Com estàs tu, Jordi?
5: Bé, doncs mira, igual sensacions molt estranyes, eh? Això de posar-te a celebrar amb alegria i cada cop et frenin per una altra banda, doncs no va ser rodó, diguem, però evidentment la part del Barça femení, bueno, va ser espectacular, una vegada més. Una sensació de dir... allò que deien Guardiola, se'ns acaben els adjectius, doncs és una mica això, eh? Mm.
0: Sònia, a quina hora... Ets a Barcelona, eh?
4: Sí, sí, hem arribat, que devien ser les 3, quarts de 4.
0: Amb un vol d'aquest xàrter d'espacials de tornada o com ho heu fet?
4: Sí, sí, amb un vol d'aquests que disposava el Barça, on hi havia molts aficionats blaugranes, però també gent del club, bé, tothom, la veritat, molt alegre, tot i que t'haig de dir que ja, després de tot el dia a Oslo, de totes les emocions viscudes al camp, és aquella sensació que quan puges a l'avió ja anava tothom de baixada.
0: Has pogut dormir, encara que siguin unes hores, o encara no?
4: Sí, em va costar, però he dormit 3-4 horetes, he dormit, sí, sí.
0: Tu ho havies imaginat una mica així?
4: No, home, si em dius el resultat final abans del partit, et dic que si estàs boig, un 4-0 a més... sobretot el descans, amb tot el que havíem patit, perquè la veritat, després la primera part al Lió es va sentir més còmode que el Barça, allò no pintava bé, no t'enganyaré, en canvi. I et diré més, quan marca Payero el primer, bé, queda molt partit encara i penses, bé, tocarà patir molt perquè ara vas per davant, però tocarà patir. La veritat és que el temps afegit que patíem serà molt llarg, ja és com, ja va arribar, havia arribat ja el segon, el tercer, el quart, i allò ja sí que era alegria desfermada total. Mm.
0: Realment la primera part va ser molt diferent i hi ha un nom propi de la primera part, que és Catacoll, eh?
4: Sí, sí. Mentre el Barça no va estar bé en el partit, o no diria que no va estar bé, sinó que el Lió va dominar un punt més, el Barça intentava controlar tot el que podia, però és que costava realment en aquella primera part. Jo crec que Catacoll i Patri van sostenir l'equip al camp, i especialment és que les quatre aturades de Catacoll pràcticament són, valen exactament el mateix que els quatre gols que va marcar el Barça amb els dos de Payor i els dos de Salma. Mm.
0: Vas patir en algun moment, Jordi, tu?
5: Bueno, sobretot ja per mi hi ha un moment importantíssim, que és quan els hi anulen el gol per fora de joc. Quan el Lyon ha fet el gol, jo veig, penso, hòstia, això han obert una llauna. La sensació, a més, és que fins aleshores estava tot molt, molt igualat, però decantant-se més aviat cap a les franceses, i penso, ui, aquest gol ens farà mal. Recordava la final de l'any passat, a més, i veig que l'anulen i penso, bueno, encara. I així tot no les tenia totes, realment és el que diu la Sònia, o sigui, la sensació a la primera part no era per estar tranquils ni més ni menys, no? I en canvi, sí, jo crec que les parades de la Catacoll fan que hi hagi una mena d'alegria, no sé com dir-ho, de dir, bueno, doncs sí que es pot fer, sí que es pot fer. I ja, per mi és molt, molt, molt important el fet que aquest equip del Lyonès era un equip fet per guanyar el Barça. O sigui que hi ha hagut una preparació per buscar una estructura, una forma, començant per l'entrenador, que quan arribi aquest moment es pugui guanyar el Barça, no? Mm. I mira, la veritat és que la sensació, hi havia molts moments, és que a la primera part, sobretot, que elles jugaven com nosaltres. I després, en canvi, el Barça va aconseguir fer dos gols. Els dos primers gols són molt de contraatac, molt d'un tipus de joc que ja no és tan control. I en canvi, en el moment en què fan el primer sí que ja tinc la sensació, així com la Sònia deia, bueno, no sé, no està tan clar, jo sí que tinc la sensació, ara qui podran jugar més com saben elles, no? De tota manera, va ser una final extraordinària, i penso que pensava, segurament la final masculina que veurem, no sé, que és d'aquí 15 dies, la setmana que ve, no sé quan és ara, però tindrà un component semblant, en el sentit que són dos equips que juguen molt bé i que, a més, tenen un joc, volen tenir un joc semblant, que ja dic, en aquest cas crec que el Lyonnais s'havia preparat especialment per aquesta mena de partits, no? I, per tant, és extraordinari que hagin marcat 4 gols. O sigui que és veritat que els dos últims són una mica quan el partit ja fa baixada, però si ha de ser, i al mateix temps Salma Parayuelo, jo crec que va ser tot el partit un corcó. Sabíem que la Pajor faria gol, sabíem que hi hauria algun moment, però qui era el corcó per mi era allà davant, i després la Clàudia Pina també.
0: Oriol Marc.
3: Totalment d'acord amb el que diuen els que hi entenen, que són el Jordi i la Sònia, i a banda crec que podem parlar tranquil·lament d'una hegemonia que fa molt temps que s'allarga, són 6 finals consecutives, vol dir que aquest equip és capaç d'anar-se refent cada vegada que hi ha algun tipus de pèrdua. Quan plega l'entrenador que porta la primera Champions, Lluís Cortés, és normal que entrin dubtes. Quan Jonathan Giraldez, que per cert és clavat a Pere Aragonès, i vaig estar tota la tarda pensant-ho, perquè tenen exactament la mateixa cara i el mateix físic, penses, doncs segurament el successor no ho tindrà tan senzill per sortir-se'n, i ara resulta que Pere Romeu és el tercer entrenador que aconsegueix una Champions amb el Barça femení, i això vol dir que hi ha un model al darrere, que hi ha unes jugadores extraordinàries al darrere, que hi ha una idea, una manera de jugar, i que en molt pocs anys el Barça està retallant distàncies amb uns competidors que fins fa una dècada era impossible pensar que t'hi costessis a nivell de números. L'Olímpic de Lió ve a ser una espècie de Real Madrid en el futbol femení, no sé si té 8 Champions, imaginem, és una xifra altíssima, i ara el Barça ja s'hi acosta. Per tant, sempre és una bona notícia, i, sobretot, l'efecte tractor que té aquest equip d'aconseguir que el futbol femení no només interessi, sinó que a l'aficionat del Barça pràcticament les alegries siguin les mateixes quan guanya el Barça masculí que el femení, que això té molt mèrit.
0: Posarem el nom d'Alexia Putellas damunt la taula d'aquí uns instants, però abans, per posar en valor també la victòria d'ahir, Sònia, a tomb del que explicaves i del que dèieu que el Jonathan Giraldez evidentment venia del Barça i que és un equip dissenyat per guanyar el Barça en una final, no només és Jonathan Giraldez, sinó que el director esportiu també ve del Barça, hi ha diverses jugadores que venen del Barça, el projecte econòmic, el pressupost, crec que és superior al del Barça, per tant, tot té una mica més de mèrit. Sònia.
4: Sí, Michelle Kahn és la propietària d'aquest grup que té l'Olympique de Lió, té un equip a Anglaterra i té un altre equip a Estats Units, i és una enamorada de la filosofia del Barça, i aleshores ja fa anys que intenta copiar el model. El primer va fitxar l'arquitecte d'aquest Barça, l'home que era important i que va professionalitzar quan es va professionalitzar el club, i era com que és el Markel Zubizarreta. Després es va endur l'entrenador primer als Estats Units i ha trigat un any a posar-lo al Lió per intentar competir-li la final al Barça, i després hi ha Ingrid Engen, que és la jugadora que directament ha anat del Barça a l'Olímpic de Lió. Però és veritat que, per exemple, els jugadors que han fitxat al mig del camp, ahir jo crec que molts vau descobrir, o molts que potser no havien vist el Lió aquesta temporada, van descobrir aquesta jove jugadora de 18 anys, Johannes, que la van fitxar a l'estiu, procedent de l'Ajax, i que és una jugadora que podria jugar perfectament al Barça, perquè és que té aquell estil absolutament blaugrana. Sí, i la idea d'aquest Lió ha estat dominar una mica i controlar una mica més la pilota, com fa el Barça. Jo crec que encara no ho fan amb la mateixa perfecció que ho ha arribat a fer el Barça, però la gràcia d'ahir, jo crec que també és, i ho havia dit Pere Romeu a la prèvia, deia, som un equip més madur. Jo crec que el que es va veure ahir, i ho comentava ara el Jordi abans, és que el Barça va ser capaç, d'acord, em treus la pilota, per qui no et podré guanyar, doncs et guanyo en transició, que precisament és el teu fort

0: I la cirereta, el quart també de Salma, que va fer dos golaços, un des de fora de l'àrea, només a l'abast de les escollides.
1: La guanya Aitana, Aitana activa Payor, i compte que té camp per torre Payor, Payor centra la central, es desdobla Salma, continua Payor, fa la passada cap a Salma, Salma és dins l'àrea, pot fer el quart.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 10, a aquesta hora el suplement, en directe. Pere Romeu, bon dia.
2: Hola, Pere. Bon dia.
0: Com estàs, Pere? Com et trobes?
2: Bé, tot bé, tot bé. Per sort, tot bé. Ha sigut una bona nit.
0: Què ha passat aquesta nit?
2: No us escolto. Dic... Ara mateix no us sento, disculpa.
0: Dic, com ha anat la nit? Què ha passat aquesta nit, Pere?
2: Bé, home, doncs ho hem celebrat amb l'equip, staff, jugadores, i ara de tornar cap a Barcelona ja.
0: Has dormit amb la copa?
2: No. No ho he fet. He dormit pensant en ella, però no ho he fet, no.
0: Visualitzaves una victòria d'aquesta manera, Pere, amb aquesta superioritat a la segona part?
2: M'imaginava un partit llarg, m'imaginava un partit que no s'aniria a decidir la primera part. Crec que un cop ens posem per davant en el marcador, elles comencen a atacar de forma molt precipitada i això ens beneficia perquè ens junta encara més al mig del camp i comencem a tenir atacs amb velocitat amb l'Eva i la Salma. Així que bé, sabíem que si ens posàvem per davant segurament elles es partirien molt i això ens va beneficiar molt, la veritat.
0: Són moltes finals en una de sola. Hi havia el morbo del Jonathan Giralde, tu eres el seu ajudant fa uns anys, ara d'alguna manera l'aprenent guanya el mestre. Com t'ho prens? També és la teva primera Champions. L'any passat a Lisboa ens vam quedar amb la mel als llavis. També és una satisfacció personal, Pere?
2: Sí, o sigui, jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada, evidentment, guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
0: Vas néixer el 1993, tens només 32 anys.
2: Efectivament.
0: Ets molt, molt jove, tens 40 anys de futbol a les banquetes per davant, si t'ho proposes. Com t'ho fas, sent tan jove, per tenir autoritat davant de jugadores tan consagrades com pot ser Alexia, no? Com pot ser Aitana?
2: Sí. Bueno, jo crec que això forma part de la professió. Per molt que sigui jove, i espero i desitjo que tingui trajectòria encara per davant, porto també molts anys en el món del futbol, he viscut diferents experiències entrenant a la base, entrenant equips més professionals, marxant fora de casa, estant a masculí, després ara femení. Crec que això et va donar un bagatge per saber afrontar les situacions. Però hi ha una cosa molt, molt evident que a vegades no en parlem, i és que això és gestió de persones, és gestió de futbolistes, i si tens un sentit comú i un criteri, les coses es van gestionant de forma natural.
0: De fet, ahir la Cata Coll destacava aquesta psicologia, aquest saber fer teu, aquest diàleg, no?, que implica que t'hagis posat a la butxaca aquest grup de jugadores i que et respectin d'una manera, no?
2: És que a vegades intentem, o sigui, pel fet de ser el millor equip del món, pel fet de ser les millors jugadores del món, a vegades ens pensem que això és algú... Ho hem de normalitzar. Són persones amb les seves coses bones, amb les seves pors, amb les seves inseguretats, que juguen molt bé futbol, i hem de normalitzar el tracte, el diàleg, la gestió, i si algú m'ha aconseguit aquest any és que tenim una barreja entre jugadores més joves i jugadores amb més experiència, més veteranes, que s'ha fet allà un binomi molt, molt maco i molt agradable de dirigir, la veritat.
0: Aquesta tarda us celebrareu per la Porta Gran a la ciutat de Barcelona, a Maria Cristina, concert de Figaflaues, després reunió de tothom per celebrar aquest pòquer, aquests quatre títols. Quin missatge envies a la colorada que us vindrà a veure aquesta tarda?
2: Home, doncs espero que vingui moltíssima gent. Per nosaltres és un orgull poder presentar aquest títol davant de la nostra gent. Esperem que es pugui omplir tot, i que nosaltres venim amb moltes ganes de celebrar amb la nostra gent, sens dubte.
0: T'ha felicitat Hansi Flick?
2: Sí, ahir m'escriurà, correcte, sí.
0: Qui més t'ha felicitat?

0: Pasqual també m'ha felicitat, i molts amics i familiars, que evidentment és super important.
1: La felicitació que t'ha fet més il·lusió, quina és?
0: La felicitació que m'ha fet més il·lusió, doncs mira, si et soc sincer, ahir la meva mare no va venir per al partit i em va trucar, i quan vaig parlar amb ella va ser super emotiu.
1: Clar, d'alguna manera és una final especial, segurament per Alèxia, que encara no ho ha dit, però fa tota la sensació que és l'últim gran partit amb la samarreta del Barça. Què simbolitza Alèxia per tota aquesta generació, per aquest equip que ha canviat una mica la història del futbol, no? I de com els nens i nenes interpreten també el futbol i els miralls, amb qui s'emmirallen.
0: Lideratge, referent absolut, no només pel que ha aconseguit, sinó per com ho aconsegueix. Treballadora incansable, detallista, motivació sempre per guanyar tot, sempre una bona cara, sempre bones paraules, admiració pura.
1: Li has demanat que es quedi?
0: Evidentment. Això ja no depèn de mi, no forma tant part de mi, però evidentment sempre voldria que es quedés, evidentment.
1: Ja li vas demanar l'any passat, segurament, no?
0: Efectivament.
1: L'any passat et va fer cas, potser aquest any és el moment de dir fes el que vulguis.
0: Ja això és el seu futur, ja ho decidirà ella i ja ho traslladarà com ella cregui.
1: Amb Hansi Flick teniu una cosa en comú, perquè us segueixo les rodes de premsa, i és que us queixeu poc de les sortides dels jugadors, no? És a dir, accepteu doncs que la realitat del club és la que és i que a vegades hi ha jugadores importants que marxen, però sempre mireu una mica cap avall, cap a la Masia, i mira la Serra Jordi, quin partidàs que va fer ahir, no?
0: Home, que ho hauria de dir que seria titular en una final de Champions. Evidentment,
1: 18 anys, eh?
0: 18 anys. I el partit que va fer a mi em sembla escandalós. Treballadora, humil, gran físic per jugar grans partits, gran qualitat per jugar grans partits, jugadora, evidentment, realitat ja d'aquest equip, però amb un futur pròxim immillorable, diria jo.
1: Clar, crec que són 4 Champions en 6 anys, si no m'equivoco. El repte teu és mantenir aquesta excel·lència i la motivació i que ningú, si m'ho permets, no s'apalanqui, no? Com s'aconsegueix això?
0: Treballant dur, tenint humilitat, perquè això del futbol avui guanyes i l'endemà et pinten la cara i això va així. Per tant, com més treballes, més t'aproximes segurament a poder aconseguir el que desitges.
1: Quina és la futbolista que ha anat a dormir més tard aquesta nit?
0: M'imagino que la Quica, però no t'ho sé dir.
1: La Quica, eh? On sou ara? On sou?
0: A l'aeroport, ara.
1: A l'aeroport.
0: Ara entrarem cap a l'avió.
1: A punt per embarcar. Una abraçada per totes les jugadores, el Pere Romeu, l'entrenador, i que avui ho pugui celebrar i per molts anys el tinguem. Entenc que tens contracte, eh, tu?
0: Jo acabo ara.
1: Home,
0: jo acabo ara.
1: Potser és el moment de demanar un augment de sou.
0: Ja ho parlarem, no hi ha problema, ja ho parlarem.
1: Però hem d'estar tranquils, amb la teva continuïtat.
0: Sí. Les dues parts volem seguir.
1: Una abraçada, Pere. Gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Passen 5 minuts d'un quart d'10 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Marta Monforte, la Núria Oriols, de seguida els cediré la paraula també, perquè al damunt la taula avui també hi ha el nom de Zapatero, però abans continuem amb el que és la notícia del dia, que sens dubte és aquesta Champions blaugrana. Sònia, Jordi Puntí, comentant aquestes paraules de Pere Romeu, que déu-n'hi-do, algunes respostes a vegades els futbolistes driblen més i se li ha entès tot el Pere Romeu, Sònia.
2: Respecte a Alèxia, per exemple, no? Pere Romeu ha estat molt important per la figura d'Alèxia Putellas. Ella, cada vegada que ha tingut l'oportunitat, i jo crec que ahir ho va tornar a fer, elogiava els plantejaments de Pere Romeu, perquè ella ho va passar malament, jo crec, amb l'últim tram amb Jonathan Giraldez, que era quan ella sortia de la lesió, i va viure una situació bastant similar al que li ha tocat viure i tant en aquesta final, que és ella veure's capaç de ser titular, però que l'entrenador encara no la deia. I quan va arribar, aquesta setmana que entrevistàvem Alèxia Putellas, quan va arribar Pere Romeu, li va dir, jo et faré una jugadora més completa, i ella diu que es va obrir un canal i es va deixar anar a les seves mans perquè ell aconseguís que fos una jugadora més completa, i tots dos coincideixen que ho han aconseguit. Per tant, és una figura molt important per ella, però crec que de les paraules d'ell queda clar que en els pròxims dies probablement tindrem alguna notícia sobre Alexia Putellas i no ens agradarà. Mm. Però és el que toca.
1: Puntí.
3: Sí, jo destacaria la sensació de que a més, en les seves paraules ho vas notant quan fa aquest elogi de la Serra Jordi, que diu, només té 18 anys, jo i te l'entès qui ho havia dit, no?, que seria titular en una final de Champions. La sensació que el Barça té un equip per molts anys, de molt futur, on gairebé totes podrien ser titulars. O sigui, ahir Vicky López no va jugar, és que Clàudia Pina va ser suplent, la Quica va jugar 5 minuts al final. No oblidem que aquest any hi ha hagut lesions importants de l'Aitana i de la Laia Alexandri, que ja ningú se'n recorda, i va haver un tram de la temporada que la Laia era indiscutible, no? Vull dir, hi ha un... Evidentment, penses, l'Alexia és un referent absolut, ens costarà molt de no veure-la si se'n va, però alhora, això és, jo crec que és la part positiva, és que el Barça té un gran futur i sobretot té gent que sap triar bé les persones que han de pujar, no?, i que han de continuar jugant. Hi ha talent, hi ha molt talent, i jo penso, bueno, doncs això... O sigui, veient també la final d'ahir, aquest 4-0 i com els rivals s'havien, diguem-ne, com l'Olympic Lyon s'havia armat preparant aquesta final, penso, tant de bo hi hagués més equips així, vull dir, tant de bo a la Lliga Espanyola hi hagués algú que s'ho cregués tant per portar rivalitat, perquè això ens garanteix que hi haurà un futur de futbol femení d'aquest nivell, no? I després l'última cosa és demanar ja, a veure si, no sé si serà l'any que ve, em sembla que no pot ser, però que la final de la Champions es jugui al Camp Nou, no? Això és una cosa que crec que no pot trigar més, ja.
4: Oriol. Home, això seria meravellós i crec que encara ajudaria més a generar afició, que realment és el mèrit principal que té aquest equip. No sabia que Pere Romeu era de l'any 93? M'acabo de quedar planxat.
1: Petrificat. Jo també.
4: Sí, no, estic ensorrat.
1: Sempre ens percebem més joves del que som, Oriol.
4: Ah, ja, no.
1: Vull dir que...
4: Està clar, sí.
3: Encara?
1: Al Montguilot també li passa, eh?
4: No m'estranya. L'altre dia, veient un partit de futbol, la tornada Atlètic de Madrid-Barça de Champions, els meus companys de diari li van dir vell, i unes coses més que no puc reproduir a Robert Lewandowski, al final els vaig dir, ei, xavals, que té la meva edat. I per tant, això ha sigut el segon cop de realitat de l'últim mes, diríem. I realment crec que ara el Barça tindrà el repte de sobreposar-se a la sortida d'una jugadora com Alexia, que ha estat molt icònica dins i fora del club. Futbolísticament segur que ja deu haver aportat tot el que podia aportar, potser podia aportar un anyet més, però costarà, perquè quan tu perds el principal referent dins del camp, també ha tingut lesions importants i se n'ha sortit sempre bé, doncs tot això costa, els equips s'han de sobreposar dificultats, aquesta és una d'elles.
1: Tinc una trucada des de Mallorca, des de Pòrtol, amb un senyor que de cognom es diu Coll. Fernando Coll, bon dia.
5: Bon dia, com anem?
1: Felicitats per la part que et toca, que és molta.
5: Moltes gràcies.
1: El pare de la criatura, eh?
5: Sí, se diuen, sí. Sí, pare, ben content, però, i ben orgullós de la meva filla.
1: Quin partidàs que va fer la Cata amb aquesta primera part tan salvadora, amb aquestes intervencions, amb aquest 1 contra 1 en alguns moments. Què li donàveu d'esmorzar de petita?
5: Bueno, no, res especial, no li donàvem res. La veritat que sí, va ser un partit redó. Orgullós per el que va fer i de poder, perquè clar, el que sempre deia, les porteries són complicades. I tu fas feina cada dia entrenes per poder donar-te per satisfet de la feina feta. I ahir, a la fi, en aquest va poder demostrar la qualitat que té i la feina que fa cada dia, el resultat que dona. Mm.
1: On vas veure el partit, Fernando?
5: Pues a Can Nostre, tot solet, que és com m'agrada més veure el dos, si no puc ser en el camp, perquè aquesta vegada no he pogut anar a l'Oslo per altres motius. Mm. Altres prioritats familiars que tenim i que no, la meva dona i jo m'ho posàvem molt nerviosos i necessitàvem estar tranquils i mirar el partit.
1: Has pogut parlar amb la Cata, amb la teva filla?
5: Sí, bé, després del partit va fer una videocridada i va estar bé, estava dins del vestuari, ja te pot imaginar que...
1: No m'ho puc imaginar, què va passar això, dins del vestuari. Ja.
5: Aquí està. I va ser pues, un poc caòtic, però sí, bé, veure aquella riaia i aquella cara d'alegria, pues, va ser molt.
1: En quin moment vas veure que la teva filla es podia dedicar a això del futbol?
5: No, perquè encara si t'he de saber tant, encara no m'ho crec que pugui estar passant, és a dir, mai, perquè jo sempre tenia companyeres que venien quan jugava aquí a Porto amb els seus companys i deien arribaran fora, i bé, i jo deia que no, que això és possible, i moltes vegades encara ho repenso, com que dic, encara no m'ho crec. Perquè ha estat una cosa sobtada i no cercada, perquè ella el que feia era disfrutar i que va poder fer ella, i ja vaig disfrutar.
1: Sempre va voler jugar de portera o s'hi va anar trobant? Perquè a vegades el que passa és que, mira, ningú es vol posar de porter i et toca a tu i després si té traça ja s'hi queda.
5: No, ella va començar jugant de mid-centro, de defensiu, i tocava molt el valor, tocava l'espectacle, tenia un bon posicionament i bona distribució, i fins que de 10 anys jo m'hi jugué, quan que abans dels entrenaments sempre arribàvem més prest i qualcú se posava a la porteria a fer s'asa, era ella, se posava a la porteria i segur que això li va agradar i va demanar jugar de portera i ella va començar la seva etapa de portera.
1: T'atreveixes a dir que la teva filla és la millor portera del món?
5: No.
1: Ja ho dic jo, doncs.
5: No m'atreves. No m'atreves perquè jo sempre li demano que m'acaba de fer disfrutar i no pot fer-se amb aquestes fites. Ella l'acaba de fer passar gust. I ahir varen passar gust. És que la coneixem i ella. Estic molt content.
1: Tindrem catacoll per molts anys a Barcelona?
5: A mi m'agradaria. Ens trobem molt bé, ens trobem molt còmodes, estem a propet, podem venir sovint a veure-la, ja pot venir quan pot, si el calendari li permet veure-nos en altres, i a mi m'agradaria, que això és un somni.
1: El Fernando Coll, el pare de la Cata Coll, la portera que la primera part va ser decisiva per aquesta Champions Blaugrana. Una abraçada, Fernando, cap a Mallorca.
5: Moltes gràcies a tots.
1: Un minut per arribar a 2:15 del matí amb la Sònia Gelmà, amb el Puntí, amb els tertulians de cada diumenge. Jordi, endavant.
3: Perdona, sí, no, Herrera, escolta, gran futur, o sigui, hi ha la sensació aquesta que deia, no?, de dir, no, tenim un equip que no, amb Alèxia o sense Alèxia, podrem veure més finals i les haurem de veure, eh? O sigui, diguem-ne, el nivell d'exigència també puja, i suposo que per exemple aquest fet que la Eva Pajor hagués jugat 5 finals i no n'hagués guanyat cap, segur que era un al·licient important. Ara ja n'ha guanyat una, però la volem continuar veient guanyant i fent gols, no?
1: Sònia,
2: respecte a Cata Coll, tinc una sensació amb ella de que va ser molt protagonista a la final, i que ens passarà una mica com el 2006. Si tu no recordes molt la final, has vist moltes imatges de París 2006, de la segona Champions del Barça masculí, amb el gol de Belletti, el primer gol de To, però si tu et poses a pensar en aquell partit, dius, és que aquell partit el guanyem per Víctor Valdés. I amb Cata Coll ens passarà això, que la Cata ahir és bàsica perquè el Barça pugui aspirar a la victòria, i després és veritat que amb el pas dels anys els que veurem seran els gols de Salma i els gols de Pallor, que ens van permetre després acabar alçant la victòria. I respecte a l'equip, ens fixem molt en Alèxia, però el Barça té tot un repte aquest estiu, perquè més enllà d'una baixa importantíssima, perquè és l'emblema d'aquest Barça històric, Alèxia Putellas, després li marxen jugadores que són claus. Mapi León, l'eix de la defensa, i Ona Batlle, al lateral.
1: Ona on va?
2: Ona, en principi, va a Anglaterra, també. En principi,
1: I Mapi León va a Londres, no? Va a Londres.
2: La Lliga Anglesa, la veritat és que en això el Barça s'hi haurà de posar, i no sé com, perquè la Lliga Espanyola és el que és, però la Lliga Anglesa té cada cop més diners i cada cop és més atractiva per les jugadores, perquè nosaltres aquí és que voldríem jugar contra el Lió o contra l'Arsenal, contra el Chelsea cada setmana, però malauradament tens aquests tres partits l'any, i les jugadores ho saben, que són els quarts, les semifinals i la final de la Champions, però la Lliga Espanyola saps abans de sortir al camp que guanyaràs el partit. I on en principi se'n va l'Arsenal, més enllà de per motius econòmics, que és que li poden fer una oferta molt superior a la del Barça, per motius a més també personals que pugui tenir ella, que també ja va jugar a la Lliga Anglesa. I en el cas de Mapi, doncs tres quarts del mateix, la seva etapa al Barça segurament ja la dona per finalitzada, són quatre Champions, no està malament en els últims sis anys, i provarà també l'aventura anglesa. Per tant, passi el que passi amb Alexia, que jo crec que és la baixa més destacada per això, perquè és el símbol, la cara d'aquest equip. Però al mig del camp tens també Aitana Bonmatí, tens Patri, tens jugadores que et sostindran al mig del camp. Ara t'ha aparegut Serra Jordi, però tens Vika, tens Kika, tens Vicky. I en canvi, en defensa sí que t'hauràs de reforçar, perquè et quedes un punt coix, tenint en compte que l'Alexandri, que era el teu fitxatge per substituir en el futur Mapi León, de moment estarà aturada com a mínim fins al gener, la pròxima temporada.
1: Passen 3 minuts de 9:45 del matí. De seguida saludo l'Eduard Solà, també canviant de registre i amb tota la història del Girona. Abans, però, Núria Oriols, Marta Monforte, el que ens deixa de llegat també aquest equip, que segurament hauran de passar uns anys per posar un valor, és aquest fet que passegis pel carrer i te'n vegis samarretes de la Mini Amal com d'Aitana o Alexia. I això, per les criatures petites, siguin nens o siguin nenes que es vulguin dedicar al futbol, saber que tant hi ha homes com dones que són professionals canvia també el paradigma d'alguna manera, Marta.
6: Sí, jo estic super d'acord. Només la prova per a mi és que portem mitja hora parlant de la gran, lo que van fer ahir les jugadores. Jo crec que això fa uns anys era impensable. També és una aposta pròpia de UA, Roger, però del programa, de parlar de les victòries del futbol femení també. I jo recorde quan érem més menuda, que per a mi tenia referències de jugadores. Jo, ja sabeu, soc jugadora de bàsquet al llarg de la meva vida, ara, evidentment, a nivell no professional i de més, però que sempre m'ha agradat, i tenia referències femenines molt potents, no? Per exemple, la Maya Maldemoro, entre moltes altres. I en aquella època no n'hi havia tantes figures femenines associades al futbol, i per a nosaltres, per a les xiquetes que jugàvem a esports com ara el bàsquet o el futbol en aquella època, era molt important tindre referències, saber qui estava al capdavant, en qui te podies fixar, veure els partits en els teus amics, en les teues companyes. Aleshores, jo crec que això és ultra important. Crec que tindre referències femenines fortes i potentes és important per a que moltes dones o moltes xiquetes facin el pas de dedicar-se a esports com ara el futbol, el bàsquet i demés, i jo crec que parlar-ne d'això també fa visibilitat, i jo t'ho agraeixo molt també, Roger.
1: Núria, endavant.
7: Sí, jo sabeu que sempre arrufo el nas quan parleu de futbol, però avui no, perquè em sembla una fita excepcional, i que estic d'acord amb el que deia la Marta, que el fet que n'estiguem parlant i que finalment s'equipari el futbol masculí amb el femení en presència mediàtica, perquè en termes de condicions i en termes dels diners que mou una cosa i l'altra encara no estem en el mateix punt, però em sembla molt important que es doni aquesta visibilitat i hi hagi aquests referents. Perquè ara confessaré, després de criticar el futbol cada setmana i bla, bla, bla, que jo quan era petita jugava a futbol. Ep, i realment
1: ha sortit, sí, la notícia. Sí. Carai. Després de 8 temporades, carai, fent tertúlies amb Núria Oriols i renegant del futbol, acabem de descobrir que és exjugadora.
4: Aquí hi ha un trauma.
7: Un trauma de no poder continuar, perquè a més era, bueno, futbol a primària, vull dir, estem parlant, i no hi havia suficient massa de nenes per poder jugar amb altres escoles i això, perquè no hi havia nenes que volguessin jugar a futbol, i no hi havia els referents que tenim ara. Jo quan veig ara les nenes que porten la samarreta del Barça amb Alexia Putellas a l'esquena, clar, és emocionant, perquè realment, finalment, hi ha referents amb els quals et pots emmirallar i entra dins les possibilitats de les nenes que juguen a futbol poder-se dedicar a això, que fins ara només era una expectativa que podrien tenir els nens, no? I a mi això m'encanta, és a dir, super a favor del Barça femení i tot el que ha portat, perquè crec que ha tingut un rol clau en tot això.
1: Dos quarts i mig de 10 del matí. Fem una pausa, passem per Girona amb l'Eduard Solà, amb la Sònia Germà, amb el Jordi Puntí, amb el Carles Monguilot, amb l'Oriol Marc, amb la Marta Monforte, amb la Núria Oriols, i a partir de les 10 afrontem també la carpeta Zapatero i tindrem més reaccions que ens arriben des d'Oslo. Ara tornem.
8: El suplement amb Roger Escapa. Fa cinc generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
9: El balcó gastronòmic és un lloc...
10: Que bo.
9: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Passi l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
12: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
15: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
16: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions,
17: riallas. També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
18: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
19: Us esperem, serà brutal.
20: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
24: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
23: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
24: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
23: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
25: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
26: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
25: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 5 minuts per 3 quarts de 10 del matí. L'eufòria d'aquesta primera estona de suplement xoca amb l'Eduard Solà.
27: Penja la pilota Xus, molt lluny de porteria, l'obre cap a la punta esquerra, mira de posar-la dins l'àrea, Álvaro Rodríguez, no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Gol d'Álvaro Rodríguez, s'ha regirat davant un jugador de la Girona a mitja volta.
1: La primera part ja feia mala pinta, minut 38, Girona 0, Elx 1. Recordem que el Girona necessitava la victòria per sobreviure a primera divisió. Va començar la segona part i vam tenir esperança.
27: Segurament anirà directe. Sigankov va un Unagi amb la cama dreta. El xut, rebuig i torna per anar al xut. Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Quedava tota la segona part per endavant per remuntar el partit després d'aquest empat d'Arnau. Fins i tot Lemar, al minut 79, va enviar una pilota al pal.
27: Frontal de la gran, es vol regirar, pilota per Hugo Rincón. Aquest persiguen cobla ja per Lemar. Busca posició del xut, xut Lemar! La pilota del travesser! La pilota del travesser encara és bona! Fran Beltran, la rebuig, la defensa de l'Elge. Aquest és el xut francès, sí. Que ha de dir sí,
1: però no n'hi va haver prou i el final va ser d'allò més decebedor.
27: Final del partit. Final del partit. Girona 1, Elge 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos.
1: 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10. Girona, Eduard Solà, bon dia.
0: Hola, què tal? Bon dia.
1: Això tu, què tal?
0: Bé, dur, perquè ahir altra vegada vam veure molta gent plorar a Montilivi, un descens que realment no s'esperava. Jo sempre dic el mateix, cada temporada baixen tres equips, el Girona segurament en la seva història, si torna a pujar a primera divisió, podria ser un dels candidats de baixar de categoria, però és que quan surts del Bernabéu empatant la setmana anterior guanyant el Villarreal amb un equip solvent, amb una molt bona plantilla i amb més 8 sobre el descens, no t'imaginaves fer aquest 4 de 21 al final de temporada, però esclar, si fas 3 de 21 per començar, 4 de 24 per acabar, doncs aquest equip s'ha acabat mereixent el descens, i el que és més greu de tot és que segurament s'acabarà una etapa que ha portat aquest Girona a jugar a la Champions, que va enamorar Europa durant una temporada, tothom volia ser del Girona, tothom es va apuntar a ser del Girona, i ara és evidentment que això és una altra història, amb un equip que evidentment no hi havia plantilla per baixar de categoria, però les coses són com són, dur, ahir un cop dur, i el Girona jugarà a segona divisió.
1: Són 4 anys que han estat una muntanya russa, de la Champions a l'infern de la segona divisió, tots ells protagonitzats per Mitchell i Estuani, però és que clar, el que li ha passat aquesta temporada al Girona és que ningú no marcava gols, i el futbol va de marcar gols, i Estuani t'ha salvat ja tantes vegades que clar, la carta Estuani cada any té un any més, i ahir doncs no va funcionar la tàctica.
0: I és veritat que Estuani ha marcat 2 gols a aquest final de temporada, va empatar el dia de la Real Sociedad, va empatar el dia del Rayo Vallecano, però esclar, no pots confiar sincerament en un davanter que aquest octubre farà 40 anys, que és veritat que és el capità de la plantilla, és un dels jugadors que més sentiment té per aquest equip, que s'ha quedat moltes vegades quan el Girona va baixar, per exemple, a segona divisió el 2019, ell es va quedar aquí a Girona per tornar-lo a pujar a primera, ho va aconseguir, però clar, no es pot acabar confiant en un jugador com Estuani, que a més s'ha hagut d'infiltrar per jugar aquestes últimes jornades perquè té el genoll malament. Ha estat una temporada complicada, amb aquest començament tan i tan complicat, amb una plantilla que es va fer a última hora perquè hi va haver jugadors que van marxar. Recordeu aquell que Mitchell explota després del 5-0 a Villarreal, ho van aconseguir adreçar, però s'ha acabat amb un descens que veurem què és el que passa, perquè ahir Mitchell no va voler dir res del seu futur, hi va haver fins i tot gent a la llotja que va marxar plorant.
1: Ahir no va ser un moment per xiulades, al final. No, és a dir, sí que és veritat. La tristesa es va imposar segurament a la ràbia.
0: Sí, és veritat que van haver crits des de la graderia directiva Dimission, que evidentment això és un crit molt antic, perquè ara els clubs no tenen directiva, és a dir, que tenen propietaris, i el directiva Dimission és així una mica esotèric, no?, sense saber ben bé a qui va dirigir, però és evident que ahir es va exculpar en molta part a la plantilla i es va dirigir els crits i les crítiques cap a la llotja.
1: Sònia, t'esperaves aquest desenllaç?
2: Mira, aquesta setmana ja sí que no tenia bones sensacions, perquè jugar-t'ho a casa amb la pressió que suposa, em temia el pitjor. Però és veritat que durant la temporada, un cop el Girona va sortir d'aquelles posicions perilloses que el primer tram sí que van patir, ja els havia donat per salvats feia setmanes, i només els hi faltava una victòria, no ha acabat arribant, i és una autèntica llàstima, perquè ara, és veritat que el Girona ja ha viscut, ha passat per aquí, i aquesta és l'esperança que tenim, no?, que ja ha pujat altres vegades i ho tornarà a intentar, però avui és un, jo entenc el que explica el Solà, perquè és un dia molt trist.
3: Puntí.
4: D'incredulitat. Per mi encara em costa molt de creure que aquest Girona hagi baixat a segona divisió. Molta pena per amics, tinc molt bons amics que són molt del Girona, molt, que ho viuen realment com jo puc viure les alegries del Barça, i sé que avui estan molt tristos, també perquè hi ha un punt de no acabar-ho d'entendre. No és que diguis, és que a l'Oviedo, per exemple, ja ho veies, que era un equip que no aguantava, que li costava molt. El Girona aquest any havia fitxat prou bé, hi havia jugadors, nous jugadors boníssims, el Lemar, el Unagi, però és veritat que faltava aquest davanter centre que l'Estuani ja no ho pot donar, o no sempre, no en tot moment, i alhora els fitxatges, els que hi havia hagut jugadors bons, el Yangel Herrera, el Dobnik, han anat marxant, i per tant hi ha hagut algun problema greu. Però alhora, fixem-nos una cosa, ara m'estava mirant la classificació, el Sevilla, que ha quedat 13, té només 2 punts més. L'Alavés, que ha quedat 14, 2 punts més. O sigui, l'Elche que ahir va, amb aquest punt, va fer el punt extra, però és que si perdia se'n anava a segona. Hi havia tants equips que jo crec que és una situació que no es dona gaire sovint. Vull dir, no vull salvar, no vull defensar la idea que el Girona s'hauria pogut salvar, perquè en realitat depenien molt d'ells mateixos i no han sigut capaços de fer-ho. Però també és veritat que és una situació extraordinària i que, per tant, jo m'agafaria aquí per veure cap on anem en el futur, perquè hi ha uns jugadors que poden donar, hi ha hagut moltes lesions, un jugador com el Van de Beek que ve amb la intenció de dir, bueno, doncs de manar ja la temporada passada, de tenir una presència important al mig del camp, es lesiona constantment. Ja, sí, a vegades tinc la sensació que el Fran Beltrán mateix, no? Tinc la sensació que el Girona és un equip que recull falses promeses, o sigui, jugadors que haurien pogut ser importants i no ho han acabat sent, i d'alguna manera ara se'n paguen les conseqüències, tot i que al mateix temps també penso que potser el model Mitchell no ha acabat de funcionar aquest any per alguna raó, i suposo que ara el que caldrà fer és valorar-ho i pensar que cap on s'ha d'anar, no?
1: Monguilot, com a gironí il·lustre.
5: Sí, ara deies, a mi em sap molt de greu, no?, per amics, per familiars, els meus nets, el meu fill. El divendres vaig fer un sopar amb una colla d'amics que sortim des de fa molt d'anys, i n'hi va un que va dir, mira, escolta'm, al final, si perdem o no guanyem i baixem a segona, doncs ens tocarà donar les gràcies per tot el que ens han fet viure i remuntar i tornar-hi, no? Jo crec que aquesta és l'actitud, perquè certament fa 3 setmanes, amb la situació que està avui al Girona, s'hi podia haver trobat l'Espanyol avui. Però és que ahir mateix, abans has dit el xut que hagués sigut un golaç del Lemar, no?, que fot un cacau al travesser, i a vegades la pilota va al travesser, dius, bé, si va una mica més en baix, la treu el porter. No, el porter no arribava. O sigui, el futbol té aquesta màgia. Vam passar de la possibilitat de l'èpica, i ara estaríem tots afònics de celebracions que hauríem fet, a la tristesa de veure que es baixa. No es pot deixar la feina per l'últim dia, i aquí vam jugar a la ruleta russa. Però no només el Girona, van estar jugant a la ruleta russa tots. Jo i la nit estava amb uns amics i mig familiars que són molt seguidors de l'Osasuna i estaven eufòrics. Gràcies a que el Girona va perdre, l'Osasuna es va salvar. Llavors, bueno, que cada barri hi ha la seva desgràcia i la seva alegria. És el futbol, que aprofitin. Jo crec que han d'aprofitar per repensar coses, no? Per exemple, el camp que té el Girona no és un camp per estar a la Champions. Jo l'any que vam jugar a la Champions vaig anar a un partit i feia una mica de vergonya, no? Llavors s'ha de fer una aposta de futur i remuntar. Això és el futbol, no?
1: I Sònia, Eduard, sobretot, fa la sensació que això que ha passat sí que és el final d'un cicle en què, per molt que encara Mitchell no hagi dit que s'acaba, el cicle de Mitchell potser s'ha esgotat, Estuani s'ha esgotat, i moltes mirades també amb Quique Càrcel, segurament discutit també per aquesta política de fitxatges, doncs, que va provocar que la temporada arrenqués com va arrencar pel Girona, que és el que ha acabat pagant també.
6: Sí, aviam, jo crec que sí que serà un final d'etapa, ja no només per Mitchell, que sí que acaba contracte, Quique Càrcel, el director esportiu, que bé, Quique García l'ha aconseguit aquest ascens i classificar-lo per la Lliga de Campions, amb Mitchell a la banqueta. És a dir, ara ho explicau, no?, que el Girona va estar a dalt de tot amb Mitchell i Quique García. És evident que ara hi ha d'haver un fi d'etapa. Mitchell no va acabar d'explicar ahir que si se'n va o no se'n va, però aquí també va molt d'energies, de ganes de continuar. Això al Girona li va passar amb el descens el 2019, però abans, després en Francisco a la banqueta no van poder pujar dues promocions consecutives, se li va esgotar l'energia a Francisco i Quique Cartel va haver de fitxar un altre entrenador que al final va ser Mitchell. Quique Cartel sí que té contracte de cara a la temporada que ve, però és evident que hi haurà una desbandada absoluta de jugadors, perquè jo repasso la plantilla i més enllà de 3 o 4 no veig jugadors que es puguin quedar aquí a segona divisió, jugadors que ja haguessin hagut de fer una venda com Arnau o com Sigankov, que evidentment ara si baixes a segona divisió és possible que en el contracte hi hagi o clàusules alliberatòries o que la clàusula de rescisió de tots aquests jugadors baixen a la meitat. És a dir, que sí que el Girona tindrà diners per fer una nova plantilla, però a costa que se li vagi la majoria de jugadors. Marxaran els cedits, però jo no veig a Witzel, que encara que tingui contracte aquí a segona divisió, no veig a Benat, que té contracte aquí a segona divisió, no veig a Sigankov, que té contracte aquí a segona divisió, i vaja, jo no em visualitzant així de cop al bot, només un parell o tres, hauran de tornar els jugadors que estan cedits a l'Andorra, com Minsu, com Justin, haurà de fer un pas endavant Joel Roca, Artero, que és a la banqueta, haurà de continuar al mig del camp. És a dir, que sí que realment veig que és un final d'etapa més enllà que, i ara ho deia Monguilot, no? Hi ha el tema del nou camp. Això, un descens a segona divisió, ho atura absolutament tot, perquè què fas? Fas un camp a segona divisió i jo veig que això atura fins i tot tot el projecte d'ampliació de la ciutat esportiva que també es volia fer.
5: Sònia.
2: És molt important que el Girona encerti ara en les seves decisions aquest estiu, perquè el primer any que baixes el pressupost encara te'l mig aguantes, no?
6: Sí, perquè hi ha el fons de compensació del descens que rep uns diners.
2: Clar, clar, i a partir d'aquí normalment són els equips més forts, són aquests que acaben de baixar, i el que has de mirar d'aconseguir és encertar les peces claus per poder pujar i que això sigui simplement, doncs això, una pedreta en el camí. Si no encertes, després tens un problema. I en el cas de Mitchell, simplement feia la sensació des de fora, i això al seu lado sabrà millor, que encara que s'haguessin mantingut a primera, l'etapa de Mitchell ja estava amortitzada, per dir-ho així, i que calia, fins i tot per ell mateix, reptes nous, i reptes nous també, aires nous també pel Girona. No sé, a vegades passa que quan hi ha un descens d'aquest estil, una derrota d'aquest estil, en gent que s'identifica tant amb el club, com és el cas del mateix Mitchell, pots fer variar l'opinió i dir, no, espera't, que jo ara em quedaré aquí i ho tornarem a fer, i tornarem a pujar. Però la sensació, pel que, a més, el Solà, que té informació, pel que diu el Solà, i sentint ahir Mitchell, sembla que sí que, doncs això, que el Girona haurà de buscar nou entrenador i noves peces.
6: Bé, ara en parlaran, és a dir, que ahir ni avui és dia per pensar en el futur, perquè el cop dur és per acabar-ho de pair, i sí que es reuniran i es miraran a la cara i veuran, tu tens ganes, tu no tens ganes, tu te'n veus en cor, no te'n veus en cor. Però vaja, i una altra cosa, Mitchell, que se l'ha vinculat a l'Àjax, que des de l'Àjax també i des de l'entorn de Mitchell diuen que no és cert que estigui tancat, que vés a saber que pot ser una altra possibilitat. Mitchell va fer la posta aquí l'any de Champions, que tenia ofertes per anar-se'n, però de veritat, a jugar a equips molt importants a nivell europeu. Ara, havent baixat aquest equip a segona divisió A, clar, el caché de Mitchell també pot haver anat baixant.
1: Eduard Solà, pren-te un calma, una abraçada ben forta.
6: Home, demà ho veurem d'una altra manera. I tornem a... Ara ja el suplement ja fora, no? Ja mai més, no?
1: Què vol dir ja mai més? No, home, no.
6: A segona divisió ja...
1: No, home, alguna cosa ens inventarem, perquè l'Eduard Solà és un imprescindible d'aquesta casa i no et volem perdre mai de la vida. Vas sopar ahir per això o no?
6: Sí, jo en tota la meva vida, quan els meus equips han tingut mals resultats, he estat trist, però he continuat menjant. Això és una cosa que no sé si per sort o per desgràcia, no perdono. Perdono d'altres coses, però aquesta no.
1: Ets un panxa contenta.
3: És important no perdre la gana, Eduard.
1: És important no perdre la gana. Una abraçada, Solà.
6: Igualment, adéu-siau a tots. Adéu.
1: 4 minuts per les 10. Avui A Catalunya Ràdio, aquesta tarda, molt pendents d'aquesta celebració amb el Monguerol, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, la Marta Monforte, a primera fila de Maria Cristina a les Fonts de Montjuïc, concert de Figaflaues, que sé que a l'Oriol Marc li agrada, a quarts de sis de la tarda.
7: Tinc una teoria al respecte de Figaflaues.
1: Doncs te l'estalvies. Perquè si m'has de posar en un problema, te l'estalvies.
7: No, al contrari. Sí. Sempre tinc les... Jo no sé què és el Figa i què és el Flaua, però sí que sé que n'hi ha un que treballa i canta i l'altre no sé què fa.
1: Doncs els arranjaments. Animació, no sé què dius, música, títols, que seguirem a l'antena del Tot Gira amb el Clopés. Sònia Gelmà, et deixem anar a dormir perquè estigui recuperada també per aquesta setmana de Tot Costa. Una abraçada.
2: Perfecte.
1: Al Costa el tenim dormint la Mona, no, suposo?
2: Suposo que sí, va tornar al mateix avió, deu estar dormint. Sí,
1: molt bé.
2: Sí.
1: Una abraçada pel Costa, vagi Gelmà. Gràcies.
2: Adéu.
1: Jordi Puntí, salut i ràdio.
4: Gràcies. A mi no m'envies a dormir, però bueno, és igual. Me'n vaig a comprar el tortell.
1: Bé, tanquem aquesta temporada de futbol, perquè tu i jo només parlem de futbol. S'ha acabat, això.
4: Ja haurem de trobar alguna altra cosa per dir-nos hola.
1: Molt bé, però bueno, t'espero el setembre, vull dir que aquí estarem. Una abraçada, gràcies, Puntí.
4: Gràcies.
1: 3 minuts per les 10. Pausa, continuem a la tertúlia amb el nom de Zapatero damunt la taula i després tornarem a connectar amb Oslo. Fins ara.
9: El suplement amb Roger Escapa.
10: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Sou molt bona gent!
13: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat.enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
28: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
29: Aneu massa de listos.
30: I els valencians?
29: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
28: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
31: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
32: Has sentit el que acaba de dir?
33: Que a Mallorca no feu l'amor.
9: Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
34: I també disponible a la plataforma 3CAT.
35: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
36: Van descobrir que era un superdotat.
37: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
38: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
37: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
39: Catalunya Ràdio.
40: Som 3CAT.
39: Catalunya Ràdio.
40: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
39: Som 3CAT.
9: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Són les 10.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
2: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy. The day I started to feed on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

303. Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de la FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
2: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit all my dreams.
3: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit... La música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
5: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident espanyol. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional assenyala José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles com a principals beneficiaris del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'informe de l'UDEF també recull converses d'alguns dels implicats en la trama que revelarien que van intentar boicotejar la investigació policial. Hi ha una conversa entre els directius de l'aerolínia Plus Ultra que mostraria la intenció de contactar amb Zapatero perquè els aconsegueixi el rescat de la companyia per 53 milions d'euros. Va ser l'any 2021. Per tot el material obtingut fins ara, el jutge de l'Audiència Nacional sospita que Zapatero hauria posat els seus contactes i la seva influència en les administracions al servei de privats per enriquir-se. La investigació també assenyala que l'expresident espanyol hauria ordenat crear una societat a Dubai per canalitzar les comissions que li pagaven i hauria utilitzat l'empresa de les seves filles a Espanya per cobrar els diners. Més notícies, Maite Curto. Als Estats Units, un tiroteig en un carrer perimetral de la Casa Blanca acaba amb l'atacant mort, un noi de 21 anys amb antecedents violents.
2: Hi ha un vianant ferit en estat crític. L'incident ha sorprès els periodistes mentre feien connexions en directe des del complex presidencial, com aquesta periodista de la cadena ABC que estava en directe.
3: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: No. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades d'haver estafat més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
2: Sí, accedien a la banca en línia de les víctimes des d'on feien transferències, bízums, sol·licituds de préstecs immediats i compres en línia. Els detinguts són dos homes de 19 i 25 anys, veïns de Martorell i de Sant Fost de Campsentelles. Fa uns mesos, els Mossos ja havien detingut a una tercera persona, col·laboradora de la trama, per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets de les víctimes. El principal investigat acumula fins a 5 detencions per fets similars. La investigació continua oberta i no es descarta noves detencions.
1: Un motorista mort en un accident a la BB-5301 al Brull, a Osona.
2: El sinistre va passar ahir a 5:45 de la tarda quan per causes que encara es desconeixen el motorista va sortir de la carretera. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 els morts en el que portem d'any a les carreteres, 17 dels quals eren motoristes.
1: Els equipaments municipals de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessitin contactar amb la família. El servei estarà disponible en centres cívics, biblioteques, equipaments esportius i centres d'informació juvenil de la ciutat i s'haurà de fer servir sempre amb un motiu ben justificat. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gay, afirma que el servei contribueix a fer un ús saludable de les pantalles.
4: Oferir recursos de proximitat, garantir seguretat i facilitat perquè els infants i adolescents puguin contactar amb els seus referents adults quan ho necessiten i també doncs, ens dona una ciutat que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Quan un nen o adolescent necessiti el servei, s'haurà d'adreçar al personal del centre que li facilitarà l'accés al telèfon. Els equipaments tindran un cartell informatiu ben visible perquè aquest recurs es pugui veure i reconèixer fàcilment. I esports, Francesc Ripoll.
5: Les jugadores del Barça celebraran aquesta tarda amb l'afició a partir de les 7 a les Fonts de Montjuïc els títols aconseguits aquesta temporada, l'últim el d'ahir, en la final de la Champions 2, la quarta en 6 anys després de guanyar l'Olímpic de Lió per 4-0. El Girona baixa a segona divisió després d'empatar un contra l'Elge a Montilivi en l'última jornada de Lliga. L'equip gironí torna a la segona categoria després de 4 anys a primera. I l'Espanyol tanca la temporada amb un empat a 1 a casa amb la Reial Societat i sense carambola europea, mentre que el Barça la tanca amb una derrota a Mestalla contra el València per 3-1, amb l'últim gol de Lewandowski amb el Barça en el seu últim partit com a blaugrana. En bàsquet acaba de començar el Bilbao 0 Bàsquet Girona 2 a 2:15. Juga el Lleida contra l'Andorra també avui al vespre, la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Madrid.
0: Fins aquí les notícies.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12.
0: Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Sí.

0: S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi. I perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, una sagitari que va arribar al món un dijous de lluna minvant, una dona que va néixer el 16 de desembre del 1965, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi del suplement, la presentadora, actriu, model Elsa Anka. Bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com estàs?
1: Però ja existien les llistes aquestes?
0: Imagina't.
1: No,
0: tampoc han passat tants anys, Elsa.
1: No, que va, que va. Jo pensava, quan has començat a dir 16 de desembre, dic, ara ve l'any.
0: Que no ho digui.
1: Quina mandra. No, però és igual. Estic a Wikipedia, de fet, em posen més anys de vegades. Però bé.
0: Saps que estic intimidat, Elsa?
1: Per què?
0: Perquè tinc la sensació que tota la vida has format part de mi, ens has acompanyat, però no t'he vist mai en directe, i ara trobar-te aquí i veure't cara a cara m'ha impressionat.
1: No t'hi crec, no.
0: Per què no creus?
1: Que no.
0: Jo no menteixo mai.
1: T'està ja sobradíssim aquí, ve gent de tot, i jo, què?
0: El Sanca? No havies vingut mai.
1: No, és veritat, però bueno, què és el que no passa per aquí? Que et pugui impressionar, però bueno.
0: Com va la vida?
1: Va bé, sí. Sempre amb una mirada positiva. De vegades costa més, però si no, el focus en positiu és important.
0: On vius? Estàs a Catalunya, ara, Elsa?
1: Sí, de fet, a veure, mai he estat fora. Vaig estar 5 anys vivint a Madrid, a l'època més forta de feina, això sí. Però jo soc del barri de la Sagrada Família, que ara m'emociona moltíssim. Tot i que ha canviat, vull dir, és una sensació estranya, no? Abans jo pensava que tothom volia venir a veure la Sagrada Família quan era petita, que tenia el col·le allà, i jo he crescut allà, als seus peus, no? I ningú sabia on estava, perquè ningú sabia on estava aquest país. Però ara està massa poblat de turistes, no? És una mica contradictori, però...
0: Què t'hi queda a Madrid, ara?
1: Ostres, fixa't tu, la filla, la neta...
0: Ets àvia.
1: Ei, sóc iaia.
0: Elsa Anka és àvia.
1: Sí, com sona això?
0: Quant té la neta ara?
1: 3.
0: Es diu Elsa?
1: Es diu Elsa.
0: Això et deu caure la bava.
1: Molt bèstia, sí.
0: Com t'ho van dir que es diria Elsa?
1: De fet, els meus dos fills, la Lídia i el Miquel, de vegades a taula, quan eren adolescents, parlaven, no?, que volien que... tots dos, no? Tenir una nena i dir-li Elsa. I bé, ha estat la Lídia primer, doncs sí que ho sabia, m'ho imaginava, però bueno, després entra la part de les parelles, no? De si volen o no. Però sí, al meu gendre li va semblar molt bé i ja està, és xulo.
0: Has estat, i continua sent, una estrella televisiva amb totes les lletres, amb majúscules ben grans.
1: Gràcies.
0: En un moment en què la televisió es consumia d'una altra manera.
1: Sí.
0: I que tothom mirava la tele. Has triomfat a Catalunya, has triomfat a Madrid. Diria que ha estat un camí fàcil?
1: D'abans ara. Sí, clar, i tant. Sí. Sí, però... no sé. Tinc la sensació d'haver-me baixat del vaixell abans de temps, una mica, no? No per voluntat pròpia, però sí que entenc que tinc una responsabilitat en això, no?
0: Què vols dir?
1: Doncs, de la meva època, dels presentadors dels anys 90, no?, que va ser com una, no?, explosió, que havia molta gent, en queden pocs, no? Dels que queden pocs estan amb contractes fixes amb cadenes o de televisió. I d'altres, com que hem desaparegut una miqueta. I jo penso que em vaig creure que ja havia acabat, saps? Una mica per inseguretat, perquè hi ha...
0: Tu mateixa et vas autodescartar?
1: Et descarten, vale?
0: Per una qüestió d'edat i física?
1: Jo crec que sí.
0: Per una discriminació?
1: Una mica sí. A veure, s'ha de donar pas a la gent jove. Perfecte, o sigui, està claríssim, no? Però després, avui en dia, ostres, triguem molt més, no?, en voler deixar-ho tot, vull dir, en sentim actius encara, no? Ara jo miro la meva iaia amb la meva edat i ara la meva iaia, saps? Vull dir, de tot. I ara, doncs, les meves amigues, dones de la meva edat, encara, no?, com tenim moltes coses a fer. I la veritat és que tornar a la televisió per cobrir a la meva filla la baixa de maternitat i tal va ser com un regal bestial, vull dir que la Peque va venir amb un pa, amb un pastís, amb un de tot sota el braç, va ser un regal meravellós, però al final, escolta, gràcies per estar aquí, i el van quedar amb la de 23 i diu, vale, de las tentaciones, pues molt bé, no?
0: Qui és més bona presentadora, la teva filla Lídia o tu?
1: Jo et diré, sempre els pares, i tu ja ho saps perquè ho ets, ja veuràs, encara que és molt petit el teu, però tu sempre vols que siguin millors en tot, que els hi vagi millor en tot. O sigui que jo et diria, la Lídia està molt preparada, la Lídia és una tia amb una inquietud intel·lectual molt, molt potent, es forma, llegeix moltíssim, no que jo no ho hagi fet, perquè penso que som molt responsable i ho he estat en la meva feina, però que ella, vull dir, volia trencar també molt la comparació, el que la gent pensés que estava allà per mi.
0: Tot i que sou clavades.
1: Diuen, mira, et diré una cosa, em va impactar moltíssim la primera vegada que la vaig sentir a la televisió, i es va... És una cosa molt estranya, no? Saps quan la gent no està acostumada a sentir-se a través d'un micro, que la gent diu, ostres, aquesta és la meva veu, no? Que hi ha aquest... Uau, no sabia que jo em sentia així, no? Doncs amb la Lídia, one to one, quan estem una davant l'altra, jo no ho havia notat. Però un dia que estava per casa i ella va aparèixer per la televisió, no me'n recordo quin programa estava fent, potser que era el començament de First Dates, et juro que em va impactar sense mirar-la, em vaig sentir jo. Vaig pensar, què? És la meva veu. Ara crec que no tant, però sí que...

0: com a presentadora de tele?
1: A veure, com a model, és obvi que si no fas més un metro 72 en aquella època no podies fer res, no?
0: Com a deixes tu?
1: Ara crec que he baixat, no? Però feia un 76 o així, sí, sí, sí. I, clar, amb talonets, hosti, ja és un metro 80, està guai. I sí que és veritat que vivim en un món doncs, on l'estètica és molt important. Però mira, quan em pregunten si sobre la maternitat, si ho he fet bé o no o malament, el missatge que diu la meva filla em deixa tranquil·la perquè és... Ma mare sempre s'ha ensenyat a casa que el tema de l'alimentació i l'exercici és un tema i una qüestió de salut, no d'estètica. Ostres, quan tu saps que aquest missatge ha arribat als teus fills d'aquesta manera, te dic, és important el físic? Home, doncs a la meva feina de model era evident perquè en aquella època era massa exigent i jo, de fet, he estat fora de feines perquè jo passava més que les altres, era més forta, tenia un físic com més esportiu i no tan enclenque com es portava en aquella època, no? Però tot l'exercici és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció. Jo volia ser una esportista d'èlit, professional i tal, i aleshores, bueno, doncs mira, vaig començar a fer exercici i després l'alimentació, el món de l'alimentació, penso que és molt interessant. I això, bueno, com a conseqüència, evidentment té una, no, un resultat a l'exterior. L'important per mi és per dins, de sempre. I a la televisió, doncs, en aquella època també era important, sí.
0: És evident que et cuides, el sang, que estàs fantàstica. Com t'ho fas per estar tan morena?
1: Perquè he estat, a veure, jo, hola, sóc del team de Marco Llorente.
0: Sí?
1: Si vols, aquest és un meló.
0: És un tema delicat,
1: un meló,
0: que intentarem no obrir gaire.
1: No obrim, però ho deixem aquí.
0: Perquè
1: vale?
0: No ens posarem d'acord, segur, aquí no ens posarem d'acord.
1: Però no, això és perquè he estat fora. I he intentat conservar-lo una miqueta.
0: Però a l'hora de prendre el sol no prens precaució, per exemple.
1: Sí, i tant, clar.
0: D'acord, però no, Marcos Llorente no pren.
1: No. El missatge està equivocat, si ho captes així.
0: Jo he entès que... Sí que es posa protecció solar.
1: No, però sí que té precaucions.
0: Quines són aquestes precaucions?
1: Doncs començar a prendre el sol quan surt, no exposar-se, com deien l'altre dia, al mes d'agost, quan has estat sempre tancat a un lloc, a una oficina, tancat, que el sol t'ha donat de refiló, i de cop i volta arriben les vacances i et poses allà com una tostada, volta a volta, a les 12 del migdia o de 10 a 4 de la tarda, aquest és un risc important. Però la relació amb el sol és que no l'hem distorsionat. I ell només proposa una nova relació amb el sol natural.
0: Com has dormit aquesta nit, Elsa?
1: Crec que podia dormir millor.
0: Estaves nerviosa?
1: No, però venia aquí. Ah. No, tenia ganes, no, això no. Vull dir, sí, allò, ai, que guai, però ve de bon rotllo.
0: Tu de nits memorables en deus haver tingut unes quantes.
1: Sí, suposo que sí, algunes hem oblidat, però sí.
0: Amb quina et quedes? Una nit que vulguis compartir amb l'audiència. La millor nit de la teva vida.
1: La millor nit de la meva vida. Estava pensant que probablement em poso un plan llonya, no? La primera vegada que tu ets mare i tal, i dius, ostres, soc mare, esa nit és important. Però sí que és veritat que una de les més maques ha estat fa uns mesos allà al Marroc, amb un cràter adormit, amb una foguera i amb un...
0: Amb un volcà en erupció?
1: Sí. No, en erupció, rei. En erupció no, que no estaria aquí, carinyó. Estava apagadet.
0: Com que t'agrada el tema de l'exposició, dic...
1: Estava adormit, ja. I va ser molt, molt xulo.
0: Al Marroc?
1: Al Marroc, sí. Amb una expedició, amb persones espectaculars, amb una experiència immersiva en música i, ostres, i va ser, no? Va sortir, perquè a més un company que és professional de la imatge, jo no ho sabia, però per darrere em va agafar, no? Jo estava contra el llum del foc i semblava, saps allò de somos las hijas de las brujas que no quemasteis? Doncs em va sortir allò.
0: Va sortir de dins.
1: Sí.
0: Qui hi havia en aquest volcà, en aquesta expedició?
1: Doncs una de les persones que hi havia i que he tingut la sort meravellosa de conèixer i de descobrir, perquè no el conec, era Gerard Quintana, de Sopa de Cabra.
0: Al Marroc, en una expedició del volcà, amb el Sanca.
1: Sí. Era una de les 20 persones. I després, doncs, també estava la persona que ara m'acompanya a la meva vida, no? M'ho acompanya ara.
0: El teu amor?
1: Sí, diguéssim.
0: Què és el teu amor?
1: El Santi.
0: El Santi. Pot ser que fos profund.

0: Professor meu, el Santi?
1: Sí.
0: Professor de l'Autònoma.
1: Sí, sí.
0: De periodisme.
1: Sí, sí, sí.
0: Santiago Tejedor.
1: Sí, senyor.
0: Com us vau conèixer amb el Santiago?
1: Doncs arrel d'aquest viatge. Arrel d'aquest viatge. Vull dir, em va proposar, era un projecte molt, molt maco del gabinet de comunicació de la UAP. Hi havia doncs, els periodistes professionals de viatges, estava corresponsal al David Jiménez, corresponsal de Guerra Tant de Temps, exdirector del Mundo, el David Rull, egiptòleg... Saps?
0: Gent eclèctica.
1: Ostres, sí.
0: Famosa.
1: Una psicòloga.
0: Tots barrejats.
1: Tots barrejats.
0: I Gerard Quintana allà al mig.
1: També, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Va treure la guitarra o...?
1: No.
0: No ens desviem. Tornaré a Gerard Quintana en algun moment. Què et va agradar, el Santiago Tejedor, del teu amor?
1: És un... No sé, és un tio molt... Té molta màgia. És un... És una persona molt especial... I crec que va aparèixer a la meva vida en un moment d'estar rient.
0: No, no, no.
1: I no sé els comentaris que feu allà a la peixera, eh? Perdón.
0: No pateixis.
1: Que un en sap.
0: No, m'està rient perquè... Estic rient perquè veig com somrius. O sigui, veig com em brillen els ulls.
1: No, però saps que... És que... Tantes persones m'escriuen, doncs aquest ha estat professor meu, oh, estàs amb el meu professor de no sé què. Tanta gent m'ha dit que fa molta gràcia, no? I, bueno, i la gent té molt bon record com a professor, crec que és fantàstic. Vull dir, a mi, jo ara que...
0: Ho corroboro.
1: L'he descobert a les seves xerrades i flipo, vull dir, encara més admiració, evidentment, no? Com a parella.
0: Què creus que a ell li va agradar de tu?
1: Buf, ho hauria de dir ell. Això sí que em fa més vergonya.
0: Una cançó d'El Sanca per una nit tòrrida que ha escollit.

0: Belén. Com és que l'has escollit?
1: És molt sensual, no, aquesta cançó? Suposo que hi ha moltes més també que poden acompanyar una nit tòrrida romàntica, però la seva veu i aquesta música i no sé, parlant del Santi, crec que és un romàntic, però en el més ampli sentit de la paraula, no? Vull dir, crec que amb aquesta amb molt romanticisme, però ell és molt romàntic de la vida, no? Paladín de causes, no sé, és un...
0: Quina ha estat la millor edat per gaudir de nits tòrrides? O no hi ha edat per les nits tòrrides? No, o hi ha hagut una època que diguis, mira...
1: Penso que és diferent, no? No sé, clar, és que comparar una nit tòrrida o especial quan estàs a la dècada dels 20-30 és diferent a com te la pots prendre ara, però... però, a veure, és diferent, però continua canviar des d'on surt l'erotisme, la sensualitat, però continua havent tot això. Mm.
0: S'ha escrit molt aquestes últimes setmanes sobre la relació del Max Iglesias i l'Aitana Sánchez Gijón, amb aquesta diferència d'edat, sí. Amb ella sent bastant més gran que ell, crec, sí. Que pràcticament 30 anys, en el vostre cas...
1: 13.
0: Són 13 anys, tu ets la gran en 13 anys. Bé, normalment estem acostumats que sigui al revés, no?
1: Clar, jo penso que...
0: Ha passat.
1: Per l'Aitana i el Max Iglesias...
0: Els coneixes?
1: Desitjo, sí, amb l'Aitana no som amigues ni res, però sí, quan ens veiem tenim bona relació, i només desitjo que si era el començament no s'hagi perdut per això, no? Perquè aquesta pressió de vegades pot donar un gir, no?, en algú que estava començant. No ho sé, ho desconec.
0: Tu t'has sentit observada pel fet d'anar amb una persona més jove que tu?
1: Sí, m'he sentit tots els titulars són així d'aquesta manera. I jo crec que, a veure, tu imagina't, una dona de 40 amb un home de 53, va ser inadvertit, vull dir, ningú s'ho pensa. Una dona de 30 amb un home de 43... també és que ningú s'ho planteja, vull dir, és que no és ni mig titular això, però com tu dius, quan és la dona doncs s'accepta menys i és notícia, però bueno, ja està.
0: Com gestiones que tota la teva vida, tota la teva carrera a la premsa li hagi importat amb qui dormies a les nits?
1: Els éssers humans són molt curiosos. I...
0: Tu també ho ets, de tafanera.
1: Bueno, de vegades sí, reconec que, clar, i com a periodista tu també, no? Vull dir, fas preguntes perquè vols saber i després t'ho preguntaràs i fins com vulgui la gent respondre, no? Al final és el límit, el posa la persona. Jo penso que he posat límits, De fet, si tu poses a Google de la meva vida privada se sap coses, però sento que he posat molt, molt límit. I entenc que la gent vulgui saber, però alhora crec que sóc una de les persones respectades, però perquè jo també he fet de dir, jo t'explico, si no passa res, jo t'explico, però fins aquí jo sé el que em guardo, no? I aquesta és la meva fortalesa en aquest sentit, i no em sento incòmoda. Incòmoda sí que és veritat, mira, em sento molt més violada, això sí, quan estic a la perruqueria l'altre dia, obri una revista i em trobo al parc infantil amb la meva petita i la meva filla, amb el titular, no? Lídia, el suport de la seva mare. Ostres, saps? Jo sí que és una sensació com...
0: La teva intimitat.
1: Sí, no? Perquè és un moment íntim i de cop i volta tu veus allà una revista i no fa gràcia.
0: Et presentaries a First Dates?
1: Crec que no. Però ha estat una molt bona experiència, de veritat. És un programa molt, molt potent. Molt potent.
0: Però ha de ser molt divertit de fer, no?
1: Divertit i tendre, de veritat. O sigui... Ho fan molt bé, és un programa que porten Antena 10 anys, vull dir, ho estan fent molt bé, en cap país dels que s'està emitint ha durat tant, però hi ha molta veritat que després, a veure, són unes cites que duren una hora, i tu veus res, 10 minutets, passen tantes coses tan tendres a vegades, vull dir, com la gent és molt gran, els 10 primers minuts... És com, i quina pastilla et prens tu? Ai, doncs a mi el metge em va donar aquesta altra. I et vas operar d'això? Ai, doncs jo m'he operat de no sé què. I aleshores els deixes 10 minuts que es posin al corrent de la seva salut.
0: I després ja...
1: I després entres i dius, vinga, ara expliqueu això de l'amor, com us ha anat? I, o no sé, o gent que a mi, tret del que vingui amb el cabell de punta de color rosa i amb uns shorts no sé què, ostres, de vegades... venen de llocs que dius, per ser així, tot el que ha passat, no? O sigui, què l'ha portat a ser d'aquesta manera? Però és la part més meva, romàntica i tal, que és un altre programa.
0: I després de veure tants capítols de First Dates, creus en l'amor per sempre, tu, Elsa?
1: A veure, jo no sóc l'exemple, ara.
0: No, però bé, pot ser, la resposta pot ser... Doncs no. La cosa comença i la cosa s'acaba.
1: Sí, el tema és que sí. A veure, el tema és que sí, però és que, a veure...
0: Però tu no t'ha durat per sempre.
1: No he triat... Crec que no he triat bé, o no sé, o és
0: el meu cap. Sí, com a teoria sí que hi crec, però a la pràctica encara no he descobert que funcioni.
1: Clar, però ara entenc que potser jo he anat sempre perseguint uns tipus de persones que el meu subconscient atrau per traumes que jo tinc i que no eren les persones correctes.
0: Quin prototip de persones t'han agradat?
1: Però en aquell moment que han estat parelles meves, sí que segur m'han ajudat a créixer, a entendre coses, vull dir, sempre en positiu, saps? Però bueno, sí que és veritat que hi havia un moment que ja estava, no? L'aprenentatge era com, ara ja fins aquí arribem, i m'ho prenc així. I bueno, tinc companyes que porten 25 anys o 30 amb la seva parella, amb les seves fases i tot això.
0: I són felices?
1: Sí, moltes sí, d'altres s'han acostumat i d'altres... Però sí, hi ha bons companys, no? Al final, després de 25-30 anys, a mi m'encanta veure que, amb tot el que hagin passat, problemes o moments meravellosos, no? Que són companys, no? En aquesta etapa, que és el que busques, no? El bon company.
0: Has repetit patrons?
1: Jo, de traure... Sí,
0: jo, d'un perfil de persona que t'agrada.
1: Sí, segur. Sí, clar.
0: Com t'agraden?
1: Bueno, que això, que no, que me... És igual. Jo, la vida m'ha donat aquest camí.
0: Una cançó. Per una nit de festa.

0: Això és un superclàssic que l'Elsa ha escollit per una nit de festa, aquest Freed from Desire, de gala. Per què aquesta cançó?
1: Però tu l'has sentit?
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui, a veure, he estat, he estat a punt de posar-me aquí a la taula.
0: Com si fos un pòdium, això.
1: T'ho juro.
0: Això encara no ho he vist.
1: Això?
0: Aquest estudi, he vist algunes coses, però això encara no.
1: Ah, estàs com una mica allò d'allí down i de cop i volta sona això. Ostres, tu.
0: Has estat molt de discoteques, tu, al llarg de la vida?
1: No. No, no, no, no, no, sóc més diurna que nocturna. I, de fet, amb la meva feina de model, de viatjar per allà, que no hi havia els mòbils, que no hi havia control, i jo, el meu pare em va dir, sí, sí, tu viatja, però confio en tu, i això se'm va clavar. Jo estava fora i jo pensava, és que no li vull fallar al meu pare, Només em va dir això, fixa't tu. I, però, no, no, no, he sortit, no sé.
0: Com va ser la festa dels 60 anys? Com els vas celebrar?
1: No, doncs no, tranquil, sí. Bé, no, no, no. Em van fer una festa sorpresa als 40.
0: I des d'aleshores va aturar el temps i ja ningú més es va atrevir.
1: No, no, és que no m'agrada que em donin aquestes sorpreses. A més, em van enganyar i tal, i em va sentar malament. I van decidir no fer-me cap mena de festa sorpresa. El que sí que és cert és que cada any jo necessito un pastís i bufar les espelmes. Això, que no falti.
0: Estic mirant el currículum. Ahí te quiero ver, que presentava la Rosa Maria Sardà a Televisió Espanyola. Polvo de Estrellas, Antena 3. Després, Emilio Aragón i Belén Rueda al magazín Noche Noche. Uh-huh. El Persones Humanes amb el Miki Motu a TV3. Uh-huh. El Gran Juego de la Oca.
1: El Pilotes Fora, no l'has dit?
0: El Pilotes Fora no l'he dit encara. Bé, a tot arreu has estat. A TV3, el teu record és el Pilotes Fora?
1: Per mi sí.
0: Més que el Persones Humanes?
1: Sí.
0: El Persones Humanes, clar, és que jo no tinc gaire record. He recuperat alguns fragments, però programes sencers no...
1: No, per mi el millor va ser... Sí.
0: Què hi feies, el Pilotes Fora i el Persones Humanes?
1: Doncs va ser molt... Trencava molt, no? I sí que és veritat que em van posar una mica així de problema, perquè jo venia de Telecinco, saps? I aleshores trencava molt i... Era una mica... la crítica... I clar, i per ajudar vaig fer el cap d'any aquest, que va ser tan polèmic.
0: I va haver un striptease, no?
1: Sí, clar, però d'un ninot. Tu l'has vist, vull dir, estava a les xarxes, perquè va ser... Això em va durar un any d'agafar taxi o jo què sé, anar a qualsevol lloc i, perquè jo sí, jo vaig apostar que sí, i jo no sé què, i la meva dona es va... Clar, i amb els amics... Bueno, va ser bestial. Però també va molestar a institucions, a... Saps? Vull dir, deixem-ho aquí. I alguna que altra companya que crec que tampoc es va portar massa bé.
0: Et vas sentir sola en aquell moment?
1: No, no, no, no, no. Vaig sentir que havia quatre que em van tocar els nassos, però molt, molt, molt arropada, sí, sí. En general, no, no, més positiu que negatiu. Em vaig espantar una setmana abans de cap d'any, però el director, el Moli, em va dir tia, tranquil·la, que riurem els últims i riurem millor, i vaig confiar plenament en tot l'equip i va ser així.
0: T'has penedit mai d'haver fet algun programa de tele?
1: Perdó?
0: T'has penedit mai d'haver fet algun programa de tele? O a tot arreu, si fa o no fa? T'ho has passat bé?
1: Mira, te deia que sempre miro la part positiva. Segur que m'està venint algun al cap, però és igual. Estem aquí i som el que som per tot el que hem fet i el que no hem fet. Aleshores, miro així. Ala.
0: Per una nit d'insomni, Elsa Anca escull Gerard Quintana.

0: Miquel Sanca i Gerard Quintana junts en un volcà adormit al Marroc.
1: Sí.
0: És una imatge que no esperava trobar-me i que va unir precisament els camins, allà es van trobar.
1: Aquesta cançó m'agradava de sempre, no?
0: Tu no el coneixies abans del Marroc, el Gerard Quintana?
1: Personalment, no. Personalment, no, però és que...
0: Què t'ha semblat? Va fer bon efecte?
1: Va ser, mira, és que d'on està aquí, mira.
0: Que em vols ensenyar una fotografia?
1: Sí, amb ell. Mira,
0: ah, molt bé, home.
1: Mira que guapo.
0: Oh!
1: Oh!
0: Quina cabellera que té Gerard Quintana,
1: Això sí, això també.
0: Bons cabells, té.
1: És tan...
0: Esteu preciosos.
1: És molt especial. És molt especial, Gerard. I, que fa poquets dies, no?, que ha fet aquest documental...
0: De Sopa de Cabra, sí.
1: Xulo. Mm.
0: Els has pogut veure mai en directe?
1: Sí, clar, i tant. I tant. I ara, l'altre dia vam estar, el dissabte passat.
0: Vas al concert?
1: Sí.
0: T'ho vas passar bé?
1: I tant, molt.
0: Per una nit d'insomni també podria sonar Jo mai mai.
2: Albert, arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred.
0: Aquest Jo mai mai, on et porta?
2: I arriba en l'Hector.
1: Penso que és una història tan maca.
0: Et sents identificada amb el moment de veure? Aquí al final explica que en realitat desitja una altra dona, no?
1: Sí. Bueno, ell sembla que no està amb ningú. La que té problemes, ella, no? M'encanta el Joan Dausà perquè és que explica històries com les explica, no? És una pel·lícula i cada vegada que la sento m'imagino tot, no? Aquelles mirades, aquell... tot. I m'encanta.
0: I fins i tot també el Sanca vol aquesta cançó per una nit d'insomni.

0: Sí, doncs aquesta cançó jo la vaig sentir per primera vegada, la ma germana em portava 5 anys, ella va morir fa uns anys, de cop i volta, no?
1: Tu eres la gran o la petita?
0: Jo la petita, i va ser, la veritat, inesperat, però ella em va ensenyar moltes cançons, i Albert Hammond, Supertramps, i ella molt, li agradava molt la música. I aquesta cançó em va impactar molt des de petita, ho trobava tan maca la lletra, tan maca. I en aquest viatge al Marroc, no, el Santi estava escoltant molt aquest autor, i pel fet del record de la meva germana, d'una cançó tan romàntica i després lligada amb el Santi, doncs és la bomba.
1: Mm-hmm. Te'n vas poder acomiadar de la germana?
0: No. Vam tenir una conversa unes setmanes abans, molt intensa com mai, saps? I tot i que... Ui, quina cosa, eh?
1: No en sóc.
0: Perquè va ser, sí, va ser per telèfon, i sempre em trucava a la mateixa hora quan feia el sopar i tal, però aquella conversa sí que va ser molt, molt intensa, i ja està, de les poques setmanes es trobava malament un dia i vaig anar a veure-la i ja està.
1: Què et fa perdre el son a tu, Elsa? Has tingut mal dormir també?
0: Sí, ara et diria, com ara estic divulgant la menopausa, et diria, amb la menopausa tu és que tot canvia.
1: Provoca insomni, però... no, també, la menopausa?
0: Sí, tio, és que és una cosa que dius, per què? Però ara estic bé, estic bastant regulada, eh?
1: Quan dius que vols divulgar la menopausa?
0: No, bueno, sí, és una mica, al final jo crec que vaig ser de les primeres reconegudes en aixecar la mà i dir, escolta, això està passant i m'està passant a mi, i anem a, no, a obrir aquest meló, perquè crec que ajuda moltíssim a moltes, un 75% de dones que l'atreveixen d'una manera xunga. Jo soc del 25%, però sí que tinc aquesta coseta de la nit, sí. D'altres símptomes no. I tot i que hi ha algunes que entenc que són del 25%, i si són del 75% no ho entenc, que els hi sap greu que es parli tant, que has de tatar, jo crec que la informació és poder, i la informació, doncs, ajuda a, no? Quan tu creus que només t'està passant a tu una sola cosa i que no entens, i la comparteixes, es fa més liviana, no? I, ostres... Mm. I, bueno, m'he dedicat una miqueta així, tinc una comunitat de dones... interessants i molt maques. Mm. Mm-hmm.
1: Per tancar, perquè està a punt de tornar a sortir el sol, què li demanes als anys que vindran, Elsa Anca?
0: Oh, molta pau i calma. Crec que és el secret de la felicitat.
1: Elsa Anca, un plaer avui que ens hagis visitat a l'eclipsi del suplement. Molta sort i fins aviat, torna quan vulguis.
0: Moltes gràcies, Roger.
1: Ara tornem.
2: La versió televisiva de l'eclipsi, ja disponible a la plataforma 3Cat. El suplement, amb Roger Escapa.
3: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
4: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
3: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
5: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3Cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
9: Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
9: Som 3Cat.
11: Senyores i senyors, bon dia.
12: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Estàs confonent correlació amb causalitat.
0: No,
13: és un
0: no,
13: problema de primer
0: no,
13: de filosofia,
0: no,
13: de lògica,
0: no,
13: de l'orilla.
0: No, ja ho sé.
13: Que és?
0: El mateix que la IA.
13: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canalons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canalons, s'ha convertit en el canaló.
12: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
12: Amb Ricard Ostrell.
0: Em van passant coses.
18: Sí.

0: suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 4 minuts per arribar a 3 quarts d'una del migdia.
2: Final a Göteborg. El Barça és campió de la Women's Champions League. El Barça acaba de guanyar la Lliga de Campions. I ara sí, i ara sí, ara sí que s'ha acabat el partit. El Barça ha acabat guanyant un partit impossible, perdint 0-2, i l'ha acabat girant amb un 3-2 que passarà la història com a la segona Lliga de Campions guanyada per la Cavallada. I ara sí, ara xiula al final i el Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions. El Barça guanya a l'Olímpic de Rio.
3: I he acabat divertint-me com un animal amb... I aquestes noies que juguen a futbol com Déu Nostre Senyor. I això és una sort.
1: Tres minuts per tres quarts d'una del migdia. Ha plogut des d'aleshores. Fins fa 4 dies el narrador del futbol a casa nostra era el Pere Escobar. L'any passat a Lisboa es va jubilar amb una narració que poc ens havíem imaginat, explicant la derrota contra l'Arsenal. Però és que hem anat fent broma al llarg del cap de setmana que aquesta final l'Escobar se la deu haver mirat amb un daiquiri, celebrant també, doncs, que a Noruega han tornat amb la Copa. David Clopés, què tal? Bona
4: Hola,
1: tarda.
4: Hola, què tal? Com esteu?
1: Bona tarda i aquesta hora. Pere Escobar, bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia.
1: Com va
5: era
1: la vida?
5: Era un cubata.
1: Què era, què era?
5: Era un cubata. Era un cubata de ron. Sí. M'agrada més que el daiquiri.
1: No em diguis que ets de Cafè com Ron com el Bad Bunny, que aquests dies també té una cançó que es diu Cafè com Ron, el Bad Bunny.
5: No l'entenc, pobre noi. No. M'agrada el ron, però amb Coca-Cola. I gel i llimona.
1: Cuba Libre de tota la vida, no?
5: Cuba Libre de tota la vida, exacte. Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Com va la vida, Pere?
5: Esplèndida. Esplèndida. No em puc queixar. No em puc queixar. Estic content, estic bé, tinc salut, els meus fills també, us escolto, us va bé. Què més? No puc demanar res més. Bé, ahir hauria pogut demanar que guanyés el Girona, que em va fotre el dia en l'aire. Però van guanyar les jugadores del Barça, em van donar una alegria enorme i, per tant, no em puc queixar.
1: Trobes a faltar una mica el micro?
5: No. Ja que soc molt...
1: No, molt escolta...
5: No. Vos trobo a faltar vosaltres.
1: Yeah. Però de micro ja en vas tenir prou.
5: Sí, no, el micro... Mira, el micro... Hòstia, aquesta pregunta no me l'havien fet mai així. El micro segurament no... Sí, que el trobo a faltar o no, però no em sabria greu tenir-lo. Saps el que et vull dir? El que trobo a faltar és la resta. És a dir, pensava, per exemple, en el partit d'Oslo, i pensava, hòstia, quina sort el Salmo, disfrutar d'un partit així, no? Abans de començar el partit. Perquè el partit el disfrutes, no el pateixes. Encara que sigui un tronxo de partit o que vagin mal dades, tu fas la teva feina i la disfrutes. El problema és abans i després. Tot això, després de 50 anys, es fa molt feixuc.
1: El viatge, els hotels,
5: sí,
1: les esperes,
5: sí, sí,
1: no?
5: I la nova manera de comunicar, que em sembla que és una cosa que la meva generació li queda deure a la gent que escolta, no? Vull dir, ja no es fa com abans, ara per parlar amb una jugadora o amb un jugador, tens un drama, és molt difícil, has de passar per comunicació, comunicació sembla que hagin estudiat farmàcia, no audiovisual, saps el que et vull dir? I et trobes amb coses que són... Bueno, a mi encara avui m'encenen la sang, no? Llavors... No m'agrada anar amb la sang encesa, soc de pulsacions baixes i això ho agraeixo, no? Perquè és molt molest, molt.
1: El Pere Escobar, que potser troba a faltar el micro, però potser no tot el que l'envolta, nosaltres sí que el trobem a faltar amb ell.
4: Sí, home, i tant. Mira, ahir vam poder conversar amb ell, també el Tot Gira.
5: Sí.
4: Jo et vaig dir, Escobar, que en tots els dinars, àpats que sempre en fem, tant per Nadal com ara, d'aquí no res, el Tot Gira, tu tens invitació vitalícia, eh? Té presència vitalícia.
5: No, ja ho sé, home.
4: I em va dir, home, vindré segur, vindré segur. Segurament parlarem poc de futbol, perquè ja ens vas dir ahir que de futbol n'escoltes poquíssim, molt poc, molt poc,
5: sí,
4: molt poc.
5: Molt poc, molt poc.
4: I ahir ens va dir, jo crec que, home, la final de d'Oslo, aquesta sí que la seguiré. La vas seguir al final? Et va agradar o no?
5: Vaig seguir el tros final, vaig posar la ràdio, vaig posar la tele, i hi havia un delay de gairebé un minut. Va ser horrorós, però anava sentint el Salmo i vaig patir lo típic, no? Tot i que jo confiava en la victòria perquè les jugades del Barça eren millors que les de l'Olímpic. Les de l'Olímpic que em feien més por ja tenen la meva edat, vull dir que ja estan a la sortida de la seva carrera, i els entrenadors a mi m'agrada més, deig ser un rar avis, però m'agrada molt més Pere Romeu que el Jonathan Giraldez.
1: Pere, què et dediques ara? Vas a veure les obres o què?
5: No, mira, jugo quan puc, a pitx empat.
4: Fa dies que em dius que ha d'anar a jugar, en Pere.
5: Sí, però t'estic esperant.
4: Home, no, és que al final la temporada esportiva està sent una mica allò intens, però ara ja la cosa va de baixa.
5: Sí. Doncs aviam si és veritat. I llegeixo molt, novel·la negra, m'agrada molt, i sempre tinc coses, tio. Sempre m'apareix un fill que em demana alguna cosa, o...
1: Home, escolta... és que en tens uns quants de fills, Pere.
5: Sí, sí, clar, en tinc cinc. Avui em ve un a dinar, per exemple.
1: Què li fas, Pere?
5: No, avui, perquè sempre faig el mateix, i aleshores avui no faig
1: res.
5: Aneu
1: de restaurant.
5: No, anirem aquí a casa, home, carai, no.
1: Posa un plat més que m'apunto, eh?
4: Mira, jo no tinc dinar.
1: Doncs mira, venim al club i ens
4: oblido. Esteu venir a buscar el tàper?
1: No, però vull saber què hi ha de menú, o sigui...
5: No, de menú avui no m'he lluit. Ara, si esteu convidats quan vulgueu, el cap de setmana que vulgueu, llavors sí que us faré mandonguilles, us faré boles de parmesà, us faré coses.
1: Ostres.
5: Home, què et penses? I postres, això sí, els postres que són el meu, els postres m'agraden molt.
1: Però què prepares de postres?
5: No, jo què sé, pastís de formatge.
1: Però el fas tu?
5: Sí, clar.
1: Escolta'm el...
5: Palmeretes. Avui tinc nata amb maduixes.
1: Però tot això t'ha agafat sempre o ara que t'has jubilat, que tens temps i t'has apuntat a algun curs de cuina?
5: No, m'he apuntat a cap curs, que va. No. No, m'ha agradat sempre, però tampoc no m'hi he dedicat mai, saps el que et vull dir? Perquè la meva dona cuina molt bé, la meva mare cuinava la mar de bé, vull dir que no m'hi havia dedicat mai. I ara, afortunadament, doncs, com el que ha de cuinar sóc jo... doncs m'ho passo molt bé. La veritat és que quan a vegades estic allò baix de rems, em poso a cuinar i el problema és que em feim molts postres.
1: T'hem d'apuntar...
5: I estic ja com una truixa.
1: T'hem d'apuntar joc de cartes. T'hem d'apuntar joc de cartes que sona per aquí.
5: No ho sé. No. Ni hablar.
1: Què estàs llegint de novel·la negra? Perquè mira, hi venia aquí l'Andreu Martín, que és dels més prolífics que tenim a casa nostra.
5: Sí, senyor.
1: Què llegeixes?
5: Sí, senyor. Doncs ara estic llegint una que em vaig trobar amb un amic meu que té una botiga de llibres de segona mà, que es diu Àlex Michaelidis, que es diu La paciente silenciosa, i Déu-n'hi-do. Bueno, m'agrada, em distreu molt, però vaig acabar un escriptor japonès que ja és mort, de principis del segle XX, que vaig flipar. I després el César Pérez Gellida, que té una sèrie, i també, o sigui, el Gómez Jurado, el que vulguis. Suecs, noruecs, islandesos, el que vulguis.
1: Jo, al Pere Escobar, llegir li agrada, i li agrada llegir sobre paper, perquè una cosa que trobo a faltar els caps de setmana és que entrés aquí a l'estudi d'amagat al mig del directe, els caps de setmana, a agafar-me els diaris que els tenia per aquí al damunt, ja, sí, i arribava quan els diaris...
4: Una altra cosa que nosaltres trobem a faltar a la redacció d'esports, la seva llibreta, perquè sí. Jo crec que deu ser l'últim periodista que quedava que en comptes de, no sé, consultar en qualsevol pàgina web doncs les dades estadístiques dels clubs que segueixes, en el seu cas doncs el Barça o també les transmissions de la Girona, ell ho feia a mà, passava totes les dades de cada partit a mà. I me'n recordo, Pere, que tu em vas explicar poc després d'aquella festa homenatge que et vam fer al Tot Gira, que vas dir, ostres, una cosa que se'm farà difícil és deixar de fer la meva rutina amb la llibreta, on et passaves tota la informació de la jornada de Lliga, també de la Lliga F, de la Champions, tot ho tenies apuntat a mà.
5: Sí, sí, sí, sí. I no ho faig, tio, i vols que et digui que ho trobo a faltar?
4: Ja, ja, ja.
5: Perquè m'ocupava moltes hores, eh? Bé, clar, no és cap tonteria. Has d'anar a buscar les fitxes federatives dels oficials.
4: Era la teva meditació.
5: Sí, i jo estava allí, i això, saps què em donava també? Que quan jugaves contra, jo què sé, qualsevol equip, el Getafe o el Madrid Club de Futbol Femení, o no, els noms no et sorprenien, perquè els havies anat apuntant, d'acord? Clar, hi ha un equip que potser el fas una vegada o dues en tota la temporada. I vés a saber qui juguen i... D'aquesta manera, jo sabia qui era a l'onze habitual, qui estava a la banqueta però acabava sortint, golejadors, targetes... Bé, una sèrie de coses que m'obligaven i que, a més, em donaven molta feina a casa. Perquè a casa m'hi tirava hores. Però,
4: saps però escapa, que és el que més trobem a faltar, la redacció d'Esports de l'Escobar? Això que està fent ara. Que tu li dones un micròfon i t'ocupa l'antena i la gent se l'escolta.
1: La possessió.
4: Això,
1: la possessió
4: mateix, de la això és el que més trobem a faltar. A banda, òbviament, de la seva qualitat humana. No?
1: Perquè ell també vol la pilota, li agrada la pilota.
4: Sí, però mira, ha passat una bona estona i tu te'l vas escoltant sí, i et va explicant ben bé res.
1: Per això el truquem. Per això el truquem.
5: Per això us estimo tant.
1: Sí. El Pere Escobar podria ser perfectament l'ànima de la festa de la celebració d'aquesta tarda, d'aquesta, no rua, però sí celebració per la Porta Gran a Maria Cristina. Al sí. Tot Giren estareu ben pendents.
4: Tant, ho farem en directe, ho viurem en directe. La festa, és veritat que ja hi haurà actes a partir de les 5 de la tarda, aquest escenari que estarà col·locat a l'avinguda Maria Cristina entre la plaça Espanya i les Fonts de Montjuïc. A les 5 començaran a haver-hi actes, a les 6 comença el concert previ de Figaflaues, i ja a les 7 de la tarda és quan arribaran les jugadores a la escenari, faran els parlaments. Serà interessant, per exemple, escoltar Alexia Putellas. No crec que sigui avui l'escenari per explicar el seu futur, però vaja, avui és dia de festa, escoltar les jugadores que han hagut de matinar, perquè em sembla que el sortia el vol a les 10...
1: Ara deuen estar fent la migdiada i recuperant-se pel que vindrà després.
4: Exacte, i per tant després tindrem festa i serà interessant escoltar-les.
1: Per què no hi ha rua? Perquè bé s'ho val, també, no?, la temporada que han fet elles.
4: Quatre títols, el ple de títols, doncs no t'ho sabria explicar. No sé si és una decisió del Barça... No t'ho sé dir, perquè va haver-hi l'opció, el Barça els hi va oferir al club, l'opció de compartir la rua amb el masculí...
1: Però tenint en compte que havien
4: però,
1: de disputar
4: havien de jugar
1: Copa de la Reina...
4: Encara, doncs,
1: però seria molt bonic, si no em corregiu, que alguna temporada que vagi bé tant pel masculí com pel femení, la rua pugui ser conjunta. Crec
4: jo
1: que...
4: recordo que el Barça va anar a la plaça Sant Jaume, el femení, per oferir, no sé si va ser la primera Champions, si no recordo malament, és a dir, elles ja han fet rues, han participat de rues del masculí, però sí, no sé quin és el motiu pel qual...
1: Però no, això no s'ha produït, una rua conjunta amb tots barrejats o amb dos autocars consecutius?
4: Sí que va haver-hi una vegada, ara no et sabria
1: dir
4: quin any va ser, però diria que sí que va haver-hi un any que...
5: Sí,
1: ets partidari de barrejar celebracions, Escobar?
5: Sí, i si no pot ser com aquest any, que hagués estat una bogeria, perquè elles tenien, com deia el David, dues finals, i tanquen un any rodó, perquè ho han guanyat tot. És que això és molt difícil. Doncs fer una rua per elles. Avui crec que t'he sentit a tu abans explicar que teníem una part de Barcelona tancada perquè hi ha la cursa del DIR.
1: Sí, sí.
5: Doncs escolta, si tanquem una part de Barcelona per la cursa del DIR, em fa l'efecte que amb bastant més raons podem tancar un tram per celebrar el que han fet aquestes dones, que ha estat espectacular. Però vaja, jo...
1: No et fiquis amb els corredors del DIR, que aquí tenim un corredor.
5: Que... No.
1: És la fita.
5: No em fico amb els corredors del DIR, que m'admiren, perquè jo l'última que vaig córrer va ser davant de la policia, vull dir, per tant, no em fico amb ells, en absolut, em fico amb el que organitza i no vol o no organitza una rua per les dones, vull dir, no ho entenc.
1: I que jo crec és a dir, que Barcelona respondria, perquè la comunió la tenen i l'afició també, i segur que, doncs, seria exitosa. Bé, en qualsevol cas...
5: I si no, tampoc no passa res. Escolta, jo feia les celebracions de la plaça de Sant Jaume, quan el Barça guanyava un títol cada 10 anys, i al principi es podien fer allí perquè hi cabíem tots, saps? Vull dir, bé, doncs si ara n'hi ha 70.000 al carrer, doncs la pròxima potser n'hi ha 80. Ara, si avui ni ho celebres, doncs, hòstia, m'explico o no?
1: Pere Escobar, et trobem a faltar. Torna, descansa, una abraçada.
5: I a vosaltres, un petó molt gros.
4: Adéu, Pere.
1: David Clopés.
5: Adéu, guapos.
1: A quina hora t'hi poses?
4: Ens posem a les 4, com és habitual, avui per viure en directe aquesta festa de les campiones d'Europa, però també per analitzar el que va passar ahir a Montilivi. Tindrem reflexió, debat, anàlisi, per saber cap on va el Girona, perquè ara mateix crec que ni el mateix club ho saben.
1: Gràcies, David.
4: Adéu.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Tota comunitat necessita un cor.
7: Un cor? Per què?
6: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
7: I reforçar la identitat?
6: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
7: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
10: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
11: Amb el suport de Bonpreu, esclar.
12: 100 persones, una cita a cegues, gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
13: La gran cita, amb Dulceida. Ja disponible a la plataforma 3CAT.
14: Te reto una semana entera, sin carbohidratos, para quedar irreconocible.
15: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes... Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
16: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
17: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
18: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
19: Vanguardia, amb Enric Calpena.
20: A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'extrem orient en l'anomenada Guerra Russo-Japonesa de 1904, un antecedent clar de la Primera Guerra Mundial. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
21: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
22: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linkat.
23: Torna al Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
21: Linka. Catalunya Ràdio.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: El suplement de Catalunya Ràdio. Aquest cap de setmana l'hem fet possible a la redacció Núria Pujada, Sara Riera, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miguel Alós, Clàudia Pasqual, tota la redacció d'informatius, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, control tècnic la Iniesta Macià Closes, el control central Andrea Martínez. Ara us deixem amb el restaurant Caníbal a Berlín. Avui la Paula Molés i el Toni Massanés comenten la perillosa moda dels cossos ultraprims i les dietes restrictives. Nosaltres hi tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement. Salut i ràdio!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Els Estats Units i l'Iran podrien estar molt a prop de tancar un acord d'alto el foc de 60 dies que inclouria el final de la guerra i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A canvi, Teheran podria vendre petroli lliurement sense sancions. No està clar si el programa nuclear iranià forma part del pacte que, segons Washington, es podria anunciar avui mateix. Ho ha avançat el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio des de l'Índia, on és de viatge oficial.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Però el bàndol iranià s'ha mostrat més prudent. Diuen que és possible arribar a una entesa pel que fa a l'estret d'Hormuz, però que l'arma nuclear no forma part de cap pacte preliminar. Tampoc han acceptat entregar, diuen, les reserves d'urani enriquit. Més notícies amb la Gemma Bonet. Rússia llança un atac massiu amb centenars de drons i desenes de míssils contra Kiev. Hi ha almenys 4 morts i una 60 de ferits.
3: És la represàlia ordenada per Vladimir Putin després de l'últim atac mortal ucraïnès contra una residència universitària russa. L'abast del bombardeig ha obligat Polònia a activar la seva defensa antiaèria com a mesura preventiva. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acusat Putin d'atacar la població civil.
4: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
1: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès més de 47.000 persones des de l'inici del procés de regularització de migrants que va començar el 16 d'abril.
3: En aquest temps s'han tramitat prop de 30.000 informes de vulnerabilitat i s'han emès 77.000 certificats d'empadronament, segons dades del consistori.
1: El fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya en situacions meteorològiques extremes, ja siguin de molta pluja o de sequera.
3: Els models de predicció mostren que aquest any i el que ve poden ser els més càlids registrats fins ara. Antoni Barreras és tècnic de climatologia del Meteocat.
5: El que s'està veient, doncs, és un afebliment dels vents alisis d'aquella zona, que és el pas previ a que es desenvolupi un Niño. I clar, si aquest afebliment dura durant molt temps, com estan donant tots els models de predicció, doncs sembla que es formarà un Niño i que serà molt fort.
1: I Gemma Humet, homenatge Violeta Parra a Manresa. Jaume Humet presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula i imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana. Ho fa amb temes adaptats per primer cop al català i també fragments d'entrevistes per acostar la seva veu al públic. El muntatge reivindica la memòria, la música i el compromís social. El concert és a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages. Esports, Xavi Soler.
6: Avui es farà festa per celebrar la Champions que va aconseguir el Barça ahir. A més del ple de títols d'aquesta temporada, es farà a les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club. A partir de les 7 també amb un concert previ del grup Figaflaues. Recordem que ahir el Barça va aconseguir aquesta Champions després de guanyar 4-0 a la final a l'Olímpic de Lió a Girona dia 1. Després que ahir es consumés el descens de segona divisió, l'equip va empatar amb l'Elx i no en va fer prou per mantenir-se. Ni Mitchell ni el president del Figeli van aclarir la continuïtat del tècnic. En bàsquet, en joc dos partits a la seva presència catalana, al descans el Girona està perdent d'un punt 42-41 a Bilbao i una mica més tard ha començat el Lleida-Andorra des de dos quarts d'una. Anem al Barris Nord. Ernest Macià, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda, Xevi. Som a 5 minuts pel descans. Perd el Lleida. Jaio Post Lleida 30. Morabanc Andorra, que si juga el descens 46. L'Andorra és un dels equips que ara mateix baixaria. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Lleida.
6: I acaba de començar el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo entre Barceloneta i Sabadell. Anem a la piscina Sant Sebastià per saber el marcador. Pau Masmartí, bon dia.
8: Bon dia, de moment empat a un entre Atlètic Barceloneta i Sabadell. A falta de 6 minuts perquè acabi el primer quart. Duel entre dos dels grans dominadors del waterpolo estatal. En aquesta final de la divisió d'honor masculina, a millor de 3 partits, el Barceloneta busca el seu 14è títol de Lliga, l'11è consecutiu, mentre que el Sabadell vol estrenar el seu palmarès després de 3 temporades seguides quedant-se a les portes, mentre ara ja gol de l'Atlètic Barceloneta. Atlètic Barceloneta 2, Sabadell 1, a falta 6 minuts perquè acabi el primer període.
0: Fins aquí les notícies.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
10: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
10: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
12: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
11: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
10: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Paula Molés obre... un restaurant caníbal... a Berlín.
14: En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
15: En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor... son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es paisaje, el valor es medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía. Commodity, commodity. Esto es una locura.
14: Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
14: Gerard Jovany, com estem?
16: Molt bé.
14: Molt bon dia.
16: Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
14: Sí.
16: Perquè s'ho mereix.
14: I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també, aquí a la porta de l'estudi, no?
16: És veritat, no tenim cap adhesiu d'aquests que ens recomana alguna guia o alguna cosa d'aquestes.
14: Però aquest ens simbolitzaria bastant, força bé.
16: Sí, ens ho posarem.
14: El permís de Petrini potser el podríem demanar.
16: Escolta'm, ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del 3CAT en viu.
14: Hem de fer, sí, i serem.
16: I serem,
14: Uns dels que hi serem. Sí. Home, esteu tots convidats, ara pensava, tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar a totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada,
16: sí,
14: de tot això.
16: Sí, perquè es van acabar arribar les primeres invitacions i ja em posaran més a disposició de qui vulgui venir.
14: Sí.
16: Perquè, escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa. Ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
14: Sí, tant. Sí? Sí, sí.
16: Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gessamí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
14: sí,
16: ja per fer referència a coses que ens interpel·lin directament, sí, aquest programa.
14: I nosaltres estarem a l'escenari del Cuines, per cert, és a dir que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
16: per
14: amb l'Arnau. Sí, ho farem amb, sí, l'Arnau París. I mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
16: Veus?
14: Vindrà Toni Massanés, Eloi Cordomí, a Mireia Ribas de la Fundació Espigoladors. Bé, us hi esperem.
16: A
14: tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem el restaurant Caníbal.
16: Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
14: Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
16: Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta, fins ara, de Pasqual, que ha estat venuda a Casa Tarradellas.
14: Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
16: Exacte, però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pasqual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
14: A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès, sí, per dir-ho d'alguna manera.
16: Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya, i mentrestant Pasqual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
14: Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
16: Sí, sí,
14: i
16: sí.
14: Si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem.
16: Doncs a un pa de Sant Jordi, per
14: I
16: exemple.
14: I tant, i tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament.
16: Sí.
14: I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
16: Un Neandertal.
14: Ah.
16: De l'època, Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu ni a cap cos policial ni res, tot això.
14: Home, doncs res, si algun Neandertal està escoltant el programa, queda convidat. Em vaig veure un parell, em sembla, al Museu de la Ciència, que jo vaig estar el cap de setmana passat.
16: Ah, sí, allà... està molt bé.
14: Està molt bé.
16: M'encanta anar-hi de tant en tant.
14: Sí, sí,
16: Vas veure la capibara?
14: I tant, home, només el cabet, però sí, la vaig veure.
16: Sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre Neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els Neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de Neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
14: Oh, caram, tu!
16: Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la Cueva de los Aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de la resta se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred entre novembre i abril.
14: Ai, i quin marisc consumien?
16: Doncs mira, llagosta no.
14: Ja.
16: Sobretot s'ha trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu

0: n'anem ara? Encara tenim un últim convidat.
1: Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del règim dels ayatolars de l'Iran, que ara no recordo com es diu.
0: Khamenei.
1: Sí, el fill, per això, perquè sí. El pare. Doncs convidaria en Trump i aquest home per explicar-los que per culpa seva, alerta, les bosses de patates fregides i altres snacks al Japó s'han quedat sense color.
0: Amb el que els agraden a ells, les coloraines.
1: Les coses llampants
0: i tot això. Lletres, colors, fotografies...
1: Doncs tots aquests envasos que fins ara eren de coloraines...
0: En blanc i negre?
1: Blanc i negre. Ostres. Sí, el vermell, el groc, el verd llampant, tot això ara és blanc i negre. I per què? Doncs per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes. I és per això que l'empresa es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
0: Ja. Sí, danys col·laterals, ja t'ho diré. Poca cosa. Pensant en aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures culpa també justament d'això. Passa res. Sí, està en blanc i negre, escolta. I el tram i el Moctabà, a què els convidem?
1: Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
0: I adéu. Ja en tenim nosaltres, no tenim tants coloraines. Ara està pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un Neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
2: Bon dia, ben tornats.
1: Gràcies.
0: Bon dia, Dolors.
2: Us vaig faltar la setmana passada.
0: Us canto.
2: Hem preparat una amanida de patata i crític gastronòmic a l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molta mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí. I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un capipota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Què us fa més de gust?
1: Jo és que sóc molt de capipota,
0: Menuts, fem menuts, que fa temps que no en lluïm cap per aquí. Va, capipota.
2: Fantàstic! De seguida el capipota amb tripa de gastrònom. El restaurant Caníbal. No heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortirem. Un restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
0: I avui el restaurant Caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és, tindrà una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
0: Sí?
3: Per mi és olor de formatge.
0: Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
3: Formatges extrovertits m'agrada.
0: I també ens acompanya, com sempre, quan ve Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
4: Bon dia.
0: Ben tornat.
4: Gràcies.
0: Has superat tots els viatges, sí?
4: Sí, hi havia coses per superar.
0: Sí. També gastronòmicament, no? Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia, molt bon dia.
5: Bon dia, Paula. Estàs molt guapa. Que t'has imprimat?
0: No.
5: Ah.
0: Ah, ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té a veure amb el cos. Però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats, i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
2: Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
0: Això, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema i, com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'os en pic.

0: podríem dir que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, sinó també arreu, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
1: Vente conmigo un día de keto relajado. Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros, todos sumando menos de 20 carbohidratos al día.
2: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
3: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta en las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
0: Bé, ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni. Dona per parlar-ne molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta que diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives, i després també entrarem amb l'Ozempic, Com ho veus tot això?
4: No, que diu la ciència, evidentment, com sempre, això hem treballat amb l'equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència, què diu la sociologia, què diu la nostra percepció, què diu el sentit comú? És que quan parlem de... d'això, de bellesa relacionat, de hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses. I, per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etcètera, no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, d'aprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil, o sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó
0: com a malaltia,
4: i la lluita contra la diabetes tipus 2 també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé. Doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, el que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré, i tu, el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té la seva història, per tant, té la part nutricional de tot això, que és important, però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no?, que creu que això
0: de les xarxes,
4: és
0: allò de les xarxes,
4: que converteix, no?, en prioritat totes aquestes coses.
0: Aquest està prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut, perquè hi ha una distorsió enorme, és a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
4: Clar, o sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de Demi Moore o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, té pocs anys més que jo, la Demi Moore. Les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos es canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa. O sigui, no renunciar, no dius ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc, sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etcètera, no?, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser... només pugui agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que, evidentment, no són sanes en absolut. Yo!

0: entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos era el dimoni, eh? I tot era light, no? I posàvem el light en aquell packaging, sí, no? De molts productes. Ara sembla, no sé com ho veus, que la tendència seria eliminar els hidrats de carboni. O sigui, que els hidrats de carboni són, doncs, el nou dimoni, no? Clar, què són exactament? Per què tenen tanta mala fama? I si és possible viure sense ells?
1: A veure, els hidrats de carboni són un dels macronutrients, no? Bàsics de la nostra alimentació. Són aquells, ja ho sabem, que ens donen el pa, que ens donen la pasta. Mm-hmm. També els que ens donen el sucre i les coses dolces. És veritat que, diguéssim, que no n'hem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses. Ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però l'arròs, la pasta, el pa, si pot ser integrals, perquè és veritat que el refinem i, per tant, un cop més, estem absorbint-los massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en unitat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia. Però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta els hidrats de carboni com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint, i per tant doncs tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia, mengem moltíssims compostos, moltíssims, una borrada, diguem, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de
0: primar. Si ho necessitem, ara ho has dit.
1: Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de primar ni d'engreixar, diguéssim. Sí. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista, ens diu, escolta, has de primar i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans, de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva, que et pautarà el teu dentista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que parla amb tu, sí, però en realitat allò surt igual per totes les altres persones. Podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu un dietista que us ho expliqui.

0: ara que dies el dietista, un metge també ens hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
1: Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer que la per diabetes, sí, etcètera, de marca comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1, uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetis, no?, per detectar la diabetis tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys ganes, ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no?, que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, ara no recordo si diuen per partida, menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda, eh?
0: Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associàvem aquests físics impossibles tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet. The fact that
2: people will say, no suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esbelta, que és una paraula terrible. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable. I cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coi de vestit només l'hem de portar una nit. Només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets. Eating chips
0: and farting. Res més a dir?
1: Bravo.
0: Només aplaudir-la. I jo, mira, jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més, Toni? Tenim en el seu millor moment, ara.
1: Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga. Ja ens arriben els tomàquets,
0: sí,
1: comencen
0: alguns...
1: a arribar, que és l'estrella de l'estiu, i tenim molta fruita, que està molt bé, eh? Que està molt bé, ara és l'època, cireres.
0: Ara ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
1: sí, ara és fantàstic, cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
0: Albercocs. Nosaltres avui ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va.

0: Manel Jové, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Manel.
0: Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xinca. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'agrupació de defensa vegetal ecològica de Ponent. Primera pregunta. Pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
1: Sí, sí. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, hi ha en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
0: Clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Jo no sé quines són més preuades i, a més, tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els atronjats, els més vermellets.
1: Els francesos, sí.
0: Aquests són els francesos.
1: És un altre...
0: Ah.
1: Sí, sí. Els albercocs, els grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. I l'albercoc blanc, el que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
0: Sí, la textura.
1: Sí, per la conservació.
2: Ja. I tu, perquè ara la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, no?, etcètera, i no pot estar una mica més massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com a Albert, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
1: És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, clar, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
0: Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
1: Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya, nosaltres, perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí acaba marxant a fora. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
0: Aquest rebost,
1: la gent no,
0: que diem.
1: Sí.
2: No tenim consciència del privilegi.
1: És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
0: A veure, com deia el Manel, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost, moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, Manel Jové, pagès d'Anel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, i visca els albercocs, també a la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també.
2: I l'allioli d'albercocs.
0: Ah, mira, ostres, això no ho sabia.
2: Boníssim.
0: Però bé, moltes gràcies, Manel, una abraçada.
1: Moltes gràcies a altres.
0: I tot seguit, Xevi Miró i Philip Regol, després avançarem de què parlarem, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, a veure qui ha vist avui a la sala d'un restaurant. I tu, Toni, que no marxis,
2: jo aquí a prendre.
3: N'he vist uns d'encantats badant amb la taula del costat. Veus una colla de gent discreta, silenciosa i amable, dels que arriben tard, separadament i sense fer-se notar, cosa que s'agraeix. Una cosa semblant a un concert de sinfònica amb músics brillants, dels que fins i tot harmonitzen els moviments del seu cos de manera afectada. És molt ben parit contemplar la gent que sembla que juga a passar-s'ho bé amb distinció. Encantar-se a la taula veïna és lleig, ja ho sé. Però si és un gran espectacle, s'ho val, no? La gesticulació elegant per comunicar-se, xerrar fluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense morrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
4: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @CannibalBerlin. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terpakina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
7: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura. Viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara en Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva en vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
8: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions,
9: rialles. També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist. I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
10: Us esperem!
11: Serà brutal!
12: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
14: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
13: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
15: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
16: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
17: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
18: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
17: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
18: Fes del Palau el teu ritual.
4: Del Mató al Tupí, amb Xevi Miró.

0: nostre somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal. Torn pel Xevi Miró, a la taula encara Philip Regol, esperant el seu torn, i Toni Massanés, esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xevi, veig molt tancat això encara. Obrim?
1: Obrim, no?
0: Obrim. Xevi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo hem dit que tu no ens agrades, agrada olor a formatge, però això... Ara la cançó deia Buff Intens. Això seria un Buff Intens, eh? Oloreu.
1: Sí, però avui no jutgem, no?
0: Quina
1: avui
0: cosa!
1: Només allò l'escoltem, però no jutgem. Sí. Perquè com el formatge no el jutjarem.
0: Sí, sí. Què és això? Què és això, Xevi?
1: Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatge d'aquestes en concret, des d'en Martí, però... Collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, són dos formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, són els formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
0: I a vegades passa, ara que dèiem que tenia aquest buff intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem i a vegades despista això,
1: Segurament.
0: És una cosa més suau, no? Diguéssim.
1: Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part organolèptica. La part, sí. És un formatge que a més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, i en canvi aquí doncs, ho trobarem que aquesta olor desapareixerà quan ho estiguem menjant, aquest formatge.
0: Ara, bueno, si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors, i això ho notareu, no?, amb els perfils dels formatges. I una mica és això, aquesta, la idea, aquí podríem fer el mateix gairebé, però cada territori ens parla, no?, de què han menjat aquests animals, no?
1: Bueno, el territori marcarà, o sigui, al final el formatge bàsicament el que té són tres factors, i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, no hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs per lògica és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners. Aquí també parla una qüestió més econòmica, ja, però econòmica de la mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que el pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple a la Manxa, com per exemple als Bascos, com per exemple a les Illes Canàries, és un llocs on l'ovella s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, a més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i especialment si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Això és el fermier a França, o el formatge de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que segurament eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença amb els seus mètodes científics a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santander i els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, ho estàs fent amb llet cru encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis, és a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
0: Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
1: Sí,
0: sí?
1: Són uns sobrets, són uns ferments liofilitzats o congelats, que te'ls enviem per correu i que es tarden molt a fer-se molt bé. Llavors, pots fer un compte català amb totes les cometes que pugui posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
0: Amb un ferment comprat. Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més amb més personalitat, que són els ferments propis.

0: formatgers a casa nostra que treballen en ferments propis.
1: Cada cop hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho. Vale? Uh-huh. Perquè, clar, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat. És a dir, estàs treballant amb una bestioles, amb uns éssers vius que no sempre funcionen al mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt, i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nova Berguedà, uh-huh. i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
0: Uh-huh. Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles, de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món, bueno, interessantíssim dels formatges.
2: Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries, que, clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus, cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament, just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut i al final sent aliments molt més segurs i saludables.
1: És veritat que encara que tu compris ferments amb una formatgeria que es treballi amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I, a més, en el moment, i aquí és on tenim ja la tercera part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge, també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors, allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge i torna a haver-hi un aspecte territorial. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració. Són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, ja. Si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors, aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. Mm. O com tens un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
0: Mm-hmm. A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, eh? Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo aquest que, déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de ramats de foc.
1: Sí.
0: Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
1: Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Uh-huh. Ramats de Foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és el millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a l'Albiol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar doncs això, una mica com treballaven ells, no?
0: L'escoltem.
3: El ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi, i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pasturant la finca, només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa, que fa que si es donés altre cop un incendi, la seva propagació seria més, més lenta i menys violenta.
0: Era Pere Artigues, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
1: Doncs mira, aquest és el que ho comentàvem. Wow. Això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però en canvi la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors és un formatge que en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur. És un formatgeàs, això sí, però amb coneixements de fora.
0: Boníssim, extraordinari. Felicitats. És l'última secció de temporada. Xavi Miró, ha passat molt ràpid això, eh? I ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh?

0: I sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philippe Regol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però sí, clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín, una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si estaríeu d'acord els que esteu a la taula.
1: No.
0: No? Tothom
2: el
0: fa que no.
2: El Corrisburg,
0: que
2: és l'especialitat més famosa, diguéssim.
0: El Frankfurt.
3: No? Però tenen bars de sopes. Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo quan he anat a Berlín alguna vegada l'hivern m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i crec que eren cotillos, però era meravellós.
0: Déu-n'hi-do quin pròleg que t'han fet. Ara toca tu, no? No sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín. Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració, o completament diferent?
4: No, he trobat, per exemple, el Trio, que es diu, és un com un neobistro que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresc, que, per exemple, vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una, com una bearnesa de salmó. Això no portava la carta que no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo. I una sopa d'esparrer que estava boníssima i molt, l'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és aquest ambient, no? I vaig tastar el famós Currywurst. Vaig anar al gran magatzem aquells.
0: Que, uns grans...
2: El KB, sí, que és famós.
0: Uns grans
4: sí,
0: magatzems.
4: Que mai recordo el nom. El nom és
2: KBG,
4: KBD o... una cosa així, que bé, sí, és un magatzem guapíssim, l'edifici és guapíssim, 1907, i allà jo vaig dir, doncs, faré com ells, menjaré.
2: És que és el que s'ha de fer.
4: L'últim dia tastaré, infame.
0: Per mi és infame.
4: Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup...
2: Ketchup i curry.
4: No, però hi ha una quantitat de sucre brutal. Encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
2: Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps. Sí, sí.
4: Però avui no és el tema. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
2: Ostres.
4: Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
0: Ai, senyor.
2: Ja, aquesta contundència aquí, també, però,
4: Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, que al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què,
0: ai.
4: I s'havia de jugar. No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí, també, que volen jugar. És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho.
0: Què t'ha dit?
4: No, un menú de 260 euros.
0: Aquest del dit.
4: Sí, aquest del dit, que es diu Orvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia.
0: Ja.
4: Que és una cuina... Això sí que és una cuina seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, eh? I ho dona a aquest restaurant que mira, per començar hi havia un brioix totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. Hi ha tot un brioix aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo.
0: Déu-n'hi-do.
4: Viatjar t'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
0: Fantàstic, doncs bé, més detalls al blog de Philip Rigol, els llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes, de menuts, que segur que això ens agrada.
2: Excel·lent ciutat, importantíssima imprescindiblicitat, eh?
0: Sí, sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Rigol, agraïm sobretot la sinceritat d'avui, i Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Toni Massanés, aviat ens retrobem. Gràcies a tots, adeu, adeu.
1: Adeu.
0: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
5: Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos, este sistema destruye la biodiversidad.

0: Catalunya Ràdio.
1: Zapatero més acorralat per un informe de l'UDEF que el situa com a cap de la trama plus ultra. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: La investigació de la policia espanyola, però, no inclou cap indici directe, és a dir, trucades, imatges de l'expresident espanyol sobre el rescat a l'aerolínia. Només apareix esmentat per terceres persones. Madrid, Alba Gil, l'UDEF també revela que membres vinculats a la trama del suposat tràfic d'influències van intentar boicotejar la investigació policial.
2: Sí, es tracta de dos informes que sustenten la imputació per part del jutge de l'Audiència Nacional en què es detallen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra que demostren com van intentar influir en el govern espanyol. La policia situa Zapatero i les seves filles com les principals beneficiàries d'aquesta trama de tràfic d'influències.
1: Ho ampliarem de seguida. Del món, pendents de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que podrien estar ultimant un acord d'alto al foc que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz. Cal veure, però, si el programa nuclear iranià formarà part del pacte que Washington diu que es podria anunciar avui mateix. Ho ha avançat el cap de la diplomàcia nord-americana Marco Rubio, de viatge oficial a l'Índia. Mentrestant, a Washington en surt per un tiroteig en un control al perímetre de la Casa Blanca. Els serveis secrets han abatut el sospitós amb antecedents violents i hi ha un vianant ferit crític. I atenció al canvi d'hàbits en l'oci, que constaten que ens estem europeïtzant en els horaris. Guanyen força els vermuts i els vespresos i perden pistonada les discoteques i les activitats nocturnes.
3: Les noves generacions surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja dos dies per setmana, i hàbits com, per exemple, els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
1: És Albert Vinyals, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en psicologia del consum. I amb el Premi de Canes a la millor direcció sota el braç, els Javis ja pensen en la seva nova pel·lícula junts.
4: Tenim sí, moltes ganes de poder escriure i fer altra pel·lícula.
5: I quizá en inglés y en España.
6: Yo creo que sí, creo que puede que llegue el momento de eso.
1: El sentirem. I a partir de 2:45, els esports, Sergi Camps, a partir de les 7, les jugadores del Barça, que celebraran amb l'afició la Champions aconseguida ahir a Oslo.
7: Sí, la festa a Maria Cristina, a Barcelona, a partir de les 7, la viurem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:45, doncs, farem la ressaca del partit d'ahir. El Barça va guanyar la quarta Champions a Oslo. També farem la ressaca, aquesta més amarga, del descens del Girona. Jugarà la temporada que ve a la segona divisió. I també tancarem la temporada del Barça masculí i de l'Espanyol, que ahir també van tancar la Lliga.
1: Ara trànsit i temps en primer lloc. Connexió amb l'equip viari. Alguna incidència? Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva. En aquests moments, els punts de retencions més importants els trobem a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'N260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, en tots dos sentits, a la C17 a Lliçà de Vall, en sentit nord, i a la Ronda de Dalt de la Trinitat a les Roquetes, en sentit Llobregat. Afegim que un motorista mort en un accident a la BV-5301, al Brull, a Osona. L'home tenia 56 anys i era veí de Castellà del Vallès. Ja són 45 els morts en el que portem d'any a les carreteres, 18 dels quals eren motoristes. Això és tot des de l'equip viari.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: De seguida el temps de l'informatiu d'avui, però també us explicarem que el fenomen climàtic del Niño pot afectar Catalunya amb situacions meteorològiques extremes com sequeres o pluja molt intensa. Els models de predicció, de fet, mostren que aquest any i el que ve poden ser els més càlids registrats fins ara. Una calor, Enric Agut, que ja ha arribat. Enric?
10: Sí, hola, aquí sí. disculpa, sí. És que no sentia bé la pregunta.
1: Perdona, no, que deia que aquestes prediccions que apunten que a causa del Niño aquest any serà un dels més calorosos, i deia que una calor que justament ha arribat ara aquests dies.
10: Doncs sí, ha començat la calor intensa, portem 3 dies que s'estan assolint en alguns indrets 35 graus, i ara tothom doncs està pensant si a l'estiu doncs serà tan calorós, perquè la tendència que portem aquests dies apunta això, no? Realment no ho sabem, però sí que aquest any tenim el fenomen del Niño que es podria presentar i que podria anar més al llarg d'aquest segona part de l'any, però encara no se sap si serà un superniño, un niño normal. Hi ha molta incertesa en aquest sentit. Podríem dir que hi ha un 30% que podria ser un niño normal, o un 30% un superniño, i un 30% que encara no... si podria ser un niño petit, no? Però bé, avui la temperatura ha pujat, déu-n'hi-do com està pujant, s'estan assolint ja xifres de 33 o 34 graus, Vinebre ha arribat als 34 graus, el Pol als 33, i aquesta tarda novament, per exemple, cap al Segrià, alguna xifra podria arribar als 35. Tot plegat amb sol, amb un mar molt i molt tranquil, amb algunes nuvolades que tenim cap a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Vall d'Aran, que podrien deixar algun ruixat, i la tendència per la setmana entrant, Eva, és que seguirà aquesta calorada i que dijous o divendres alguna màxima al Pla de Lleida podria arribar als 37 o 38 graus.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Enric.
10: Fins ara.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Les dues i gairebé 6 minuts. Comencem. La Policia Nacional situa l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. L'Audiència Nacional es basa en dos informes de l'UDEF, els quals ha tingut accés Catalunya Ràdio per investigar-lo. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Els documents, dèiem, recullen converses entre empresaris i directius de Plus Ultra en què parlen sobre com intentar influir sobre el govern espanyol i fins i tot torpedinar la investigació judicial sobre el rescat a l'aerolínia.
2: Sí, és una de les novetats que hem sabut amb aquests dos informes que el jutge ja va entregar a Zapatero, que la trama va intentar desactivar la causa que el 2021 investigava el rescat de 53 milions d'euros a Plus Ultra i que es va acabar arxivant. En una conversa intervinguda entre l'expropietari de l'aerolínia, Rodolfo Reyes, i el presumpte advocat de la trama, Miguel Palomero, parlen, per exemple, sobre tallar aquesta investigació. Palomero arriba a dir que han de fer una kitchen en al·lusió a l'espionatge a l'extresorer del PP i es vanta que la fiscal és textualment amiga seva. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat de Plus Ultra va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueix la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. L'hauria cobrat a través d'una empresa a Dubai que hauria encarregat crear a Julio Martínez Martínez, empresari, amic seu i suposat testaferro, segons la policia. De fet, l'UDEF li ha trobat una segona empresa a un paradís fiscal i creu que hauria arribat a pagar 10.000 euros al director del fons de rescat de Plus Ultra. En tot això, la secretària de l'expresident, Maria Gertrudis Alcázar, hauria tingut un paper clau perquè preguntava els imports i conceptes de les factures que havia d'emetre i tot des de l'adreça de correu oficial. D'altra banda, els informes també inclouen altres converses de suposades reunions amb Zapatero i fins i tot una foto de Martínez Martínez celebrant aquest rescat a Plus Ultra en un restaurant amb ostres i xampany inclosos i fent bromes sobre el cost de l'àpat a càrrec d'aquesta suposada comissió de l'1%.
1: Aquest cas Zapatero, que ha suposat un revés per al govern espanyol, que fins ara havia capejat amb cert èxit la imputació de l'exministre José Luis Ábalos, de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i també de la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. La Moncloa volia que Zapatero fos un dels pesos pesants de la campanya electoral de les eleccions generals de l'any que ve, presentar-lo com a referent moral de les esquerres i també treure pit del seu llegat.
2: I és per això que, passi el que passi, aquest cas marcarà un abans i un després perquè impacta no només en el Partit Socialista o en el govern espanyol, sinó en tot l'espai progressista. Des de la Moncloa mantenen el seu suport a l'espera que Zapatero declari el pròxim 2 de juny i també que es faci públic tot el sumari de la causa. I per ara s'escuden en que no hi ha proves flagrants, com deies a l'inici. De fet, els informes de l'UDEF no contenen converses directes de l'expresident sobre aquest rescat a Plus Ultra i tots són referències de tercers. Tampoc hi ha cap foto seva. Ara bé, fins i tot si acabés sent innocent, el procés durarà anys, però Sánchez només en té un fins al final de la legislatura i aquest cas pot fer saltar pels aires la seva millor base, la de presentar-se com un consolidat líder progressista.
1: I una altra de les derivades de la imputació de Zapatero, Alba, és que ha reobert el debat sobre els límits entre el lobbisme i el tràfic d'influències.
2: Exacte, perquè la frontera entre el lobbisme, una activitat legal, legítima, i el tràfic d'influències, un delicte recollit al Codi Penal, és difusa. Per això el sector fa temps que reclama una llei estatal que reguli la seva activitat i deixi clares quines són aquestes funcions. Ho explica Catalunya Ràdio Laia Bosch, membre de la directiva d'APRI, l'associació que representa els lobbistes.
12: Important sempre és que existeixi transparència sobre qui és el representant de qui i quan es relaciona amb una autoritat pública, que quedi molt clar, com deia, amb nom de qui ho fa, amb quin objectiu i amb quina finalitat.
2: La llei va arribar al Congrés el gener del 25 i s'ha quedat encallada en fase d'esmenes. L'acord encara sembla lluny.
1: Alba Gil, des de Madrid, gràcies, bon dia.
2: A vosaltres.
1: I ara ho deia l'Alba, que els detalls del cas que esquitxa Zapatero són un revés molt important per al govern espanyol. Avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha sigut molt contundent, Laia Framis.
11: Sí, el seu president, Aitor Esteban, ha etzibat que seria irresponsable que el president espanyol acabi la legislatura.
13: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
11: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. El seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, ha carregat avui de valent contra el PSOE.
14: Esta semana se ha derrumbado su clave de bóveda, su gran referente. Ha caído Zapatero, el líder espiritual del sanchismo. Resulta que también era la reina madre de todas las corrupciones del gobierno de Pedro Sánchez.
11: Això mentre el PSOE continua defensant Zapatero, avui el seu portaveu al Congrés, Patxi López, n'ha defensat la presumpció d'innocència i diu que no hi ha proves per acusar-lo.
15: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
11: Qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras. El president d'Esquerra en parla avui en una entrevista a La Vanguardia.
16: Molts d'aquests processos s'han basat en proves falses, s'ha demostrat que eren falsos i, per tant, el nostre compromís contra la corrupció és absolut i el nostre escepticisme segons quins processos judicials també és ben conegut.
11: I com a exemple d'aquest escepticisme, diu que ell mateix va ser condemnat quan tothom sabia que era innocent.
1: 3 minuts, arribarem a 3:15, ara Crònica Internacional. Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten cap a un acord de pau que sembla imminent, però els detalls no estan del tot clars. Per ara, ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz, a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores, Núria Har.
17: Primer ha sigut Donald Trump de matinada en un missatge a les seves xarxes i després ha parlat al seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, es podria fer avui mateix.
18: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
17: Des de Nova Delhi, Rubio ha acusat l'Iran de vulnerar el dret internacional per bloquejar el trànsit de vaixells comercials i li ha recordat que mai podrà tenir l'arma nuclear. De fet, aquest continua sent un dels esculls de les converses. El bàndol iranià, que veu viable reobrir l'estret d'Hormuz, descarta que l'arma nuclear i les reserves d'urani enriquit formin part d'aquest pacte que ha de servir de marc per a noves negociacions de pau. El mediador pakistanès s'ha mostrat optimista i espera tornar-les a acollir ben aviat.
1: I mentre Donald Trump mantenia conversa sobre aquest possible acord al despatx oval, els serveis secrets han abatut un noi de 21 anys que ha disparat diversos trets en un dels carrers adjacents a la Casa Blanca. Hi ha una persona ferida, un vianant, que es troba en estat greu.
17: El tiroteig ahir a les 6 de la tarda va agafar a tothom per sorpresa, sobretot a una vintena de periodistes que feien connexions en directe per explicar les novetats en les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. És el cas d'aquesta reportera de la cadena ABC.
19: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
17: L'atacant és un vell conegut de la policia i, segons Donald Trump, estava obsessionat amb la Casa Blanca. En un missatge a la seva xarxa, el president nord-americà ha aprofitat per tornar a defensar les polèmiques reformes que vol fer el complex presidencial. Recordem que va fer el mateix fa un mes després del tiroteig del

0: residencials amb els seus míssils.
1: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només li han expressat la seva solidaritat en paraules. Els líders d'Alemanya i de França, també de Brussel·les, han qualificat l'ús del míssil hipersònic llançat a més de 1.000 quilòmetres com una tàctica d'intimidació. De fet, ahir Zelensky ja va avisar que Rússia preparava un atac imminent amb un Oreshnik, un míssil que ja va fer servir per primer cop fa 2 anys.
2: I ja ho avançàvem a les dues. El fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems a casa nostra, Montse Poblet.
3: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
4: Sí que té un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
3: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
2: A vegades se surt més de tarda que de nit. Un estudi de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, AECOC, constata un canvi d'hàbits en el consum en bars i restaurants. Malgrat l'alça de preus, 2 de cada 3 persones surten igual o més que l'any passat i fan més el vermut o vesprejos que no pas sortir de nit, Mireia Sala.
5: La meitat dels enquestats en l'estudi assegura que ha reduït el consum d'oci nocturn i l'ha traslladat a franges diurnes, segons Marta Montné, portaveu d'AECOC.
6: Veiem com augmenten moments de consum, com pot ser l'aperitiu, el brunch o aquell consum a mitja tarda, no? Des del berenar fins a adelantar també aquest moment de copes de la nit, que ara l'hem traslladat doncs, en franges horàries més properes, potser horaris europeus.
5: La tendència a avançar les hores d'oci nocturn també es dona entre els joves. Albert Vinyals, professor a la UAB i expert en psicologia del consum, destaca que les noves generacions tenen hàbits més saludables, van més al gimnàs i surten menys de festa, i en part té a veure amb el fet que amb les pantalles ja no els cal anar a la discoteca per lligar.
7: Les noves generacions van molt més al gimnàs, fan uns hàbits molt més diurns i intenten evitar més els hàbits nocturns. Surten molt menys de festa, ho concentren generalment en un sol dia, és molt poc habitual sortir ja 2 dies per setmana de festa, i hàbits com per exemple els dijous universitaris pràcticament han desaparegut.
5: Pel que fa a la despesa, es gasta menys però no es deixa de sortir. L'estudi indica que la meitat dels consumidors diu que estan disposats a anar a un local a una hora menys freqüentada per poder aprofitar promocions. El 20% diu que gasta menys que l'any passat i més del 80% assegura que algun dels dies laborables esmorza en un bar o cafeteria.
2: I amb la Montse García repassem ara notícies en format més breu. Avui s'ha oficialitzat el suport de la direcció nacional del Partit Popular de Catalunya a la reelecció d'Alejandro Fernández com a president de la formació en el Congrés que se celebrarà el 27 de juny.
8: Segurament serà l'únic candidat que s'hi presentarà i ara la incògnita és saber si Juan Fernández serà o no el futur secretari general dels populars catalans.
9: De este congreso tiene que salir un nuevo equipo. Un equipo mucho más joven que el actual. Un equipo cohesionado, un equipo fuerte, un equipo completo, un equipo abierto.
2: Més coses relacionades amb la política. Dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser una decisió encertada.
8: Ho diuen Jordi Turull, Xavier Trias i Artur Mas en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies quan fa 10 anys que es va dissoldre Convergència. També advoquen per recuperar l'esperit convergent.
10: Es van ajuntar 2 coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
11: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar, no el nom, l'esperit.
12: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
2: Centres cívics i biblioteques de Barcelona tindran un telèfon per a nens i nenes sense mòbil que necessiten contactar amb la família.
8: El servei estarà disponible en diversos equipaments municipals i s'haurà de fer servir de manera justificada. La segona tinenta d'alcaldia, Maria Eugènia Gai, destaca que d'aquesta manera volen contribuir a fer un ús saludable de les pantalles.
13: I també doncs, ens dona una ciutat

0: que educa, que cuida, que ajuda a créixer amb autonomia més enllà de les pantalles.
1: Publicitat i de seguida tornem.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
3: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
4: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
3: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
4: T'ho perdràs?
3: Més informació a futurfest.cat.
5: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als 4 increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara passen 6 minuts d'un quart de 3, marxem cap a França, a la regió francesa de les Ardenes, prop de Bèlgica. Hi ha una quarantena de municipis amb problemes d'aigua potable. Alguns no en tenen des de fa un any. El motiu és que una paperera va contaminar els rius de microplàstics que provoquen càncer, entre d'altres. A més, va regalar els seus fangs industrials als pagesos de la zona i això va escampar la contaminació. El projecte d'una parella de belgues que s'hi va instal·lar fa 3 anys per cultivar verdures i hortalisses de proximitat ha quedat arruïnat i la seva salut en risc. París, Isabel Galí.
8: Clément Panard és l'alcalde d'Anacourt, 700 habitants a la vall de l'Eneman, un riu que té uns índexs de microplàstics alarmants. A 16 municipis de les Ardenes els passa el mateix. Fa un any que no tenen aigua potable i l'alcaldia finança 2 litres d'aigua al dia als veïns. A l'espera, diu Panard, que s'acabi de construir el filtre de carbó actiu.
9: On capta l'eau.
10: Captarà l'aigua i la filtrarà a la xarxa municipal d'aigua, que tornarà a ser potable. És una inversió important, d'entre 150.000 i 200.000 euros. Enorme.
8: El govern els ajuda econòmicament, però els veïns estan preocupats. L'aigua està contaminada des de fa almenys 20 anys per culpa dels vessaments d'una paperera propera al riu.
10: El que volem, evidentment, és reparació, perquè avui les poblacions han estat condemnades a certes malalties. Hi ha una taxa de càncer bastant important al poble i almenys tenim el dret de preguntar-nos si la vintena d'anys que s'han abocat fangs han afavorit la proliferació d'aquesta malaltia.
8: Als afores del poble, la granja de la família Abrams ha quedat inutilitzada. Tampoc tenen aigua potable, però és que a més els fangs industrials de la paperera es van fer servir de fertilitzants pels camps abans que ells compressin la finca. No poden vendre les verdures perquè han absorbit els microplàstics de la terra. Ni la carn ni els ous per autoconsum poden menjar. El negoci en l'aire, però sobretot por per la seva salut, diu l'Anne, la mare.
11: Tota la família està afectada. Ens hem fet tots anàlisis de sang i tenim taxes molt elevades d'impregnació de microplàstics.
8: Tant ells com els alcaldes de la zona han presentat demandes judicials. La paperera va tancar les portes fa 2 anys.
1: I ara tornem a casa nostra per parlar-vos d'un projecte pioner per fer que els autobusos interurbans, a més de transportar persones, també portin paquets. És una iniciativa que s'ha començat a provar la línia E13, el bus express que circula entre Mataró, Granollers i Sabadell, Maite Curtó.
12: Molts d'aquests autobusos estan plens de viatgers, però porten el maleter pràcticament buit. Ara es vol aprofitar aquest espai per reduir el problema de la distribució urbana de paqueteria, que moltes vegades s'atura als carrers arran de l'increment del comerç online. En aquesta prova pilot hi col·laboren ajuntaments, l'empresa Segalers i l'entitat Som Ecologista. Zoe Gerard és la seva coordinadora operativa.
9: fem servir autobusos que ja estan utilitzats per un transport. O sigui, estan aquí per transport de persones. Llavors, no afegim un altre transport específic per la cadena de paqueteria. I la primera i última milla després es fan amb bicicletes, amb assistència elèctrica.
12: Si la mesura s'acaba implantant, caldrà més personal i ajustar l'oferta de busos per no afectar els horaris.
1: I ara cultura.
13: ¿Cómo está? Bien. ¿Está bien? Fuera de peligro. Tiene miedo a la sangre.
1: El premi a la millor direcció del Festival de Cinema de Cannes anima els Javis a fer una pròxima pel·lícula amb una mirada, diuen, més internacional i rodar-la en castellà i anglès. Ho han anunciat poc després d'endorsar aquest prestigiós guardó en una edició en què ha guanyat la romanesa Fjord. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
14: Els Javis han guanyat el premi a la millor direcció amb la seva pel·lícula La Bola Negra, un crit a viure l'homosexualitat en llibertat. Ens han confessat que encara estan processant tot el que els ha passat aquí, la bona acollida de la pel·lícula primer i al final el premi, i per això encara no volen ni sentir a parlar de la cursa dels Oscars. En canvi, sí que tenen ganes de planificar el seu pròxim film i fer-lo junts.
15: Cariño, tenemos un premio mejores directores, ahora por cojones.
16: Si había alguna duda, yo creo que ha sido como nos hemos mirado como
15: okay.
16: Seguimos juntos un ratito más. Por lo menos un par de años.
15: No, yo tengo ya ganas de ponerme a escribir. Tengo muchas ganas de ponerme a escribir y hacer otra película.
16: Y tenemos, ya sabemos,
15: es que esto da fuerza.
16: Sabemos lo que queremos hacer aparte. Y quizá lo sabemos hacer mejor.
15: Y quizá en inglés y en España.
16: Yo creo que sí, creo que puede que haya llegado el momento de eso.
14: El premi l'han recollit ex aequo amb el polonès Pavel Pawlikowski, que l'ha guanyat amb la crua Fatherland. La Palma d'Or ha estat per Fjord, del romanès Christian Mungiu, tercer premi a Cannes, segona palma, i altres pel·lícules premiades han estat la russa Minotaur, l'alemanya The Dream Adventure, la belga Coward, la franco-japonesa Sudan i la francesa Notre Salut.
1: I actuació insòlita dels castellers de Vilafranca, el conjunt romànic de la Vall de Boí, després de més de 75 anys de no actuar-hi. L'exterior de l'església de Sant Climent de Taüll s'ha convertit en una plaça d'excepció, on els verds han descarregat castells de buit. Anem a la Vall de Boí, Alba Mor.
17: És la primera vegada en 77 anys d'història de la colla que actuen a la Vall de Boí després de passar també aquest cap de setmana per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en una gira que ha comptat amb la participació de 240 castellers. El president dels castellers de Vilafranca, Ernest Gallar, ha explicat que en aquesta ocasió han escollit el Pirineu de Lleida per fer gira per apropar els castells en llocs on habitualment no se'n veuen.
18: Vam escollir fer aquesta sortida de colla, sobretot per les alçades de la temporada. Ens agrada, doncs, al principi de la temporada poder fer aquestes sortides per fer una mica de colla, per fer aquesta vessant social, per encarar la temporada amb totes les forces i totes les ganes, i també doncs per portar els castells a una zona on normalment doncs no s'hi veuen, no? I també doncs aprofitar, per exemple, la jornada d'avui per ajuntar dos patrimonis de la humanitat que és una oportunitat molt gran.
17: Tot plegat, la diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge excepcional d'una torre humana en paral·lel al campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
1: I un últim apunt. El concert que havia de fer avui Manu Guija Tortosa per presentar el seu treball Galàxia s'ha ajornat per motius de salut del músic. Es tracta del concert de cloenda del Festival de Piano Tòquem de la capital del Baix Ebre, que s'havia de fer a la catedral a les 9 del vespre. S'ha ajornat i la nova data és de diumenge que ve, dia 31 de maig, a la plaça de la catedral de Tortosa.
2: La proposta.
1: 2 minuts i 2 coses 3, 2 minuts, com sempre, per la proposta. Avui visitarem Egipte sense moure'ns de Barcelona, Maite Cortó.
12: Exacte, ho farem gràcies al Museu Egipci de la Ciutat, un espai ple, ample, eixample, inaugurat el 1994, amb una col·lecció espectacular formada per 1.350 peces, i això la converteixen en una de les més importants d'Europa en mans privades dedicada a l'antic Egipte.
1: I explica'ns, què hi podem trobar?
12: Doncs mira, tot tipus d'objectes que ens permeten descobrir els aspectes més destacats de la vida, les creences i els costums en la fascinant civilització faraònica. Hi ha esfinx, sarcòfags, mòmies, ceràmiques, també joies, tombes, estàtues i relleus que ens ajuden a entendre la figura del faraó, també l'escriptura jeroglífica i els cultes funeraris dels egipcis.
1: I ara em deies, la col·lecció permanent s'ha ampliat.
12: Sí, el museu acaba d'adquirir nous objectes, com ara un sarcòfag complet d'un noble del període ptolemaic. És una peça especial, tal com detalla Jordi Clos, president de la Fundació Arqueològica Clos i fundador del museu.
19: És en pedra, calissa, polida i pintada. Té tota una escenografia de pintura extraordinària que fa que tingui la simbologia de moltes de les divinitats que a l'antic Egipte hi havia.
1: Hi ha més novetats?
12: També s'ha incorporat a la col·lecció un fragment d'un plafó en pedra calcària on hi ha representades en relleu diverses deesses. Jordi Clos en comenta una en concret.
19: Tenim la Teresa Neit, que la identifiquem per el seu tocat de cap, i a la vegada com a deessa en l'any que té a cada mà i el bàtol en la flor de loto a dalt, que això és una identificació clara de que és una divinitat de l'època ptolemaica.
12: A banda de la col·lecció de peces, el museu també organitza cursos i activitats.
1: Gràcies, Maite. Senyals horaris de 2:15, els esports, Sergi Camps, bona tarda.
20: Bona tarda, Eva. Com deia la física polonesa Marie Curie, els fracassos són la guia de l'èxit. Al món de l'esport, la derrota no és sinònim de fracàs. O sí, això va a gust del consumidor, que cadascú pensi el que vulgui. El Barça va perdre la final de la Champions ara fa un any contra l'Arsenal. Aquella derrota segur que va ser el principi de la victòria d'ahir contra el Lió. Avui festa de les campiones a Barcelona, de seguida en parlem. I el Girona, ahir va perdre la categoria. Aquest descens ha de ser el principi de l'operació retorn. El Girona ja ho ha fet i segur que hi pot tornar. Ara fem la dura ressaca del partit d'ahir. L'endemà que el Barça i l'Espanyol també van tancar la Lliga, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, en bàsquet a l'ACB acaba d'acabar el partit de Lleida, dura derrota contra l'Andorra. Barris Nord, Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
21: Què tal, Sergi? Bona tarda. 88-116, una pallissa clara, però dura en l'aspecte numèric, perquè la classificació del Lleida està matemàticament salvat des de la setmana passada, i en canvi l'Andorra, equip que pertany a la Federació Catalana de Bàsquet, que surt del descens, té una victòria més que el Saragossa, que acaba de perdre, i per tant, a falta d'un partit, l'Andorra de moment veu la llum. Aquest partit, però, serà a casa, això sí, contra el Barça.
20: També a l'ACB, Bilbao Bàsquet 86, Girona 80. En waterpolo, primer partit de la final de la Lliga Masculina, Atlètic Barceloneta Sabadell, victòria local, piscina de Sant Sebastià. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda, Sergi. L'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 17-13 al Sabadell en el primer partit de la final de Lliga i posa l'1-0 a la sèrie pel títol. Els mariners han dominat pràcticament de principi a fi, sempre per davant en el marcador i marcant el ritme del partit aquí a la piscina de Sant Sebastià. A destacar l'actuació de Gergely Burian, decisiu, amb 5 gols, liderant l'atac d'un Barceloneta molt superior en els moments clau. El Sabadell, que busca la primera lliga de la seva història després de 3 subcampionats consecutius, està obligat ara a guanyar dissabte a Can Llong per forçar el tercer partit aquí a la Barceloneta.
20: A l'hoquei Lliga Femenina, primer partit del play-off de semifinals, Vilassana 5, Palau 1, la sèrie és el millor de 3 partits, i en ciclisme en marxa la 15a etapa del Giro. El Vols Orina, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda, 15a etapa de 157 quilòmetres entre Bogera i en final a Milà. 4 anys després, visitant la ciutat de Milà, acabaran els carrers d'aquesta ciutat. Ara mateix 2 minuts i mig d'avantatge per la fuga, formada per 4 homes, ningú destacat de la general, i per darrere l'equip del líder de Vingegaard, l'equip Visma, tirant, però sense de moment esforçar-s'hi massa.
20: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el ben tornat Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
20: Dia de festa grossa a Barcelona després que ahir el Barça guanyés la Champions femenina amb el 4-0 contra el Lió a Oslo. Les campiones d'Europa es van exhibir sobre la gespa un cop acabada la final, i avui la festa continuarà a Montjuïc. Ja a l'estudi, ben tornat de Noruega, i tenim el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
24: Bona tarda.
20: Com ha anat aquesta tornada?
24: Bueno, prou bé, prou bé.
20: Quantes hores has dormit?
24: 6, no és que... Hi ha gent que ha dormit menys, estic convençut. Per tant, jo no em puc queixar.
20: Avui tocarà allargar les celebracions. A veure, Marc, què té preparat el Barça per avui?
24: A veure, festa grossa per celebrar una Champions que, a més, recordem-ho, va significar la temporada perfecta de l'equip blaugrana. 4 títols de 4 possibles. Bé, avui a partir de les 5 de la tarda tota l'afició està citada a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, per una celebració que s'ha d'allargar fins les 8 del vespre. A les 5 està previst que comenci la prèvia d'aquest acte, amb animació i continguts interactius pel públic, i a partir de les 5 actuació musical de Figa Flowers. Ja a les 7 arribaran les grans protagonistes, que pujaran sobre l'escenari per dirigir unes paraules a tot el públic. Veurem en quin estat eufòric es presenten les campiones de tot, que fins les 8 acabaran festejant als carrers de, com diem, de l'Avinguda Maria Cristina amb tota l'afició.
20: Segurament el Parlament més esperat, el d'Alexia Putellas. Marc, avui no es preveu que anunciï el seu futur.
24: No, tota l'estona dic, amb la prèvia, els dies previs, després de la final també, Alexia, que va deixar clar que ja en parlarem quan toqui.
20: Doncs una festa que seguirem al Tot Gira de Catalunya Ràdio, perquè ahir, Marc, el Barça doncs va guanyar aquesta final de la Champions, una final que va acabar amb golejada contra el Lió de Jonathan Giraldez.
24: Primera per força igualada, inclús amb catacolls, en la més més destacada del Barça i un gol anul·lat per fora de joc clar, això sí, al Lió. I segona part de domini aclaparador blaugrana, on Eva Pajor va ser l'estrella. La polonesa va fer els dos primers gols blaugranes, el primer al minut 55, i després del golaç de Salma per fer el 3-0, la mateixa Pajor va assistir a l'aragonesa al temps afegit per fer el 4-0 definitiu. Golejada blaugrana al Lió 7 anys després que les franceses guanyessin 4-1 a Budapest, la primera final del Barça. Alexia Putella es va deixar clar el missatge a TV3.
0: Primera part de tenir el partit controlat, encara que potser tampoc amb molta pilota, però sí amb la que jugués el que nosaltres volíem. I després anar a la segona part, doncs, a matxacar-les, perquè sabíem que elles deixarien forats i baixaríem. I al final crec que hem vist que som un equip capaç d'adaptar-nos a qualsevol situació.
24: Una Alexia que, com t'he comentat, no va donar cap pista sobre el seu futur, centrada, evidentment, en la celebració de la Champions. També va parlar Cata Coll, per exemple, que amb 4 aturades de mèrit va ser de les millors futbolistes del Barça i, a més, també va ser contundent a la zona mixta, perquè va dir que al vestidor tothom allà sabia que guanyaria la Champions.
3: Avui de matí xerràvem entre totes de que sabíem que guanyaríem. És que no hi havia cap dubte. Entre vestuari no hi havia cap dubte de que aquesta Champions seria nostra. Hi havia moltes ganes després de tot l'any, no? Rebent moltes crítiques, rebent de que, bueno, potser no arribaria. Bueno, els hi faig així, espero que ara que mos elogien, no? Ara un poc, no? Perquè crec que també toca, que crec que fèiem, bueno, fèiem molt bona feina.
20: Aquí el gest que feia la Cata Coll era posar-se el dit a la boca per fer callar, no?, una mica els seus
24: detalls, sí. No només Cata Coll, també, per exemple, Graham Hansen va sortir a zona mixta, no?, parlant d'aquestes dificultats que havia tingut el Barça i les crítiques, unes crítiques que sobretot anaven destinades a la plantilla curta, però bé, vam veure ahir, per exemple, que Clara Serra Jordi, futbolista de la Masia, va sortir titular. Algunes dades que ens deixa aquesta final. Per exemple, Eva Pajor, amb els dos gols, es va proclamar màxima golejadora de la competició, 11 dianes en tota aquesta Champions, i també una de les poques jugadores, per no dir de les úniques, que ha aconseguit marcar en totes les eliminatòries. Va marcar els dos partits de quarts, els dos partits de semifinals i ahir a la final. I a més també Pajor va trencar un malefici personal, i és que Pajor havia perdut les 5 finals de Champions que havia disputat fins ara, i ahir en el seu sisè intent va aconseguir guanyar. Una Champions que és la quarta a la història del Barça, empata amb el Frankfurt, amb el segon equip amb més, encara el Lió és amb 8, encara una mica lluny, i un Pere Romeu que segueix la tradició dels entrenadors blaugranes, i és que Pere Romeu, igual que Jonathan Giraldez, igual que Lluís Cortés, va perdre la seva primera final de Champions com a entrenador del Barça, en canvi la segona l'ha guanyat. Avui, al suplement, el tècnic del Barça ha parlat de quina va ser quina ha estat la diferència entre ahir el Lió i l'any passat l'Arsenal.
4: Jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada, evidentment, guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt... molt content i orgullós.
20: Doncs aquesta és la crònica del partit d'ahir, Marc. Ves a dinar i de seguida et sentim a partir de les 4 de la tarda, a partir de les 7 en aquest cas, amb la Festa de les Campiones, a Maria Cristina, amb tot el que doni de si aquesta celebració. Fins ara, Marc.
24: Fins ara.
20: La cara de la jornada d'ahir va ser, doncs, el Barça femení. La creu de la jornada, sens dubte, va ser el Girona.
5: Et diu no, que hi no. pot haver alguna cosa, reclama alguna no. cosa. Final del partit. Girona 1, el juny, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar així el cel amb les mans. Vam anar a moure Europa. Vam jugar a la Champions.
20: Descens a segona divisió, 4 temporades després d'haver pujat amb Mitchell i drama absolut a Montilivi. Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, l'equip havia de guanyar l'Elx, ho sabeu tots, per mantenir-se. Només va poder empatar. Quan va acabar el partit, com deies, drama gironí a la gespa. Els jugadors desfets, encapçalats per Estuani, anaven a donar explicacions als aficionats del jovent gironí. Molta part de l'afició plorant. Alguns crits de directiva dimissió i un descens difícil de pair, sobretot quan a 8 jornades del final l'equip tenia 8 punts de marge respecte a aquest descens. Un dels dies més durs per molta gent, sobretot pel tècnic Mitchell.
25: Ahora mismo no quiero pensar en mí, quiero entender a toda esa gente que se siente decepcionada. Y es difícil, porque es un vacío muy grande el que te sientas responsable de algo que va a hacer daño a mucha gente. Eso es muy duro. Es muy duro de llevar y por desgracia es algo que ahora mismo lo llevo dentro.
6: Un Michel que no volia fer valoracions ni de la temporada ni tampoc del futur, que no queda gens clar que passi per continuar la banqueta gironina. El que quedava clar és que encara trigaran uns dies més a reunir-se club i entrenador.
25: La sensación que tenía es que cuando consiguiéramos el objetivo hablaríamos, no lo hemos podido conseguir. Hoy teníamos otra posibilidad de hacerlo y evidentemente hay que hablar. No sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
6: També va comparèixer el president del club del Figeli per valorar aquest descens, un descens que condiciona i molt en el futur pròxim del club.
7: Bueno, tots sabeu que la situació d'ingressos canvia molt, és la realitat, i tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer. I intentar per tots els medis pues acertar i començar, diguéssim, una temporada de zero, però que dintre una dificultat, no vol dir res a segona divisió perquè vinguis de primera que guanyaràs o que pujaràs, no, tu has de guanyar i hem de fer bé les coses per tornar.
6: En tot cas, el club deixarà passar un temps, però està clar que hi haurà molts canvis en el nou projecte del Girona ja a segona divisió.
20: Gràcies, Xavi. No marxis massa lluny, que de seguida parlem de bàsquet. 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda. Ahir també va tancar la temporada al Barça. En aquest cas, va jugar al camp del València i va perdre. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
20: El Barça va tancar la Lliga 25-26 amb una derrota, com dèiem, a València. Hansi Flick, alerta, no li va fer gaire gràcia el joc i l'actitud dels seus jugadors en el partit.
8: No gaire. El Barça va encaixar la 6a derrota de la temporada, 3-1 al camp de València. Els blaugranes es van avançar a la segona part amb un gol de Lewandowski en el seu comiat. 120 gols en 4 temporades, però després no van saber ni van poder gestionar aquest avantatge. Amb un 11 en rotacions, amb Chesna a la porteria, sí, sense Rafinha ni Koundé, que no estaven ni convocats, el Barça va acabar encaixant 3 gols a la segona part en els últims 25 minuts de partit. Ahir també a la segona part, per exemple, va tornar l'equip Andreas Christensen després de 5 mesos de baixa. Flick diu que es va fer un mal partit.
9: We think about that, everyone, also the players, because it was
10: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial. I ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo.
8: I en la mateixa línia d'autocrítica es movien declaracions a DAZN, Gerard Martín.
11: Sí, evidentemente, al principio hemos estado mejor. Sí que ellos, ha habido un momento que han subido la intensidad y nosotros pues la hemos bajado, que bueno, aunque la temporada, digamos, estuviera como hecha, yo creo que no tenemos que relajarnos en estos momentos, pero bueno, a veces suele pasar. Y bueno, yo estaba cabreado personalmente porque creo que no puede ser así, pero bueno, pasar página ya.
8: Pensa que 24 hores abans la majoria de jugadors del Barça estaven a David tirar-me fotos al concert de Bad Bunny.
20: Això és enveja, que tu no hi eres.
8: No, tu tampoc. Ara el Barça viu
20: enveja.
8: Ara el Barça viu un èxode de molts dels seus jugadors. A partir d'avui l'equip ja no s'entrena més fins al juliol. L'activitat es redueix a recuperació dels jugadors lesionats i sessions individuals de manteniment, segons ha informat aquesta matinada el club. Flick, el que espera, això sí, és que tothom torni sa del Mundial.
9: We can now make holidays, it's okay.
10: Ara marxem de vacances i està bé. Desitjo als jugadors un gran Mundial i espero que tots tornin sants. Però quan tot acabi i els jugadors tornin, seguirem el nostre viatge i necessito un compromís del 100% per part de tothom.
9: I need the commitment 100%.
20: Doncs fins aquí la temporada del Barça. Gràcies, Oriol.
8: A tu.
20: 2 minuts, 1 minut mal comptat i arribarem a 3:15 de la tarda. Tanquem també la paradeta que diria el senyor Bax a la temporada de l'Espanyol. El conjunt blanquiblau va viure ahir un final de temporada plàcid. Amb la feina ja feta, l'equip de Cornellà al Prat va empatar a 1 contra la Reial Societat en un dia de comiats, debuts, celebracions i de pensaments que ens transporten ja cap a la temporada vinent. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
13: Com està, Sergi? Bona tarda.
20: Podríem dir, Sergi, que Manolo, Romero i Fortuño van ser els noms propis destacats.
13: Sí, jo crec que sí. Mira, començo pels comiats. Carlos Romero, que ha estat, sens dubte, un dels millors jugadors de la temporada. El rendiment ha estat altíssim, ha acabat amb 6 gols, i l'afició el va premiar ahir amb una forta ovació i corejant el seu nom. Se'n torna al Villarreal, i per tant, l'any que ve no vestirà de blanc i blau. També marxen Caler i Ramon Terrats, que també està cedit pel Villarreal. Pel que fa a Manolo, veurem quin és el seu futur. Ell vol seguir, l'afició també. I ahir, fins i tot enmig de l'eufòria per la celebració per la permanència, va saltar a la grada Canito i va viure uns minuts l'alegria al costat dels aficionats de la curva. Després, a la sala de premsa, parlava així de la seva continuïtat.
14: Que yo no voy a poner ningún problema al club en nada, en lo que decidan. El club, siempre lo digo, está por encima de Manolo González, obviamente, y de todo el mundo. Yo lo único que quiero es estar aquí si la gente está de acuerdo, la gente quiere, y no ser un, quiero ser un punto de unión, no de desunión. Entonces, a partir de aquí yo creo que, bueno, tengo contrato y lo que decía el club es lo que será lo mejor para todo el mundo, seguro.
13: Ahir va debutar oficialment en partit de Lliga amb el primer equip Àngel Fortuño, el porter, després de dues temporades senceres com a suplent. També el jove davanter de 19 anys del filial, Lluc Castell. Sentim Fortuño.
15: Sí, és veritat que abans del partit estava una mica nerviós. Jo crec que els nervis en alguna jugada m'han penalitzat, però és normal, però al final m'he sortit bé, m'he assentat en el partit i m'han sortit les coses bé. Però bueno, aquí debutar, aquí a l'estadi davant de tota la gent, és increïble i al final... és un orgull aquí.
13: Bona actuació, bon partit a Fortuño, malgrat els nervis, i el gol d'ahir, per cert, que el va fer Roberto Fernández, que acaba amb 7 dianes, igual que Pere Milla. Un Roberto que va demanar perdó a l'afició després del gol pel seu rendiment, diríem que millorable, aquesta temporada. Per cert, el pitxichi de l'equip ha estat Quique García, amb 8 gols. Un espanyol que tanca la temporada amb 46 punts, 11è a la classificació, la millor puntuació a primera divisió, qui ens ho anava a dir, des de la temporada 2018-2019.
20: Déu-n'hi-do la temporada Dragon Khan de l'Espanyol. Esperem que la temporada que ve sigui més tranquil·la i, òbviament, sigui millor. Gràcies, Sergi.
13: Adeu.
20: 14 minuts i les 3 de la tarda. Avui, encara que sembli mentida, passen més coses a l'Univers Futbol. Repassem totes amb el Francesc Ripoll. Ripoll, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
20: Per on comencem?
16: Mira, la primera divisió, avui jugar un partit sense res en joc, Villarreal Atlètic de Madrid a les 9. Per cert, ahir la tarda, Enrique Riquelme ja es va presentar oficialment com a candidat a la presidència, sí, del Real Madrid. Va presentar tota la documentació i va dir això just després.
17: És important tenir la mirada al socio. Van haver molts projectes també que les va a encantar y les pido la oportunidad a los socios que no tengan miedo. Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar de estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos de nuestro pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo.
16: Encara no hi ha data, de les eleccions. La Junta ha d'aprovar aquesta documentació, però ja tenim un possible rival per Florentino Pérez. A segona divisió, avui pot ser el dia del retorn de primera divisió del Deportivo de la Coruña. Els gallecs, entrenats per un català, Antonio Hidalgo, no juguen a la màxima categoria des de la temporada 17-18. El Deportivo pujarà si guanya avui al camp del Valladolid a 6:45 de la tarda. I compte que avui pot baixar el Saragossa a la primera federació. Només es mantindrà amb opcions si guanya avui a Les Palmes i el Cádiz perd davant el Leganés. Atenció a la dada, Sergi, el Saragossa no juga a una tercera categoria des de la temporada 47-48, era tercera, ni tan sols existia la segona B. Té opcions al Saragossa, però vaja, són completament mínimes. Avui també podrien baixar l'Osca, el Mirandés i la Cultura Llaonesa.
20: Déu-n'hi-do, mala peça al taler, la gent de Saragossa, la gent de la Romareda. I a la primera ref, el Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat al camp de l'Hèrcules. Enviat especial a Alacant, Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda, Sergi. Sí, el Nàstic respira més tranquil després d'haver-se garantit en l'últim sospir de l'última jornada la permanència a la primera federació. I això que van estar diversos minuts en descens després que Fran Sol fes l'1-0 per l'Hèrcules, però el golaç de Keylian Abdalà 13 minuts després, combinat amb les derrotes del Tarassona i del Torremolinos i l'empat del filial del Betis, van reflotar els granes. Els jugadors ho van celebrar amb els més de 800 aficionats que van venir fins a Alacant, i així expressaven l'emoció després del partit el capità Òscar Sanz i el també migcampista Marc Montalvo.
1: Feliz, respirando por fin después de una temporada durísima personal y profesionalmente, y la verdad que poder imaginarte bajar con el club, con mi club, pues es algo muy duro.
12: Hem hagut de menjar molta merda, hem hagut d'aguantar moltes coses, segurament perquè no hem estat a l'alçada durant la temporada, però bueno, al final hem acabat bé i per lo menos avui ho podem celebrar i bueno, i ens traiem un pes de sobre.
18: Molt més crític es va manifestar, en canvi, el president del Nàstic, Lluís Fàbregas.
19: Només és haver salvat els mobles, és així de trist, així de senzill, una temporada que va començar amb unes altres expectatives, i finalment, perquè tot el que hem pogut veure durant la temporada, doncs hem trobat equips pitjors que el Nàstic. Aquest és el resum de la temporada.
18: I el tècnic, Pablo Alfaro, alliberat, deixava oberta la porta a continuar la temporada vinent.
21: Y si todos estamos contentos y la dirigencia quiere y somos capaces de llegar a un acuerdo, yo me quedaría en el Nàstic encantado.
18: El tècnic aragonès, que va arribar al març per substituir Cristóbal Parralo, va firmar només fins a final de temporada.
20: Gràcies a Biel Cadilla. Continuem, Ripo, amb més de primera ref, perquè Sabadell i Europa ja saben els rivals del playoff d'ascens de la segona divisió.
16: El Sabadell jugarà contra el filial del Real Madrid en divendres, d'anada i tornada. L'Europa s'enfrontarà a un altre filial, en aquest cas el del Celta. Jugaran diumenge a 4:45, l'anada i la tornada. L'anècdota va ser que el Pontevedra va quedar empatat a punts amb el filial del Madrid i tots els organismes oficials van determinar que eren els gallecs l'equip classificat pel playoff. De fet, el mateix Pontevedra ho va celebrar, però finalment es van revisar aquests criteris i al cap d'hora, hora i mitja, doncs va anunciar que seria finalment el Madrid-Castella l'equip que lluitarà per pujar. Per cert, també s'estan jugant ara partits de tornada a la primera ronda del playoff d'ascens de tercera a segona a ref. Tenim a la pròrroga, atenció, el Cornellà 0, Vilanova 2.
20: Sí, dius
16: ara mateix, el Cornellà de Messi quedaria eliminat del playoff a la tarda. Badalona a l'Hospitalet amb avantatge de 2-0 per l'equip de Badalona.
20: I avui, Ripo, del futbol internacional, què destaquem?
16: Mira, l'última jornada de la Premier League anglesa, ja tenim el campió, que és l'Arsenal, i ara l'atenció se centra a la zona de descens, perquè avui pot deixar un equip històric de Londres. Serà o el West Ham o el Tottenham. Els Hammers tenen 36 punts i juguen contra el Leeds a casa, i els Spurs en tenen 38 i reben l'Everton amb un empat. El Tottenham se salva i envia el West Ham a la segona divisió. I compta, perquè la temporada que ve podríem tenir fins a 6 equips de la Premier a la Lliga de Campions. Això passarà si l'Aston Villa, que ara és quart, perd el camp del City en l'últim partit de Guardiola, i el Liverpool guanya el Brentford a Anfield. Això faria que el Liverpool quedés quart, l'Aston Villa cinquè, i com que l'equip d'Emery ja va a la Champions per haver guanyat l'Europa League, ja aniria també al sisè classificat. Ara mateix és el Bournemouth d'Iraola, tot i que també lluita per entrar-hi al Brighton, que ara és setè, i acabo el Chelsea, el Brentford, el Sunderland i el Nottingham Forest juguen una última plaça europea. Tot això passarà a partir de les 5 de la tarda, jornada unificada.
20: També tenim Sarau a Itàlia.
16: Sí, dues places de Champions en joc amb quatre aspirants, el Milà i la Roma, equips que ara entrarien, i el Como i la Juventus a les 5ens i 6ens. A la zona baixa, l'Ecce i el Cremonese es disputen la permanència. Aquests partits es juguen tots a 9:45 del vespre.
20: Una jornada que gaudirà molt l'Alfons Gorina. I un últim apunt, Ripó, de futbol juvenil.
16: Sí, perquè el Barça ha perdut per 1-4 a la final de la Copa de Campions Juvenil davant el Real Madrid. El partit s'ha disputat al Cala de Henares.
20: Gràcies a Ripó. Adeu. 7 minuts i les 3. Fem una petita pausa i rematem el programa amb bàsquet i amb motor.
2: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
22: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
23: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
22: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
23: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
26: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió.
23: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3.
0: Entrades a fantasticsuper3.com.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
7: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
7: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
5: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
24: Ja m'entens.
25: Un programa d'un altre gènere.
27: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
24: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
6: 5 minuts i les 3, Xevi, m'ha explicat que hi ha hagut avui dues derrotes catalanes a la Lliga CB, Lleida 88, Andorra 116, i també el Girona, que ha perdut a la pista del Bilbao per 86-80. Tenim reaccions d'aquest segon partit.
28: Sí, que un Girona que es complica una miqueta a la zona europea, ara és 12, la temporada passada van anar 11 a Europa, per tant, si no milloren aquestes jornades ho tindrà difícil. Avui, parlant del partit a micròfons de TV3, això deia el tècnic Moncho Fernández.
29: No ha pogut ser, hem arribat als moments clau del partit, més o menys empatats, però penso que al final l'acert, no, del Bilbao Basket ha estat clau per a la seva victòria.
28: A la tarda, el Joventut Bordó serà a partir de les 6, una penya que ja té assegurat el playoff, però vol assegurar el sisè lloc. I a les 8, la final de l'Eurolliga de bàsquet entre Olympiacos i el Madrid, amb lleuger pronòstic favorable als grecs per dos motius. D'entrada, perquè juga a tenis, Atenes, no a tenis, Atenes. Els grecs tindran majoria a la graderia i, sobretot, pels meus problemes amb les lesions del Madrid, que no tenen pivots, eren baixa Tavares i Lent, i a la semifinal s'hi va sumar la baixa d'Osman Garuba, un partit, com diem, que començarà a partir de les 8 de vespre.
6: Gràcies, Xevi. Rematem el programa a motor. Perquè avui és el dia de les 500 milles d'Indianàpolis. El català Àlex Palou surt des de la Pol. La cursa comença a 6:45 i la seguirem en directe al Tot Gira. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
30: Bona tarda.
6: Àlex Palou espera veure's una altra ampolla de llet avui per segon any consecutiu davant, alerta, de 350.000 persones.
30: El campió vigent de la Indy 500 surt per segona vegada des de la Pol. El Vallèsà declara que sortir des d'aquesta primera posició no és tan decisiu.
31: Y sé que tenemos un buen coche, pero esta carrera da igual salir primero que el último. Prefiero salir primero, ¿eh? O sea, no lo cambiaría por nada. Pero al final, mientras tengamos un buen coche y hagamos bien las estrategias y estemos entre los 8 primeros hasta el final, creo que tendremos posibilidades.
30: De fet, hi ha guanyadors que surten a la cua d'una graella de 33 pilots, però Palou és a la pole, ja el tindrem amb el seu Honda de l'equip Chip Ganassi. Segona posició per Alexander Rossi, que és un pilot que aquesta mateixa setmana va tenir un accident en una sessió d'entrenaments lliures i que ha passat per l'hospital. Al davant tindran 200 voltes a més de 340 per hora, una cursa que es decideix, de fet, en les darreres 20 voltes.
6: Mentrestant, el Canadà es disputa la cinquena cursa del Gran Premi de la Fórmula 1 amb George Russell des de la pole.
30: A partir de les 10 del vespre i amb el líder Antonelli al costat de Russell, els dos companys se les van tenir ahir a la cursa sprint que va guanyar el britànic. Al circuit Gilles Villeneuve de Montreal, el líder Antonelli mirarà de sumar la quarta victòria seguida després de la Xina, Japó i Miami. Una cursa amenaçada per fred i pluja. Mercedes a la primera fila, els McLaren amb el campió Norris a la segona, tercera fila amb Hamilton i Verstappen, la vuitena per Sainz, la desena per Fernando Alonso.
6: I acabem de mirar amb dos esdeveniments més del món del motor.
30: Hi ha Mundial d'Enduro a Finlàndia, tercera cita avui, segona jornada amb Josep Garcia, que defensa el liderat a les categories Enduro GP i Enduro 1, i més tard es disputa l'etapa pròleg del Rally d'Argentina, la Ruta 40, tercera prova del Mundial de Raids, amb un grapat de decadents catalans com l'Edgar Canet, el Nani Roma o el Dani Oliveres.
6: Gràcies, Damià.
20: I abans d'acabar, Fons Orina, passo un altre cop pel Giro d'Itàlia. Quinzena etapa, com la tenim?
1: 12, 113 quilòmetres pel final. Recordem, etapa plana, perfil per sprinters. Quatre escapats amb gairebé 3 minuts de marge sobre el grup principal.
20: I una de tenis, perquè avui a Roland Garros, al fons, hi juga una catalana.
1: Marina Bassols, que debutarà contra la colombiana Emiliana Arango a l'últim torn de la nit. També debuta Novak Djokovic a la Philippe Chatrier, també a l'últim torn d'aquesta pista.
20: Gràcies, Alfons, no. I acabem dient que avui Jaén Cartagena, final de la Copa del Rei de Futbol Sala, a les 4 de la tarda, i el Jaén, recordeu, va eliminar el Barça a les semifinals. I encara en Futbol Sala, a la Lliga Femenina, el Penyes Plugues confirma el descens a la Lliga Femenina de Futbol Sala després de perdre 4-0 la pista de l'Atlètic Torcal. En les Corts, de la seva banda, en canvi, se salva després d'empatar 2 a la pista del Pollo. Nosaltres, la gent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè, i a les 4 de la tarda ens hi tornem a posar amb el Tot Gira amb el David Clopés i companyia, avui amb la Festa de les Campiones, aquesta celebració del Barça femení a Maria Cristina celebrant la quarta Champions. També farem una mica de ressaca amarga del Girona i també parlarem del Barça i de l'Espanyol. Alfons Obrina, anem a fer un cafè?
1: No, em quedo fer el butlletí i després vinc.
20: Tu acostumes a sucar alguna cosa al cafè?
1: Això sí, sempre.
20: Croissant, una galeta...
1: Si marxeu, vés-me'l portant ja...
20: He vist sucar un entrepà de fuet. Dic, ah, al fons, alerta.
1: Això és llegenda urbana.
20: No barregem gustos, que després anem al lavabo i no arribem a l'hora de fer el butlletí. Va. A les 4 ens tornem a posar amb el David Clopés i el Tot Gira fins a les 9 del vespre.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
8: Bona tarda. Us informa Berta Torrades. Concentració aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han denunciat que l'assassinat de la Quim és, diuen, un cas de feminicidi i transfòbia. Anem fins allà, fins a Girona, amb la Berta Artigas Fontes.
9: Una concentració que ha servit per rebutjar el crim d'aquest dimarts a Figueres, per reclamar més mesures per les víctimes de violència masclista, però també per reivindicar que les dones trans, com era el cas de la víctima, també són dones. Així ho han destacat Sandra Libars i Vanessa Apablassa, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
10: Ella sempre ha sigut una dona i ben viva dintre el col·lectiu a la seva manera, i per això també estem aquí, per reivindicar tot això.
11: Volem reivindicar que les dones trans, o sigui, sense les dones trans no podia haver tampoc feminisme, no? No podia, res es pot dir, o sigui, un feminisme hauria d'incloure a totes i no amb discriminacions.
9: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes per recordar la Quim, morta aquest dimarts a Figueres a mans de la seva exparella.
8: Més notícies amb la Montse Mir.
12: Noves revelacions en el cas Zapatero continuen esquitxant l'expresident del govern espanyol. Un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal involucra ara directament Zapatero en una xarxa de tràfic d'influències per camuflar comissions il·legals. Nous detalls que suposen un revés important pel govern espanyol. Avui el PNB, que és un dels principals socis parlamentaris de Pedro Sánchez, ha estat molt contundent. Aitor Esteban és el seu president.
13: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
12: El PSOE continua defensant Zapatero, en defensa la presumpció d'innocència i diuen que no hi ha proves per acusar-lo.
8: Dia de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret d'un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació que ha recorregut al centre de Madrid, convocada per la Confederació de Sindicats de Llogateres. La portaveu del sindicat madrileny, Alicia del Río, fa una crida a la mobilització.
14: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
8: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el pròxim 6 de juny.
12: Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, que ha acabat amb un home ferit que ha ingressat a l'hospital. Segons el Diari de Tarragona, ha passat la matinada d'aquest dissabte tocada al passeig marítim de Calafell, a la zona d'oci nocturn. La policia buscarà l'autor, autors dels trets. Aquest seria el quart tiroteig en tan sols una setmana a Catalunya.
8: I avui ha mort l'empresari terrassenc Joan Antoni Pujals als 100 anys. Va ser una figura clau en el naixement de la patronal Secot, que avui també ha lamentat la seva mort. Entre els reconeixements que va rebre destaquen la medalla del president Macià de la Generalitat i també la insígnia d'or de la Cambra de Comerç de Terrassa.

0: L'Auditori de Sant Cugat del Vallès s'omple aquesta tarda de la veu de Passión Vega i les cançons del seu treball Passión Almodóvar. És un recull de les cançons més conegudes de les pel·lícules de Pedro Almodóvar, un recorregut, per tant, per l'univers del director manxec a través de la música, de la seva filmografia, que tanta importància té a les seves obres. A l'escenari, Passión Vega anirà acompanyada també del pianista Moisés Sánchez i del seu trio. És un espectacle d'estètica pop art dirigit per Joan Anton Reggi i avui serà a les 7 de la tarda, insistim, a l'Auditori de Sant Cugat. Els esports, Alfons Corina, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui es farà festa per celebrar la Champions que va aconseguir el Barça ahir, a més del ple de títols d'aquesta temporada. Es farà a les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club a partir de les 7 i també amb un concert previ del grup Figaflaues. En bàsquet, a l'ACB, Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Andorra 116 i a les 6, Joventut contra San Pablo Burgos. A les 8, també en bàsquet, la final de l'Eurolliga entre el Madrid i l'Olympiacos. En el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo, Barceloneta 17, Sabadell 13. En ciclisme, en marxa la 15a etapa del Giro d'Itàlia, entre Bugera i Milà de 157 quilòmetres, i que s'ha de resoldre a l'esprint. Vingegaard és el líder de la general. I a Roland Garros, primer dia de competició. Avui debuta la catalana Marina Bassols contra la colombiana Emilia Arango. També està previst el debut avui de Novak Djokovic en aquesta edició.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
4: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
3: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
5: Una entrevista vas aconseguir.
4: Sí, d'on van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir que el planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
5: És a dir, la mirada és global.
4: Clar.
3: El divan, el valor de la conversa.
4: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, la humanitat està accelerant aquest canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A inicis del segle XX, un imperi europeu va ser derrotat militarment per primer cop a la història per un poble no occidental, concretament per una potència asiàtica en ascens. L'imperialisme rus i el japonès es van enfrontar a l'Extrem Orient en un autèntic xoc de civilitzacions. La guerra russo-japonesa del 1904 va suposar un cop dur per l'imperi tsarista. La seva derrota va esdevenir un catalitzador de les revoltes internes que desembocarien finalment en la Revolució Russa. També va consolidar la condició de potència hegemònica del Japó, una societat aleshores profundament militaritzada.

0: L'origen del conflicte va ser el projecte de Rússia d'expandir-se cap a Corea i Manxúria. No comptaven amb el fre imposat pel Japó, que havia iniciat un procés de modernització accelerat i aspirava a ser l'única potència amb dret de conquesta a la regió. El 8 de febrer de 1904, vaixells japonesos van atacar per sorpresa la base naval russa de Port Arthur a la costa xinesa, preveient que els reforços de l'enemic trigarien a arribar. El tsar Nicolau II, que sentia una especial animadversió per l'imperi del sol naixent, va decidir respondre a la declaració de guerra. La propaganda russa va intentar deshumanitzar els rivals, definint-los com a micos grocs o macacs. A l'hora de la veritat, el sentiment de superioritat de la nació europea es va veure desmentit brutalment perquè el Japó disposava de millors armes i cuirassats i estava molt ben organitzat. L'exèrcit rus es va anar veient compromès per un seguit de desastres, fins que la flota bàltica, que va arribar a la zona del conflicte després de donar pràcticament la volta al món, va ser esclafada en la decisiva batalla naval de Tsushima, a l'estret de Corea, el 28 de maig de l'any 1905. En poc més d'un any, els japonesos van doblegar l'imperi tsarista i el van forçar a negociar un acord de pau a la mediació dels Estats Units. Els russos renunciaven a expandir-se pel Pròxim Orient i desviaven la política exterior cap als Balcans. En paral·lel, els pobles asiàtics i africans veien en el model japonès una nova manera d'enfrontar-se a les grans potències colonials. Per la manera com les principals potències van acabar intervenint-hi de manera indirecta, a través d'acords i d'aliances, aquest conflicte ha estat definit posteriorment com la Guerra Mundial Zero. I com sempre ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
1: Hola, com va?
0: Per fi el tema que et venia tan de gust, que era la guerra russo-japonesa. Ja feia temps que li donaves voltes, avui sí, el tractem.
1: Sí, perquè això que ara has dit molt bé de Guerra Mundial Zero és que és la primera guerra mundial, podríem dir, contemporània, amb filferrades, amb moviments de tropes, amb destructors, amb, diguem, uns estats majors amb les dues bandes. Gairebé és un antecedent, per desgràcia, de totes les guerres brutals industrials que vindran després.
0: Sobretot la Primera Guerra Mundial.
1: Sobretot la Primera Guerra Mundial. I aleshores aquesta una. Després hi ha un altre element important, perquè aquesta batalla que una potència asiàtica va tenir, guanya amb una civilització occidental, la russa, va tenir una importància extraordinària en tots els països colonitzats. En tots els països colonitzats. Perquè la batalla prèvia, que també havien derrotat un poble primitiu, segons els cànons europeus,
0: sí, sí,
1: que era Etiòpia, que la batalla d'Adwa, el 1896, era Itàlia, no havia tingut aquest component, diguem, de grans forces militars ni grans unitats amb tecnologia molt moderna encara. És a dir,
0: hi havia un altre precedent, que era Ixalaguana, que és la batalla en què els Zulus derroten l'exèrcit britànic.
1: Són emboscades i no són armes tan modernes. També podríem dir les batalles que es produeixen al que després serà Sud-àfrica, però clar, són entre potències amb els quals hi ha holandesos.
0: Sí, els Boers Boer.
1: És a dir, això va ser un impacte extraordinari. A més, ningú s'ho pensava. A part de que si tu vols fer una expansió territorial en un lloc, se suposa que tens capacitat d'imposar-te en aquest lloc. Doncs si no ho van fer, la pregunta és, i per què no anaven a zones més properes, que, per exemple, al sud de Rússia, no? En tota la part del sud de Rússia. Home, perquè hi havia les grans potències colonials, que eren Anglaterra, i que eren...
0: El gran joc, sí, sí.
1: Clar, i llavors és molt difícil, que Rússia ja ho fa, i es va apropant, però clar, es va apropant a l'Índia, i a Anglaterra hi ha un moment que li diu, ei, que aquesta és la joia de la corona.
0: Sí, sí.
1: Vigila. Sí, sí. I aleshores es va cap amb aquella zona d'allà,
0: pensant que serà relativament fàcil.
1: I que això tindrà unes conseqüències extraordinàries en la història, no solament en la història de tots els països colonitzats, sinó en la història de Rússia, perquè això... sovint quan analitzes aquest tema et posa antecedents de la revolució russa.
0: És el llevat.
1: La del 1905 i la del 17.
0: Sí, sí, sí. I a partir d'aquí els canvis que s'han produït arreu del món. O sigui que es pot dir que la guerra russo-japonesa clarament
1: és molt important per a la humanitat. Molt.
0: Qui ens ajudarà a entendre i a explicar la història d'aquesta guerra és el senyor Oriol Ribas, col·laborador d'una web interessantíssima que no paro de recomanar-la perquè realment està molt bé, que es diu Històries d'Europa i que realment t'ajuda a tenir una visió de la història europea molt interessant, a més gratuïta, vull dir que qui vulgui localitzar-la, Històries d'Europa la troba fàcilment. Ell personalment és divulgador d'història dels països de l'est. Senyor Ribas, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
2: Bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, sobretot, i bueno, ja em podeu tractar de tu perfectament, doncs, sense cap inconvenient.
0: Encantat de la vida, Oriol. Comparteixes la idea de que aquesta guerra russo-japonesa és tan evident, o només és que és un precedent de la Primera Guerra Mundial i, per tant, ja per això ja seria important? Però és més cabdal que tot això?
2: Sí, és més cabdal que per explicar només la Revolució Russa. Com ha dit el doctor, doncs va ser un precedent bastant clar, sobretot pel que fa armament, tecnologia, del que seria després la Primera Guerra Mundial, però hem de tenir en compte també altres factors. Va ser una guerra molt important també a nivell del nombre de corresponsals de guerra que es van posar en situació. És a dir, la majoria de diaris importants de les capitals europees o d'Amèrica del Nord van enviar corresponsals, doncs, en el teatre de batalla, doncs, per poder seguir el conflicte. Mira, un dels casos que hi van anar va ser l'escriptor americà Jack London, que l'ha conegut. Doncs aquest va estar destacat juntament amb les tropes japoneses seguint el conflicte, diguéssim. I a part d'altres corresponsals també d'altres llocs.
0: Això devia tenir un impacte mundial molt més gran. Perquè què esperava? Perquè hi havia tanta expectativa, llavors, d'arreu del món en aquesta guerra, quan teòricament l'havia de guanyar Rússia perquè eren els bons i, en canvi, els japonesos eren els dolents i, per tant, no tenien res a pelar.
2: A veure, clar, al principi es pensava la gent que guanyaria Rússia pel nombre de tropes que té. Tots sabem, doncs, que en una situació de guerra Rússia té masses i masses d'homes que llença a la lluita i, per tant, sempre sembla, doncs, que hagin de guanyar. El Japó feia 50 anys que s'havia obert a Occident, diguéssim, quan arriben els americans,
0: sí,
2: s'obren el que és la revolució Meiji, que es diu,
0: sí.
2: I a partir d'aquí, clar, un país una mica, doncs, que tot just es començava a conèixer.

0: Hi ha hagut un conflicte molt gran que les potències occidentals hi havien intervingut perquè els hi feia por, d'una banda, perdre el control de Xina i, d'altra banda, que les altres potències també agafessin massa control de Xina. Era una barreja de les dues coses.
1: És el repartiment del pastís, tothom volia el tall més gros.
0: La Gran Bretanya veu que la seva força dins de Xina està sempre en entredit, sobretot per l'ascens d'Alemanya a la zona, etc., i decideix buscar-se un aliat estrany, que ningú s'ha pensat com a aliat, que és el Japó. I això és una cosa bastant xocant. Als japonesos els interessa molt entendre la tecnologia naval britànica, que era la més important del món, i per tant s'arriba a un acord, les dues parts estan interessades en que uns tenien unes bases i un aliat a la zona, que si no és una zona que li pot resultar complicat de seguir controlant, i els altres adoptar tecnologies de la millor tecnologia naval d'aquell moment. Per tant, és una cosa que xoca molt, a les potències occidentals, aquest tractat entre Japó i la Gran Bretanya.
2: Sí, de fet, com ha dit abans el doctor, doncs clar, hi havia el Regne Unit pel mig, que venia del gran joc, que és aquell conflicte territorial geopolític que hi ha a Àsia Central entre l'imperi rus i la Índia Britànica. És a dir, des del segle XIX que hi havia com una guerra freda, podríem dir...
0: Gairebé del XVIII,
2: del finals del XVIII. Sí, perquè Pau I ja va intentar invadir l'Índia, va intentar invadir l'Índia,
1: la presència britànica. Ja,
2: però, clar, llavors aquest xoc no només estava a Àsia Central, sinó també a la zona d'Extrem Orient, que és la zona que estem tocant avui. I, clar, què van dir els britànics? Doncs, quins aliats podem tenir aquí? Doncs tenim aquests país, aquesta civilització que és el Japó, que s'ha començat a desenvolupar, doncs apostem directament per ells. I d'aquí, doncs, aquests contactes...
0: I suposo que devien pensar que el podien controlar, a més, que això
2: suposo
0: també...
2: Suposo que sí, perquè, tots sabem, els britànics, ara potser també, però, sobretot al segle XIX, època victoriana, doncs una mica, que es consideraven els amos del món...
0: Sí, sí, sí.
2: I que podien fer el que volguessin amb tothom.
0: De
2: fet, ho eren, sí.
0: I, per tant, devia tenir aquesta sensació de dir, ja ens va bé tenir aquests, que, a més, és un aliat feble, i ja ens va bé, no?
1: Sí, i a més, amb una estructura molt disciplinada a partir de l'imperi i de la imposició absoluta a l'estat absolut de l'emperador.
0: Per què s'origina el conflicte? És un conflicte purament d'expansió d'uns i altres o hi ha un rerefons que va més enllà?
2: A veure, és un conflicte d'expansió, sobretot, de Rússia cap a la zona de Manxúria, la península de Corea, i també una mica el Japó havia tingut una guerra amb Xina anteriorment, que havia acabat el 1894. Aquesta guerra la va guanyar el Japó. El Japó es queda una part de les illes que tenia Xina, com Formosa, el que seria avui Taiwan, les illes dels pescadors, i una península, que aquí serà molt important dins d'aquest conflicte, que és la península de Liaodong. Aquesta península està, si mirem el mapa, la península de Corea queda a l'esquerra. És com una petita protuberància.
0: Una Corea petita, diguéssim.
2: Correcte, que surt de la costa xinesa. Sí. I per Rússia era molt estratègica aquesta zona que tenia el Japó des de 1894. Llavors,
0: que no feia tant.
2: No feia tant, feia molt pocs anys que s'havia acabat aquella guerra. Llavors el Japó va convèncer a França i a Gran Bretanya, França i Alemanya, perquè fessin pressió al Japó per si allò ho podien tornar, perquè Rússia ho necessitava per poder tenir un accés mitjançant ferrocarril, que era llavors quan es construïa el Transsiberià,
1: la línia de Manxúria.
2: Correcte, és una línia que van fer que acabava justament, volia acabar en aquesta península.
1: Continua sent un element importantíssim avui dia,
2: Sí, sí.
1: Malgrat els canvis de disc, això és un...
0: Sí.
1: Ho sabem molt, l'estat espanyol, això.
0: Sí.
2: Doncs clar, llavors el que volien era tenir una sortida en els mars més càlids, perquè a Rússia la majoria de ports, a part del Mar Negre, estaven gelats a l'hivern.
0: Sí, però el problema del Mar Negre és l'estret dels Dardanels.
2: Que estava tancat.
0: Que no poden passar. Turquia, l'imperi otomà en aquell moment...
2: No deixaven passar.
0: No deixaven passar, o amb un control que evidentment, s'havia de forçar militarment i no era el cas.
2: Clar, llavors, Rússia va dir, intentarem accedir al mar del Japó, la mar Groga, i llavors van aconseguir que el Japó els hi cedís la península de Liaodong. A partir d'aquí els russos van controlar una mica, no tant militarment com més aviat econòmicament, la zona de Manxúria, la zona de Corea, i ells el que volien, sobretot a Sant Petersburg, hi havia gran quantitat d'empresaris que volien que el tsar Nicolau II apostés fort per l'expansió cap a aquella zona d'Àsia. Per què? Doncs perquè era una zona que era molt important a nivell de fusta, era una zona més poblada que Sibèria, que era una zona molt despoblada aquella època, i llavors, clar, ja hi havia molt de mà d'obra que podia tallar fusta, per exemple, que podia fer ferrocarrils, i era una zona que a Rússia li interessava una mica controlar. i el Japó també. I a partir d'aquí, doncs, ja comença.
0: A més, li obria també la via del comerç amb Estats

0: Units,
1: correcte, tot el Pacífic.
0: Sí, per tant, obria moltes portes, és una zona realment interessant per ell. Clar, després de que Japó cedís el control d'aquesta península de Guangdong a Rússia, i perquè se li van girar els cables i va decidir que allò no estava bé, si li acabava de cedir-ho.
1: Bé, primer no hi van estar d'acord del tot, però bueno, van cedir, però llavors van veure que Rússia el que feia allà doncs, era construir una base naval importantíssima, que era la base de Port Arthur. Agafa aquest nom d'un capità anglès que l'havia cartografiat feia uns 40 anys abans, és a dir, que té un nom britànic, però bueno, no, en aquest cas...
2: No, ara és per Luxon, no?
1: Sembla que sí, no sé com es pronuncia, però el xinès no el sé, però bueno... Però sí, és correcte. Luxon,
2: diria.
0: Més o menys.
1: No sé com es pronuncia, però bueno, sí.
0: Que els oients ens perdonin, més o menys Luxon.
1: I clar, els russos allà el que van fer doncs, era un port que, com he dit abans, estava lliure de gel, Vladivostok no ho era, i allà doncs, van començar a portar vaixells, van començar a construir arsenals militars...
0: Això va fer una grandíssima inversió,
1: correcte,
0: per tant.
1: Correcte, i a partir d'aquí el Japó es va considerar totalment amenaçat.
0: Clar, perquè a més, clar, era una mena de pistola que l'apuntava,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Clar, el següent salt, lògicament, era el Japó. Ara s'entén més també el tractat amb la Gran Bretanya, no? Perquè Gran Bretanya, oposada a Rússia històricament, el millor aliat contra el teu enemic és l'enemic de l'altre, no? I per tant, un enemic tan poderós com era la Gran Bretanya versus Rússia semblava un aliat fantàstic per fer-ho.
1: Sí, bueno, està clar que el Japó, si no hagués tingut aquest suport de Londres, no hagués potser emprès aquestes accions. Però ells, en tot cas, els japonesos van avisant els russos de que això que esteu fent no ens agrada i al final, doncs, van decidir intervenir. Ha de quedar clara una cosa, que és molt important, perquè molta gent diu, com pot ser que un país com el Japó s'enfrontés a Rússia? A veure, el Japó sabia que no podia vèncer militarment totalment a Rússia. És impossible doncs, vèncer un imperi rus com el que hi havia aquella època. Però sí que el que volien doncs, era una cosa que van acabar aconseguint, que és que Rússia no s'expandís més cap a la zona del Pacífic i que no fos una amenaça pel Japó. És a dir, que en aquest cas, aquesta guerra que va guanyar el Japó, doncs sí que va aconseguir els objectius que el comandament japonès...
0: Els objectius més lògics i limitats,
1: correcte,
0: no?
1: Sí, no és que volguessin ocupar Sibèria...
0: Ni fer de Moscou una altra capital japonesa, era frenar l'expansió.
2: Aquest és l'objectiu.
0: Clar, i en aquest sentit no, doncs van ser limitadament, però quina força tenia, perquè clar, el Japó venia de la pràctica prohibició de tecnologia moderna fins a mitjans de segle, o sigui, feia gairebé arrodonint 60 anys, no tenia res, tenia armes d'avantcarga i...
2: Època autàrtica i gairebé medieval.
0: Sí, més o menys. A tenir creuers de primer ordre i destructors. Clar, això era un salt. Com ho havien fet, aquest salt?
1: Doncs suposo, no, la mentalitat japonesa potser, suposo que...
2: Això que van tenir, el suport que van tenir, l'exemple que van copiar de les potències més avançades, quan els van donar aquella pallissa tan extraordinària, que van veure que estaven retardats amb el món, van copiar d'Inglaterra, van copiar de França, d'Alemanya en l'aspecte militar, i van copiar dels Estats Units i dels països industrials tot el que creien que era necessari. Ho podien fer perquè hi havia un poder absolut, que era l'emperador, que va marcar aquelles directrius i tots a marcar el pas, tota la ciutat japonesa.
0: Clar, però és extraordinari. Amb 60 anys realment és un canvi radical. Per tant, aquell Japó que s'anava a enfrontar amb Rússia no era el que s'imaginaven els russos i la majoria occidentals.
1: No,
0: era una altra cosa.
1: Era una altra cosa. A veure, mira, el segle XIX, per exemple, l'imatge que hi havia al Japó era bastant folklòrica, et diria, fora del que és. Sobretot artistes que feien còpies de pintura japonesa.
0: L'orientalisme de...
1: Era una mica, doncs, folklòric, clar. Sí. Però ells, mentrestant, anaven treballant. Ells, mentrestant, van invertir la meitat del pressupost nacional en armament, que això els va permetre construir cuirassats, comprar-ne als britànics, és a dir que...
0: S'ha de dir que els pressupostos abans del període d'entreguerres, de la Primera i la Segona Guerra Mundial, eren xifres bastant habituals en què el 30, el 40, el 50 o el 70% del pressupost de l'Estat fos destinat a l'exèrcit. No seria com ara, que dius, ostres, si aquí... ens discutim per un 4, un 3, un 5%, passar el 50, eren pressupostos molt diferents, tot i així era moltíssim. Vull dir que no estem parlant d'una cosa menor. Clar, aquesta inversió, a més amb armament modern, devia resultar també aparentment una sorpresa, però a la guerra anterior de 1894 contra Xina no havien mostrat ja aquest poder tecnològic nou. els japonesos no, sí, no estaven avisats, els russos,
1: ja
0: d'això?
1: Tenien, sí, els japonesos ja tenien doncs, un exèrcit uniformat a l'europea, diguéssim, i tenien algun vaixells acuirassats ja. Molt superiors a la Xina, també, perquè, bueno, no és el tema d'avui parlar de la Xina.
2: La crisi econòmica de Xina era un estat hipocolonial, és a dir, un munt de potències, fins i tot Espanya intervé, quan Espanya ha perdut Cuba, Puerto Rico, Filipines, i és una potència de segon ordre, i també intervé,
0: sí, sí,
2: amb la famosa Dies de Pequín,
0: sí, sí, sí,
2: que la guerra dels
0: boxers,
1: per ells, primer que va ser molt fàcil guanyar un país com la Xina, tot i la població que tenia la Xina, per tema de tecnologia, per tema d'estratègia, i clar, es va sentir amb la suficient força doncs, per dir, doncs ara ataquem la base de Port Arthur, que és aquí quan comença la guerra russo-japonesa, el 8 de febrer de 1904.
0: Sí, per sorpresa.
1: Va ser un atac per sorpresa, ells havien avisat abans, havien enviat un delegat naval, havien avisat, però els russos van dir que no, no faran res, no sé, allò que passa, sí, no?, aquelles coses. Però sí, sí, llavors...
0: Incompetència, manat... això és típica incompetència.
1: No, sí, sí.
0: Sí, de qualsevol estat gros que, buah, això...
1: I clar, van atacar directament la base de Port Arthur, van enfonsar el major nombre que van poder de vaixells russos, i a partir d'aquí, doncs, va començar la guerra russo-japonesa.
0: Clar, aquesta primera derrota dels russos també una derrota fins a un cert punt lògica i que no devia representar un trauma molt gran, perquè t'ataquen per sorpresa i et derroten, doncs, mala sort quan no t'ho esperaves. Però, clar, això devia provocar una ràbia tremenda a Sant Petersburg.
1: Va provocar, doncs, bueno, doncs, evidentment es va mobilitzar tota la propaganda tsarista, si és que es pot dir que hi havia propaganda, perquè, bueno, ja sabem, doncs, que la Rússia de principis del segle XX, doncs, era una autocràcia que allà,
0: clar,
1: els diaris, no els mitjans deien el que venia de dalt. I llavors va començar una campanya, doncs, sobretot marcada pel menyspreu cap al poble japonès. Se'ls anomenava, doncs, micos grocs, macacs, es feien moltes caricatures, doncs, representant-los com si fossin simis, en aquest cas. És aquesta imatge una mica, doncs, racista, típica, que hi havia tot arreu, no només a Rússia, vull dir, això també passava
2: tot
1: arreu.
2: Tot el món occidental,
1: Correcte. I això, doncs, la premsa i els cartells que feien, doncs, anaven ben plens d'intentar ridiculitzar l'enemic, en aquest cas, en els japonesos, l'enemic groc.

0: Com comentava el nostre convidat, l'esclat de la guerra amb el Japó va anar acompanyat d'una intensa campanya de propaganda a Rússia destinada a menystenir l'enemic amb aquests insults racistes. Però no tothom al país estava d'acord amb aquesta visió, incloent-hi figures de gran alçada intel·lectual. L'escriptor Leo Tolstoi va arribar a escriure sobre la qüestió en una obra de caràcter clarament pacifista, titulada justament La guerra russo-japonesa, en què assenyalava les responsabilitats de l'imperi tsarista en el conflicte i rebutjava el sentiment de superioritat occidental.
1: Hi ha qui diu que en aquesta guerra, ja que un o altre poble ha de ser el vencedor, la justícia demana que el Japó sigui el vençut, ja que els japonesos van ser els primers a agredir. Els que parlen així estan veritablement segurs que el Japó hagi estat l'agressor? Quin és el veritable responsable? El que dispara la primera canonada o aquell que ha exasperat abans de l'adversari, impulsant-lo a una desesperada violència? Entre la Rússia i el Japó, qui podrà determinar l'escala i els límits dels mutus enganys? Estic disposat a reconèixer que si Rússia, sense cap dret, ha ocupat Manxúria, sense cap dret, també pretén intervenir en ella el Japó. I reconec igualment que el Mikado no té cap raó acceptable per barrejar-se en un assumpte que només interessa a Rússia i a la Xina. Però existeix Corea, i és per Corea per la qual els japonesos han emprès la lluita. Si els russos no haguessin mostrat el desig d'introduir-se en aquest país, si no existissin per sota dels successos actuals, a jutjar pel que m'han explicat, certes històries d'adquisicions agrícoles sostingudes per la cort russa, és molt probable que Japó no hauria gosat començar. I si tot el que ha precedit el període actiu de les hostilitats fos conegut en detall, es veuria, sens dubte, que hi ha lloc per fer un repartiment més equitatiu de responsabilitats, no tocant-li la menor part a la Rússia. Diuen molts que el Japó és un poble bàrbar i que la seva civilització és aparent, una cosa així com una decoració de dia de festa. Afegeixen que l'única cosa que han après d'Europa són els canons, els cuirassats, les organitzacions militars i polítiques, armes, en fi, per batre's millor. Són realment els japonesos com els pinten? Jo no els crec així i voldria que em donessin la demostració del contrari. És molt probable que el Japó no hagi imitat fins ara Europa més que en els seus defectes, però, almenys, guarda els seus caràcters propis i persegueix la seva evolució com nosaltres perseguim la nostra.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí amb l'Oriol Ribas i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la guerra russo-japonesa que es va produir a principis del segle XX, 1904-1905. Senyor Ribas, acabem de sentir aquest text d'en Tolstoi. No sé si Tolstoi va ser molt popular per explicar aquestes coses, perquè quan un estat entra en guerra, un país entra en guerra, qualsevol veu discrepant acostuma a rebre més que els enemics, eh? Amb això no sé si Tolstoi va guanyar molt de popularitat publicant coses d'aquest tipus.
3: A nivell mundial és indubtable que sí. Tolstoi, justament en aquella època, recordem que va morir el 1910, per tant estem parlant uns anys abans, ja s'escrivia doncs, en gent com Gandhi, en pacifistes occidentals, a part de tot el que es coneixia d'ell com a novel·lista. Sí. A dins de Rússia era ben vist per molta part de la població, però a nivell oficial, a nivell governamental, estava totalment vetat. El 1901, l'Església Ortodoxa l'havia anatemitzat. És a dir, és com una excomunió.
0: Sí, sí.
3: Perquè ell, doncs, el cristianisme que predicava doncs, no entrava d'acord amb les balcana on hi havia de l'Església Ortodoxa russa i, clar, doncs, va ser excomunicat. Sí. I ell què va fer? Doncs se'n va anar a viure a la seva finca, que vivia a Krasnaya Palyana, que és una finca que hi ha al sud de Moscou, i allà, doncs, molta gent doncs, l'anaven a visitar. L'anaven a visitar, doncs, per saber què pensava. I està clar, doncs, que ell amb aquesta guerra es va manifestar. Va manifestar doncs, aquests interessos de Rússia, sobretot, de controlar la zona de Corea per tenir guanys econòmics, de dir, el Japó també té, com heu dit, el Japó també té la seva dignitat en aquest cas, és un poble que és mal conegut,
0: sí, sí.
3: I per tant va ser una veu molt important. Això pel que fa en el pacifisme. Però jo llavors també voldria remarcar que dins de Rússia, no només ell va ser la veu contrària a la guerra, estem parlant en el cas contrari dels revolucionaris. Els revolucionaris, en aquest cas, doncs, consideraven que aquesta guerra podria servir com a accelerador per fer la revolució russa. I a nivell de dins de l'imperi rus, també, que també hi havia moltes minories nacionals, sí. Per exemple, els polonesos, que estaven sotmesos a Rússia des de finals del segle XVIII, doncs hi havia una sèrie de polonesos que estaven al Japó, en aquest cas, doncs una mica explicant doncs com funcionava l'imperi rus. Per exemple, n'hi havia un que era, no és gaire conegut, però bueno, és un personatge que el seu germà sí que va ser important, que va ser Bronislav Pitsurski. Aquest era el germà de Joseph Pitsurski, que és el que va ser el líder de la Polònia d'entreguerres.
0: Sí.
3: Doncs el seu germà estava en el Japó, ell era antropòleg, i doncs també va fer una mica doncs d'explicar una mica doncs com funcionava Rússia, una mica d'intel·ligència en aquest cas. És a dir, que hi havia els pacifistes, en aquest cas Tolstoi, no?, revolucionaris, i també membres d'altres minories nacionals que donaven suport, aquest sí, directament en el Japó, com és el cas dels polonesos. I llavors també el 1905, per exemple, ja quan havia començat la guerra, no, perdó, el juny de 1904, feia pocs mesos que havia començat la guerra, recordem que Finlàndia era un gran ducat llavors, que pertanyia a l'imperi rus. Val, doncs un nacionalista finlandès, en aquest cas, va assassinar el governador rus, que era un tal Bobrikov. És a dir, que aquest moviment nacional que hi havia dintre de l'imperi rus...
0: Però això provocaria directament una guerra civil.
3: Correcte.
0: A Finlàndia.
3: Se'n parla poc, sí, sí.
0: Sí, sí, una guerra molt interessant.
3: Sí, sí.
0: Molt interessant i terrible, al cap de pocs anys, i que, a més, amb una sortida final de guerra molt sorprenent, ja en parlarem un altre dia. Però que és un... que tot l'imperi rus estava clarament en ebullició. No se sabia, però també estava en descomposició, però,
3: sí, sí.
0: Però no, això no se sabia en aquell moment.
4: Sí, sí.
0: Tornem a la guerra. L'atac de Japó a Port Arthur comporta també l'ocupació de Port Arthur o només és un atac?
3: No, va ser un atac. L'ocupació va venir el gener de 1905,
0: sí,
3: que va començar un setge que va durar bastant de temps.
4: Un setge ja de guerra moderna.
3: Sí,
0: què és el que passa? I les tropes russes allà què fan? O què fan? Amb qui s'enfronten? Si els han enfonsat la flota que tenien allà...
3: De tropes russes ja n'hi havia a Manxúria, i el que van intentar va ser protegir la zona del riu Yalu, que és la frontera que hi ha entre el que seria avui Corea del Nord i la Xina, i allà van fer una línia defensiva els russos, perquè els japonesos van desembarcar a Corea també, a la península de Corea. S'ha de dir que Corea en aquella època era un país independent, però amb una situació de vassallatge molt gran respecte doncs, a la Xina, al Japó, a Rússia, és a dir, tenia un règim bastant medieval, podríem dir, en aquest cas, potser més que fins i tot el que era l'imperi xinès, en aquest cas. I clar, per allà a Corea passava tothom. En aquella època, doncs, allà japonesos, russos...
4: Sí. Els interessos econòmics és la clau de tot això.
3: I clar, llavors el que van fer els russos doncs, va ser anar enviant les tropes que podien a través del ferrocarril transsiberià, ferrocarril transmanxurià fins a la península de Liaodong, i intentar doncs, fer línies defensives per poder evitar l'atac japonès. Llavors també els vaixells que no havien sigut enfonsats a Port Arthur també intentaven arribar fins a Vladivostok. El que passa és que la que intentaven sortir de la base, els japonesos ja els enfonsaven directament. És a dir, que estaven aïllats allà directament a la zona de la península de Liaodong.
4: Sí, i s'ha de tenir en compte que aquesta teòrica superioritat amb homes que tenia Rússia no era tal, perquè clar, són gairebé 9.000 quilòmetres, són 8 fusos horaris, i que a més és la part que havien de treure població del occident de Rússia per portar-los cap a l'orient de Rússia. I amb aquesta xifra de soldats hi ha molts més soldats japonesos, malgrat que té menys població, que no és soldat rus.
0: I s'ha de dir que en aquella època el transsiberià a més tenia, s'estava construint de fet, i tenia molts problemes, s'enfonsava en determinades èpoques de l'any,
4: tenia problemes climàtics,
0: s'enfonsava la via, sí. Per tant, això volia dir que s'aturava, s'havia de fer transbordaments, o sigui, no era allò, dius, tantes hores de transport, no, tantes hores, més totes les parades del mig.
4: Tantes hores era més de 9 dies,
0: Sí, sí, sí, problemes logístics de tota mena, esclar, no era una via tan senzilla, ni molt menys.
3: Una cosa que vull comentar del transsiberià. En aquella època era d'una sola via. És a dir, que imagina't que el tren quan anava cap allà, fins que no hagués arribat allà i que hagués carregat i tornés cap a Moscou, doncs imagineu-vos, era d'una sola línia, o sigui, una sola línia, o sigui, que encara perjudicava més,
0: sí, sí.
3: Doncs aquest trasllat de tropes, no?
0: Per tant, ho tenien més pelut del que semblava sobre el paper. Què van fer els japonesos? Van atacar per terra, també?
3: Sí, sí, van atacar per terra, ja com he dit, van desembarcar a Corea, van arribar a la zona del riu Yalu, i allà, doncs, els russos doncs, van intentar parar-los. Va ser una batalla de trinxeres, ja, com heu dit abans, doncs, precursora de la Primera Guerra Mundial. I una altra cosa que ens explica una mica, doncs, aquest canvi entre tecnologia antiga, tecnologia moderna, va ser que els russos van desplegar els cosacs. dalt de cavall, per intentar acabar amb els japonesos, per provocar un efecte de terror, en aquest cas, a les tropes japoneses. Però, com que era una zona ja de lluita de trinxeres, doncs van ser molt poc útils. Oh. I allà també es va començar a veure que la lluita de cavalleria, doncs, que havia sigut tan important, doncs, a partir obsoleta, de llavors,
0: sí, sí,
3: ja quedava obsoleta. I, de fet, a la Primera Guerra Mundial, doncs, hi ha molt poca cosa.
0: Ja. L'any 14 i s'ha acabat. Una mica, però poca cosa més.
3: Sí, sí.
0: D'altra banda, és quan es planteja llavors que l'altra gran flota, perquè tenien la flota del Pacífic, que era relativament petita, la flota grossa, la flota del Mar Negre, i la flota grossa de debò, i la flota bàltica, l'envien cap allà, els russos. Això és una mica xocant, no?, perquè és una volta que déu-n'hi-do.
4: Gairebé la volta al món.
0: Sí, sí, a més a més són vaixells de vapor en aquella època. Els russos tenien molt pocs vaixells de carbó. I tenien molt pocs vaixells, no sé si en van emportar algun, de petroli o de gasoil, de derivats. Però bàsicament eren carbó.
3: Ah, exacte. Mira, llavors Nicolau II, clar, va decidir, s'ha de salvar Port Arthur, s'ha de salvar Corea, i enviarem la flota del Bàltic, doncs, fins al Japó. Què passa? Ja hi havia el canal de Suez. Però, com que hi havia aquesta enemistat, diguéssim, amb els britànics, i un incident que parlarem després, suposo, que va ser molt important.
0: Ara en parlarem. Sí.
3: Doncs, clar, va ser una cingladura de més de 18.000 milles. Van trigar 7 mesos a arribar des de Sant Petersburg, des del Bàltic, fins a Corea. O sigui, 7 mesos. No va ser precisament un creuer de luxe, eh?
0: Clar, devien patir molt.
3: Van patir bastant.

0: flota bàltica va ser mobilitzada per Europa en aquesta guerra, però abans d'arribar a aigües asiàtiques va haver de creuar mig món, un total de 18.000 milles, passant per tres oceans diferents i sense cap port rus on poder fondejar. Durant aquesta travessia extenuant, la nit del 21 d'octubre de 1904 es va produir el que es coneix com l'incident de Dogger Bank, al Mar del Nord. La flota russa, comandada per l'almirall Roger Stebensky, va confondre un grup de 50 vaixells pesquers britànics amb torpediners japonesos i va obrir foc. Els trets van matar dos homes, en van ferir sis més i van enfonsar un dels pesquers. Aquest fet va desencadenar una crisi diplomàtica que hauria pogut provocar la intervenció britànica en la guerra i va motivar la investigació d'una comissió internacional, que era un fet absolutament inèdit. Les conclusions es van donar a conèixer al febrer de 1905.
1: Senyors, durant l'estada a Skagen, l'almirall Roger Stebensky havia estat advertit de la presència de vaixells sospitosos a la costa de Noruega. També havia sabut, pel comandant del transport Bakken procedent del nord, que havia vist la nit anterior quatre torpediners que portaven una sola llum al capdamunt del masteler.
2: Els veig molt convençuts de les explicacions russes. Què me'n diuen de l'actuació del vaixell Souvorov quan va arribar a prop de l'indret on pescaven els bous anglesos?
1: Sembla que l'atenció dels oficials de guàrdia del Souvorov es va veure atreta per un coet verd que els va posar en guàrdia. Aquest coet, llançat per la flota pesquera, indicava en realitat, segons el reglament, que els bous havien de pescar per la banda de babord.
3: El vaixell que vam veure va despertar les seves sospites perquè no hi veien cap llum i perquè semblava llançar-se sobre ells. Quan el vaixell d'aspecte sospitós va ser il·luminat pel projector, els vigies van creure reconèixer un torpediner que avançava a gran velocitat. Va ser a causa d'aquestes aparences que l'almirall va ordenar obrir foc sobre aquest vaixell desconegut.
2: Home, com a mínim cal fer constar que la responsabilitat d'aquesta acció i els resultats del foc al qual va ser exposada la flota pesquera s'han d'atribuir a l'almirall Roger Stebensky. Hi estan d'acord?
4: Sí.
1: La nostra investigació també ha posat de manifest un altre fet. Com que cada vaixell escombrava l'horitzó en totes direccions amb els seus propis projectors per evitar ser sorprès, era difícil evitar la confusió.
3: Sigui com sigui, podem concloure que l'almirall va fer tot el que va poder, des del principi fins al final de l'incident, per evitar que els bous, reconeguts com a tals, fossin atacats per l'esquadra.
1: No es tracta de posar en dubte les qualitats militars ni la humanitat de l'almirall i de la seva esquadra. Però en les nostres conclusions, caldria lamentar que Roger Stebensky, en passar per l'estret de Dover, no es preocupés d'informar les autoritats de les potències marítimes veïnes que s'havia obligat a obrir foc prop d'un grup de bous i que aquelles embarcacions, de nacionalitat desconeguda, necessitaven assistència. Tot i així, sembla clar que es va tractar d'una confusió i no pas d'una decisió calculada i estratègica.
2: D'acord, és millor així. En cas contrari, les implicacions haurien pogut ser desastroses.
4: Sí.
5: En guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Catalunya Ràdio.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
10: Obrim temporada amb la doctora Helena Barraquer. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit estrena el 33 i a la plataforma 3CAT. En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Oriol Ribas, una mica sapastres, aquests, perquè, esclar, aviam, és terrible això de que morissin mariners, etc, però s'ha de ser una mica sapastre per pensar que al Mar del Nord hi haurà torpediners japonesos, en aquella època, a més, esperant una sortida de la flota i confondre, sobretot, vaixells de pesca britànica. És una mica desastre, sí.
11: Sí, la veritat és que, a veure, quan ho veus, dius, no té cap lògica, no?, que hi haguessin japonesos, doncs, al mar del nord, en aquest cas, i això és una mica, doncs, seria un terme que fem servir, vull, una mica, no?, el terme de fake news, per exemple, o de conspiranoia, en aquest cas. Clar, hi havia el rumor, hi havia la por, hi havia... aquest saber una mica, doncs, no saber què passa entre els mariners russos, de que hi havia japonesos que estaven adiestrant-se en el Regne Unit i que tenien una flota, doncs, protegida per l'armada britànica per atacar la flota russa quan sortís al mar del nord perquè no pogués arribar a la seva destinació. Clar, en el que és impossible, doncs, que els britànics, per més que ajudessin al Japó, deixessin que unes tropes d'un país estranger com era el Japó poguessin estar en el seu territori preparats per atacar els russos. És a dir, que hi havia que... ells el que van fer va ser que la nit d'aquesta nit que va passar aquest incident, doncs van veure uns reflectors, van veure unes embarcacions, i ells es van considerar que eren, els russos van considerar que eren llanxes torpedineres japoneses. Va córrer la paranoia, que digui aquesta paranoia que hi havia abans, el comandament tampoc sabia què fer, i van començar a disparar. Van començar a disparar contra el que va resultar ser, doncs, uns pobres pescadors, en aquest cas, doncs, que estaven fent la seva feina. Com heu dit, doncs, es van morir dos pescadors, i va haver més ferits, i llavors això va ser un desastre de conseqüències que haguessin pogut ser terribles, la veritat. Perquè una flota militar d'una potència estrangera ataqués uns pescadors, i a més d'un país com la Gran Bretanya, prenent-los per japonesos, doncs això no dic provocar una guerra mundial ni molt menys, però clar, va ser una cosa, doncs, que va estar a punt, doncs, de trencar l'equilibri.
0: En tot cas, el que és segur és que si tenien alguna possibilitat de passar el canal de Suez, allí es va acabar segur.
12: Això vol dir donar la volta a tot Àfrica.
11: Sí, sí. Una cosa, sí que hi va haver una flota russa que va sortir posteriorment que sí que els van deixar per Suez, però perquè estaven dirigits per un altre almirall. L'almirall que dirigia aquesta flota que hem dit del Mar Nord, l'almirall Rzhestvensky, doncs aquest...
0: Sí, veus, ho pronunciem fatal, jo.
11: Sí, bueno, no.
0: No, està bé.
11: És complicat. A veure, llavors aquest almirall, doncs, li van dir, no, de cap manera podràs passar pel canal de Suez. Què va fer? Llavors, mira, va fer aquesta ruta de 7 mesos que hem dit abans, però hem de tenir en compte que Rússia, des de 1893... tenia un pacte d'una aliança signada amb els francesos.
12: Com sempre l'història, com sempre l'història, després de Napoleó, clar.
0: Sí, sí.
11: Eren amics,
12: Sí.
11: Un país tan obsolet.
12: Bueno, no, per les moltes inversions que tenia França amb totes les infraestructures industrials i ferroviàries a Rússia.
0: Sí, per això la Primera Guerra Mundial intervendrien molt diferent els francesos, perquè els financers francesos estaven molt espantats, que els hi va acabar passant, i una de les causes que es diu de l'enfonsament francès al principi de la Segona Guerra Mundial és precisament pel gran endeutament que tenien per culpa de les inversions perdudes a Rússia, a la Unió Soviètica ja aleshores. Sí. Mm-hmm. I això ja és un altre tema.
11: Sí, però hi havia aquesta corrent, hi havia aquesta aliança, no? I què passa? Doncs, bueno, com tots sabem, doncs, França tenia moltes colònies a l'Àfrica i a Indochina, i els russos, doncs, s'anaven aturant en aquestes colònies franceses, en cap cas britàniques, evidentment, doncs, per carregar carbó, perquè la tropa pogués baixar a terra. Van aturar-se a Madagascar, que allà s'hi van passar bastantes setmanes, és a dir, doncs, allà es van passar bastant de temps, i d'allà, doncs, es van dirigir fins a l'Indochina francesa, fins al que seria avui el Vietnam, que llavors ja era una mica la porta d'entrada cap al teatre de guerra, en aquest cas, sí.
0: Però quan arriben, és arribar i moldre. O sigui, arriben i els japonesos els estan esperant.
11: Els estan esperant a l'estret de Tsushima, que és el que separa la península de Corea de les illes japoneses.
0: Que, de fet, en dies bons, no és gaire habitual, però en dies bons pot veure un lloc que l'altre, Vull dir que jo ho he vist, això.
11: Molt bé.
0: I, per tant, és un estret relativament petit. Relativament, És una mica com la distància del Principat amb Mallorca, Perquè ens en fem una mica la idea. Per tant, es pot controlar relativament fàcil per uns vaixells de guerra moderns.
11: Clar, allò era, doncs, un tap, diguéssim, com esteu dient, i la intenció d'aquests vaixells era... Port Arthur ja havia caigut, Ja havia caigut al mar japonès.
12: El setge ja havia caigut. Unes matances terribles.
11: Correcte, sí, batalla, guerra de trinxeres, doncs tot aquest tipus de tecnologia. I llavors ja la idea, doncs, era una mica, doncs, destruir la flota japonesa, el que poguessin de la flota japonesa, i anar fins a Vladivostok. Però llavors hi havia l'almirall Togo, que és un almirall molt important dins la marina japonesa, que els estava esperant en aquest estret de Tsushima. I allò, doncs, va ser una matança, diguéssim, de vaixells russos, en aquest cas. hem de tenir en compte, ara no tinc les dades exactes, però bueno, hem de tenir en compte que entre la batalla de Trafalgar i la batalla de Jutlàndia de la Primera Guerra Mundial del 1916 és la batalla més important que hi ha. És a dir, entre l'època napoleònica i la Primera Guerra Mundial, la batalla més important naval que hi ha
0: és
11: la batalla de Tsushima. I és la primera batalla, doncs, que totes les embarcacions que hi havia, tots els vaixells, eren metàl·lics, eren d'acer, eren cuirassats. Ja no hi havia ni vaixells de veles, ni era una guerra completament moderna.
12: Sí, perquè les batalles espanyoles contra els americans, diguem, a Santiago de Cuba i a Cavite, encara hi ha l'armada espanyola és de fusta. Està pintada de color acer, però és fusta.
0: I això perquè marca el final de la guerra.
11: Sí, la guerra, aquesta batalla va tenir lloc el mes de maig, i la pau es va signar al cap d'uns mesos. Entre mig, doncs, hi va haver lluites esporàdiques, però sí, Tsushima va ser l'estocada directa cap a Rússia.

0: El tractat signat a les drassanes militars de Portsmouth, a l'estat nord-americà de New Hampshire, el 5 de setembre de 1905, va posar fi a la guerra russo-japonesa. Va ser un acord de pau que va comptar amb la mediació del president dels Estats Units, Theodore Roosevelt. A la pràctica, Rússia admetia la derrota, renunciava a les pretensions sobre Manxúria i cedia a la disputada península de Liaodong als japonesos.
1: El govern imperial de Rússia, reconeixent que Corea pertany al Japó en l'aspecte polític, militar i econòmic, no compromet els interessos del Japó. El Japó i Rússia es comprometen mútuament a evacuar completament Manxúria, excepte el territori afectat pel contracte d'arrendament de la península de Liaodong. A restaurar totalment i per complet a l'administració única de la Xina, totes les parts de Manxúria ara en ocupació o sota el control dels japonesos o les tropes russes, amb l'excepció del territori abans esmentat. El govern imperial de Rússia declara que no tindrà Manxúria qualsevol avantatge territorial exclusiu ni concessions, en detriment de la sobirania xinesa o incompatible amb el principi d'igualtat d'oportunitats. El govern imperial de Rússia transfereix i assigna al govern imperial del Japó, amb el consentiment del govern de la Xina, l'arrendament de Port Arthur, Dalian i les aigües territorials adjacents, i tots els drets, privilegis i concessions relacionades. Les dues parts contractants es comprometen a obtenir el consentiment del govern xinès. El Japó i Rússia exploraran les seves respectives vies fèrries a Manxúria exclusivament per fins comercials i industrials i de cap manera per fins estratègics. S'entén que aquesta restricció no s'aplica a les vies del tren al territori afectat pel contracte d'arrendament de la península de Liaodong. El govern imperial de Rússia cedeix al govern imperial del Japó a perpetuïtat la sobirania plena i la porció sud de l'illa de Sakhalin i totes les illes adjacents amb obres públiques i béns. El 50è grau de latitud nord s'adopta com el límit nord del territori cedit. És obligatori que els russos que habiten el territori cedit al Japó venguin els béns immobles i es retirin al seu país. Però si prefereixen romandre al territori cedit, es protegiran els seus drets de propietat amb la condició que respectin les lleis del Japó. El Japó tindrà plena llibertat per retirar el dret de residència o per deportar qualsevol habitant que no treballi permanentment, en virtut de la política administrativa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Oriol Ribas, era una derrota de totes, vull dir que no, Rússia no obté compensacions d'això, et cedeixo això però em quedo allò, no, s'ho queden tot, els japonesos, tot el que els interessava. Esclar, això devia ser una humiliació brutal i per Japó una força immensa.
3: Bueno, per Rússia va ser deixar Extrem Orient i situar-se als Balcans. El 1908 Àustria s'anacciona a Bòsnia, a partir d'aquí Rússia diu, com que Extrem Orient ens han derrotat, ara ens quedem a Europa. Això també indica que aquesta guerra russo-japonesa indirectament va ser una de les causes de la Primera Guerra Mundial. Clar, perquè va fer desviar l'interès de Rússia cap als Balcans. Pel que fa al Japó, doncs va ser l'inici d'una època d'expansió, doncs, que culmina el 1945. El Japó va participar a la Primera Guerra Mundial, que no se'n parla massa perquè tothom està amb les trinxeres de França, tot això,
0: però els japonesos, Marianes i
3: correcte, van ocupar les illes que tenia Alemanya al Pacífic. I una altra cosa que vull dir és que, a diferència de la Segona Guerra Mundial, tant durant la guerra russo-japonesa com durant la Primera Guerra Mundial, tots els que van ser fets presoners pels japonesos van dir que van rebre un tracte exquisit. Això contrasta, doncs, amb el tracte que van fer durant la Segona Guerra Mundial els japonesos amb els seus presoners. Quan van ocupar les Filipines, per exemple, doncs els americans que van capturar els van tractar fatal. I, en canvi, tant a la Primera Guerra Mundial com a la Guerra Russo-Japonesa, tant russos com alemanys, que havien sigut fet presoner pels japonesos, tots van dir que van rebre un tracte, doncs, exquisit en aquest cas. I a partir dels anys 30, doncs, hi ha aquest canvi de mentalitat, que això també va lligat, doncs, amb l'ascens dels
4: Filipines. L'avançament l'eliminació de l'adversari, d'actituds feixistes, de desconsideració. Exacte. Que és el que va pensant, que és el que fa el militarisme, el que fa això.
0: Clar, el que passa que pel Japó havia sigut una lliçó equivocada, si vols, però una lliçó molt clara que la tecnologia militar els hi donava potència, que si actuaves amb prou força i determinació les coses et sortien bé, malgrat teòricament eres més feble que l'altre, etc, etc. O sigui, els hi va donar una sèrie de premis a polítiques que podien ser molt perilloses i que van acabar sent-ho, no? I per tant, pels japonesos, esclar, tampoc, malgrat van guanyar, el resultat a la llarga seria nefast, perquè van incidir en aquest tipus de polítiques tan perilloses.
3: Sí, sí, clar, és el que, al final és això, doncs, que es van començar doncs, a convertir doncs, en el que va ser a partir dels anys 30, diguéssim. Rússia, com he dit, doncs, deixa l'extrem orient, ja només era una zona doncs, de poca utilitat, als anys 30 sobretot es feia servir per mineria, aquest tipus de coses, però sí que el 1945, quan el Japó, quan la Unió Soviètica declara la guerra a l'imperi japonès...
0: Al final de la guerra.
3: Al final de la guerra, que gairebé les bombes atòmiques, doncs el Japó sí que, la Unió Soviètica, en aquest cas successora de Rússia, sí que torna a ocupar la zona de Manxúria, zona de Corea.
4: L'illa Sakhalin.
3: L'illa de Sakhalin, sí. Que la van partir en dos, és a dir, la part de sota doncs, va entrar amb el Japó, i ells doncs, fins ara s'han quedat, i de fet encara hi ha un conflicte amb el Japó, que és les illes Kurils,
0: sí.
3: Que havien sigut japoneses i ara són russes, i encara està...
4: Però potser l'impacte important és de que Gandhi i molta altra gent van agafar el Japó com l'exemple de que es podia guanyar el colonialisme occidental i un lideratge extraordinari a la Índia, a tots els països colonitzats van agafar com a exemple el Japó.
0: Clar, això també devia provocar, però el Japó havia fet una lliçó de que la força aconseguia Gandhi no anava per aquest costat,
4: sí, sí.
0: Però que molts altres, en canvi, sí que van considerar que modernitzar-se militarment era la via de treure's de desempallegar-se dels europeus, que era una cosa clau amb tot això. El resultat dins d'Europa, quin va ser? A part de Rússia, ja sabem,
3: Dintre d'Europa va ser els britànics, doncs van invertir encara més en tecnologia naval. El 1906...
0: Això funciona, això els vaixells...
3: Sí, això funciona, ho hem de millorar, perquè en els japonesos que els hi han vengut ha anat bé, i a partir del 1906, l'admirall Fisher, que després es va enfrontar amb Churchill, que era el cap de l'almirallat britànic, doncs va començar a construir els cuirassats moderns, que són els que es van utilitzar durant la Primera Guerra Mundial. A nivell d'Europa també es va veure que potser començava una mica la decadència europea, que ja era l'hora dels pobles asiàtics. Això és una cosa que ara també se'n parla, no?, quan es parla de la Xina, tot això...
4: És l'inici, sí.
3: Doncs
4: sí.
3: Això comença ja fa més de 100 anys, és a dir, que va ser aquest canvi una mica de mentalitat. I sobretot això, doncs aquest canvi de mentalitat, de paradigma, de dir, doncs, bueno, Occident ja, i aquests pobles que tenim sotmesos, africans, asiàtics, doncs potser es despertaran, com efectivament doncs, va acabar passant amb la descolonització.
0: Oriol Ribas, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. Ell és col·laborador d'aquesta magnífica pàgina web Històries d'Europa i divulgador en general d'història dels països de l'est. Esperem tornar-te a veure un altre dia, si et ve de gust, òbviament. Moltíssimes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, per fi hem parlat de guerra russo-japonesa.
4: Hi ha fins i tot imatges filmades, que llavors, en fi, no es té en compte. Hi ha d'aquests de final de segle, hi ha algunes inicials de la Casa Kodak de la Guerra de Cuba, de la guerra hispanoamericana, però d'aquestes ja n'hi ha molt més. Ja la tecnologia havia avançat molt, es veu destructors, es veu moviments de tropes, encara molt ràpids les imatges, sí, n'hi ha.
0: Això és l'Enguàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavi Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any han consumit unes 14 tones de cargols.
2: La Caracol és un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, als visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
1: És Ferran Perdits, el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol, explicant que a partir d'ara estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. Entre els visitants, aquest aplec del Cargol, satisfacció, sobretot, per el rècord de participació. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: Unes 2.000 persones, segons la Policia Municipal de Bilbao, s'han manifestat aquest migdia pels carrers del centre de la ciutat per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza i a l'arribada dels activistes bascos de la Gloma al Subut Fotilla. Els fets van passar quan els membres de la flotilla es feien fotografies davant d'una porta de l'aeroport, interrompien el pas de la resta d'usuaris. La policia va intervenir i va haver un altercat quan va acabar amb 4 detinguts. En poc després van quedar en llibertat. Avui el conseller de Seguretat del Govern Basc, Vinguen Zupiri, ha explicat que la investigaran aquests fets, aquestes actuacions, i ha lamentat no tenir garanties de seguretat.
4: En conseqüència de provocacions i diferents empujones se produjo esa situació que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
3: Els integrants de la flotilla, per la seva banda, neguen que hi hagués cap provocació contra els agents.
1: Els Estats Units i l'Iran envien senyals que els acosten a un acord de pau que sembla imminent, tot i que els detalls no estan del tot clars. Per ara ha transcendit que hi podria haver una treva de 60 dies que inclouria la reobertura de l'estret d'Hormuz a canvi que Teheran pugui vendre petroli sense sancions. Hi ha dubtes de si el programa nuclear iranià forma part d'aquest pacte preliminar que, segons Washington, es podria anunciar en qüestió d'hores. Primer ha sigut Donald Trump, de matinada, en un missatge a les xarxes socials, i després ha parlat el seu cap d'estat, Marco Rubio, que està de viatge oficial a l'Índia. L'anunci, diuen, que es podria fer avui mateix.
5: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: I a Turquia la policia ha entrat a la seu del principal partit de l'oposició per fer-ne fora la cúpula dirigent. Els antiavalots han disparat gasos lacrimògens a l'edifici del Partit Republicà del Poble, encara la capital del país, per expulsar-ne el líder de la formació. La raó és que dijous passat un jutge va declarar-lo il·legal al Congrés que es va elegir el 2023 al·legant irregularitats, com ara la compra de vots, i també va anul·lar-ne els resultats. Membres acusen el president del país, Recep Tayyip Erdogan, d'haver orquestrat una maniobra, diuen, judicial per poder debilitar l'oposició.

0: Jaumet presenta l'espectacle Gràcies a la vida, dedicat a l'univers vital i artístic de la xilena Violeta Parra. El muntatge combina música, paraula i imatge per homenatjar una de les figures més influents de la cançó llatinoamericana i ho fa amb temes adaptats per primer cop al català i fragments també d'entrevistes per acostar la seva veu al públic. El muntatge reivindica la memòria, la música i el compromís social. El concert és avui a les 6 de la tarda al Teatre Conservatori de Manresa, al Bages. Els esports, Alfons Molina, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui es farà festa per celebrar les Champions que va aconseguir el Barça ahir, a més del ple de títols d'aquesta temporada. Es farà a les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club a partir de les 7 i també amb un concert previ del grup Figaflaues. Les celebracions del Barça i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara al Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
4: No m'agrada aquesta sintonia.
5: És que està molt bé. Pam, pam,
3: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
6: M'ho faries tu, Lisenda?
4: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
5: Mar Marvà, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Pots fer un pam, pam, pam, pam? Pam, pam, pam, pam.
4: Molt bé.
5: Com ho faries, Òscar?
8: No, jo no ho faria.
5: Pam, no puc millorar-ho. Pam, pam, pam.
8: Veus? Ja.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7.
3: La millor hora del dia.
9: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
5: Pam, pam, pam, pam.
10: CaixaBank patrocina aquest programa.
11: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és... El Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: El Girona ha jugat amb foc i s'ha acabat cremant. I la sensació és que alguna cosa s'ha trencat. 5 temporades de Michel al càrrec i 12 de Quique Cárcel a la direcció esportiva. Un binomi que fins ara ha estat sinònim d'èxit. Ara tot està en revisió. La plantilla, el model, la construcció de l'estadi, fins i tot la societat amb el City. El Girona baixa a segona just en el moment en què Guardiola deixa el City. I de tot plegat, el que més sap greu és que els dos líders del club, Michel i Estuani, el millor entrenador i el millor jugador de la història del Girona, potser no podran acomiadar-se com es mereixen. És un cop dur, duríssim, però toca reflexionar, analitzar i aixecar-se, com ja ha fet el Girona tantes i tantes vegades en el passat.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a les 9 del vespre, dia de reflexió a Girona i dia de festa a Barcelona. Avui a la tarda, la festa de les campiones. El Barça celebrarà la quarta Champions a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i serem els del Tot Gira i ho viurem en primera persona. Però també estarem connectats a l'esport en directe amb el Giro, la penya a l'ACB, les 500 milles d'Indianàpolis amb Àlex Palou sortint des de la Pol i la final de l'Eurolliga de bàsquet Madrid-Olympiacos. Comencem!
2: Tot Gira 2298.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest diumenge 24 de maig del 2026, el Barça celebra avui la Champions guanyada a Oslo.
3: Ho farà amb una festa a les Fonts de Montjuïc a partir de 5:45 de la tarda.
0: També en futbol, la Girona intenta empair el descens a la segona divisió.
3: Després de 4 temporades a primera.
0: A primera divisió, avui es tanca el taló a la temporada.
3: Ho fa amb el duel entre el Villarreal i l'Atlètic de Madrid, que ha de decidir qui acaba tercer.
0: El Depor pot tornar avui a primera.
3: Ho farà si guanya 2-7 al camp del Valladolid. Avui poden també baixar la primera ref, el Saragossa, l'OSC, el Mirandés i la Cultural Lleonesa. La Copa de Campions Juvenil derrota el Barça contra el Madrid a la final per 1-4.
0: En futbol internacional, Pep Guardiola s'acomiada d'avui del City.
3: O a casa contra l'Aston Villa a partir de les 5. A la Premier avui també s'ha de decidir la darrera plaça del descens entre el Tottenham i el West Ham, també una plaça de Champions. A Itàlia també 4 equips es juguen 2 places de Champions, entre ells a Como. I als Països Baixos, l'Ajax de l'Òscar García s'ha classificat als penals per la Conference League.
0: En bàsquet avui, final de l'Eurolliga.
3: A partir de les 8 entre l'Olympiacos i el Real Madrid, abans final entre el Barça i el Madrid a les 5, a la categoria júnior, a la Lliga CB, derrotes del Lleida i del Girona. Bilbao 86, Girona 80 i Lleida 88. Andorra 116, avui també Joventut Burgos a les 6.
0: Comença Roland Garros, avui debut a la catalana Marina Bassols.
3: Aquesta tarda farà 6:45 de la primera ronda contra la colombiana Arango.
0: L'Atlètic Barceloneta a un pas d'una nova Lliga de Waterpolo.
3: Ha guanyat el primer partit de la final, el Sabadell, per 17-13.
0: En hoquei, el Vilassana s'avança a la semifinal pel títol de Lliga.
3: Després de derrotar el Palau per 5-1.
0: El Giro en marxa la 15a etapa amb Vinegor de líder.
3: Queden una mica menys de 50 quilòmetres, un Vinegor que té gairebé 2 minuts i mig avantatge ja sobre la portuguesa Eulàlio la General.
0: El català Àlex Palau surt des de la Pol a les 500 milles d'Indianàpolis.
3: I ho fa amb el repte de guanyar-les per segona vegada. Avui també gran premi de Canadà Fórmula 1 amb Russell des de la Pol.
0: Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
0: Titular a xarxes.
4: El Manchester City està homenatjant Pep Guardiola a les xarxes a l'últim partit del català a la banqueta. Tots són floretes cap al de Santpedor. Una de les imatges és un recull dels millors moments de Guardiola al City i el text que il·lustra el tuit és el més gran.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: T'espero. Tot gira amb David Clopés.
5: Bayern és dins l'àrea del control. Aixut creuat. Gol de Bayern. Bayern. Pressa la centrada, la rematada. Controla Salma. Dins l'àrea, Bayern. El segon. I que juga amb Salma. Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Aixuta Salma. Gol. Continua Bayern. Fa la passada cap a Salma. Salma és dins l'àrea. Pot fer el quart. S'ha acabat campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari, una revolució amb blau i grana. Avui, 23 de maig del 2026, el Barça crida campiones. Es mira al mirall i veu que els pals ja no són quadrats i que les nenes porten al camp els seus pares, i no al revés. Enhorabona, culers, que aquest títol és molt més que una copa.
0: Tot gira amb el Marçal Turo i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez i el Xavi Vall al control central. Avui sonarà i molt, Figaflaua, ja sabeu, concert. Si us agrada Figaflaua i si teniu ganes de festa i celebrar aquesta quarta Champions, tots avui cap a l'Avinguda Maria Cristina, i si pel que sigui no hi podeu ser, no patiu, que avui el Tot Gira us ho explicarem en directe. La festa comença a les 5, els actes previs, però les campiones pujaran a l'escenari que s'ha habilitat en aquesta Avinguda Maria Cristina a partir de les 7 de la tarda. En directe ho viurem al Tot Gira amb el Marc Andrés, que acaba de tornar a Oslo, i el tindrem avui també en aquesta festa de les campiones. En una temporada perfecta, perquè avui no només es celebra la quarta Champions, sinó també la Lliga, la Copa i la Supercopa. Temporada amb 4 de 4 amb aquesta festa avui a Barcelona. Serà, sens dubte, aquesta festa el punt àlgid entre 7 i 8 de la tarda, i aquí el Tot Gira us ho explicarem. Avui, enquesta oberta, sí, ja per anar fent xup-xup des de primera hora de la tarda, sí, al nostre compte x.com/totgira.
4: Mira, busquem la protagonista del partit d'ahir. Us preguntem al nostre perfil d'X qui et va agradar més en el partit de Barça-Lió d'ahir en clau blaugrana. Durem quatre opcions. Cata Coll, que va fer aturades inversemblants. Eva Peijor, que va fer dos gols. Alexia, la capitana. O Pere Romeu, que també a la segona meitat va canviar l'equip, doncs, amb una xerrada tècnica que les jugadores han explicat al descans. Guanya en majoria absoluta Cata Coll amb el 64% de vots. I per cert, deixem-me recomanar que entreu a les xarxes del Tot Gira, al Twitter, a l'Instagram, i veureu molts continguts en format vídeo del partit d'ahir, la narració del Ramon Salmurri, que ara sentíem un tastet en aquesta sintonia inicial, i també hi veureu un vídeo del president de la penya barcelonista de Noruega dient: visca el Barça és el millor equip del món. Com es diu això en noruec? Doncs entreu a les xarxes del Tot Gira i trobareu la resposta.
0: Si tot podeu aprendre una mica de noruec. La cara, sens dubte, el Barça campió d'Europa, la creu, ja ho sabeu, d'aquest cap de setmana al Girona, i d'aquí a no res, a les 5 de la tarda, obrim espai d'anàlisi amb el Solà, amb la Susi Sala, amb el Jordi Grau Ramió i també l'Eloi Amagat. També hem obert, Sergi, en què està, sí, el compte d'X del Girona.
4: Aquesta no tan alegre com la del Barça. Estem buscant responsable, que no culpable, del descens del Girona. Qui és el màxim responsable de la pèrdua de categoria de l'equip gironí? Els jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o la directiva? Aquí l'enquesta també és repartida. El 40% diu Quique Cárcel, el 30% diu la directiva, el 20% diu Mitchell i el 10% restant diu els jugadors.
0: Un quart de cinc, Esport en directe. La primera divisió s'ha acabat, Deli, queda aquest partit d'avui entre l'Atlètic de Madrid i Villarreal, on hi haurà en joc la tercera plaça. Penúltima jornada avui unificada de la segona divisió. Alguns partits, ara ho comentarem, que ja està tot decidit entre els seus equips i, per tant, doncs, no jugaran a quarts de set, que és quan hi ha el gran gruix de la jornada, on compta avui, Oriol, podria pujar una històrica primera, el Deportivo de la Corunya, i podria baixar un altre històric com el Saragossa, entre d'altres.
3: Mira, avui el Deportivo és dia gran per ell. Si guanyen el camp del Valladolid a partir de 6:45 de la tarda, ja seran equip de la primera.
0: No depenen de ningú, si guanyen pugen.
3: Si guanyen, pugen. I si no guanyen, a veure què fa l'Almeria, que també juga a la mateixa hora, per veure si punxa el camp de l'Esport.

0: Ara està jugant l'Andorra, que ja no s'hi juga res. L'Andorra són desens a la classificació, podrien millorar aquesta desena posició, arribar a la novena, i fins i tot en funció dels marcadors a l'última jornada encara podrien aspirar a atrapar el vuitè, que és l'Eibar. Andorra-Ceuta, partit intrascendent, amb poca gent veig al Comunal.
1: Al minuto de la primera part, recordem que clar, aquests són equips que la temporada que ve jugaran contra el Girona a la segona divisió, malauradament. Andorra 0, Ceuta 0, també començarà ara partit entre l'Albacete i el filial de la Real Societat. També seran equips que jugaran contra el Girona la temporada que ve. Quatre gats al Carlos Belmonte, el partit a punt de començar.
0: A Itàlia tenim futbol internacional, última jornada al Calcio. Ara tenim un partit intrascendent entre Parma i Sassuolo. Avui hi ha alguna cosa en joc?
1: I tant, avui hi ha equips que s'han de jugar a la Lliga de Campions i aquí entra, per exemple, el català Cesc Fàbregas, que amb el seu Como intentarà guanyar el camp del Cremonese, que s'hi juga avui també el descens en aquesta categoria. Entre el Como, la Juventus, el Milan i la Roma han de sortir dues places de Lliga de Campions. L'Inter ja és campió, ja té, evidentment, plaça de Champions, també el Nàpols. I entre aquests quatre equips, Milan-Càller, per exemple, avui Cremonese, Como, també Turí-Juventus, que hi ha derbi avui a Turí i Verona-Roma, doncs a tres quarts de nou veurem qui acaba jugant la Lliga de Campions.
0: I els Països Baixos avui ha hagut de patir, eh? L'Ajax, d'Òscar García, acostumat a jugar la Champions, doncs bé, han hagut d'anar fins una final, així és com ho decideixen els Països Baixos, una final contra l'Utrecht per decidir qui dels dos jugaria la Conference League la pròxima temporada, i ha estat finalment l'Ajax de l'Òscar qui ha aconseguit aquesta plaça, tot i així, els penals. Li ha costat, però finalment l'Ajax de l'Òscar ha aconseguit aquesta classificació europea. I me'n vaig cap al Giro, perquè Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Avui tenim, després de l'etapa de muntanya dura d'ahir, on, ja ho sabeu, Jonas Vingegaard va atacar, es va col·locar ja la malla rosa, tercera victòria en aquest Giro d'Itàlia. Avui tenim etapa en principi de transició, perquè és plana, en final a Milà, i per tant en principi abocada a que resolgui l'esprint.
2: Total tranquil·litat, serà resolta l'esprint segur. Falten 42 quilòmetres pel final, hi ha una escapada de quatre corredors que lluiran els mallots i poca cosa més, perquè seran agafats pel gran grup a pocs quilòmetres de meta, ja treballant en aquest gran grup els equips dels velocistes, l'Univet de Dylan Groenewegen, el Sudal de Paul Magnier, que són segurament els grans favorits de la victòria final avui.
0: Recordem, Vingegaard té ara mateix al capdavant de la classificació 2.26 sobre el portuguès Eulàlio, que ahir, malgrat va perdre la malla, resisteix encara en posició de podi. Félix Gall, l'austríac, que és tercer a 2.50 de Vingegaard, i ja més allunyats, Arensman a 3.03, Jake Hindley a 3.43, Opelizzari, l'italià, el jove italià, a 4.22, per tant, Vingegaard, que podríem dir que ahir va pràcticament posar la primera pedra, si no la segona, aquest Giro d'Itàlia, que seria el primer que aconsegueix, i el convertiria en el ciclista, un dels pocs ciclistes que pot dir que ha guanyat les tres rondes. Ja té la Vuelta, ja té el Tour, li faltaria guanyar aquest Giro d'Itàlia.
2: Ho hauria fet abans que Pogacar.
0: Això mateix, a Pogacar li falta la Vuelta. Sí que té el Giro però, i el Tour, però li falta la Vuelta. I una més, de Futbol Sala. A aquesta hora ens agradaria estar fent la transmissió de la final de la Copa del Rei de Futbol Sala, però ahir, recordeu, el Barça va caure eliminat als penals. Una altra vegada el Barça de Javi Rodríguez, que cau en una tanda de penals, li va passar la Copa d'Espanya, li va passar ahir a la Copa del Rei, el va eliminar el Jaén, i el Jaén juga aquesta final contra el Cartagena a Càceres.
1: Ara mateix el partit es troba a l'equador de la primera part i empata un al marcador entre el Cartagena i el Jaén. Joao Sala ha avançat al Jaén, però Mota cap d'uns instants ha empatat, de moment empata un a la primera part.
0: Cert, ahir es va disputar la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol Sala, confirmem que el Penya Esplugues, un dels dos equips catalans, va confirmar el descens de categoria, després de perdre 4-0 a la pista de l'Atlètic Torcal. Les Corts, en canvi, se salva després d'empatar 2 a la pista del Pollo. Passen 20 minuts de les 4 de la tarda, han començat els play-off de l'hoquei Lliga Masculina i Femenina. Hoquei Patins, el tot gira.
3: Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure.
4: Estic girat.
3: És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent, i el cos et omple de vida.
4: Amb Guillem Soler.
3: De cop torna l'alegria.
0: Ok, patins del tot gira. Guillem Soler, què tal? Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: T'enganxem de ruta cap al País Basc francès, oi?
5: De ruta cap a Iparralde, que avui toquem a un poble preciós que es diu Hatxou. Ens menjarem unes xuletes i ens veurem unes cidres a la vostra salut, si no us sap greu.
0: No, home, no. Ja pots fer el que vulguis. Què esteu arribant ja o què?
5: No, estem passant Pamplona, encara queda un tros.
0: Molt bé, però suposo que ha connectat a l'hoquei, no, tu, Guillem, sempre?
5: Home, no m'he perdut ni un partit, com sempre, ja saps que tinc la pantalleta. Ahir hi havia un moment que tenia no sé quantes pantalles alhora, suposo que va passar tots, entre el del Girona, el Barça, acabaves de veure el femení, estava veient el Reus Calafell, a casa meva pensaven que m'havia tornat boig.
0: Mira, perquè centrant-nos en l'hoquei més enllà de l'última jornada,

0: Lliga i de la final de la Champions que va guanyar el Barça. Ahir es van jugar els segons partits del play-off de quarts de final de l'Hockey Lliga. Les eliminatòries estan molt emocionants. Jugats ahir, Noia 6, Barça 3, Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4 i Lleida 2, Liceu 4. El Noia, el Reus i el Voltregà empaten les seves eliminatòries i dimarts disputaran el tercer definitiu partit. El Lleida, en canvi, va quedar eliminat davant del Liceu, que és el primer equip que es classifica per a les semifinals. Començo pel resultat segurament més impactant, a l'Ateneu. Noia 6, Barça 3. Sorpresa amb aquest marcador, Guillem?
1: Home, sorpresa relativa, perquè ja sabem que aquest any al Barça li costa més del que és habitual, que cada vegada perd un llençol, però venien de fer una molt bona fase final de la Champions i, bueno, tens aquella esperança de dir, a veure si torna a ressorgir i a tocar la tecla ja el Mister Ares. De moment sembla que encara no. Em consta que tenen alguns lesionats, que el Barroso juga però el anaven a operar d'una hèrnia, però ho han parat perquè el Llorca també tenia molèsties, perquè, o sigui, que no acaba de poder comptar amb tots els jugadors de la plantilla al 100% com segur que li agradaria el cos tècnic, i tot i això, i que anar sense dormir sempre és una pista complicada, si ho poses allò dintre d'una coctelera, doncs et pot sortir perfectament el resultat que et va sortir ahir, que el Barça palmi a una de les pistes més complicades de la nostra lliga.
0: De fet, és curiós, jo no sé si a Sant Sadurní ho veien difícil i pensaven que ahir acabarien la temporada, perquè l'Aleix Esteller, que ja ha anunciat que es retira, que deixa l'Estic
1: i serà el proper entrenador del Noia.
0: Això mateix. Doncs sí, li tenien preparat l'homenatge, perquè, és clar, l'eliminatòria es decidirà al Palau, ja veurem si el Noia és capaç d'eliminar el Barça, però li van fer un petit homenatge a la pista de l'Ateneu pel que pugui passar, perquè potser ja no torna a jugar amb la samarreta del Noia i de moment allarga un partit més la seva carrera, en aquest cas a partir que jugarà al Palau el tercer definitiu.
1: Totalment, totalment. Segur que devien pensar, bé, per si un cas, que l'homenatge ja estigui fet. Sí, sí. Què més bonic que t'homenatgin guanyant a casa teva a tot un Barça en un play-off pel títol de Lliga, després d'haver estat tota la teva carrera al club del teu cor. Per tant, des d'aquí, felicitar aquest home i que també tingui una molt bona carrera com a entrenador, que comença la propera temporada.
0: A Reus, mentrestant, 2-0 davant del Calafell, una eliminatòria marcada per la impugnació que va fer el Calafell al primer partit. El Reus, recordem, havia guanyat inicialment el primer partit per 1-8, però el comitè de competició va acabar donant la raó al Calafell, que va impugnar el partit per alineació indeguda del Carles Casas, que és jugador del filial del Reus. Explica'm una mica com tot plegat com ha anat, que en certa manera tu ets part implicada. Com s'ha viscut això, Calafell?
1: Home, no és agradable guanyar un partit al despatx. La veritat és que jo em sentia bastant incòmode com a part implicada. De totes maneres, clar, és allò que el Calafell havia perdut 3 punts contra el Maçanet exactament per la mateixa raó, i quan això va passar, doncs què van fer els serveis jurídics del club? Doncs van dir, a veure si hi ha algun rival nostre que estigui en fals, igual, i oh, casualitat, el Reus està igual que nosaltres. Llavors, doncs gairebé que et veus obligat a fer-ho, no? Perquè el que tu vols és poder continuar viu, igual que el Maçanet doncs va recórrer i el Calafell va perdre 3 punts vitals, perquè en aquell moment col·locaven el Calafell fora de la Champions. Doncs el Calafell va fer el mateix amb el Reus, que entenc que estigui molest, però que a la vegada doncs penso que el problema el té la federació, que no posa les normes prou clares, o depèn de com ho vulguis veure, que el Maçanet va ser molt viu d'obrir aquest meló que a dia d'avui encara no s'ha acabat de tancar i que sembla doncs que també a Plata i a l'Hockey Lliga doncs s'estan fent recursos per sobre de les nostres possibilitats.
0: Després en parlarem del que ha passat a Plata, sí, que déu-n'hi-do, però sí, els Reus també estan empipats, diuen, van fer un comunicat al·legant que la reclamació s'havia presentat després del partit
1: Reus...
0: no abans.
1: Sí, també tinc... Bueno, el Maçanet va fer el mateix al Calafell. Sí, sí. També tinc una cosa, a Reus es queixen molt, però quan al Calafell li fan això i és un rival directe teu i tu també estàs en fals, vull dir, està bé queixar-se, però també he trobat a faltar un puntet d'autocrítica de dir, bueno, potser hauríem de fer les coses una mica més bé, perquè ja estaven avisats. Per tant, entenc el descontent, no estic d'acord amb que s'hagin de guanyar cap partit als despatxos, per mi això no hauria de ser, per mi ja no vaig estar d'acord amb que li treguessin 3 punts al Calafell, tampoc que li treguessin 3 punts al Caldes contra l'Alcoi. Aquest any s'han tret massa punts als despatxos, jo crec que ha de ser molt gros perquè algú que ha guanyat una cosa a la pista li pugui retirar en un despatx, i crec que aquest és l'error de la Federació Espanyola d'aquest any, no? De per què treus punts? Posa sancions administratives, però no treguis el que s'ha guanyat a la pista en un despatx, perquè ho trobo, pels que ens agrada l'esport, això és impossible que hi estiguem d'acord.
0: Bé, doncs aquesta eliminatòria que resoldrà el Joan Ortoll, perquè la tenim empatada un entre Calafell i Reus. El Voltregà, que ha empatat també la sèrie amb l'Igualada. No sé si a l'Igualada se li està fent una mica llarga la temporada. Van ser, recordem-ho, un dels equips més en forma a la fase regular, van ser tercers al final de la fase regular, i ara veuen com el Voltregà els empata la sèrie i hauran de decidir-ho les comes per poder passar a semifinals.
1: Sí, a veure, el Voltregà va amb la fletxa verda, Ojo, que va acabar la temporada com un coet, recordeu-vos-en que guanyaven a Reus, o sigui, guanyaven a tothom, o sigui, van acabar molt, molt a tope, i crec que té la seva lògica que a Sant Hipòlit pugui guanyar-te el Voltregà, que ha acabat com un coet, i a l'Igualada, bé, no sé si li fa llarg, és que és molt difícil anar a guanyar Voltregà sempre, i més en un play-off. I ja et dic, sí que potser és això que dius tu, no? Uns porten la fletxa un pèl més avall i el Voltregà ve amb tota la il·lusió d'acabar la temporada com un tiro, i crec que el tercer partit pot passar qualsevol cosa. Recordem que el primer van anar als penals, vull dir que van anar al canto d'un duro, això. Depèn de com surti la cosa. A més, també hi ha una miqueta d'ambient enrarit, perquè a l'Igualada ha tocat el porter, el Codony, per la propera temporada... i això tampoc està agradant molt a les aficions. Vull dir que hi ha un ambientillo així. Després tampoc van poder entrar els aficionats del Front Tauró a Sant Hipòlit, perquè el pavelló és tan petit que només hi ha 300 localitats. Vull dir que ja no només és a dintre de la pista, sinó que en tots els nivells s'està posant calenteta aquesta eliminatòria.
0: I el Liceu com un tro, el líder de la fase regular per la via ràpida, única eliminatòria que s'ha decidit en dos partits, van eliminar el Lleida, el campió de l'Europa Cup. Poden estar contents a Lleida amb la temporada que fer, perquè han guanyat un títol europeu, han tornat a guanyar l'Europa Cup. El Liceu, de moment, segueix presentant candidatura en aquesta Hockey Lliga.
1: Total, fixeu-vos que el Liceu sempre va un pas per davant de la resta. Tindran el factor pista a favor fins al final, van ser campions de la Lliga regular, i ara ja és el primer equip que ho ha despatxat amb dos partits i podran descansar. Recordem que Calafell i Reus, o Reus i Calafell, juguen dimarts, el qual tu dimecres et fan un mal les cames que no vegis, i dijous ja te'n tens que anar cap allà perquè es juga divendres. Per tant, el Liceu té un avantatge important, té el primer partit a casa contra un equip que vindrà de jugar dimarts de la nit a un derbi que sempre són calentíssims i que sempre deixen algunes molèsties a les cames dels jugadors. Per tant, el Liceu, a dia d'avui, un pas per davant de tota la resta en aquesta Hockey
0: Lliga. El Liceu es creuarà amb el guanyador d'aquesta eliminatòria entre Calafell i Reus, l'altra banda del quadre, entre Barça i Noia, un semifinalista, Igualada Voltregà sortirà el rival d'aquesta banda del quadre. Molt bé, també han començat els play-offs de l'Hockey Lliga femenina, semifinals al millor de 3, ahir Fraga 0, Telecable 1, aquest migdia, Vilassana 5, Palau 1. Victòria clara, contundent, del Vilassana, que recordeu, va ser el líder de la fase regular i comença amb bon peu aquest play-off. Al Palau li tocarà dissabte que ve, el segon partit, guanyar a casa per forçar el desempat. I he deixat, Guillem, pel final, l'embolic de l'Hockey Plata, la segona categoria. A veure si ho explico bé. La fase regular va acabar amb molta polèmica. El grup Nord, Lloret i Manlleu arribaven a opcions de ser primers del seu grup i, per tant, aconseguir l'ascens directe. El Lloret depenia d'ell mateix, però va perdre amb el Mataró. El Manlleu va guanyar i aconseguia passar al Lloret i, per tant, pujar a ascens directe. Però, compte, el Lloret va impugnar el seu partit pel mateix que estem dient, alineació indeguda del Mataró, i li han donat la raó. Què ha passat? Doncs que Lloret puja a l'Hockey Lliga i el Manlleu farà promoció d'ascens. Aquest és l'embolic del grup Nord, perquè al grup Sud també n'hi ha hagut d'embolic. Primera plaça del filial de l'Igualada, que no pot pujar. El més lògic, o vaja, el que diria la raó, és que pugés el segon, que és el Vilafranca, però s'ha decidit que el Vilafranca faci promoció contra el Manlleu i l'Igualada es ven la plaça. I es parla aquí que podria comprar-la alcaldes descendit de l'Hockey Lliga. Home, em crida molt l'atenció el que ha passat en el grup Sud i aquesta història amb l'Igualada, amb el filial, que es pugui vendre la plaça.
1: No cal ser una llumanera per adonar-se'n que això és una casa de barret sense mestressa,
0: totalment.
1: No? Perquè, a veure, què m'estàs explicant? O sigui, que l'Igualada queda primer i es ven la plaça? Però això, amb quin esport ho has vist, tu, això?
0: No, no, enlloc, enlloc.
1: Tu ho has vist algun lloc, això?
0: No, no, no, els filials no poden mai pujar de categoria si tenen el seu primer equip a la primera categoria, però clar, aleshores vol dir que aquí hi ha un negoci, no? En treuen un profit econòmic.
1: És que jo no ho he vist mai en cap esport, només amb l'hoquei patins. O sigui, l'Igualada no pot pujar perquè és un filial i es vendrà la plaça. O sigui, i un equip que ha quedat per baixar d'hoquei lliga pot comprar la plaça en comptes del que ha quedat segon pugui pujar? És que prefereixo no dir-te què en penso, perquè un dia em fotràs fora i em deixaràs sense secció. Clar, si t'ho digués clar, si t'ho digués clar el que penso, la setmana que ve no em deixes sortir.
0: No, home, no. A veure, a mi m'ha creat molt l'atenció, m'ha semblat surrealista, i clar, aquí hi ha molta gent empipada. Entre ells, per exemple, l'Espanyol, un històric que estava lluitant per intentar tornar a l'hoquei lliga. Van tenir-ho a prop. És veritat que també els hi van impugnar un partit i van perdre uns punts decisius per poder ser segons, però, esclar, s'estan queixant molts equips dient, home, això no és possible, perquè qui hauria d'haver pujat directe és el Vilafranca com a segon classificat darrere del filial de l'Igualada. Però bé.
1: Això és campixa i rellisca, que deia aquell.
0: Molt bé, Guillem. Ens seguirem parlant. Setmana que ve més play-offs. Una abraçada. Que vagi bé el concert.
1: Cuideu-vos molt. Una abraçada a tots.
0: Campixa i rellisca, diu en Guillem Soler, el nostre home estic girat. Per cert, Déu-n'hi-do, mentre parlàvem d'hoquei amb el Guillem Soler, el que acabem de veure a l'estadi de l'Andorra, on està jugant aquest partit intranscendent davant del Ceuta, quin gol que acaben de veure els aficionats de l'Andorra, quin gol que s'ha fet l'Andorra en pròpia porta, tan i tan ridícul. Jo crec que això serà a tots els àpics.
2: És pixa, campixa i rellisca també el que li ha passat a l'Andorra, perquè s'ha marcat un gol en pròpia porta Martí Vilà al minut 10 de la primera part. Mira, la jugada és tan fàcil com que el porter de l'Andorra, Rati, s'acaba des de porteria, ha intentat passar la pilota, ho ha fet de fet al seu defensa a la banda esquerra. El defensa li ha tornat la pilota al porter per jugar-la i ha fet un bot estrany la pilota, això també és veritat davant del porter, però se l'ha introduït a la mateixa porteria.
0: És a dir, el porter vol xutar-la, vol refusar-la al primer toc, no toca la pilota, i aquesta assistència dolça de Martí Vilà acaba al fons de la xarxa.
2: Que és ridícul per un Andorra que està perdent i que a més ha vist com Petxa uns minuts abans d'expulsar per una vermella directa mentre Piqué reia des de la graderia al 17 de la primera part, aquest gol que evidentment entre Rati i Vilà han aconseguit un dels gols més ridículs de tota la temporada, mentre que Albacete acaba de marcar també l'Albacete, quatre gats també al camp de l'Albacete, ha marcat Jefte Betancourt, l'heroi de l'eliminatòria contra el Real Madrid, perquè va ser l'autor del gol que va eliminar el Madrid a la Copa, Albacete 1, Real Societat B 0.
0: Avui, per cert, cap a la recta final del programa, al voltant de quarts de nou, trucarem l'Orfeo i li demanem que ens expliqui bé com està tot el procés electoral del Real Madrid. Ja sabeu, ahir Enrique Riquelme va ja presentar l'aval i serà, o hauria de ser declarat oficialment, candidat, i per tant en 20 anys tornarem a tenir eleccions, 20 anys després tornarem a tenir eleccions a la presidència del Madrid entre Riquelme i Florentino Pérez. En parlarem més tard amb l'Orfeo Suárez. Ara pausa i quan tornem, atenció, ens espera el Jordi Mèlic amb una història de futbol català que jo crec que és molt interessant. Un club de Catalunya, un club de planter de Catalunya ha decidit vetar l'entrada als pares als entrenaments per evitar que facin d'entrenador quan no els hi pertocaria.
3: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari. Acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
5: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
6: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
7: Ostres.
6: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
3: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
8: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
9: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem. I al final
7: vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club, l'horari del programa a la mitjanit, doncs el club de la mitjanit, i persona, no?
9: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
10: Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
11: El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
12: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
14: Revolució 4.0 amb Xantal Llavina.
13: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
14: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
13: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
15: La nit dels ignorants s'hereda.
16: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
15: Pot arribar a travessar oceans.
17: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
15: Veu com creixen els seus oients màgics.
18: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
15: I posa la pell de gallina.
19: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
19: És que m'heu posat la pell de gallina.
20: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
21: Aneu massa de listos.
22: I els valencians?
21: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
20: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
23: Una vegada més demostrarem que és mallorquí, sobretot som caparruts.
24: Ha sentit el que acaba de dir?
25: Que a Mallorca no feu l'amor.
14: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
14: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
28: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
14: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
20: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
28: Per darrere l'espera i pam, pam, pam...
14: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'app web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Estàs escoltant el Tot Gira.
26: Amb David López.
14: El Malic del Futbol. Amb Jordi Mèlic.

0: del futbol, Jordi Meli, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, m'agrada molt estar en els estudis de Catalunya Ràdio, que de vegades sí. Em tens per allà tirar.
0: És car de veure, t'agrada tant trepitjar territori, Family Contour, que sí. Aleshores no et veiem aquí a casa. No,
1: això és broma, això és broma.
0: Quin himne es portaràs avui?
1: Mira, avui...
0: El segon candidat al mes de maig, millor himne del mes de maig.
1: Correcte, i d'un club petitet, l'Associació Esportiva al Colatge de la Comarca del Segrià, un club familiar en clar creixement, que fins i tot té equip de veteranes i veterans, és a dir, que té tota la línia completa. Fundat l'any 1922, precisament per celebrar el centenari, es va estrenar un himne al maig del 2023. Un himne molt fresc i juvenil, per cert, amb la participació de la mainada. Com sempre et faig un tastet, diu, amb un groguets... Un himne creat i interpretat per en Rubén Satorra, que és professor de música del poble, amb els nanos del futbol base del club, i enregistrat, per cert, als estudis de l'Albert Cortassa. Hem de dir que en Rubén Satorra, sí, de vegades fa bolos musical, però no és la seva professió. Ell és professor de música, però no s'hi dedica. És a dir, no es guanya la vida amb la música.
0: Molt bé. Després l'escoltarem. Abans, tema del dia. Vitamina de l'amor. I avui us volem presentar una iniciativa força curiosa, del Club Futbol Les Cabanyes. Ens ha cridat molt l'atenció. Atenció, perquè els entrenaments del futbol base d'aquest club es fan sense la presència de pares i mares als entrenaments.
1: Exacte, i avis i cosins, No hi pot anar familiars a veure els entrenaments.
0: No tenen permès a l'entrada.
1: No, un fet més que entra en la singular metodologia de treball del Club de l'Alt Penedès, fundat l'any 1981. Fa 9 anys, el club va fer un gir en la seva política esportiva, potenciant molt el futbol de formació i renunciant, fins i tot, al primer equip amateur. Tot això, evidentment, amb la convicció de la junta directiva, perquè si no, no es pot fer res, això. Presidida per l'Enric Carllarg i amb un primer mestratge d'en Juancho San Miguel, mític entrenador del Penedès. Cap per als entrenaments, David. Objectiu, que l'entrenador estigui tranquil, que treballi. Fins i tot cada equip té un mediador per resoldre els conflictes, i així també alliberen a l'entrenador. I també es fa, atenció, una preparació específica a aquella mainada interessada a ser futurs entrenadors de futbol.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm.
1: Que no només entrenen el que és el futbol en si, l'esport, sinó que també es fa entrenament.
0: Van més enllà. Saps què passa? Sí. Que ja és habitual anar a entrenaments de futbol base i veure pares que es passen de la ratlla i que es creuen que són l'autèntic entrenador. I és un problema, això.
1: Des de fa 4 anys, el coordinador general és en Cristian García, de 45 anys. En Cristian, abans d'aterrar a Les Cabanyes, ha passat per un munt d'equips, destaquem Nàstic de Tarragona, Club de Futbol Cubelles, Vilafranca, i fins i tot ha estat seleccionador de formació de les seleccions de Tarragona.
0: El tenim connectat. Cristian, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Home, sobta,
2: I que sobta amb vosaltres.
0: I nosaltres també que siguis aquí. Sobta molt, perquè això, vaja, jo no sé si existeix en cap altre club del futbol base a Catalunya. No sé si et consta a tu, si us ha arribat que hi hagi més gent que ho faci.
2: Per aquí el Penedès, que jo conegui, o la zona de Tarragona, crec que no, que són bastant atípics. Crec que no, per la zona, però suposo que algun club, per exemple, amb l'àmbit professional, segur que fan entrenaments de porta tancada.
0: Sí, clar, però és diferent.
2: Un club
0: és diferent.
2: Petit i amb aquesta dimensió social, no el conec. La veritat és que no ho sabem.
0: Per què es va prendre aquesta decisió, Cristian?
2: Mira, com heu comentat abans, aquest projecte va començar perquè només hi havia futbol amateur. Nosaltres som un poble molt proper a Vilafranca del Penedès, només amb 1.000 habitants, i no hi havia futbol base. I llavors, hi havia una sèrie de nens petits del poble que no tenien on anar a jugar, que s'havien de desplaçar fora. I com heu comentat, doncs un molt bon amic meu i un excel·lentíssim entrenador i referent al Penedès, com era Juancho San Miguel, havia acabat la seva etapa com a coordinador i no volien entrenar gaire més. Li van fer la proposta de començar amb un equip de mainada. I llavors ell va posar una mica els condicionants. Va dir, d'acord, si ho fem, però ho aposteu i ho fem d'aquesta manera. Perquè, com veu dit, a vegades passa això, sobretot amb els més menuts, que el pare es posa al costat de la banda, donar instruccions i no sé què. Llavors va dir, si engeguem aquest projecte, és amb aquestes condicions. I això va començar fa uns 9 anys. I així ha continuat, no? Una mica ho hem intentat mantenir, això de que l'entrenador es pugui dedicar realment a posar tot el focus a la millora de cada un dels nens.
0: Quan veu prendre aquesta decisió, els pares com s'ho van prendre?
2: Pues com que ja et dic, com que no n'hi havia de futbol base i aquests pares eren els primers que van fer aquesta demanda i la van acceptar, pues en un primer moment ho van agafar amb els braços oberts, no? Primer va sobtar perquè deia, ostres, i per què ho feu, això? Però quan als pares els hi dona, inclús ara jo que vaig fent les reunions i que seguim això de manera continuista, quan els hi dones els arguments, jo crec que potser al principi xoca, però ho entenen, no? Jo faig el símil de, amb altres activitats extraescolars, que això no passa, no? Si la meva filla feia música, per exemple, i no, jo no tinc accés a entrar a les classes que fan, no? És una qüestió de confiança amb l'entitat professional que treballem. Llavors pot xocar primerament, però després les famílies ho entrenen, veuen que hi ha un bon treball, i evidentment doncs, els caps de setmana poden accedir perquè és un lloc públic i al final els equips juguen, competeixen, o inclús amb algun... Bueno, aquest any, per exemple, hem inclòs que un cop al trimestre les famílies poden entrar i accedir a veure l'entrenament.
3: Clar, però entenc, Cristian, però... que si els pares ja estan d'acord amb aquesta mesura i que l'integren i l'accepten, ja també el seu comportament als partits, on sí que poden entrar, ja és diferent, també.
2: És diferent, evidentment. I si veiem alguna actitud des de fora, no?, tant els coordinadors com els delegats, com els mediadors, com he mencionat abans, doncs s'intenta parlar una mica amb ells, no? De dir, vinga, va, procureu no donar instruccions, animeu, perquè els animem a que vingueu, a que animeu els nanos i tal, però intenteu, sobretot això, no? Es produeix una mica dicotomia amb els més petits, de que el pare precisament doni ordres de que s'aixuta i nosaltres estem dient una altra cosa, no? Llavors, el nen pot tindre aquí confusió.
3: Ah, clar, llavors... a qui fa més cas un nen? El pare o l'entrenador?
2: Jo crec que l'entrenador. Pues jo crec que...
3: Sí? No ho sé.
2: Depèn de l'edat, perquè jo crec que és això, que tenen dubtes, perquè, clar, si el meu pare, no, el que veig cada dia amb la persona que més estimo, m'està dient una cosa, però el meu entrenador, que també veig com una bona figura de pare, que representa que és el que en sap, pues això que passa a vegades és que hi ha bloqueig, no? I que fins i tot el nen no sap què fer. Llavors, precisament per això intentem evitar-ho, no? Sobretot amb els entrenaments, perquè això seria continu, si no, i a casa donant unes instruccions i des del club que nosaltres considerem que som escola, s'han donat unes altres, i llavors jo crec que no acaba d'ajudar.
1: Aquí hi ha un fet també molt important, Cristian. Primer, que la Junta Directiva s'ho creu, l'Enric Gallar, el president, perquè si no això seria un maldestre. I segon, que encara no hi ha equip amateur, però crec que en el futur es vol aconseguir que hi hagi un equip amateur precisament amb aquesta canalla que esteu entrenant. Com veus tot plegat, això?
2: Doncs és això, és una realitat. No? Primer, que ho dic, que el més important és tindre la gent de dalt que realment hi cregui. No? I en aquest cas, l'Ernest com a president i la Junta Directiva és gent que ens recolza al 100% i jo crec que aquesta és la part fonamental, perquè si no, la veritat és que els projectes a llarg plaç al futbol costen i costen molt, perquè volem immediatesa de resultats. I com heu dit, doncs la nostra proposta, aquest any ja tenim un juvenil, i la proposta és que en un parell d'anys aquest sènior torni al club i amb gent precisament d'aquesta de casa, no? De feta des de baix, bueno, i aquí sí pots intentar competir el màxim bé possible, no? Però amb gent des de baix, amb gent de la casa i amb ganes, amb molta il·lusió de continuar aquest projecte.
3: Expliques, doncs, que gràcies a aquesta decisió que heu pres, doncs, que els pares i mares doncs, no tinguin accés a aquests entrenaments de la mainada, sí que, òbviament, poden ser els partits que juguen els seus fills, això doncs, ho han integrat i, per tant, el seu comportament també és millor durant els partits. Ara et preguntaré per un altre vessant, el comportament cap als àrbitres, perquè a vegades hem vist escenes, diguem-ne, de familiars a la graderia que es passen de la ratlla amb l'arbitratge. Aquí vosaltres, sí. Això, no sé si incidiu també en aquestes converses amb les famílies i si heu detectat que també hi ha una millora en aquest sentit.
2: Sí, molt també. Com heu dit, jo crec que l'esport i més el futbol, no, és una mica desagradable en aquest aspecte. Sempre diem que nosaltres, bueno, els valors, l'educació és el que va una mica per davant, precisament per això, com que som a escola, doncs tots els nens donen la mà, tothom té l'hàbit de dutxar-se, perquè ara això també està com una mica en desús, no? Ara els nens ja que gairebé venen canviats des de casa i es dutxen. I nosaltres no, seguim potenciant això per crear autonomia i precisament per crear aquests valors. Llavors intentem també molt a les xerrades igual, no? De dir a les famílies, sempre fem un al començament, i si hi ha algun grup que té alguna inquietud també a meitat de temporada i a final de temporada, per posar aquests elements comuns, no? Que al final el que volem és que és això, si el nen va passar-s'ho bé, va rebre una educació, doncs el que no podem fer és traslladar doncs, insults, no? Cap a rivals, contraris, àrbits. I si malauradament això passa amb els pares, doncs es parla amb ells, i si passa amb algun jugador, doncs també tenim una normativa de règim intern, doncs que apliquem sancions, sigui el que sigui. No? I aquí una mica el que es diferencia és això, de que si tenim nens que no venen a entrenar per les qüestions que siguin o han tingut una falta de conducta, doncs no se'ls convoca. Ja pot ser el més bo que el que vulgui, no? Perquè per davant van aquests valors.
1: Formació integral,
2: crec que això és un fet una mica diferenciadora, no?
1: Diríem que és una formació totalment integral, de tots els aspectes que mouen el món del futbol, i aquesta presència també, que ho trobo genial, de la figura del mediador en cada equip. Hi ha d'haver l'entrenador que fa d'entrenador, el delegat que ha de fer de delegat.
3: Sí, perquè moltes vegades
1: i el mediador que
3: es considera que l'entrenador ha de fer tot. més rols dels que realment està fins i tot preparat per poder assumir, no? Clar. I aquesta figura del mediador crec que és molt encertada, no?
2: Totalment d'acord. I de fet es deia això, no? Jo que he entrenat molts anys, la gran majoria de tots els meus anys he entrenat sol, no? Llavors tu, fins i tot una vegada el delegat t'ha fallat i llavors està pendent de les fitxes per l'àrbit, de preparar el material, de recollir-lo, de donar una bona gestió als nens, evidentment, no? És això, d'estar per l'àrbit. I clar, al final toques molts pals, com vosaltres heu dit, no? Evidentment també la societat ha canviat i ara has de fer una mica de psicòleg, de metge, d'ajudant, i tot això amb un salari bastant baix. I nosaltres com a club, a més, fem reunions setmanals amb tots els entrenadors, fem la formació, els demanem que tots els entrenaments estiguin penjats mitjançant un drive, no?, la plataforma i demés. Llavors, que tot això a vegades és difícil, no?, i on té una càrrega l'entrenador. Per això pensem que els hem de cuidar molt bé, no?, i que també penso que com a club, doncs és igual que siguis un A, no?, amb una altra entitat, que un B, que un C, o una mainada, que un juvenil, que si les famílies paguen una quota han de tindre els mateixos serveis. Llavors nosaltres intentem que tots els equips tinguin dos entrenadors, que entrenin en mig camp, que tinguin el mateix material, i és això, no?, i un delegat que sigui, si pot ser de la Junta, si no, evidentment, com més equips tenim, doncs a vegades costa, però un delegat que es para, i per evitar doncs possibles conflictes, ja ho sabeu que a vegades amb un equip, doncs, no, és que com que el delegat és el pare de no sé què, doncs llavors no arriben coses, tenim aquesta figura de mediador, que és un altre element de la Junta Directiva que ens ajuda d'enllaç.
1: Cal felicitar el club, cal felicitar el president, que li hem fet el nom, el president es diu Ernest, que li diuen Enric, Ernest Gallar, que des d'aquí saludem, que vam també xerrar amb ell i que estava molt, molt satisfet perquè ahir va haver, en el principi de la seva, del seu mandat, aquesta renúncia a l'equip amateur, no?, que sembla l'equip amateur és la nineta dels ulls de tots els clubs, i ell va fer aquest pas endavant, l'Ernest, de dir no fem futbol amateur, comencem pel futbol base i a veure si això ens porta a bon terme.
3: Molt bé, doncs, Cristian, l'enhorabona per aquesta iniciativa i veurem si això també es trasllada a altres clubs de Catalunya. Exacte, perquè crec que la iniciativa és molt i molt bona. Que hi hagi molta sort, que vagi bé la temporada.
2: Moltíssimes gràcies.
3: El Cristian García, coordinador general d'aquest club de futbol, Les Cabanyes, al costat de Vilafranca del Penedès. Va, els himnes!

0: concurs d'himnes del futbol català. Onzena edició.
1: A veure, avui us presentem el segon himne candidat del mes de maig. El primer va ser la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca. Avui marxem cap al Segrià.
2: El 333, 333, quina por. Associació Esportiva Alcolatge a la comarca del Segrià, fundat...
1: No hauríem de dir Alcolatge?
2: O Alcolatge. Alcolatge, sí, potser sí. Aquesta E, Alcolatge. Vale, diem Alcolatge. A la comarca del Segrià, fundat el 1922 i presidit per la Gemma Vila-Cetrú. Tenim una altra dona, és d'aquell 8% de presidentes. L'altre dia li vam comentar quan vam parlar amb ella i cal felicitar-la. Un amateur a la tercera catalana i 12 equips de futbol base, himne del 2023 per celebrar també el centenari, creat i interpretat pel professor de música local Rubén Satorra i enregistrat per Albert Cortasa amb la participació del futbol base del club. És un himne curt, aquests que ens agraden. Un minut 30 segons. Té dues estrofes. Una ja l'hem escoltat a l'inici del programa. La tornada és molt maca i diríem que la tornada és una miqueta llarga, però l'essència d'aquest himne. Som un equip fort,

0: en català occidental...
1: Al col·legi.
0: Hem de dir al col·legi.
1: Perdoneu-me, al col·legi. Després l'himne acaba, doncs, amb aquest crit de guerra del nom del club. La mainada, eh? Que tots van anar... Eh? I qui que segueixen, eh?
0: Hi ha molts clubs que ho fan, això, eh? D'incorporar la mainada del futbol base també per poder-hi participar en l'himne.
1: Doncs és el segon himne d'aquest mes de maig, juntament amb el de la setmana passada, o l'últim que vam posar, la Unió Esportiva Castellfollit de la Roca.
0: Aquest mes de maig és l'últim mes on presentem himnes. Quan tanquem mes de maig i quan tinguem ja guanyador al mes de maig, ja tindrem els 9 guanyadors de cada mes, des del setembre fins al mes de maig, i ja començarem a organitzar la final del concurs d'aquesta 11a edició del concurs d'himne de futbol català, que com sempre podeu consultar tots els himnes, no només els que participen a cada mes com a candidats, sinó també els que han passat pel programa en aquesta fonoteca dels himnes de Catalunya Ràdio, catradio.cat/himnesfutbol. Gràcies, Mèlic.
1: Fins la propera.
2: Entra a catradio.cat/himnesfutbol i consulta el mapa interactiu amb tots els himnes del futbol català. I si detectes que l'himne del teu club no hi és present, ens el podràs enviar i l'incorporarem. catradio.cat/himnesfutbol.
3: catradio.cat/himnesfutbol.
4: A la segona divisió, pendents dels dos partits que tenim ara mateix en joc, continua perdent l'Andorra contra el Ceuta. Andorra 0, Ceuta 1, el 39 de la primera part, amb aquest gol ridícul, autogol, que s'ha marcat l'Andorra. També el Bacete 2, Reial Societat B 0, que va marcar el conjunt manxec el segon gol al 37 de la primera part. I d'aquí uns minuts, jo ja estic mirant a Atenes, a aquest pavelló on s'ha jugat a les 8 de vespre la final de l'Eurolliga entre l'Olympiacos i el Real Madrid, però és que d'aquí uns minuts ha de començar la final júnior, i David, serà un clàssic entre el Real Madrid i el Barça. El Barça, per exemple, estarem pendents d'aquest nano de Dabone, aquests 14 anys, 2-0-9, immens poder físic, i també Keita, costuritza, homes que hi han jugat amb el primer equip del Barça, que avui intentaran batre el Real Madrid en aquest clàssic.
0: I de seguida també en Xavi Soler ens explicarà en directe el final d'aquesta etapa del Giro, avui la 15a etapa amb final a Milà, que apunta sprint, tot i que hi ha un grup de 4 escapats que li treu 52 segons al grup de la Malla Rosa. Veurem si en tenen prou o el gran grup se'ls tira a sobre, i per tant això es decideix a l'esprint. De seguida ens ho explica en directe el Xavi Soler. Mireu qui ha arribat aquí, l'home d'Oslo. Què tal, com estàs? Marc Andrés.
5: Molt bé, bona tarda, com estàs?
0: He tornat amb la copa, eh?
5: He tornat amb la copa, bé, jo no vaig fer un total d'un 0,05% d'esforç per reportar la copa aquí,
0: bé, però també hi vas fer el teu esforç perquè hi poguéssim explicar en directe des d'Oslo tota la prèvia, també després la transmissió a la TDG d'aquesta final que va guanyar el Barça. Recordeu que això comença aquí una estona, a l'Avinguda Maria Cristina, tot i que a partir de les 5 el que ja són actes previs,
5: sí,
0: d'animació.
5: Sí, tenim unes activitats, jocs interactius, per animar la festa, una mica de prèvia.
0: A les 6, és a les 6, oi, que comença el concert de Figaflaues? Qui vulgui anar a veure Figaflaues té l'oportunitat avui,
5: exactament.
0: Pot ser que la gent digui, mira, jo no soc futbolero, no estic per festes, però em ve d'algú nascut a Figaflaues. Doncs poden anar a l'Avinguda Maria Cristina i segurament acabaran allò tornant-se adeptes d'aquest Barça femení, perquè quan acabi el concert, cap a les 7,
5: Cap a les 7 està previst que arribin les jugadores, que bé, a l'Avinguda Maria Cristina hi haurà un escenari muntat per fer aquesta celebració, llavors les jugadores pujaran a l'escenari i faran aquests parlaments per celebrar aquesta Champions. Recordem, una Champions que fa el 100% al ple de títols del Barça, 4 de 4 aquest any.
0: Ara m'explicaràs també una altra cosa que té a veure amb el futbol femení, amb un equip català, sí, l'Ona Sant Adrià, que avui s'hi jugava l'ascens a la Primera Federació, però ara mateix imatges que ens arriben des d'Anglaterra. És a punt de començar el partit a l'Etihad entre el City i l'Aston Villa. Partit on, atenció, Pep Guardiola diu adeu a la banqueta del City i també algun jugador, com és el cas de Bernardo Silva, que el veiem plorant en el moment que surten a la gespa de l'Etihad.
4: Ara hi ha un gran tifut amb una copa de Bernardo Silva aixecant la Lliga de Campions. Bernardo Silva, de fet, estava plorant ja al túnel de vestidors, i també Stones, per exemple, que s'acomiada. Aquests jugadors que avui són titulars perquè la majoria dels titulars o dels jugadors potents avui els ha deixat no només a la banqueta, sinó també a la graderia. Avui no hi ha ni Rilly, ni Holland, ni companyia.
0: Veig dues estelades molt grans en un dels gols de l'Etihad. Aquests grans murals, aquestes grans pancartes que s'estan desplegant, una dedicada a Stones, una altra dedicada a Bernardo Silva, que diuen adéu, també l'altra a Pep Guardiola en un dels gols. Aquesta és la narració en directe que està fent el compte oficial del City, d'aquest partit City Aston Villa, que és a punt de començar, intranscendent, però important pel City, perquè avui diu adéu, després de 10 anys a la banqueta, Pep Guardiola. Ja sentiu, l'ambient.
4: Avui no hi cap ni una agulla per acomiadar a Pep Guardiola, que ja fa uns dies que va explicar que deixaria a Manchester City, per tant, avui serà un partit emotiu. No hi ha res en joc, però sí que podria marcar, si l'Aston Villa perd, que hi hagi altres equips que puguin estar pendents després de poder accedir a la Champions, perquè si el Liverpool guanya el Brentford, un partit que ha de començar d'aquí uns minuts, el Bournemouth d'Iraola podria arribar fins i tot a jugar la Lliga de Campions la propera temporada.
0: Campió de l'Europa League amb Unai Emery, i que, per cert, no li ha fet passadís al City. Bé, abans no siguin les 5 de la tarda i arribi la Berta Torrades. Aquest cap de setmana, ho dèiem, també estàvem molt pendents de l'Ona Sant Adrià, filial del Badalona Women, que jugava a l'ascens de la Primera Federació al camp de la Reial Societat B. I Marc, al final ha estat molt cruel per l'equip català, per l'Ona Sant Adrià.
5: Sí, perquè l'Ona Sant Adrià havia aconseguit un 4-1 a l'anada d'aquesta eliminatòria per pujar de categoria, i tot semblava fet inclús abans de la tornada a Sovieta. I és que, de fet, durant gran part del partit, l'equip català ho ha tingut a tocar. Perquè, mira, les catalanes s'han avançat al marcador, i, de fet, al minut 82 de partit, el resultat era d'empat a 1 en aquest partit. Recordem que l'anada, l'Ona Sant Adrià havia guanyat 4-1. Per tant, tenia al minut 82 d'aquesta tornada un global de 5-2 favorable. A partir d'aquí, gol de l'equip basc al minut 84, al 89 i després a l'últim instant de partit, al minut 99, gol, un altre gol de la Real Societat B per enviar el partit a la pròrroga. Sense gols després d'aquesta o durant aquesta pròrroga, l'eliminatòria ha arribat als penals. Allà la Real Societat B no ha fallat cap dels seus llançaments i ha acabat garantint l'ascens a la segona divisió del futbol femení espanyol en guanyar la tanda per 5-4. Així doncs, la temporada vinent, i després d'aquest no ascens i del descens d'Europa i també de l'AE, a la segona divisió del futbol femení espanyol només tindrà un català, que és el filial del Barça.
0: Gràcies, Marc, i ja pots marxar cap a l'Avinguda Maria Cristina per seguir-nos en directe aquesta festa. A partir de les 7, les campiones que les tindrem a l'escenari. I, de nou, l'ambient en directe d'aquest estadi del Manchester Etihad Stadium. En Pep Guardiola, per cert, que ha rebut un obsequi de les mans d'Unai Emery, el tècnic d'Aston Villa. No he pogut apreciar exactament què era, però diria que era una escultura. Un obsequi que li fa l'Aston Villa a Pep Guardiola, que, insistim, avui deixa la banqueta del City després de 10 anys. I el partit a punt de començar. Ho seguirem en directe aquí al Tot Gira. 5 de la tarda, senyals horaris, notícies. Amb la Berta Torrades. Hola, Berta.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Què ens expliques?
3: Que el president dels Estats Units, Donald Trump, diu ara que no hi ha pressa per arribar a un acord amb l'Iran, però valora positivament el progrés de les negociacions. En un missatge a la seva xarxa social, Trump ha assegurat que li ha demanat als seus representants que no es precipitin. També el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, alerta que encara queda feina per fer.
6: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: En les pròximes hores, els Estats Units i l'Iran intentaran tancar aquest preacord que, segons Trump, permetrà l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però els iranians alerten que volen mantenir encara aquest control sobre aquest pas estratègic. Més coses. A casa nostra, dia de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació que ha recorregut al centre de Madrid, convocada pel Sindicat de Llogateres. També hi eren avui el secretari generals dels sindicats UGT i Comissions Obreres, Pepe Álvarez i Unai Sordó.
7: Hay que construir viviendas asequibles, viviendas públicas protegidas, hay que abrir el acceso a la vivienda a todas las personas, es algo que hay que poner en marcha desde ya.
8: Ha llegado el momento en el que desde la calle se exija a las administraciones públicas y particularmente a las comunidades autónomas un verdadero compromiso para reducir los precios de acceso a la vivienda.
3: A Catalunya, els sindicats de llogateres han convocat mobilitzacions el pròxim 6 de juny. En successos, els Mossos han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents. L'operatiu s'ha dut a terme als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí. A més, els Mossos han identificat una cinquantena de persones que acumulen més de 600 antecedents. I acabem explicant que la calor ha marcat l'última jornada de l'Aplec del Cargol de Lleida, la 45a edició, que bat un rècord amb prop de 17.000 collistes i que busca també el reconeixement internacional. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis que aquest any han consumit unes 14 tones de caragols.
9: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
10: Amb motiu de l'aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera,
11: que és la millor festa del món.
3: Els organitzadors també celebren que no hi hagi hagut incidents importants durant aquests 3 dies que ha durat aquest aplec de rècord.
0: Gràcies, Berta.
3: Vaja molt bé, fins ara.
12: Estàs escoltant el Tot Gira.
13: Sí, molt bé.
12: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
14: Mare de Déu.
12: Amb David Clopés.

0: qui era l'original d'aquesta de Love All Night? Això és una versió de Roy Robinson, però qui era que cantava aquesta cançó original? Veus si algun oient ens pot ajudar. Gira@catradio.cat, que era l'intèrpret original d'aquest I Drop All Night. Va, es porta en directe i comencem amb el partit del City, l'últim de Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City. Com comença aquest City Arts, Aston Villa?
1: Amb Guardiola mirant som cara de nostàlgia, de moment empat a 0, minut 3 de la primera part, el City amb el control de la pilota, però avui ni Donnarumma, ni Gueki, ni Kusanov, ni O'Reilly, ni Rodri, ni Holland, no només estan a la banqueta, sinó que no estan ni convocats. També en joc a la Premier, la lluita pel descens, el Tottenham està empatant ara mateix a 0 contra l'Everton, també està empatant el West Ham contra el Leeds United.
0: Segona divisió, està jugant l'Andorra, partit intrascendent, també l'Albacete davant del Mirandés.
1: Ara arriba el descans del partit de l'Andorra, Andorra 0, Ceuta 1, també arribarà el descans a l'Albacete 2, Real Societat B 0.
0: Contra la Real Societat B, no passa el Mirandés al rival de l'Albacete. Lliga CB de bàsquet, comença un partit ara a les 5.
1: No, el partit de bàsquet jugarà el de la penya 6, el que ha començat a les 5 és la final júnior entre el Barça i el Real Madrid de l'Eurolliga. El Barça de moment està manant per 3-0, Real Madrid 0, Barça 3, tot just un parell de minuts del primer quart.
0: Final de la Copa del Rei de futbol sala
1: entre la Cartagena i el Jaén, a punt d'arribar al descans, Cartagena 2, Jaén 1.
0: I Xevi Soler, entrem a l'últim quilòmetre de la 15a etapa del Giro d'Itàlia, en final a Milà, vivim en directe al Tot Gira.
2: No es pot anar més just, falta menys d'un quilòmetre i els escapats tenen 15 segons de marge, tot i que els equips dels esprintadors s'hi han posat de valents en els últims quilòmetres. Sembla que els quatre escapats, recordem, són Marcelusi, Bernes, Mirko Maestri i Matia Valls, podrien arribar mig quilòmetre, 15 segons de diferència. Està apretant de valent el gran grup, però els quatre escapats, de fet, està treballant Matia Valls per Mirko Maestri, que seria el gran favorit en aquesta arribada. Ara veig el Movistar treballant per Luis Aulares, Jonathan Narváez, qui està, no, el mateix Paul McNier, que està intentant fer l'esprint per intentar atrapar, i crec que s'hauran quedat curts i la victòria estarà entre els quatre escapats. Serà una sorpresa majúscula, una victòria que estava cantada pels esprintadors, que finalment els quatre escapats li hagin pres. Sí, mira, ja abandona el gran grup i, per tant, l'esprint es decidirà entre aquests quatre corredors, Marcelusi, Maestri, Bernes. Ara l'esprint és entre Esbernes i Mirko Maestri. Serà Bernes el corredor del 1. Doncs ha aixecat els braços una miqueta abans. Jo crec que ha guanyat Bernes, però a veure si Mirko Maestri s'ha aprofitat d'aquest moment que ha aixecat els braços el ciclista noruec per haver guanyat. Buscarem la foto finish, però gran sorpresa en aquesta etapa perquè l'escapada ha acabat triomfant. Sí, la victòria és per Fredrik Bernes, el ciclista de l'1. Una gran victòria per l'equip noruec. Es llança a terra, guanya una escapada que semblava que no tenia cap mena d'importància i al final ha superat el gran grup. Victòria per Bernes de l'equip 1X.
0: Recordem que demà hi ha dia de descans al Giro, que dimarts tindrem etapa de muntanya, és l'última setmana del Giro. Entrem a l'última setmana amb Jonas Vingegaard, que té un marge prou ampli de 2,5 respecte al segon classificat, el portuguès Eulàlio. Veurem si la resta de candidats, especialment Félix Gall, si Pellizzari l'italià, Arendsman, són capaços de retallar distàncies, però vaja, seria una sorpresa que Vingegaard es deixés escapar aquest Giro d'Itàlia que té perfectament controlat. De seguida parlem del Girona, però mira, envia un correu a gira@catradio.cat. M'encanta els nostres oients perquè estan a totes. En Pere, de Sant Jaume de Llémena, ens diu Celine Dion. Celine Dion és l'intèrpret original d'aquest I Drop All Night. Sí, sí, efectivament. Sí, sí. Aquesta és una versió, però l'original és de Celine Dion. Aquesta. Ara, aquesta. Jo prefereixo Celine Dion. També, Oriol?
3: Fa sí. Cares, Oriol,
0: sí,
3: fa cares.
0: No és de Celine Dion. Va, passen 8 minuts de les 5 de la tarda. Avui és un dia dur, molt dur, a Girona. El Girona no va passar de l'empat ahir amb l'Elx i se'n va a segona. Obrim espai de reflexió al Tot Gira.
4: Álvaro Rodríguez no es pot regirar davant Álvaro Rodríguez, el xut i el gol. Sigan cop, va un Unagi amb la cama dreta, el xut, rebutja i torna el Pedro Bernau, el xut, gol! Final del partit, Girona 1, Elx 1, avui 23 de maig. Hem de tornar a plorar, com el 2019. La primera ens ha fotut una patacada que ens torna a deixar amb els ulls plorosos, amb la veu trencada, perquè no ens n'hem sortit. Una etapa que potser avui s'acaba. Vam tocar ara si el cel amb les mans, vam anar a moure Europa, vam jugar a la Champions. Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar. El Girona se'n va a segona, Girona 1, Elx 1.
5: El Girona sei sí que lo més aviat possible, que lo mereixes.
0: Després de quatre temporades seguides a primera, el Girona perd la categoria per segona vegada. El primer descens va ser el 2019, amb Eusebio a la banqueta, amb una segona volta terrible. Recordareu aquells 3 punts, crec que eren de 30 possibles. Van fer falta 3 temporades per tornar a primera, tot i que cada any el Girona va estar allà en la lluita per aconseguir l'ascens. Primer va ser l'Elx, qui va barrar el pas amb aquell gol de Pere Milla, després el Rayo, i a la tercera va anar a la vençuda al camp del Tenerife i es va aconseguir el retorn a primera. El Girona es va saber aixecar d'aquella patacada. Ara el club és més gran que aleshores, té un projecte més definit, però la pregunta és com afectarà ara aquest descens inesperat al projecte? Què passarà amb Mitchell? Quants jugadors marxaran? Es mantindrà en peu la relació amb el City? Precisament ara, a l'Etihad Stadium, estan acomiadant a Pep Guardiola després de 10 temporades a la banqueta del City. I projectes com el del nou estadi, quedaran aturats o seguiran endavant? Segurament caldran dies encara per poder tenir respostes, però avui, dia 1, després del descens, jo crec que toca fer reflexió. Hola, Solà.
6: Hola, què tal, David Clopés?
0: Has pogut dormir?
6: Soc sincer, no gaire.
0: No gaire, eh? Li has donat moltes voltes.
6: Sí, perquè ha estat un descens... Jo em vaig equivocar, he d'entonar la meva culpa, perquè em pensava que era impossible que aquest Girona baixés. Em vaig equivocar i ha acabat baixant. Després d'haver fet aquests 4 de 21, 24 punts possibles, no m'imaginava després de sortir del Bernabéu, fins i tot després de la derrota a casa contra el Mallorca, que l'equip no seria capaç de guanyar cap dels últims 8 partits. Em vaig equivocar i el Girona ha acabat baixant a segona divisió. Ha estat un cop dur no només pel Consell d'Administració, per Mitchell, pels jugadors, sinó per tota l'afició. Ahir hi va haver molta gent plorant. És veritat que el 2019 també hi havia molta gent plorant. Un descens sempre és molt i molt dur, però aquest era més que inesperat. Un equip pot baixar a segona divisió, però després d'haver celebrat gairebé la permanència, és molt i molt dur.
0: Avui hi ha silenci sepulcral, Xavi. Ningú parla al Girona, sí. Ni el president, que ho va fer ahir, de fet.
7: De fet, ahir van fer declaració institucional després de Mitchell. Tant Mitchell com de Figuera, el president, va ser els dos portaveus de la plantilla, ja van dir que es prendrien uns dies per reflexionar i que no hi hauria manifestacions públiques, més enllà del que alguns jugadors, després ho repassarem, hagin pogut fer les seves xarxes socials.
0: No hi ha tampoc cap pista de si els pròxims dies hi haurà algun tipus de roda de premsa oficial del club per donar línies mestres del que ha de ser la pròxima temporada. De moment tot és encara molt verd i molt recent. Susi Sala, Jordi Grau Ramió i Eloi Amagat, què tal, com esteu? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Com esteu? A veure, la Susi ja la vaig escoltar ahir a la transmissió que vam fer aquí conjuntament TDT i Tot Gira. Després anirem tu, però vull sentir, per exemple, l'Eloi. Tu que has vestit la samarreta del Girona, tu t'ho esperaves, això?
8: No, és un dia complicat per tots els gironins. Dia difícil per parlar. En el meu cas, no tinc explicacions. Com l'Eduard fa 2 mesos no hauria dit que arribaríem a l'últim partit de Lliga amb l'opció i amb la necessitat de guanyar per mantenir-nos a primera divisió. I quan vius tant en el límit, a un partit, poden passar aquestes coses. Per tant, venen dies i èpoques complicades, crec, per tots. Imagino que molts ja sabíem de la importància del que era, no només pel club, sinó també per la ciutat, seguir un any més a primera divisió, i pels que potser no n'eren del tot conscients, se n'adonaran en els propers temps.
0: Avui, en aquest espai de reflexió que fem aquí al Tot Gira, tocarem tots els temes de present i de futur. La figura de l'entrenador, la figura del director esportiu, com ha de quedar la plantilla, els reptes que tenia el club pel futur més immediat, passant per la ciutat esportiva, però també per l'estadi, la relació amb el City. Ho tocarem tot. Però jo vull començar primer preguntant-nos per què el Girona ha perdut la categoria i si realment mereixia perdre aquesta categoria. La Lliga acostuma a ser justa, perquè al final són 38 jornades, i a no ser que passi alguna cosa
9: arbitral molt polèmica que puguis parlar d'injustícia, normalment qui baixes perquè no s'ho guanyat el terreny de joc. Nosaltres hem llançat una enquesta avui al nostre compte d'X, a x.com/totgira, on precisament us demanem, ja sé que a vegades és complicat, buscar un culpable, i potser n'hi ha més d'un, però us donem l'oportunitat de pronunciar-vos als oients i dir qui creieu que és el màxim responsable d'aquest descens.
7: Quatre opcions: jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o directiva. Força repartit, però guanya Quique Cárcel amb el 45% dels vots. Segona opció, directiva, amb el 27%, jugadors 17%, i Mitchell, el menys responsable pels oients del Tot Gira, amb el 9,8% restant.
9: Susi, per què ha baixat el Girona?
10: És que l'enquesta aquesta, per mi, hi ha d'haver una cinquena opció, que és tots alhora. Mai en una situació d'aquestes penso que hi ha uns que siguin més responsables que... Segurament, potser sí, uns més responsables que d'altres, però és un conjunt de factors. El Girona, em dol molt dir-ho, però ha estat mereixedor d'aquest descens, perquè ha estat el segon pitjor equip d'aquesta lliga, perquè dels darrers 24 punts n'ha fet 4, dels primers 15 en va fer 3, perquè hi ha hagut múltiples factors dins del camp. Un d'ells, per mi important, és que en cap moment hi ha hagut l'extensió de la figura de l'entrenador dins del camp, un líder, un jugador amb ànima, amb galons, i que alhora pogués jugar, perquè segurament Estuani, David López i d'altres, Porto i d'altres, són d'aquest perfil, però no han jugat i no han estat titulars habituals, i perquè no ha estat contundent a les àrees, ni a l'àrea pròpia ni a l'àrea rival. I després hi pots afegir tots els factors que vulgueu, no? Però per mi aquestes dues coses han estat molt claus, i com deia l'Eloi, jo no esperava que baixés, però quan es va acostant el dia i vas veient que t'ho jugaràs tot en el darrer partit, jo sí que he dit moltes vegades que no m'agradava haver-m'ho de jugar tot en un partit, perquè realment és una loteria i hi ha tantes coses que influeixen. Per exemple, no? Ahir Arnau, que va sortir molt marmat, que és un jugador importantíssim, doncs bé, no està a les teves mans si està malalt aquella setmana, no? Llavors és tan complicat jugar-te tota una temporada en un partit que pot sortir creu, i ahir

0: un equip per baixar. Aquest equip ningú ens ho pensàvem perquè hi veiem coses que funcionaven bé. Per tant, amb aquesta enquesta que feu, jo estic bastant amb la Susi, que si hi hagués una cinquena opció que diguéssim tots plegats m'hi apuntaria, però jo crec que aquí hi ha hagut dues coses. Una mala planificació ha estat la causa i els jugadors que han vingut no tots han funcionat, o tots els que han funcionat massa tard o han arribat massa tard. Aquesta és el que a mi em passa. Tu parlaves del davanter centre. És evident, se t'ha lesionat Benat. Benat no portava tan pocs gols. És a dir, jo crec que hagués fet algun més i, en certa manera, més o menys anava complint. Però tu sabies que Ruiz no funcionaria i tu sabies que Estuani tenia l'edat que té i té les lesions que té i, malgrat tot, és l'únic que ha donat la cara. Per tant, jo crec, i aquesta és una manera de dir-ho, que el descens que es va consumar ahir, en certa manera, es va començar a concretar fa 24 mesos. Per què fa 24 mesos? Perquè després d'haver deixat l'equip tercer a la Lliga jugant la Champions, els fitxatges no han funcionat. La gran majoria dels fitxatges que hi va haver l'any passat no varen funcionar i els d'aquest any han continuat sense funcionar. Podem després entrar en que hi ha hagut jugadors com Ferran Beltran que han millorat l'equip. Això no dic, això dic que la gran majoria no varen anar. I llavors el tema del davanter centre i del gol. També és veritat, i això si m'ho permets, amb un amic meu que és director esportiu i que ha estat d'unes federacions importants, sempre em deia, si el Girona hagués tingut un equip com Morici, com un jugador com el del Mallorca, no hagués baixat. Pues mira, n'ha fet molts de gols, però també ha baixat. És a dir, és la conjunció de tot plegat. No n'hi ha prou d'un tio que faci gols, es necessita un equip que s'ho cregui. I aquest any un dels problemes que hi ha hagut en aquest equip, i això és el que ahir la gent, que va estar meravellosa fins al xiulet final de l'àrbitre, va retreure a la directiva, i també en alguns jugadors, és que no hi ha hagut aquella emoció, no hi ha hagut aquella ànima, no hi ha hagut aquella empenta que tu veies, no hi ha hagut aquella gana necessària que has vist en equips com el Llevant, que se n'han sortit a còpia de creure-s'ho. El Girona va pensar que ho tenia tot fet i el Girona s'ha despertat amb la trista realitat de que està segona i que costarà molt tornar a primera.
1: Bé, anem una mica figura a figura, perquè clar, evidentment ara hi ha molts aficionats del Girona que pensen, ostres, és que com serà el Girona d'aquí un mes? Hi ha moltes coses obertes. Començo per la figura més important, la de l'entrenador, Xavi.
2: Sí, a Mitchell se li acaba el contracte, ara mateix, a dia d'avui és total incògnita saber si continuarà o no. Ahir ell va dir que s'asseuria en un futur amb el club per parlar en els pròxims dies, que ara no era el moment, que tampoc sabia si el club estava interessat en la seva continuïtat o no. Fa unes setmanes podia semblar, o semblava, que la continuïtat de Mitchell podia ser una realitat i era molt propera. El que ha passat en aquestes últimes setmanes sembla que ho ha refredat. Ahir ni ell ni Geli van deixar res en clar. És veritat que les declaracions del Figeli, del president, va dir que s'haurien de prendre decisions molt doloroses, i una d'aquestes decisions molt doloroses seria que no continués Mitchell.
1: Algú creu que Mitchell seguirà?
3: Ningú.
0: És difícil.
1: Ningú, no?
3: Jo crec que és molt i molt difícil, però conec en Mitchell, quan s'aixequi d'aquí dos o tres dies, quan hagi passat aquest dol, perquè ahir ni Mitchell, ni segurament Quique Cárcel, ni molta gent del Consell d'Administració o de la direcció esportiva era incapaç de pensar què podria passar en un futur. Jo ara mateix veig Mitchell molt més fora que no pas a dins. No sé què hagués passat si l'equip s'hagués mantingut.
1: Perdona, un incís, més fora que dins, per voluntat de Mitchell o per voluntat del club?
3: Jo crec que es miraran els ulls quan es reuneixin, i passarà el que va passar fa algunes temporades en Francisco, que veuran que ni un té la suficient energia per continuar, ni els altres veuran que hi ha la suficient, no diria confiança, però sí força, perquè entre tots dos, clar, és que el cop també és molt dur per Quique Cárcel, perquè farà 13 anys ja gairebé que és director esportiu del Girona, té dos descensos. És veritat que tant Mitchell com Quique Cárcel tenen la classificació per l'equip a la Lliga de Campions. Mitchell, suposo que estareu d'acord tots, que és el millor entrenador de la història del club, però esclar, et deixarà l'equip en el mateix lloc on te'l va deixar. És a dir, que jo crec que ningú ahir, ni possiblement avui ni demà, tindran força per reunir-se, mirar-se la cara i ser tots realistes del que és el millor pel club. Jo ara mateix veig Mitchell més fora que dins, però hi pot haver un rampell d'aquells que digui Mitchell, que Mitchell és així, és impetuós, és un tio que a vegades les fot així de cara.
1: I que té la vida molt feta aquí, també.
3: Sí, i que, vaja, i ara, sincerament, Mitchell ha baixat a segona divisió amb el Girona. Tampoc segurament tindrà les ofertes que va tenir quan ara fa 3 anys va classificar l'equip per la Lliga de Campions. Aleshores va apostar pel Girona, tenia equips de primera fila europeu, ell va apostar pel Girona, però és que ara...

0: És evident que després d'aquest, podríem dir, fracàs, no només de Mitchell, sinó de tothom, perquè jo crec que la culpa també està repartida, perquè ni la directiva està capaç de fer un equip per salvar la categoria, ni la direcció esportiva està capaç de fitxar els jugadors necessaris per salvar la categoria, ni Mitchell està capaç de treure el rendiment de la majoria de jugadors per salvar la categoria. És a dir, que jo ara mateix veig que d'aquí un parell o tres de dies s'hauran de seure, mirar-se la cara i veure si realment hi ha l'energia, no la confiança, sinó la força necessària, com ara mateix estem tots, no? que estàs en un moment de molt de xof i que no saps què pot passar d'aquí dos o tres dies.
1: Però estem d'acord, Eloi, que és la primera decisió que s'ha de prendre, no? Que s'ha de començar per aquí, per la banqueta.
2: Sí, crec que n'hi ha moltes en els propers dies de decisions. Jo diria que no continuarà, que tampoc ho hauria fet si ahir el Girona hagués guanyat a l'Elche, i amb aquest descens per ell estic convençut que és un impacte emocional molt important. Per ell segur que ja ha demostrat, no, que aquest club l'importa des del primer dia, amb la capacitat i la voluntat d'adaptar-se a tot el que engloba el gironisme, i bé, al final avui és complicat, però no canviarà que ell ha estat, jo estic d'acord, el millor entrenador de la història del club, però també entenc, no, que amb aquesta afectació que segur tindrà, i que tot jugador, tot entrenador vol el seu creixement professional, i ell s'ha guanyat el poder tenir-lo, s'hagi pogut acabar una etapa.
0: I que els cicles s'acaben, que ni Mitchell serà etern ni ningú és etern, i que ja són 5 temporades, i a vegades quan portes molts anys al mateix lloc hi poden haver situacions que requereixen que hi hagi un canvi.
1: Salto la plantilla, i aquí sí que s'esperen molts canvis, perquè clar, és que entre els que són cedits, els que el club ja no podrà pagar perquè tenen sous molt alts, i evidentment el retall, de les primeres coses m'hi vaig fixar, ahir quan el Xevi posa el micròfon a Delfí Geli, el president del Girona, quan acaba el partit, de les primeres coses que va dir, vaig pensar, aquí es pot llegir entre línies, diu, és que els ingressos baixen, i això el club ho té claríssim. No és el mateix jugar primera que segona, i aquí hi ha sous que no es podran pagar. Com està la situació i quin panorama o quin mapa podem començar a dibuixar?
3: Fem-ho molt resumit, però si haguéssim de fer un titular és que gairebé no podries assegurar més de dos jugadors que continuaran la temporada vinent. D'entrada tens els 5 cedits, que aquests tornaran als seus clubs, són Vitor Reis, Echeverría, Ter Stegen, Lemar i Hugo Rincón. Acaben contracte 5 jugadors més, que són Witzel, David López Blin, Rubén Blanco i Estuani, que pot optar per la retirada, i més, si veiem, fa poc ha fet una piulada
1: sí, a Instagram, oi? El seu Instagram personal.
4: Sí, a la xarxa Twitter també. Mira, us la llegeixo. Diu, el futbol a vegades colpeja molt dur, en castellà estic traduint, i avui toca acceptar un moment molt dolorós per nosaltres. La nostra afició va tornar a demostrar el que significa el Girona, un amor per aquests colors que ni els cops més durs poden apagar. Sento tristesa per no haver estat capaç de donar el que es mereixia l'afició. Però també sento orgull d'haver defensat aquests colors amb tot el que tenia i haver viscut en moments increïbles juntament amb l'afició. I si alguna cosa sé és que aquest club mai deixarà d'aixecar-se.
0: Deixa'm afegir una cosa amb el tema Estuani. Estuani tenia una clàusula que si feia 7 gols quedava renovat automàticament. No els ha fet, i per tant Estuani no té contracte per la temporada que ve. Té el genoll força fotut, i vaja, amb aquest tuit sembla, jo diria, que està parlant ja gairebé en passat, no acaba de confirmar-ho, però entre la lesió i entre el descens de segona divisió A, també tot sembla indicar que Estuani no continuarà al Girona.
1: Després tornarem a Estuani, perquè no és un qualsevol, i és evident que acomiadar-se així d'aquesta manera...
0: Com que és la meva última intervenció, també el tot gira.
1: Tu saps la feina que tindràs la temporada que ve, ja en parlarem d'això.
0: Ja no la sé.
1: Ja en parlarem. A veure, seguim amb el tema de la plantilla.
3: Hi ha més jugadors que és obvi i tothom sap que no continuaran perquè tenen cartell de primera i perquè més el club en vol treure calés. Arnau, Sigankov, Unagi o Benat, per exemple, són 4 casos.
1: Són 4 jugadors bàsics, titularíssims i primordials a l'esquema del Girona.
3: Continuarà segona divisió. Alguns altres que podrien ser dubtosos de continuar, però que sembla que el rendiment farà que marxin, Gazzaní, Gabriel Ruiz o Van de Vic, i alguns que podrien tenir ofertes de primera divisió, com Fran Beltrán, Alex Moreno, Brian Hill o Ivan Martín, com dèiem. Crec que els he dit tots. Potser no he dit a Joel Roca i a Alejandro Francés.
1: Has donat l'11 titular, segur.
3: Home, segur. Excepte a Joel Roca, que potser el fet de ser camprodoní, comarca gironina, se'l podrien optar a que es quedés. La resta, vaja, no sé si ells estaran d'acord amb mi, però és difícil dir continuarà aquest segur la temporada.
1: Clar, és que és una plantilla de talent. I jo crec que el problema és que baixar segona té uns costos.
0: I que tots aquests jugadors segurament no voldran continuar, excepte, jo què sé, posar-hi, com deia en Xavi, dos o tres, i t'has de plantejar què has de fer amb la plantilla la temporada que ve. Tens dos jugadors cedits a l'Andorra, com és el cas de Minsu i de Justin, que segurament aquests tornaran. Tens a Dauda cedit al Cádiz. És a dir, que evidentment, que ha de canviar molt les coses. És veritat que
5: no
0: aquest primer any...
1: Esprilla.
5: Ens el tornen,
1: ostres,
5: eh?
1: Mira, no me'n recordava, Esprilla.
0: Sí, Esprilla sí. Però ens el tornen. Com diu en Xevi, que Esprilla tampoc continuarà. Solí segurament acabarà el club anglès on t'ha jugat aquesta segona volta. Dau del Cádiz, és a dir, que el Girona té 3 o 4 jugadors cedits, que segurament no hauran de ser... per cert, ja ha confirmat dos jugadors de cara a la pròxima temporada, que és el migcampista del Granada, Isan, i aquest davanter ucraïnès de 2 metres d'alçada, Pixur, que no...
1: Isan és el que va jugar a l'Europa?
0: Sí, és aquest que ja està tancat, i per tant aquests dos seran els dos fitxes que a la temporada que ve, Isan i Pixur, que no vull fer cap comentari perquè avui és dia trist, però...
1: Vaja, home, no, si vols fer bromes les pots fer, eh? No, tampoc no, això ha de ser una cosa...
0: Encara no,
1: Susi, realment, si... A veure, no sé si marxaran tots, però clar, té lògica el que explica en Xavi Ansolà. Has de fer un equip nou. Una plantilla nova.
6: Sí, l'has de fer nova, però jo estic molt amb el que ha dit l'Eduard, que les etapes s'acaben, i no sabem quan, no? Però que s'acaben, i enllaçant amb el que deia el Jordi al principi, segurament és molt cert que el descens s'executa ara, però l'any passat ja vam estar tan a punt de baixar, que és fruit d'una trajectòria, no? I quan aquesta trajectòria és tan llarga, crec que no et queda altre remei, per dir-ho així, que fer canvis, i en aquest cas seran canvis substancials. S'hauran de fer sí o sí, et quedaràs amb dos jugadors o amb quatre o amb els que sigui, i el que s'ha de fer és fer una plantilla o un equip a mitjà termini. És a dir, ostres, m'encantaria que el Girona tornés a pujar de seguida. Ja sabem com és la segona divisió i el que costa, no? Però els projectes...
1: Però saps què passa, Susi, que el primer any encara mantens un fair
6: play... Sí, econòmicament, sí.
0: Que hi ha la compensació, de
1: moviments. Ara, quan passa un segon any, si no has pujat el primer any, se't complica la cosa, eh?
6: Sí, però l'estratègia del club no pot ser a curt termini. Per tant, l'ha d'executar a curt termini, però pensant sempre en el mitjà termini. Perquè si no és així, i per desgràcia no puges al primer intent, et queda una travessia pel desert important.
0: Hi ha molts clubs que s'han enfonsat, com per exemple el Depor, que precisament avui pot continuar a tornar a primera divisió, el Tenerife, que recordeu que el 2022 el Girona va pujar al camp del Tenerife, el Girona va pujar i el Tenerife després va pujar a primera federació. Hi ha equips com el Saragossa, com l'Osca, que han baixat de primera a segona divisió, que no se n'acaba de sortir, però tot i això ve d'una mica, perquè si ahir el xut de Lemar en lloc d'un altre passer va un pam més avall, el Girona possiblement es mantindria a primera divisió. I ens hem oblidat d'Artero, que és un jugador que també té contracte, que és a la banqueta i que té molta confiança la direcció esportiva i Mitchell.
1: Jordi?
7: 4 anys sense jugar, per això. Aquí hi ha una cosa. Ara parlem de jugadors. És a dir, a veure, jo torno mínimament enrere, però només 3 segons. Si Mitchell hagués salvat el Girona, estava convençut que no continuaria. Ara l'única cosa és aquella. Però, clar, ara parlem dels jugadors. Els jugadors, en Solà i la Susi i l'Eloi ja ho han dit tot, i per tant no hi entraré. S'ha de fer un equip nou, amb una mentalitat diferent, i s'ha de treballar a mig termini perquè res t'assegura que el primer any puges. Però per fer tot això necessites un director esportiu. Ja ho sé, m'avanço. I aquest és el problema. Per mi la clau que haurà de prendre la propietat, al marge de que s'hi pot canviar la imatge del president, el director general, que al final tot això no canvia, aquí hi ha un paper clau, que és el del City i el de Quique Cárcel. Els jugadors, és que han de canviar tots, perquè els que es podrien arribar a quedar no els podrem pagar. Els que voldríem que ens quedessin marxaran perquè han fet mèrits per volar, i a la gran majoria alguns no els voldríem ni tornar a veure perquè no han defensat aquests colors com la gent creu que s'haurien de defensar. Per tant, a diferència del 2019, s'ha de fer una plantilla nova, i s'ha de fer una plantilla nova per jugar d'una manera segurament diferent, i per jugar de manera diferent necessitaràs saber quins jugadors tens i quin entrenador vols. És a dir, amb aquesta mateixa plantilla, que és una plantilla que jo crec que estava sobrada per mantenir-se a primera divisió, segurament tindries molts de problemes a segona. Per tant, passem el dol i que comencin a treballar. Aquí hi ha una altra història. A veure, ahir la directiva s'ho va haver d'escoltar tot i s'ha demanat gent a la propietat i tal, però ahir qui perd molts milions d'euros no deixa de ser la propietat, i la propietat haurà de prendre una decisió de què vol fer amb el Girona. Si, perquè després has dit que en parlaríem, però és veritat, hi ha la ciutat esportiva, hi ha el Camp Nou, i és molt diferent si estàs a primera que si estàs a segona. Però és que ara el problema que tens és que, a més, has de començar gairebé de zero, perquè no tens... Una cosa és començar amb un entrenador nou, però ja tens una estructura creada, però és que ara el que estem qüestionant és si aquesta estructura continuarà.
1: És que és evident que el moment del descens d'aquest Girona no té res a veure amb el 2019.
7: Sí.
1: Clar, és que és un altre Girona. Aquest Girona ha crescut i està immers en un procés de creixement, que aquest és el gran dubte, no?, que explica en Jordi, cap on va tot això. Has tocat ja un dels temes que jo volia també posar sobre la taula, el tema del director esportiu. Quique Càrcel, quant temps fa que és director esportiu del Girona?
5: 12 temporades, encara té contracte fins al 2027, per tant és un cas diferent al de Mitchell. Això sí, aquesta temporada ha cremat moltíssim a Càrcel. De fet, ahir les imatges a la llotja, quan acabava el partit plorant desconsoladament, ho deixaven ben clar. I no, ara és més opinió que no pas informació, però no descartaria gens la marxa de Quique Càrcel, tot i que encara tingués un any de contracte, perquè, com diem, aquesta temporada li ha anat molt malament i s'ha vist molt en els seus gestos a la llotja de Montilivi.
1: Algú creu que Quique Càrcel marxarà?
0: Ara no, però jo crec que farà la plantilla de cara a la pròxima temporada, perquè si no seria molt arriscat fitxar un nou director esportiu, però té contracte, com diu en Xavi, fins al 2027, i és evident que no acabarà renovant, perquè la plantilla per la temporada 2027-2028 segurament no la farà.
7: S'ha focalitzat molt amb la figura de Quique Càrcel, tot el fracàs.
0: I va rebre unes hòsties impressionants, eh?
7: I jo ho entenc, perquè ahir la gent estava decebuda i emprenyada, i en el moment del pití del xiulet final va passar a estar emprenyada i decebuda, és a dir, va canviar. I Quique Càrcel ho fa tot. Quique Càrcel, al llarg dels anys, jo crec que no ho ha fet tan malament. I per mi, un dels problemes seriosos que hi ha, ara ho miro amb aquella fredor que farà que la gent que m'escolti digui que s'ha tornat boig. Quique Càrcel era un tio que coneixia molt bé el mercat de segona. Quique Càrcel és un tio que jo crec que ho ha fet molt bé com a director esportiu. Jo crec que si hi ha algun canvi en el sentit que ell marxa o que li demanen que marxi, serà bàsicament perquè hi haurà un canvi a l'estructura superior del grup Manchester City que ho així indiqui, però jo crec que seria una aposta, diguem-ne, de no perdre un cert valor que tenim. És veritat, no han funcionat la gran majoria dels fitxatges que ha fet, però a mi m'agradaria saber, i potser en Solà algun dia ens ho podrà explicar, quina responsabilitat hi havia amb allò de no fitxar i no tenir l'equip fet fins a la jornada 5 o alguns tipus de fitxatges que ens han portat aquí que no ens acaben de funcionar. És a dir, a mi em dona la impressió que ha estat molt condicionat per tot el que és estructura City, i qui s'ha de veure què fa, diguem-ne, la propietat, deixeu-m'ho dir així, què fa, i es va focalitzar molt en Pere Guardiola, però Pere Guardiola té un tant per cent, però no és la propietat, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, jo crec que aquí s'hauran, abans de prendre decisions precipitades, a veure, la dels jugadors està clar, els que marxen, marxen, i els que vulguin marxar, marxaran, d'acord, això ja ho dic, però tota l'estructura s'haurà de tenir molt clar per començar la feina, no pel teulat, sinó pels fonaments, que és el que ha faltat a vegades en aquest club.
1: Faig un incís amb el tema de Quique Càrcel. Ahir el que més es podia llegir per xarxes, la gent empipada, i puc entendre que la gent estigui enrabiada en un moment com aquest, doncs se li criticava a Quique Càrcel que amb diners, després de classificar l'equip per la Champions, i amb diners després, diguem-ne, que molts d'aquests jugadors marxessin amb aquella gran temporada que va portar l'equip a la Champions, que amb diners no es fes una plantilla encara millor. Però també se'ls ha de recordar que Quique Càrcel va construir la plantilla que va fer possible que aquest equip jugués la Champions. Per tant,
0: I Mitchell també.
1: Jo
0: amb aquest debat, si volem, en podem parlar. Jo crec que el fitxatge és evident que a vegades en fitxes 10 i n'encerta 6, i jo crec que el gran error de la direcció esportiva ha estat el fitxatge que vas fer precisament la temporada passada, no
1: sí,
0: aquesta.
1: Sí.
0: Perquè la temporada passada Van de Beek no t'ha funcionat, Miovski no t'ha funcionat, Abel, per
1: Abel
0: més que...
1: No ha funcionat.
0: Esprilla, no ha funcionat.
1: Esprilla tampoc, i es van pagar bastants diners.
0: Exacte, és a dir, que l'any de la Champions, que sí que és veritat que tens diners per poder fer fitxatges, vas fitxar jugadors que no te van acabar de funcionar, i si els haguessis encertat, segurament ara estaries a primera divisió.
1: Vaig amb el tema de la propietat, que ja l'ha començat a tocar en Jordi. Dibuixem una mica el mapa,
5: sí.
1: Xavi.
5: A veure, la propietat del Girona és un 47% sí. del Citigroup, un 35% Marcelo Claure, un 16% sí. Pere Guardiola, i a més, petit
3: petits inversors. D'entrada, sempre que hem demanat, la continuïtat del Citigroup no està vinculada en la permanència o no del Girona, en el fet que estigui a primera i segona divisió. Per tant, si no canvia res, Citigroup continuarà amb aquesta propietat. Una incògnita que sí que tenim és la de Marcelo Claure, l'empresari bolivià, que té aquest 35%. Ningú ha dit que hagi de deixar de tenir propietat del Girona, però a mi em sembla una mica estrany que vulgui tenir propietat a la segona divisió,
1: perquè Claure és dels que hi posa diners.
7: Vols dir que no és instrumental aquest 35%?
3: Sí, sí. Sí.
1: Què vols dir?
3: Sí, és perquè... per fer que no tingui més d'un 50% al Citigroup de la propietat.
8: Ja. Per temes mercantils,
3: clar,
8: bàsicament.
3: I Claure pot ser, no sé si es diu així, un home de palla de Citigroup per poder partir aquesta propietat. I el 16% de Pere Guardiola, que a priori també ens diuen que no ha de perillar, per tant, evidentment els calés seran menors, però
1: ahir Pere Guardiola
3: no hauria de perillar.
1: Era de les persones a la llotja que se'ls veia...
0: És que Pere Guardiola és el president del Consell d'Administració.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el que fa el dia a dia, és el que decideix moltes i moltes
1: és
0: coses.
1: És un projecte de... molt seu. Al final sí. És segurament la part més alta de la cúspide de poder, no?
0: Exacte, entre altres coses, perquè com dic, entre altres coses, perquè com dic, és el president del Consell d'Administració, d'oficial és el president del club, però Pere Guardiola és el president del Consell d'Administració. En aquest sentit, és veritat que Marcelo Claure va entrar amb molta i molta força perquè volia entrar al futbol europeu, ara ha fet un pas al costat perquè està molt més preocupat per temes polítics del seu país, de Bolívia, que aquí no hi entrarem, no hi hem de que cadascú faci el que vulgui. El que sí que ha fet Marcelo Claure és sortir del Consell d'Administració i deixar un parell de consellers que li representen les seves accions, però ara ja no apareix tant com apareixia les últimes temporades, només apareix en moments puntuals, com quan l'equip juga a Bernabéu, és a dir, per anar-se, no vull dir en mal sentit, però per fer-se la foto, és a dir, que Marcelo Claure ja no apareix tan sovint com ho feia les anteriors temporades.
1: I anem a l'últim tema. Els nous projectes, alguns ja iniciats, cas de la Ciutat Esportiva, que s'ha d'acabar, perquè això no està acabat. Tenim un... És un camp principal, oi, Solà? Un camp principal,
0: sí, ha dos.
1: Que és on s'hi entrena, n'hi ha dos.
0: N'hi ha dos, sí.
1: Diguem-ne, una estructura provisional, no? Que és on hi ha els vestidors. I...
0: Sí,
1: però vaja, tot està per fer encara allà.
0: Sí, perquè és, és la primera fase. Tot el que hi havia a la vinya, doncs l'han portat aquí a la Massana, amb el gimnàs, diguem, provisional, amb els vestidors provisionals, amb les sales de reunions provisionals, i tot està posat aquí a la
1: vinya. I un nou estadi també, Xavi. Clar.
3: Sí, són aquests projectes que, evidentment, el club no ha fet oficial si el fet de baixar de categoria els hi afecta d'alguna manera. A priori són coses que haurien d'estar desvinculades, però si llegim entre línies les declaracions de Figeli ahir dient que el tema dels ingressos serà molt menor, pot fer pensar que, sobretot pel tema del nou estadi, que encara no ha estat anunciat ni tan sols on serà, hi haurà canvis seguríssims.
1: Bé, doncs hi ha una feinada de por aquest estiu a Girona, i s'han de saber moltes coses. Ha de tenir molta paciència l'aficionat del Girona, i a poc en esperant aquestes notícies, que esperem a partir de la setmana que ve vagin arribant a poc, però sobretot que les decisions es prenguin de manera reflexionada i pel bé del club i de l'entitat i dels seus socis i seguidors, que el Girona a poc torni a recuperar-se, aixecar-se com ha fet tantes vegades i ben aviat pugui tornar a la primera divisió. A tots, moltes gràcies, ja no només per avui, sinó per ajudar-nos durant tota la temporada a posar-hi llum en aquesta temporada del Girona, que no ha acabat
0: de res,
1: bé,
0: home.
1: Però
7: ja pots dir aquesta foscor. Ja
1: tu no te'n vas de vacances, Solà, bé, te'n vas de vacances a l'estiu, però al setembre qui et vull, eh? Què et penses, que no aniràs al Camp del Ceuta? A picar pedra?
0: I si vam... És que no sé ni com s'hi va.
7: Marco,
0: vull fer una declaració.
1: Tu què penses, que ara deixarem de fer els partits del Girona?
0: No ho sé, això depèn de tu.
1: Tot i que ara potser tindràs uns desplaçaments més complicats, però...
0: I el nuevo Consell d'Administració...
4: El nuevo Pepico Amat.
1: Ah, la veritat, l'Aldenc ha pujat, i potser puja el Sabadell. I tu, a les teves èpoques del Palamós a segona, havies anat a la nova Creu Alta.
0: Sí, és que vull fer una declaració institucional encara que no sigui moment de riure, jo he estat un home de segona divisió tota la vida.
1: Sí.
0: És ara que m'he trobat a primera divisió, la meva Balló, doncs haver de fer partit de
1: primera divisió i Champions. Abans no et jubilis, ens pujaràs al Girona, ja t'ho dic jo.
4: I a la teva ex, que ara ja és la teva... Clar, sí. Fèiem forma, Uri, però ara ja no. Acaba de marcar el Ceuta al Camp de l'Andorra, 0-2...
1: Vés-ho mirant, el Ceuta, eh? 0-2 al Ceuta al Camp de l'Andorra.
4: Sí, sí.
0: Uri, molt agraït per això de l'ex, que t'hagi de tornar amb l'ex.
4: Has tornat
0: altra vegada.
1: Tornes amb l'ex, és així.
0: I mira, jo resant, bé, resant tampoc seria la paraula, que estava molt content que no pugés les Palmes per no haver d'anar a les Illes Canàries i me n'hauré de menjar dos. Tenerife que ha pujat i les Palmes.
1: Bueno, a veure, hi haurà un de segona que pujarà. Si deixes, ah, play-off,
0: si
1: encara, eh?
0: Si m'hi deixes anar, això
1: jo
0: ja...
1: Jo et deixo anar on vulguis.
0: Val.
1: Ceuta Girona en directe al Tot Gira, temporada que ve. Gràcies a tots, gràcies Solà, gràcies Xavi i gràcies a l'Eloi Amagat, la Susi Sala i en Jordi Grau Remió. Un plaer com sempre.
7: Gràcies.
6: Un
7: plaer.
6: Adéu, que vagi bé.
1: De seguida, per cert, parlarem d'altres equips catalans que lluiten en aquest cas per pujar a la segona divisió. Cas del Sabadell i de l'Europa i del Nàstic, que ahir va aconseguir la salvació a l'última jornada de la Primera Federació. Abans, el City, en aquesta última jornada de la Premier League, el dia de l'homenatge a Pep Guardiola, està guanyant ja el seu partit davant l'Aston Villa d'Unai Emery.
4: Perquè ha marcat Antoine Semenyo el 23 de la primera part, som a 41 de la primera... Guanya el City, City 1, Aston Villa 0, i on hi ha també el drama del descens
1: el Tottenham,
4: és el camp de
1: Tottenham,
4: va jugar els vuitens de final de la Lliga Campions d'aquesta temporada contra l'Atlètic de Madrid.
1: Ha jugat una final de la Champions.
4: Correcte, ara mateix Tottenham 0, Everton 0, ara salva el Tottenham, que també mira de reull que està fent el West Ham, el 42 de la primera part.
1: El Tottenham
4: part.
1: Té dos punts més que el West Ham.
4: Correcte.
1: I moment, tots dos estan empatant.
4: Amb l'empat li val al Tottenham, però si marqués l'Everton i també marca el West Ham, que ara empat de 0 contra el Leeds, el conjunt de Londres, el Tottenham en aquest cas, acabaria perdent la categoria.
1: Abans es deia l'Oriol que havia començat a les 5 de la tarda la final de l'Eurolliga Júnior, que juguen Barça i Madrid. Recordeu a les 8, Madrid-Olimpiakos, la final d'Eurolliga, però tenim l'aperitiu amb aquest Barça-Madrid, un miniclàssic. Pau Masmartí, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
1: El Pau, que ja fa dies que em diu, vigilem aquesta final Júnior de l'Eurolliga, que tenim aquí els cracs del futur del Barça. Com ha començat això?
8: Bé, doncs, molt, molt igualat. Està, de moment, guanyant el Madrid 38-37, ara mateix el partit a temps mort, i a punt d'arribar a la mitja part. M'has fet cas amb aquesta, amb la de la Lliga no em vas fer cas.
1: És veritat, a la Lliga no.
8: No t'ho he perdonat encara, però bé, ja en parlarem. I ara tot just es reiniciarà el partit. Falta de 14 segons perquè acabi aquest segon quart, pilota pel Madrid 38-39.
1: Al Tot Gira tenim estudiants amb personalitat, ja ho he pogut comprovar.
4: Guanya el Barça,
8: guanya el Barça. Sí, perdó.
1: Sí, exacte, no m'ha dit el marcador.
8: Havia dit que estava a Madrid.
4: Per favor.
1: Mira. Bé, 38-39, guanya el Barça d'un, a punt d'arribar al descans. Bé, ara, Botzina, descans, Madrid 38, Barça 39.
4: I marca el Tottenham, un gol que pot ser molt important en les seves intencions de continuar la propera temporada de la Premier League. Al 42 de la primera part, ho celebra tota la plantilla, Tottenham 1, Everton 0.
1: Pausa, ara venim.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
9: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
11: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... Comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
12: Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
13: Les finals dels campionats de Catalunya de futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
12: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
13: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
14: Sou molt bona gent!
15: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
9: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
10: I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Que ve la nit de Sant Joan.
18: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
17: No pot ser a denunciar un públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
19: Què li has fet a la meva filla?
17: No pot parar, això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Cada dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
20: Vols estudiar una enginyeria?
21: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
20: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
21: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
10: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
22: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
23: Van descobrir que era un superdotat.
10: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
24: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
10: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: Tot gira. Tot gira. Amb David Clopés.
4: Ahir es va acabar la Lliga a la Primera Federació amb els tres equips catalans jugant-se coses, el Nàstic la permanència, l'Europa el play-off i el Sabadell la segona posició. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda.
4: I tots tres van fer la feina.
26: Sí, mira, comencem pel Nàstic, que es va salvar, l'Europa va certificar el play-off i el Sabadell va acabar segon. Els tarragonins jugaven al camp de l'Hèrcules, depenent dels mateixos per mantenir la categoria. No va ser fàcil perquè l'Hèrcules avançà, però Abdalà a la segona meitat va fer el gol de l'empat a 1. La resta de resultats van acompanyar i, per tant, el Nàstic acaba la Lliga 14, 2 punts per sobre el descens.
4: I tinc en línia l'entrenador del Nàstic, en directe al Totgira, quan falten 12 minuts per les 6. Pablo Alfaro, què tal? Bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
4: Felicitats per la permanència. T'has tret un pes de sobre?
27: Muchas gracias. Sí, sí, nos hemos quitado unos cuantos kilos de presión y lógicamente, bueno, pues ya lo comentamos ayer, ¿no? La satisfacción del deber cumplido, pero con, yo creo que un poco por celebrar, ¿no? Porque el Nasti tiene que estar siempre por encima de estas situaciones y bueno, por lo menos que sea una temporada para reflexionar y para aprender, ¿no?
4: Això et volia preguntar, perquè ho ha dit de fet el president quan va acabar el partit. L'objectiu de la temporada era l'ascens i s'ha acabat doncs lluitant per la permanència. Per tant, celebracions poques, més enllà de la satisfacció d'haver evitat el descens.
27: Claro, claro, por supuesto. Hombre, yo la valoración inicial no la puedo hacer porque lógicamente cuando el proyecto se inicia yo no estaba aquí, no estábamos aquí. Pero sí que bueno, que el devenir de la temporada y luego cuando uno es consciente de la igualdad que hay, cuando uno es consciente de que hay, bueno, pues situaciones que son muy mejorables, al final llegas quedando pues 11 semanas con el equipo en descenso y ya con una visión meridianamente clara y humilde de lo que había que hacer, ¿no? Que era salvar los muebles, como dijo ayer el presi, y sobre todo pues eso, que yo creo que en Tarragona y el Nasti pues que menos que en estar en Primera Federación, ¿no? Que lo que es una categoría que por lo menos ahora sí que se le va a tener el respeto que se le debe de tener, pero bueno, para hacer mucho balance y mucha reflexión, ¿no?
4: Tu vas arribar al mes de març, amb una situació complicada, has hagut de retocar moltes coses i t'has trobat una afició cremada fins al punt que s'ha arribat a extrems difícils per vosaltres, per la plantilla, pels jugadors, amb pintades quan tornàveu d'algun desplaçament. Com s'ha viscut tot plegat això, al vestidor? Com ho has hagut de gestionar tu com a entrenador i psicòleg?
27: Bueno, pues sí, es cierto, ha habido momentos complicados. Por una parte, porque todos entendemos, es comprensible que haya una decepción, que haya mucha angustia, que bueno, pues que haya gente con pues cabreada, con lo lógico y normal cuando hay un proyecto que se vende con unas intenciones y luego la realidad te dicta que pues eso, que no llegas ahí, ¿no? Eso es por una parte, o sea que luego hay otra que sí que es menos comprensible, ¿no? Que ya pues cuando entramos, pues lo que decíais, con pintadas un poquito más amenazantes, con, bueno, pues con episodios muy desagradables, que todos somos conscientes de que no es la mayoría, y el aficionado del Nasti al fútbol aquí no, esos son, bueno, pues tres individuos o cuatro, pues que los hay en todos los sitios, ¿no? Pero sí, y no es sencillo, y sobre todo porque uno, desde la experiencia que uno va teniendo ya en este mundo del fútbol, tiene que hacer, digamos, comprender que lo inexplicable a veces sucede, ¿no? Y que no nos puede desenfocar de lo que realmente era nuestro trabajo y nuestro objetivo, que era, al fin y al cabo, como bien decíais, ¿no?, el sacar los puntos suficientes, pues, para que podamos hacer balance desde la reflexión y desde esa categoría, no desde otra más inferior.
1: Per cert, Pablo, vas signar, quan vas arribar, fins a aquest mes de juny. Et veurem al Nàstic la temporada que ve?
27: Bueno, pues vamos a ver.
1: ¿T'agradaria?
27: Ahora, decíamos,
1: ¿t'agradaria,
27: no? A ver, ayer a vuestros compañeros también se lo pude decir en Alicante, ¿no? A mí en Tarragona, en estas 11 semanas, casi 3 meses, solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque es la verdad, es la verdad, ¿no? Del aficionado, de los dirigentes, de la gente del club, nos lo han puesto todo dentro de la dificultad, que había mucha, porque tengo que a mí que reconocer que para mí ha sido el reto más exigente que he tenido en toda mi carrera en los banquillos. Posiblemente este ha sido el más exigente y el más complejo, ¿no? Por muchas cosas. Hay cosas que son visibles y otras que no son visibles. Pero sí que, bueno, al final, ya te digo, todo eso, si ahora hay una reflexión, si ahora tenemos claro lo que queremos para el Nastic del futuro y si podemos encajar, pues lógicamente yo no puedo decir que no he estado a gusto, porque he estado muy a gusto trabajando, aún sufriendo como hemos sufrido, pero en ese sentido no hay ninguna queja por mi parte.
1: Doncs veurem si el Pablo Faro el tornem a tenir en una entrevista al Tot Gira com a entrenador del Nàstic la pròxima temporada. Facis el que facis, que tinguis molta sort, Pablo.
27: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. De l'alegria de Tarragona a l'alegria al barri de Gràcia, perquè el que ha aconseguit l'Europa té molt mèrit. L'estiu passat van aconseguir l'ascens a la primera federació i, recordem-ho, Francesc Ripoll ahir van certificar un play-off històric per poder pujar a la segona divisió del futbol professional. L'equip de l'Ai Benítez ahir no va fallar.
26: Sí, rebia l'Eivissa, Can Dragó, va guanyar l'Europa per 3-2, doblet de Jordi Cano, 22 gols ja en aquesta primera federació, una barbaritat, un altre gol d'Òscar Vaques, que va donar la victòria a l'Europa, que depenia d'ell mateix, però és que encara que no és guanyat, l'Europa s'hagués classificat perquè el Cartagena i l'Algeciras van punxar. Per tant, l'Europa, que jugarà el play-off, la primera ronda, contra el filial del Celta, el segon classificat del grup 1, l'anada serà diumenge que ve un quart de 5 a Can Dragó, la tornada el diumenge 7 de juny, mateixa hora a Vigo. Recordem que en cas d'empat al final d'una hipotètica pròrroga, l'Europa quedaria eliminat perquè ha quedat cinquè.
1: I ja us ho avanço, els dos partits, transmissió en directe aquí al Tot Gira. M'està escoltant el capità de l'Europa, l'Àlex Cano. Hola, Àlex, capità.
0: Hola, què tal, bona tarda.
1: És molt gros el que heu fet, eh?
0: Molt gros, i crec que, bueno, molt difícil de repetir, que l'Europa, doncs, pugui disputar un play-off per pujar a segona divisió. No sé quants anys trigarem en repetir-ho, perquè és una fita històrica.
1: Quants anys portes a l'Europa?
0: Jo porto 17 temporades 17. Consecutives.
1: Quan tu començaves a l'Europa, el primer equip, t'haguessin dit que jugaries un play-off per pujar al futbol professional, t'ho hauries cregut?
0: No, sincerament no. Sí que és veritat que vaig arribar molt jove, amb 20 anys, i potser dic, bueno, si em tiro 17 anys, algun any em pot tocar. Però quan vas passant les temporades i no puges ni de tercera a segona B, doncs ja veus impossible. Però mira, ara, des de fa 4 temporades, la tendència del club està sent molt guanyadora i hem d'aprofitar, perquè no sempre pot sortir tot de cara. Llavors hem d'anar per totes, i ja que ho tenim a les nostres mans, són 4 partits, i si surt tot bé, doncs encara aquest somni serà brutal.
1: L'Europa, que el 2023 jugava tercera i que ara jugarà Balaïdos, et deu fer il·lusió, no?, anar a Balaïdos, a un camp de primera?
0: Sí, home, per nosaltres, ja et dic, jo personalment he acostumat aquí a anar als equips dels camps de tercera, doncs ara que em diguin que vaig a Balaïdos és una cosa que hem fet de bojos, i per tant gaudirem molt d'aquesta eliminatòria, però sabent, doncs, que ningú compta amb nosaltres, no tenim cap tipus de pressió, i la il·lusió pels núvols, llavors la pressió pel Celta i nosaltres a per l'eliminatòria.
1: Quina llàstima que el retorn a casa en la Sardenya sigui a partir de la pròxima temporada, perquè aquest play-off mereixia jugar-lo a Gràcia.
0: Sí, de fet, som l'únic equip que no ha jugat mitja temporada al seu estadi, o sigui, més valor se li ha de donar això, i tenim clar que si haguéssim jugat tot l'any al Nou Sardenya, doncs haguéssim lluitat per la Lliga fins l'últim dia, i una llàstima no poder doncs, jugar com a locals al Nou Sardenya en un playoff, perquè seríem molt més forts, tot i que bé, la notícia aquesta que diuen que ara en uns mesos podrem tornar, doncs ens ha donat molta alegria també.
1: Ja t'has estudiat el Celta B, el Celta Fortuna? El tens controlat?
0: No encara. L'està a l'altre grup, doncs encara no, yeah. No el tenim gaire vist, però jo sabem que l'estaf ja està en ello, i a partir de demà ja, doncs, en tema vídeos, anàlisis i tal, ja podrem tenir-ho més per la mà.
1: Demà comença la canya de la DAI, que això tot just comença. Això ha sigut un punt i a part. Que tingueu molta, molta sort. Gràcies, capità.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Alegries al Nàstic, a l'Europa, i potser ahir en menor mesura, perquè el que volia el Sabadell era pujar de manera directa, sabia ahir que tindria plaça de play-off, però havia de defensar la segona plaça per així tenir el factor camp a favor a les dues eliminatòries, i es va aconseguir a Tarassona.
26: Exacte, va guanyar per 0-2, factor camp, i també en cas d'empat en una possible pròrroga faria que passés al Sabadell. Per tant, el Sabadell, que és segon, el seu rival serà el filial del Real Madrid, però aquí hi ha d'haver Sarau...
1: La història és bèstia, eh?
26: Sí,
1: ara explico-ho poc a poc per a veure si ho podem entendre.
26: Aviam, es va acabar la jornada unificada i hi va haver un triple empat entre...
1: Jugaven els dos grups a la mateixa hora, eh? El grup i el grup.
26: Això el grup. Això l'altre grup, on no juga el Sabadell, hi va haver triple empat entre Pontevedra, Madrid-Castella i Baracaldo. Quan va acabar tot, el Pontevedra va començar a celebrar, que era equip de play-off, a les xarxes socials...
1: A més van fer els gols a última hora, en temps
26: sí,
1: afegit.
26: Sí, perdien 0-2 i van marcar el 95 i el 105, una cosa així. És a dir, clar, empat, alegria, perquè tothom es pensava que el Pontevedra, en aquest triple empat, era el que quedava per davant.
1: I perquè això... si era així, amb criteris UEFA.
26: Exacte. Llavors, clar, tothom mira la lligueta entre els tres, Pontevedra superior, perfecte. Però què passa? Que la primera federació no hi ha els criteris UEFA, sinó que hi ha una normativa de la federació. I llavors, si tu te la mires detalladament, es veu que és el Madrid-Castella qui passa i no el Pontevedra. Però clar, això es va saber... una hora i mitja més tard, de forma oficial.
1: De fet, és veritat que la Federació Espanyola fins i tot va fer un tuit dient que aquí jugaria el play-off de la Pontevedra?
26: I al cap d'una estona...
1: La pròpia federació.
26: A la web es veia, ostres, però si està el Madrid-Castella i no el Pontevedra, ningú sabia què passava. Total, que al final, al cap d'una hora i mitja i de molt rum-rum, doncs es va dir que jugaria el filial del Madrid aquest play-off, el jugarà contra el Sabadell, i aquí per mi una altra mala notícia, que és que jugarà el partit de nada i la tornada en divendres.
1: En divendres. L'anada al camp de Valdebebas i la tornada a la Creu Alta, però tots dos partits divendres 9 de la nit.
26: Exacte.
1: Un jugador del Sabadell en línia, l'Urri. Hola, Urri.
2: Hola, bona tarda.
1: Què flipes, no?, amb tota aquesta història del Castilla?
2: Sí, va ser curiós. Jo, tall d'anècdota, quan vam acabar el partit sobre la gespa em van dir que ens havia tocat el Baracaldo. Quan vaig entrar al vestuari ens van dir que el Pontevedra havia empatat, es tocava el Pontevedra i tornant en bus, al final va ser el Madrid. Bé, imagina't.
1: Sí, sí. I escolta, sí, clar, no sé com van anar les emocions, perquè clar, el Castella no deixa de ser el filial del Madrid, i un filial sempre és punyetero, però com ho veu anar encaixant cada vegada que rebia un canvi de rival?
2: No, amb naturalitat, al final sabíem que qualsevol seria difícil, llavors, bueno, més putada, diguéssim, parlant en plata per la gent de Pontevedra, que ja ho celebraven, però bé, anirem al camp del Madrid i competirem contra ells.
1: L'objectiu, en el cas del Sabadell, és claríssim, és pujar. De fet, l'objectiu era l'ascens directe, que el veu tenir a tocar durant bona part de la temporada. Fins a quin punt us ha afectat això, d'acabar segons?
2: Bé, l'objectiu de l'ascens directe ens el va ficar la classificació al final. El nostre objectiu no era estar tan amunt, ningú ens comptava com a principals candidats a l'ascens, llavors se li ha donat un mèrit enorme a la temporada que hem fet. Hi ha hagut un equip millor, felicitar-los, han fet una segona volta espectacular i bé, anirem al play-off amb tota la il·lusió del món.
1: El Deng és el que puja de manera directa, és equip de la segona divisió. Començareu aquest play-off divendres de la setmana que ve al Valdebebas contra el Madrid. Ja l'heu començat a mirar de cua d'ull, després de saber que serà el vostre rival?
2: No, la veritat és que no. La veritat és que hi vam arribar tard a Sabadell i avui teníem dia lliure i demà, a partir de demà, començarem a treballar, a estudiar el rival i a preparar bé el partit.
1: Hi ha un punt a favor, que me'l va fer veure ahir en Carles Fiter. Diu, mira, millor jugar contra el Madrid que no pas amb el Pontevedra, perquè això afavorirà que la gent hi vagi, els aficionats del Sabadell, sí. Divendres que ve, perquè al final és anar amb AVE fins a Madrid, sí. I el desplaçament és molt més senzill que no pas
26: però...
1: Pontevedra.
26: Que normalment els filials, a més, són els equips que posen més traves a l'hora de que vagin aficionats visitants. Tant de bo no sigui així, i el Madrid es porti bé, però ja passa durant la Lliga que quan has d'anar a un camp d'un filial és quan hi ha més merder, sí, per aconseguir entrar.
1: Sí, sí. Bé, veurem com acaba tot plegat. Que tingueu molta sort i que de moment passeu aquesta primera eliminatòria i puguem veure el Sabadell jugant la final i aconseguint l'ascens a la segona divisió, el futbol professional, que és on li tocaria estar. Urri, molta, molta sort.
2: Moltes gràcies, tant de bo. Una abraçada, gràcies.
1: Passen dos minuts de les 6 de la tarda, de seguida actualitzem de nou marcadors i passarem per l'Olímpic de Badalona, perquè ja ha començat partit de la Lliga CB entre la Penya i el Burgos. La Penya ja té plaça assegurada al play-off, però encara no sap en quina posició acabarà jugant al play-off avui, la penúltima jornada. Berta Torrades, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Titulars a aquesta hora.
3: Els informes de la UDEF sobre el cas Zapatero sacsegen al final de la legislatura de Pedro Sánchez. Recordem que la Policia Nacional situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències de la qual s'hauria beneficiat principalment la seva família. El PNB, el més contundent avui, adverteix al president espanyol que seria irresponsable, diu, seguir a la Moncloa més enllà d'aquest any. Aitor Esteban és el seu president.
5: Ja van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Des de la Moncloa respecten però no comparteixen les declaracions contundents del PNB. Avui el portaveu del Congrés dels Socialistes, Patxi López, ha defensat també la presumpció d'innocència de Zapatero i ha reclamat proves a la justícia.
6: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años.
3: I qui també demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials és Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana. Més coses. En successos, detenen un home de 44 anys per ferir amb una arma blanca el seu company de pis a Juneda, a les Garrigues. Els fets han passat aquest migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I ara un apunt d'informació de servei, perquè hi ha afectacions de mobilitat a Barcelona per la celebració del títol de la Champions femenina de futbol guanyat ahir pel Barça. La celebració es fa a les 7 de la tarda, com ara estàveu explicant, a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, i la circulació en aquesta àrea s'ha tallat per facilitar el muntatge de l'escenari a l'altura de la plaça Univers. A més, està prohibit també estacionar a la zona fins la mitjanit. I acabem explicant que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tàrraco Viva. Les recreacions històriques, els tallers i també els monòlegs omplen d'activitat l'espai que enguany se centra en el Parquet de Roma. Tot plegat amb la voluntat de fomentar la curiositat i també la valoració del patrimoni per part de la ciutadania, com destaca l'Ariadna Benítez.
7: Això seria un concepte de museu en viu que fora d'Espanya, a Europa, està molt generalitzat, aquí potser no es coneix tant, que ja no és que t'ho expliquem, sinó que ho estem vivint i t'ho expliquem mentre ho estem vivint.
3: Després de gairebé 3 dècades d'història, el Festival Tàrraco Viva s'ha convertit en un referent internacional de la recreació històrica i també la divulgació científica.
1: Gràcies, Berta.
3: Vagi bé, fins ara.
25: Això és el Tot Gira.
8: El què?
25: Fent ràdio esportiva des del 2004.
8: Vale.
25: Amb David Clopés. Sí, va.

0: Finals al Tot Gira, avui des de les 4 i fins les 9 del vespre, repàs de marcadors. De seguida parlarem també de l'Espanyol, obrirem Sarrià 82 i amb el Sergi Mas, l'Àngel Morales i el Sergi Andreu també analitzarem l'últim partit de la temporada de l'Espanyol i posarem notes al que ha estat la temporada dels de Manolo González. Abans, actualitzem marcadors i comencem amb bàsquet olímpic de Badalona. Ernest Macià, què tal? Com estem? Bona tarda. Comença el partit de la penya, penya Burgos, sí. La penya ja té el playoff assegurat, però encara no sap en quina posició acabarà.
1: No, aspira a ser cinquena, això l'enfrontaria al quart classificat en uns hipotètics playoffs a tres partits, i ara mateix, doncs bé, està guanyant davant del Burgos, que lluita per no baixar. Ho té bastant millor el Burgos per no baixar, però tot i així, bé, 10-7, la penya està jugant bé. Recordem que dimarts juga aquell partit que guanyava Davini, que es va suspendre perquè el marcador no anava.
0: I li quedarà després l'última jornada, que és unificada divendres, oi?
1: Divendres.
0: Divendres, sí. L'última jornada, per tant, ja sabrem en quina posició queda la penya i quin rival tindrà, per tant, el play-off. Per cert, que ahir Manresa, que estan salvats, va guanyar 80-87 a la pista de Gran Canària. Aquest migdia, Girona ha perdut 86-80 a la pista de Bilbao i es complica una mica aquestes places europees. I el Lleida, tu ja has estat a Barris Nord, ha perdut el seu partit 88-116 davant l'Andorra. El Lleida ja està salvat i l'Andorra, és cert que amb aquesta victòria fa un pas endavant per intentar la salvació.
1: Segueix sent difícil, però ho ha millorat, eh? Amb aquesta victòria a l'Andorra dependria de si mateix. Si guanya el Barça el divendres que ve a casa, Andorra es salvaria, però si no, si perdés, doncs aniria bé que el València li guanyés els dos partits contra rivals directes de l'Andorra, que serien el Gran Canària i doncs el Saragossa, que seria l'equip que ara ocupa el descens.
0: Molt bé, marcador mateix a Badalona.
1: Penya 10, Burgos 9, Equador del primer quart.
0: Més bàsquet, tenim final de l'Eurolliga Júnior dels equips sub-18 de Madrid i Barça a Atenes, a la pista de Panathinaikos, on més tard, a partir de les 8, jugaran Madrid i Olympiacos la final d'aquesta Eurolliga. Com van les coses en aquest Barça-Madrid, Pau?
2: Doncs anàvem bé pel Barça, però s'acaba de posar per davant el Madrid, 60-56, a falta d'un minut 20 perquè caigui el tercer quart, quan ara Joaquim Bunge fica un triple per acostar els seus només a un punt.
0: Futbol internacional, pendents de l'última jornada la Premier, recordeu, a la part alta el City contra l'Aston Villa, en un partit on avui sobretot s'acomiada Pep Guardiola.
3: I vol fer la guitza l'Aston Villa al Manchester City, que va empatar a la sortida d'un corner a l'Aston Villa, gol d'Oli Watkins, tot i que veurem si el VAR acaba entrant o no per alguna acció antireglamentària. També a la Premier, pendents de la lluita per la Champions League, amb aquesta derrota fins ara de l'Aston Villa, i entraria també en joc probablement el Bournemouth i també el Liverpool. El Liverpool, però, hauria de superar el Brentford, cosa que ara mateix no està fent. El Bournemouth també està perdent al camp del Nottingham Forest, i també aquesta lluita pel descens. Ara mateix el Tottenham es salvaria perquè està guanyant l'Everton al descans per 1-0, i en canvi el West Ham no passa de l'empat a 0 contra el Leeds. Ara mateix el West Ham perdria la categoria.
0: Més coses, segona divisió, recta final del partit de l'Andorra, partit intrascendent, a casa davant del Ceuta.
3: I estan perdent per 0-2 i molt enfadats amb l'arbitratge avui d'aquest Andorra 0-2, minut 94, se n'han d'afegir encara 6 més, arribarem fins al 100, en canvi també temps d'afegir la Bacete 3, Real Societat B 1.
0: Aquesta hora comença, o ha de començar, el partit de tornada de la primera ronda del playoff de Sens a la segona federació. Els equips de la tercera federació catalans, que busquen el llarg camí cap a la segona federació, aquest migdia s'ha classificat per la segona ronda el Cornellà de Leo Messi, que ha eliminat el Vilanova. Ara mateix comença la tornada del Badalona a l'Hospitalet.
3: I el Badalona ja ha marcat, tenia dos gols d'avantatge del partit d'anada, ara acaba de marcar el primer gol, Badalona 1, l'Hospitalet 0, per tant, ara mateix 3-0 en aquesta eliminatòria.
0: I tenim enquestes obertes, avui sí. Doble enquesta a x.com/tot gira, us demanem per la Champions del Barça, ara en parlarem, però també per la situació del Girona.
4: Sí, qui et agrada més en la final de la Champions d'ahir del Barça? Catacoll, Eva Peijor, Alexia o Pere Romeu, guanya la Catacoll amb el 68% dels vots. En clau Girona, quin és el màxim responsable del descens de l'equip? Jugadors, Mitchell, Quique Cárcel o directiva, guanya amb el 45% dels vots Quique Cárcel. I per cert, David, la imatge viral aquesta hora la trobem a Roland Garros, perquè hi ha un tuit que diu "This is Maximus Roland Garros". Què vol dir això? Que tenim Russell Crowe, el mític personatge de Gladiator, Víctor, que es deia en català, ara t'ho diré, que ho tinc aquí, Màxim Decimus Meridius, li fan un homenatge a la gent de Roland Garros, està veient un partit a la graderia.
0: Homenatge a Russell Crowe, a Roland Garros.
4: Sí, sí, està amb una pilota molt seriós mirant aquesta, un dels partits de la jornada al Grand Slam francès.
0: Molt bé, doncs Russell Crowe protagonista a Roland Garros, no per jugar a tennis, sinó per rebre l'homenatge de l'afició de París.
5: La quarta ja és nostra.
6: Ha començat plovent a Oslo i ha sortit el sol per acabar golejant 4-0 a l'Olímpic de Lió per conquerir novament Europa i fer-ho amb el segell, amb la marca Barça.
5: Som les millors d'Europa.
0: Ara de seguida obrim Sarrià 82 i parlem de l'Espanyol i també d'aquí no res amb el Damià Aguilar. Us explicarem el que poden donar de si avui les 500 milles d'Indianàpolis. Comencen a 7:15 i tindrem un català, l'Àlex Palou, defensant el títol de l'any passat. Va ser el primer català o espanyol en guanyar unes 500 milles i a més és favorit perquè sortirà des de la pole position. Però abans de parlar de l'Espanyol i de les 500 milles, vull passar per l'avinguda Maria Cristina perquè em diuen que ja ha arribat al punt de la festa de les campiones, el Marc Andrés. Hola, Marc!
7: Hola, bona tarda. No sé si em sents millor a mi o a la música de fons.
0: Et sento bé i sento la música de fons.
7: Estupendos.
0: Molt bé. Explica'm el que veus, va.
7: Mira, ara mateix veig un escenari muntat on s'estan fent uns concursos. Bàsicament, bé, això va relacionat amb un patrocinador del Barça que està regalant vols a l'afició que ha vingut avui. I veig una avinguda Maria Cristina que des de la meva posició començo a veure plena. No sé com quedaria en un espai o en una visualització aèria de com de plena estaria aquesta avinguda, però jo la veritat és que estic veient molta i molta gent que ja es va col·locant. Recordem, les jugadores arriben a partir de les 7. Per tant, encara hi ha marge perquè la gent vagi arribant, la gent es vagi aglomerant aquí per celebrar aquesta Champions, aquests 4 títols aquesta temporada. De moment el que et puc dir és això, ambient, puc fer una mica d'espoiler del que vindrà perquè ja estic veient Cat a punt de sortir a l'escenari, per tant d'aquí poc també tindrem una gran ovació per la mascota tan, tan estimada del Barça i bé, de moment un reguitzell de temes que van per totes les edats, eh? He escoltat una mica de Flying Free, Justin Bieber, One Direction, Juan Magán, vull dir, aquí està sonant de tot.
0: I després Figaflowers, que entrarà aquí en directe, d'aquí no res.
7: Correcte, correcte. Això a partir, en principi, ens han dit quan passi una mica més d'un quart de 7 de la tarda cap a un quart i 5, per exemple, està previst que comencin, però els Figaflowers quedaran, perquè tocaran les seves cançons més conegudes, per dir-ho d'alguna manera, ja amb les jugadores, i així coincidiran tothom a l'escenari i doncs podrà cantar, per exemple, Catacoll, que segurament s'animarà a fer algun càntic segur.
0: O la Quica,
7: que li canten els
0: Figaflowers i va reconèixer que ella va aprendre el català escoltant Figaflowers, per tant, segur que li fa molta il·lusió.
7: És així. Sí, bé, aquí tindrem festa segur.
0: Molt bé. Per cert, aquest escenari, a quina alçada està de l'avinguda Maria Cristina? És a dir, més tocant a les fonts?
7: Jo et diria que està l'escenari una mica mitja alçada entre les fonts i la plaça d'Espanya. És a dir, no sé si la gent que ens està escoltant, el públic, els oients, ens ubiquen aquesta avinguda Maria Cristina a nivell visual, però l'escenari està just davant del cartell gran de l'entrada de Fira de Barcelona.
0: Perfecte, perfecte. Molt bé, doncs deixem el Marc Andrés pendent d'aquesta festa que començarà amb les jugadores, amb les campiones a les 7 de la tarda. D'aquí no res comença el concert de Figaflowers. I sou a temps, encara d'arribar. No sé si els estan presentant ara, de fet. No sé qui presenten. Això és el Free From Desire.
7: Sí, estan presentant a Cat. És que estic intentant treure, treure el telèfon per fer un vídeo, evidentment, de com està la gent vibrant amb Cat i amb el Free From Desire.
0: L'home orquestra, Marc Andrés. Va, fins aquí una estoneta, Marc. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Ara sí, un quart de 7, parlem de l'Espanyol.
5: Sarrià 82.
8: Galba no sé si han ido, igual han ido al bar de El Gol Norte o El Gol Sur, a ver si puede que hayan ido.
0: L'Espanyol va tancar ahir la temporada empatant a un contra la Reial Societat a Cornellà del Prat, amb la permanència ja assegurada des de la penúltima jornada. L'equip de Manolo acaba en 11a posició amb 46 punts després d'haver guanyat 12 partits, haver-ne empatat 10 i perdut 16. Serà, però, una temporada atípica, bipolar, podríem dir fins i tot, que passarà la història per les dues voltes tan i tan diferents antagòniques de l'equip. I encara sort que l'equip va reaccionar i amb la victòria a Pamplona ja va poder assegurar la permanència. València. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
9: Què tal, David? Com anem? Bona tarda.
0: I també per aquí, aquest Barça-Rià 82 del Sergi Mas. Hola, Sergi.
10: Pots dir-me Sergi Maximus Meridius. Bona tarda.
0: T'ha arribat al cor, això, que Rastel Crou li està fent un homenatge a Roland Garros.
10: Sí, molt
0: l'atenció. Sí, sí, sí. Home, potser algun dia també et criden perquè t'homenatgin a la terra batuda de París.
10: Seguríssim,
0: és
10: probable, és més probable, sí, sí.
0: Pensava que estaries al camp de l'Andorra. Mira, ara s'acaba el partit, 0-2 ha perdut l'Andorra.
10: No, l'estic veient per la tele, tot i que el tinc molt a prop, però no, l'estic veient per la tele i ahir vaig estar a l'estadi.
0: Sí, sí.
10: A l'estadi Perico, clar.
0: Ah, mal, no va dir. Ahir jugava
10: a
0: l'Espanyol.
10: No, vaig estar a l'estadi sol. No.
0: Doncs ets car de veure pel camp de l'Espanyol, tu.
10: Sí, perquè no hi ha combinació de metro, vale? No el tinc molt a prop, però bueno, quan puc, en ocasions comptades, i veig que el partit s'ho mereix, m'apropo.
0: Segur que no hi va ser l'Àngel Morales, perquè el tenim ben lluny a Màlaga. Com estàs, Àngel?
11: Hola, molt bona tarda. No vaig tenir la sort de poder anar. Vaig cedir els carnets com acostumo a fer-ho, però no vaig poder assistir-hi.
0: Molt bé, així m'agrada. A Màlaga, però segueixes sent soci mantenint el carnet.
11: Sí,
0: ara,
11: sí, el meu pare, les nenes, són quatre socis, i ja et dic, no, nosaltres no hi anem de persona, però sí, les localitats acostumen a estar ocupades.
0: Molt bé, no entrarem gaire en el partit d'ahir, perquè sí que és veritat que hi havia una remota opció que l'Espanyol jugués a Europa. Va haver un moment, Sergi,
10: sí,
0: va haver un moment que s'hi va costar una mica l'Espanyol, el que passa que el problema era que l'Atlètic Club havia de guanyar el Bernabéu, i això era el factor que segurament ho feia tot més complicat, eh?
10: Ahir depenies de 400 partits, sí, que havien, sí, de calcular i acomodar-se a uns resultats concrets per arribar a aquesta competició que té nom de pera. No, no. Com

0: ratxa de 18 partits sense guanyar que es va trencar sobre la botzina 3 jornades pel final, una segona volta de molt patiment, nervis, bloqueig mental i moltes llacunes futbolístiques, una temporada que al cap i a la fi ens deixa, vaja, com per reflexionar-hi i força de cara al futur.
1: Havíeu vist mai una cosa així, Sergi Mas?
2: No, que va. Jekyll i Hyde, és que això només li pot passar a l'Espanyol i no ho esperava ningú, no es podia preveure després de l'aturada nadalenca que va venir el derbi, fins i tot amb boníssimes sensacions després del derbi, ja no diré allò de van mereixer, és igual, van perdre, però ningú esperava aquesta davallada de l'equip, del propi Manolo i del club en general, perquè va haver-hi moltes veus periques de socis, seguidors que deien, hòstia, hem de fer alguna cosa, donant a entendre que el recanvi era pràcticament obligatori. I el van aguantar Manolo.
1: Sí, sí. I s'ha demostrat que va ser una bona decisió. Va haver-hi molt debat, Àngel?
2: Sí.
1: Va haver-hi molt debat i molts pericos que no ho tenien gens clar. De fet, ara s'enfadarà amb mi si m'escolta, però Dani Ballart, aquí la transmissió va defensar que calia un canvi a la banqueta i va acabar aplaudint que no se'l fes fora. Que és aquesta esquizofrènia en què hem entrat tots plegats amb la temporada de l'Espanyol. Àngel?
3: Sí, sí, primer deixa'm dir-te que en quant a aquestes dues voltes tan polars, nosaltres la temporada 2002-2003 vam haver de fer el contrari. No sé si recordeu que vam acabar la primera volta amb 14 punts,
2: sí.
3: I a la segona volta vam haver de fer 29 punts per acabar salvant-nos amb 43. Afortunadament va ser a l'inrevés, però bueno, un cas semblant.
2: Amb tres entrenadors, Juan de Ramos, sí. Ramon Moya i Javi Clemente.
3: No.
0: Aquesta era la 3-4, Àngel, la que dius tu era la 3-4.
3: Sí, la que vam començar amb Clemente.
0: Amb la final a Múrcia.
3: Sí, m'he equivocat de temporada. De Raúl, el Sergi Mas, dels tres entrenadors, la 2-3, però la 3-4 és, sí.
2: Clemente i Luis Fernández. Sí, sí.
3: I el Machote, sí, amb el darrer partit contra el Múrcia. Sí. I en quant al Manolo, doncs sí, al final és el que hem vingut dient, al final el temps ha demostrat que no era un tema d'entrenador, sinó més bé de jugadors o de dinàmiques, i per mi va fer bé l'Espanyol en mantenir el míster, que també hem de reconèixer i ser sincers que el que li va salvar Manolo és precisament aquesta volta de 33 punts que t'ha permès arribar fins la fins la jornada 34-35 sense haver de patir, per dir-ho d'alguna manera, i al final doncs aquestes dues victòries i aquest darrer empat doncs han donat la tranquil·litat que portàvem mesos buscant.
1: Manolo ens ha deixat les imatges de periques de les dues últimes jornades a Pamplona. Quan va ser que va començar a plorar? Això va ser el partit contra l'Atlètic Club.
0: A casa, sí.
1: I la imatge també és ahir, Sergi Andreu. Aquell moment en què salta, la tanca i intenta arribar, i de fet ho aconsegueix, a la zona on està la grada Canito,
0: Sí, sí. De fet, tot això venia precedit d'una volta d'honor, celebracions per la permanència, molta emoció, agraïment a la gent, Romero i Manolo corejats, i un moment que ja tota la plantilla es trobava al davant, a la gespa, davant de la grada Canito, Manolo, fent reverències, es va acabar d'envalentir i se'n va anar cap a ells, va pujar a la graderia i va estar uns minuts cantant i saltant amb els de la curva, càntics demanant la continuïtat de Manolo. Ell ja va deixar clar que vol seguir. Ara bé, l'última paraula, com sabeu, la tenen Monchi i la direcció esportiva. No sabem del cert si hi haurà o si haurà estat l'últim partit de Manolo González a la banqueta després de dues temporades i mitja. En tot cas, Manolo tanca la temporada, o la tancava ahir, amb un missatge clar cap als dirigents del club. Més clar, no es pot parlar. Cal ambició, cal exigència per continuar creixent i aconseguir per fi l'estabilitat tan desitjada.
4: Que tenemos que intentar mejorar en todo lo que podamos, no poner límites ni nada. El club tiene que seguir creciendo, no se puede parar. En el momento que paremos o nos conformemos, entonces nos iremos tarde o temprano, nos acabará pasando factura. Es un tema que tenemos que dar pasos adelante todos. El club tiene que empujar y nosotros dar los pasos para que el club siga mejorando cada día. Pero es que creo que el club tiene un margen de mejora grande. Es que estoy ya un poco cansado del... Es un gigante dormido. Pues a ver si lo despertamos de una puta vez. Y eso solo se despierta con exigencia, no hay más. Entonces tenemos que empezar a ponernos las pilas.
1: Estil Manolo, Sergi Mas.
2: Aquests missatges, quan es fan públics, els dirigents de qualsevol club acostumen a prendre el número de la samarreta perquè no agraden gens als gestors dels clubs. És a dir, quan tu fas i dius una cosa públicament que ja has dit a les seves interioritats, al petit comitè,

0: no acostuma a agradar. I a més aquest any, clar, és evident que la tendència ha anat de més a menys. És a dir, i s'ha aguantat Manolo perquè teníem un capital de punts que ha aguantat la segona volta. Però si la tendència, amb els mateixos punts que hem obtingut, arriba a ser a l'inrevés, de menys a més, aquest famós crec que era 4 de 45, si arriba a passar això de setembre a desembre, Manolo no s'hagués menjat els turrons seguríssim. Seguríssim, perquè hi ha hagut un debat aquesta recta final de la temporada perquè tothom ens veia a segona després del partit al Pizjuán. Com a mínim jo em veia que l'equip estava caigudíssim, estava al pou. I, però bueno, la tendència, insisteixo, amb els mateixos punts, ha anat de més a menys. Aquests tres partits que suposen una mica el factor Monchi. És a dir, Monchi, amb la seva només presència, fins i tot física al vestidor, ha obtingut 7 de 9. Li podem dir casualitat o causalitat o el que vulguem, però no sé, la seva presència, el seu factor, ahir Manolo deia, no pondré problemes, no posaré problemes si el club pren alguna decisió que implica que no estigui formant part de la banqueta del club. És veritat que hi ha un capital molt important, que és el capital dels jugadors. Tots els futbolistes s'han manifestat públicament i de manera privada que l'home és Manolo. El públic també, però és veritat que des del mes de març i abril hi ha hagut un run-run a l'estadi i als mitjans de comunicació que no era Manolo. Aquí la paraula la té Monchi.
1: Sí, sí. Creieu que l'home és Manolo? Ara us demano l'opinió personal a vosaltres. Àngel, l'home és Manolo?
2: Jo crec que sí. El que passa que vull fer un incís abans d'argumentar-te la meva resposta, perquè jo entenc que Manolo, quan diu que s'hem de despertar, està insinuant que es necessiten reforços i millorar la plantilla. Però, vale, però jo poso en el costat de la propietat, o de Monchi en aquest cas, com diu el Sergi Mas, que ha arribat per prendre decisions, i diu, vale, doncs jo vull despertar, vull donar un pas endavant, potser vull o necessito un entrenador de millor perfil, no millor entrenador, no dic que sigui millor, sinó un entrenador de més renom, amb més historial, o el Bordalas, que ha sortit en premsa. No, això no vol dir que sigui millor entrenador, sinó que és un entrenador doncs, que a l'afició pugui tenir més credencials perquè ja té un historial, i mira, i aquesta temporada no només ha salvat el Getafe amb tots els problemes que ha tingut amb el límit salarial, sinó que també l'ha ficat a la competició de la pera, que ha dit el Sergi. Però jo crec que el tema és Manolo, perquè al final Manolo s'anitja les tres temporades, un ascens, una permanència amb pocs recursos, aquesta temporada també permanència, tot i que la segona volta ha sigut de discurs, però també hem de recordar l'orgullosos que podíem anar pel món, els pericurs, per la primera volta que vam fer, o sigui que al final és una feina ben feta, i jo interpreto que tampoc cal fer ara una inversió de com si fos això al City, no?, d'un retocar la plantilla.
1: És que tampoc podrà l'Espanyol, perquè al final
2: es pot fer.
1: Això era abans, però Sergi Andreu, i sabem que aquí el fair play mana, i que és veritat, sí, que la era important ahir per l'Espanyol veure en quina posició quedava, perquè això va de calés més amunt, més avall. O sigui, no és el mateix ser novè que ser dotzè o que ser catorzè. Vull dir que tot influeix, no són grans xifres, però tot influeix en positiu a quedar més ben classificat de cara al fair play. Clar, aquí molts pericos pensen, Monchi està aquí i es freguen les mans. Per tant, el tema fair play cal tenir-lo present. Sé que és aviat, però sí que hi ha alguns noms propis que podem ja apuntar que no hi seran, perquè de fet ahir ja es van acomiadar, i n'hi ha un que és important, Romero. Sergi Andreu.
3: Sí, Romero, exacte, Romero, i Romero, com sabeu, ha estat la sensació no només de la temporada, sinó també fins i tot de l'anterior. Ahir es van acomiadar alguns jugadors, com el mateix Romero, Calero, que acaba contracte, Terrats, menció especial per Romero, que és autor de 6 gols aquesta temporada, defensa més golejador de la Lliga i un dels millors jugadors de la temporada, com us deia, no? I ahir s'acomiadava amb aquestes paraules de la seva afició.
4: Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de 2 años pues que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así pues significa mucho, ¿no? Para mí habla de que he hecho las cosas bien, de que me tiene un cariño especial, y la verdad es que me voy encantado. Agradecido a toda la gente por estos 2 años, sobre todo este último, y la verdad es que darle las gracias. Esta gente creo que se va orgulloso, ¿no? De que siempre nos hemos dejado todo por esta camiseta, si no creo que la gente no estaría así, no nos despedirían así, la verdad es que son los que hacen grande en este club, y la verdad es que que no canvien nunca, que muy bonito.
1: Romero ha fet una gran temporada, eh? I sort de Romero, perquè hi ha hagut dies en què Sergi Mas s'haurien perdut punts a no ser per ell.
0: Passa que la segona volta de Romero jo crec que ha estat una mica una fotocòpia de l'equip, eh? És a dir, va ser una primera... Tota la temporada passada va ser extraordinària, i aquesta primera volta, la primera volta ha estat fabulosa, però la segona, ostres, semblava, hi havia dies que semblava que era un altre jugador, com Dimitrovic, que de ser un porter fabulós a la primera volta, a la segona ha tingut errades incomprensibles. Bueno, tot plegat va en un mateix sac d'aquesta inexpressió d'aquesta temporada tan, tan estranya de Jekyll i Hyde. Clar, si Manolo segueix i abans de l'1 de novembre, abans de les castanyes, fa un percentatge de punts molt fluix, molt fluix, semblant aquesta segona volta, li serà difícil a Monchi, li serà difícil mantenir a Manolo. Si no continua Manolo i ve un tècnic de fora i fa els mateixos punts que els de la segona volta de Manolo, el camp serà un crit atronador dient que torni Manolo, que torni Manolo. No ho té fàcil, Monchi, no ho té fàcil, però ell ha vingut aquí a solucionar un problema que tenim, que és de a què volem jugar. L'Espanyol mai ha tingut, mai hem tingut un model de joc. A què volem jugar?
1: Un camí marcat.
0: Sí, mai. Bueno, com la majoria de clubs de primera divisió, eh? I del món. És a dir, bueno, un any tenim a Brindisi, l'altre tenim a Clemente, l'altre a Luis Fernández, l'altre a Scopelli. És a dir, aviam què passa i ja decidirem, amb aquesta frase tan futbolera, que és el major número de punts possibles.
1: No sé si l'Àngel volia dir alguna cosa.
2: No, jo estic totalment d'acord amb el Sergi, que al final, si treus Barça-Madrid i Atlético de Madrid, vale, que juguen a una altra lliga, la resta d'equips juguen al curt termini, juguen a la permanència, i no, ja no a la permanència esportiva, sinó a l'econòmica. No? Se li dona molta més importància a tot el tema dels ingressos televisius, a la diferència entre primera i segona, i això t'obliga a prendre decisions a l'hora d'escollir entrenadors i fins i tot jugadors que no quadrin amb el teu historial. Mira la Real Societat, l'entrenador que ha vingut, el Levante, tots aquests equips, mira el Sevilla, amb tot el que era el Sevilla, i al final es tracta d'aguantar el vaixell una temporada més, i això vol dir aconseguir el màxim de punts, la permanència i assegurar els 50, 60, 70 quilos que t'entrin per la tele.
1: Uh-huh. A veure, us preguntaré a tots tres, per vosaltres, qui ha estat el millor jugador de l'Espanyol de la temporada? Àngel Morales.
2: Jo, Dimitrovic.
1: Dimitrovic.
2: Perquè tot i que la segona volta, evidentment, com ha comentat el Sergi, doncs també s'ha vist salpicat per la irregularitat de l'equip, també venia a substituir una posició complicada i a una figura molt complicada, com va ser el traspàs el clausulazo del Joan García, i jo em quedaria amb Dimitrovic com el millor jugador de la temporada.
1: Sergi Mas?
0: Expósito,
1: home,
0: I tant. Ha fet de capità sempre que ha pogut jugar, que ha estat moltes vegades, s'ha posat aquesta frase tan coneguda que es diu la motxilla de l'equip, i ha agafat galons de capità, i sempre per mi és, sens dubte, el jugador que hem de destacar aquesta temporada.
1: Sergi Andreu, tu què diries?
3: Jo diria Dimitrovic. A mi m'ha semblat que, malgrat algun error puntual, com deia l'Àngel, en general ha tingut una temporada molt regular, i també, de la mateixa manera, ha fet aturades que han salvat l'equip de derrotes, i no és un o dos casos, sinó que me'n venen al cap tres o quatre com a mínim.
1: Bé, sabeu que en aquesta casa, aquí el Tot Gira, fa ja 14 anys que entreguem el trofeu de Nijarque Catalunya Ràdio. Durant tota la temporada, cada partit de l'Espanyol, els integrants de la transmissió que fem els partits de l'Espanyol en directe, triem els tres jugadors que considerem millors, tres punts, dos punts i un punt, i també els oients a cada jornada otorguen 5 punts a través de les xarxes. Doncs bé, ahir es va tancar la temporada, sí, i ja podem dir qui ha guanyat aquest trofeu Harker, qui ha considerat la transmissió de tota la temporada i els oients, que tenen un pes important en la decisió, qui ha guanyat aquest trofeu Harker.
5: Doncs la 14a edició del Harker se l'endú Dimitrovic, que s'ha imposat amb 69 punts, el segon classificat Romero, que en té 60. Deixa'm dir que quan l'Espanyol va fer una primera volta espectacular, l'Euroespanyol, fins i tot algú doncs ja pensava en Europa, Romero, havien verbalitzat a la transmissió de l'Espanyol que ja podia fer
1: un forat
5: a la seva prestatgeria de casa per instal·lar-hi el Jarque, perquè anava disparadíssim Romero, però Dimitrovic li ha remuntat de mica en mica.
1: Són les dues cares, sí, el que deia abans del Sergi Mas. La primera volta, Espanyol en atac, Espanyol ofensiu, Romero, un dels pals de paller, segona part de temporada, l'Espanyol li xuta moltíssim i Dimitrovic salva molts punts.
5: Li ha remuntat doncs la classificació, 69-60, i deixa'm dir per acabar que és la segona temporada consecutiva que un porter, el porter titular, guanya el Jarque, perquè l'any passat el va guanyar Joan García.
1: No,
5: això vol dir... Doncs,
1: no sé si és una bona notícia, això, però és una realitat.
0: Sí, molt bona, clar. Jo preferiria
1: que guanyés el trofeu Jarque un davanter, perquè voldria dir que l'Espanyol li anem segurament millor la temporada. Sergio García va guanyar les quatre primeres edicions del trofeu Jarque. Eren altres èpoques i era un jugador que era, vaja, líder d'aquell Espanyol. Molt bé, doncs, Sergi Andreu, no sé si ens ha marxat ja de vacances, però setmana que ve a veure si trobem un forat per entregar-li el trofeu, que ja el tenim aquí a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, que és una rèplica de l'estàtua del Dani Jarque que teniu tant a la Ciutat Esportiva com també a Cornellà del Prat, i que és una rèplica en escala de l'estàtua que va fer la Marta Solsona. Per tant, a veure si li podem entregar la setmana que ve, si no haurem d'esperar que torni de vacances. Molt bé, perfecte.
3: I tant, ja ho saben al club i ja l'empaiten.
1: Molt bé. A tots, moltíssimes gràcies per aquest Sarrià 82, l'últim en principi de la temporada, tot i que ara comença el mercat de fitxatges i tal, i per tant no descarto, és que tanquem temporada el 6 de juliol aquí al Tot Gira, que algun dia tornem a fer un Sarrià 82 i parlem de com planifica Monchi. Sergi Mas, Àngel Morales i Sergi Andreu, una abraçada a tots tres, que vagi molt bé.
0: Una altra per tu. Gràcies, adéu.
1: 11 minuts, i seran 3 quarts, que és l'hora en què ha de començar les 500 milles d'Indianàpolis, una de les grans proves de motor del món. I l'any passat la va guanyar un pilot català, l'Àlex Palou, que a més aquesta temporada torna a ser el gran favorit, ja ha aconseguit la pole position, i 300.000 persones, diuen, seguiran en directe a Indianàpolis aquestes 500 milles. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Això és a punt de començar,
6: A punt de començar, tothom és al seu lloc, dius 300, potser són fins i tot 350.000, perquè oficialment crec que és l'espectacle del món del motor que acull més gent en primera posició internacionalment.
1: Més que un gran premi de Fórmula 1,
6: Sí. Aviam, grans premis de Fórmula 1, no? Gran premi de Fórmula 1, potser te'n vas a... Hi ha algun gran premi que te'n vas a 500.000 persones els 3 dies, però jo et parlo d'un dia sol. Un dia sol són 350.000 persones.
1: Ara de seguida vivim en directe la sortida d'aquestes 500 milles, però em demana pas des de l'avinguda Maria Cristina al Marc Andrés. Hola, Marc.
7: Hola, bona tarda. Estic davant d'Eva Payer. L'escoltem.
8: Increíble, fue un día especial. Hoy también, porque estamos en Barcelona y esperamos disfrutar este momento con nuestros aficionados.
7: ¿Cómo ha salido la noche de hoy? ¿Cómo ha sido la noche?
8: Muy bien. Muchos disfrutamos y fue noche muy especial.
7: Eva, para ti son 5 finales que se te escapó la Champions. Cuando ayer, sobre todo cuando marca el segundo gol Salma, el 4-0, ¿cómo te sientes tú?
8: Pues no tengo palabras para este momento, porque cuando marcamos 2 goles fue no final este partido, y cuando marcamos 4 gol fue ahora solo un minuto y ganamos este premio.
7: ¿Es la mejor temporada de tu carrera a nivel personal?
8: Creo que sí, porque ganamos todo con este especial equipo, y estoy muy muy feliz por esto, porque ganamos todo y es no fácil, porque de fútbol femenino es mejor cada año, pero Barça también cada año es mejor y mejor.
9: Cuatro veces, ¿qué le espera a este Barça? ¿Cuál es el futuro de este equipo?
8: Futuro, otra vez ganar todo, porque es equipo muy especial, es equipo con mucha calidad, es decir, equipo que cada día dar todo, y esperamos en futuro también dar todo por este equipo.
1: Eva Payor, que ahir va fer dos gols en aquesta final de la Champions, una de les grans protagonistes, el Marc Andrés en directe des de l'Avinguda Maria Cristina. A les 7 ha de començar aquesta festa, ja veieu, les jugadores del Barça ja són en aquest, a prop d'aquest escenari de l'Avinguda Maria Cristina, actuant. No sé si han acabat ja, Marc, els Figaflowers, si encara estan actuant.
7: Encara hi són, encara són damunt de l'escenari. Nosaltres hem tingut l'oportunitat aquí de parlar amb Eva Payor, també amb Quica Nazaret. Tot just estem veient les jugadores arribar i acompanyats d'una gran comitiva, directius, membres de familiars, d'estaf... Bé, tothom que es va preparant aquí, repetim, a les 7, a partir de les 7 està previst que les jugadores comencin a sortir, però bé, ja les tenim aquí, ja són, per dir-ho així, a la zona de darrere de les cortines i aviat apareixeran davant l'escenari.
1: Fantàstic, doncs de seguida vaig amb tu, Marc, i vivim en directe aquesta festa de les campiones. A veure, coses importants. Damià Aguilar, és a punt de començar, les 500 milles, 3/4 és l'hora marcada per l'inici d'aquesta cursa.
6: És l'hora marcada per l'inici d'aquesta cursa, el que et deia, tothom és al seu lloc, ara mateix 4...
1: Mira, l'himne dels Estats Units.
6: Aquest és un dels himnes que hi ha. Però l'important, Àlex Palou, el campió vigent, que surt des de la pole position amb el seu monoplaça de color groc, i al seu costat Alexander Rossi, un home que ha hagut de passar per l'hospital aquesta setmana per un accident.
1: Molt bé. Bàsquet, a veure, ara de seguida vaig amb el Macià, amb el partit de la Penya Lliga CB, que el tenim tot just començant, com aquell qui diu, però abans, notícia important que ens arriba des d'Atenes, ja sabeu, a les 8, final de l'Eurolliga entre Madrid i Olympiacos, però abans, final júnior entre el Barça i el Madrid, i s'acaba just ara, Pau Masmartí, el partit, el Barça campió.
10: Sí, el Barça campió, bé, crec que... Sí, s'ha acabat. Sí, no? Crec que és temps mort, 6,7 segons.
1: Ah, queden segons encara, d'acord. Sí. Però bé, guanyarà el partit perquè...
10: Guanyarà el partit, sí, està guanyant...
1: Són 8 de marge.
10: De 8, sí, 77-85, aquesta final entre filials de l'Eurolliga. Aquesta és la revenja, diguéssim així, de la final que va perdre el Barça de la Lliga U22 contra el mateix Madrid ara el diumenge passat. I bé, sembla que perdrà el filial del Madrid. Esperem també que ho faci el primer equip que juga la final de...
1: contra l'Olympiacos a partir de les 8. Qui destacaries d'aquest Barça? Qui t'ha agradat en aquesta final, doncs, que són a punt de guanyar?
10: Doncs mira, jo soc un enamorat personalment de Nicola Kusturica, i justament en aquesta final ha fet un grandíssim partit, 20 punts en 26 minuts, un jugador amb aquest caràcter serbi que tant els caracteritza, amb caràcter com dèiem, i també Joaquim Bunge, 14 punts, un alè nord-americà, ara veiem com els jugadors ho celebren, que l'any que ve s'anirà a jugar a la Universitat de Duke.
1: Bé, doncs ara mateix final del partit, guanya el Barça 77-85, bones notícies, tot i que són jugadors que... Ernest Macià, jo ho he explicat moltes vegades, l'Olímpic de Badalona, amb jugadors que al Barça li costa retenir-los, ara ho deia el Pau, molts marxen cap a les universitats dels Estats Units.
11: Sí, la immensa majoria marxaran. El Barça sí que és veritat que fa uns mesos em va explicar que volia fer una aposta per un d'ells almenys, però és que és tant el que ofereixen les universitats americanes, estem parlant que un jugador de 18, de 19 anys li poden pagar, doncs, 2, 3 milions d'euros tranquil·lament, i algun fins i tot més. Aleshores, el Barça, clar, són sous d'estrella d'Eurolliga. Haurà de decidir què fa per retenir algun d'aquests talents. Difícil, difícil, la veritat, perquè a més hi ha el caramel de l'NBA, i per tant jo crec que els jugadors ho tenen clar.
1: Molt bé, la Penya mentrestant guanya el seu partit, el tenim al segon quart.
11: Sí, som a l'últim minut pel descans. Abans del descans, la Penya està guanyant 41-38.
1: I ha començat, per cert, la jornada unificada, el gran gruix de la jornada, la segona divisió. Ja sabeu, el dia en què el Depor pot convertir-se de nou en equip de primera divisió.
12: I acaba marcar el Depor al camp del Valladolid, sota un aiguat de por, sembla que jugui a Galícia, ple d'aficionats del Deportivo de la Coruña, que va marcar en Songo al minut 19 de la... al minut 12 de la primera part. Valladolid 0, Deportivo 1.
1: I així ho viuen en directe a la Ràdio Galega.
13: Adiós! O conjunto branquiazul marca en Songoville, Valladolid 0, Deportivo 1 en Songoville.
1: Ara mateix el Depor seria equip de primera i baixaria la primera federació.
12: Ara mateix el Saragossa perdria la categoria, perquè el Saragossa està empatant al camp de les Palmes. També baixaria l'Osca, baixaria el Mirandés i el Cultural. Aquests quatre baixarien d'una atacada. ara mateix a la primera ref.
1: I a punt d'acabar-se l'última jornada de la Premier, amb tensió a la part baixa, en la lluita per aconseguir la permanència, però també amb comiat per Pep Guardiola, i ja s'ha acomiadat Bernardo Silva.
12: Bernardo Silva amb passadís inclòs, amb llàgrimes també John Stones, amb llàgrimes i també amb el passadís dels aficionats dels jugadors del City, també de l'Aston Villa, però de moment l'Aston Villa li està fent la guitza al Manchester City en l'acomiad de Pep Guardiola. Manchester City 1, Aston Villa 2, al 37 de la segona part, i ho mireu de retruc al Bournemouth per si podia colar-se a la Lliga Campions, però el Manchester City hauria de guanyar aquest partit perquè l'Aston Villa no quedés entre els quatre primers. Això no està passant. De moment l'Aston Villa en aquesta quarta posició, amb la victòria ara mateix per 1-2, està empatant el Liverpool contra el Brentford, empat a 1 també el 38 de la primera part, mentre que el Tottenham es salvaria ara mateix contra l'Everton guanyant per 1-0, tot i la victòria també del West Ham contra el Leeds per 2-0.
1: Macià, a punt d'arribar al descans, Olímpic de Badalona en aquest Penya Burgos.
11: Mira, tant a punt com que si arriba ara mateix la penya per davant, 45-41, consolidaria aquesta sisena plaça davant d'un molt bon equip, el Burgos.
1: Una pausa i de seguida en directe a la sortida de les 500 milles d'Indianàpolis amb Àlex Palou des de la Pont.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
15: El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el cor de Barcelona com mai l'has vist.
14: Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
15: Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
14: T'hi esperem.
16: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
17: Sou molt bona gent!
18: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
21: Les notes del nen, les obres a casa...
20: El manteniment del cotxe...
21: Ah, no, això no és cap càrrega.
22: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
23: Peugeot. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
25: Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
24: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
26: Una entrevista vas aconseguir.
25: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
26: És a dir, la mirada és global.
25: Clar.
24: El divan, el valor de la conversa.
25: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
24: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
27: Som el dia.
28: Som la nit.
29: Som dos programes amb el mateix objectiu.
27: Saber què està passant.
28: Què ha passat.
29: I també per què ha passat.
27: Tant a casa
28: com al món.
29: Què ens fa diferents?
27: El ritme.
28: El ritme.
29: El ritme.
27: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
28: Perquè al Catalunya nit som pausa.
29: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
27: A tota hora
28: i a tot arreu.
24: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
29: Som diferents.
0: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
2: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
3: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
2: Com volguem dir si volien aprendre algo.
3: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
4: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
24: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Tot gira.
5: Tot gira.
24: Amb David Clopés.
6: Son directe des del circuit d'Indianàpolis. A punt de començar aquestes 500 milles amb un català, Àlex Palou, intentant tornar a fer història. Damià.
7: I l'actor Brendan Fraser, que és l'home que té la bandera verda per fer la sortida. Aquesta sortida llançada amb aquesta primera fila. Són 11 fileres, són 33 pilots. Àlex Palou des de la pole position amb Alexander Rossi i David Malukas a la primera fila. Molt a prop ja de començar, i tot just els tres primers que es posen en línia, i Àlex Palou des de la pole position que agafa la primera posició. La primera posició és per Àlex Palou, però Alexander Rossi ja li ha pres aquesta posició en el primer revolt. Alexander Rossi és el primer líder, pràcticament 350 km per hora ja. Alexander Palou, segona posició al darrere d'Alexander Rossi. Palou que intenta tornar-li la primera posició al pilot nord-americà i la recupera. El campió vigent recupera aquesta primera posició. Recordeu, són 200 voltes.
1: Molt llarg això, eh? Són ben bé 3 hores. 3 hores de cursa, és a dir, que ben bé acabarà cap a 3 quarts de 10 de la nit. És a dir, cal tenir paciència. Ho he dit moltes vegades a l'Àlex Palou, guanyar aquí a Indianàpolis és un tema de paciència, de resistència i de constància. Ja veieu que ara hi ha constants avançaments entre el primer i el segon. L'Àlex el tenim en segona posició. Però bé, el Damià ens ho controlarà. Anirem seguint. Guanyar les 500 milles d'Indianàpolis és de les coses més grans que es poden fer en el món del motor. I Àlex Palou l'any passat va aconseguir la victòria i va ser el primer català o espanyol que ho aconseguia. A veure si aquest any ho torna a fer. Molt bé, deixem el Damià que controli les 500 milles, però ara quan falten 11 minuts per les 7, l'hora en què ha de començar la festa de les campiones a l'Avinguda Maria Cristina, de seguida anem amb el Marc Andrés. M'agradaria fer un petit parèntesi i parlar de ciclisme, perquè avui fa 15 dies, al Tot Gira, vivíem aquest moment en directe.
8: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la volta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit, d'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026. La ciclista d'Esplugues que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes.
1: Hola, Paula, hola, què tal, com estàs?
9: Però... Uau, pues emocionada de tornar a viure aquest moment, eh? Mira que no soc de mirar unes carreres i escoltar un altre cop això és increïble.
1: L'havies escoltat la narració que havia fet l'Isaac?
9: Que va, no. Ah. Ja et dic, jo soc de no mirar res, llavors m'acaba de posar fins i tot la pena de llena.
1: Home, no n'hi ha per menys, no n'hi ha per menys, perquè el que vas fer va ser molt gros fa 15 dies, primera ciclista catalana o espanyola a guanyar la Vuelta i a guanyar una gran ronda, un èxit, per tant, històric per al ciclisme de casa. Penseu que només dos ciclistes catalans abans havien pogut guanyar una gran volta, en Josep Pasarradona l'any 76 i amb el Sio Mauri el 91 i ara la Paula Blasi. Són 15 dies els que han passat, no sé si són prou per recuperar-se de la ressaca física i emocional, Paula.
9: Fuà, diria que no, perquè encara, igualment que hagi com acabat la Vuelta, ha sigut un no parar, he tingut una altra carrera per mig i encara abans estava parlant amb ma mare, dic, és que a vegades em segueixo despertant pel matí i dic, oh, espera, és real que això de que he guanyat la Vuelta? Llavors encara m'està costant una mica trobar-me a saber on soc, bàsicament.
1: És que és veritat que no has parat, perquè aquesta setmana has tornat a competir a la prova internacional de Durango i va i guanyes tu, no deixes res per la resta.
9: Ja, tio, això és que és un problema, els que ens agrada competir. Som molt pesats. Quan comencem a guanyar ja no parem.
1: Estàs en un estat de forma excepcional. I l'últim dia que tu i jo vam parlar aquí al Tot Gira va ser després de guanyar una altra gran prova, l'Amstel Gold Race, i d'aquell Sant Hilari que et vas marcar al podi amb una pinta de cervesa que ja ens vas dir que era sense alcohol. No sé si van caure gaire Sant Hilaris a la festa post-Vuelta. De veritat, eh? Jo, el Sant Hilari és de veritat.
9: Hosti, no sé fins a quin punt puc explicar, però... se'ns van una mica la mà, la veritat que sí que van caure masses, més al compte, diguem, i el dia següent, la ressaca, em diuen, què tal la ressaca emocional? L'emocional no sé, la punta, faig. Llavors, bueno, jo crec que també toca, a vegades és el que dèiem, no? La festa, dèiem que la vuelta no es guanya cada dia, no? Llavors vam ser una mica, ja tocava desconnectar una mica, i sí que solidari per part meva i per part de tot l'equip va ser bastant important.
1: Bé, dono fe que l'endemà de guanyar la vuelta era il·localitzable, la Paula Blasi. La teva vida ha canviat molt. Surts a tots els mitjans, tothom vol parlar amb tu, i les rivals ara segur que ja et miren d'una altra manera, no?
9: Sí, sí, sobretot és això, no? Al final ho notes sobretot en carrera, no? Que tothom ja... La teva roda és com, diguem, la protegida, no perquè tu hagis de lluitar, sinó perquè darrere hi ha una lluita que tothom intenta seguir la teva roda, sobretot això, en els moments importants. Però, bueno, jo crec que ho estic portant prou bé. De fet, no sé fins a quin punt et diria que m'agrada i tot de dir, buah, és que... No sé, et dona aquesta motivació extra de dir, és que la gent està a l'expectativa del que tu fas. No, tu no estàs perseguint la cursa, sinó que tu estàs creant la cursa. I a mi, que sempre m'agrada fer una mica d'enrenou, ja m'agrada aquesta situació.
1: Què és més dur, Paula? Sortir de l'anonimat o pujar a l'Angliru?
9: Hòstia, pujar a l'Angliru.
1: Va ser bèstia,
9: sí, sí, sí,
1: eh?
9: Sí.
1: Va ser bèstia.
9: No. Jo mai, ja et dic, eh? Jo que m'arrepenteixo tant de les meves paraules que ja no... Bueno, al final, l'Angliru... No, és una pujada com qualsevol altra, no? I dependrà del ritme que pugem. No. L'Angliru dona gràcies si arribes a dalt sense fer peu. És una burrada, és una burrada.
1: Però en algun moment et vas plantejar posar peu?
9: Sí.
5: Digues, Xavi. Vale, voi.
1: Espera, se'ns ha col·legat per aquí la festa del Barça de les Campiones a l'Avinguda Maria Cristina. Perdona, Paula, digues.
9: Que jo pensant d'això, del meu passat que vinc de l'atletisme, jo en algun punt deia, és que corrent, la gent aquí ara del públic, caminant, va més ràpid que jo. Però no em vaig atrevir perquè la carretera estava mullada i jo portava les cales de bici i rellisquen molt. Si no, et dic jo que hagués arribat corrent, no en bici.
1: Escolta'm, Paula, l'any passat un bronze al Mundial en ruta, l'or europeu, ara l'Amstel Gold Race, la Vuelta, Durango, tens 23 anys, on és el teu sostre?
9: Bona pregunta. És una pregunta que m'han fet molt i això... No m'agrada molt respondre-la, no? Perquè també sempre... És una mica trist, no? Però quan algú diu que vull guanyar-ho tot, se'l tatxa de motivat. Quan algú diu no crec que pugui guanyar res, doncs que és massa pessimista. Llavors sembla que no podem dir res als esportistes. Però jo he arribat a un punt que el que vull és que parli les cames i que parli la carretera i el límit. De ben segur que no me'l posaré jo. Llavors vull que això, veure fins on arriba el meu cos, fins on arriba doncs, les meves rivals, fins on puc lluitar contra elles, i jo crec que ja serà el meu sostre si algun dia el trobo, i si no, pues, intentar anar cap endavant sempre.
1: Ara vas al Tour. Ets candidat a la victòria?
9: No, el Tour no està confirmat encara.
1: No està confirmat? Però
9: no,
1: aniràs
9: no,
1: o no?
9: No? De moment és un no.
1: Però tu vols, vols anar-hi o no?
9: Jo vull anar des del dia que vaig començar amb bici. Llavors, per part meva, el sí està. Però és el que sempre dic, no? Al final és com qualsevol altre ocupar, per exemple, amb el futbol. Un partit, tothom vol jugar a la final, però hi ha una plantilla decidida, no? Doncs al Tour, el que passa amb els equips ciclistes és que al gener es fa els tres equips del Giro, la Vuelta i el Tour. Llavors aquests equips, en teoria, ja estan fets, i per respecte també a les companyies, ara l'altre està caminant més que tu, no, la portem i tot fem fora. És molt difícil fer això. Llavors sí que és veritat que s'ha de respectar la plantilla. Mai saps que si hi ha algun imprevist a última hora o si al final van i en baixa, llavors això jo estic de reserva ja. Però de moment la resposta és no.
1: Val. De totes les trucades que has rebut aquests dies, que segur que n'has rebut moltíssimes, el teu mòbil deu portar el carregador sempre integrat perquè deu ser allò, baixar la bateria allò, rapidíssim. Quina és la que t'ha fet més il·lusió?
9: Doncs és que jo soc molt simple, la dels meus avis o la de ma mare, et diria. A mi sempre, que sobretot jo diria sí, els meus avis, perquè, bueno, ells saps que segueixen el ciclisme, però mai han sigut fans de l'esport, llavors veure'ls tan involucrats i que em truquin pràcticament plorar, és que ja et dic, jo soc poc de plorar, però és que em emociona pensar que ells estan emocionats, no? I per mi, això ja et dic, sempre és el més important. Veure que la meva família està orgullosa de mi és la major victòria que puc tenir.
1: I Pogacar, t'ha felicitat?
9: No, tio, encara no.
1: Però ho farà, no? Perquè sou companys d'equip.
9: Sí, aviam, sí, som companys d'equip, però també et dic que en l'UAE tenim UAE com a nom de l'equip, però de patrocinadors, per exemple, estem totalment separats, normalment en concentracions estem separats, llavors sí que és veritat que tenim molt poca relació amb els nois, que és una pena, perquè crec que podríem aprendre molt d'ells, i al revés, ells podrien aprendre a nosaltres. Però ja et dic, he coincidit potser dues vegades amb ell, i jo crec que suficients coses té com per felicitar la campiona de la Vuelta, però bueno, que si algú dia ho fa, a mi m'alegrarà.
1: A més, si no tinc mal entès, compartiu representant, no?
9: Això sí, això sí.
1: Oh, estic ben informat, doncs. Escolta'm, una victòria com la teva a la Vuelta, Paula, si ajuda en alguna cosa és acostar el ciclisme femení també al gran públic. Quants passos creus que queden encara per fer?
9: Home, jo crec que queden uns quants, sobretot et diria a nivell mediàtic, crec que és, això al final és com ens deixem veure, no? I veient carrers com grans carrers com per exemple París-Roubaix o altres monuments que les noies retransmeten per exemple 5 hores i la noia una o 40 minuts, doncs és bastant trist, no? Perquè després parla que és que no hi ha massa emoció, és que, bueno, és que potser l'emoció ja ha passat i ara estem enfocant els últims 20 quilòmetres que ja quasi tot està decidit. Llavors jo crec que també s'ha de començar per aquí, que hem de donar més visibilitat per cadenes de televisió i jo crec que allà és on podem encara aprofundir moltíssim, perquè després jo ja et dic, pel carrer trobo mil nenes encantades que em venen a parlar, que volen fer ciclisme, i dic, és que ho estem aconseguint, ara hem de fer un passet més.
1: Sí, sí, és evident. Escolta'm, el més gros de tot, que jo crec que és una de les coses que més ha frapat a la gent, és que fa 2 anys i mig que tu et dediques al ciclisme, i això és molt bèstia.
9: Sí, o sigui, al final jo és el que dic, no? Perquè molta gent flipa de guà. Només 2 anys que fa ciclisme, és veritat, però jo no vinc de no fer cap esport i crec que un esportista de llargues distàncies realment tens molt guanyat si vens d'haver fet, per exemple, com jo, atletisme o triatló o vens de no haver fet res. Llavors jo crec que seria bastant més impressionant si et dic, no, és que fa 2 anys estava jo al sofà i no fotia res, però per una banda tinc la sort que ja la base la tenia construïda de fa uns quants anys, d'això, de tots els esports que he fet. Què m'ha tocat? Doncs això, sobretot aprendre a entendre com funciona una carrera, la tàctica, més ben dit, perquè allà sí que no és... A mi em va costar molt entendre això, que l'atletisme, el paper parla. Si en el paper tu tens la millor marca, a no ser que et posis malalt, tu guanyaràs. En el ciclisme, quasi mai guanya el més fort, o bueno, si ets Pogacar, sí. Però això costa d'entendre al principi venint un altre esport.
1: És que has fet atletisme, has fet triatló, esquí de muntanya, futbol, sí. Vas jugar al filial del Llevant les Planes. No sé si ahir vas veure la final de la Champions del Barça contra el Lió.
9: No, vaig veure una mica la celebració després, però just estava conduint i no la vaig poder veure. Però la vull veure després d'aquesta tarda, tenia pensat fer-ho.
1: Ah, ets de les que recuperes futbol després, que et tornes a posar partits?
9: Els partits importants.
1: Ah, sí?
9: Normalment no. Tampoc et mentiré, normalment no, perquè no miro... Ja et dic, em costa molt mirar esport en general, perquè jo sóc... Jo sempre dic que hi ha 2 tipus de persona, la gent que el practica i la gent que el mira. I jo sóc de la gent que li encanta practicar, però seguir-lo em costa bastant. Sóc molt inquieta i al cap de mitja hora ja estic pensant en on puc anar a córrer o a fer qualsevol cosa.
1: Molt bé. Escolta, Paula, m'ha agradat molt poder-te saludar, poder-te felicitar per aquesta Vuelta. Jo li vaig dir a l'Isaac Vilalta, escolta'm, no l'atabalis gaire després de guanyar la Vuelta a l'Angliru, perquè ara deu anar com una baldufa amunt i avall. Ja trobarem el dia per poder-la saludar amb calma, felicitar-la com cal, parlar una mica de ciclisme. I res, que gràcies de part de l'afició catalana de que els has fet vibrar, que els estàs acostant al ciclisme i que això crec que és segurament el més important, que acostis més encara el ciclisme femení a tota l'afició i que a més ho facis amb victòries tan bèsties com la de la Volta d'ara fa uns dies. Que vagi molt bé i si vas a altura guanyar-lo, eh?
9: Sí, moltíssimes gràcies i ja et dic, gràcies també per respectar una mica això, els timings dels atletes, perquè sí que m'he trobat moltes altres situacions que a vosaltres us agraeixo moltíssim, però d'altres periodistes que no ho respecten gens, és un... Buah, costa, no? Tu vols fer-ho, però és que hi ha moments que dius que també he d'entrenar, he de tenir vida, llavors moltíssimes gràcies també per això.
1: Sé que no és fàcil. El dia que ens veiem cara a cara, amb l'Isaac Vilalta i amb tu, sí? Ja farem tots tres un Sant Hilari per celebrar l'últim èxit que hagis aconseguit.
9: Però 0-0 o no?
1: No, home, a veure, si ens hi posem ho fem bé, no?
9: S'ha de fer bé, no? Vinga, va.
1: Sí.
9: Ja entrenaré per poder ser també la vostra altura. No,
1: tu ets imbatible. Que la pinta de Sant Hilari, ja sé que era 0-0, però la que et vas veure a l'Àmstel Correix era gran, I vas tan gran ja. I no vas parar ni un segon. I això no és fàcil.
9: Sí, Paula, sí, això és també una victòria important.
1: Moltes felicitats, que vagi molt bé.
9: Merci, que vagi molt bé.
1: Passa un minut de les 7 de la tarda, ara vaig amb la Berta Torrades amb les notícies, però passo un moment per l'avinguda de Maria Cristina, perquè Marc Andrés ha començat ja la festa de les campiones.
10: Doncs mira, ara just comença a aparèixer l'estaf aquí a l'escenari, a l'avinguda Maria Cristina, per tant, la caiguda de les jugadores, per exemple, l'aparició de les jugadores està al caure, aquí els focs artificials no són artificials, però una mica de fum estem tenint, i ja et dic, d'aquí molt i molt poquet apareixeran les jugadores, perquè l'estaf staff ja és damunt l'escenari.
1: I per cert, el Guardiola a punt d'acomiadar-se.
7: Ara mateix s'acabarà el partit entre el Manchester City i l'Aston Villa, en derrota del City, perquè estem a l'última jugada, 11 minuts del temps afegit, i han vist a Pep Guardiola anant cap a Unai Emery abraçar-se, i de seguida començarà el comiat de Pep Guardiola després de 10 temporades a la banqueta del Manchester City. Avui ho faran derrota, City 1 Aston Villa 2, un Guardiola que veiem molt i molt emocionat.
1: I Damià, com va Àlex Palou a les 500 milles d'Indianàpolis?
11: Estava liderant amb Alexander Rossi en aquestes primeres 20 voltes en què s'han anat passant l'una a l'altra. Tenim el primer accident important amb la primera bandera groga, un accident de dos monoplaces, un dels quals de l'única dona en competició, la britànica Catherine Lech.
1: Molt bé, i m'actualitzes, Macià, el partit de l'Olímpic de Badalona de la Penya contra el Burgos?
10: Doncs vinga, molt de gust i encara més perquè la Penya està brodant aquesta diferència màxima de 10. 51 Joventut, 41 Burgos, tercer quart acabat de començar.
1: De seguida cap a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, en directe la festa de les campiones d'Europa, quarta Champions guanyada ahir a Oslo davant del Lió. Abans, que et duia les notícies, Berta.
12: Hola, bona tarda. El govern espanyol manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de la policia espanyola que situen l'expresident com a líder i principal beneficiari de la trama Plus Ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB, un dels principals socis parlamentaris del govern espanyol, hagi assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Aitor Esteban és el seu president.
13: Un panorama que, ciertamente, hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
12: En plana internacional, Donald Trump dissipa les expectatives que hi pugui haver un acord immediat amb l'Iran, però assegura que les converses avancen de manera constructiva. Les dues parts tracten d'arribar a un preacord que permeti l'obertura immediata de l'estret d'Hormuz, però no queda clar a aquesta hora quina prioritat tindrà la qüestió nuclear en aquesta fase de les negociacions. Encara en plana internacional, a Ucraïna la guerra no deixa d'escalar. Avui Rússia ha tornat a fer servir míssils en un atac massiu contra Kiev. Hi ha com a mínim 4 persones mortes i una setantena de ferits. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky acusa Putin d'atacar la població civil.
14: La majoria dels impactes han estat a Kiev, que era l'objectiu principal d'aquest atac rus. Putin ni tan sols pot cantar victòria. Ho diu amb la boca petita, però tot i així continua atacant edificis residencials amb els seus míssils.
12: Ucraïna ha aprofitat l'atac per demanar més ajuda militar a Europa, però de moment els líders europeus només hi han expressat la seva solidaritat amb paraules. I acabem amb la veu de Passión Vega. L'Auditori de Sant Cugat del Vallès, que s'omple aquesta tarda per escoltar Passión Vega i les cançons del seu treball Passión Almodóvar, un recull de cançons de les més conegudes de les pel·lícules del director Manchec, a través de la música de la seva filmografia que tanta importància té a les seves obres. Passión Vega actua d'aquí una estona, avui a les 7 del vespre.
1: Gràcies, Berta.
12: Gràcies, bé, fins ara.
15: Salma controla la pilota des de la frontal de l'àrea. Xuta Salma, gol! Continua Fayo, fa la passada cap a Salma. Salma sin l'àrea, fa el quart! Gol! Olofsson que xiula al final! Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Avui, 23 de maig del 2026, el Barça crida campiones. Es mira al mirall i veu que els pals ja no són quadrats i que les nenes porten al camp els seus pares, i no al revés. Enhorabona, culers, que aquest títol és molt més que una copa.
16: La quarta ja és nostra.
1: El Barça celebra avui la quarta Champions. La final d'ahir a Oslo contra el Lió va ser la millor final possible. Els dos millors equips d'Europa cara a cara, un partit per mesurar les forces, per saber on és cadascú. I malgrat que la primera part el Barça va patir, el resultat final ho diu tot. 4-0, mateix marcador que la final de la primera Champions guanyada pel Barça, aquell 4-0 a Göteborg contra el Chelsea. I avui és dia per celebrar-ho, per celebrar la temporada perfecta. Lliga, Copa, Supercopa i Champions, el punt àlgid d'una generació irrepetible i a l'expectativa també de conèixer el futur de jugadores clau com el de la capitana Alexia Putellas. A les 7 era l'hora prevista en què les campiones havien d'arribar a l'escenari que s'ha col·locat a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, al costat de les Fonts de Montjuïc. Allà hi tenim el Marc Andrés. Hola, Marc.
10: Hola, David. Mira, vaig a callar un moment perquè ara estem presentant la dorsal número 18. Escoltem l'ovació. Quica!
1: Quica Nazaret a l'escenari. Marc Andrés, tot just en el moment que s'està fent una a una la presentació de les jugadores que van pujant en aquest escenari, eh?
10: Tot just, he callat perquè apareixia Quica Nazaret, que està amb ganes de ballar, està amb ganes de festa. Estan fent aquest compte enrere, no? Han començat les jugadores del filial, per exemple, Carla Julià, amb el número 43, i ara estem baixant una a una fins a arribar a dalt de tot, no? El número 1. També ha sortit ja l'staff tècnic, encapçalat per Pere Romeu, i ara continua aquest compte enrere. I ara, doncs, ve una de les dones més felices d'aquesta cap de setmana, perquè els seus dos gols, els seus 11 gols a la Champions, van donar el títol ahir a Oslo, i Eva Pajor, que apareix a l'escenari.
1: Eva Pajor, que la sentíem ara fa una estona al teu micròfon, Marc. Ja veiem, per cert, a la capitana Alexia Putellas, a dalt de l'escenari. És de les jugadores que més ganes tenim de sentir avui, la capitana, que ja ahir va dir que no era el moment de parlar del seu futur. No sé si avui en dirà alguna cosa, si donarà alguna pista, però com ha estat rebuda la capitana, la reina Alexia Putellas?
10: Bé, encara està darrere les cortines.
1: Ah, està darrere, pensava que ja havia pujat, d'acord.
10: Sí, estem fent el compte enrere, ara anem pel número 16, el dorsal 16 de Clara Serra Jordi, però també recordem que normalment el Barça fa aquest compte enrere, però assalta els dorsals de les capitanes, i les capitanes acaben sortint al final de tothom. Ara, per cert, torno a callar perquè surt Aitana.
1: Aitana, que ahir va tenir els seus minuts també en aquesta final de la Champions. No va ser titular, ho va ser Clara Serra Jordi, amb només 18 anyets, la jugadora de Llinars del Vallès, que va ser titular en tota una final de la Champions. Aitana, que també va ser important jugar a la segona part, i després ho recuperarem, però per mi va fer una de les declaracions més impactants o més contundents al final del partit. Va dir, quan li preguntaven si podia marxar Alexia, si podia marxar jugadores importants, i deia, bé, el que sempre es quebrà és la Masia, i que gràcies a la Masia aquest equip continua tenint talent. Mira, una de les reines de la festa,
10: Catacoll, que acaba de sortir, però et dius una de les reines de la festa. I bé, com dèiem, les capitanes s'esperaran una mica, perquè ara vindria Patrick i Carro amb el 12, però surt Caroline Gray amb Hansen, una de les heroïnes, i també una de les dones més contentes de la final d'ahir, perquè de fet va ser una dona que va guanyar la final a casa seva. A 2 minuts o 10 minuts caminant d'on va néixer i d'on va créixer, va guanyar la final a Oslo, i evidentment, doncs, un gran dia per Caroline Gray amb Hansen.
1: Veig moltes ulleres de sol a l'escenari, Marc, fa calor, eh?
10: Mira, calor, i a més et diré que abans de poder de sortir a l'escenari també hem pogut parlar un momentet amb Quica Nazaret, que ha dit que no ha dormit, directament ens ha dit que no he dormit, però també ens ha dit, jo tinc ganes de seguir, igual que la Patria, igual que la Serra Jordi, a mi m'agradaria seguir.
1: De seguida recuperarem aquesta conversa del Marc amb la Quica Nazaret, que ja l'hem vista quan pujava a l'escenari, sent de les que té més ganes de festa. Recordeu aquesta enquesta que tenim oberta al nostre compte d'X.com/tot gira, us demanem per aquestes campiones d'Europa, quarta Champions pel Barça.
17: Sí, us demanem per qui us va agradar més ahir a la final, en aquest Barça-Lió, la Catacoll, l'Eva Pajor, l'Alexia o el Pere Romeu, i guanya majoria absoluta. Crec que serà la Champions de la Catacoll, perquè els oients diuen que és la més destacada amb el 66% dels vots.
1: Home, ahir la primera part amb les seves aturades va ser decisiva. Catacoll, aturades de mèrit, evitant el primer gol del Lió. Més protagonistes a l'escenari, ja es van acostant les capitanes, serà el moment de les capitanes.
10: Sí, ara mateix surt la Alexandri, evidentment una jugadora feliç, però amb aquest potser petit sentiment agradós, no?, perquè es va trencar el creuat, recordem, en un partit contra el Real Madrid, però és una jugadora que evidentment en el futur ha de ser molt i molt important al Barça, i potser ocupant la posició d'aquesta central, Mapi León.
1: Mapi León, una de les que també és a la rampa de sortida, aclamada també. Quanta gent diries que hi ha? Sé que és difícil fer càlculs, però fins on t'arriba la vista amb aficionats del Barça?
10: Clar, per mi és molt difícil aquesta pregunta, perquè jo estic, per dir-ho així, a peu de carrer.
1: Ah, d'acord, no tens visió
10: alçada. No acabo de veure on arriba, exacte. si hi hagués una vista aèria, doncs això seria perfecte. Per cert, seguint-me fent el compte enrere, ja ha sortit Gemma Font, que recordo que és el dorsal número 1, és la dorsal número 1. Per tant, ara, bàsicament, queden les capitanes. La primera en sortir, Irene Paredes.
1: Mira, ara ens ensenya una imatge a TV3 que està fent la transmissió en directe. Aquest escenari està col·locat a tocar de les fonts de Montjuïc i jo, pel que veig, la sensació que tinc és que arriba la gent fins a les Torres Venecianes, és a dir, que tota la vida de Maria Cristina plena. I Irene Paredes amb la copa, ja l'ha posat a dalt de l'escenari.
10: Són quatre capitanes. Irene Paredes ha sortit amb la Supercopa.
1: Ah, tens raó. No és el trofeu de la Copa d'Europa.
10: Mira, me la jugaré i et diré que Patri Izarra sortirà amb la Copa de la Reina, Marta Torrejón amb la Lliga i Alexia amb la Champions, crec. Doncs mira, sí, Patri Izarra amb la Copa de la Reina surt ara mateix a l'escenari i doncs quedaran dues jugadores, títols que jo crec que seran això, Marta Torrejón, el dorsal 8, amb la Lliga F, i Alexia Putellas, la primera capitana, amb el títol més recent, amb la Champions, aconseguida ahir a Oslo.
1: Les quatre copes a l'escenari, no hem de perdre de vista que avui celebren la Champions, però el Barça també celebra la Copa, la Lliga i la Supercopa en una temporada perfecta. Ja l'havien fet, aquesta temporada perfecta, sí, però fer-ho per segona vegada té mèrit.
10: El curs 23-24 va ser també la temporada perfecta, però aquesta també potser és una mica més especial per la Champions, perquè és la primera vegada a la història que el club ha aconseguit la Champions invicta. Sempre que havia guanyat la Champions havia perdut un partit i aquesta vegada no, i ara ja callo perquè es presenta la capitana amb la Champions, Alexia.
18: La capitana que va aixecar la quarta Champions a Oslo i que avui superà a Barcelona.

0: Valencia Putellas, aixecant la Champions, sonant el We Are the Champions en aquesta avinguda Maria Cristina. Alexia que l'aixeca, salta el confeti i un dels primers moments emotius de la festa. Mireia Vera, què tal, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ja has tornat d'Oslo?
1: Sí, la veritat que ja estic per aquí i un cap de setmana una mica agradols, no? Molta felicitat per la Champions del Barça, però una mica o bastant amarg pel descens del Girona.
0: Bé, estàs seguint, la celebració ara mateix de les campiones a dalt de l'escenari, les quatre copes a dalt de l'escenari, com llueixen, Mireia?
1: Sí, la veritat que ha sigut una temporada rodona i era la cirereta al pastís, era una cirereta complicada pel rival que tenies al davant i crec que el Barça va fer una segona meitat gairebé perfecta, on li va permetre gairebé anul·lar l'Olímpic de Lió sobre la gespa.
0: Tu t'esperaves una victòria tan clara com la d'ahir, Mireia?
1: Jo no, perquè crec que l'Olímpic de Lió té molt bones futbolistes, crec que havien crescut moltíssim a nivell col·lectiu i que la primera meitat va ser molt, molt igualada a nivell d'ocasions de gol, no? Podríem dir que potser l'equip francès en va tenir alguna més i va ser la segona meitat on el Barça va canviar totalment el context, va tornar a canviar la cara al partit i crec que va ser una segona meitat on l'Olímpic de Lió no va poder reaccionar, és a dir, no van veure cap mena de reacció. Cata Colla es va fer immensa sota la porteria perquè n'hi ha una de Chawinga, no?, que hagués estat el 2-1, que hagués pogut posar l'equip francès, no?, una mica dins del partit, però és que va jugar l'equip amb una personalitat, amb una idea de joc molt clara. Ho deia Alexia, que el pla de partit va sortir rodó i jo m'esperava més de l'equip francès.
0: Mira, Cata Colla, ara la mencionaves, comença a ballar, son directe que tenim dels micròfons de TV3 a l'avinguda Maria Cristina. De moment encara no agafa ningú el micròfon per fer els primers parlaments. Veurem si la primera serà Alexia Putellas i a veure com es dirigeix a l'afició del Barça. Escolta'm, Mireia, Cata Coll, l'heroïna silenciosa, eh? Sempre a l'ombra de les Aitana, Alexia, Peyor, mereix el seu reconeixement.
1: Oi tant, i no només pel partit d'ahir, és a dir, crec que Cata Coll és una futbolista que, com bé deia, sempre surt
0: mira,
1: en els moments.
0: És la que ha agafat el micro, mira, escolta. Està fent un karaoke.
2: Ja me'l tornes?
0: Ara.
2: On està la Quica? No m'ho promès, ja se'n va per la nera, mare. Quica, Pulés, ajudeu-me a cridar Quica.
0: Està clar, aquí hem d'anar per buscar la festa, a la Cata Coll i a la Quica Nazaret, eh?
1: Sí, Clàudia Pina també és una de les reines, no?, en aquests moments de festa, però crec que també la clau d'aquest Barça és la unió que hi ha al vestidor. És una generació que porta molts anys juntes, que sí que és cert que cada temporada doncs, potser arriben peces, no?, que fan augmentar aquesta competitivitat, que fan l'equip millor, però si ens parem a pensar, hi ha 5 futbolistes que porten aquí i que tenen les 4 Champions. Podem parlar també de futbolistes que potser han tingut menys presència aquesta temporada, però per mi són clau, com és Marta Torrejón. És a dir, que hi ha aquí un còctel de futbolistes que fan que aquest equip funcioni i funcioni a la perfecció.
0: A veure, crec que Patri Guijarro té el micròfon, eh?
1: Doncs també hem de parar atenció ara.
0: Ah, no, a veure, Marc Andrés, explica'ns-ho. Algú està fent de DJ. Marc.
3: Del Barça, de l'equip, és la DJ no oficial i l'han cridat perquè vagi a la taula de la DJ d'aquesta festa a col·laborar i a celebrar i a posar aquesta cançó de superestrella d'Aitana, una cançó que, deixa'm dir, que el Roger Bussà s'estima moltíssim.
0: Sí, ja la tinc escoltada a la redacció, sí. I moment per ballar, entenc que és una de les cançons que sona al vestidor del Barça. De moment, Marc, sense parlaments. De moment, festa i ball, eh?
3: De moment, és, sí, només festa i ball i amb petits parlaments. Per exemple, Cata Coll ha fet una versió de Bad Bunny per la mañana que...

0: i crec que podria ser una de les candidates ara. Jo crec que hi ha una futbolista que hem de començar a anomenar, que és Patri Guijarro, que crec que aquesta temporada ha fet una... Bueno, com cada temporada, un treball sublim. Crec que és el pilar fonamental d'aquest equip. Quan se la necessita a nivell ofensiu apareix, quan necessites les ajudes amb les centrals perquè tens dues davanteres que poden fer molt mal apareix, com llegeix el joc. Crec que és una futbolista que també a nivell de pilotador l'hem de tenir en compte, però crec que Alexia serà una de les candidates segur, sobretot pels quatre títols, pel que genera el camp, i crec que pot ser que sigui una vegada més pilotador.
1: Per cert, menció també especial per Aitana, que molts van pensar que sense ella el Barça no tindria res a fer a Europa, i no va ser titular ahir a la final de Champions. Clara Serra Jordi, només 18 anyets, la de Llenes del Vallès, titular en una final de Champions, i sense Aitana el Barça és campió d'Europa, malgrat va jugar a la recta final del partit.
0: Sí, és que aquest Barça té això, no? És a dir, va guanyar una final sense Mapi, una final sense Alexia participant en els minuts finals. Aquesta temporada on has patit la lesió de la millor futbolista del món, que és Aitana Bonmatí, tornes a aixecar la quarta. I crec que també està la gestió, no, de tota la temporada competint sense l'Aitana titular, i en aquesta final doncs poder donar minuts a Clara, a Serra Jordi, crec que també és clau, és un missatge en clau de futur. És una futbolista que està preparadíssima, que té una personalitat molt bona, molt bona conducció, última passada, treball defensiu, i també que puguin tenir minuts, que puguin ser titulars, quan és una futbolista, no, cridada segurament a liderar aquest mig del camp del Barça, ho trobo molt interessant. I també doncs tenies l'Aitana per donar-li refresc a la segona meitat, i crec que és una futbolista capdalt, i que també l'equip ha demostrat sobreposar-se a tot aquest tipus de situacions adverses.
1: Mireia, abraçada, que veig que és moment de parlaments. Que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Crec que hem sentit a Eva Peyor, que ja l'havíem sentit abans al micròfon del Marc Andrés. Ara és Irene Paredes qui agafa el micròfon.
2: La Salma no està mal.
3: La Salma, Salma! Salma, Salma Parayuelo.
1: Criden a Salma Parayuelo.
3: Dos gols. Cata, diuen per aquí també. Cata. I crec que la Patri també potser hauria d'anar cap allà, no?
2: La Patri també. També al pòdium. Irene Pare.
1: I canta és Patri Guijarro.
2: Irene Pare. Irene Pare. Otra vez.
3: La Kika per aquí, la Kika.
2: Va, que vos voy a escoltar tot. Un día a la partit! El Johan Bechano! Només entra la grada! El Bechano mura! El cor em matava! No preguntis per què!
1: Catacoll, Catacoll, que finalment ha agafat el micròfon, no apareixia la Kika, i Marc Andrés, la Cata, agafa el micròfon i fa embogir a l'afició del Barça.
4: És de les especialistes de la festa aquí al vestidor del Barça. Ho estem veient, sobretot, hi ha dues forces majors ara mateix, Patri Guijarro i Catacoll, i estan fent una mica de joc al gat i a la rata amb Kika Nazaret, que la van cridant, ella es va amagant. Jo crec que al final acabarà apareixent per aclamació popular i acabarà doncs de desfermar l'eufòria amb el públic que està aquí a Montjuïc, però de moment Catacoll i Patri Guijarro una mica en certs moments com ahir a la gespa, doncs aguantant el Barça i tirant del carro.
1: Per cert, Alexia Putellas encara no s'ha dirigit a l'afició, oi?
4: No, jo crec que és que encara no podem considerar que hi hagi parlaments, perquè han cridat un moment a Irene Paredes per parlar, però Irene Paredes ha cridat un munt de jugadores i al final ha acabat agafant el micro Patri. Jo crec que parlaments no estan sent com a tal, simplement estan sent allò, càntics de festa per continuar la celebració que va començar ahir un cop va xiular l'àrbitre al final a Oslo.
1: Qui ha parlat, per cert, aquest matí, que ha passat pels micròfons del suplement, ha estat el tècnic Pere Romeu, que ha explicat les diferències que hi va haver i en aquesta final de la Champions, guanyada per 4-0 davant del tot poderós Lió de Jonathan

0: en Giraldez, i la final perduda amb ells a la banqueta l'any passat davant de l'Arsenal.
1: Jo crec que la temporada passada el que més em va decebre a mi com a entrenador és que no vam entrar a la final en cap moment de la final. No vam fer el joc que veníem mostrant durant tota la temporada. I aquesta temporada, evidentment, guanyes i ho veus tot amb millor perspectiva, però el que més orgullós em sento és que ahir vam ser un equip en tot moment, que vam jugar com hem jugat durant tota la temporada, que el col·lectiu està parlant de tot, així que molt, molt content i orgullós.
0: A veure, Patri Guijarro fent ara de mestre de cerimònies, s'està erigint, com la mestra de cerimònies, i demana a Marta Torrejón que aparegui a la part davantera de l'escenari.
2: Torrejón, Torrejón, Torrejón, te quiero. Torrejón, Torrejón, Torrejón, Torrejón, Torrejón, te quiero.
0: Bueno, i ara arriba Marta Torrejón al costat de Patri Guijarro i li deixa el micròfon.
3: Endavant, Marta.
4: No tinc gaire veu, eh?
3: Així m'agrada, així ens agrada als culers.
4: Volia aprofitar aquesta oportunitat per cantar tots junts Només hi ha una reina, Alexia Putellas. Només hi ha una reina, Alexia Putellas. Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
0: I ara Alexia Putellas s'acosta, es fon amb una abraçada amb Marta Torrejón. A veure si ara tenim el moment, Alexia. De moment agafa el micròfon. Se la veu emocionada, eh?
5: Gràcies. Bueno, en teoria tot això començava amb parlaments més protocolaris, però ja veieu com és aquest equip. Però bueno, aprofito per agrair-vos la calor que esteu passant aquí. Gràcies per venir, sou increïbles. Gràcies per estar celebrant amb nosaltres aquí aquest moment. També durant tota la temporada, tots els partits, a l'Spotify Camp Nou, per suposat que l'hem tornat a obrir i l'hem omplert dues vegades. També a tots els culers arreu de Barcelona que ens seguiu quan juguem fora. Vull agrair també al president, tota la seva junta, tota la gent que treballa al club, que no surten a les televisions ni al camp, però nosaltres els estimem moltíssim. Moltes gràcies per fer-nos el camí molt més fàcil. També a totes aquestes persones que veieu una mica més.
0: Queda't, li criden a Alexia Putellas. S'ho miren des de baix entre
3: moment,
0: el públic,
3: moment,
0: Joan Laporta i Rafa Juste.
3: Totes les persones que estan aquí darrere de les jugadores, que són uns professionals increïbles, que foten moltíssimes hores, que estan per nosaltres, que ens cuiden, que ens apreten, que ens milloren. Un fort aplaudiment, sisplau, per tot aquest staff i per suposat pel nostre entrenador, Pere Romeu.
0: Pere Romeu, que aplaudeix el tècnic de l'Arsa.
3: A totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món, i que a sobre són culers. És increïble el que estem aconseguint.
0: I tornen a cridar, queda't.
3: Ja acabo. Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Bé, doncs és evident que avui segurament no és el dia.
3: Alexia.
0: Però Alexia Putellas Alexia, moment, no ha fet referència al seu futur, tot i que la tornen a demanar. Ara.
3: Perquè fa molts anys, la temporada 12-13, el Barça va jugar la seva primera Lliga de Campiones i crec que tu eres la jugadora més petita d'aquest Barça. Una pipiola. En aquella temporada, si no m'equivoco, vau jugar contra l'Eslàvia de Praga i vau quedar eliminades. Al cap dels anys, aquest Barça es va professionalitzar. Totes aquestes jugadores veu remar perquè el futbol femení es reconegués com s'havia de reconèixer. Va haver un any, va ser davant del Wolfsburg, si no m'equivoco, d'Eva Pajor, en l'any del Covid, sense aquest magnífic públic que sempre ens fa costat i que fa que el Barça sigui tan especial. Veu quedar eliminades, però vas dir una frase que deia:
5: no hi ha distància, i no la hi havia.
0: L'Alexia Putellas, que acaba la frase que li planteja l'Andrea Ginés, que és qui està fent la de speaker i presentadora d'aquest acte d'homenatge a les campiones d'Europa.
3: Però hi hauria moltíssimes més, com la Laura Ràfols. Què més, Alexia?
5: Unzué, Ani Escribano, Vicky Losada, Melanie Serrano, moltíssimes, Olga García, Marta Corredera. Bueno, podria estar tota la tarda.
3: I ara, com a capitana, has portat aquí el millor equip de la història. Com has dit ara, en 6 anys, 4 títols de la Champions. Què passarà l'any que ve a Varsovia?
5: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
3: Sobretot, un fortíssim aplaudiment per una jugadora de llegenda, per una reina, per una emblema.
0: Alexia Putellas, de moment, capitalitzant aquesta festa de la quarta Champions. Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Estaves aquí atenta, escoltant a la reina Alexia. De pista sobre el seu futur, cap ni una, no ha dit res, tot i que ja intuïm el que pot passar. Segurament avui no és el dia,
6: No, i clar, jo entenc que ja no vulgui acaparar els titulars anunciant avui aquí el seu futur. Probablement els pròxims dies sabrem ja alguna cosa. Però ara, quan li ha dit què passarà a Varsovia, l'Alexia l'any passat ja hauria dit: i tornarem.
0: Clar, exacte.
6: I aleshores ha fet una frase construcció de: els podem garantir la feina, perquè clar, no pot dir tornarem. Vaja, crec, jo m'ha semblat llegir això, de les seves paraules, però vaja, a vegades potser el públic la fa acabant de...
0: Aquestes coses a vegades influeixen, i no seria la primera vegada que un jugador o jugadora s'ho repensa quan rep l'ovació de l'afició. Mira, Pere Romeu, ara agafa el micròfon, l'escoltem.
7: Volia donar unes paraules d'agraïment a les nostres jugadores, al nostre staff, perquè l'Alexia Farrés ho deia, són les millors jugadores del món. Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs, i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric, aconseguir una Champions té un mèrit brutal, aconseguir tots els títols aquesta temporada té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Però Romeu, que ahir va guanyar la seva primera Champions, la segona final que dirigia, i ahir guanyava el primer títol.
7: No ens podem oblidar d'aquella gent que ens ajuda, que ens facilita que el dia a dia nostre sigui bo, sigui professional, que siguem sent referència mundial al futbol femení. Gràcies, president Joan Laporta, Rafa Juste, Xavi Puig, Àngel Riudalbàs. Moltes, moltes gràcies per facilitar-nos tant la feina i per permetre a un culer ser entrenador d'aquest equip. Gràcies de tot cor.
0: Joan Laporta, Rafa. Rafa Juste, Xavi Puig, que són a tocar de l'escenari a la zona dels aficionats. Ara canta Pere Romeu. Sònia, Pere Romeu, no hem d'oblidar-ho. Podem dir, és un dels titulars de la final d'ahir, el deixeble supera el mestre, Jonathan Giralde, el tècnic del Lió.
6: Sí. I en el fons torna a demostrar que Jonathan Giralde és un entrenador molt bo, però que la fórmula, la recepta, no la té una persona, no la té un entrenador. La recepta és el Barça, i la recepta és el bloc de jugadores excepcionals que es van ajuntar, que el Barça després ha fet molta feina i va fer una aposta inicial per professionalitzar-les, i que jo crec que Pere Romeu té molta part de mèrit, però que el duel a les banquetes era un dels duels que hi havia ahir la nit, però les jugadores acaben sent les que fan bona una fórmula, perquè en el fons el Lió està intentant això des de fa anys, intentar fer la fórmula del Barça. Ara ja té el seu entrenador, té alguna jugadora fins i tot, té el que va ser l'arquitecte inicial d'aquest Barça, com és Markel Zubizarreta, però després l'escut no és el mateix, i vulguis que no, aquest escut, aquest ADN Barça té molta part en la seva identitat aquí a Catalunya.
0: Aclamat ara Pere Romeu, l'entrenador del Barça, que feia una última intervenció. Mira, el mantejaran, Marc Andrés, l'estan mantejant el tècnic del Barça.
8: Sí, l'estan mantejant després d'aquest discurs que ha fet agraint a tothom i recordant que aquest equip seguirà lluitant per tot i seguirà competint i representant el Barça el millor que pugui. Un Pere Romeu mantejat, és el segon manteig que veiem avui, el primer que hem vist ha estat a Eva Pallor. Veurem a quan tenim el comptador una vegada acabi aquesta festa.
0: Molt bé, Sònia, per cert, vaig acabant amb tu. Ho sabem, el Barça està en el seu moment més dolç, just en el moment més complicat als despatxos, perquè el Lió i molts altres clubs de la Lliga Anglesa tenen més múscul econòmic que no pas el Barça. Però clar, a Barcelona hi tenim la Masia. Ahir, per exemple, i crec que ho podem recuperar, l'Aitana, i crec que és una de les grans declaracions de la tarda d'ahir després del partit, deia això quan li preguntaven de si marxaria Alexia, si podia marxar més jugadores importants, deia això a l'Aitana.
9: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
0: Sònia, amb la Masia en farà prou el Barça per seguir sent competitiu i seguir regnant a Europa?
6: Jo crec que la Masia és la base de tot, i en això té raó Aitana, i la demostració és Serra Jordi, 18 anys, titular a una final de Champions, l'any que ha pujat el primer equip, que el Barça ha superat les baixes aquests anys d'Alexia primer, de Mapi després, aquest any fins i tot et diria que d'Aitana, perquè tot i que arriba, tampoc arriba en condicions, però el repte que té aquest estiu el Barça és molt important, perquè tu amb la Masia has de tenir-la com a gran ingredient, però tu ahir, per exemple, guanyes una final de Champions gràcies a Catacoll, que sí, que és un fitxatge del planter, si vols, perquè va arribar molt joveneta, però que és un, evidentment, un scouting que fa el club, i després guanyes perquè Eva Pallor et marca les diferències, i Eva Pallor era la millor nou d'Europa quan el Barça la fitxa. Per tant, tu t'has de reforçar si et marxen certes jugadores, especialment jo crec que en defensa hauràs de fer algun fitxatge.
0: Veig que des de l'escenari, a veure, estan cridant un metge.
10: Aquí el metge està aquí per atendre. Ara vindrà l'ajudant.
0: Marc Andrés, explica'ns què ha passat, que veia cares de preocupació des de l'escenari.
8: Sí, doncs justament el públic s'ha posat a cridar mentre estaven intentant corregir el nom de Pere Romeu. Algun dels membres del públic han començat a xiular, a cridar, i al final ha estat això,
0: que han avisat calor, potser,
8: que hi ha hagut algun cop de calor.
0: És possible,
8: sí, és el que dius.
0: I les jugadores des de l'escenari han demanat allò, que vingui un metge perquè algú té algun problema,
8: Se n'ha donat Patrick Guijarro, que ha preguntat, ha passat alguna cosa, i a l'uníson, no, gairebé unànime, li han contestat, sí, un metge. I doncs ara estan atenent aquesta persona.
0: Bé, doncs que no sigui res i agafar una mica d'aire. Bé, va continuant la festa dalt de l'escenari. escenari. Qualsevol moment que veiem que una jugadora agafa el micròfon i fa un parlament, ho escoltarem en directe. Sònia, acabo amb tu. La llista de jugadors que poden marxar del Barça no és precisament curt. Veurem què és el que acaba passant finalment. Però, clar, comencem per Alexia i podem continuar.
6: Sí, jo crec que la baixa d'Alexia, entenc el discurs d'Aitana d'unes van i altres arribaran, i això ha passat, i en els últims anys hem vist com jugadores importants que formaven part de l'equip titular de la Champions doncs han anat marxant per X raons, per exemple en el cas de Rolfo, t'ha arribat el relleu de Brooks i ho has suplert molt bé, però Alexia, que marxi Alexia és un canvi de... no sé si dir un canvi de la teva imatge més clara, més visible. Et queda una altra, que és la d'Aitana, però evidentment és un abans i un després. Però clar, també et marxarà Mapi, que ja li ha dit al club que no continuarà, en principi també Ona. Cal veure què passa amb Salma, que ha fet un tram final de temporada espectacular, però que no estava... o no està previst que continuï. També té una oferta de renovació sobre la taula, però és una oferta a la baixa i veurem què passa amb ella. Per tant, són jugadors importants, Mapi, Ona, Salma i en principi Alexia. Bueno, veurem en els pocs dies si Alexia es confirma el que tots ens temem. Per tant, et diria que són quatre jugadores del teu equip titular d'ahir.
0: Sí, és que ja ara mateix, diguem-ne, molta feina als despatxos del Barça i per tant l'estiu serà llarg, és evident. Sí.
6: Bé, i després Marta Torrejón, que ja és una, diríem, és una jugadora més del grup que no pas del que representa la gespa, però que també cal veure què passa amb ella.
0: Sònia, moltíssimes gràcies i enhorabona també per la transmissió ahir d'aquesta final de la Champions. En teniu un altre sac a la TDG. Que vagi bé.
6: Vagi bé, gràcies a vosaltres.
0: Mira, els tiets a l'escenari. Figaplaues. Sergi Camps i jo, tema musical, no ho direm, li pregunto, són els tiets? No.
11: Home, és que aquestes èpoques modernes...
0: Figaplaues, que ja han actuat també abans de començar aquesta festa de celebració. I s'acaba ara l'actuació i Marc Andrés suposo que continuarà havent-hi parlaments de les jugadores del Barça.
12: Sí, en principi sí, de moment paren una mica els Figaflaues fent algunes preguntes, però volem si ha de parlar algú més. De fet, de moment han parlat les capitanes, ha parlat Alexa Botellas, ha parlat Marta Torrejón, ha parlat Pere Romeu. Veurem cap a on segueix el micròfon. De moment segueixen cantant els Figaflaues.
0: Sí, Figaflaues en directe. Mira, tinc també connectada l'Olga García. Hola, Olga!
13: Què tal? Bona tarda a tothom.
0: Ets de Figaflaues, tu?
13: Sí, m'agrada aquesta cançó, la veritat.
0: A veure,
13: la cinco de tant en el cotxe.
0: Aquesta, eh?

0: l'escenari, moltes de les jugadores del Barça, campiones d'Europa, també cantant. No sé si ho has escoltat, t'has citat l'Alexia fa un moment, ho has sentit o no?
1: No, no l'he escoltat.
0: No ho has sentit?
1: Què ha dit l'Alexia?
0: Sí, perquè li han demanat, escolta'm, això va començar fa molts anys, amb les primeres jugadores que formàveu part d'aquell Barça que va jugar la primera Champions, i ha començat a citar noms, i ella, l'Alexia, ha dit l'Olga García, a Melani Serrano, etcètera, etcètera, ha dit moltes jugadores, però t'ha citat, m'ha fet molta il·lusió quan he sentit el teu nom.
1: Home, és vintage, això, és un dolent.
0: No tant, no tant, Olga, no tant.
1: Crec que la primera Champions que em jugava va ser entre 2012 i 2014, si no recordo malament, contra l'Arsenal. Així que imagina't, ahir mirava a casa amb uns pares les camisetes i la primera que vam jugar a la Champions la tinc allà guardada.
0: Mira. Ara l'Alexia precisament s'abraça amb Joan Laporta, el president electe del Barça que ha pujat a l'escenari, també amb Rafa Juste, el president en funció. Tots dos són ja a l'escenari, amb Figa Flaues fent l'actuació musical, moment, diguem-ne, de ball també de festa a l'escenari amb els quatre trofeus que també presideixen aquest escenari, l'Avinguda Maria Cristina. Olga, tu vas competir, vas compartir vestidor al Barça amb Alexia. Com serà el Barça sense Alexia si és que s'acaba confirmant la seva sortida, que és el que tots fa temps que comencem ja a veure que serà una realitat?
1: Doncs primer de tot esperem que no succeeixi. Crec que cada vegada, per inputs que estem veient, doncs els camins porten a una possible separació, però sí que en el moment, si al final s'acaba comunicant, doncs crec que els primers mesos doncs costarà acceptar-ho. Crec que ja s'ha convertit en una icona tant del futbol femení com del Barça. És la gran capitana d'aquest equip històric, i al mateix temps, doncs, és el que dèiem l'altre dia, ha guanyat tot els títols possibles. Crec que és la segona vegada que repeteix guanyant-ho tot. Li deia a la Marta Torrejón en les declaracions que guanyarem i tots els títols possibles i els vull compartir amb tu. I després, doncs, crec que ara mateix venen uns anys en els que crec que es començarà a apostar per la Masia. El fet aquest que dèiem del fair play, que ojalà es canvi algun dia, doncs està perjudicant a que jugadores com ella, doncs si al final s'acaba marxant, doncs no puguin acabar de renovar, però òbviament és una baixa molt sensible. I si et dic, tot això estem fent especulacions, però si passa, la veritat és que serà complicat de trobar una jugadora que la iguali.
0: Bé, veurem què acaba passant, perquè abans també apuntava la Sònia Gelmà. A vegades ha passat que en celebracions t'aclama tothom, és el que ha passat avui amb l'Alexia, la gent l'ha ovacionat, li ha demanat que es quedés, a vegades acabes canviant d'opinió. Bé, veurem. Mira, Rafa Juste, agafa el micròfon.
2: Visca! Visca!
0: Rafa Juste va...
2: Visca!
0: Dient visca, visca, amb Joan Laporta embogit al darrere, saltant.
2: Tothom culés els hi deia a aquestes jugadores abans de sortir al camp que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot!

0: veritat. Canta el president just, eh? El president electe, Joan Laporta, saltant amb Quique Nazaret. Un crit valent sabia la tenim un home a tothom. Força, força, força! Caram, quina passió de Rafa Juste, eh? Tancant el punt, mirant allò amb força a l'afició. Somriu al darrere Joan Laporta. Ara li passarà el micròfon. Ara li passarà el micròfon a la porta, em sembla.
1: Fotografia.
0: Bé, veurem si agafa o no el micròfon a Joan Laporta. Olga, tu que eres golejadora, què et va semblar el paper ahir de Peyor? 2 gols ahir, 11 gols a la Champions, màxima golejadora. Havia ella perdut les 5 finals que havia disputat fins ara de la Champions i ahir finalment es treu l'espineta clavada i ho fa per la porta gran.
2: Doncs sí que fixa-t'hi que les dues primeres accions que té, jo pensava que dic, ui, ui, ui, que ja està tenint un altre cop aquestes sensacions que no acaba de ser bona de cara a finalització, i dic, espero que per al bé d'ella doncs acabi tenint un bon paper. Fixa-t'hi que després, quan marca el primer gol, és una autèntica alliberació per ella, i després ja amb el segon ja automàticament doncs es veu amb aquesta alegria, que ja quan comença a fer-li l'assistència, a més aquesta imatge se'm va quedar guardada, perquè quan li fa l'assistència a la Salma estira el terra i comença com a plorar i a donar-li cops a la gespa. Crec que és un bon moment per ella, sobretot perquè s'ha tret aquesta espineta clavada. Era la cinquena vegada que perdia i ara ho ha pogut aconseguir. Va fer un bon paper, MVP de la final, i crec que sincerament doncs, en aquesta pugna de la pilota d'or que estarà entre Alexia i Pajor, sincerament doncs, és un gran reconeixement, perquè més em consta que he parlat amb jugadores de la plantilla, que és una professional que no parla malament ningú i que és la primera en arribar i la primera i l'última en sortir.
0: Olga, una abraçada forta, que vagi molt bé.
2: Abraçada, que vagi molt bé. Tot.
0: Marc Andrés, explica'ns el que veus ara mateix.
3: Esquena, perquè estan fent aquella foto clàssica que es fa als concerts, on tot el grup, en aquest cas tota la plantilla, amb tot l'estat, es giren cap a la part de l'escenari per fer una foto amb tot el públic. I ara escoltem a l'Andrea Ginés, una d'aquestes mestres de cerimònies, cantant el "I si tots animem, guanyarem", amb la música de la DJ que posa aquesta cançó de fons. I jo crec que amb això es començarà a tancar aquesta festa aquí a l'avinguda de Maria Cristina, eh? Perquè ja veiem a les jugadores saludant-se, Xavi Puig saludant també a membres de l'estat, i ara es torna a posar l'himne del Barça, aquesta vegada, això sí, sense la veu de Rafa Juste.
0: Ens hem quedat amb les ganes, per cert, d'escoltar Aitana. Oi que no ha agafat el micròfon, Aitana, en cap moment?
3: No, Aitana no ha agafat el micròfon. El que més l'hem pogut escoltar ha estat un momentet de petita conversa, però res. Igual que, per exemple, Quique Nazaret, que ha agafat el micròfon. Sí que ha estat protagonista ballant, però el micròfon, així de parlaments oficials, només hem escoltat a Pere Romeu, a Alexia Putellas, a Marta Torrejón, una mica Irene Paredes, i després el president interí, Rafa Juste. Més enllà, evidentment, una Patrick Guijarro, una Cata Coll, que s'han animat i han animat la festa durant tota l'estona, fent el seu espectacle particular.
0: Que Cata Coll i Quique Nazaret siguin ànimes de la festa no ens sorprèn. Que Alexia Putellas sigui la més aclamada, que li cridin queda, tampoc ens sorprèn. Potser el que ens sorprèn una mica, i crec que és una de les imatges, serà una de les imatges reals de la festa, és aquesta interpretació de l'himne de Rafa Juste, eh?
4: Sí, amb un to una mica abraonat, fins i tot. Ho recomanem, si esteu sentint aquesta transmissió d'aquesta festa per la ràdio, recomanem que entreu a les xarxes del Tot Gira, @totgira al Twitter, per exemple, al perfil d'ells, i veureu els vídeos amb intervenció de l'Alexia, també del Pere Romeu.
0: Tenim el moment Rafa Juste?
4: Encara no. El tindrem en breu.
0: És impagable, eh? És impagable, com feia anar el puny amunt i avall, i de fet al darrere, el Joan Laporta somreia. No ha intervingut, per cert, finalment, Joan Laporta. En el moment en què sona l'himne del Barça, el cant del Barça, sí, crec que ara s'acabarà la festa. Veig que, mira, ara aixequen les quatre copes. Com llueixen, Marc? Com llueixen aquestes quatre copes?
3: Sí, sí, és que al final és una temporada perfecta, la segona temporada perfecta de la història del Barça, amb els 4 títols, i evidentment s'ha de celebrar. Però bé, torna a parlar un moment l'Andrea Ginés i l'Edgar Fornós, que són els mestres de cerimònia, i de moment les jugadores no marxen.
0: Molt bé. A tot això, amb un ull posat encara, en aquesta festa de l'avinguda Maria Cristina, també homenatge ara mateix a l'Etihad Stadium, Oriol Rodríguez, per a Bernardo Silva
5: per Stones i per a Pep Guardiola.
6: Sí, sí, també per altres jugadors com Gundogan, com Ederson, que han anat sortint i que han rebut de mans del mateix Guardiola una samarreta amb el número de partits que havien jugat amb el Manchester City. Ara l'estadi completament ple a l'espera que es faci l'homenatge a Pep Guardiola, que això és un increscendo. Fa una estoneta Stones ha rebut l'homenatge, ara també un emocionat Bernardo Silva i després arribarà el torn de Pep Guardiola.
5: Guardiola encara no ha agafat el micròfon, eh?
6: Encara no ha agafat el micròfon.
5: Si parlaràs Bernardo Silva.
6: Sí, sí, sí, ara ho farà Bernardo Silva, que es dirigeix al públic de l'Etihad.
5: Un dels jugadors que, per cert, a les últimes setmanes ha arribat a sonar per l'Atlètic de Madrid, sí, entre d'altres, eh? El portuguès, que és el que està parlant ara mateix en directe des del centre del camp a la gespa d'aquest Etihad Stadium, pendents de Pep Guardiola, pendents també, recordeu, de l'Àlex Palou, el pilot català, 500 milles d'Indianàpolis, ja fa una estona que ha començat la cursa, ben bé una hora, ho feia 6:45, Damià Aguilar, com tenim l'Àlex Palou?
7: 74 voltes de 200, encara no hem arribat a l'equador d'aquesta cursa, i Àlex Palou sempre en les primeres posicions, ha entrat dues vegades a canviar pneumàtics, la seva pitjor posició sempre d'aquesta cursa fins ara ha estat de vuitena, però amb les jugades d'estratègia ara mateix Àlex Palou, que fa un avançament sobre Scott Dixon i torna a posar-se líder, volta 75 de 200.
5: Lliga CB de bàsquet, Macià, som a punt d'acabar el partit de la Penya davant del Burgos, que si el guanya la Penya li permetrà arribar a l'última jornada, té a més el partit pendent que ha d'acabar amb l'Unicaja, doncs amb opcions de millorar fins i tot aquesta posició que té ara mateix a la classificació, oi?
8: És així. Som a l'últim minut d'aquest partit i la Penya guanyarà 85 a 76. Ja té garantida la sisena posició. Ara es tractaria d'intentar ser cinquè. No dependrà de si mateix. Ha de guanyar el partit de l'Unicaja, que ja el guanya de 20, i guanyar l'última jornada i esperar que el Baskonia perdi o el València perdi, cosa que no serà fàcil perquè el València, per exemple, hauria de perdre els dos, eh? I el Baskonia, doncs, sí que és veritat que té un partit amb el Madrid, però en té un altre cas amb l'Unicaja, o sigui que jo crec que la Penya acabarà sisena.
5: Molt bé, doncs de seguida vinc amb tu perquè veig que queda res, menys d'un minut, perquè s'acabi aquest partit entre Penya i Burgos, i també amb un ull posat a la penúltima jornada de la segona divisió. A veure, Ràdio Galega, com estan vivint aquest partit del Depor, que recordem, si el guanya, el porta de nou a la primera divisió.
6: Templadinha cap a la Tassa, i ara mateix el Depor seria equip de la primera divisió perquè està guanyant per 0-2, controlat el partit del Depor, el 16 de la segona part, que a més veu com també està perdent l'Almeria Camp de l'Sporting per 2-1, és a dir, que no necessita ni la victòria ara mateix el Deportivo. També ara mateix perdria la categoria el Saragossa, que està caient a Les Palmes per 1-0, també la perdria la Cultural Lleonesa, i l'OSC, que encara tindria vida a l'última jornada, el Mirandés, que jugaria contra el Leganés.
5: Bé, no s'acaba la festa a l'avinguda Maria Cristina. Veig que Mapi León agafa el micròfon, una de les que també és a la rampa de sortida. Diu que no vol parlar més. A veure... diuen a l'equip que si vol cantar.
9: Mami, quédate! Mami, quédate!
5: El que li canta a l'equip és això. Mapi, queda't!
10: Ara s'arrenca, Quica!

0: tu, un dels grans moments de la festa. Quique Nazaret interpretant la perla de Rosalía. I ara, mira, sona Rosalía, precisament. I Quique Nazaret ara ja no vol deixar el micròfon. Bé, 6 minuts i seran les 8. Això no s'acaba, l'avinguda Maria Cristina. Mira, mira, el Sant Hilari que està fent la Quique Nazaret amb una cervesa que li passa Mapi León. Torno de seguida. Hem d'anar a publicitat. Ara venim, seguim en directe al Tot Tot Gira des de l'avinguda Maria Cristina de Barcelona.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
3: Les notes del nen, les obres a casa...
2: El manteniment del cotxe...
3: Ah, no, això no és cap càrrega.
4: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
5: Peugeot. Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
6: 100 persones, una cita cegues, jaga. L'atzar i la intel·ligència artificial, cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
7: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Estàs confonent correlació amb causalitat.
11: No,
10: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'única.
11: No, no, ja ho sé.
10: Que és
11: el mateix que la IA.
10: Que tots els pobres siguin delinqüents.
12: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
13: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
14: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
15: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, el que era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelon.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
16: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si obligues, que cantes somrient sempre.
9: Amb Ricard Ostrell.
17: Em van passant coses.
16: Sí.
18: La nit dels ignorants s'hereda.
19: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
18: Pot arribar a travessar oceans.
20: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
18: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
18: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
9: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: I és que m'heu posat la pell de gallina.
9: El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
23: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final... vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I bé, persona, no?
24: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però ja havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
25: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
9: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
25: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
26: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
9: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
27: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
9: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbon a Lleida.
28: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
27: Per darrere l'espera i pam, pam, pam.
9: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
29: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: La quarta ja és nostra.
30: Campiones d'Europa, la quarta Champions d'un equip revolucionari. Una revolució amb blau i grana.
0: Un minut i arribem a les 8 del vespre, de seguida les notícies, la festa de les campiones que encara dura en aquesta avinguda Maria Cristina. Per cert, a punt també d'agafar el micròfon Pep Guardiola a l'Etihad Stadium, Oriol, perquè aquest homenatge és llarguíssim.
31: És molt llarg.
0: D'aquesta postpartit del City-Arsenal. El City ha perdut, per cert, davant de... Arsenal no, Aston Villa. City,
31: ha perdut amb l'Aston Villa i això de retruc fa que no hi hagi 6 equips anglesos a la Champions la propera temporada, perquè hi podria tenir alguna opció al Bournemouth si l'Aston Villa perdia, però al final no, hi haurà 5 equips.
1: L'Àlex Palou, en quina posició el tenim a les 500 milles d'Indianàpolis?
2: Primera posició, volta 87 a 200.
1: Molt bé, Macià ha acabat el partit de la penya a la CB.
3: I ha guanyat 86 a 79. La penya entrarà a playoff com a sisena, molt probablement, encara amb alguna opció de ser cinquè o fins i tot quart.
1: Gràcies, et deixem anar a vestidors, Macià. Fins ara. El Depor ara seria equip de primera, eh?
31: Ara mateix sí, continua guanyant el camp del Valladolid. Valladolid 0, Depor 2, 24 de la segona part.
1: Marc Andrés, avinguda Maria Cristina, explica'ns què ens hem perdut i què està passant ara mateix a l'escenari.
4: Ara mateix acaba de sonar el Sweet Caroline en honor a Graham Hansen i la noruega que està cantant Visca el Barça i Visca Catalunya. També hem tingut Sidney Sherton, la Episalma Parayuelo, cantant el madridista Quino Botti. Hem tingut a Clàudia Pina cantant el 1899, n'és el club que porto al cor. Bé, i ara estan passant una per una les jugadores pel micròfon, la veritat. Les que no han parlat, les que... també ha parlat Clara Serra Jordi, que ha fet la clàssica de demanar al cambrer. Te l'explico en castellà perquè en català, doncs, lamentablement no quadra, però ha demanat una de Pulpo, Pulpo Club Barcelona, no? I amb això, doncs, s'ha animat al càntic i ara agafa el micròfon Ona Batlle amb el Free From Desire.
1: Mira, home, el Free From Desire, això és de l'època de la Berta Torrades.
4: Sí, tant.
1: I de la meva.
5: Sí.
1: Més de la meva, no? Més de la meva. Bé, ara és de l'època de tothom, no? Free From Desire. Sí. Molt bé, ara vinc amb tu, Marc, de nou. Veig que la Navalla... Sí, li agrada el Free From Desire perquè agafa el micròfon i canta. I canta de fons, que és la Navalla. Molt bé, doncs en Pep Guardiola, a punt de ser homenatjat a l'Etihad, amb les campiones d'Europa, seguint la festa de l'Avinguda Maria Cristina, són les 8, cop d'ull a les notícies. Vinga, Berta, titulars d'aquesta hora.
5: Hola, bona tarda. Donald Trump, que refreda les expectatives d'un acord amb l'Iran poques hores després de dir que estava pràcticament fet. La qüestió nuclear torna a ser l'escull insalvable, però Trump també pot estar cedint a la pressió que continuen exercint tant Netanyahu com algunes veus dins del Partit Republicà. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, alerta que en el conflicte amb l'Iran encara queda feina per fer.
6: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
5: En plana política, és la notícia del dia, el govern espanyol que manté el suport a José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat els informes de l'UDEF que situen l'expresident espanyol com a líder i principal beneficiari de la trama plus ultra. La Moncloa assegura que no té intenció d'avançar les eleccions després que avui el PNB hagi assegurat que seria irresponsable que Pedro Sánchez intenti esgotar la legislatura. Més coses, dirigents històrics de Convergència Democràtica creuen que la dissolució del partit no va ser, diuen, una decisió encertada. Ho explica el secretari general de Junts, Jordi Turull, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, i també l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, quan fa 10 anys que es va dissoldre la formació. També aposten per recuperar l'esperit convergent.
7: Es van ajuntar dues coses, crec, en aquell moment. Un assetjament per possibles casos de corrupció, una situació de govern molt complicada amb les retallades.
8: I ara estem en una fase, que és la fase de com ho fem per tornar a recuperar, no el nom, l'esperit.
10: Un partit central, per definició, ha de poder pactar a dreta i esquerra.
5: Ara, un dels pròxims reptes de Junts són les primàries per trobar candidat a l'alcaldia de Barcelona. De moment, l'únic candidat que ha dit que s'hi presentarà ha sigut el president del grup municipal, Jordi Martí. I acabem explicant que els usuaris de la línia R11, que connecta Barcelona amb Portbou, han començat una campanya de recollida de signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i també mitja distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou, que denuncia que hi ha moltes deficiències i alteracions. Recordem que fa 15 dies que el servei de Rodalies torna a ser de pagament després de més de 3 mesos amb abonament gratuït. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Gràcies, Berta.
5: Que vagi bé, fins ara.
9: Estàs escoltant el Tot Gira.
11: Com contigo y en
1: Versa. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
11: Intento me baila inolvidable.
9: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
12: amb David Clopés.
13: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.
1: Amb Bad Bunny, aquest sí que no m'equivoco, eh? Obrim aquesta última hora de programa, encara festa de les campiones d'Europa en marxa. Benvinguda, Cristina. I mireu, agafa el micròfon Pep Guardiola, al l'Etihad Stadium, en directe l'escoltem al centre de l'estadi de l'Etihad, al moment en què s'acomiada, després de 10 anys, al Manchester City.
14: Let me hit the silence, please. I'm so nervous, terrified right now. Why you love me so much? Why you do that to me?
31: Els èvios de Guardiola diu per què m'estimeu tant i per què m'ho feu això després de l'homenatge que està rebent avui un Guardiola molt emocionat.
14: I never...

0: també espectacular a l'Etihad Stadium. Ara de seguida passem per la Vinga Mare Cristina. Ja ha acabat, la festa de les campiones d'Europa. Ara de seguida ens en va el resum final de la festa del Marc Andrés. I de seguida també obrim el bar, hora Barça, amb l'Alberto Jogo, l'Anaïs Martí, que ahir va ser precisament també a Oslo, a la final de la Champions, i el Carles Fite.
1: Finish for a Haldun, Ferran, players that all represent all these 10 years, the staff, backroom staff that you are here representing all these years. Let me finish what I said few days ago that didn't allow me to say it, but I say it. It has been fucking fun.
2: I ha estat molt divertit tot el que hem viscut aquí al llarg d'aquests 10 anys a...
0: refotudament divertit, podríem dir allò traduir aquesta cara. Bé, doncs fins aquí el discurs de Pep Guardiola el dia del seu adeu com a tècnic del Manchester City. Ara obrim el bar, ara de seguida també parlem de la temporada del Barça que ahir va posar punt i final a Mestalla. Però abans, si tu els marcadors i també la festa de les campiones d'Europa. A veure, Marc Andrés, ja veig que desfila la gent, s'ha acabat ara fa una estoneta, ha acabat amb més festa, amb més càntics de les jugadores. Què ens hem perdut en aquest tram final quan sentíem Guardiola?
3: Bé, poqueta cosa, poqueta cosa. Al final ja diverses jugadores han acabat participant en aquesta festa. Vicky López ha agafat el micròfon, per exemple, una de les jugadores. També això, Ona Batlle, que l'hem pogut escoltar. Bé, un reguitzell de jugadores han anat passant, han anat cantant, és May Brooks també, i ara ja les jugadores són darrere les cortines fent-se una foto en un petit fotocall que ha muntat el Barça darrere l'escenari per fer-se també les fotografies amb els quatre títols i també amb tot l'staff, que ara mateix ho tenim just davant, en aquesta zona de darrere les cortines, però la festa oficial, per dir-ho així, ja s'ha acabat aquí a l'Avinguda Maria Cristina.
0: Perfecte, doncs Marc Andrés, tanquem línia, si no dius el contrari, des de l'Avinguda Maria Cristina. Gràcies i bona feina.
3: Gràcies, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Entreu, per cert, a les xarxes del Tot Gira, x.com/Tot Gira, també a l'Instagram, que veureu vídeos, imatges d'aquesta festa de les campiones d'Europa. I en seguirem parlant avui a partir de les 11 al Club de la Mitjanit. Àlex Palou, 500 milles d'Indianàpolis, un català intentant fer història. Damià Aguilar, això ha començat a 6:45, ja hem superat, per tant, l'equador d'aquesta cursa accidentada.
4: Queda molt poquet per superar l'equador. Ara mateix som a 99 voltes. Si superen les 100 voltes, mira com està el cel i plou, aleshores s'acaba la cursa. Això és important. Ara mateix Palou, que acaba de fer l'última entrada al garatge per la benzina, li ha anat de pèls quedar-se sense benzina, no només a ell, sinó a altres pilots, precisament per un accident, perquè quan hi ha un accident hi ha una bandera groga, es tanca el pit lane i han hagut de fer diverses voltes, han obert el pit lane i ha pogut entrar a fer el canvi, i quan ha sortit, novament Palou en el grup capdavanter.
0: Molt bé, doncs Àlex Palou, encara, òbviament, amb les opcions intactes de ser de nou campió de les 500 milles d'Indianàpolis, com va fer l'any passat, convertint-se en el primer català o espanyol en aconseguir-ho. I ja ha començat, per cert, 8 del vespre, la final de l'Eurolliga de bàsquet. La juguen a Atenes, l'Olympiacos i el Real Madrid, que no té pivots, que se li va lesionar Garuba, però que tot i així comença jugant i guanyant aquesta final davant dels grecs.
2: Està guanyant el Real Madrid de 6 punts, Olympiacos 9, Real Madrid 15, tot i que fa una estoneta estava guanyant de 12, 3-15, comença molt bé el conjunt blanc, no té pivots, però és igual, de moment visquem dels triples de Lyles i del joc que de moment està demostrant que el Madrid ara mateix és millor que l'Olympiacos, a minut 5 de la primera part, Olympiacos 9, Real Madrid 15.
0: I a Riazor es preparen per la festa, quan
2: sí,
0: els hi queda per poder ser aquest de primera.
2: O on
0: perdó,
2: sigui, és que
0: Valladolid,
2: ja ho tenen pràcticament fet, perquè el minut 83 de joc 38 de la segona part continua el Valladolid 0, Deportivo 2, i això, si ho barregem amb la derrota també de l'Almeria de Rubi al camp de l'Sporting, Sporting 3, Almeria 1, fa que ara mateix el Deport sigui a només 7 minuts de tornar 8 anys després a la primera divisió. També ara mateix perdria la categoria el Saragossa, tot i que empat ara mateix al camp de les Palmes 1, Saragossa 1, també la perdria la Cultural Lleonesa i l'Osca. Per tant, la temporada que ve tornaríem a tenir un Osca Saragossa, en aquest cas a la primera ref, en el grup on hi ha encara alguns equips catalans.
0: 8:45, parlem del Barça, obrim el bar.
5: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció al bar.
6: El bar amb B baixa.
0: obrim el bar, no diré que serà l'últim de la temporada, perquè ja sabeu que quan s'acaba la Lliga el mercat de fitxatges dona i per molt per fer anàlisis i tertúlies de Barça. Avui, això sí, l'últim bar de Lliga, amb l'Anaïs Martí, acabada d'aterrar d'Oslo. Hola, Anaïs, com estàs?
7: Hola, David, què tal? Bona tarda a tots.
0: Vas tornar ahir o has tornat avui?
7: No hi era jo a Oslo. Vaig estar treballant aquí i ara ha seguit la festa.
0: Donava per fet, no sé per què, que havies anat a Oslo. D'acord.
7: Perquè m'has llegit i perquè vaig estar fent feina, eh? Sí. ha donat molt de sí aquesta final.
0: L'Alberto Jogo també connectat. Hola, Alberto.
8: Què tal, com esteu? Jo ja està ahir a Montilivi.
0: A Montilivi, vaig veure.
8: No va ser un ambient festiu, precisament.
0: Et van tirar aigua per sobre el vestidor de l'Elx.
8: Sí, correcte. Sí, aigua i el que no es va veure. No, imagina't, a Montilivi, no sé si heu estat per dintre de, diguéssim, per als budells, no, de Montilivi, però el vestidor és una escala i hi ha, no sé, 8 metres de distància entre un vestidor i un altre. I un era, evidentment, doncs, un funeral i l'altre era una festa espectacular, no? Per tant, ànims a tota l'afició gironina, que torna a segona divisió després d'uns quants anys a l'Elx.
0: I el Carles Fiter, nerviosíssim ahir, no pel Barça que va guanyar la final de Champions ni per l'última jornada de Lliga, sinó pel seu Sabadell, que jugarà contra el Castilla. Què, content Fiter o no amb el Castilla?
9: Ara anava a dir...
0: Hem parlat amb l'Urri abans.
9: Home, el millor, el crac. No em feu propaganda, que si no el voldrà fitxar tothom, que és el millor jugador de primera ref, clarament. No, et deia que acabar la Lliga... de primera divisió, perquè vaja, està jugant un munt de coses. Per exemple, ara està jugant la pròrroga brutal, bueno, a l'ascens de tercera, com acabi sent un Cornellà Hospitalet, un Jordi Alba Messi, pot ser divertit això, eh? Aquest petit s'ha classificat al Cornellà i està a la pròrroga.
0: S'ha acabat el partit i s'ha anat a la pròrroga.
10: Van 1-3, i de fet ara li han anul·lat el quart a l'Hospitalet, que classificaria l'equip de Jordi Alba i Thiago per jugar.
0: El playoff de tercera segona ref és interminable, eh? Són tres eliminatòries que han de passar, eh?
9: Aquesta és la primera, tot just. Exacte. I nosaltres a Madrid divendres, tu, doncs mira, anirem. Ja tinc entrades i tren, ja ho tinc.
0: Ah, ja ho tens tot?
9: Sí.
0: Ens han fet una mala jugada per això en divendres. Hauria preferit en dissabte i poder tenir-ho en territori
9: tot girat. Ha estat bé el Sabadell. A xarxa, si vireu el Sabadell, jo crec que el president ha fet un escrit adreçat als que fan aquests horaris, que evidentment no tenen en compte l'aficionat, molt parlar del futbol per a los fans i tot això, i realment fer un playoff anada i tornada en divendres crec que és no tenir en compte.

0: El Manchester United sempre ha estat l'equip més poderós d'Anglaterra, el que ha tingut més abast a nivell nacional i internacional, i les paraules han estat molt, molt boniques. No són 10 anys, és que 10 anys és pràcticament una vida, no?, al món del futbol. Quants jugadors i exjugadors han estat a la graderia donant-li suport? Per tant, entenc que aquí el nom de Pep Guardiola s'escriu en lletres d'or, no?, a l'Etihad i a tota els voltants, no?, de l'afició del Manchester City.
1: És que en un gran club d'Europa només Simeone diria a l'Atlètic de Madrid. Correcte. No? Supera la xifra de Pep Guardiola. 10 anys en un equip, diguem-ne, que està fet per, o concebut per guanyar títols, és una autèntica animalada. Molt bé, a veure, anem al partit del Barça d'ahir, que l'acabarem ràpid, perquè no va donar molt de sí en un partit que era intranscendent. Francesc Ripoll, sí. Derrota a Mestalla al Camp del València per 3-1. Els Barça, ja campió, recordem-ho, van encaixar la 6a derrota del curs, totalment intranscendent.
2: Sí, partit amb poca història. De fet, el Barça es va avançar amb un gol de Lewandowski el dia que s'acomiadava del Barça, gol número 120 del polonès en 4 temporades com a blaugrana, tot plegat en un partit amb un 11 amb rotacions, amb Xesna a la porteria, no hi era ni Rafinha ni Koundé, que no estaven convocats, i ara el Barça va encaixar 3 gols a la segona meitat. Ahir, per cert, va tornar Andreas Christensen després de 5 mesos de baixa, i si vols, David, podem escoltar Flick, deia que l'equip va fer un mal partit.
3: We think about that, everyone, also the players, because it was
4: Hem de pensar en això, també els jugadors, perquè no hem fet un bon partit. Molts errors i pèrdues evitables. No hem estat 100% centrats, però ja sabem com va això. Fa 2 setmanes vam celebrar els nostres èxits i ara ve un gran esdeveniment, el Mundial, i ja sabem que tots els jugadors somien amb jugar-lo. From every player is a
2: dream to play there. Per cert, que des d'avui els jugadors ja tenen festa, l'equip no entrarà fins al juliol, això sí, molts jugadors jugaran al Mundial.
1: Enfadat Flick, Manaís, manté el llistó alt fins al final.
5: Sí, sí, és un entrenador molt exigent, que li agrada guanyar absolutament tots els partits, i és veritat que el Barça ahir a Mestalla va marxar de vacances mitja hora abans de que acabés el partit. A mi m'agrada que Flick sigui així, perquè ell també pren nota de cara al futur, de cara a la propera temporada, però també és veritat que és molt difícil que després de la setmana del Barça amb festa de celebració de la Lliga, que si PortAventura, que si el concert de Bad Bunny, etc, i sabent que ja ets campió i que ve un Mundial, i sobretot després de la desafortunada lesió de Fermín, és molt difícil mantenir el nivell en un partit en el que no t'estàs jugant absolutament res. Així que jo crec que és comprensiu que passés el que va passar ahir a Mestalla.
1: Ara entrem en el moment que a alguns se'ls fa molt feixuc i d'altres el disfruten molt, que és el mercat dels fitxatges. I esclar, ahir precisament Lewandowski, sent protagonista, fent el seu gol número 120 en 4 temporades, això vol dir mitjana de 30 gols per temporada. I aquests gols s'han de buscar. I els gols són cars. Això comença, ja tenim el capítol 1, dia 1 a post-Lewandowski. Què creieu que li convé al Barça? Un davanter com ha estat Lewandowski, és a dir, un nou d'àrea, o un altre estil de davanter? I sobretot, penseu en el que li agrada a Flick, és a dir, què és el que pot tenir Flick al cap? Quin perfil de davanter creieu que anirà a buscar al Barça? Fiter.
6: Deixa'm dir primer que abans has dit que el partit d'ahir no se'n treuen gaires conclusions. Una es treu molt clara: Chesney no pot jugar ni un minut més al Barça. És a dir, per molt que ahir...
5: Doncs seguirà, Fiter.
6: No, és a dir, no pot ser. És a dir, el Barça no es pot permetre anar per la vida amb Chesney de segon porter. Ahir és, em tiro jo més àgil que ell el tercer gol. És a dir, és increïble. És a dir, és una cosa, si vols que ocupi el lloc de Thiago Alcántara, que estigui a la banqueta, que faci pinya, que faci tot el que vulgui, però no pot ser el porter suplent del Barça. A mi em sembla una cosa gravíssima si es manté aquest tio de segon porter. Dit això, el que deies de Lewandowski, jo crec que el Barça necessita un davanter, i prou. I si l'única opció econòmica que tens és fitxar un davanter, només fitxes un davanter. Vull dir que el Barça no està per fitxar grans coses, però si pots afrontar una operació de 100 milions a canvi de no fitxar res més, els ous a una mateixa cistella, i que sigui la del davanter. I jo, per exemple, un perfil Julián Álvarez, tot i que vegis que no ha marcat potser aquest any gaires gols, però en un equip com el Barça segur que en marcarà. I jo crec que has de fitxar un tio de primera línia mundial.
1: Quin perfil, Alberto, creus que li convé al Barça?
0: Jo estic una mica amb la línia. Ara parlàveu de davanter d'àrea. Lewandowski, parlem de davanter d'àrea, però el Lewandowski d'ara és davanter d'àrea. Un Lewandowski, diguéssim, el primer que va arribar, o fins i tot la

0: Lewandowski al Bayern feia moltes més coses. Ara és un davanter d'àrea perquè a poc ha anat perdent facultats, com és lògic i normal. I jo estic aquí, sense que serveixi de precedent, estic bastant en la línia del Carles, en què més val posar 100 milions, si és que els tens i pots afrontar amb la regla 1-1 per un davanter de primer nivell, que anar a buscar una segona espasa de 50 i anar a buscar un central de tercer nivell a 20 i un lateral de tercer nivell a 25. Jo estic en aquesta línia perquè el Barça, al final, la diferència entre passar i no passar a competició europea, que entenc que és el repte que té per davant Hansi Flick, no? Perquè el Barça porta 3 de 4 lligues, Hansi Flick n'ha guanyat 2, crec que el repte que té per davant és no només la competició de lliga, sinó també donar un salt a Europa, arribar a quarts de final i no saber si Fernando Lewandowski han de ser el teu davanter, però no perquè els dos estiguin bé, sinó perquè has d'agafar un per, no? Diguéssim, per descarte. A mi em sembla que aquest va ser un punt molt important i crec que el Barça ha de posar totes els ous en aquesta cistella. Si Julián es posa a tiro, perfecte, perquè és un davanter versàtil, que es mou, que pot combinar molt bé amb jugadors que entren en segona línia, perquè el Barça ja produeix molt ofensivament. És un equip que ja amb Lamine, veurem què passa amb Rafinha, centrecampistes, Olmo, Fermín, són jugadors que ja produeixen molt volum d'atac, no necessites tant un davanter d'àrea, però sí un davanter, diguéssim, potent i primera línia i primera fila, que moments importants pugui respondre així. Que jo estic en aquesta línia. Per mi, Julián hauria de ser pel Barça l'opció número 1.
1: Sí, i és la idea, perquè Flick el que vol és un nou que s'associï bé, que treballi, no que sigui tan fixa. Sabeu com quan Dani Olmo juga de fals nou? Sí. Que s'associa amb el mig del camp, doncs un perfil similar, no un davanter d'àrea que sigui poc mòbil com passava ara amb Lewandowski, sinó algú que s'associï millor amb el mig del camp, i crec que entre tots els perfils i sense que serveixi de precedent, Fité, Julián Álvarez és el que més encaixa en aquest ecosistema. Carai. És que clar, no acabem de fer un 3-3, és que és fortíssim això, és per emmarcar-ho.
2: N'hi ha un, si busquem davanters tops al mercat, doncs estaríem d'acord, malgrat l'edat, que n'hi ha un que ha fet una temporada excepcional, que és Harry Kane. Val.
3: No, ja t'ho dic, no.
1: Ojalà.
3: No, per mi no. Per mi no, seria... No, perquè tu comet el mateix error que...
2: No, ja ho sé. No,
3: és un fitxatge
2: M'estic donant peu a la següent informació. Sobre Harry Kane n'han parlat avui... ahir, a Francesc Ripoll. Sí. Ahir en van parlar des de Múnich, concretament d'una persona que mana molt, el Bayern.
4: Sí, el president d'honor, Orihones, després de guanyar la Copa Alemanya a l'Stuttgart, va parlar, és una conversa amb un periodista el que sentiu, sobre Harry Kane i si podria anar al Barça.
5: Ara s'està dient que el Futbol Club Barcelona busca un nou davanter. Posaria preu a Harry Kane aquesta nit?
6: No, esclar que no. El Bayern és un club comprador, no un club venedor.
5: Això vol dir que Kane es quedarà al Bayern, independentment del que ofereixi el Barça?
6: Sí, a més, el Barça no té diners.
2: El Barça no té diners, ho diu Uli Genes. No, evidentment no estic dient que Harry Kane hagi de ser l'objectiu, però bé, ja veieu que a Europa hi ha qui pensa doncs, que el Barça no té diners per fitxar.
3: Però aquest perfil és el que crec que no hauria de ser. Lewandowski arriba fa 4 anys en una situació on ell mateix diu vinc a tornar al Barça on estava. El Barça està en un moment de crisi brutal i Lewandowski és veritat que ajuda en aquell moment i en aquella operació. Però ara crec que estem en una altra fase. És a dir, tu ara ja no pots tornar a fitxar un tio de 32 anys o 34 anys. Ara ja has de fitxar a un jugador que pot comprar de 26, 27 anys que vingui a ajudar perquè tens un equip guanyador. Tens un Lamine en forma, tens un Rafinha que és dels millors del món, tens Fermín, Pedris, Cubarsís, tens un dels millors porters del món. És a dir, ara el que no pots fer és no tornar a posar un pedaç aquí. I jo crec que aquí s'equivocaria el Barça greument.
2: Per cert, el Depor ja és oficialment equip de primera divisió.
7: Mira, amb un vell conegut del Sabadell, Antonio Hidalgo, que és el tècnic del Depor, acaba el Valladolid 0, Deportivo 2. Ho celebren els jugadors del Deportivo davant dels milers d'aficionats que avui són a Valladolid des de la Corunya. 8 anys després, el Deportivo torna a la primera divisió.
2: A mi m'ha fet il·lusió que torni el Depor, perquè és un club...
3: No sé, i amb un entrenador català que s'ho mereix també, amb un entrenador que ha picat molta pedra i que és un grandíssim, a més l'Alberto també el coneix moltíssim i és un fenomeno.
2: Sí. Doncs Antonio Hidalgo, que el felicitem des d'aquí, català, portant el Depor a la primera divisió.
7: I el Saragossa, per cert, que...
2: I el Racing ja hi és.
7: Sí, és un dels històrics que acabarà perdent la categoria. El Saragossa baixarà, també la Cultural Lleonesa i l'Osca. I a l'última jornada encara tindrà vida el Mirandés, que s'ho jugarà amb el Leganés i amb el Cádiz. I, per cert, com està també el playoff, perquè l'Almeria, el Màlaga, les Palmes, el Castelló, el Burgos i l'Eibar es jugaran les places de playoff.
2: Última jornada, setmana que ve.
7: A la darrera jornada.
2: Molt bé. Per cert, ja que hi som, Damià, tenim la cursa 500 milles d'Indianàpolis aturada. Per què?
8: Hi ha bandera vermella perquè ha començat a ploure i perquè, a més, sembla que hi ha un nucli de precipitació al costat del circuit i l'estan vigilant. Hem passat l'equador de cursa. Ara mateix es podria aturar la cursa, però no és automàtic. Depèn dels comissaris. Si ara mateix decidissin que s'acaba la cursa, Àlex Palou acabaria segon, la victòria seria per Scott Dixon.
2: Molt bé. I farien el valor de lliga de bàsquet. El Madrid encara guanya, però ja no ho fa de tant.
7: Sí, però sempre al capdavant. I amb més bones sensacions al conjunt d'Escariolo. 8-32 per arribar al descans. Olympiacos 21, Real Madrid 29.
2: Molt bé. Avui aniré una mica a cara barraca, perquè encara he de passar també per l'Orfeo i que m'expliqui com està el tema electoral, el calendari electoral, en aquesta lluita que ja és oficial entre Florentino Pérez i Riquelme, el candidat a la presidència. Us vull preguntar, primer, per la figura de Joan García, ahir es va assegurar el Zamora. No va jugar a Mestalla, però ja en va tenir prou per poder aixecar aquest títol. 21 gols encaixats en 30 partits. Sí. Has superat les expectatives, Alberto?
0: Sí, per mi sí. És a dir, jo per mi el Joan García ja va ser el millor porter de la Lliga l'any passat. De fet, l'Espanyol es va salvar pels gols de Roberto i les parades de Joan García especialment. El dubte que hi havia és no en quant a nivell, perquè a més ell és internacional sots 19 i sots 21, perquè l'hem vist fer parades espectaculars tant a segona amb l'Espanyol com a primera. Jo crec que ja era el millor porter de primera, però el dubte que hi havia era per estil de joc del Barça i de l'Espanyol. L'Espanyol és un equip que l'any passat, i aquest any bastant similar, a l'equip que defensava més a baix, hi ha més gent dintre l'àrea, i el Barça és diametralment oposat, és l'equip que defensa més amunt i amb més distància entre els centrals i la porteria, no? I aquest canvi de registre, aquest canvi d'estil, com li podria afectar aquest estiu, no? Amb tot aquest trasbàs entre Espanyol i Barça i amb tota aquesta dificultat que això comporta, i crec que ha superat expectatives d'un fitxatge generacional. Són 25 milions d'euros per un porter d'un nivell extraordinari, no? Jo us explicaré una petita intimitat. Després de l'Espanyol-Madrid de l'any passat, aquell dia que l'Espanyol va guanyar 1-0, us en recordeu, sí, que va haver, sí, molta matraca amb una possible vermella de Romero,
2: de
0: amb una
2: Romero
0: falta
2: d'Mbappé, sí.
0: Te'n recordes, no? Doncs jo vaig baixar de la zona de diguéssim de premsa amb el Joan Capdevila, no? Amb l'ascensor. I aquell dia Joan va fer tres parades, va fer una Mbappé que és una bogeria. Diu, ostres, Joan, què? A Joan García, què? Em diu, ostres, aquest jugador nosaltres no podem retenir de cap manera. És a dir, nosaltres el que hem d'esperar és, doncs, fer la caixa dels 25 milions i ja està, però aquest serà un porter generacional, serà un porter que serà top 1 en 2 o 3 anys. Jo crec que l'expectativa era molt alta, però ho ha complert amb escreix.
2: A la llista hi serà, no? De la Fuente, que la dona demà, si no?
1: No ho sé.
2: No? Tenim dubtes? Sí.
1: Jo tinc dubtes. A veure què passa amb Ramiro, que ahir no va poder jugar, però jo tinc dubtes i...
0: Sí. Ramiro n'hagués acabat la temporada
1: ho sé,
0: realment
1: ho sé,
0: malament.
1: Però hi ha un tema que és de confiança del seleccionador, i explicant, per exemple, que a la Eurocopa Luis de la Fuente li va prometre a Ramiro que se l'emportaria al Mundial.
3: No, i
1: tots
3: tens...
1: sabem que Luis de la Fuente és una persona que li costa canviar al final d'opinió, i que quan li dona lideratges a segons quins jugadors, parlem per exemple d'Unai Simón, que estarem d'acord que no ha fet la millor temporada de la seva vida aquest any amb l'Atlètic Club, perquè no l'ha fet, i tot i així no hi ha dubtes que serà el porter titular en aquest Mundial. Llavors, doncs, a veure què és el que acaba passant amb tots aquests moviments. No és fàcil, i ja es va demostrar els dubtes que tenia el seleccionador en l'última llista, quan recordeu que es van portar 4 porters i es va quedar tan ample, potser esperant també que passés alguna cosa en aquest final de temporada. I perquè després s'obre un altre debat: si t'emportes a Joan García i els primers partits d'Unai no surten com s'espera, és que estàs gairebé obligat a posar-lo. Per mi no hi ha dubtes, el porter de l'equip campió de la Lliga Espanyola ha de ser el porter titular de la selecció en un Mundial.
3: És que per mi el que ha de ser titular és David Raya, que és el campió de la Premier i finalista de la Champions. És a dir, el que no té cap sentit és que sigui Unai Simón. I el problema de portar Joan García és que hi haurà molt debat en aquest sentit. Jo crec que no el portarà per això, perquè té Unai, i en cas de dubtes té David Raya, que per mi ha sigut el millor porter de l'any, sens dubte. Però aquí hi ha el punt aquell que us deia Chesney, ho lligo amb ara. És veritat que Joan García és molt bo, però fixeu-vos que aquest any s'ha lesionat bona part de la temporada. Oblak, Courtois, Joan Garcia. És a dir, que avui en dia és tan important tenir un gran primer porter com un segon també que et doni un rendiment, que no sigui aquell Pinto que et anava bé per jugar dos dies. És que jo crec que l'exigència, el Mundial, el fet aquest, fa que els porters es lesionin molt més que abans. Abans el gairebé no es lesionaven mai.
0: Has de tenir, Carles, un segon porter que accepti aquesta situació d'inici, no? I ha de ser un porter o bé jove, m'explico? Que
3: sí, sí,
0: aquesta,
3: però el Musso de l'Atlètic de Madrid,
0: el Musso, per exemple, sí,
3: va funcionar brutal, i l'Unin, quan l'han tingut, també ha funcionat molt bé. Sí, sí. És a dir, el que li has de demanar és que pari, evidentment, no pot fer parades extraordinàries, però que no es mengi gols.
2: Ara ens enfocarem en el Mundial. La llista de jugadors del Barça que poden anar al Mundial és àmplia, Ripo.
4: Sí, hi ha uns quants. Mira, Joan Garcia, Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamín, Bernal, Ferran Torres i també Gerard Martí.
2: I això ho sabrem demà. Demà, 1:15 en la llista de la Fuente.
3: Gerard Martí n'has posat també.
2: Bueno, perquè ahir...
4: Està a la prellista.
2: I ahir li van preguntar i va dir, estaré pendent. Vull dir que...
4: Sí, sí. De fet, va fer unes declaracions a Dazón, dient, home, tant de bo anar-hi.
3: Sí, clar. Clar,
2: això ho sabrem demà. Demà la llista de la Fuente, insisto, a 1:15. I a banda, doncs, hi haurà altres jugadors que sí que seran.
4: Sí, de moment els que ja sabem és Rafinha en Brasil, Koundé en França, Cancelo en Portugal, Araujo en Uruguai, De Jong amb els Països Baixos i Rashford amb Anglaterra.
2: Molt bé. Doncs demà a 1:15 sortirem de dubtes i veurem si Joan Garcia és o no en aquesta llista per anar al Mundial dels Estats Units. Carles Fiter, que no pateixis gaire, divendres, amb el partit del Sabadell a Valdebebas.
3: Serà llarguíssima la setmana, no, ja ho veig. M'imagino,
2: però superaràs bé, o dinaràs bé. Gràcies, sí, que vagi bé. Adéu, en Jogo. Una abraçada.
0: Una abraçada, amics.
2: I gràcies, adeu. Anaïs. Pausa rapidíssima, passo per l'Orfeu i tancarem amb els minuts d'escombraria.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Arturito Pomar tiene 11 años y es además un maravilloso jugador de ajedrez.
3: Van descobrir que era un superdotat.
4: De nen prodigi a geni oblidat pel franquisme.
5: Portava molta tensió emocional, nit sense dormir. Lo van ingressar amb 40 anys per un brot d'esquizofrènia.
4: El petit paó, nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. No són terapeutes. De vegades el faig servir quan estic deprimit. Els bots de conversa n'aprenen de les nostres febleses i les fan servir. Estan programades per fer les dues coses que la indústria de la tecnologia sempre busca, que és tenir més poder i guanyar diners. I quan hi confies massa, de vegades pot ser un punt de no retorn. Li va donar instruccions concretes per suïcidar-se. 30 minuts, quan l'algoritme mata. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: Com més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses. És el cas del Vesuvi.
0: Aquest diumenge el vulcanòleg català a Roma, Ivan Sunyer.
7: Una entrevista vas aconseguir.
6: Sí, no em van agafar. I en aquest moment va ser que vaig dir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, però tant hem de marxar.
7: És a dir, la mirada és global.
6: Clar.
0: El divan, el valor de la conversa.
6: El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta, per un munt de factors, l'humanitat. La humanitat està accelerant este canvi. Que hi ha canvi climàtic és obvi.
0: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
11: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Estàs confonent correlació amb causalitat.
13: No,
12: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la lògica.
13: Ja ho sé,
12: que és
13: el mateix que la IA.
12: Que tots els pobres siguin delinqüents.
14: La veritat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
15: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
16: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
17: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
18: Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
0: Amb Ricard Ostrell.
19: Em van passant coses.
18: Sí.
0: Tot gira amb David Clopés.
20: Es reprenen les 500 milles d'Indianàpolis, hem passat l'Equador, els comissaris la podien aturar per si plovia, finalment no, encara amb bandera vermella, amb aquesta volta 108 de 200. Bones notícies per Àlex Palou, que ocupa la segona posició al darrere del seu company Scott Dixon.
21: A la final de l'Eurolliga retalla el desavantatge a l'Olimpíaco respecte al Real Madrid, 31-33, a 4 minuts per acabar el partit. I per cert, no em dubtia que la Premier League, derrota del Chelsea, queda fora d'Europa el nou projectat Xavi Alonso la propera temporada.
22: Déu-n'hi-do. Doncs, titular important també d'aquesta última jornada de la primera. A veure, Ripo, Riquelme, el candidat, sí, a les eleccions de presidència del Madrid, li ha fet una entrevista avui al diari Marca.
23: Sí, recordem que ahir va presentar la documentació, avui li ha donat el vistiplau a la candidatura, avui entrevista ben llarga al diari Marca, ha criticat que feia 20 anys que no hi havia eleccions al Madrid, també ha promès governança i transparència, diu que és el que necessita i el que li fa faltar al Club Blanc, i ha parlat sobre el projecte esportiu.
24: Un proyecto deportivo, por supuesto, hemos y tenemos, y confirmo que tenemos nombres importantes que vendrán. Los mejores jugadores que necesita el Real Madrid en este momento vendrán. Y en la parte de profesionalización deportiva, en esa parte, por supuesto que el Real Madrid tiene que tener un director deportivo.
23: Diu noms, però no n'especifica cap. I també s'ha referit al Barça.
24: Pero igual que tampoco el Real Madrid puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho como lo del tema Negreira, pero es que en el 2024 estábamos apoyando las asambleas, que necesitábamos un Barcelona fuerte. Yo no he ido un Barcelona fuerte, yo he ido un Real Madrid fuerte. Hay que competir contra el resto. Entonces, necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo, es muy diferente.
22: Madrid, Orfeo Suárez, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás?
25: Bona tarda, estem animats.
22: Sí. Riquelme pot guanyar-li les eleccions a Florentino?
25: Sincerament, jo crec que no.
22: No, eh?
25: Jo crec que no. Jo crec que, diguéssim, l'obra malgrat l'estat en el que vam veure el president a la roda de premsa, que clarament hi ha un desgast i clarament semblava una caricatura del Florentino dels seus inicis, no? Jo crec que l'obra, diguéssim, amb la totalitat, no? Globalment parlant, l'obra del Florentino no ha caigut prou perquè el soci del Madrid decideixi fer un canvi. I, a més, el soci del Madrid és un soci que ja li està bé tenir un president poderós, et sent còmode a prop del poder, no? I aquest poder el representa molt bé el Florentino Pérez, no només per la seva condició de president del Madrid, sinó per la seva condició de gran empresari, no? I no li agraden les revolucions, no? Ara bé, si a l'Enrique Riquelme aconsegueix, per exemple, un 25, un 30% dels vots, això ja seria molt, pensant sobretot en el futur, no? Pensant en el dia després de Florentino, tenint en compte, o del florentinisme, tenint en compte que l'Enrique Riquelme és 37 anys, no? Mai hi ha hagut un candidat en menys de 40 anys a les eleccions del Madrid, ni tan sols un candidat, i el president més jove va ser amb 48 anys al Santiago Bernabéu, és a dir que el Florentino va arribar amb 53. Si busques paral·lelismes, podríem trobar la junta de Laporta que va arribar al Barça, no?, amb el Ferran Soriano, amb el Sandro Rosell, no?, amb gent molt jove, crec que Laporta tenia 41 anys, però ja no vam competir amb el Núñez, no?, que seria, diguéssim, el gran dinosauri, no?, una mica com el Florentino, no?, perquè ja s'havia anat. És a dir, que jo crec que és un context que fa molt difícil que pugui guanyar, però tenir eleccions ja és un canvi al Real Madrid.
22: I tant, perquè això feia 20 anys que no passava. Data en tenim?
25: No, encara no. Encara no. La data natural seria el 7 de juny, és a dir, avui s'ha proclamat, ahir es va proclamar la candidatura del Florentino. Avui la Junta Electoral per unanimitat ha aprovat la candidatura del Enrique Riquelme i això vol dir que dintre de 15 dies, segons els estatuts, serien les eleccions. Això ens portaria el dia 7 de juny. Problemes, està el Papa a Madrid, del 6 al 9, també el dia 7 a Cibeles un gran acte i a més el 8 una visita al Santiago Bernabéu, és a dir que encara que sigui per un problema logístic, jo veig difícil...
22: Papa i eleccions, és com
25: Papa i eleccions del Madrid.
22: Molt sereu a Madrid els mateixos dies.
25: Una mica difícil. Ara, si ho poden encaixar, jo crec que això ho sabrem demà.
22: Val, d'acord, doncs demà començarem a tenir novetats. Avui veig una mica allò contrarrellotge, Orfeo, sí. Si et sembla, el cap de setmana que ve, sí. Pel que dius, no pinta que serà el cap de setmana
25: no sé,
22: de les eleccions.
25: No
22: bé, en qualsevol cas, hi hagin o no hi hagin eleccions, en tornem a parlar amb tranquil·litat i, sobretot, doncs, les conseqüències que poden haver-hi, que hi hagi una entesa electoral, insistim, perquè això feia 20 anys que no passava i encara que guanyi Florentino Pérez, evidentment, alguna cosa ha canviat el madridisme. Orfeo, abraçada de forta, que vagi molt bé.
25: Molt bé, parlarem.
22: Vaig de seguida amb els minuts d'escombraria, però abans, Dami Aguilar, situa'm la cursa 500 milles d'Indianàpolis.
20: Palou lidera, volta 114 de 200, ara barallant-se amb Malucas, un home de les primeres files de la graella. Van molt ràpids, amb el temor que plogui i aturin la cursa.
22: I final de l'Eurolliga de bàsquet, compte que l'Olimpiakos es col·loca al davant al marcador.
20: De dos punts, Olimpiakos 41, Real Madrid 39, un minut per arribar al descans.
22: Un minut i seran tres quarts. Per tancar avui programa, com ja és habitual els diumenges, minuts d'escombraria. Que passin!
1: A Catalunya Ràdio arriben els minuts d'escombraria.
20: Bona tarda també a totes les jugadores del Barça femení, a tota l'afició culer, especialment els que van viatjar ahir fins a Oslo.
2: Visca!
20: President Rafa Juste, bona tarda.
2: Visca!
3: És el de Martes i 13?
20: No, és un altre Juste, Sergi.
22: Molt celebrada, l'actuació de Rafa Juste. Avui a la...
2: Vaig dir que us dedicaria una cançó.
20: Sí.
2: I va! Tot junts, Va! Tot al cap! Va! És un club! Va!
3: M'està fent por.
2: Àsia, tot
22: junts. Fa por, eh?
2: Som la gent blaugrana! Tant se val d'on venim!
22: Està enfadat, eh?
20: Sí, no sé si està...
21: si està celebrant un títol o què està fent.
22: El puc tancat, eh? I mirada desafiant, eh?
2: Aquí crida. Va!
22: No sé, però...
2: Va!
22: Sí, sí, molt desafiant.
2: Va, no, del vent, va!
4: Senyor Yoste, ja ha acabat o què passa?
2: Un crit valent, no ho sento! Va!
4: Va, va, va. No, acabi vostè, ja.
22: Déu-n'hi-do.
2: Tenim un nom! El sap tothom! Força! Força!
22: Sembla el Bengala, una mica.
4: Sí, sí.
22: Déu-n'hi-do, ah, Déu-n'hi-do com estava de motivat avui el president del Barça, Rafa Juste, durant la celebració de la Champions femenina.
4: Sí, sí, sí, el deixem. Ja, ja està, senyor Juste, ja se'n pot anar. Va,
2: ja puc?
4: Va. Més enllà de la celebració del Barça, avui també hem de parlar de l'afició del Madrid, que es troba a les portes d'un esdeveniment que no viuen des de fa dècades. Unes eleccions.
22: Des de l'any 2006, eh? Fa 20 anys se nos feien unes eleccions al Club Blanc, aleshores Florentino Pérez...
5: Preocupado ante el hecho que un informe de la UDEF situe Julio Martínez Martínez como destafero de Zapatero y por el uso del misil hipersónico Obélix por parte de Vladimir Putin. Ojo a los comicios en el Madrid.
22: ¿Qué fas, Miguel, a veure?
4: Sí.
5: Coi, preparar l'article pel Mundo Deportivo, què vols
4: que
5: passa?
4: Ah, clar, sí, sí, que sempre el comences fent una mirada a l'actualitat. Geopolítica, exacte. Però què vol dir això de ojo a los comicios del Madrid, que ara bueno, parlàvem?
5: A veure, vol dir que, cuidado, l'actual junta directiva de Barcelona, sí, perquè tant el Florentino com el Saviola...
4: Sí, Riquelme.
5: Ai, bueno, m'he equivocat de tolla, perdoneu.
4: Sí, no passa res.
22: Quins referents, eh?
4: Lògica la confusió.
5: Saviola, Riquelme, Mendieta, és igual. Sí. El mateix. Sí.
4: No passa res.
5: Pues tant el Riquelme com el Florentino aniran a muerte. Perquè tots dos, bueno, a veure, clar, tots dos tenen pessetes. I cuidado, cuidado que no ens toquin els nostres jugadors.
22: No, en principi no tenim cap informació que això vagi en aquesta línia, eh?
5: Bueno, Cuperés, l'altre dia tampoc la teníamos i mira el que va passar.
4: L'altre dia quan?
5: Amb el Figo.
22: Això fa 26 anys.
4: L'any 2000,
5: sí. El Florentino, no rigueu, el Florentino va guanyar unes eleccions així i ho tornarà a intentar.
22: Però saps alguna cosa, Minguella?
5: Bueno, no, a veure, mira, el pare de l'Emil Lamal...
22: Com dius?
5: Emil.
22: Emil.
5: L'Emil.
22: Sí, sí.
5: Fa molts dies que està callat, aquest senyor.
22: Això és veritat.
5: Sí. No diré res més.
4: No, però no ens posis la por al cos, Miguel.
5: Aquest home era del Madrid. Ja
4: sí,
5: està.
4: Sí, no veritat, era del Madrid. Doncs, no, però no sembris la llavor del dubte.
5: La cabra
4: perquè...
5: sempre tira el bote.
4: Sí.
5: Ja està, em callo.
22: Sí.
4: Molt bé, doncs ja
5: ara,
4: està.
5: Ara, el pare de l'Emil Lamau...
4: Sí.
5: Era més merengue que el camell del Chiringuito.
22: Ah, per aquí, vinga, va.
5: Ja està, no dic res més. Però jo vigilaria de prop...
4: Sí.
5: ...el pare de l'Emil.
4: Què és l'Emil?
5: Coi, el nen aquest, el nen.
4: El Lavín.
5: I si es té que punxar-li el telèfon o ficar-li detectiu o que sigui, se li fica. Perquè tant el Florentino com el Saviola...
4: Sí, Riquelme.
5: Ja li deuen estar oferint l'oro i el moro. Ah, perdó per lo de moro, que no ho he dit perquè fos el senyor aquest.
22: No, molt bé. Ja està, ja està. Moltes gràcies pel teu punt de vista. Per cert, que no sé si li vols preguntar a l'Oriol Rodríguez com va la final de l'Eurolliga de bàsquet, que juga el Madrid contra l'Olympiacos.
5: Voler, però bueno.
4: Pregunta-li, Minguella, home.
5: Oriol! Digue'm. Com va l'Eurolliga de bàsquet?
21: Doncs ara mateix guanya l'Olympiacos al descans 46-44.
5: L'Emil.
22: Sí. I tens el Damià Aguilar seguint-te les 500 milles d'Indianàpolis.
5: El què? Que està allà amb un cotxe, també.
22: No, el Damià està aquí, seguint-ho, aquí al costat.
5: No ho està seguint, aleshores.
22: Sí que ho segueix. Damià, sigues amb Minguella, com va?
21: Hola, Minguella, què dius?
5: Que vaca, fenòmeno, com va?
22: Damià, que parlava amb Minguella, no havia passat mai això. A veure,
5: Damià, en aquesta secció passa coses rares.
22: Explica-li, Minguella, com va l'Àlex Palou.
21: Com va l'Àlex Palou? En aquests moments, en la segona posició, amb una altra bandera vermella, saps? I aquest nom t'agradarà, perquè si ara apareixi en la cursa, guanyaria un tio que es diu David Malucas.
5: David Malucas.
22: Sí. Bueno, ara estava pensant, fa temps, i aquí els minuts com veuria, imitàvem el Damià.
4: És veritat,
22: però,
4: és veritat.
22: Sí, però bé, ho deixem per un altre dia.
2: Molt bé. Sí. Mira,
6: Parlem de l'actualitat del cap de setmana, que ve encapçalada per la Champions del Barça femení.
0: Els minuts es compraria.
7: El quart del Barça, quina exhibició a Oslo! El Barça goleja l'Olympique de Lió per ser, novament, campió d'Europa.
8: I, bueno, que el Lió no és todo.
22: Vinga, va, el Barça femení va guanyar ahir la quarta Lliga de Campions de la seva història. Busquem les reaccions a aquesta victòria.
7: Oh!
4: Era, ara això què és? Quin dia de crims que portem?
6: Entre el Bayern i
9: el Lió és un bodrio. I el traïdor del Jonathan Giraldes és un bodrio també. Qui deia que m'havia carregat el femení és un bodrio.
22: Joan Laporta, bona tarda, el metge eufòric.
9: Tenim un equipàs. Felicitats a l'Aitana, bona nit. La Salma para luego. La Mapi Perón. La Patrick Chávez.
4: No, no, escolti, quan improvisa encara no se sap el nom de les jugadores o què?
9: I enhorabona també, moltes gràcies. Al Gundogan.
22: Al Gundogan? Però què està dient?
9: Mira, tinc una exclusiva. Poseu una sintonia d'atenció. Ara que hem guanyat la Champions amb ell, ja ho sí. El Pere Romeu, en realitat... És Gundogan!
22: Però què està dient?
4: Va, home, va.
6: O Sergi Camps, també podria ser Sergi Camps.
9: Per... Doncs perdoneu que m'emociono, va marxar del masculí per ajudar-nos amb el fair play. I la seva ajuda no va acabar aquí. El tio es va posar una perruca i ha fet d'entrenador al femení les dues últimes temporades. Això és sí,
4: no, a veure, li compro una mica, que Pere Romeu i Gundogan s'assemblen. D'aquí a que sigui ell...
9: A més... Sí. Per despistar el rival, el tio esborza cada dia amb ratafia per aconseguir tenir aquesta veu tan ronca. És un puto geni.
22: A veure, president, del triomf al femení no té res més a dir, només aquesta anada d'olla?
9: Bueno, si voleu, opino de la d'Anaia Boronat, però no, vull costar aquí en el programa.
4: No, gràcies, president. Gràcies, president. Gràcies, gràcies. Algun especialista en futbol femení vol dir alguna cosa?
9: Home!
13: Hola, soy Paco Bullo.
22: Hemos llamado un expert,
13: Paco. Paco.
22: Un expert.
13: Vale, no, pero cuando hablo de fútbol femenino, soy Paco Bullo. Paca Bullulla.
4: Paco, escolta'm.
6: Paca. Paca. Paca Bullaya, dic.
13: Bullulla, Bullulla.
22: Què diu?
13: Mi padre es africano.
6: Sí, què passa? Jo soy negro. Futbol femení. Estàvem parlant de futbol femení de la Champions.
13: No, vamos a ver, el futbol femenino no es de hombres.
6: Ya.
13: Sí. El fútbol de hombres no es de mujeres. Pero, Josep, las mujeres juegan al fútbol como las mujeres.
4: Paco,
13: que son
4: no,
13: hombres.
4: Paco. Paco.
13: Los hombres que son mujeres y son hombres a la vez.
4: Algú que nos cagui sobre quan parla.
13: Juegan como las mujeres, fútbol masculino. De mujeres femeninas.
4: Jo canviaria de tema. Canviaria de tema i...
6: Prou.
4: Sí. Prou. Sí. Adéu, Paco.
22: Anem cap a la capital d'Espanya perquè hi haurà eleccions a la presidència del Madrid.
13: Pues adiós.
0: Tots escombraria.
19: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento... Pero, acento... Esto... Sudamericano, ¿eh?
24: Pues Florentino, el mejor presidente de la historia del Real Madrid...
22: Aquesta nit passada s'ha aclarit el panorama electoral del Madrid. Florentino Pérez tindrà rival l'empresari alacantí Enrique Riquelme.
4: Riquelme ha aconseguit l'aval bancari...
13: Espavila!
4: No, és que se m'ha espatllat un moment el micròfon. Riquelme ha aconseguit l'aval bancari a través d'un banc andorrà amb seu a Madrid després que els bancs de l'IBEX 35 li giressin l'esquena.
26: O sea, pues no está muy buenas tardes. Ahora les falta decir que Florentino Pérez ha ejercido presiones por detrás. Anda, díganlo ustedes.
22: A veure, senyor Pérez, és
26: no,
22: dir, com li expliquem? A veure.
4: No cal explicar-ho, de fet. El que sí explicarem claro. És que li ha copiat a Joan Laporta la idea de posar una gran lona a prop del Bernabéu.
22: Sí, una lona on no es llegeix ganes de volver a veros, sinó mucha historia por hacer.
9: Claro que sí, mucha historia, presidente. ¿Cómo se le ocurrió una frase tan brillante? ¿Es suya o es de Miguel de Cervantes?
26: Claro. José, muchas gracias por venir, como siempre.
9: Pues, no, gracias a ti.
26: No, gracias a usted.
9: No, es que gracias a ti, de verdad.
22: He fet un poto, ¿eh? Venga, estem en público, home.
26: En público no, por favor, José.
9: Bueno, pesito.
26: Pues la verdad es que estábamos entre dos eslóganes, ¿eh? Miren.
9: Entre dos.
22: Que eren mucha historia por hacer.
26: Mucha historia por hacer y os vais a quedar hijos de puta. Pensé que igual era un poco sutil.
22: Però això estava dirigit al Barça, als àrbitres potser o...
26: Bueno, y a la prensa de Barcelona, Pedro Sánchez...
9: Claro.
26: Al papa...
22: Aquí?
10: al Papa León, que me está empezando a cargar, a llenar los huevos.
4: Sí, a vostè le carga tot el mundo. El que no ha transcendit aquestes últimes hores és que un altre candidat tenia intenció de presentar-se a les eleccions del Madrid,
23: sí,
4: però no ha passat el tall dels avals.
23: Ens escolta des del barri de Salamanca de Madrid i respon al nom de Víctor Fuente. Víctor Fuente, senyor Fuente, bona tarda.
11: Sí, solo para matizar, Víctor de la Fuente. Y si desde, y sí, sí, desde la calle O'Donnell, distrito de Salamanca.
4: Correcto. Molt bé, senyor Víctor de la Fuente. Ens pot confirmar que tenia intenció de concórrer a les eleccions i que els bancs no accepten el seu aval?
11: Sí, a ver, si me permite, es que no entiendo bien el catalán, ¿eh? ¿Me podría hablar en español, por favor, coño?
12: Vamos a ver, Giovanni, ¿cómo le das bola a un pelacañas? Me queréis, no, ¿eh? Pues sí, no. A ver, señor Víctor Fuente, ¿quién es usted si no puede avalar 187 millones?
11: Pues mira, gracias por su pregunta, señor Pedrerol. El problema es que me pedían los 187 millones en monedas de 2 euros.
12: Por favor, no, por aquí no, por aquí no paso. Vamos a ver, ¿cómo te van a pedir 187 millones de euros en monedas de 2 euros? Aparte, ¿con qué credenciales se presentaba usted a las elecciones del Real Madrid si no conoce si no lo conoce ni su padre?
11: De la Fuente. Bueno, sí, yo hubiera llevado al Real Madrid el entrenador. No un entrenador, sino el entrenador, ¿vale? Que es alguien que triunfó en el Barça.
12: En Barcelona. Ojo, que yo soy del Barça, Soy del Barça. ¿Qué entrenador tenía atado el señor Víctor Fuente, el no candidato a la presidenta del Madrid?
23: A veure, l'entrenador sense equip que han triomfat al Barça, només me'n surt un, i és Pep Guardiola.
11: Sergi, per favor. Hòstia, no fotis. Tu que eres periodista de prestigio, que presentes el Catalunya Mediodía en la Ràdio Autonòmica Catalana.
4: És veritat. Sí, senyor Víctor de la Fuente, em jugaré una cama que el seu entrenador era Xavi Hernández.
23: Ah.
11: Hòstia, correcto. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo hila, tío?
4: Molt bé. És bueno, La broma, senyor Víctor Font, deixi de degradar la imatge de Xavi venent-lo a més al Madrid.
11: No entiendo el catalán. Oye,
4: Pari ja, va, amb aquest gran ullés.
11: Record feliç. Te propongo una cosa. Nos tomamos unas cañas y arreglamos.
23: A veure, senyor Víctor Font, deixi d'intentar parlar com un senyorito del barri de Salamanca. Sabem que és vostè, no?
11: I ja que me lo preguntáis, ja que no me podré presentar, doy mis votos al candidato Florentino Pérez, el mal menor.
4: Senyor Víctor Font, senyor Florentino Pérez, deixem-ho estar, deixem-ho aquí.
26: Si me permite, deixaria felicitar al Barcelona, de señores,
11: per sus cambios.
26: Y un deseo.
11: Y un deseo.
26: Dejen de fumar las Champions, el Barça femenino y el masculino, per acercar-se al Real Madrid.
23: Mira, vale. no ho hem dit, però si sumem els 5 títols del masculí i els 4 del femení, ens acostem ja a les 10.
26: Sí, però són 9. I el Madrid tiene 15.
11: Que tiene 15.
26: Aparte, casi prefiero no meterme en las jardines, però bueno, felicitar a les senyores del Barça i sigan soñando.
23: Molt bé, tanquem aquí els minuts d'escombraria de tot girar. A veure, Sergi Barjuan, dona pas a Damià Aguilar amb les 500 milles d'Indianàpolis i a veure com va la cosa.
26: Què?
4: No pot dir 500 milles d'Indianàpolis.
26: Dono pas al Damià Aguilar.
23: Sí?
26: No puc, és que no puc.
23: Tira, Damià.
20: Doncs reprèn la cursa, després d'una nova bandera vermella, volta 125 de 200, Àlex Palou en la segona posició, al darrere de David Malucas.
21: I el Badalona, que ha eliminat l'Hospitalet de Jordi Alba, i jugarà aquesta final de la Tercera Federació contra el Cornellà de Leo Messi.
23: Home, mira, doncs Leo Messi a la final catalana. Molt bé, Leo. Gràcies, Leo. Digues adéu, va, que s'acaba tot gira.
26: Tot gira.
23: I a les 11 de la mitjanit, pots dir, amb el Xavi Campos.
26: Dale. Ese bigote me encanta.
23: Adéu, que vagi bé. Va. Collons.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
16: Bona nit, us informa Berta Torrades.
1: Els Estats Units i l'Iran haurien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial. Així ho publica a aquesta hora el New York Times. L'entesa, que encara no ha estat confirmada oficialment per cap de les parts, inclouria el compromís de l'Iran per entregar l'urani altament enriquit que es pot fer servir amb finalitats militars. Oficialment, per ara, el president dels Estats Units ha valorat positivament l'avenç de les negociacions i ha ordenat als seus representants que no tinguin pressa, diu, per arribar a un acord. Les últimes declaracions han estat les del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, que avançava que encara queda molta feina per fer.
3: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Notícies amb la Laia Framis.
5: Cap de setmana de temperatures d'estiu a tot el país. De fet, aquesta nit Barcelona afronta una nit de calor tropical amb temperatures per sobre dels 20 graus. Al llarg d'aquest diumenge les temperatures s'han disparat fins als 35 graus a diferents llocs de Catalunya, per exemple, al Pla de Lleida. També Astúries o a Cantàbria s'han superat els rècords de temperatura màxima del mes de maig. Al Regne Unit feia 15 anys que en un mes de maig no registraven temperatures al voltant dels 30 graus. A Catalunya es preveu que les altes temperatures continuïn la setmana vinent. El pic de calor podria arribar entre dijous i divendres.
1: I el fenomen del Niño, que aquest any pot ser especialment intens, té la capacitat d'incidir de retruc també en el clima a Catalunya. A mitjà termini, aquest escalfament excepcional de l'aigua del Pacífic pot actuar com a catalitzador de fenòmens meteorològics extrems. Montse Poblet.
16: El Niño és el fenomen de variabilitat natural més important que hi ha a la Terra i els seus efectes, que es noten a nivell global, van des de l'increment de temperatures a inundacions o a sequeres. Antoni Barreres, tècnic de climatologia del Meteocat, estudia els efectes que el fenomen pot tenir a Catalunya.
17: Fica't un efecte a Catalunya, un efecte de catalitzador o potenciador de futurs períodes anòmals o extrems. Però tant podria ser com potenciador de sequeres, com potenciador de períodes amb una pluviometria superior a la normal.
16: Més enllà dels efectes que pugui tenir pel clima a Catalunya, el Niño genera un increment general de temperatures que se suma a l'escalfament generat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle i que poden convertir aquest any i el vinent en els més càlids que s'hagin registrat fins ara.
5: Aquesta tarda hi ha hagut un accident mortal a l'A2 al terme de Jorba a l'Anoia. Per causes que s'estan investigant, s'ha produït un xoc entre una furgoneta i un turisme. Com a conseqüència de l'accident han mort dues persones i n'hi ha quatre de ferides menys greus que han traslladat a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes són 47 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres del país.
1: Tarragona s'acomiada avui de la 28a edició del Tàrraco Viva, el festival de recreació històrica, que enguany s'ha fixat en Roma amb la voluntat de donar resposta al perquè d'aquesta civilització i també de la seva història. Marxem fins allà, a Tarragona, amb l'Ariadna Escoda.
18: Durant tot el matí s'han programat tallers, recreacions històriques i presentacions vinculades amb l'època romana. Aquest és l'eix temàtic d'enguany, en què la programació gira al voltant del perquè de Roma. L'edició d'enguany és especial i emotiva per a Magí Seritjol, ja que es jubila i deixarà de capitanejar el certamen després de 28 edicions. El seu relleu l'agafa l'historiador Julio Villar, amb qui confia que el festival continuarà creixent.
25: Ens ha sigut una edició molt emotiva, perquè és el final d'una etapa, però que crec que el festival queda en un nivell molt alt i que el que ens espera encara serà millor, perquè penso que podem créixer encara bastant més, podem fer nous formats, i la nova direcció crec que farà la portarà més enllà, amb qual cosa molt feliç, i molt content.
18: Amb tot, Seritjol treu pit d'haver contribuït a alimentar la curiositat i la valoració de la ciutadania pel patrimoni local.
1: Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
27: Bona nit. Aquesta tarda s'ha fet la festa per celebrar la Champions que va aconseguir el Barça ahir, a més del ple de títols aquesta temporada. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc a Barcelona amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del Club Blaugrana, acompanyat d'un concert del grup Figaflauas. El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Corunya ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després del 0-2 de Valladolid, del camp de Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera ref. I en bàsquet, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra. I en joc, la final de l'Eurolliga entre el Madrid i l'Olympiacos a l'inici del tercer quart, 46-44 pels grecs.
15: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
0: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
15: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
0: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
15: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.

0: cinc generacions que el món veu créixer pedra per pedra el temple de la Sagrada Família, el somni d'Antoni Gaudí. Metre a metre, les torres de la Basílica s'han anat enlairant cap al cel. I ara, la més alta de totes, la de Jesucrist, finalment l'ha tocat. Una gran creu corona ja el gran edifici. Des de tot arreu, la creu de la Torre de Jesucrist marcarà per sempre la silueta de la Sagrada Família i de la ciutat de Barcelona. El dia 10 de juny farà 100 anys que Antoni Gaudí va morir. Serà el dia que el papa Lleó XIV beneirà la creu de la Torre de Jesucrist de la Basílica, un acte solemne i emotiu que podrà seguir tothom en directe.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT. Amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
3: Som a Roma i avui al divan s'hi estira un català universal que viu entre volcans. Un geòleg que va decidir instal·lar-se a Itàlia a tocar de l'Etna i de l'Stromboli per estudiar de prop la força de la Terra. Aquest vulcanòleg tan reconegut a Itàlia és alhora divulgador, investigador i apassionat del planeta. Nascut i criat a Batea, la Terra Alta, va conèixer la seva dona italiana fent de gondoler al riu Kem de Cambridge. Aquells 1.000 euros manllevats al pare per anar a aprendre anglès li van canviar la vida i va embogir per aquesta dona de Perugia.

0: I entre mostres de cendres de volcans a Turquia i investigacions de Mèxic, senyora de les revetlles d'estiu del sud de Catalunya, mentre triomfa a Roma estudiant volcans. Ivan Sunyer, vulcanòleg, avui ens fa molt de goig d'entrar plegats en erupció aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma. Benvingut al divan.
1: Moltes gràcies per la introducció, molt bonica, gràcies.
0: Xavier Vilà, aquí en la documentació, a les lletres, amb Martí Cuní, a les gravacions, amb l'Albert Castellví, que et fa una foto fantàstica ara a la coordinació, i amb Josep Lluís Santissó, que ho munta. A veure, però situem-nos. Tu ens fas el favor de venir a Roma, perquè tu fas classes on?
1: A Roma, a la Sapienza.
0: A la Sapienza, sí. Però vius?
1: A Perugia.
0: A Perugia, i llavors anem de la Perugia a la Sapienza.
1: A vegades en tren, a vegades en bus, a vegades agafo el cotxe.
0: Sí, nosaltres ja hem viscut què és això del trànsit, sí. A Roma. Què és això? Com ho diries als oients?
1: És el caos, és la... Va de mal a Guatemala, saps? De Guatemala a Guatepeor. Sí. Està sempre a pitjor.
0: I tu vens... Tu ets un home, esclar, de la natura.
1: Sí.
0: I t'agrada moure't com?
1: En la bicicleta.
0: Amb la bicicleta.
1: Perquè és perillós, però em sento altre cop pel Salvador, per Guatemala, pel mig dels volcans, me sento viu. No?
0: Et sents viu,
1: És que si no, aquí estàs quiet.
0: Aquí estàs quiet,
1: l'autobús, ja. Fer 2 quilòmetres, pots estar una hora i mitja.
0: Més que a peu. Avui nosaltres hem vist que fins i tot amb taxi pots trigar més que a peu, eh?
1: Sí.
0: I ha aparegut aquí al Salvador, i ets del sud de Catalunya,
1: sí.
0: I ha aparegut a Cambridge, i fent d'un volcà... No havia conegut mai un volcanòleg. Sí.
1: Pues,
0: però tu com vas pensar que podia ser volcanòleg a la vida?
1: Mira, les coses van sorgint, quasi per... Van fluint. Vaig decidir que volia estudiar geologia,
0: sí.
1: Que vaig anar a Barcelona, i d'allí sí que de petit sempre m'agradava molt veure els documentals.
0: Els documentals.
1: I d'animals i de volcans.
0: Ah, tu ets aquell que quan diuen que mira documentals a la 2?
1: No? És veritat.
0: Ets tu?
1: Sí, n'hi ha.
0: Ja.
1: Allí després de dinar per la tarda, quan un se relaxa fent la migdiada, i m'encantant. I bé, i vam anar a Barcelona i començar estudiant geologia, i a poc a poc pues, vaig anar adreçant-me cap als volcans.
0: Perquè la teva família no es dedicava a res d'això.
1: No.
0: A què es dedicaven?
1: Meu pare ha sigut pagès tota la vida. Han fet raïm, han fet olives, oli, ametlles, i ha treballat també comercialitzant el vi, que sempre l'hi ha acompanyat en la furgoneta, porta vi als restaurants, a les bodegues de Lleida, de Tarragona, Salou, tota la zona, i al camp.
0: Camp.
1: La meva mare, pues, la senyora de la casa.
0: De la casa?
1: Que ens ajudava, ens criava i mos pujava tot.
0: Quants éreu quan eres? Quants éreu?
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Jo tinc un germà gran, el Javier, que té 5 anys més que jo.
0: Sí, quants anys tens tu?
1: Jo en tinc 40, en faré 41 el dissabte.
0: Oh! Felicitats, eh? Felicitats, eh?
1: Gràcies.
0: I els teus germans també tenen, no sé, oficis, professions així...
1: Per sort, podríem dir que mon germà ha sigut més tranquil i ha anat ell va estudiar empresarials a Tortosa, llavors econòmiques, i va fer oposicions i treballa a la Diputació de Tarragona.
0: Ah, sí?
1: Així el meu pare i la meva mare tenen un fill a prop. I tenen els dos nets que poden viure's més que els meus fills, però que...
0: Clar, que els teus fills, perquè tu ara aquí ja estàs superestablert,
1: Sí.
0: Sí.
1: Bueno, no se sap mai la vida, saps? Un que ha anat tan voltant pel món, diguéssim que ara estic aquí.
0: Ara estàs aquí.
1: Estem bé i estem aquí.
0: Estem aquí, estàs bonic això, estem bé i estem aquí,
1: sí.
0: No? Som aquí. I tu, hi ha una associació de catalans aquí, no?
1: Sí.
0: I que tu la vicepresideixes.
1: Sí.
0: Digue'm quan sou, què feu...
1: Ah, doncs ara acabem de fer canvi de junta, el mes de gener, perquè portàvem 4 anys la junta anterior, i la presidenta, que és la Amanda, s'ha quedat de presi, i com ningú volia... A la gent li fa una mica de cos agafar responsabilitats, ningú volia fer de vicepresident, m'ha quedat un any, mentre estan convençut altra gent nova que ha entrat a la junta, i que ho han agafat en molt entusiasme, organitzant, com ara dia, la calçotada, que farem el propi dissabte, no, que és el següent. Hem organitzat la trobada de Casa dels Catalans de Europa aquest estiu passat, que va ser aquí a Roma, i va anar molt bé.
0: Sí.
1: Organitzem pues, altres festes per als nens, com si diguéssim, ara vam fer el carnestolte, Cervantes i la vella Quaresma, fem la castanyada, fem el tió,
0: sí,
1: fem activitats tradicionals culturals de Catalunya per a la gent de que viu a Roma, i hi ha molts catalans, estem més de 100 al grup de WhatsApp.
0: Està bé, perquè sí, ens deia ara el Luca Bellizzi, si pronuncio bé, no?, que és el delegat,
1: sí,
0: no? Aquí ens deies, clar, que a vegades fins i tot això dels tramvies i els trens té el seu què, perquè escolta que algú parla català, diu, calla, aquests,
1: venga,
0: no? Cap aquí, diríem...
1: A l'associació.
0: A l'associació, efectivament, i que també tinguin com una casa,
1: clar,
0: que els pot acollir. Som a Roma i avui escoltem l'Ivan Sunyer.

0: Aquesta peça, La Flama, obrint pas, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu, ens l'has triada. Sí. Per què, Ivan? Per què?
1: Em recorda els temps d'universitat i també posteriors.
0: Et veig emocionat.
1: Sí, és cert. És que són records, experiències, són, aquestes cançons són fases de la vida, no? Són moments...
0: Quin moment era aquest que...
1: Anar de concert amb els amics del poble, els de la universitat,
0: sí.
1: I després pues, tota la situació que han viscut en els últims anys a Catalunya, que té una energia i una força...
0: Ens cal, eh? Sí. Mira, puja.
2: Sempre corrents a la sana, la gent relevant contra el vent, transporta sentiments, viure, mantenim...
0: Vaig saber que l'Ivan Sunyer Vulcanola, que aquí a la casa de la Generalitat del Govern Català, balla amb els dits. Aquesta peça, La
1: Mentre,
0: Flama...
1: Sí, la força.
0: Sí, tendre, eh? A veure, situem-te, eh? A tu que ets de Batea, i com comences a estudiar, què fas, on vas, explica'ns-ho. Com va anar això?
1: Mira, doncs els hi ve l'edat d'anar a la universitat i jo vull anar a Barcelona, vull veure...
0: És un món més gran,
1: exacte,
0: eh?
1: Exacte, he sortit d'un poblet de 2.000 habitants que se queda petit, vas a l'institut a Gandès, al poble costat, però tens inquietuds, tens efervescència en aquest temps i vols sortir, i dius, te'n vas a Barcelona i llavors al cap de pocs mesos dius això... És molt gran i vull estudiar, vull continuar, i a poc vaig trobant el que vull fer. I vull fer acadèmia, però quasi que se m'ordena sol, perquè jo havia de començar a treballar a un túnel. Sí, fent, diguéssim, el geòleg del túnel, que el meu professor de sondeig i de geotècnia me volien contractar.
0: I... Esclar, per fer un túnel es necessita que algú miri de què està feta la sorra, si es pot quedar enfonsat, si no?
1: Exacte, la roca que va sortint i vas monitorejant, diguéssim.
0: Monitorejant, molt bé. I el túnel, quin túnel era?
1: Era el túnel que ara s'ha acabat, l'any passat va ser entre Picamoixons i Valls, allà a la província de Tarragona. Era a prop de casa, era pràcticament tot molt bé, no? Però...
0: Picamoixons, sempre fem barba amb Picamoixons, com que et queda molt lluny. I no hi vas acabar treballant?
1: No, perquè es va cancel·lar. Se va, diguéssim, paralitzar l'obra degut a la crisi financera i econòmica del 2010.
0: Sí.
1: Jo estava tornant de Brasil, que vaig fer la tesi de...
0: Però a veure, estàvem a Batea, Barcelona, i ja has fet la tesi a Brasil.
1: Sí.
0: Com vas anar a Brasil?
1: Pues perquè jo havia d'anar d'Erasmus a Southampton. Però va haver un problema entre el curs d'anglès que estava fent i el professor que ho organitzava, i al final havia d'estar un nivell més alt.
0: Sí.
1: Per això mateix després me vaig anar a Cambridge i s'ha d'aprendre bé l'anglès, no?
0: Atenció, que si no tenim un nivell alt d'anglès, explica'ns-ho això per les noves generacions.
1: Jo vaig assolir el curs que estava fent, vaig aprovar, però la Universitat de Southampton m'ha dit no, hauries de tindre el curs més amunt. Però això se'n va enterar el professor que se n'encarregava de l'Erasmus a la Universitat de Barcelona massa tard. Allí vaig aprendre que si vols fer una cosa bé l'has de fer tu mateix, te n'has d'encarregar tu de les teves coses, no dependre de l'altre. I me vaig quedar amb les ganes de marxar d'Erasmus, i un professor que en Pau descansi, perquè ara me'n vaig enterar la setmana passada, estava treballant amb col·legues de la Universitat de Barcelona i del CSIC, i em va dir que havia mort el Jordi Serra, professor d'oceanografia, que em va ajudar anant a fer la tesi d'oceanografia al Brasil.
0: Una tesi d'oceanografia.
1: Sí, una miqueta d'oceans, una miqueta de sediments d'unes dunes eòliques que quan és...
0: I què vas estudiar allà? O sigui, la tesi de què tracta en realitat?
1: És una tesi dels lençolls maranyenses. És un paraís d'arena blanca al nord-est del Brasil.
0: Sí.
1: Que són dunes mòbils depenent l'època glacial del planeta. I estudiava aquestes transicions. Ja començava a fer coses de paleoclima.
0: Paleoclima
1: i també de falles actives que hi ha al nord-est de...
0: Clar, també la paraula paleoclima és la primera vegada que la pronuncio a la meva vida, eh?
1: És l'estudi de la situació climàtica del passat.
3: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directes

0: lo bosc que havia en aquell temps. Sabent el tipus de plantes que havia, saps el clima que havia.
1: I quin clima hi havia allà?
0: Va canviar des de l'últim pic glacial, abans de l'Holocè, cap a una època més calorosa, que és ara el final de l'Holocè.
1: Llavors, perdona, que ara jo et faré una pregunta absolutament d'algú que no sap res d'això, no? Quan nosaltres ara veiem que hi ha els efectes del canvi climàtic i hi ha qui ho posa en dubte, tu que ho has estudiat, el nostre volcanòleg Ivan Sunyer, què et diu? Sí, hi ha canvi climàtic i no és comparable als canvis que hi ha hagut al llarg dels segles i dels mil·lennis a la Terra? No ho és?
0: Que hi ha canvi climàtic és obvi. Lo que està valorant és quan l'efecte antròpic, la humanitat, està accelerant este canvi. El canvi climàtic ha sigut sempre oscil·lacions del planeta per un munt de factors, per la pròpia rotació i el seu eix, los Milankovic, per mil coses, sempre hem estat en transicions entre glaciació i interglaciació. I lo que també s'està demostrant és que l'efecte dels combustibles fòssils, tots els gasos d'efecte hivernacle estan accelerant, i òbviament els efectes, acabem de... En dos mesos a Catalunya hem tingut uns efectes de meteorològics per vents forts, per pluges. Veiem que estan passant coses...
1: Com extremes, no?
0: Sí, més teníem... extremes en menys temps, més freqüents.
1: Sí, teníem la sequera, que semblava que no havia de ploure mai.
0: Exactament.
1: Fa res, un any, i ara diríem no para de ploure i de tenir alarmes.
0: Tenim
1: això és el canvi climàtic, perquè això passaria, però no tan ràpidament?
0: Sí que passa, perquè estem parlant de que hi ha les fases del niño i la niña, els efectes meteorològics d'un any plou molt, altres sis anys no plou tant, però tan radical, extremat com ara, no és tan normal.
1: És reversible el canvi climàtic?
0: Ostres, aquesta pregunta...
1: Aquesta mal pensada, eh?
0: Aquesta pregunta...
1: És la del milió de dòlars, sí. Eh? I van...
0: No, és que el que diem és natural, el canvi climàtic ha de passar. El que és reversible és l'acceleració que nosaltres li estem donant.
1: Perquè, molt bé, l'acceleració, la velocitat, no?
0: Sí.
1: Llavors, perquè ho fos, què caldria?
0: Hauríem, de començar a... consumir menys combustibles fòssils, a emetre menys gas, CO2, metà a l'atmosfera i intentar viure el menys impacte possible a la natura.
1: I tu això ho fas i deus crear molt pocs residus i molt pocs plàstics. Com és la teva vida?
0: Intento fer-ho això al màxim, exacte. El que passa és que molta gent, ara mateix en el context global que vivim, en aquestes guerres que cremen depòsits de petroli que ells solets contaminen més del que fèiem la societat en 10 anys, molta gent se'n cansa.
1: Sí.
0: Perquè, si, per exemple, les grans ciutats, Roma, és complicadíssim anar d'un punt a un altre en l'autobús,
1: sí.
0: Imagina't reciclar, fer les coses el millor possible, quan no és l'organitzador, quan no és l'estat, quan no és el sistema que t'ho fiqui fàcil, li estàs demanant a la gent que faci un gran esforç quan veuen a la tele els desastres que es fan per interessos molt més individuals. Però hem de trobar la manera d'explicar a la gent que no hem de deixar de fer les coses perquè els altres...
1: No les fan.
0: Exacte.
1: Avui parlem amb el professor Ivan Sunyer, amb el doctor Ivan Sunyer, que és, ens ha explicat, no?, que va fer fins i tot la tesi. Tenim la sort de que sigui avui aquí al divan, en la seu del govern de la Governo de la Catalunya, la delegació de la Generalitat de Catalunya. I mira, ens explica i ens escull també aquestes cançons.

0: Mira, queda bien.
1: Extremoduro, golfa, eh? Què és aquesta peça musical? T'agrada, eh? Que et recorda.
2: També l'estava cantant i dius...
1: A veure com la canta.
2: No, no.
1: Què et recorda?
2: Recordo els concerts i recordo la primera nòvia, aquella que et fa prendre tant a la vida,
1: sí?
2: Que necessites
1: va deixar la
2: saxa. No va ser exactament així, va ser més complicat.
1: Més complicat?
2: Sí, va ser...
1: Desamors, eh?
2: Sí,
1: sí.
2: Però que van bé, saps? Per
1: van
2: entendre
1: bé
2: el que vols per a la vida. Per a...
1: I tu llavors, aquí amb aquesta primera experiència de la nòvia... Que... Què vas aprendre de la vida?
2: Saber el que no vull.
1: I què no vols?
2: Bé, pues algú que...
1: Que sí, però no, que no, però sí.
2: Sí, que et trau l'opi.

0: Que no et vol, non ti vuole bene, com diu aquí.
1: Com ho diuen en italià?
0: Non ti vogliono bene. Que vuole bene és com estimar, però no és un ti amo. És estimar, nosaltres tenim sol una paraula per això. A ton pare li dius que t'estimo, però a la dona li dius que t'estimo. Però
1: aquí n'hi ha dos. En dues?
0: Sí.
1: Que són? Que
0: ti voglio bene és com una estima d'afecte, de carinyo. De...
1: Estimo bé, és com profundament.
0: Ti voglio bene si vull que estigues bé.
1: Clar, vull que tu estiguis bé, no només que jo estigui bé, que tu estiguis bé. I ara estàs bé?
0: Sí, sí, bé.
1: Perquè finalment, després del Brasil, vas poder fer que anar on?
0: Me'n vaig anar a Cambridge. Després de que no vaig començar a treballar al túnel, vaig buscar feina 3 mesos a Barcelona, encara tenia un munt d'amics que vivien per Barcelona, jo no tenia pràcticament estalvis, ja me'ls havia acabat. I anava pues, 2 dies o 3 a casa d'un amic, després a l'altre, i anava a la universitat a parlar amb professors, buscava feina, buscava entrevistes. Una me vaig fer.
1: Una entrevista vas aconseguir.
0: Sí, un munt de candidats, molts geòlegs en experiència. Sí. Jo no havia treballat mai en geotècnia i en construcció de carreters o d'edificis, per tant, zero experiència. No em van agafar. I en aquell moment va ser que vaig decidir, saps què? El planeta no està tot en crisi al mateix temps, per tant, hem de marxar.
1: El planeta, és a dir, la mirada és global.
0: Clar.
1: Sí, és molt boja.
0: Aquesta frase me la va dir també el meu profe de geotècnia.
1: No tot el planeta està en crisi. Exacte. Per tant, si hi ha crisi aquí, en algun altre lloc no
0: tenia ha... 3 sortides, per aire, mar o terra. I me'n vaig anar. No em podia tornar al poble després d'acabar la carrera i de començar a veure el món i anar a treballar al camp. Volia provar.
1: I què vas fer?
0: Vaig buscar per internet un curs gratis d'inglès.
1: Vas trobar un curs gratis?
0: Un curs gratis d'inglès per a ciutadans de la Unió Europea a Cambridge. I me'n vaig anar cap allí.
1: Escolta, això ens has d'explicar als oients. Curs a Cambridge gratis que pagaven els fons europeus.
0: Exactament.
1: I el vas trobar.
0: No era el curs millor del món, però allí vaig començar a conèixer molta gent, molts bons amics espanyols també, i catalans, que òbviament quan estàs fora de casa t'ajuntes perquè ets la
1: gent... Per sentir el caliu, clar. No? Clar. I que la comunitat.
0: Exacte. Però vaig conèixer molta gent anglesa. Allí vaig començar a treballar. De punting, de gondoler.
1: Del gondoler. Llavors, això és... Esclar, tu sabies vi, volcans, túnels...
0: Volcans encara no havia fet...
1: Encara no havies fet res. Encara estàvem mirant la Terra. No?
0: Sí.
1: Les balenes.
0: Planeta sencer, sí.
1: Oceanografia.
0: Sí, una miqueta, un barquet pel mar, no? Fent oceanografia, anàlisis d'aigües...
1: Sí, fem un curs, estem aquí amb el teclat, anem a Cambridge i llavors dius que jo, esclar, ja no tinc més diners perquè el teu pare et va acabar donant 1.000 euros.
0: Li vaig demanar, perquè ja no és que ell no me'l volgués donar, però jo no volia continuar
1: gastant,
0: saps?
1: Aquesta mica d'amor propi, això no pot ser que el pare ho vagi pagant tot.
0: Exacte.
1: I la mare,
0: sempre m'han anat ajudant en tot el que he necessitat, però ja era una edat, tenia la carrera, dic, escolta, ja
1: ens hem d'espavilar.
0: Exactament.
1: Llavors vas buscar on vas aplicar, estaves fent el curs a Cambridge i què vas fer?
0: Mira el meu nivell d'anglès, que vaig veure un anunci de xòfer.
1: Sí.
0: Jo pensava que era xòfer per a portar una furgoneta.
1: Clar.
0: I jo dic, jo tinc molta experiència d'anar al meu pare a portar-lo a mi.
1: Clar, el dels vins, sí.
0: I em diu, Ivan, molt bé, però és xòfer de barca al riu. I diu, però si vols demà tu vines, vine i ho proves. I així vaig fer, vaig agafar la bicicleta, vaig anar al riu i vaig començar a entrenar i vaig acabar treballant.
1: Vull portar una barca, perquè quan tu em vas al volant té aquell moviment tan lent...
0: És que no era un volant, era un bastó de 4 metres.
1: Ah, un bastó de 4
0: que la clavaves al fons del canal i sí, era molt difícil, pareixia una serp al començament, perquè la mínima que li dona és un angle...
1: De gondoler.
0: Sí. És que no és la góndola com la de Venècia, que tenen los rem i així una mica.
1: No, és més difícil.
0: És diferent. No l'he portat mai, la de Venècia, en tinc
1: ganes. Tens ganes d'anar a la de Venècia, home.
0: Ja hi he estat, però no l'he provat.
1: No l'has provat. I això et va servir per tenir un sou?
0: Sí, un sou, però que només treballava dissabte i diumenge, perquè de dilluns a dimecres, de dilluns a divendres anava a classe.
1: Sí.
0: I els caps de setmana, quan hi havia més turistes... Però devenia del tema, del temps.
1: Clar, si plou no va sortir amb la gòndola.
0: Anglaterra.
1: Anglaterra plou contínuament.
0: Un dissabte al matí, plovent, jo a les 8 del matí...
1: Perquè tu anaves, cobraves si treballaves.
0: Exacte, si no,
1: nothing to nothing.
0: Nothing to nothing. I com a millor ho feia, més tips me donaven. Saps? Havia de fer una mica graciós.
1: Aquí, propina aquí, propina per allà. I vas estar molt de temps així?
0: Pues vaig estar mig any.
1: Mig any.
0: Però un dia plovent, el que et dic, vaig tindre que buscar altres feines. Vaig acabar treballant de cambrer a un hotel, també.
1: Sí?
0: I a un altre college fent de kitchen porter i de...
1: Del que fos.
0: Del que fos. Havíem de sobreviure. Però mentre estava allí,
1: sí,
0: me va arribar l'opció de fer el màster a Mèxic, i sí. vaig anar a fer els exàmens de la UNAM, la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a l'ambaixada de Mèxic a Londres.
1: Però ja havíem trobat l'amor?
0: No.
1: Encara no?
0: Encara no. Encara va ser no. l'última setmana que vaig trobar l'Àngela. Va pujar a la barca l'última setmana, pràcticament.
1: L'última setmana? L'últim... I tu ja tenies el viatge a Mèxic?
0: Sí. I li vaig dir, el segon dia vaig veure com me mirava, vaig dir com anava això, li vaig dir això. I em va dir, vinga amb tu.
1: Vinga amb tu.
0: Va acabar sí. la seva carrera, que li quedava un semestre. Sí. I després...
1: Però llavors tu te'n vas anar a Mèxic i ella es va quedar a Londres.
0: A Itàlia, perquè ella estava un mes a estudiar anglès solament, com unes vacances d'idiomes.
1: Ja.
0: I
1: ja.
0: se'n va tornar a Itàlia, a Perugia, va acabar el seu últim semestre i després va vindre.
1: Però feia que us coneixíeu quants dies?
0: 8.
1: 8 dies?
0: Sí.
1: Ja.
0: Però vaig dir, he trobat la loca, he trobat a la bogeta que m'acompanya. I des de la propietat.
1: I cap als volcans, després ella?
0: Encara no, perquè el meu màster va ser en paleosismologia, en falles, en tectònica.
1: Paleosismologia, sí. teu màster, eh?
0: L'estudi dels terratrèmols passats, com que es registren al sediment, a l'estratigrafia.
1: Però, a veure, estudiar tot això serveix per prevenir, o per preveure, si més no, els terratrèmols actuals?
0: Preveure els terratrèmols és impossible. El que podem fer és estimar i calcular quants terratrèmols ha fet aquella falla,
1: ja.
0: en els últims milers d'anys i sí. saber de quina magnitud han sigut, però almenys està preparat pel que pot passar, però preveure un terratrèmol no és quasi impossible.
1: Però tu no ens pots dir ara a Catalunya si ha de passar alguna cosa o
0: és
1: la
0: complicat.
1: Resta de la
0: Catalunya
1: península.
0: No és molt actiu, els Pirineus una miqueta, hi ha algunes falles, però no té una taxa de deformació molt alta com sí que passa als Apenins italians o a l'Anatòlia quan va haver aquell terratrèmol fort del 2023. Però
1: a l'Anatòlia, I us en vau anar a Mèxic, va venir amb tu a Mèxic,
0: sí.
1: finalment.
0: Sí.
1: I és per això que ens ha escollit avui el nostre volcanòleg, Ivan Sunyer, amb qui estem conversant a Roma, aquesta cançó.

0: vacaciones. Aquest dejaria tot. O sigui, l'has coneguda durant 8 dies i la vas esperar, o es vau esperar, quant temps?
1: Pues un semestre. Semestre sencer. Va vindre a Mèxic per Pasqua, per vacances, no?
0: Sí.
1: Però clar, ja estava bé, és que és com si tu te'n vas a Mèxic, jo estic aquí, i a mi m'agradava Chayanne, també és una que m'agradava molt, Torero, quan la ballava de crio, sí, de jove, i li vaig enviar esta cançó per a tranquil·litzar-la. Vaig dir, va,
0: jo sí, t'esperaré.
1: Jo t'espero. I així va ser.
0: I la vas esperar. Quants anys fa, això, ja?
1: Això era el 2012.
0: El 2012.
1: El gener del 2012. Quants? I el fan 14 anys.
0: 14 anys. 14. Quantes criatures teniu, ja?
1: Dos.
0: Dues criatures. Mira, mira, mira, avui som a Roma amb l'Ivan Sunyer. Lo dejaría todo porque te quedas. Y quedo mi pasado, mi religión. I vas fer després què? Que perquè tu t'agradava viatjar, eh?
1: Sí.
0: Tu vas dir, batea aquí la meva vida, no al món.
1: Ara trobo molt a faltar de tant viatjar, ara ja m'he quedat enganxat i no torno a casa, no? Però bé, has de parar compte que desitges.
0: Clar, va haver un moment que vas parar, no? I saber què volies a la vida?
1: No sé.
0: O què no volies?
1: El moment va ser dur durant el Covid.
0: Ah, clar.
1: Perquè jo estava a Oxford, estava fent un postdoc allí, on va néixer Leonardo, el nostre fill, i en un moment va canviar tot. I ja no era lliure, independent, de poder triar el que volíem fer com a família. I va ser bastant forçat, vam tindre que tornar cap a Itàlia, perquè l'Àngela treballava, però ja va perdre la feina pel Covid. I jo vaig aplicar per un finançament europeu, una Marie Curie, perquè en aquell moment estava tot paralitzat.
0: La beca Marie Curie, eh?
1: Sí.
0: Sí.
1: I allò em va salvar una mica la situació professional i poder continuar en la carrera.
0: I
1: vaig tornar cap a Itàlia.
0: Però és que, de fet, és que la carrera professional tu te l'has inventada, tu, per dir-ho així.
1: Sí, sí, sí. Vaig concatenant projectes per a poder autofinanciar
0: la progressió, eh? Sí. Diríem els estudis, no? La sapiència, diríem en realitat.
1: Sí.
0: El teu saber, no? La saviesa. I amb aquesta beca Marie Curie, què vas fer?
1: Allí entre el Turquia, els volcans de l'Anatòlia. Allí, mentre estic a Oxford, en la professora que treballava, me parle d'esta possibilitat de Marie Curie, que jo en aquell temps no sabia.
0: No sabies ni que existia.
1: No, perquè havia fet els meus estudis a l'altre costat del xarco, a Mèxic.
0: Clar, esclar.
1: Havia estat 6 anys, entre els 2 anys de màster i 4 de doctorat, i no ho sabia, m'explica, i em diu, què vols fer? I dic, jo, no ho sé, què creus que fa falta dins de la tefrocronologia? Una altra paraula nova.
0: Com quina has dit, ara?
1: Tefrocronologia. La tefra, sí, és tot el material piroclàstic. Piroclàstic vol dir
0: foc
1: del,
0: sí,
1: grec,
0: sí,
1: i clastos, que és tot el que surt del volcà en una, sí, erupció explosiva.
0: Explosiva.
1: Totes aquelles cendres fines poden arribar a centenars, inclús milers de quilòmetres,
0: uh-huh,
1: per l'atmosfera. I allò és la tefra, i estudiem la tefra per a reconstruir històries eruptives. Cada nivell de tefra és d'una erupció en particular. I serveix per a molts estudis interdisciplinaris en arqueologia, en paleoclimatologia, perquè aquells nivells de tefra tenen una edat determinada. I serveix molt per a poder tindre controlat l'estratigrafia i els events geològics.
0: Amb quins instruments ho mesureu, això?
1: Bàsicament, se fa servir la geoquímica, és a dir, és com el fingerprint, la petjada dactilar,
0: sí,
1: del vidre.
0: Del vidre.
1: Del vidre, que és la poma, diguéssim. Perquè aquell vidre és exactament el magma, la mateixa composició del magma, quan surt a l'atmosfera, que es congela, se refreda ràpidament. I estudiem aquell vidre perquè cada erupció i cada volcà tenen una composició particular. Ningú altre té la mateixa.
0: La mateixa. Avui estem parlant aquí al divan amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg català de Batea, a Roma. I et situem ara a Turquia, eh?
1: Uh-huh.
0: I què veus a Turquia?
1: Pues veiem les meravelles de la Capadocia, del centre anatòlic, tot aquelles morfologies. Saps aquella zona famosa que molta gent va en el globus aerostàtic i,
0: sí,
1: i visita,
0: sí, sí,
1: aquelles iglesies i coves escarbades a la roca volcànica? Són inimbrites. Saps l'erupció del Vesuvi que va acabar en Pompeia?
0: Sí.
1: Aquella roca se'n diu ignimbrita. Pues el centre anatòlic està ple de metres d'ignimbrites. I allò és una zona turística, és patrimoni de
0: la humanitat.
1: De la humanitat.
0: Sí.
1: És un lloc de la UNESCO.
0: Sí.
1: I allí hi ha tres volcans més joves que estes ignimbrites que estan actius. Per tant, vaig anar a estudiar i a reconstruir la seva, diguéssim,
0: la seva història. Per això ho has estudiat amb la beca i et serveix per publicar-ho. Diríem, com ho fas llavors per... Doncs tinc uns dinerons, me'n vaig estudiar això, però pel teu compte com treballes amb un grup? Entenc que no ho fas sol, tot
1: no,
0: això.
1: No, és que no és que sigui per mi sol. Jo aplico algun concurs, diguéssim, de financiació organitzada per la Unió Europea,
0: sí.
1: Quan te donen els diners, aquells diners els has de portar a una host institution, que diguéssim una universitat que serà la seu del teu estudi.
0: Sí.
1: Ells et fan el teu contracte de feina i utilitzes les seues laboratoris, les seues aules, tota la infraestructura de la universitat. Però a mi sempre m'ha tocat portar els diners de fora per poder
0: fer això.
1: Perquè aquí no sóc italià i no tinc...
0: Clar, però se't veu com una persona doncs, amb molta emprenedoria que és capaç fins i tot d'organitzar grups de treball, no?
1: Sí.
0: Diríem, de gent que tingui menys formació que tu, i això vas poder fer també, no?
1: Menys i la mateixa, o més. Sempre
0: o més.
1: I tant, sempre m'intento arrimar gent que en sap molt.
0: Clar, per aprendre, no?
1: Exacte. Jo estic quasi en fase més d'aprendre, ja estic en un punt més intermig, que ensenyo, però encara tinc molt per aprendre. Però m'arrimo sempre els millors.
0: I t'agrada fer de professor?
1: Sí, la veritat és que jo he fet investigació perquè el meu objectiu era un dia formar. Jo vull ser professor, estar amb els estudiants, ajudar-los a aprendre, però per a poder arribar a ser professor s'ha d'estudiar molt, s'ha de fer molta recerca i publicar molt i descobrir i fer coses.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
0: I què és del que estàs més, no sé, orgullós del que has fet, del que has descobert? I què és?
1: A nivell científic?
0: Sí.
1: Bueno, tampoc no he fet la vacuna del Covid, no? Però vull dir, han descobrit, per exemple, una curiositat bastant guapa. Jo vaig fer el doctorat de la caldera d'Ilopango, un volcà molt gran que hi ha al Salvador,
0: sí,
1: que va fer una erupció durant l'imperi Maya. L'any 434. I va haver molta, diguéssim, discussió entre diferents grups de recerca mundial, entre americans, els anglesos i altres, com nosaltres, els mexicans, perquè aquell projecte era financiat pel CONACYT de Mèxic, i vam arribar a trobar un tronc d'un arbre,
0: sí,
1: que havia matat l'erupció en un flux piroclàstic tipus aquell del Vesuvi, i el vam poder datar fent dendrocronologia. Saps? Els anells dels arbres indiquen l'edat que té. Per tant, vam fer radiocarboni i dendrocronologia a Oxford, en la que després va ser la meva jefe a la Universitat d'Oxford, i vam poder datar amb més precisió aquella erupció, i llavors els gels de Groenlàndia van mirar d'entre l'any 425 a l'any 440 i vam trobar totes les capetes i una contenia la tefra.
0: I llavors això què vol dir?
1: Vam poder fer una datació molt més exacta perquè vam saber en quin nivell estava de l'erupció i vam poder, diguéssim, contradir a un grup d'Estats Units que havien fet un documental al History Channel, molt americà, molt hollywoodiense.
0: Molt que ho hem fet, som els millors, nosaltres ho tenim tot, ja et veig la cara que hi fas.
1: Sí, però havien forçat la data, que era el 534, que allò havia provocat un hivern volcànic, després anem parlant de què és, i que havia inclús provocat la peste bubònica de l'imperi bizantí. I clar, això no era científicament ben fet i vam poder...
0: I què? Ara ja
1: posa llum a la foscor, no?
0: Sí, clar, és a Roma, el port arribar fins aquí, no? I que els Yankees ara ja t'han ofert allà una beca superamàgica, no? Et volen matar viu, tirar-te a un volcà.
1: Després vam fer un workshop i vam parlar tots junts. I clar, perquè és que no se't pot enfadar algú quan fas les coses correctes.
0: Clar, està bé, i van baixar del burro, no? Diríem, d'alguna manera.
1: No sé jo si al 100% van baixar del burro. Però clar, ells van publicar, que això fa la diferència, van publicar una revista menys forta, nosaltres ho vam poder publicar perquè estava molt ben feta, una revista molt més forta i clar, la comunitat científica dona...
0: Molt, molt interessant. En quina revista vau publicar vosaltres?
1: El PNAS, Proceedings National of American Science.
0: Molt interessant poder explicar i que ens ho diguis, Ivan Sunyer, quan els investigadors aconseguiu que la revista de major prestigi us publiqui, llavors aquells que han fet el treball passen a tenir el prestigi, per dir-ho així, de la revista.
1: És que és molt més complicat. Ha de ser una feina d'alt impacte i que estigui molt ben feta, que sigui correcta per a poder publicar allí. Per tant, és un indicador.
0: Els requisits que demanen tantes anys gairebé a poder-los anar omplint. Sí. A veure, avui parlem amb l'Ivan Sunyer, vulcanòleg, que és un hivern volcànic.
1: És quan hi ha una erupció molt grossa, tipus la que parlàvem abans del Vesuvi, o algunes més grans com la de Campi Flegrei a Nàpoli, la caldera volcànica que va passar fa 39.000 anys. Si hi ha una erupció molt gran, hi ha molt gas, molt sofre que va a l'atmosfera, s'ajunta en vapor d'aigua i fa gotetes a l'atmosfera que perduren per molts anys i fa que la llum solar se reflecteixi i es refrede el planeta. Això va passar també a Toba, fa 74.000 anys, i va haver una gran extinció d'humans que quasi allí...
0: Gairebé allà s'acaben.
1: Va haver un coll de botella, s'anomena coll de botella. Els milers d'homo sapiens que havia al planeta van
0: disminuir. Llavors ara quan veiem alguna cosa a Islàndia o a les Canàries, o sigui, ara què tens previst que passi pròximament amb els volcans, senyor volcanòleg?
1: Previst? Quina erupció serà?
0: Sí, ara què ve?
1: No en tinc ni idea.
0: No tens idea?
1: I no vull aquí fer ninguna alarmismes.
0: No.
1: Diria una paraula...
0: Però hi ha volcans vius?
1: Oh, i tant.
0: Quins volcans vius tenim a prop?
1: Aquí molt a prop tenim l'Etna i el Vesuvi, el Camp...
0: I aquests poden tornar?
1: Sí. És a dir, estan actius. L'Etna fa erupció cada any, però erupcions petites. El seu quimisme no és tan...
0: I què ho fa que un volcà tingui, erupcions petites o erupcions que destrueix les poblacions que hi ha al costat i més enllà? Què ho fa?
1: El context geològic allà on estan situats és essencial. Llavors, per anar més al particular, la química del magma. Com a més evolucionat és el magma, més silici i més volàtils té, les erupcions són més explosives i més grosses, com és el cas del Vesuvi. Ara mateix el Vesuvi té una composició més d'acítica i riolítica, i aquell magma és viscós. La seva última erupció el que fa és tapar el conducte del volcà, i quan tapes el conducte del volcà, tot el que està passant dins de la seva càmera, l'exolució dels gasos està fent augmentar la pressió. És com una olla a pressió. Quan no aguanta més, explota i fa una erupció grossa. Altres volcans italians, com ara l'Stromboli o l'Etna, tenen un quimisme més bàsic, menys ric en sílice, més en ferro i magnesi. És un magma que flueix més. Per tant, no tanca el conducte. És un conducte obert, i quan hi ha exolució i augmenta la pressió, va fent erupcions més petites. Però si es concentres molt, és quan... pot explotar.
0: Avui el divan Ivan Sunyer, volcanòleg de Batea, en Roma. I ara què estàs investigant?
1: Ara acabem de tornar de Turquia.
0: Sí.
1: Perquè quan vaig acabar la Marie Curie, havien un programa del Plan Nacional de Recuperació i Resiliència italià, en què financiava els que havíem acabat una Marie Curie a Itàlia, volíem continuar treballant a Itàlia, i ens donava un altre projecte, he tingut que participar, escriure un nou projecte, i hem fet això, un sondatge als sediments lacustres de dins d'un cràter, un volcà, que està, no el cràter principal gran, sinó un cràter d'explosió més petit a la vora, que és una conca tancada des de que es crea. Per tant, allà cauen totes les cendres i no hi ha cap riu que te les erosiona. Per tant, hi ha un llac, i hem anat a perforar els sediments lacustres per trobar totes aquestes cendres i poder reconstruir la història eruptiva d'aquell volcà.
0: Avui parlem amb l'Ivan Sunyer, som a Roma, és volcanòleg, és de Batea, i ja veieu que allà on hi ha un volcà al món, ell hi va. Ara aquest ja l'hem acabat, no?, el treball de Turquia.
1: Sí, ara tenim diguéssim, les mostres, els sediments, els tubs de sediment d'aquests sondeigs, i ara toca estudiar els al laboratori.
0: I el laboratori és aquí, a Roma?
1: Encara no. Ara encara estan a la ciutat d'Ankara.
0: Encara
1: estan a Ankara, molt bé. I abans d'enviar-los, perquè tinc por que els hi passo alguna cosa, el que ha costat aconseguir-los, abans d'enviar-los per avió... Sí, però van ben sellats, van dins de tubs de PVC, de plàstic, i ben tancats, però no se sap mai si es poden perdre el barco, arriba un coet d'estos que arriben.
0: Vols portar-ho tu?
1: No, ho farem bé, però primer anirem a fer fotografies escàner d'alta resolució a un laboratori que hi ha allà encara, i anirem a mostrejar.
0: Mostrejar?
1: Sí, mostrejar cendres, mostrejar sediments per a fer l'estudi del pol·len, i després l'enviarem a Barcelona.
0: A Barcelona?
1: Sí.
0: Perquè amb qui treballeu de Barcelona?
1: A Barcelona treballo en gent de la Facultat de Geologia. Bé, abans...
0: De la Universitat de Barcelona.
1: De la Universitat de Barcelona. Quan em vaig a estudiar, jo encara es deia Facultat de Geologia, ara Geologia ja no és tan atractiu i s'ha de dir Ciències de la Terra.
0: Ah, que no rius.
1: Sí. Jo que soc geòleg.
0: Tio, molt bé.
1: Però a més treballo en molts altres vulcanòlegs i col·legues del Geo3 Barcelona, l'Institut del CSIC, del Centre d'Estudis Superiors d'Espanyol, que està el Xavi Bolos, que ell és vulcanòleg d'Olot. És més normal que sigui vulcanòleg.
0: Venim
1: d'Olot.
0: Sí.
1: Jo debatia que som de secar, que no hi ha volcans, però sí, ha anat així.
0: I, escolta, i els volcans, diríem, d'Olot, pot ser que algun altre dia tornin a estar en erupció?
1: No es pot dir que no, però la probabilitat és baixa. Fa l'últim va ser el Croscat fa uns 11.000 anys. Ara vam estar al mes d'octubre, vam donar un curs internacional als volcans d'Olot i a l'Espai Cràter, el museu interactiu que hi ha allí. I després vam portar els estudiants a La Palma a veure l'erupció del Tajo Gaita.
0: I allà a La Palma què vau poder descobrir? Perquè, és clar, quan va el volcà, diríem, entra en erupció, tots ens quedem absolutament parats. Sí. I llavors penses, però no tenim, o sigui, tenim la previsió del temps i no tenim la previsió dels volcans? Com és això?
1: A veure, vam anar allí a veure els depòsits, a veure els resultats, però és que no és fàcil preveure-ho en molt temps d'antelació. El que sí que pots és, com va ser el cas, en uns dies o hores.
0: Comences a avisar que això va de debò?
1: Sí, allò ho podem detectar. No com, els terratrèmols és impossible, perquè la falla es mou en un moment i no t'avisa. Però perquè hi hagi una erupció, ha de pujar el magma des del fons de la Terra, des de l'escorça, i aquell viatge que fa cap a la superfície ha de trencar les capes de roca, els estrats. Per tant, cada ruptura són sismes vulcanotectònics. I allò, si tu tens una bona red de sismògraf, pots saber en quina profunditat està viatjant.
0: Clar, tu estàs sempre treballant amb milers d'anys.
1: Sí. Inclús milions, a vegades.
0: Milions,
1: ara més milers, perquè m'he especialitzat més cap a el quaternari, cap a les erupcions i els events més recents, però la geologia...
0: Clar, llavors, ara penso, no?, doncs els éssers humans, que ja veus tu, com a molt vivim un segle, no?, diríem. Uh-huh. Quina sensació tens? És a dir, com encaixes, qui ets tu, els éssers humans, la vida que tenim, amb els milers o milions d'anys?
1: En molta normalitat, suposo que l'Ivan de fa uns anys, pues segurament que diu, ostres, com pot ser que es puguen datar aquestes situacions? Però com també he fet una estància a Oregon, on vaig fer les anàlisis d'Argo-Argo, que s'estudien els isòtops de...
0: A Oregon, eh?
1: Sí, a costa de Portland, Corvallis. I veus que és possible, perquè els minerals, quan es tanquen, quan es refreden,
0: sí,
1: hi ha... És un sistema cristal·lí tancat, però els elements són radioactius. El més famós, l'urani, no?
0: Sí.
1: Que és el que va decaient més ràpid. Però el potassi també, l'argó, el plom... I el que fem és estudiar aquestes variacions, aquestes relacions dels isòtops al llarg del temps,
0: sí,
1: per poder saber quan va tancar el cristall. És a dir, quan va començar el rellotge d'arena a caure els granets d'arena. I així de tal. Però a la vida real... A veure, jo soc un pare de família, vic la vida d'una persona, però després la feina és un joc en què...
0: És un joc.
1: És un joc.
0: És un lloc i és un joc, eh? És un lloc on investigues i és un joc. Tu jugues.
1: Sí,
0: una miqueta. T'estàs comptant el joc pel món.
1: Sí.
0: Quin professor era el que et va dir-te hi ha crisi aquí però no a tot el planeta?
1: L'Agustí Collado.
0: Quin gran consell, eh?
1: Sí.
0: Mira, obre la mirada, mira el món és tot, busca com anar-hi, sí, busca què vols fer, busca com pagar-t'ho,
1: sí,
0: no?
1: I busca les solucions i les experiències en moments de dificultat també et fan créixer, eh? Que he quedat a casa...
0: Res. Ivan Sunyer.

0: concierto.
1: I no sé d'on l'has dit, del Joaquín Sabina, quin record et porta.
2: Ara anem a les edats, el més jovenet, a l'Ivan Petit, que anava al cotxe.
1: Petit. Sí. Que anava a l'Ivan Petit amb qui? Amb la
2: mare.
1: Amb la mare. Com és la mare?
2: Oh, la Marisa.
1: La Marisa.
2: Ha de portar a Joan Batiste i els dos fills a línia, en recte. Sí, sí.
1: De Poblet anàveu a...
2: És que ella és de Massalió.
1: Massalió, Poblet del Terol, eh?
2: Sí. Està en Batea, exacte, és l'últim poble de la província de Tarragona, ja si te'n vas més cap a Ponent i arribes a Maella i després Massalió.
3: Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
1: I aquí les nits de Revetlla també?
2: Exacte, els balls les verbenes del poble de Festes Majors, tant a Batea com a Massalió, aquesta cançó me'n recordo molt, de ballar-la també en ella i el ball del Farolet.
1: Molt bé. Ets un home alegre, eh? Ets vital, eh? Molt, eh?
2: Sí.
1: Què, aquesta... Xixi Peralta.
2: Sí. No sabia pràcticament ni qui era.
1: No, jo tampoc, eh?
2: Però esta cançó...
1: Canòleg, sí.
2: Sí, era una de les que ballàvem més en l'Àngela quan estàvem a Mèxic.
1: Sí.
2: Les festes, ja sabem, no?, que Mèxic... té una situació particular, la seguretat allí, però tant...
1: És una manera molt elegant de dir que la seguretat té una situació particular. Qualsevol...
2: Però hem sigut molt feliç a Mèxic. Mèxic és el país més fàcil de fer amics o quasi família, la gent que vam conèixer, i fem festes a les cases, o als patios, saps, del Chavo de l'Ocho, els patis sí. interiors, els passadissos allí, fem sopars i després fiquem musiqueta i es balla.
1: I es balla. I ets feliç ara, tu?
2: Sí.
1: Sí.
2: Sí.
1: Mira aquesta altra.

0: Aquesta mira, la vaig ficar també dilluns a la nit, que vaig... He estat aquestes dues últimes setmanes bastant viatjant fora, i he estat poc amb els nens. Lo bo que estan acostumats i que sempre torno.
1: Sempre tornes. Va. Els parles en català, els nens?
0: Sí. Sí, sí.
1: Que bo, eh?
0: Mi, si no, quan arriben al poble no poden parlar amb els cosins i amb els fills dels meus amics.
1: Una llengua més, eh?
0: Clar, és que com a més millor. Com a més. Servei dona més encara. Com,
1: sí.
0: Això
1: sí.
0: De que si ets un monolingüe com a Itàlia, no, no et facilita l'aprenent d'altres gens.
1: I els hi cantes, els pets?
0: Sí, cantar amb... Estes pets ja és per a que s'adormen.
1: S'adormen amb el bona nit dels pets.
0: A vegades lo ficava, a vegades estem tan cansats que s'adormen, us llegisco contes en català, perquè
1: sí.
0: L'última festa que vam fer a l'associació, a la nostra seu, la Maria de Banyoles va aconseguir un munt de llibres, perquè sí. La Nora ja se fa gran i ja no els fa servir tant, la Caperutxeta Vermella, la Neguet Lleig, i els van prendre uns quants cap a casa i llegim en català, va escoltar música en català.
1: En tan alt grau excel·leix lo militar estament que deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven aquell segons la fi perquè fou instituït i ordenat. I per tant, com la divina providència ha ordenat i li plau que los set planets donen influència en lo món i tenen domini sobre la natura humana, donant-los diverses inclinacions de pecar i aviciosament viure, emperò no els ha tol l'universal creador, lo franc arbitre, que si aquelles ben regit les poden, virtuosament vivint, mitigar i vèncer, si usar volen de discreció. I per això, amb lo divinal adjutori, serà de partir lo present llibre de cavalleria en set parts principals per demostrar l'honor i senyoria que los cavallers deuen haver sobre lo poble. Uau, Ivan Sunyer, com t'estimo. Què ens has triat, va?
0: Tirant lo blanc,
1: eh? Uau, per què?
0: Pues és dels primers llibres que... Ens van fer llegir a escola en grup i em va agradar molt. És una novel·la, fantasia, realitat, Constantinople, i potser també perquè al final he fet cap allí, no? A treballar a l'Anatòlia, sí. A buscar els volcans, i la història entre el plaer de ma vida com ajuda a tirant en la carmesina, la història d'amor.
1: Està bé, eh? Uau. I un altre llibre? Els grans mestres de tots els temps ens han ensenyat que la llei de l'atracció és la més poderosa de l'univers. Poetes com William Shakespeare, Robert Browning i William Blake ho van manifestar amb la poesia. Músics com Ludwig van Beethoven ho van expressar mitjançant la música. Artistes com Leonardo da Vinci ho van representar als quadres. Grans pensadors, entre ells Sòcrates, Plató, Ralph Waldo Emerson, Pitàgores, Francis Bacon, Isaac Newton, Johann Wolfgang von Goethe i Victor Hugo, ho van compartir els seus escrits i ensenyaments. Els seus noms han passat a la posteritat i la seva existència llegendària ha perdurat al llarg dels segles. Però ens has triat.
0: Sabien el secret. Potser sense que existigués el llibre ja el sabien. Això entra.
1: De Rhonda Byrne. Al llarg del segle s'han trobat fragments d'un gran secret a les tradicions orals, a la literatura, a les religions i a les filosofies. Per primer cop totes les peces del secret es reuneixen en una revelació increïble que transformarà la vida de tots aquells que l'experimenten. I ens servirà per tot. Per tots els aspectes, diners, salut, relacions, felicitats. Quin és el secret?
0: Feina. Per aconseguir un projecte, primer l'has de visualitzar. Has de pensar que pot estar passant alguna cosa. Hi ha un forat, un gap científic i tractes d'explicar-lo. I per anar allò has de creure, doncs, és com una peça de motivació, d'animat a que pots aconseguir alguna cosa. I si ho visualitzes i tens la força i el treball i no et rendeixes, al final ho aconseguiràs, perquè si no et rendeixes no n'hi ha altra.
1: Ivan Sunyer, Et desitgem tota la sort del món.
0: Gràcies.
1: I vull donar les gràcies de debò perquè has vingut avui, ens has fet una classe magistral, però una classe magistral de tot el que té a veure, com li dèiem, a la geologia ara, a les ciències de la Terra, i sobretot a tot el que té a veure amb l'actitud vital per anar endavant, sempre. En totes les generacions, les de la teva edat, les més grans i especialment les més joves. Gràcies, Ivan.
0: Gràcies
1: Ivan Sunyer.
0: Moltes gràcies.
2: El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
1: Gràcies també al Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i al Marc Farràs, que és el director adjunt de comunicació, a la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, a Luca Belitz, i abans ho dèiem, el delegat, i a la Judit Santa Rosa, que és la gestora, i ho dèiem també amb el Josep Lluís Santiso, el Martí Cuní, el Xavier Vilà, l'Albert Castellví. Escolta'm, em faig alumna teva forever, Sílvia Coppolo. Gràcies també a tots els nostres oients del Divan a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El tracte dispensat als detinguts de la flotilla ha provocat una crisi política a Israel. El president del país, el laborista Isaac Herzog, ha posat el cas com a exemple per denunciar el procés de normalització de la violència que, segons assegura, viu la societat.
2: Estem exposats a les accions brutals d'un grapat de persones que pensen que els detinguts, els interrogats o els sospitosos no tenen cap dret humà.
1: Les diplomàcies de 8 països àrabs han emès un comunicat en què condemnen l'actuació del govern de Netanyahu cap als membres de la flotilla i acusen Israel de violar les lleis internacionals i també el dret humanitari. Més notícies amb la Marta Vives.
3: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB preu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Madrid, Alba Gil.
4: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
4: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
6: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
4: A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
1: Des que el govern espanyol ha posat en marxa el procés extraordinari de regularització de migrants a mitjans del mes d'abril, l'Ajuntament de Barcelona ha atès ja més de 47.000 persones que hi estaven interessades. També s'han emès uns 30.000 informes de vulnerabilitat i 77.000 certificats d'empadronament. Són dades del mateix Consorci de Barcelona. Recordem que el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de migrants acaba el pròxim 30 de juny.
3: Els Mossos investiguen un tiroteig a Calafell, al Baix Penedès, en què un home ha resultat ferit, tot i que la seva vida no corre perill. Els fets van passar la matinada del dissabte a la zona d'Oci, a prop del passeig marítim. La policia va rebre l'avís d'una baralla i quan hi va arribar va trobar un home ferit de bala que van traslladar a l'hospital. És el quart incident amb arma de foc aquesta setmana a Catalunya després dels tirotejos que hi ha hagut a l'Hospitalet de Llobregat, en què es va detenir una persona a Viladecans i a Sabadell.
1: Lleida ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any han consumit unes 14 tones de cargols.
7: Los caracoles saben a poco, pero vamos, aparte de eso, todo molt bé.
8: Amb motiu de l'Aplec, el que aconseguim, a més, és coincidir un cop a l'any tots els amics amb qui van fer la carrera.
9: Que és la millor festa del món.
1: Els cargols, però també les pistoles d'aigua, han estat els protagonistes d'aquesta última jornada festera. En aquest sentit, des de la Federació de Colles, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. Ferran Pedrits n'és el president.
10: La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
1: Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
2: Bona nit. S'estan disputant els últims segons de la final de l'Eurolliga de bàsquet entre el Madrid i l'Olympiacos. De moment, 88 a 83, ho té pràcticament fet l'equip grec per endur-se aquesta Eurolliga davant del conjunt blanc. D'altra banda, aquesta tarda s'ha fet la festa per celebrar la Champions que va aconseguir el Barça. ahir, a més del ple de títols aquesta temporada. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club, acompanyat d'un concert del grup Figaflaues. El City ha acomiadat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys com a entrenador al club de Manchester. Marxa havent aconseguit 20 títols, entre els quals 6 Premiers i una Champions. En bàsquet, victòria del Joventut a l'ACB davant del Burgos per 86-79. Aquest migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao i del Lleida a casa davant del Morabanc Andorra. I avui s'ha disputat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'ha imposat per 17-13 al Sabadell.
0: Fins aquí les notícies.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
11: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
12: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
11: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
13: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
12: Per darrere espera i pam, pam, pam.
11: Crims, nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
16: A Libera he trobat la xarxa de contactes que m'ha ajudat a créixer professionalment.
17: Gràcies a aquesta formació puc accedir a feines amb més responsabilitat.
18: Si tu també vols avançar professionalment, vine a Libera, el nou espai de Barcelona Activa per al creixement professional de les dones. A Libera, la protagonista ets tu. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Potser vau llegir o sentir la notícia l'altre dia. Zara, la marca de roba del grup Inditex, s'ha convertit en la firma de moda més valuosa del món. Ja ha superat, atenció, el gegant Nike. Una notícia espectacular. L'èxit de Zara rau en el seu revolucionari model de negoci amb la integració de la intel·ligència artificial. La multinacional gallega ha implementat un model amb algoritmes de Big Data per analitzar les tendències de cerca, el comportament de compra de les botigues de moda, i això permet, per exemple, que la marca sigui capaç, fins i tot, atenció, de dissenyar, de fabricar i posar a venda noves peces de roba en menys de 3 setmanes. En la categoria global, Google recupera també el número 1 i destrona Apple, gràcies sobretot a l'aparició de Gemini, i de fet models n'hi ha com Claude o ChatGPT pugen també moltíssim en el rànquing de tecnològiques europees, al rànquing poques, i creixen molt les asiàtiques. Atenció, aquí liderem la moda i a Àsia la tecnologia. No sé si és el millor negoci. I avui comencem el programa parlant amb una presentadora i actriu molt popular, que té molts seguidors a les xarxes socials, per això també avui ens visita, és una dona molt digital, la presentadora del programa Eufòria de TV3 3CAT, Marta Torné. Amb el periodista TIC, Albert Cuesta, parlarem de com els algoritmes han entrat en guerra, important la informació que avui ens portarà. De la mà de la Fundació Princesa de Girona coneixerem joves talents de la generació docents, mestres docents amb una idea molt revolucionària, i acabarem el programa coneixent un centre tecnològic amb més de 100 anys d'història, l'EITAT.
0: La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.

0: El programa, la Marta Torné, la presentadora del programa de 3Cat Eufòria, té un currículum tan llarg que si m'hi poso acabarem el programa i encara estaré dies noms de programes que ha presentat o que ha col·laborat o de sèries o pel·lícules que ha interpretat. La vam descobrir fa més o menys 25 anys i des d'aleshores no ha parat. Jo diria que una de les principals virtuts de la Marta Torné és l'entusiasme i la naturalitat que transmet quan té una càmera al davant. I la càmera no enganya. Agafo lo meu, vaig fer una muntanya d'aquell gra i ho tornaré a fer, estic preparat. Marta Torné, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Mira que acabes de dir 25 anys i jo em sento com el primer dia que vaig començar en aquesta feina.
0: I és que estàs igual? Perquè es cuida tant i està tan guapa i fantàstica la Torné.
1: Ara com he estat a Tenerife perquè va ser l'aniversari del meu pare, que ha fet 80 anys, el vaig anar a veure i m'ha agafat una miqueta de color i això sempre ajuda una mica. Però si aquesta feina, com sempre, és tornar a començar des de zero, perquè tu fas un projecte i a vegades funciona i el més habitual és que no ho faci, llavors és com sempre estàs en el punt de partida, no? En el punt de sortida. Llavors tens aquesta sensació com de que encara pot passar alguna cosa molt guai o encara tens aquesta sensació de caure al buit. No és com tenir una feina en una multinacional piramidal i que tu vas pujant i et fan, no? Vas pujant els càrrecs cada any o cada cert temps i veus que vas afiançant-te, que sí, d'alguna manera també, però no és garantia de que després funcioni res o que...
0: Però bé, la Marta Torné, que per cert estic molt contenta de que siguis al Revolució, perquè també crec que és una dona bastant revolucionària i, a part, jo crec que la Marta Torné ja s'ha consolidat, no? És a dir, això passa als inicis, Marta.
1: Sí, però això no és garantia de que segueixis treballant i de que segueixis fent coses amb èxit. Vull dir, no és garantia de res, i això ho sabem. I aquesta és la màgia d'aquesta feina. Uh-huh. I dels actors també. De cop i volta, jo què sé, els comebacks els encanta a Hollywood, no? Però estic molt contenta. Però això, aquesta sensació a mi m'agrada, eh? A mi m'agrada. O sigui, m'agrada aquesta cosa de...
0: Aquesta incertesa que fa que siguis exigent amb tu mateixa. Perquè la Marta Torné, segur que tots ja ho sabeu, és copresentadora juntament amb el Miqui Núñez del programa 3Cat Eufòria, que ja porta 4 temporades. Per què creus que ha anat tan bé i ha enganxat tanta gent? Recordem que el 31 de maig al Palau Sant Jordi, eh?
1: Sí, fem el concert... Jo crec que vam fer Eufòria en el millor moment, o sigui, estava molt ben encaixat. Jo me'n recordo quan vam començar el programa que encara hi havia públic amb mascaretes perquè sortíem encara de la pandèmia, no del tot, i veníem amb unes ganes de llum, d'alegria, de música, de color, que va ser... La gent ho necessitava. I després hem tingut la sort de que la gent jove s'ha enganxat al format, i això ha condicionat de que els pares vulguin veure el programa amb els seus fills, perquè cada cop ara la gent jove no compten amb els pares ni amb la família per fer res, i ells tenen les seves tablets, el seu ordinador, les seves coses. Llavors, fins i tot s'ajuntaven les tres generacions, no? Dels avis, els pares, els fills, i això és molt guai. Els divendres, no? Juntar-se amb la família per veure un programa. A més, crec que molt encertat, perquè representa molt la nova generació d'ara. I, a mi m'encanta que cantem una cançó del Justin Bieber i una altra del Lluís Llach.
0: Clar.
1: Llavors, això jo crec que també és part de que hagi funcionat, tot i que també aquests formats, com va passar Operació Triunfo i tal, aquests talents, a vegades s'han de deixar descansar, com hem fet l'any passat, i bé, esperem que duri molt de temps, no? Sé que ets tu. Oi, oi, oi. Cuinito. Ai, a més, aquesta cançó me'n recordo que em van intentar convèncer per cantar-la al Sant Jordi i em va fer tanta vergonya i vaig dir que no. I mira que cantar Sant Jordi hagués estat una experiència vital, però vaig dir, no, és que jo vull veure el concert, que no veig mai les actuacions perquè estic darrere del backstage, que a més se sent fatal, i a mi m'encanta el concert perquè m'agrada veure totes les actuacions per primera vegada, no?
0: Perquè aquí sentim és la Marta, no? Cantant, sí. Fa un parell d'anys d'Eufòria, a dur amb el Jordi Cubino,
1: sí.
0: Una cançó de Lionel Richie i Diana Ross, eh?
1: Sí, a veure. Gravadeta, no va ser en directe.
0: Qui Què diries que has après de tots aquests anys a Eufòria? I la Marta és Marta presentadora o també vol ser a la llarga Marta directora dels seus projectes? Això t'ho has pensat alguna vegada?
1: Sí, jo vaig fer un projecte per Netflix de productora executiva i directora, un docu-reality, un talent, ai, un reality, perdó, bueno, docu-reality. I em agrada molt l'experiència, m'agrada molt dirigir. I és veritat que jo amb Eufòria no estic dirigint i em costa molt certes coses no poder decidir, perquè clar, ja porto molts anys, clar. I hi ha coses que són defectes de professió que agafes i manies, i... però tinc un equip a Veranda, el meu director, i també a la producció executiva de TV3, que parlo amb ells, els dono, si m'escolten, fan el que volen, però qualsevol cosa que penso, que veig i tal, sempre m'escolten. I m'agrada molt dirigir també, sí, perquè sóc mandona, clar.
0: Ets mandona, eh?
1: Soc una mica Mari Mandona.
0: Tant, t'agrada la part de presentadora, eh? Que és la que els oients veuen a la Marta, però la Marta també dirigeix. Anem a fer un repàs una mica, perquè si mires enrere, què conserva la Marta? Que ens va sorprendre amb el Jordi González en aquell Vitamina N.
1: Ai, sí.
0: I fa poc a...
1: aquell programa que seria impossible de fer ara, eh?
0: Recordaves una entrevista, que programes com aquell serien impensables. Creus que anem que enrere? Que tot està massa controlat i que hi ha menys llibertat creativa?
1: Bueno, hem anat enrere i hem perdut coses. O sigui, hem anat endavant, perquè afortunadament hem anat endavant amb moltes coses, encara queda molt camí, sobretot amb el tema de feminisme i tot plegat, però sí, sembla que ara ens... O sigui, per exemple, el programa de Vitamina N fèiem concursos de... Vinga, clar, com teníem aquí al costat, on està... O sigui, aquí a Francesc Macià teníem l'estudi, dèiem, va, la primera persona que vingui despullada s'emporta un reproductor de DVD. I ara això seria impensable i dius, però si és un cos nu, vull dir, tampoc no hi ha cap malícia, no? Sí, jo crec que és una llàstima. Clar. És una llàstima. Però bueno... Era molt fort aquest programa, eh?
0: Era molt fort.
1: Jo sempre ho dic, veia tites tots els dies. Saps què vull dir?
0: Perquè, clar, ha canviat molt, potser hi ha menys llibertat creativa, però ara m'agradaria que la llibertat creativa la tinguis aquí i et digués, Marta, si vols fer un programa que vulguis, tens clar del que vulguis a la televisió, què t'agradaria fer?
1: Mira, m'agraden moltes coses. M'agradaria fer un programa de memòria històrica de la gent més gran que encara viu al nostre país, que això és un projecte que tenim desenvolupant, la Catalunya quasi oblidada, aquesta memòria de la gent molt gran que quan mor se'n van aquests records de com es vivia al nostre país dues generacions enrere. També m'ha agradat molt el tema dels datings, ara el de la Dulceida, que m'ha agradat molt, està molt bé i està molt ben fet i m'agrada molt, i penso, per què no ho fan amb gent a partir de 50 anys, no? Que sembla que aquest tipus de formats, mira el First Dates, que porten molts anys, i la gràcia és la gent gran, que hi va, més que la gent jove. Els datings m'agraden molt, i m'agrada molt la nit, m'agradaria molt fer un late night amb el Mickey, sempre ho diem.
0: Sí, un late night?
1: Un late night amb el Mickey, perquè clar, el contingut d'Eufòria no deixa de ser bastant infantil, perquè el públic nostre
0: estil molta audiència. Per exemple, la Revuelta de Televisió Espanyola, així amb humor. Marta, t'imagines?
1: Sí, fent gags en directe, com el Saturday Night Live. És que el Miqui i jo ens portem molt bé, som molt pallassos i fom... ens agradaria molt això, fer un dilluns a dijous, però late night, no la Revuelta, més tard.
0: Clar, sí. Doncs només s'ha de demanar.
1: Bueno, és que mentre que fem Eufòria tampoc podem fer més contingut, perquè si no la gent es cansarà de nosaltres.
0: Pregunta que et faig, Marta Torné. Ara costa molt, també, què et sembla el món que vivim amb internet, a xarxes socials? O sigui, tothom és emissor, tenim més emissors que mai, tot està molt fragmentat, hi ha milions, tu pots estar veient TV3, teles d'Espanya, d'Estats Units, de tot el món.
1: Sí.
0: Clar, tu com ho veus? Això ho veus com un avantatge? Perquè tens molts canals, o també un problema perquè, clar, destacar i arribar a tanta gent cada vegada costa més, no,
1: sí,
0: Marta?
1: Sí, per això cada cop les audiències, les xifres...

0: ja que me la posava al mòbil, però si no me'n recordo doncs, que m'havia de posar pues, la SER o altres emissores, perquè fa 21 o 22 anys que també visc entre Barcelona i Madrid. I llavors això m'agrada molt, aquesta, que és igual on sigui, o ara estava a Tenerife, jo em posava el TN per veure les notícies. Vull dir, no sé, jo crec que el discurs una mica d'abans, no? Hem millorat en moltes coses, però també tot té la seva part negativa.
1: No vull fer marxa enrere, no la felicitat m'espera, no penso preocupar-me,
0: que la
1: vida pot ser una
0: no reconegut.
1: Festa.
2: Maco, el Miqui, perquè jo també tinc la sort que l'he entrevistat moltes vegades. I he de dir que, clar, jo conec a gent, no?, que és coneguda, i el més important a vegades de gent coneguda que té fama és la humilitat.
0: Sí, no
2: jo
0: té
2: crec
0: ego,
2: que el Miqui...
0: No té ego.
2: No, jo tampoc
0: no té ego,
2: i em per sembla que tu també.
0: Sí, per això jo tota l'estona ens recolzem, ens ajudem, jo intento ajudar-lo, perquè era el seu primer programa que feia, ell estava molt nerviós als primers programes, i jo sempre hem fet molt bon equip, molt bon equip. Que per cert, fa poc vaig estar a casa seva. El dia següent de l'última eufòria vaig anar a casa seva a fer una barbacoa. I com es diu, no sé com es diu en català, però Casa de Herrero Cuchillo de Palo.
2: Sí.
0: Vam fer una barbacoa, escolta'm, i dic, però la música, què no poses música? Perquè per mi és més important.
2: Clar, quan i que deia que no.
0: No hi havia música.
2: Home, clar, a vegades el que es dedica a la música potser no vol estar escoltant-se ell mateix, no?, en una festa.
0: Bueno, però jo, escolta, el primer que clar. Faig, si tinc convidats, és posar música. Poso la Fitzgerald, o poso, jo què sé, jazz, o bossa nova. No, fa gràcia. No, el Miqui és un amor.
2: Molt sí. Maco. Marta Torner, actriu. Estàs preparant també algun projecte de ficció?
0: Sí, ara faré una pel·li a finals de mes, però són quatre sessions amb una pel·li molt maca de l'Hospital del Tòrax, però no la part paranormal, sinó la part d'amor, una història d'amor real que es va viure allà amb els malalts i les infermeres i tal. Després tinc un altre projecte per Televisió Espanyola que per l'estiu. I quan torni tinc una altra pel·li, que aquesta sí que estic de prota, molt xula, que és com una mena de Vivir Rodando, una comèdia molt divertida, però és que no puc explicar massa coses.
2: I no pots dir el director, encara?
0: No puc dir res més.
2: Clar, perquè a quin director no li diries mai que no?
0: Al meu marit.
2: Al teu marit?
0: Sí. El meu marit per mi és el millor director que hi ha... Bueno, ell, el... Com es diu? El Sesgai, és aquest rotllo de directors, d'històries, de... Bueno, ell és el director, el que va fer... Jo me'n recordo d'anar al cinema a veure Smoking Room quan va sortir, que va ser com la peli de l'any i tal, que va guanyar el Goya. Veure quan va guanyar ell el Goya, qui m'hagués dit que després seria el meu marit. I m'agrada molt ell com a director. A més, el vaig conèixer... Ens vam conèixer fent teatre i des de llavors estem junts.
2: Molt bé.
0: I és molt bon director.
2: I només amb ell o hi ha algun altre director que també t'agradaria molt treballar?
0: Doncs això, el Sesgai... Hi ha alguns amb els que potser no m'agradaria tant, perquè hi ha directors que són molt complicats. Però bueno, és que jo he viscut, ara ja no tant, però jo he arribat a viure una mica el típic director de... Esto es una mierda! Des del Combo i l'Almodóvar també té molta fama de... Ell dirigeix molt exactament, ell té molt clar el que vol, llavors ella te la dirigeix, no et dirigeix, te la dirigeix, et diu, aquí has de moure la mà aquí, has de mirar cap allà, has de tal, i una actriu, que no puc dir el nom, però m'ho va explicar ella, no aconseguia fer el que ell li demanava, i ell venia del Coma i diu, és que no te sale, i es posava, i clar, tot això és terrible, o sigui, ho passes fatal. Ho passes fatal.
2: Déu-n'hi-do, no sí. Sabia tot això.
0: Ui, sí. I
2: hi ha directors molt estrictes, no? El que passa sempre és que a treballar, Marta, amb respecte.
0: I una cosa que fa el meu marit, que és molt guai, que per un actor és un regal, és que quan té la seqüència més o més fet, ja té la seqüència
2: recordem
0: bona...
2: Recordem el nom del teu marit.
0: Roger Gual. Quan té la seqüència ben rodada, ja, que està en focus, que ja és vàlida, llavors fa una que es diu Cara B. Llavors et deixa improvisar, et deixa trepitjar-te, no has de mirar la marca, ja te hacen el foco al foquista, mil coses que no has d'estar pendent. Llavors, normalment aquestes són les que ell acostuma a muntar i aquesta llibertat és meravellosa, no?
2: Molt bé. Vull parlar amb tu també de xarxes socials, d'intel·ligència artificial, perquè has vingut al Revolució 4.0, que ja saps que aquí també parlem de tecnologia, d'IA, d'emprenedors. I clar, tu tens quasi 500.000 seguidors a Instagram, Marta sí. Torner, més de 60.000 a TikTok, amb sí. vídeos amb milions de visualitzacions. És una responsabilitat a l'hora de penjar-hi contingut, saber... Sí.

0: que et segueix tanta gent. Tu què en penses de les xarxes socials? Perquè t'he de dir que a vegades és una feina, no? No sé si cansa haver d'estar exposada. Jo què no sembla a tu?
1: Jo no sóc una creadora de contingut. És a dir, jo el que faig i els seguidors que jo tinc és perquè a mi, afortunadament, a l'internado encara el segueixen veient per tot el món. Llavors, els seguidors que tinc és perquè em segueixen més a mi que no el contingut que jo faig. Jo no faig un contingut de dir, vinga, viatges, cuina, estil de vida, tal, perquè em sembla molt complicat fer contingut. O sigui, t'hi has de dedicar i li has de posar molt de temps per fer un contingut com a influencer o com a creador de contingut. A mi m'agrada molt consumir, per exemple, m'agrada més... O sigui, crec que tot està evolucionant molt. Abans Instagram era més postureo, lujo, inspiracional, i ara és gent normal parlant a càmera, amb humor o tal. O sigui, tot evoluciona molt. A mi TikTok m'agrada molt com a usuària, però no per fer tant de contingut, quasi no en faig, perquè em costa molt. Clar, què hago ja a la meva edat? Que em poso a fer balls? Pues que ja no, és que no, ja no em toca, no? Que està molt bé que ho faci qui vulgui, a l'edat que vulgui, però parlo per mi. Bueno, a mi m'ha anat molt bé Instagram perquè, a més, he pogut tenir molts ingressos, vull dir,
0: amb publicitat. Clar. Veu que la Marta volia. Sí. Jo he de dir que, evidentment, Marta, doncs a molts actors i actrius contracten, segons a vegades, el nombre de seguidors que té les xarxes, alguns
1: això ho
0: actors...
1: diuen, però jo no ho he vist, això
0: no
1: mai,
0: has
1: eh?
0: Vist, això? Sí que a vegades, doncs, clar, hi ha moltes crítiques directes, haters... no sé què en diries, què és el que no t'agrada gens de les xarxes socials? O quan es té una feina pública com la teva, o de periodista, de comunicadora, d'actriu, escolta, és el preu i si ha de ser, no? Perquè si no comuniques no existeixes,
1: sí,
0: Marta.
1: Sí, però hi ha d'haver una responsabilitat. Per exemple, l'altre dia la vaig guiar el dient, no, jo no he provat les drogues, jo només fumo porros. Ah, per mi això és perillós.
0: Ja.
1: Llavors no entenc que no pots ensenyar un mugró, que està molt bé que no es pugui ensenyar, però llavors hi ha uns vídeos de maltractes animals, de violència, de tal, que jo crec que hi ha un buit legal aquí que s'hauria de mesurar molt millor, no?
0: Clar.
1: I més les figures com la Batguia, que té molts seguidors.
0: Que ha de vigilar,
1: no? I ella
0: surt
1: fumant porros, amb uns porros enormes, que dius, ostres, no, que és molt perillós, i a més dient que els porros no són drogues. Això em va posar molt mal humor, això.
0: La gent coneguda ha de vigilar molt bé quin és el seu missatge i, sobretot, està fent apologia de les drogues. És un gran error per la gent jove, per tot el dolent que són les drogues, i que avui dia des de la revolució,
1: sí,
0: evidentment.
1: I a mi, per exemple, m'han ofert campanyes publicitàries de cases d'apostes i m'és igual el que em paguin, però no ho faré mai perquè és un perill, no?
0: Escolta, un plaer d'anar acabant. M'agrada molt conèixer Marta Torné. És veritat que ets supernatural, expressiva i sense filtres, no? Et trobo molt sense filtres.
1: És que no, tothom m'ho diu, però és que no puc imaginar-me una altra manera de ser. És que no és el que hi ha, i si no t'agrada, a vegades jo no m'agrado, quan em veig a la tele i tal, perquè tampoc dono moltes entrevistes, perquè tampoc penso que el meu discurs sigui com per perdre el temps per escoltar-me.
0: Un gran plaer que hagis passat pel Revolució, molta sort en els teus projectes i gràcies per visitar el Revolució.
1: Gràcies a tu.
2: El Clic a l'Ull, amb Albert Cuesta.
0: Actualment hi ha al món més de 50 guerres d'alta intensitat i més de 150 conflictes armats, exèrcits, milícies, guerrilles, grups armats. Són els malaurats protagonistes d'aquests enfrontaments bèl·lics. Són protagonistes als quals darrerament i cada vegada més oients s'hi sumen un altre tipus de combatents, els algoritmes. I saludem el nostre expert en tecnologia, ja el coneixeu. Albert Cuesta, què tal? Com estàs?
3: Content d'estar aquí, com sempre.
0: Molt bé. Albert, a veure, avui volem parlar d'una cosa que fins fa poc semblava ciència-ficció, la guerra feta amb algoritmes, intel·ligència artificial, dades. Per què la sensació és que la guerra del futur ja no es decidirà només, Albert, amb armes tradicionals, sinó que amb software, no? I estàs d'acord que està canviant molt tot en aquest sentit?
3: Home, jo estic tan d'acord com que hi ha moltes de les coses que passen al món, ciberatacs, interrupcions de servei i tal, que ja formen part d'una guerra. O sigui, si pensem en guerres convencionals de les pel·lícules, diguéssim, tothom pensa, quan estem al caire de la Tercera Guerra Mundial, Mundial. No, no, ja estem amb la Tercera Guerra Mundial, vull dir que els estats s'estan sabotejant instal·lacions petroleres, no sé, s'estan sabotejant la seva infraestructura tecnològica, i això és una guerra, això són guerres. Clar. És que no són guerres, digues, que hi hagin explosions visibles, però hi ha explosions digitals molt intenses.
0: Expliquem als oients, perquè la història de Nicolás Maduro, aquest gener del 2026, que semblava una pel·lícula, va haver-hi el suport també de la intel·ligència artificial, no?, d'un model d'intel·ligència artificial, és així.
3: Sí, això va ser això que en diuen, ho diuen presumint, no? Operació quirúrgica, o sigui, això fa quatre dies, fa uns anys, no hauria sigut possible que una brigada d'èlit arribés a la presidència de Venezuela i s'emportés el president i la dona sense gairebé baixes mortals, no? El Wall Street Journal i Axios van publicar que als Estats Units, els exèrcits americans, havien fet servir el model d'intel·ligència artificial Claude, d'Anthropic, indirectament amb l'operació per capturar Maduro a Caracas. I el que a mi em sembla impactant d'aquest cas és la contradicció, perquè Anthropic, si recordeu, és aquesta empresa que ha prohibit explícitament, amb els seus termes i condicions, aplicacions relacionades amb armes, vigilància massiva o violència. Vull dir que el conflicte aquest que hi ha entre Anthropic i el govern de Donald Trump, diguéssim que aflora d'una manera claríssima, no? Clar. O sigui, totes les altres empreses d'intel·ligència artificial s'han rendit i han posat a Donald Trump i han posat al seu servei tots els seus algoritmes, els centres de dades, i Claude encara s'hi resisteix, però de fet va ser Claude la que va permetre a l'exèrcit americà capturar Nicolás Maduro.
0: O sigui que Claude va col·laborar, i et pregunto, un chatbot que teòricament no es pot usar per matar acaba participant en una operació militar? Sí, Albert Cuesta?
3: Sí, això explica molt bé això que dèiem abans, el moment que estem vivint. La gran pregunta no és si la intel·ligència artificial entrarà a les guerres, és que ja hi és. Perquè ja s'utilitza per planificar per executar accions.
0: Et pregunto, Anthropic és gairebé l'única gran tecnològica que sembla que ha posat límits, i fins i tot posar límits li ha costat encara aquesta postura de marcar distàncies?
3: 200.000 milions de dòlars de contractes del Pentàgon li ha costat.
0: Sí,
3: hi havia molts anys que Silicon Valley anaven de bona gent i mantenien una certa distància amb el món militar. Fins i tot Google va tenir protestes internes dels seus empleats que deien no volem que vengueu les nostres tecnologies als governs. Microsoft mantenia una certa prudència, ara tot això ja ha desaparegut. Totes les grans tecnològiques pràcticament treballen en defensa, i parlem de Microsoft, parlem d'Amazon, parlem d'OpenAI, parlem de Meta, parlem de Google. L'única excepció important és Anthropic. I llavors el que ha passat és que això que et deia dels 200.000 milions de dòlars, que el mes de febrer, em sembla que va ser, Trump va ordenar que es deixés d'utilitzar la tecnologia Anthropic amb les xarxes militars, i a més la va declarar un risc per la cadena de subministrament, que és una etiqueta gravíssima que et posa, doncs, et treu capacitat comercial, diguéssim.
0: Clar. O sigui, que hem de deixar clar als oients, perquè això queda com molt ocult, i no se sap, doncs que el gran poder militar avui ja no és només tenir bombes, oients, és tenir dades, el software, i, per exemple, Palantir, que és una empresa desconeguda per molta gent, té la clau a molts temes, oi que sí?
3: Sí, aviam, aquests dies s'ha fet molt popular un manifest de 22 punts, el manifest Palantir, s'ha publicat el mes d'abril, em sembla, que el que diu que és que el poder d'aquest segle es construirà sobre programari. Aquesta frase resumeix perfectament el canvi. De fet, aquest manifest són 22 punts que resumeixen un llibre que es diu La República Tecnològica, que ha escrit per l'Àlex Karp, que és el president de Palantir, que és una empresa que està finançada pel Peter Thiel, que és un falcó, diguéssim, un tio de dreta dura, que ha finançat va finançar tota la campanya de J.D. Vance, del vicepresident, per exemple, i és un dels principals inversors de Facebook. Aviam, aquesta gent el que diuen és, als anys 40-50 del segle passat va haver-hi una relació molt estreta entre Silicon Valley, les empreses que hi havia en aquell moment, i l'exèrcit nord-americà. Després les empreses de Silicon Valley s'han dedicat a vendre, amb perdó, collonades, vull dir, coses de consum, xarxes socials i tal, i ara és el moment de recuperar la relació estreta entre l'exèrcit, les agències de seguretat i les empreses tecnològiques, una mica recuperant aquell concepte del, com es diuen, allò del del complex militar industrial, però que en aquest moment ja no són només fàbriques de bales, d'avions i de canons, sinó que també són algoritmes d'intel·ligència artificial. O sigui, de fet, l'Àlex Carp aquest diu que Silicon Valley té un deure moral de col·laborar amb defensa. I a mi em sembla bé que les empreses tecnològiques no es dediquin a fer collonades, però si han de fer armes ja és una altra cosa. You know the hardest thing.
0: Albert Cuesta, això ho estem veient sobretot a Gaza i a Ucraïna. Quan diem laboratoris, també què volem dir exactament aquests laboratoris? Què fan?
3: Aviam, és evident que les empreses tecnològiques, les americanes i sobretot les israelianes, que són unes empreses de tecnologia molt potents, reconeixement facial, localització, aquest tipus de coses, s'estan fent servir tant a Gaza com a Ucraïna com a laboratoris, vull dir que s'estan provant armes digitals amb víctimes humanes. També et dic que els casos no són diferents, perquè Ucraïna s'està defensant d'una invasió russa i, en canvi, Gaza és una guerra desproporcionada orientada a exterminar els palestins, però és, efectivament, tots dos comparteixen el concepte del laboratori tecnològic. Vull dir que diguéssim que els exèrcits, a l'americà a Iran, a l'israelià a Gaza, tenen llistes automatitzades de possibles objectius humans que estan elaborant amb intel·ligència artificial a partir dels patrons digitals de les víctimes, diguéssim.
0: Podem dir que és una guerra invisible, val? No només amb drons, que hi ha drons, que també hi ha centenars de robots terrestres, sinó que al final, Albert, tu pots decidir, no?, que pots paralitzar un hospital, pots paralitzar telecomunicacions, no?, centrals elèctriques, això ja és, no?, és guerra cibernètica,
3: sí.
0: No?
3: Sí,
0: és
3: sí, aquesta. I aquí hi ha un debat, i aquí darrere hi ha un debat ètic enorme, que és que fins a quin punt una màquina pot decidir qui és o què és un objectiu militar. El que tu deies dels drons, vull dir que ara hi ha un mercat, s'estan fent servir coses com drons de consum per atacar instal·lacions, per atacar persones i per atacar instal·lacions. I aquí és entendre el concepte del doble, allò de l'ús dual o el doble ús, que a mi em sembla fascinant, vull dir, em sembla molt hipòcrita, no? Vull dir que és la mateixa tecnologia pot servir per coses civils o per coses militars, perquè aviam, el GPS a tu et serveix per trobar, i a mi ens serveix per trobar un restaurant, però també serveix per guiar míssils, i els drons aquests de consum serveixen per inspeccionar explotacions agrícoles i per atacar. I Starlink, la cobertura d'internet via satèl·lit, serveix per connectar escoles amb llocs remots, però també serveix per coordinar operacions militars. Vull dir, cada vegada costa més separar tecnologia civil i militar. I, de fet, hi ha moltes empreses tecnològiques, per exemple, les operadores de telecomunicacions, s'estan orientant cap a la tecnologia militar, impulsades per l'orientació de la Comissió Europea. I, de fet, hi ha fins i tot recomanacions de que si les fàbriques europees de cotxes tenen un problema per vendre cotxes davant de la competència xinesa dels elèctrics, que es posin a fabricar material militar i que es posin a fabricar tancs i canons. I això està passant ja, eh? O sigui, hi ha plantes de Volkswagen que s'estan dedicant a fer tecnologia militar.
0: Plantes de Volkswagen, aquesta marca coneguda de cotxes fent tecnologia militar.
3: Sí.
0: Per anar acabant, Albert Cuesta, què li diries a l'oient? És a dir, que ens hem de preocupar o hem de conviure amb aquesta realitat, que cada vegada convivim amb guerres tecnològiques, invisibles, però que seran molt importants? Què li diries a l'oient?
3: Insisteixo en el que deia al començament. Ja estem en plena Tercera Guerra Mundial, vull dir que la Xina, Rússia, Iran, Corea del Nord fa anys que treballen sabotejant instal·lacions occidentals. També s'ha de dir que és evident que Occident, amb els Estats Units al capdavant, també està intentant sabotejar o sabotejant instal·lacions orientals. Vull dir que diguéssim que n'hi ha per tots aquí, eh? Vull dir que, però que siguem conscients, l'oient, que siguem conscients que ja estem en una Tercera Guerra Mundial. El que passa és que és digital.
0: Bé,
3: em sap greu, eh?
0: Guerra invisible, això és el que diu sempre, eh? L'opinió d'Albert Cuesta. Com sempre, un plaer que vinguis a la Revolució, encara que sigui per parlar d'un tema tan delicat, com que creix també la tecnologia militar i cada vegada amb més empreses. Gràcies, Albert.
3: Passi bé.
2: Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Al Revolució 4.0 parlem molt sovint de la importància de la formació, de crear referents per als nois i noies, de la importància de l'educació. Per això hem convidat avui la Sandra Camós, directora del programa Generació Docents de la Fundació Princesa de Girona.

0: Hem parlat, entre altres programes, del que fa la Fundació per potenciar sobretot el talent dels joves oients i emprenedors i el seu potencial per desenvolupar. I expliquem una mica què tal, Sandra, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta d'estar aquí, Chantal.
0: Molt bé, benvinguda. Explica'm aquesta generació de docents que feu. Ajuda a que els joves puguin fer créixer els seus projectes?
1: Ajuda a que els joves docents o futurs docents desenvolupin el seu talent. Des de la Fundació, la nostra principal missió és impulsar i desenvolupar el talent de la gent jove. I desenvolupar aquest talent implica reconèixer-lo, formar-lo, acompanyar-lo, cuidar-lo. I al final el que fem és, cada any seleccionem un grup de joves que estan estudiant educació per formar-los, acompanyar-los i donar-los experiències significatives com a futurs mestres, perquè pensem que, bueno, ja ho saps tu, no?, que l'educació és un dels grans tresors que Clar. Tenim a la societat i val la pena invertir en els joves mestres o en els mestres novells.
0: Avui coneixerem aquests mestres, però explica'm una mica aquest model, no?, pels futurs mestres, perquè, clar, quin paper creus que han de tenir, et pregunto, Sandra, a les aules, la tecnologia, la intel·ligència artificial, és a dir, tot aquest tema el toqueu?
1: Correcte. Nosaltres pensem, o sigui, aquest programa el que fa és formar aquests joves en les habilitats que considerem que són claus per ser un bon mestre en el segle XXI. I és superimportant portar els grans temes de la societat a l'aula. I, sens dubte, la tecnologia, el benestar emocional, el lideratge, o sigui, els preparem, els formem amb temes d'autolideratge i lideratge, de cuidar-se per cuidar, amb temes de programació i intel·ligència artificial, perquè al final, vull dir, sabem que la intel·ligència artificial és el gran aliat i ha de ser el gran aliat a les aules, i ho ha de ser ja, i ho ha de ser en els propers mesos, no?, vull dir, en els propers anys. I al final...
0: Per què creus que ha de ser gran aliat? Sí, ha de ser-hi.
1: Per mi és un gran aliat, perquè pot ajudar molt en el procés de tota la part d'automatitzar per un costat en ajudar els mestres a preparar millor les seves classes, els seus continguts, però sobretot hi ha tota una part de processos de gestió que són molt farragosos, que l'IA et pot ajudar, i sobretot et pot ajudar moltíssim amb el que és la personalització de l'aprenentatge. Sabem que a les aules hi ha moltíssima diversitat i bueno, és que tot... Per nosaltres és un gran aliat. Ara el mestre s'ha de convertir en un expert en humanitat, no? En poder dedicar més temps, en mirar els ulls, en acompanyar, en generar climes de confiança. Llavors, si podem descarregar-lo també, no?, gràcies a la tecnologia, a la IA, amb moltes feines que potser són feixugues, no?, et pot ajudar a donar feedback als alumnes. Bueno, aquí podríem parlar, perquè som uns apassionats i creiem fermament i tenim grans partners, no?, per ajudar en aquests docents a que estiguin preparats, no?, com és Pascode, Dunexi, o sigui que perquè estigueu preparats, no?, perquè llavors hi ha molta por i s'ha de trencar amb aquesta por.
0: Alessandra, avui l'acompanyen dos joves que formen part d'aquesta generació docents i que volem que ens expliquin la seva experiència. Saludem també a l'estudi de la Joana Sanz. Què tal, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: I a l'Ignasi Carenys, que està en aquests moments estudiant a Granada i ha fet pràctiques a Burgos a Generació Docent. Què tal, Ignasi?
3: Hola, bon dia. Gràcies.
0: A veure, Joana, primer, explica'm per què us vau apuntar a Generació Docent i, en el teu cas, no?, com t'ha ajudat? Què has après?
2: Jo, doncs, mira, la veritat que estava en un moment d'incertesa professional. Tenia molts dubtes i molts camins a la vista i justament va arribar un correu de part de la universitat en el que hi havia un vídeo explicatiu del que era Generació Docents. Jo no coneixia per res a la Fundació i en el vídeo ens explicaven quina oferta formativa tenien, les pràctiques a centres rurals, que eren molt completes.
0: Ara explicarem el dels centres rurals, sí.
2: Mm-hmm. Contenien, pues, des de programació i a tallers de ràdio, que de fet, gràcies a la Fundació, jo vaig poder crear un programa amb altres companys, un programa des de zero, per retransmetre l'entrega de premis de l'Escola de l'Any a Granada. Recordo que vaig ser l'entrega de premis al rei, al mateix rei. O sigui, jo estava vivint una simulació.
0: Clar.
2: Realment.
0: O sigui, cal explicar, Sandra, que consisteix també a becar joves universitaris perquè vagin a escoles rurals.
1: Si els donem una ajuda a la mobilitat, perquè nosaltres els preparem i els formem perquè puguin viure una experiència de pràctiques curriculars a l'escola rural. I potser no sé si em preguntaràs per què l'escola rural, perquè crec que és una de les preguntes...
0: T'has avançat, per què l'escola rural,
1: Sandra? Doncs pregunta-m'ho, el que més ens fan, no? I realment nosaltres vam decidir des del primer any apostar per aquesta experiència de pràctiques, perquè l'escola rural és un autèntic laboratori d'innovació educativa. Però a més, els hi proporciona un entorn molt propici perquè es desenvolupin com a futurs mestres i desenvolupin totes aquelles habilitats. És l'espai ideal per viure aquesta experiència hands-on, manos en la massa, amb tot allò en què els hem format. Perquè quins reptes tenen? Tenen d'entrada pocs alumnes, però pocs alumnes, però la ràtio és baixa, això et permet, no, doncs una educació més personalitzada, però compte que aquests pocs alumnes tenen diferents edats. Això exigeix posar en acció la capacitat, doncs, d'adaptar-te, de ser flexible, de ser molt més creatiu, de preparar més bé les classes. I realment, doncs, pensem, no, que aquesta experiència i el fet de portar un jove a un poble rural, doncs, bueno, és una experiència que impacta el jove, però impacta a l'escola, a les famílies, impacta també a les universitats quan ells tornen, bueno... I realment, doncs, per això apostem per l'escola rural.

0: Nas i carents, com t'ha impactat? Quina és la feina que estàs fent en aquest cas?
1: A mi m'ha impactat molt i molt positivament. Jo sóc de Girona, sóc gironí, tot i que ara mateix estic estudiant a Granada, i he viscut en una masia tota la meva vida. I he tingut contacte amb els animals, he tingut contacte amb el camp. Tot i així, he estat en un col·legi urbanita. I el fet d'apuntar-me en aquestes pràctiques ha sigut agafar tot el que jo he pres en col·les que són de ciutat i portar-los en un rural, i tot el que he pres a la família, tot el que he pres a tot arreu, i poder-ho portar en aquest col·legi ha sigut una experiència molt bona, perquè tu, quan entres en aquests col·legis, no ets un professor de pràctica, sinó que ets un professor com a tal, i et tracten com a això. Clar. I et fa créixer molt i et fiquen el llistó molt alt, i has d'arribar-hi, perquè els nens esperen de tu, els professors esperen de tu, el director espera de tu.
0: Molt bé. I és un projecte disruptiu, he de dir, perquè clar, aneu a una escola rural, una a Granada i l'altra a Galícia, no? Mm-hmm. Tu exactament a Galícia on vas estar?
2: Correcte, jo vaig estar al CRA Plurilingüe de Vilaboa, que, bueno, vaig estar una de les unitats que té 5, jo vaig estar a Paredes, que pertanyà a Pontevedra.
0: Sí? Mm-hmm. Molt bé. I què és el més disruptiu també que vas fer?
2: Uf, pues crear projectes amb els alumnes del no-res, o sigui, d'anècdotes superpetites, de veure un cargol i dir, ai, pues anem a fer un projecte en el qual observem els bitxos que trobem per aquí, i un dia vam agafar un cargol, vam lligar-lo a una patata per aprendre vocabulari en anglès i a veure qui guanyava la carrera, no sé, coses... Ja et dic, del no-res, crear un món.
0: Us preocupa que es parli tant de tecnologia, intel·ligència artificial i de pantalles, i el paper que han de jugar els mestres ja és menys, o no? O és normal, perquè el món va cap aquí, per acabar, eh? Us preocupa?
2: Jo poc com a tech no tinc, però sí que és veritat que és una cosa inevitable, o sigui, que ha vingut per quedar-se, i jo crec que hem d'aprendre estratègies i trobar recursos per orientar tant els alumnes com a les famílies, perquè les famílies també són persones importants en el món educatiu i les hem d'acompanyar en aquest sentit.
0: Molt bé, doncs escolta, moltes felicitats, Sandra, enhorabona per aquest projecte, per fixar la mirada en aquest món tan important que és la docència, els nostres mestres, dels mestres dels nostres fills i filles, no? I la Jona i la Ignasi, no? Que vagi molt bé també el vostre futur, que sigueu bons professors, perquè com diem, l'educació és bàsica, no? I per tant aquest projecte avui que ens ha presentat la Fundació Princesa de Girona és important, no? I sobretot arribar a aquestes escoles més rurals, no? Fa que sigui molt disruptiu. Gràcies, felicitats.
3: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
1: Merci.
4: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavín.
0: Gairebé el 65% de les empreses catalanes de més de 9 treballadors van fer alguna activitat innovadora, i això vol dir que l'any passat es van invertir en innovació més de 6.000 milions d'euros. Són xifres importants, però que en comparació amb altres indrets del món encara queden curtes. Per exemple, hi ha empreses xineses que inverteixen en innovació el 25% del que guanyen. I és que per ser competitius cal apostar, i molt per aquesta paraula, innovació. Dangerous game, but I'll play forever, I'll take the flame. I avui parlem d'un centre tecnològic amb més de 100 anys d'història. Saludem ara Jordi Cabrafiga, CEO de Leitat. Què tal? Benvingut a la Revolució.
5: Bon dia.
0: Què tal?
5: Moltes gràcies per convidar-nos, primer de tot. Efectivament, aquest any Leitat fem el 120 aniversari. Leitat és el centre tecnològic més antic d'Europa, que es diu Ràpid, sí. Inicialment nascut en l'àmbit industrial textil, de la mà d'uns empresaris amb la voluntat de resoldre un problema tècnic en aquell moment, que era a l'hora de pesar la llana. Si la llana la mulles, doncs té un preu, i si la llana és seca en té un altre. Llavors van desenvolupar una primera innovació que era una estufa de dessecació per tal de condicionar la llana tota una mateixa, a unes mateixes qualitats, i per tant no fer-se trampes i no vendre aigua a preu de llana. D'aquí va néixer la ITAT i avui fem 120 anys.
0: Déu-n'hi-do, la tecnologia i calcular bé, no? Per tant, enginy, no? Imaginació, tecnologia. Avui ja que hem passat un quart de segle XXI, quin diries que són els reptes lligats a la paraula innovació i que vosaltres treballeu també amb indústries, amb empreses? Què em diries?
5: El primer de tot, jo et diria la velocitat. Avui en dia les coses, les tecnologies evolucionen molt més ràpid que fa 10, 15, 30 anys. Ho veiem molt en els períodes d'adopció de noves tecnologies. Per tant, les empreses cal que cada vegada s'adaptin més a aquestes noves tecnologies. Fa uns anys parlàvem de digitalització com una opció. Avui és una necessitat. Passa el mateix amb la intel·ligència artificial, amb la descarbonització, amb les noves fonts d'energia, amb la indústria digital, amb la biotecnologia. Per tant, primer repte, la velocitat. El segon repte, el talent. El captar i el retindre el talent. La innovació no només depèn d'inversió, no només depèn de tecnologia, depèn de les persones que hi ha al darrere d'això. I finalment, de que tot aquest talent acabi connectant amb el món de l'empresa i de les necessitats reals. No ens podem quedar només en la part de la recerca. A Catalunya i a Europa tenim molt de talent i molt de coneixement, però hem d'aconseguir que això passi a l'empresa.
0: Per tant, a vosaltres que desenvolupeu projectes d'I+D, en aquest cas, posa un exemple d'innovacions que heu presentat a salons, fires, per exemple, alimentària, que és el que vau fer?
5: Doncs mira, alimentària, vam presentar diversos projectes, sobretot a l'hora de el que és la revalorització d'alguns subproductes, perquè la manera d'alimentar-nos en els propers anys, segurament en els 10 anys, canviarà molt més que en els darrers 50 anys. Diversos informes expliquen que la població mundial els propers 50 anys passaran dels 8.000 milions de persones als 10.300 milions de persones. Això suposa un repte pel que fa a alimentar més població, reduir emissions, reduir el consum d'aigua, aprofitar millor els recursos i, per tant, canviar l'origen d'alguns aliments, no? Cada vegada tindran més pes les microalgues, les proteïnes alternatives en base a insecte, els microorganismes, els subproductes vegetals...
0: Microalgues, jo crec que és un concepte que també sí. Hem de tenir en compte,
5: Sí,
0: quin
5: això.
0: Altre concepte més m'has dit?
5: Doncs, per exemple, aliments amb nutrients d'alt valor, amb un impacte ambiental molt inferior a l'actual.
0: Clar. Per tant, la tecnologia ens permet anar cap a una producció i un consum alimentari, podríem dir, no?, més sostenible, més eficient, fins i tot a la Mobile vau presentar, ara m'explicaràs, l'escaneig digital als cultius, no?
5: Sí, aquell era un exemple en el qual ens permetia explicar com a través de la tecnologia s'estan millorant les capacitats tecnològiques o de producció del món agroalimentari. Era un projecte amb el qual, escanejant una olivera, doncs podem saber amb tecnologia hiperespectral si necessita més aigua o si li en sobra, i per tant reducció de l'ús de l'aigua, es pot millorar la producció, o per exemple podem anticipar riscos com per exemple detectar plagues.
0: Val. Per tant, aquest escaneig digital als cultius que vam veure al Mobile, i pregunto també, en aquest cas, Jordi, doncs si imprimirem també molts aliments en 3D en un futur breu, és a dir, que a vegades pensem que no, però sobretot sí, i a més si porta vitamines, és a dir, nosaltres que necessitem una alimentació, sabem, no?, amb vitamines, jo crec que això també ho veurem més, no?
5: Primer de tot diria que ningú s'espanti, perquè jo crec que la impressió 3D no substituirà la cuina tradicional.
0: Sí, sí, sí. Bona,
5: gràcies a Déu.
0: Bona, sí.
5: Però sí que transformarà la manera de produir determinats aliments, el que tu deies, funcionals, adaptats a necessitats específiques. Per exemple, persones amb dificultat de mastegar, o persones que necessitin, com per exemple esportistes o gent gran, aliments enriquits amb determinats nutrients, o pacients amb necessitats nutricionals concretes, o amb nadons, o amb nens, no? La impressió 3D no substituirà la cuina, però sí la nutrició. You're left to disappoint me, don't you?
0: Les empreses a Catalunya inverteixen en innovació, ho han de fer més. També parlem, si parlem del sector salut, no? Un altre sector que la innovació tecnològica està revolucionant, no? Posa'ns exemples, jo me'n recordo també l'EITAT, no? L'època del Covid, vam parlar també amb vosaltres. En el tema salut, suposo que també esteu treballant com a centre tecnològic, no? En aquest sentit.
5: Sí, i de fet aquest és un dels àmbits on la innovació tecnològica té un impacte més evident, perquè parlem de diagnosticar abans, de tractar millor, de forma més personalitzada i de millorar la qualitat de vida en fons de les persones i dels pacients. Estem impulsant des de dispositius mèdics, dispositius in vitro, bioimpressió 3D, teràpies avançades, models preclínics i, darrerament, doncs, tot el que és l'aplicació de la intel·ligència artificial aplicada a la salut, que en algun dels vostres programes ja heu entrevistat alguna empresa, doncs, que desenvolupava projectes d'intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut. Alguna vegada he escoltat una empresa que havíeu portat. I per tant, doncs, són molts els reptes. Et poso dos exemples, sí? molt ràpids. Un que hem desenvolupat conjuntament amb una empresa per tal de fer diagnòstics més accessibles i menys invasius, en aquest cas a l'hora de detectar la diabetis tipus 2 a través de la saliva i per tant evitant punxades. Aquest és un projecte que estem duent a terme, ara ja estem fent els assajos clínics, que per exemple en països del tercer món doncs es pot evitar doncs la transmissió de malalties, etc. Aquest és un àmbit. O per exemple, un altre molt rellevant és el que deia, tot l'àmbit de la medicina personalitzada, teràpies avançades, bioimpressió, models cel·lulars avançats, etc. Com deia, aquí té sentit si millores la qualitat de vida de les persones.
0: Molt bé. Doncs per anar acabant, l'EITAT, aquest centre tecnològic de referència a nivell estatal i europeu, amb més de 100 anys d'història, no? Sou el més antic d'Europa i esteu fent també aquesta innovació que a vegades no en som conscients, no? Per acabar, Jordi, tu cap a on veus el futur, O cap a on veus que anirà? Més intel·ligència artificial en tots els processos de totes les indústries?
5: Més intel·ligència artificial a tot arreu, en el nostre dia a dia, a la indústria, en totes les tipologies de les feines, des de la que era la feina que es podia considerar menys qualificada a la que és més qualificada. I la intel·ligència artificial veiem com ha impactat en el nostre dia a dia els últims 3 anys, doncs això, els propers 3 anys, jo crec que seria una mica agosarat pensar o dir on estarem d'aquí a 3 anys i per tant no parlem d'aquí a 10 anys.
0: Ja, molt bé. Doncs escolta, felicitats per la feina. En aquest cas, Jordi Cabrafiga, CEO de l'EITAT. Gràcies per venir al Revolució 4.0. Una abraçada. Acabem el programa avui amb una frase del filòsof estoic grec Epitec. I diu així: el que creu que ho sap tot és incapaç d'aprendre. Mentre caigui el sol ens banyarem. Clar que sí, s'ha d'aprendre sempre, tota la vida. El coneixement és molt important. Intentem crear coneixement des de la Revolució 4.0. Com sempre, important l'equip. Gràcies, Júlia García, Xavi Llaurador, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que el Barça ha celebrat la quarta Champions femenina i el Girona ha viscut el primer dia com a equip de segona divisió. Quins contrastos. L'alegria del Barça femení per la Champions guanyada ahir en una final fantàstica contra el Lió és la que s'ha repetit avui. Una final guanyada amb contundència, 4-0 contra el Lió. No s'esperava gairebé ningú. Segurament la final no va ser per 4-0, però el Barça va tenir Catacoll a la porteria i Payor i Salma Parayuelo al davant. La celebració d'aquesta tarda a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, l'han liderada Patrick Guijarro en un primer moment, Rafa Juste, molta energia, busqueu vídeos de Rafa Juste a la celebració del Barça femení, Quica Nazaret, la portuguesa, cantant una cançó de Rosalía de manera fantàstica, i hi ha hagut discurs d'Alexia, que continua sense confirmar quin serà el seu futur, tot i que tot apunta que deixarà el Barça aquesta temporada. El diumenge el Girona ha estat molt diferent, ha estat duríssim. El Girona va baixar ahir a segona després d'empatar contra l'Elx a Montilivi i sumar només 4 empats a la recta final de la Lliga. Un descens que pocs s'esperaven aquesta temporada, tot i el mal inici de campanya, i que genera molts dubtes de cara al futur. Molts dubtes amb Mitchell, amb Quique Cárcel, amb què ha de fer el club, amb què farà el club. La Lliga va quedar definida amb els partits de dissabte, pràcticament, però avui s'ha jugat l'últim partit de la temporada. Fa només uns minuts ha finalitzat el Madrigal, el Villarreal 5, Atlètic de Madrid 1. Estava en joc la tercera plaça i al final és per al Villarreal, que ha golejat l'equip de Simeone. El Barça de Frick va acabar la temporada perdent, 3-1 a Mestalla contra el València, amb gol de Lewandowski, que es va acomiadar del Barça fent gol i suma 120 gols en 4 temporades, ha sumat 120 gols en 4 temporades, 30 gols per temporada. L'Espanyol va acabar la Lliga amb un empat de Cornellà contra la Reial Societat i amb Manolo González celebrant la temporada a la grada amb els seguidors més cridaners i més radicals de l'Espanyol i amb algun càntic discutible. Ara el dubte és si Manolo continuarà o no sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada vinent. Classificació final i definitiva de la Lliga Primera Divisió. El Barça campió amb 94 punts, finalment 8 punts més que el Madrid, que ha acabat segon, tercer el Villarreal, quart l'Atlètic de Madrid, cinquè el Betis amb 60 punts. Aquests 5 equips jugaran a la Champions. La Europa League la jugarà el Celta, que ha acabat amb 6a posició, acompanyat també de la Reial Societat pel títol de la Copa, i el Getafe, que ha acabat 7è amb 51 punts. El Getafe de Bordalà jugarà la Conference. L'Espanyol acaba la Lliga en 11a posició, 46 punts, el Girona 19è, penúltim amb 41, l'acompanyen a segona divisió el Mallorca i l'Oviedo. S'han acabat salvant el Llevant, l'Elx i l'Osasuna amb 42 punts. A segona divisió s'ha jugat la penúltima jornada i avui ha pujat el Depor, el Deportivo de la Coruña, que ha guanyat a Valladolid, a Pucela, ha confirmat l'ascens i torna a primera després de 8 temporades on fins i tot ha arribat a jugar a Primera Federació. Avui han baixat el Saragossa, l'Osca i la Cultural Lleonesa. I a l'última jornada el Mirandés i el Leganés es jugaran el descens a Butarque. L'empat li serveix al Leganés, però si perd el Mirandés salvarà la categoria i baixaria el Leganés. Això serà la setmana vinent. El Saragossa baixa a Primera Federació. Atenció, feia 80 anys que el Saragossa no jugava a la tercera categoria del futbol estatal. Allà es va acabar la Lliga de Primera Federació, ara començaran els play-offs. Es va salvar el Nàstic, important, i es va confirmar que el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off. El Sabadell contra el Castella, el filial del Madrid, que després de molta confusió jugarà el play-off. Confusió perquè durant una bona estona, ahir a la nit, es va donar per fet que la plaça de play-off era per la Ponferradina, i l'Europa jugarà contra el Celta Fortuna, que és el filial del Celta. I aquesta tarda Guardiola s'ha acomiadat del Manchester City i de l'Etihad, ha dirigit l'últim partit a casa, ha perdut 1-2 contra l'Aston Villa, però la derrota ha estat el de menys perquè la gent del City han anat a acomiadar Guardiola després de 10 anys inoblidables per a ells, on han guanyat 20 títols, entre d'altres 6 Premiers i una Champions. L'última jornada de la Premier ha deixat, finalment, 5 anglesos per a la pròxima Champions, on hi entrarà el Bournemouth, dirà hola, i s'ha salvat el Tottenham. Baixa el West Ham, el Chelsea, que la temporada vinent entrenarà Xavi Alonso, no jugarà a Europa. A Itàlia, fa uns minuts, el Como s'ha classificat per jugar la pròxima Champions. El Como ha guanyat el partit de l'última jornada, el Como de Cesc Fàbregas i de Sergi Roberto, i ha perdut el Milan a casa contra el Cagliari, i això provoca que el Como classificat per jugar la Champions de la pròxima temporada. I atenció, aquesta també d'aquesta nit, el Torreense de la segona divisió portuguesa, no sé si n'havíeu sentit a parlar alguna vegada a la vostra vida, Torreense, que milita la segona divisió portuguesa, fa 5 anys estava a quarta categoria, ha guanyat la Copa Portuguesa, la Tassa, després de superar l'Sporting, un dels grans de Portugal, a la final, a la pròrroga. El Torreense, un segona divisió campió de la Tassa Portuguesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 24 de maig. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, com esteu?
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, què us ha impactat més de les dues grans notícies del cap de setmana? Quina de les dues? La quarta Champions del Barça o el descens a segona del Girona? No ho responeu ara, no ho feu encara, ara en una estona us ho torno a preguntar. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi 1 i al control central, i tenim el Lautaro Quinteros, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, s'han disputat les 500 milles d'Indianàpolis, que aquesta vegada no ha pogut guanyar l'Aleix Palou.
5: No, acabat setè, el català que sortia des de la pole s'ha bellugat sempre en posicions davanteres, però a les voltes finals ha pres l'estratègia d'entrar a fer el canvi de rodes abans que alguns dels rivals, i faltant 8 voltes, un accident ha provocat una bandera groga i després una altra de vermella, ja se n'havia ensenyat una, que ha acabat d'ensorrar les opcions de Palou. La victòria ha estat per Félix Rosenqvist, que ha entrat 23 centèsimes abans.
0: L'ha avançat al final.
5: El Camalucas, que l'ha avançat en res, en els últims segons, al final, em diu el Damià, el final més ajustat de la història de la Indy.
0: Molt bona, molt bona. Com es diu el que ha guanyat?
5: Félix Rosenqvist.
0: A aquesta hora tenim motor també, Gran Premi de Fórmula 1 del Canadà.
5: Compte, que Russell ha hagut d'abandonar perquè es veu que el Mercedes que conduïa l'ha deixat tirat, així ras i curt. Ara mateix lidera la cursa Antonelli, segon és Verstappen quan falten 22 voltes pel final.
0: S'ha jugat la final de l'Eurolliga de bàsquet, ha perdut el Madrid.
5: Sí, ha guanyat l'Olympiacos grec 92-85. Els grecs són l'Olympiacos que no guanyaven l'Eurolliga des del 2013.
0: L'entrenador de l'Olympiacos és Barjokas, que va passar pel Barça i havia guanyat el Madrid en una final, diria que més disputada, aquests 7 punts de diferència finals, el 92-85, i amb algunes decisions arbitrals, tant per una com l'altra banda, en els minuts finals, que potser han incidit massa en el joc. Però vaja, l'Olympiacos, campió de l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid ha perdut la final. Partits de la jornada de la CB.
5: Sí, victòria del Joventut davant del Burgos, 8-6-7-9. Aquest migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, també derrota del Lleida de casa amb el Morabanc Andorra, 86-88-116.
0: Molt bé, molt bé.
5: 88-116 pel Morabanc. Ahir el Manresa va guanyar de 7 a la pista del Gran Canària.
0: Dic molt bé, és la derrota de Lleida, que ja estan salvats, sí, el Morabanc s'està jugant la salvació.
5: Sí.
0: Ara jugant l'última jornada contra el Barça, si guanyen pràcticament estan salvats, però han de guanyar. El Jaén és el nou campió de la Copa de Futbol Sala.
5: S'ha imposat el Cartagena per 5-3 en una aquesta final disputada a Càceres.
0: El Jaén va eliminar ahir el Barça als penals, com a la Copa del Rei. O sigui, el Jaén, el botxí del Barça en les competicions d'eliminatòria d'aquesta temporada al Futbol Sala. S'ha començat a disputar la final de la Lliga de Waterpolo entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell.
5: Una final al millor de 3 partits. El primer assalt se l'han endut els mariners, l'Atlètic Barceloneta, per 17-13. Dissabte vinent a Sabadell es juga el segon partit.
0: Ja tenim en marxa Roland Garros.
5: Sí, primera ronda sense sorpreses. Recordem, sense Carlos Alcaraz, el quadre femení, la catalana Marina Bassols, ha guanyat en 2 sets a la colombiana Emiliana Arango, i ara tenim partit de Djokovic.
0: I què?
5: Quart set, el primer l'ha perdut, ha guanyat el segon i el tercer, i en el quart set hi ha empat a 3 jocs.
0: Aquest Roland Garros és probable que el guanyi Jannik Sinner,
5: sí,
0: i és probable que el guanyi sense perdre ni un set.
5: Tu creus?
0: Penso,
5: sí,
0: penso.
5: És un,
0: aposto. Una,
5: no aposto, crec, no, sí,
0: ho aposto. Que...
5: Molt bé.
0: Marina Bassols, eh?
5: Sí.
0: Sònia?
2: Bassols.
0: Ha passat a segona ronda, està molt bé, venint sí, de la prèvia, sí. Això li soluciona la temporada a nivell econòmic i segurament a nivell de punts. Sí, i avui s'ha disputat la 15a etapa del Giro.
5: En final a Milà, 157 quilòmetres, la victòria se l'ha endut el noruec Fredrik Bernsnes, que ha culminat una escapada amb 3 ciclistes més. Vingegaard continua de líder.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: ens hem de rendir mai. I ni el Girona s'ha de rendir en uns dies difícils. Ha estat un cap de setmana i un diumenge de contrastos. La felicitat del Barça femení per la quarta Champions, la desgràcia pel Girona i el descens de segona divisió. Situem-nos primer. A veure, el Marc Andrés va ser a Oslo i ha estat aquesta tarda la festa de celebració del Barça femení a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, al costat de la plaça Espanya. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
0: I l'Eduard Solà és a Girona, i ha estat tot el dia a Girona, diria, i no ha tingut un bon dia. Edu, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit a tots.
0: A veure, comencem per la felicitat, Marc. La celebració ha estat a l'Avinguda Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya. Hi ha hagut molta gent?
2: Doncs sí, mira, l'escenari, hi havia un escenari muntat i l'escenari estava muntat més o menys a l'alçada de l'entrada de la Fira de Barcelona, i jo et diria que l'assistència arribava gairebé ben bé a les Torres Venecianes. Per tant, molta assistència per veure les campiones, no només de la Champions, sinó de tots quatre títols.
0: O sigui, l'escenari estava just davant de les Fonts de Montjuïc?
2: Sí, aquesta Avinguda Maria Cristina que va des de les Torres Venecianes fins les Fonts, doncs podríem dir que l'escenari estava a la meitat.
0: Ah, a la meitat, d'acord.
2: Sí.
0: I la Guàrdia Urbana, l'organització, ha donat xifres d'assistència aproximades?
2: Que haguem vist no, però bé, nosaltres a ull doncs hem jutjat d'aquesta manera, no? Veient com de ple estava l'Avinguda Maria Cristina, doncs hem decidit parlar d'èxit, d'assistència, perquè realment, tot i la calor, perquè realment feia molta calor avui, doncs molta gent s'ha acumulat en aquesta Avinguda Maria Cristina per celebrar el títol.
0: Amb tres titulars, Marc, amb tres moments, amb què et quedes de la celebració del Barça d'aquesta tarda?
2: Mira, et dono dos noms, que són el de Quica Nazaret i el de Rafa Juste, i després, el tercer moment per mi ja és la comunió públic-afició, però sobretot la comunió públic-Alèxia, una Alèxia que sabem el tema del seu futur, que està sobrevolant el Barça, i el públic que li ha demanat fins a tres vegades que es quedi. Per tant, per mi aquests són els tres moments.
0: Ara parlem més d'Alèxia. Edu, per començar, tu personalment, com estàs? La pregunta és seriosa, no. És que l'Eduard pateix molt. Sobretot pateixes molt les desgràcies del Girona, també gaudeixes els èxits, però recordo una conversa amb tu fa 7 anys, quan el Girona va baixar a segona, bé, quan va perdre contra el Llevant, que pràcticament era matemàtic, no era matemàtic del tot, però era molt virtual, i estaves desfet.
3: Sí, és que, a més, aquest descens és un descens inesperat. És veritat que aquest 4 de 24 anava avisant que l'equip podia baixar, però és que no ens acabàvem de creure que el Girona no fos capaç de guanyar un partit d'aquí a final de temporada, i més després que sortissis del Bernabéu gairebé amb més 8, havent empatat el camp del Madrid, havent guanyat el Villarreal la jornada anterior. Pensaves, home, és complicadíssim que aquest equip no arribi als 42 punts que Mitchell s'havia marcat com a objectiu. Però l'equip s'ha encallat, han començat a no fer gols, mica en mica cap a baix, i això, i el fet que els altres equips com Llevant i Elx fessin números estratosfèrics en aquest final de temporada, doncs ha provocat aquest descens. En una temporada no semblant a la d'Eusebio, perquè és veritat que aquell equip també va caure.
0: En punts en comú.
3: Sí, en punts en comú, i amb una sorpresa, perquè el Girona baixa amb Eusebio a la banqueta després d'empatar al Camp Nou i de guanyar el Bernabéu. I aquesta temporada el Girona ha acabat baixant després de guanyar el Barça a Montilivi i d'empatar el Bernabéu contra el Madrid.
0: A tu t'ha fet mal més aquest descens que el de fa 7 anys?
3: Sí.
0: Sí, eh? A Girona, en general, com ha estat el dia? La gent ha sortit al carrer o us heu quedat tots a casa plorant les penes?
3: Com que feia sol, la gent sí que ha anat a fer vermut al matí, hi havia gent donant voltes, però la nit ha sigut dura, perquè conec gent que no ha dormit, i conec gent que li ha costat molt, i conec gent que ho està passant malament.
0: A veure, la pregunta que us feia al principi per l'Oriol, la Sònia, el Jordi i el Ricard: què us ha impactat més, què us ha deixat més impactats aquest cap de setmana? La Champions del Barça o el descens del Girona, Uri?
4: Home, si la paraula és impactar, et diria que cap de les dues. Del Barça sí que impacta el resultat, 4-0, i perquè preveiem que seria un partit igualat com va ser la primera part, però podíem preveure també que el Barça guanyés al final de la Champions, perquè per mi segueix sent el millor equip d'Europa. I el Girona al final havia de guanyar un partit a casa, portava 7 partits sense guanyar, l'Elx és un bon equip, i jo crec que també estava dintre les possibilitats estan altes que el Girona no tragués endavant aquest partit. Per tant, impacta, et diria que cap de les dues.
0: Sònia?
5: Clar, és que una és en positiu i l'altra és en negatiu, i una la vaig viure en situ i per tant la vaig veure més intensament, però t'haig de dir que crec que és més transcendental el descens del Girona que la quarta Champions del Barça, perquè jo crec i confio que el Barça en guanyarà algunes més de Champions, i ara el Girona es troba davant del repte de, sobretot, intentar pujar el pròxim any.
1: Mm-hmm. Jordi?
6: Sí, estic d'acord amb la Sònia. És veritat que el Barça, ens ho deia Marc Vives, aquesta Champions, algú podrà dir, amb tantes finals i tants títols en els últims anys, tampoc és que fos qüestió de vida o mort, però jo crec que la necessitava per tots els dubtes de l'any. Però la ferida del Girona durarà molt més temps que, com a mínim, un any. Esperem que no sigui més que l'alegria del Barça, que potser d'aquí un any n'està salvant un altre.
1: Mm-hmm. Ricard?
7: Home, afortunadament el Barça ens ha acostumat a guanyar i crec que és molt bo i s'ha de valorar molt que s'ha de celebrar aquests títols, encara que sigui un hàbit, però no és un impacte que guanyi la Champions. A mi em va impactar el descens del Girona, perquè, com diu, a banda del que diu l'Uri, de que podia passar, però és que si vull dir, també podia passar gairebé que el Girona guanyés i que l'Elx no baixés. O sigui, es van obrir una sèrie de combinacions que, tal com estava el partit i la jornada, a mi em va costar, o sigui, em va fer fregar els ulls fins l'últim segon, de dir...
0: A veure, ara sí, hi havia el miracle, no? O
7: sigui, sí, això ja és irreversible.
0: Sí, sí, en aquestes jornades acostuma a passar alguna cosa a l'últim instant que ho canvia tot. I aquella era l'esperança, però no va passar. Edu, ara tornarem amb tu a Girona, però ara hem de centrar-nos en la Champions del Barça, la quarta Champions del Barça femení. Són quatre en sis temporades. Sí.

0: molt probable que hagueu sentit unes quantes vegades aquesta cançó aquests dies, Nueva York, de Bad Bunny, una versió d'una cançó popular de Puerto Rico. L'original es diu Un verano en Nueva York. Nueva York, no Nueva York. És del 1975, del Gran Combo de Puerto Rico. I segurament és la cançó de la Champions, la cançó d'aquesta Champions del Barça femení. Sònia, tu comparteixes aquesta opinió?
1: És que aquesta tarda ens han fet un recital de cançons i ara no et sabria dir si em quedaria amb aquesta, però vaja, pot ser una d'elles, sens dubte.
0: Què significa? Digues.
2: La Quique Nazaret la cantava,
1: sí, perquè és
2: de la classificació,
1: clar,
2: per la final, no?
1: Perquè aquesta és la del Café con Ron, no? O no és aquesta?
3: No,
1: decisió?
3: No, no, no, la Café con Ron és una altra.
1: D'acord, el que cantava Quica i li cantaven les companyes a Patri és reversionant és que no me'l sé, però és una cosa...
0: Jo aquesta cançó l'he vist en molts vídeos de les jugadores del Barça, de la celebració de la final. He sortint de l'estadi amb la copa, en algun Instagram d'aquest
1: sí,
0: de la
1: Cana,
0: de l'Alexia...
1: Dic que és un vestidor molt musical i han aparegut moltíssimes cançons.
0: Sònia, què significa, segons el teu punt de vista, aquesta quarta Champions sobre el Barça? Què té d'especial? Per què la recordaràs diferent a les tres anteriors?
1: Perquè probablement... tenint en compte que n'havien guanyat 3 en 5 anys, la que arribaven com a menys favorites o amb més dubtes, perquè a més arribaven un parell de jugadores tocades, i en la prèvia jo deia abans del partit que era un 50-50, i jo crec que també la recordarem com la Champions, la quarta. És que jo crec que encara no la podem titular perquè no sabem encara oficialment que sigui l'última d'Alexia, però probablement serà l'última d'Alexia, i jo crec que aquí si tanques una era i esperem que no obris d'una altra igual de guanyadores, però si Alexia es confirma que marxa, serà l'última d'Alexia.
0: Crec que és una visió força compartida per molta gent. El 4-0 és un resultat exagerat per com va ser la final. A la primera part, segurament, el Lió va estar un punt per sobre pel Barça. A mi la segona part em sembla molt, molt bona, sobretot a partir que s'avança de l'1-0 d'Eva Pallor. El Barça juga molt més,

0: I amb què us quedeu? Amb les aturades de Catacoy, amb els dos gols d'Eva Pajor, amb els altres dos gols de Salma per Ayuso, el tercer és un golaç, o amb el plantejament de Pere Romeu?
1: Jo em quedo amb una... Perdona, Jordi.
2: Tira, Marc. Tira.
1: Val, tiro. Doncs mira, jo em quedo amb Pajor simplement no per dos gols, no per l'assistència que fan al 4-0, sinó per les emocions, perquè jo em vaig fixar molt quan Salma fa aquest 4-0, Salma Parayuelo. Evidentment, és temps afegit, tothom sap i tothom té clar que el Barça ja es proclamarà campió de la Champions, i m'hi vaig fixar molt en la polonesa perquè es va deixar caure sobre la gespa, es va posar a plorar, perquè, clar, hem de recordar d'on ve Eva Pajor, que ve de perdre 5 finals, les 5 finals que havia disputat les havia perdut. 3 contra el Lió, 1 contra el Barça i la de l'any passat contra l'Arsenal. I, clar, la dona, doncs, semblava que tenia una malastrugança amb aquesta competició i les llàgrimes, l'emoció i tot allò va sortir quan Salma Parayuelo fa el 4-0, i per mi això és la imatge de la final d'ahir. Per mi, més enllà de què pugui passar amb Alexi i el seu futur, és la final i la Champions d'Eva Pajor.
3: És que no sé si hi ha gaire esportistes que hagin perdut 5 finals de la Champions per guanyar una final de la Champions.
0: Aito era de la Copa d'Europa de bàsquet, no sé si van ser 5, no van ser, jo crec que van ser 3.
3: Però no va arribar a guanyar-la.
0: No van ser 4, van ser 4.
3: És que perdre en 5 i per guanyar-ne una vol dir que com a mínim estàs 7 o 8 anys jugant finals de Champions, no? Sí. O estàs al màxim nivell. Jo crec que deu ser un fet inèdit a l'esport. Jo, vaja, no, hauríem de rebuscar molt, eh?
0: Costa, tu què et va deixar la final?
4: Més enllà del que ja han comentat la Sònia i el Marc, que han parlat del davant i del darrere, jo ja ho vaig comentar i al final de la TDG, que jo el femení el veig sovint, però gairebé sempre per la tele, i ahir en directe em va impressionar Patri Guijarro. Sí, per mi, a la primera part, que el Barça resisteix més que mana, Catacoll al marge, em sembla l'única jugadora que trobava solucions quan el Barça tenia poc oxigen, i després en el moment en què el Barça es desencadena també em sembla la jugadora clau, i ja entenc que els gols no porten la seva firma, però sento molt sovint dir que és una jugadora infravalorada per la gent que segueix a diari el femení, i ahir vaig pensar que per mi està en importància dins del Barça al nivell dels grans noms que es mantens cuint.
0: Uri, Catacoy, algú li ha de donar el punt a favor?
5: No, va ser espectacular,
0: eh?
5: Sí, sí, sí. Les competicions llargues com una lliga, al final el que mana és el joc, però en els 90 minuts, en una final així, les àrees són fonamentals, i la diferència va estar en les àrees. Tant Catacoy, com jo també et diria, els gols que va marcar el Barça són de definicions de primer nivell.
0: Molt bones.
5: Com la sí, primera d'Eva Pajor, i els dos colpejos de Salma Parayuelo, tant el xut de llunyà com després el xut creuat, sí, aixecant la part sobre el camp al porter, em semblen uns gols de primeríssim nivell.
0: El Barça arriba a les 4 Champions, el Lyon encara queda lluny, amb 8. Em sembla que, Sònia, que igual a l'Eintracht de Frankfurt,
6: en 4
0: Champions,
6: sí, sí,
0: en segona posició del rànquing històric, però més enllà del palmarès històric de les últimes dècades, entre les 6 finals consecutives, 7 en total, i les 4 Champions en 6 temporades, és difícil que algú negui que el Barça és el gran dominador del futbol europeu. Sònia, amb els canvis que es preveuen, Alexia, els que siguin, això es pot mantenir? El Barça pot mantenir la seva hegemonia a Europa els pròxims anys?
6: Jo crec que cada cop li costarà més, òbviament, perquè això és esport i les generacions passen i les jugadores, el bloc de jugadores que han estat dominant Europa en aquests últims 6 anys, òbviament, se't faran grans, més enllà de les que marxin, eh? I aleshores cal encertar en les que tu, amb les que tu et reforcis. El Lió l'any que ve serà un Lió encara més potent, perquè ja haurà tingut 2 anys de feina Jonathan Giraldez per construir el Lió que ell vol construir. Jo crec que ell, la idea que té d'un Lió que controla més el joc, ja la vam veure ahir, però encara segurament faran un pas més aquest estiu. El Chelsea, l'Arsenal, clar, reforçaran, entre d'altres, amb jugadores que ara són al Barça, per tant encara seran millors equips. Jo crec que cada cop costarà, òbviament, més arribar a les finals, perquè tot s'iguala, i que el Barça s'ha trobat en aquests anys amb una anomalia històrica, que és que probablement tenia... Mira, l'entrenador del Madrid va dir fa un parell de mesos 10 de les 20 millors jugadores del món, però és que l'11 inicial d'aquestes temporades potser tens 8 de les...

0: 8 de les millors jugadores en cada posició. I aleshores això és molt difícil de mantenir. Ara que el Barça té planter i a més si encerten els fitxatges, que això és el que haurem de veure, si pot o no fitxar, doncs com a mínim pot continuar aspirant cada any a la Champions.
1: Pot ser que la Masia sigui el centre de formació més potent al futbol femení del món amb molta diferència? Perquè
0: sí,
1: hem parlat molt de la Masia com a masculí, però jo crec que la Masia femenina, perquè vosaltres, Sònia, el coneixeu més, però on hi ha un centre de formació i desenvolupament de grans talents al futbol femení que no sigui a Can Barça, no?
2: És que per molt que els equips tinguin pressupost per poder fitxar, el Barça B, el Barça C, les juvenils del Barça, hi ha jugadores que aguantaran aquest equip segur. O sigui, per molt que el Barça no pugui fitxar el que puguin fitxar el Lyon o els equips anglesos, el Barça durant molts anys seguirà sent el millor equip d'Europa. És que no en tinc cap mena de dubte.
1: A veure,
0: jo tant com el millor equip d'Europa, jo crec que continuarà aspirant a la Champions, però evidentment van apareixent jugadores, i el Barça el que està fent bé i ja ha fet bé aquesta temporada és que jugadores de 17 anys d'altres països prometedores ja se les ha portat al seu planter. I a partir d'aquí, si evolucionen el que prometen, doncs continuaràs tenint. Però Eva Pallor és un fitxatge que et marca diferències, que és la millor davantera, i que tu vas anar i vaig pagar 500.000 euros per ella. Ara, per una jugadora del nivell Pallor al mercat, et demanarien 1,5 milions.
1: És que
0: aleshores aquí és el problema.
1: És que li passarà el mateix que al masculí, que on tindrà problemes serà amb el nou, perquè una formació d'un perfil futbolístic com és el Barça, on funciona molt més la passada que la rematada, jo crec que, vaja, vosaltres ho coneixeu més, però si tirem enrere, on ha tingut el poder és el mig camp, la gent de la casa.
0: És que, Ricard,
3: i la davantera, que era Clàudia Pina, no? L'han endarrerit, sí.
0: Però mires interiors, i tens raó, Ricard, que d'interiors tu mires el planter i te'n sobren. És a dir, pots anar produint dos cada any que siguin de nivell top. Però, efectivament, després hi ha altres posicions que potser has d'anar a buscar fora, i aquí és on el Barça es trobaran problemes, perquè el Chelsea ha fitxat ara una jugadora de 19 anys.
3: 1,5, no? Sí, ho va dir.
0: 1,4, sí, del Haken, que és l'equip que, si no m'equivoco, ha guanyat com la segona competició que han creat aquest any. Mm-hmm. Però, clar, aquesta jugadora probablement serà suplent al Chelsea, perquè té 19 anys, i el Chelsea, bueno, ja ho veurem, no? Però no pot aspirar això al Barça, i aquí aquest és el problema que pot tenir.
3: A veure, Marc Andrés, Alexia ha fet alguna referència sobre el seu futur avui a la celebració amb la gent, amb l'afició?
4: No, i no serà per falta d'insistència, perquè com t'he dit a l'inici del programa, se li ha cantat en diverses ocasions Alexia, queda't, i a més, els mestres de cerimònies, l'Edgar Fornós i l'Andrea Ginés, que estaven avui sobre l'escenari, a l'Andrea Ginés concretament li ha dit: i l'any que ve a Varsovia què farem? I Alexia s'ho ha pensat una mica i ha dit: bé, l'únic que us puc prometre és que aquest equip competirà. Per tant, una resposta bastant genèrica, bastant general, sense entrar a dir, per exemple, on tornarem. Doncs hi tornarem a ser, no? Que hagués esvaït qualsevol tipus de dubte. Per tant, de moment, cap mena de missatge referenciar al futur, cosa que potser també vol dir que avui no és el dia de dir adéu.
3: Sònia, en principi ha de marxar, no?
0: Per mi seria una sorpresa que es quedés, i implicaria que en aquestes últimes hores, no sé si el president o les emocions que ella mateixa ha viscut la puguin fer canviar d'opinió, però a mi em fa la sensació que en els pròxims dies tindrem notícies, i que serà un punt final que a vegades penso, em temo que serà un punt final, però també pot ser un marxar sent titular en una final de Champions i havent guanyat la Champions, potser és el millor final, saps? Que tenint en compte que l'any que ve també acabava contracte, doncs si ella ara pot triar un destí, per dir-ho així, més còmode, on també li puguem fer un contracte més llarg, i que el Barça no pot, perquè no li ha presentat, el Barça no ha presentat una oferta a Alexia de queda 3 anys més i arreglem-ho. Per això deia jo, si no hi ha hagut un moment de rauxa del president Laporta, doncs l'Alexia marxarà, i això sí, en principi no competirà contra el Barça l'any vinent, perquè si el destí, com s'ha explicat, és el London City, no estan a Champions.
3: Papi també te marxarà, en principi. Pere Romeu ha de renovar, acaba el seu contracte a l'entrenador. Gràcies, Marc Andrés, i bona feina.
4: Gràcies, que vagi bé.
3: De la festa al drama, tornem a Girona.

0: a vegades es torcen aquests camins. El Girona ha baixat a segona de manera segurament inesperada després de quatre temporades consecutives a primera, amb classificació per jugar a la Champions inclosa en aquests quatre anys. Edu, hi ets encara, eh?
1: Sí, encara sóc per aquí escoltant-vos.
0: A veure, per quan s'esperen les primeres decisions al voltant de Mitchell, de Quique Cárcel, de jugadors?
1: Jo crec que no hauria de passar de la setmana que ve.
0: En una setmana ja començar a saber qui serà l'entrenador. Tu creus que serà Mitchell? No se sap, eh?
1: No se sap. Fa tres setmanes Mitchell tenia ganes de continuar. El que passa és que aquest final convuls ho pot haver rebregat absolutament tot. I ara no sé ni si fins i tot des del club pensen que Mitchell pot ser el candidat segur per mantenir l'equip a segona divisió i mirar de pujar-lo, perquè ja ho he explicat, en parlàvem aquí també el tercer temps de la TDT, que a vegades no hi ha energia. Quique Cárcel va explicar algunes vegades que quan Francisco va fracassar en aquells dos, o no va pujar l'equip en aquells dos play-offs del 2020 i el 2021 contra l'Elx i el Rayo Vallecano, un cop va acabar es van mirar les cares, es van mirar els ulls, van veure que no hi havia energia, no hi havia il·lusió per continuar junts, i que aquesta il·lusió i aquesta energia li havia proporcionat Mitchell quan va venir el 2021. Ara, és veritat que ahir va ser un dia molt dur, Mitchell va dir que havia estat el pitjor moment de la seva trajectòria esportiva, Quique Cárcel va abandonar la llotja gairebé plorant, són dies molt i molt durs i s'han de donar aquest temps per veure si ho poden reconduir o no.
0: Ahir vam parlar Mitchell i el president del Figel i cap jugador. Avui ha parlat algú al Girona?
1: No, públicament no. Sí que hi han hagut reaccions dels jugadors a les xarxes socials. En algun cas, per exemple, d'Estuani o Arnau, que són dos dels capitans de la plantilla, ja en podem parlar perquè jo veig que Estuani gairebé parlava en passat.
0: Sí, ja marxarà.
1: Jo crec que s'acaba la seva trajectòria perquè farà 40 anys, se li acaba el contracte, tenia una clàusula per gols, si feia 7 gols quedava renovat automàticament, no ha arribat a 7 gols i per tant es queda sense contracte, però és que té el genoll fotut. Veurem què és el que acaba passant, però jo tinc més segur que Estuani plegarà que no pas que Mitchell marxarà.
0: I amb Quique Cárcel és una situació similar a Mitchell?
1: No, perquè Quique Cárcel té contracte fins a la temporada que ve.
0: O sigui, el nou Girona segona divisió, el projecte per intentar recuperar la primera, també el dissenyarà Quique Cárcel.
1: En principi el dissenyarà Quique Cárcel amb els fitxatges com a mínim en aquest mercat d'estiu.
0: Uri, Ricard, vosaltres teniu molta relació amb el Girona, amb Quique Cárcel, amb Mitchell. Teniu informació diferent a la que ara ens explica l'Eduard Solà?
2: No, informació no.
0: Sensacions,
2: jo no estic gaire convençut de si no s'ha acabat un cicle a tots els nivells. O sigui, fins i tot et diria que ho vincularia una mica amb el que ha passat amb Guardiola i el City, i la sensació que a vegades el futbol s'alinea per tornar a començar a llocs que estan vinculats, i tinc la sensació que pot haver-se acabat un cicle, i per tant no descarto que tots aquests actors principals, per un motiu o un altre, no hi siguin la temporada que ve. Té raó l'Eduard, que en el cas del Quique li queda un any de contracte, però segurament el moment més dur de Quique Cárcel com a director esportiu va ser el descens amb Eusebio. Allà es va buidar i va reflexionar molt seriosament sobre el seu futur. Clar, un segon cop, i després de l'erosió de tants anys i de l'honestedat del personatge, doncs no m'atreveixo a dir res. És veritat que tenint un any de contracte i sabent que no passarà d'aquí, potser l'última feina que pot fer és reconstruir el projecte, posar els fonaments del nou cicle, però clar, posar els fonaments a algú que no ha de donar continuïtat a tot això, no sé si tampoc és el millor camí per tothom. Jo tinc la sensació que amb el Quique Cárcel, jo ja ho entenc que ha d'haver-hi caps de turc sempre, però que la gent ara mira molt a curt termini. Jo avui he sentit...
0: Mira, són 12 temporades, 6 de les quals a primera, 6 de les quals fem play-off a segona.
2: Sí, jo entenc que es mirant a curt termini és fàcil assenyalar-lo com a responsable, però tot el que ha viscut el Girona aquesta dècada, que no ho ha viscut mai, és gràcies a Quique Cárcel. O sigui, Quique Cárcel es va inventar aquest projecte, es va inventar aquestes plantilles, es va inventar els entrenadors, i és veritat que hi ha hagut moments de pujada i de baixada i de muntanya russa, però el Girona no hauria pogut viure tot això sense ell. Aleshores, quedar-nos amb l'últim projecte després de la Champions, si va encertar o no, és mirar molt a curt termini. Aquí s'hauríem d'ampliar el zoom i veure què era el Girona abans, què ha estat el Girona i què pot ser el Girona. I aleshores tindrem una mica, per mi, un dibuix més concret de la seva feina. Es passarà la història com l'arquitecte dels millors anys del Girona de la seva història. El que pugui passar a partir d'ara, doncs ara sobre un interrogant. I mirat des d'una mirada natural, tens la sensació que tornar a començar voldria dir tornar a començar de totes les esferes. Si el Quique vol reconstruir això i el club està convençut que ell és l'home, doncs farà l'últim servei i segur que el fa bé, però ara mateix no m'atreveixo a descartar res. Uri?
3: Sí, jo crec que també s'acaba un cicle. Jo crec que a nivell d'entrenador, de banqueta, a més normal és que la substitució sigui ara, i a nivell de direcció esportiva, jo crec que a nivell pràctic és que Quique Cárcel faci la nova plantilla, Quique Cárcel i la seva secretaria tècnica tenen molt trillada, tenen molt estudiada la segona divisió, perquè sempre han fet algun fitxa de la segona divisió, i per tant el més normal és que ells facin la plantilla, i el que no descarto és que a partir de setembre-octubre doncs el Girona pugui buscar un relleu i pugui passar com el que va passar a Manchester City, no? Que durant uns mesos van conviure a Chiquibir, Stany i Gubiana, doncs que també va ser el mateix a Girona, entre Quique Cárcel i el director esportiu que hagi d'agafar l'equip doncs, l'any que ve.
4: És interessant això. Incorporem l'Àlex Delmas en aquest moment del programa per la seva vinculació també amb el Girona. Àlex, bona nit.
5: Bona nit, què tal? Com esteu?
4: No te l'esperaves gaire el que ha passat amb el Girona, eh?
5: No me l'esperava gens. No, suposo que com la majoria de gent. Per tant, sí, sorprès. I jo coincideixo molt amb el que han dit tant l'Uri com el Ricard, eh? Crec que les persones se les ha de mesurar per la seva trajectòria, no per la seva temporada, i a mi em sembla que totes dues que parlàvem, tant Quique com Mitchell, a mi em semblen dos personatges o dos persones, dos professionals espectaculars fent el que fan. Crec que en el cas de Mitchell, jo aquí sí coincideixo amb l'Uri, crec que el millor per ell i per al club seria segurament per desgast separar els camins, però en el cas de Quique és que no tinc dubte. Per mi no hi ha un director esportiu millor per al Girona ara mateix que Quique Cárcel.
4: Edu, gràcies i bona nit.
1: Molt bé, Luciau.
4: Marxem un moment a publicitat i quan tornem...
6: I love you so much.
4: La veu de Guardiola al Manchester City.
7: A Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Xicotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Xicotet i prova'l. Xicotet, una nova forma de sentir.
1: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
7: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: És que m'heu posat la pell de gallina.
8: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
10: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olivia.
10: No, ja ho sé.
9: Que és
10: el mateix que la IA.
9: Que no que tots els pobres siguin delinqüents.
11: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
12: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
13: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
14: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que, aunque era el plat de canelons, s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
15: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
16: Em van passant coses.
15: Sí.
7: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
17: Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex del Mas. Ara hi vindrà més gent, i també hi ha el Sergi Andreu. Ara parlarem del Barça, però abans...
18: It has been the huge honor to represent this club. Never, ever, always I thought, when I took 1,000 million decisions with 1,000 million mistakes, always, every decision I took, always I thought what is the best for this club. And always will be like that. I love you so much.
17: Guardiola s'ha acomiadat aquesta tarda d'aquesta manera del Manchester City, últim partit a l'Etihad, i la gent del City entregada a l'entrenador que els ha dut a l'èxit i a la glòria els últims 10 anys. Són 20 títols en 10 temporades, 6 Premiers i una Champions, entre altres títols, i molts intangibles que van més enllà dels trofeus. Per exemple, com a homenatge perpetu a Guardiola, la gent del City ha decidit que una de les tribunes de l'Etihad a partir d'ara es dirà Pep Guardiola. Ho és així, eh?
19: Sí, tant, sí, ho van fer.
17: Tu tens molta relació amb Pep Guardiola. Uri, com ha viscut ell aquests dies des de, crec que va ser dijous o divendres, que es va anunciar que plegava?
19: Home, amb moltes ganes, sobretot, de disfrutar el dia d'avui. Això és el que em va dir que vaig poder parlar amb ell, i jo crec que l'ha disfrutat moltíssim. Al final tenia ja Manchester tota la seva família, suposo que ho vist per la tele, que ja era el seu pare,
17: sí, sí.
19: Que l'ha recordat des de la gespa amb 94 anys, tenia molts dels seus millors amics, i jo crec que el dia d'avui l'ha afrontat amb ganes de disfrutar-lo, i jo crec que l'ha disfrutat.
17: Sap què farà a partir d'ara, Uri?
19: Ell va dient a tothom que s'agafarà un any sabàtic, però és de sobres conegut que ell ha comentat públicament que ell vol agafar una selecció. I com ja he dit altres vegades, el mercat de seleccions es mourà molt aquest estiu, com passa sempre després d'una Eurocopa, com passa sempre després d'un Mundial, que totes les seleccions que fracassen o que no troben els resultats esperats canvien de seleccionador. Sí que és veritat que ara, amb el tema aquest de la Nations League, ara tindrem unes finestres de seleccions que són al setembre, d'octubre, bueno, de setembre i de novembre, que són més dedicades a la... a la Nations League, i després ja ve la fase que els fiques per l'Eurocopa, que sí que li podia permetre doncs, potser descansar 3 o 4 mesos i el gener agafar una selecció.
17: O sigui, però el club no pot agafar més, em sembla que per contracte
19: no,
17: tenia
19: i a
17: una
19: més,
17: mica vetat i tampoc ho voldria, no?
19: Jo crec que no hi havia cap mena de dubte que ell vol agafar una selecció i no seguir el nivell de clubs, però des del moment que el Manchester City ha anunciat que serà ambaixador i que serà assessor del club, és impossible que agafi un altre equip si ha assumit aquesta responsabilitat d'assessor i d'ambaixador de Manchester City.
17: I d'aquí a 2 anys o 4 anys? Això no és vinculant de per vida, no? Entenc això del Manchester City?
19: Ma, és evident que si algun dia torna a agafar un club, aquest càrrec l'haurà de deixar, però jo crec que si agafa una selecció és per fer un cicle llarg, de fer una Eurocopa Mundial, o sigui, un cicle de 4 anys.
17: Allò d'Itàlia que vas comentar aquí una nit, què?
19: Home, hi ha eleccions a la Federació Italiana el dia 22 de juny. En principi hi havia un candidat, ara n'hi ha dos. Llavors s'ha de veure com acaben les eleccions i quina és la idea del nou president. Però que és evident que hi ha homes forts d'Itàlia, com Gianluigi Buffon, que era l'anterior director esportiu, que pot ser el nou, com Paolo Maldini, gent d'aquesta que voldria que el Pep anés cap allà. Ara falta veure si al final es concreta o no.
17: Home, Maldini ja va fer una trucada fa un temps, no?
19: Sí, el que passa és que Maldini també sona que pot agafar la direcció esportiva d'algun club. O sigui, no està clar, jo crec que fins a finals de juny que hi hagin les eleccions, però clar, jo també crec que Pep Guardiola també esperarà bé com va el Mundial. Perquè imagina't, ara m'invento, però imagina't que Tuchel s'estrella amb Anglaterra.
10: A ell li agradaria, no? I apareixen més opcions. Sí, no, home, el que és evident és que guanyi qui guanya Itàlia, la primera trucada que farà és Guardiola, perquè si Itàlia ha de recuperar la il·lusió no té millor candidat, no crec que...
19: També hi ha una corrent en el món del periodisme italià que es parla molt de la tornada de Mancini.
17: Mira, el que asseguri és que Guardiola d'aquí a 8 dies estarà jugant al Legends de Golf que ja fa anys que organitzeu amb la Clàudia. Això no m'equivoco.
19: Això ha confirmat. 1-2 de juny. A l'Empordà Golf.
17: A l'Empordà Golf. I aquesta setmana, aquests dies a Mallorca, feu el pàdel.
19: Sí, demà i dimarts. De fet, ja em trobo aquí a Mallorca ja.
17: Ja ets a Mallorca. I qui guanyarà el pàdel?
19: Aviam, hi ha molts, ara hi ha molta competència, hi ha molts jugadors nous que s'estrenen, Javi Martínez, Nacho Monreal, Raúl García, que juguen molt i molt bé i que físicament estan a tope, vull dir que no et sé dir un favorit, cada cop hi ha més nivell en el món de l'exfutbolista jugant a pàdel.
17: La setmana vinent faig fer la porra de Legends de Madrid.
19: Vale, perfecte.
17: Ara sí, parlarem una mica del Barça.

0: Barça va acabar la temporada amb derrota a Mestalla, 3-1 contra el València, derrota intranscendent, i gol de Lewandowski en el seu últim partit de Blaugrana. Són 120 gols en 4 temporades, mitjana de 30 gols per temporada. I Ricard, al laboratori de la TET, el Carles Domènech i el Marc Domènech han descobert dades molt interessants.
1: Sí, per exemple, que cada temporada ha tingut menys intervencions en el joc, no?
2: Sí.
1: Que és una cosa que sembla lògica, però que ha estat molt ben organitzada. 1.432 intervencions la primera, 1.209 la segona, 1.207 la tercera, que és la gran temporada de Lewandowski, i 753 intervencions.
2: Ha baixat molt, perquè també ha jugat molt menys,
1: sí.
2: També, no?
1: Sí, sí, però vaja, no et pensis que ha jugat menys minuts, però de partits són 46 partits aquesta temporada, com la primera, 52 la bona, la tercera, i 49 la segona. És a dir, per minutatge sí, però per partits no. Això sí, intervencions, ja has vist que hi ha un decreixement claríssim.
2: Gradual, sí, sí.
1: I una de les coses que més m'ha impactat és que de tant percent de rematades entre els tres pals...
0: Això són els xuts, del total de xuts que fa Lewandowski, els que van entre els tres pals.
1: Doncs la primera temporada 39%, la segona temporada 39%, aquesta temporada 39%, i la bona, 55%.
2: És molt coherent,
1: És molt coherent.
2: Ostres,
1: és que
2: això vol dir una cosa,
1: Lewandowski.
3: Però 55 és molt bèstia,
2: Sí, sí.
1: No, és que és la segona temporada d'aquesta Uri, 42 gols, 55% de rematades. És que va fer 128 rematades i són 76 entre els tres pals.
2: Sí, sí. O sigui, això ja ho vam destacar des de la seva arribada, des del primer any, que tenia molta habilitat per, quan xutava, trobar porteria. I el percentatge d'encert també era força alt, però clar, és que quan ja ho diu, el tòpic més tòpic del futbol, per fer gols s'ha de xutar, i si pot xutar entre porteria, perquè xuta porteria, perquè si no serà difícil que facis gols.
1: Clar, és que el 40%, per quadrar,
2: sí, sí.
1: El 40%, és que, vaja, o sigui, és que ho enfoca tot, és un jugador fora de categoria.
2: I la rematada...
1: Aquests números amb l'edat que té, clar.
0: I la rematada de cap d'ahir que va al pal, aquesta no entra, perquè és entre els tres pals. El Carles Domènech al laboratori té el criteri que si va al pal és el pal, és una rematada al pal, no entre els tres pals. El Barça busca davanter, i la prioritat per a Hansi Flick, que seria un davanter de perfil una mica diferent a Lewandowski, busca un davanter que participi molt en el joc, de perfil combinatiu, i l'Àlex Dalmas aquesta nit té l'encàrrec de buscar aquest tipus de davanters. Àlex, tu estàs d'acord amb Hansi Flick, el que necessita el Barça la temporada vinent, en el futur, és un davanter més estil, què diré jo, Benzema, Cruyffer, que no pas estil Lewandowski o Haaland? L'Àlex, ara no el tenim, ara el recuperem. Us volia preguntar una cosa. De 0 a 10, el debat sobre Lewandowski no el farem perquè ja l'heu fet aquests últims dies, però de 0 a 10 podríeu puntuar l'aportació de Lewandowski en aquestes 4 temporades al Barça, Uri?
4: 8.5.
0: 8.5. Sònia?
5: Clar, depèn de la temporada que em preguntis. La primera
0: 4.
5: I la tercera, doncs faré la mitjana, 8.
0: Un 8. Jordi?
6: 9.
0: Un 9. Ricard?
7: 9.
0: Un 9. Entre 8 i 9. L'Àlex Dalmas no el tenim encara, No, i l'Andreu Cerarols el tenim?
8: I tant. Bona nit a tots.
0: Andreu, amb tu volíem parlar aquesta nit d'un davanter centre del Barça, Lewandowski, no jugarà al futbol al Mundial, aquest Mundial als Estats Units que comença d'aquí uns dies, perquè Polònia no està classificada, però hi ha un davanter centre del Barça que sí jugarà al Mundial. És l'egipci Hamza Abdelkarim, del juvenil. A veure, poques opcions tindrà en una selecció amb davanters com Salah i Marmoix, però Hamza serà al Mundial, i què ens pots dir aquest davanter?
8: Sí, Xavi, doncs en Hamza Abdelkarim és un 2008, és un juvenil de segon any, és un davanter amb una capacitat física molt bona, juga molt bé de cara, aguanta bé la pilota, descarrega. Bé, quan ha jugat amb el juvenil del Barça ho ha fet bé. Sí que és cert que es troba en un període d'adaptació, però és un davanter que s'ha de veure una mica l'evolució que té dins el club, i bé, com comentaves, doncs tindrà l'oportunitat d'anar al Mundial amb el seu país.
0: Mm-hmm. Avui Hamza ha jugat amb el juvenil la final de la Copa de Campions amb el Barça juvenil. El Barça ha perdut la final 4-1 contra el Madrid, sobretot a partir de quedar-se amb 10 jugadors per una expulsió als primers minuts de la segona part. Fins aquell moment el Barça guanyava 1-0, després amb inferioritat numèrica el Madrid ha estat superior i ha guanyat 4-1. Andreu, ahir Xavi Espar no va tenir el dia o la nit a Mestalla, va jugar a la segona part i no li van sortir les coses. Tot i això, Xavi Espar serà segur un dels jugadors que faran la pretemporada amb el primer equip a partir de mitjans de juliol. Hansi Flick vol treballar amb molts joves aquest estiu. Tu tens al cap algun nom que pensis que pot sorprendre Hansi Flick, dels joves del planter, del filial, del juvenil?
8: Sí, ja, jo crec que seguirà amb la tònica d'aquesta temporada, no? Toni, Guille, Cortés, Jofre Torrents, Tomi, que són més vistos per tots i sobretot pel Hansi. Sí que és cert que hi ha noms que a mi personalment de jugadors que m'agraden molt, joves, amb molta joventut, que un és Orian, que ja n'hem parlat en algun altre programa, i l'altre és Abrima Tunkara. Aquest jugador al Barça hi aposta molt. Són molt joves, estan encara en etapa juvenil. No sé si tindrà l'oportunitat d'anar a la pretemporada, però bé, a mi són dos perfils que m'agraden molt i esperem que tinguin una bona projecció dins el club.
0: A veure, en el juvenil que ha jugat avui la final de la Copa de Campions i juga el Quim Junyent, que és un interior de la mateixa generació que Lamin, que Cubarsí, que Marc Bernal, que se n'ha parlat força d'ell, és un jugador molt talentós, però aquest marxa.
8: Sí, és juvenil d'últim any, ja va tenir aparició en pretemporades amb el primer equip. És un jugador que no ha acabat de donar el rendiment que s'esperava. Aquest any va començar molt bé, l'han baixat amb el juvenil, i ja és una cosa que se sap, que l'ha firmat l'Almeria per la temporada vinent. El jugador acaba contracte, perquè com deia està en etapa juvenil, i el jugador marxa lliure.
0: Mm-hmm. Quim Junyent, que marxa a l'Almeria, company de generació de Lamin i companyia. Àlex Almaset, Sergi, ara, eh?
6: Soc per aquí, sí.
0: A veure, tu estàs d'acord amb Hansi Flick que el que necessita el Barça de cara al futur és un davanter més combinatiu, no pas tan rematador?
6: Totalment. Jo crec que l'evolució del futbol va cap aquí, està anant cap aquí, i crec que és com millor s'està movent el Barça. De fet, jo crec que el nou ideal o el davanter ideal que ha de buscar l'equip ha de ser un jugador amb mobilitat, amb capacitat per atacar els espais, amb capacitat per pressionar en la primera línia, i també preparat per caure a banda, perquè no sabem el futur de Lamine Yamal. Així que tot això ens porta cap aquí, cap a un davanter mòbil i no un davanter referencial. Crec que el futbol, els atacs posicionals estàtics, ja s'estan perdent. Ara mateix és allò d'ocupar tots els espais, però sempre amb jugadors diferents.
0: Noms? Tens algun nom que et vingui al cap?
6: Sí, el meu preferit sabeu que era Hugo Ekitike, però ja està descartat per preu i per la lesió.
0: Sí, sí.
6: Per mi el primer de la llista és, sens dubte, Julián Álvarez. Si baixem un graó, João Pedro, que és l'alternativa que està mirant el Barça, a mi m'agrada, jo posaria João Pedro i Lautaro. I si baixem un graó més, jugadors ja molt assequibles de la Lliga, que el Barça no tindria problema en accedir, a mi m'agrada molt Mikel Tadze i Oyarzabal. Però el primer et poso Julián. Sí, el primer et poso Julián. I per què Julián? Perquè Julián té una cosa que m'agrada molt. Primer de tot, que reuneix totes aquestes característiques, i després que sempre apareix en els partits importants. Se li ha discutit molt la dosi golejadora, però aquesta última edició de Champions són 10 gols, l'anterior són 7 gols, fa un Mundial fantàstic, en els cara a cara davant dels grans sempre apareix. M'agrada.
0: Doncs està difícil, Àlex, què vols que et digui? Ara acabarem el programa amb l'Espanyol. Sergi, Andreu, tu saps per què sona aquesta cançó ara mateix al Club de la Mitjanit abans de parlar de l'Espanyol?
7: No.
0: Aquesta cançó és By the Rivers of Babylon, sí, de Boney M, i algunes aficions la versionen als camps de futbol, com ara la de l'Espanyol, i ahir aquesta versió creada per la grada Canito, que són els més radicals, més animosos, també,
7: la curva,
0: sí, la van cantar amb Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, a dalt de la bastida des d'on es dirigeix la grada Canito. La versió de la grada Canito diu: es un piloto fantástico, aterrizaje divino, vamos talibán, aviones al Nou Camp. Aviam, això és literal, no ens hem de prendre tan seriosament la vida, tampoc, però una altra sortida de lloc de Manolo González en un moment d'eufòria, que a vegades la, és desenfrenada.
7: Sí, la d'ahir potser li podem... Bé, no ho sé, no ho sé, eh? Però és un moment de molta eufòria. Bé, sí. a mi em va semblar que s'excedia.
0: Agafar la micro, eh? No, no, o sigui, no, no és que ell sí, no acompanyés, és que
7: agafar la micro. A mi em va semblar que s'excedien en cap a la grada Carinto, pujant allà, i és veritat que jo després, des de l'estadi no vaig veure que agafava el micro, sí, no ho he vist després a les xarxes. Sí, potser em fa un gramassa en aquesta actitud de Manolo, que a vegades no sap ben bé on està el límit, no?
0: Sí, sí, tenia poques opcions que donés l'entrevista al grup de la mitjanit, jo crec que ara ja no en queden, eh? Però vaja, ja ho assumim.
7: Em consta que Manolo González estan fent gestions perquè es quedi la temporada que ve.
0: Això et volia dir, quedarà o no?
7: Sobretot per poder fer l'entrevista al club.
0: No, no, això no és important, però es quedarà o no?
7: Ara, fora conyes, a l'Espanyol se'ls fa difícil a molts estaments a l'Espanyol pensar que l'any que ve no hi haurà Manolo.
0: Però ningú no ho ha assegurat.
7: No, tot això és el cap de Monchi. Sí, Monchi és qui ha de prendre la decisió. I pel que sabem, de moment aquesta decisió no està presa. I per tant, veurem què acaba passant. Veient el que vam veure ahir, se'm fa difícil imaginar que Manolo no serà l'entrenador la temporada que ve. Però vaja, pot passar perfectament que Monchi tingui un nom al cap, Bordalàs, o qui sigui, i que sigui la seva aposta. I també ho entendria.
0: Ja. Carlos Romero sí que marxa, eh?
7: Sí, aquest sí, s'ha cedit pel
0: Torna al Villarreal, que perd Capodraza. Sí, sí. Ha acabat a la Lliga com a defensa màxim golejador del campionat.
7: 6 gols, és el defensa, amb diferència, més golejador de tota la Lliga, i a lateral esquerra més golejador de la història de l'Espanyol.
0: Dimitrovic, Trofeu Jarque.
7: Dimitrovic, Trofeu Jarque, votació dels oients de la transmissió de l'Espanyol com el millor jugador de la temporada.
0: Per tu, Dimitrovic ha estat tan decisiu aquesta temporada per l'Espanyol com ho va ser fa un any Joan Garcia?
7: No ha salvat de tants punts com Joan Garcia, però ha estat una actuació, jo diria que notable, tirant cap a notable alt de Dimitrovic. Sí.
0: Ho hem de deixar aquí. Gràcies al Sergi Andreu,
7: vinga,
0: a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada, l'Àlex Dalmas i l'Andreu Sararols, un diumenge més per ser el club de la mitjanit. Fins diumenge vinent.
9: Bona nit.

0: de Barcelona quan el sol es pon.
1: Moment de tancar el club de la mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb HDHFMD, una versió de Mishima del tema de Bad Bunny, DTMF. I el record especial d'avui és per a l'Eduard Solà, el nostre Eduard Solà, que us ho heu de creure, ho passa molt malament amb el Girona, el pateix tant com el gaudeix a les transmissions al Solà, després alegria, eufòria, patapams i gintònics, però no sempre tot és el que sembla. Ara passa un altre mal moment per culpa, entre cometes, de l'equip que li ha fet passar els millors anys de la seva vida, com a mínim professional. El Girona ha baixat a segona, però Girona és una ciutat de primera, i l'Eduard Solà, concretament, més que de primera, és de Champions. Avui, Edu, falta un dia menys perquè cantis l'ascens. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio indirecta, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Berta Torrades. Els informes de la UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra Republicana demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials. Connectem a Madrid amb l'Alba Gil.
4: Tranquil·litat a la Moncloa després de la publicació dels dos informes amb què l'Audiència Nacional sustenta la imputació de Zapatero com a líder a l'ombra de la trama. Insisteixen que no hi ha proves ni indicis de delicte i confien que el sumari i la declaració del pròxim 2 de juny servirà per esclarir-ho. En públic, el PSOE defensa la innocència de Zapatero sense fissures. Pachi López, portaveu al Congrés.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente.
4: I manté la voluntat d'esgotar la legislatura, tot i la pressió creixent dels socis. Aquest diumenge, Aitor Esteban veia molt preocupant el cas Zapatero i llançava aquest avís.
6: Sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable.
4: A la imputació de Zapatero s'hi suma el judici al germà de Sánchez, que comença dijous.
3: Més notícies amb el Nando Zanoguera.
7: Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa, i també diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, que és el que es fa servir per armament. Però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units, que el règim no pot tenir armes nuclears. Marco Rubio, secretari d'Estat.
8: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard, avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
3: Aquest diumenge ha estat una jornada de mobilitzacions en diverses localitats d'arreu de l'Estat a favor del dret a un habitatge digne i contra l'especulació immobiliària. La més nombrosa ha estat una manifestació pel centre de Madrid convocada pel Sindicat de Llogateres. La portaveu del Sindicat madrileny, Alicia del Río, ha fet una crida a seguir lluitant.
9: ¿De qué nos sirve el salario cuando se está comiendo todo la vivienda? Tenemos que desobedecer juntas y construir juntas una huelga general por la vivienda capaz de paralizar nuestras ciudades y capaz de poner fin de una vez por todas al negocio de la vivienda.
3: A Catalunya, el Sindicat de Llogateres ha convocat mobilitzacions el pròxim 6 de juny.
7: Els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat una campanya de recollida de firmes per demanar que els bitllets de trens de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts mentre no se solucionin les incidències que encara hi ha. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'estan complint uns mínims de decència i de normalitat.
7: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de més de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
3: Aquesta nit, Barcelona afronta una nit de calor tropical, amb temperatures per sobre dels 20 graus. De fet, al llarg d'aquest diumenge, les temperatures s'han disparat fins als 35 graus a diferents llocs de Catalunya, per exemple, al Pla de Lleida. Altres temperatures també arreu d'Europa. El Regne Unit feia 15 anys que un mes de maig no registraven temperatures al voltant dels 30 graus. De totes maneres, es preveu que aquesta calor continuï sent la tònica general d'aquesta setmana que ve i el pic d'altes temperatures podria arribar entre dijous i divendres. Agermanament de dos patrimonis per la UNESCO, com són els castellers i el conjunt romànic de la Vall de Boí, en una diada dels Verds de Vilafranca a l'església de Sant Climent de Taüll. El conjunt de l'Alt Penedès ha descarregat 4 castells i han escalfat motors de cara a la temporada. Alba Mor.
11: Uns 240 castellers s'han mobilitzat aquest diumenge a la Vall de Boí després de passar dissabte per Vilamòs i Viella a la Vall d'Aran en unes diades mai vistes en aquesta zona del Pirineu de Lleida. L'objectiu, a banda d'apropar aquesta tradició en llocs on no és habitual viure-la, ha estat fer pinya entre els castellers. Així ho explica el cap de colla Àngel Grau.
12: Compartim les 24 hores del dia tots junts i això fa que hi hagin uns lligams molt més forts i que fins i tot gent que pugui entendre, no, el per què fem tants castells o famílies que diuen, hòstia, és que marxeu cada diumenge de casa i en canvi aquí els tenim al costat i diuen, hòstia, clar, és que per fer que aquests castells que fem hem de passar per totes aquestes fases, no?
11: La diada d'aquest diumenge ha deixat una imatge insòlita de 4 torres humanes en diàleg amb el campanar de l'església de Sant Climent de Taüll.
3: Els esports, Sergi i Andreu, bona nit.
13: Bona nit. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, que Barcelona, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i alguns dirigents com Juste o Laporta. El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar, després de 10 anys al club de Manchester. El desempador marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions. A la segona divisió de futbol, el Depor ha aconseguit l'ascens matemàtica primera. Els gallecs tornen a la màxima categoria del futbol espanyol 8 anys després. En canvi, un altre històric, com el Saragossa, ha consumat el seu descens a la primera ref. A la Lliga CB de bàsquet, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida, a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116. Encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85, i aquest diumenge s'ha disputat el primer partit de la final de la Lliga Masculina de Waterpolo. Victòria de l'Atlètic Barceloneta per 17-13 davant del Sabadell.
2: Fins aquí les notícies.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Estàs confonent correlació amb causalitat.
17: No,
16: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de l'Olimpia.
17: No, ja ho sé.
16: Que és
17: el mateix que la IA.
16: Que tots els pobres siguin delinqüents.
18: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
19: I amb quin perfil us esteu trobant últimament?
20: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
21: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
22: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, si ho digues, que cantes somrient sempre.
15: Amb Ricard Ostrell.
23: Em van passant coses.
22: Sí.

0: Avui ja és un dilluns laborable, tot i que per molts serà un cap de setmana de llarg de segona Pasqua. Potser alguns avui no escoltareu el programa perquè és com si fos dissabte, però us diré que pels que sí treballem amb normalitat, l'inici de setmana serà una mica diferent. D'entrada, perquè vinc de dos dies de pau i silenci, i no he fet cap retir ni cap vot per no parlar, al contrari. De parlar he parlat molt, però sense soroll extern que no et deixa sentir el que realment vols escoltar. He deixat el mar i les ganes de tornar a ser dins l'aigua, el bany de bosc, per la lectura infinita fins que t'acabes el llibre, per la conversa serena sobre la vida en lloc del repàs exprés de la intendència domèstica, i quan aquesta vida lenta agafa el seu espai, et dius a tu mateixa que ho repetiràs moltes més vegades. Per què? Doncs perquè m'agrada conduir per carreteres sinuoses, sense pressa, i sí, ho confesso, fer la foto del vedellet que és just al costat de la mare a peu del camí. M'agrada buscar camins per passejar que a vegades has de desfer perquè t'has equivocat. M'agrada aturar-me menjant un lloc que no té cap estrella, però que tu les hi posaries totes, i després fer el cafè a l'exterior mirant la muntanya i deixant que la son t'envaeixi de cop. En quin moment hem deixat que la pressa sigui sempre la que mana? Dos dies deliciosos, al Berguedà i l'Alt Urgell, on molta gent, per cert, hi passa de llarg, i d'altres han fet un cop de cap i s'hi han instal·lat a viure, com uns amics amb qui ens hem pogut abraçar després d'uns quants anys, recordar vells temps, xerrar del present i prometre que el pròxim cop buscarem camins plegats, que ells se'ls coneixen i no es perden. I el vostre diumenge com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu, si no feu festa, és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i pràcticament 12 minuts. Comencem aquí, nova setmana, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, esperant, com sempre, les vostres preguntes, els vostres comentaris i les vostres respostes. I qui s'escura la gola ja a punt de començar a parlar, crec que és en Joan Josep, des del Bosc de la Liga. Bona nit.
2: Per servir-te, Marta.
0: Com
2: has
0: estàs?
2: Encertat 100%.
0: 100%.
2: I gràcies per prendre la decisió de venir a treballar.
0: No, però no és pas decisió meva, és que nosaltres només fem les festes quan són nacionals.
2: Vosaltres feu les festes quan són nacionals. I avui, si tu estàs asseguda amb aquesta cadira, amb aquesta carxofa al davant, és perquè ho has decidit.
0: Perquè la programació de Catalunya Ràdio és normal avui.
2: Molt bé, molt bé. Molt,
0: no?
2: Molt sí. Bé, ho entenc, ho entenc. Sí. La programació va per davant i tu vas fent les decisions per darrere, no? Però clar, jo torno a repetir, no?, que quan has sortit de casa i has dit avui vaig a treballar, i perquè és una decisió, doncs, de la casa, tu també has posat de la teva part.
0: I home, i tant.
2: I has decidit de venir aquí.
0: Sí, sí.
2: No ho he fet ni jo, ni ningú pot fer-ho per tu, ho has de fer tu.
0: Sí, senyor.
2: Bé, no m'embolico més, que no acabaríem mai. La pregunta de la nit és...
0: Digues.
2: Que cada vegada que ens doneu una notícia als periodistes ens convertiu en més ignorants.
0: Què ha passat? Què hem fet? A veure.
2: Que ha aparegut la notícia de que en Pep Guardiola avui s'ha acomiadat de la seva afició al Manchester City.
0: Uh-huh.
2: I clar, i ara m'ha sortit a mi la pregunta aquella de Girona quan la temporada alta de fa uns 10 anys que deia, i ara què? Ara? Què ara?
0: I ara què? Bona pregunta.
2: Moltes gràcies, Marta.
0: A veure qui te la respon, eh? A veure si és ell, perquè si ve cap aquí, a veure si ens escolta i mira, igual truca i ens pot dir i ara
2: estic
0: què?
2: Estic convençut que sí.
0: Molt
2: que
0: bé.
2: Que ho aconseguiràs. I nosaltres que hem decidit escoltar-te avui, però no perquè ho digui que... m'entens?
0: No, és decisió pròpia, i tant.
2: Exacte, quan posem aquesta emissora i quan sentim la teva veu, diem, a veure si la Marta, eh?
0: Doncs sí.
2: Doncs
0: sí.
2: I sabem el què. Ara, què ara?
0: Ara què? Doncs va,
2: moltes
0: bona.
2: Moltes gràcies, Marta.
0: Que vagi molt bé, bona nit.
2: Molt bona nit. Des del Bosc de l'Àliga, amb 20 graus.
0: 20 graus, molt.
2: De temperatura.
0: És que fa molta calor avui a tot arreu, eh?
2: No està malament.
0: No està malament. Vinga, que vagi bé.
2: Gràcies, Marta.
0: Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: En Jordi, des de Reus, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta i companyia i ignorants. Una consulta, perquè no sé si ho he escoltat bé, estaves escoltant el Club de la Mitjanit.
0: Sí. Ara,
3: fa un moment.
0: Sí.
3: I o sigui, m'he quedat una mica astorat, no sé si ho he entès bé.
0: A veure.
3: Pot ser que hagi dit al company que el Manolo González, de l'entrenador de l'Espanyol, quan va pujar a la grada d'animació i si amb un micròfon obert va dir vamos Talibán, aviones al Camp Nou. És que no sé si ho he sentit bé perquè anava fent coses per la cuina i això si algú m'ho pot confirmar.
0: A veure si algú t'ho pot confirmar, perquè jo no ho he sentit perquè estava baixant cap a l'estudi.
3: M'imagino, jo estava traginant per la cuina i m'he quedat així una mica estorat perquè dic, home, si és ben bé així, trobo una falta de respecte una miqueta greu.
0: Ja, doncs a veure si encara no ha marxat algú del programa d'esports i ens ho pot corroborar, o algun altre oient que estigués escoltant el Club de la Mitjanit i que ens ho pugui explicar trucant. D'acord, Jordi?
3: Molt bé, moltes
0: gràcies. Vinga, gràcies. Adéu. Bona nit. En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Perdó, Marta. Sí, escolta, no és que ara anava a dir l'Aia, però l'Aia és la companya que agafa el telèfon.
0: No, bé, Aina. Aina, que agafa perdó, el telèfon sí. És l'Aina. No ens bategis.
4: Sí, no, sí, precisament es diu com veneta, mira ja el que fan els anys.
0: Ai, Lluís, va.
4: És Santana, Aina Santana, el fan el 26 de juliol, que és la festa de les Anes.
0: Em sembla que hi ha una segona data també per això, diria.
4: Aina, vaig enterar fa poc, Aina és Anna Mallorquí,
0: sí,
4: segons tinc entès.
0: Sí.
4: Segons tinc entès. Bé, sí. Aviam, com aquest senyor que ha parlat de futbol, anirem de cara al gra, no?
0: Digues.
4: La setmana passada, que truco un cop a la setmana, segons em vas autoritzar, si en diguessis més, jo trucaria cada dia, però bueno.
0: Home, no, cada passada... dia no, intentem cada dia.
4: No, per això ho dic, perquè els oients també tenen dret a trucar. Encara que a vegades, potser, si a vegades són falta d'oients, vull dir, va bé que algú truqui, no?, també, a les coses...
0: Va perfecte que truqueu, va perfecte. Sí,
4: va bé, d'acord, vull dir... La setmana passada, si recordes, vaig parlar de les temes farmacèutiques, que sí, m'afecta a mi com...
0: Sí.
4: Com diabètic, però és que avui parlaré d'una cosa que ens afecta a tots, i directament a tu també, i m'explicaré, a tothom, a tota Catalunya, parlo de Catalunya, i suposo que Espanya també, però a mi el que m'interessa és de casa. Bé, aviam, l'entitat financera que porta per rètol l'estrella,
0: sí.
4: que el seu logo és l'estrella, no?, i és de color blau, vull dir... que tothom sabem qui és, no cal fer publicitat. Quan me vagi al laboratori, si tinc que dir el nom, ja saps que el dic. Però jo, primerament, que no vull fer publicitat a ningú. Sempre se m'ha dit això, que per ràdio no doni noms propis, ni de marques de...
0: Em sembla que la gent són prou llestos tots per saber de qui parles, així que...
4: Exacte. Vull dir, llavors, aquesta entitat financera, que jo en soc client només fa... En tinc 80, quan tenia un any, el meu pare en aquella època ja em va posar els primers dinerets.
0: Correcte.
4: Una llibreta de color verd que s'escrivia a manilla, a mà.
0: Sí.
4: Vull dir, les entrades es feien amb bolígraf blau o negre i les sortides amb bolígraf vermell. Tot a manilla, a mà, eh? Bé, encara la conservo. Doncs en aquesta entitat, que soc client ja fa uns quants anys, com he dit, et donen, tinguis els diners que tinguis, segons em van dir, eh? Vull dir, tant és que tinguis 15.000 com
0: 150.000 euros.
4: D'acord. No, tant potser no, perquè també els hi vaig dir. Dic, si ve una persona amb una maleta ben plena amb milions, diu, sí, faríem el mateix. I jo vaig pensar, sí, naranjas de la Xina, xato.
0: Ja.
4: Això ho dius tu, però li fotríeu l'alfombra vermella i començaríeu a donar cafès a punta bala, m'entens? Perquè ja et diuen, sentis que prendran un cafè, i ara s'ha convertit en un bar d'aquesta firma que et deia. Qui la coneix i qui la coneix, o sigui, qui la vista i qui la veu, no?
0: Uh-huh.
4: Bé, aviam, doncs aquesta entitat a Plàstic se dona, i no te'n dona més, i els clients ho poden col·laborar-ho, si volen, donen un 1%, estic dient un 1%,
0: sí.
4: Marta. Bé, si el diner el marca la Unió Europea amb un 2% actualment, uh-huh. aproximadament, més o menys, o l'any passat quan vaig fer els tractes, és a dir, donen un 1%. Llavors, com és possible que una entitat asseguradora, que tampoc diré el nom, és la patrona de les modistes, i sap qui són les patrones de les modistes, sabrà de quina entitat d'assegurances estic parlant.
0: Sí. Estàs fent jeroglífic, però ho he pillat. La meva mare era modista i me la sé, aquesta. Sí, que
4: val,
0: bé.
4: Doncs aquesta entitat financera que porta el nom de les modistes, a mi, i ho dic per cosa pròpia, vull dir que ho sé segur, em dona un 3% anual. Net igual que dona l'1% l'altra entitat que he dit.
0: Sí.
4: Un 3%. La pregunta meva és, Aviam si algun ignorant em pot dir que una entitat doni un 1% i una altra entitat, en aquest cas d'assegurances, doni un 3%, que és el triple. No estem parlant d'un mig punt més o el doble, estem parlant del triple. D'un 1 a un 3 és el triple, no?
0: Sí, sí, sí.
4: Doncs com se menja això? Aviam, o és que uns t'enganyen o als altres els hi sobren els diners? Aviam, que m'ho expliquin, perquè no ho entenc quan el diner està fixat en un preu. Jo també tinc entès que aquests plans d'estalvis i de més, tinc entès que això ja ve d'Estats Units, de les famoses companyies asseguradores, que després ho van copiar els bancs. Això és el que m'han dit a mi persones que entenen una mica més que jo. Després ho van copiar totes les entitats financeres. Però que vull dir que això ja ve d'un plan de totes les companyies d'assegurances, sempre han donat més, sempre han donat més que les entitats financeres. Vull dir, bancs i caixes. La pregunta és, per què donen el triple? Aviam, o per què en aquesta entitat de l'Estella donen només un 1%? Marta, gràcies i bona nit. Escolta'm una cosa, perdona, sí. Ja m'ho comentaràs i t'agradarà. T'enviaré un correu d'un petit lapsus que han fet els vostres companys.
0: D'un petit lapsus que han fet aquí els d'Esports?
4: No, d'informatius.
0: Ah, d'informatius.
4: A mi m'ha fet molta gràcia, vull dir, ja te l'enviaré.

0: ample, de llarg fa 2 metres, però de ample fa 90. No sé, si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria. Però clar, tenim que comptar que és d'un llit de 90 d'ample.
1: Doncs és una oportunitat que li dona a la Francesca de l'Eixample, que demanava, entre altres coses, per aquest matalàs. Ella deia d'aigua, després ens va trucar una infermera o assistenta social que treballava a Vall d'Hebron, dient que el que necessitava era un matalàs d'aire. I la Montse de Sant Boi li ofereix, tot i que té aquestes mides, 90 d'ample i 2 de llarg. Si la Francesca de l'Eixample està interessada, li podem donar el telèfon, ho dic perquè a través de línia interna li podíem donar el telèfon perquè això arribés a casa seva i, per tant, la podés ajudar a estar millor de salut. En Lluís en diu també al WhatsApp: m'agradaria saber si algú podria indicar algun lloc on comprar cervells de xai. Fa molt de temps que no sé trobar-ne a Barcelona ciutat. Els cervells els voldria per fer-ne bunyols, com feia la meva mare. I ara que no hi és, m'he quedat orfa, diu en Lluís. I la Cristina de l'Esquerra de l'Eixample diu: tota la meva disconformitat amb la directiva del Barça per la festeta, i ho posa entre cometes, festeta de l'equip femení. Han guanyat 4 títols i es mereixien una rua, diu la Cristina. L'equip masculí ha guanyat la Lliga i li van muntar una rua de 5 hores. S'omple la boca parlant de les jugadores i després res. Discriminació, admiració, que ens diu la Cristina des de l'Esquerra de l'Eixample. Ara són les 12 de la nit i 23 minuts.

0: Segur que alguna vegada hi heu pensat. Us imagineu que arribéssiu a bufar 100 espelmes? Com penseu que seria la vostra vida si féssiu 100 anys amb una bona salut física i mental? Doncs avui tenim a l'estudi un convidat que acaba de fer un segle i jo m'atreviria a dir que està com un gínjol, tot i que em diu que la veu li flaqueja. Ell no, la veu una mica, ha vingut amb corbata i tot, de color blau cel, un jersei, la seva jaqueta que s'ha tret per poder parlar tranquil·lament, porta un bastonet, perquè això sí, segurament li va bé com a companyia, i la filla a l'altra banda, això està clar. Ell escriu poesia des que es va jubilar. Menja de tot. Es pren només dues pastilles cada dia, una per al cor i un protector d'estómac. Cada dia també fa els mots encreuats del diari i pot pujar a peu xino-xano 4 pisos sense problema, diu. És en Joan Sala Pujol. Benvingut.
1: Bona nit. Gràcies,
0: Com està?
1: Molt bé. De moment sembla molt bé.
0: De moment molt bé. Vostè va néixer el 18 d'abril del 1926 a Roda de Ter. I va bufar les 100 espelmes, res, al mes d'abril, d'entrada per molts anys.
1: El mateix dia, exacte,
0: El mateix dia.
1: Sí, si hi ha alguna cosa, això sí que estic una mica sort,
0: És una mica sort?
1: Estic una mica sort, una mica els ulls, una mica els dins. Quan arribes a aquesta edat, és una mica de tot.
0: Una miqueta de tot, però està aquí, ha pujat, ha vingut a l'estudi.
1: Sí. I ara podria tornar a marxar sol, tranquil·lament.
0: Però hi va, sol, pel carrer?
1: Sí. Me'n vaig al passeig allà on vull.
0: Fa el que vol.
1: I camino bastant, perquè d'aquí a la catedral no té cap problema tornar a pujar.
0: I tornar a pujar, no va amb l'autobús, sinó que va a peu.
1: Sí, vaig a peu. Perquè ara això, els metros, ja ho he deixat passar. Vaig a peu.
0: Més pràctic. Amb el seu bastonet, no?
1: Sí, ja està.
0: I no passa res.
1: I
0: anar disfrutant del paisatge.
1: Vas veient botigues, com si fos una senyora que fa les coses.
0: Botigues que ja no hi deuen ser, segurament, no? Sí, aquí hi havia aquella cosa que ja no hi ha ara.
1: De vegades passen, què hi ha posat aquí? Ha posat una altra cosa? De vegades es canvia molt de pressa,
0: Ja ho penso.
1: Aquests trossos de per aquí, i cada passeig de Gràcia a Rebet, ho veus que em diuen passant de pressa.
0: Canvien molt les coses, sí. Clar, amb 100 anys, doncs imagina't. Tot el que he vist.
1: 100 anys han passat, no? Sí. Bueno, aquests 100 anys enrere, jo no recordo com era la Rambla. Jo recordo dels anys 30, plena guerra de... Sí, això que recordo, veníem bombardejaven, aquí veníem. Ja veníem...

0: haguessin bombardeig, es veríem igual.
1: Imagina't.
0: Sempre el meu pare era molt bonic, deia, aquí a Roda, potser si es tocarien, però a Barcelona és molt difícil que es toquin.
1: Imagina't.
0: Esclar.
1: Clar.
0: I se me faria la meva mare, anàvem, teníem a casa, teníem una botiga, a més de sastres, teníem una botiga de merceria. Doncs venia a buscar botons una casa que hi havia Can Mogues, a la plaça de Sant Jaume i tot això.
1: O sigui... Perquè vostè va ser durant molts anys, crec que 40 anys, sastre de Roda.
0: Sastre, sí.
1: I després, això com el seu pare i com el seu avi, oi?
0: Sí.
1: I després d'aquests 40 anys, la pregunta és, encara en sap de cosir avui?
0: Sí, això de cosir és com una bicicleta que no, sempre se'n sap. Altra cosa és cosir per fer un trajo sencer, tampoc no. Ja no m'hi triuria, perquè això...
1: Però encara fa vores, sí, per exemple?
0: També, sí, no passa res. El que passa que em fa manda de fer res i les deixo fer-me una altra, eh? Però no, cosir és com aquell que pren en bicicleta que sempre sap, eh?
1: No es perd mai.
0: Sí, això no es perd mai. Un cop s'ha agafat, no es perd mai. A menys... Mentre està bé, si tens algun defecte físic o alguna malaltia, ja és diferent, perquè, però quan estàs bé...
1: Ja es nota que és sastre, perquè va com un dandy. Sí. Vostè ara es fa vestint alguna sastreria o no?
0: Com?
1: Va a alguna sastreria
0: no,
1: que li
0: ara
1: faci...
0: No, anem a comprar el fet, ja.
1: Ja, comprar fet.
0: Sí, perquè ara, per anar a una sastreria, primera, que necessites tantes prou dies. Després, la sastreria, com que són moltes hores... És molt cara, eh?
1: Oh, clar, ja. S'ha de pagar.
0: I ara tampoc no cal, vas a buscar un d'això, un magatzem, i ja està.
1: Però era un ofici que li agradava a vostè?
0: Bueno, ben bé no.
1: Ben bé no, eh?
0: No,
1: perquè jo va
0: vaig acabar l'ofici perquè, esclar, en aquell temps, quan tenies 14 anys, vaig anar a treballar. Quan es va acabar aquest que van relacionar les rodes, en tenia 13 i pico. Aquell any vaig estar a casa, però llavors vaig dir, no, pare, bueno, què faig?
1: Clar.
0: No drogava a ningú, no hi havia feina, no feia res, dic, que he de fer de sastre.
1: Clar. Com feia, com feia el pare, sí, sí.
0: M'he llegat a estudiar, a fer alguna cosa, però no hi havia ni feina ni diners. En aquell moment, l'any 40, la gent es fa encàrrec. Però una cosa així és molt...
1: Clar. I després va canviar completament de feina i es va dedicar a una altra cosa.
0: Llavors venia a confecció i feia molt bé la sastreria. Vaig buscar feina aquí a una editorial.
1: Amb una editorial.
0: Aquí de Teleros, aquí al carrer Diputació, em sembla. Bueno, sí, aquí era... Com es diu? Arrere de la Concepció, per allà, aquell tros d'allà. I ja vaig estar 10 anys.
1: 10 anys treballant en una editorial, sí. I aquí va descobrir un altre món que li agradava molt més.
0: Sí, perquè llavors coneixia els autors, coneixia, bueno, en Carné, que va venir, trobo que 15 dies abans de morir se va venir.
1: En Josep Carné?
0: Sí, en Josep Carné, va venir a l'editorial, en venien diversos, però ara no recordo els gaires noms, però en venien. També havia vingut bastant per allà els... com diuen, la Generalitat, en Coll i Entorn, els Bassols...
1: Era una altra vida.
0: Era una altra vida. Ara, al marxar d'aquí, vaig anar a parar a Vic, altra vegada, en una casa de pinsos. Ja va ser completament al revés.
1: Carai, tu, quina vida, o sigui, de sastre, editorial, i després en una casa de pinsos.
0: Llavors, primer havia tornat a pujar i vaig tornar a baixar allà, en el sentit que era gent, molt bona gent, però... No era es parlava de porcs i de bestiar i
1: ja està
0: acabat.
1: Ja està, sí.
0: I llavors, al cap de per aquí uns 10 anys, doncs a casa va anar malament, també ens van jubilar.
1: I ja està. I fins aquí la trajectòria professional, sí.
0: Bueno,
1: Joan.
0: Després, casa, bueno, llavors, per desgràcia, al cap de 2 anys, la dona es va posar malalt i va morir.
1: I vostè va quedar vidu, sense ella.
0: Va quedar vidu. Tenia les filles aquí a Barcelona. I dos anys, aquell any es van morir els meus pares i la meva senyora. I al cap de 5 anys es van morir els pares d'ella. Però van quedar aquests 5 anys tots sols, que els feien cuidar per una senyora, perquè com que ells estaven aquí a Barcelona, a Canalla, estudiaven, i jo hi pujàvem i baixàvem, així...
1: I era vostè deixat Roda i torna a viure a Barcelona,
0: sempre,
1: amb una filla.
0: I com que anava d'aquí, era com anar a casa aquí a Barcelona. Després, com vaig fer 95 anys, Ara se'm va dient que vingués aquí. Jo fins a 95 anys vaig estar a casa sol. Llavors sí que feia poesia. Feia que
1: clar, perquè vostè va començar a escriure poesia quan es va quedar vidu, pot ser?
0: No, ja havia fet alguna cosa
1: alguna abans,
0: però abans no tenia temps, perquè havia molta feina abans de treballar i viure. Mm. Però llavors de quedar sol, dic, bueno, ara alguna coseta que havia la vaig seguir. I un dia vaig tirar un vers amb un nom i va sortir, i saps què vull dir? Fins a 10 hores...
1: I va sortir, què vol dir? Que li va sortir bé?
0: Va sortir el primer premi.
1: Ah, no va dir que va sortir, no? El va guanyar. O sigui, va guanyar un premi.
0: Va sortir, va guanyar. I llavors, des de mica en mica, doncs aquests anys... Encara ara en faig, eh?
1: De poesia.
0: Sí, encara ho envio de vegades.
1: Ha portat aquí dos llibres que té sobre la taula, sí. Després l'escoltarem, perquè, clar, sí. No tots els avis que té... Perquè vostè és avi, evidentment.
0: Són fantàstics, eh?
1: Clar, no tots els avis de 100 anys tenen llibres de poesia publicats.
0: Sí, bueno, aquesta ho han publicat ara per 100 anys, eh?
1: Li van publicar de regal, dels 100 anys.
0: Sí, aquest no, aquest ja el vaig publicar, però aquest, l'han publicat de 100 anys, l'han publicat, va ser una sorpresa, ja la tenia, però tenien papers, però no tenia així.
1: I quan escriu ara? Escriu al matí, escriu amb un paper, escriu amb un llapis, amb una ploma?
0: Jo amb bolígraf.
1: Amb bolígraf.
0: Amb bolígraf,
1: sí, llibreta?
0: Sí, amb bolígraf que sigui primet. Però ara tampoc, com que passa que molts anys, vaig començar, ja explicaré, escrivia a mà, molt bé. Però a partir dels 13 anys, als anys 30-36, ja teníem a col·legi màquina d'escriure, dues olivetes i un d'arbut. Sí. Ja sabíem escriure màquina. Llavors ja vam començar a perdre la lletra a mà.
1: Ah, amigo.
0: I m'anava, ara, al sortir, o com ho diuen? O...
1: Els ordinadors.
0: Ordinador. Mm-hmm. Doncs ara ja, tot amb ordinador.
1: Ja està, ja no escrivim amb lletra.
0: És lletra de metge.
1: Sí, sí.
0: Que deies...
1: Que ningú entén la lletra de l'altre.
0: Ah,
1: sí, sí, entenc. Està clar.
0: Ara l'ordinador és fantàstic, perquè quan una cosa no et surt, allà em surt.
1: Clar, en un moment la borres i tornes a començar.
0: Sí.
1: Però vostè escriu amb boli i amb una llibreta. En tot cas, algú altre li passa els poemes a l'ordinador.
0: Sí, no, no, ja es faig a l'ordinador directe.
1: Ah, directe, ara ja?
0: Ara sí, abans encara ho feia...
1: Amb 100 anys ja s'atreveix a passar a l'ordinador.
0: Cosa, si jo em poso a escriure un poema, i el que m'haig d'escriure, a mà, no hi ha manera que et surti. Doncs és el mateix que penso, ho agafo i em surt de seguida.
1: Ah, sí?
0: Amb l'ordinador.
1: Amb l'ordinador. És per tant, ja s'ha habituat.
0: Sí.
1: Això és un canvi.
0: Bueno, però això, estic habituat, però segons què no puc gosar fer, perquè ja. No, coses no les sé fer.
1: Clar,
0: com
1: però
0: és que... Igualment com el telèfon que faig servir, però...
1: Però no, missatges de WhatsApp i tot això no.
0: WhatsApp, sí.
1: Ah, WhatsApp, sí.
0: Més coses, no. O sí, sí, no sé fer servir.
1: Sí, missatges també, de WhatsApp n'envia i en rep, sí.
0: També rebem i enviem, sí. Ara, no gaire complicat més.
1: Ja.
0: Sí. En com em diuen, compra una entrada, però ja no sé fer.
1: Clar. Però té les filles que li facin, sí, els nets que li facin.
0: Si m'ho fan, si m'ho ensenyo, ara passa que se m'oblida de seguida.
1: Ja.
0: Ara hauria de fer una cosa, doncs,
1: cada 15
0: dies seguits el mateix, mira, jo marxo.
1: Imagina't, cada dia, durant 15 dies, comprant entrades de teatre. Ja n'aprendria, però clar, s'acabarien les butaques.
0: Que serien bons, eh? Que serien sí. Bones obres.
1: Exacte, que siguin bones les obres. Sí. Escolta'm, veig, senyor Joan, que té molt de sentit de l'humor, pot ser?
0: Sí, sí, gràcies, sí. Neu, sí.
1: Perquè jo li anava a demanar, clar, abans deia jo a l'entrada, deia que vostè menja de tot, i jo li volia preguntar, iogurt em menja? El iogurt li agrada?
0: Miri, no m'agrada ni em desagrada.
1: No,
0: però si el tinc de demanar, no el demano.
1: No el demana.
0: Ara, si me'l porta, me'l menjo.
1: Clar.
0: És perquè això, en aquell temps també, com que ho feien d'una altra manera, i a pagès es portaven els iogurts, fes el monero i no sé quantos, i ara això, i ja no ve clar. I ara, bueno...
1: Clar. Jo això li preguntava perquè recordo que aquella dona d'Olot, que va viure fins als 117 anys, la Maria Branyes, clar, ella deia que el iogurt era una mena de fórmula màgica. Si el iogurt a en Joan no li agrada gaire, quina és la seva fórmula màgica per arribar amb aquest estat de salut física i mental als 100 anys? Sí. On està aquí el truc?
0: És l'humor.
1: Aquest és el truc per arribar a 100 anys?
0: Ara jo conec una senyora de 110, de 111, que és de Vic, la Carme Noguera, de 60, però que era de 111. Però bueno, el truc està en tenir humor, però això de l'humor no sé com explicar-li, no se'n compra ni se'n ven.
1: No, clar, això ho tens o no ho tens, No tothom té sentit de l'humor.
0: L'humor el tens, però jo no puc exportar, perquè ja, si explico un acudit, jo no riu ningú. Ah, si no, com que sap explicar acudits? Clar, però l'humor el tens a dintre.
1: Clar, és prendre't les coses amb sentit de l'humor, que és diferent...
0: Sempre que sigui possible.
1: A fer acudits, que això és una altra cosa, no?
0: Sí, però de vegades hi ha persones que t'explica un acudit i rebentes de riure.
1: Sí, sí.
0: Jo explico el mateix, ja no riuen.
1: Perquè no té gràcia per explicar acudits, no. Però en canvi té sentit de l'humor.
0: Sí,
1: es pren les coses amb sentit de l'humor.
0: Sempre es pugui, que no sigui en casos com quan va morir la meva senyora aquests dies, aquestes coses.
1: No podia haver-hi allà sentit de l'humor, evidentment.
0: Sentit de l'humor, normalment, sí.
1: Clar, en fet, 100, i si li demano, a quants li agradaria arribar?
0: Bueno, ara he canviat.
1: Ara ha canviat?
0: Sí.
1: Què vol dir?
0: Abans deia que m'hauria agradat arribar a 100, perquè deia que de 100 en amunt, que es bé no es moria ningú, perquè n'hi arribava molt pocs.
1: Clar.
0: Però ara n'hi arribem molts.
1: Sí.
0: M'han fet la competència.
1: N'hi ha com 3.000 de persones de 100 anys.
0: I ara ho posaré 110. a veure què resulta.
1: A veure què passa. Ara posem de 110 de límit, no?
0: Clar, això mateix. I si posés també, però vull dir... Esclar, sense m'ha desbordat... Posem-hi 110, com
1: 110.
0: Prudents.
1: I fins al 110 continuarà escrivint poesia, no?
0: Si continua, sí.
1: No, evidentment, si hi és, vostè, la seva... Quina diria que és ara mateix la seva principal activitat? Escriure?
0: Escriure, anar a passeig i passejar, així. I escriure.
1: I escriure.
0: Escriure. Quan no tinc mana, tot el mes, tinc més mans ara que abans, també. I tinc més inspiració que abans. Però ho tinc.
1: Però mandra d'escriure, també.
0: De vegades, sí, de vegades tens... Mira, a mesura que fas gran...
1: Et fa mandra tot.
0: No, fer mandra no, però penso que ja ho faràs d'aquí una estona, o no sé, ja ho faig per això, perquè encara ara tiro amb algun concurs.
1: Va, perquè és una persona de rutines, de llevar-se sempre a la mateixa hora, de fer sempre el mateix, d'esmorzar... No.
0: Sempre soc molt desordenat, jo.
1: Ah, sí?
0: Sí, desordenat de vida i desordenat de vida, no sé de què. Les feines que teníem, tant de sastre com d'això, eren complicades. Després, com ja estava aquí a Barcelona, treballàvem de les 8 a 8.
1: Imagina't.
0: A vespre. Mm. I a mi també treballàvem de 8 a 8.
1: De 8. No podia fer res més,
0: clar. Allà en tenia més fixa. Mm. Però resulta que, com que també llavors jo... Vam sortir fent de coses que havien de fer aquí a Barcelona, relacions públiques, no ens en vam sortir molt.
1: Clar, estic pensant, Roda de Ter, a molta gent que li agrada la poesia, li ve al cap el nom d'un poeta, Miquel Martí Pol, que és dels poetes que tinc al cor sempre, no? Que sempre em surten les seves poesies, cada tant l'any d'anar a rellegir. Sí. Ell i en Joan Margarit, ara li hauré de posar en Joan Sala també.
0: Sí, en Margarit també.
1: Vostè és coetani de Martí Pol, estic pensant.
0: Sí,
1: sembla que van néixer 3 anys abans que ell.
0: Sí,
1: el va arribar a conèixer?
0: Sí, aquests pobles coneix a tothom.
1: Coneixes a tothom.
0: I, bueno, molta relació amb ell no hi havia tinguda, però ell va anar a un col·legi i jo vaig a un altre. Però llavors anava a un col·legi parroquial i quan va venir a la guerra van tancar el col·legi parroquial i anava a un col·legi particular. I crec que va venir aquells 3 anys de guerra, va venir allà al meu col·legi, però ja no el recordo massa,
1: no?
0: Però sí que va venir en aquell col·legi. I després sempre han sigut coneguts.
1: Sí, clar, això, clar, i del mateix poble.
0: Això mateix. Llavors vaig entrar més tard, i vam fundar la Penya Literària Verdaguer, que va estar, i vaig estar quants anys sense entrar-hi, perquè era una sèrie de gent que tampoc no tenia gaire franquesa. Però com faltava poc per pagar la Penya Literària Verdaguer, vaig entrar-hi jo. I vaig estar-hi poder 2 mesos, perquè el principal va haver de marxar cap a Barcelona.
1: Clar.
0: I va tornar a caure la Penya.
1: Ja,
0: aquestes coses van i venen.
1: Van i venen. Abans ens deia que els seus poemes li han sortit, clar, han guanyat... Jo tinc aquí apuntat una 60ena de premis en concursos literaris. D'arreu dels països catalans, molts premis són de jocs florals.
0: Sí.
1: Què li han premiat més? Temes allò patriòtics, amorosos... O religiosos, també?
0: Tots tres. El que passa és que hi ha una diferència. Tinc dues flors naturals, amorosos.
1: Dues.
0: Dues anglantines patriòtiques. I tinc moltes primers i segons premis religiosos, però ha anat a parar en un lloc que no hi havia, perquè per fer els tres en un lloc han de ser totes en un lloc determinat.
1: Ja.
0: Doncs allà en tinc un, que en tinc dues, però la tercera no ha arribat, però bé, un segon premi, tot això, tot però si faig servir tot això.
1: A veure, en Joan, que està davant d'un micròfon i que avui és a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, no és pas la primera vegada que es posa davant d'un micròfon. Avui vostè debuta amb una ràdio gran, diguéssim, sí. Però vostè aquest món no li ve de nou perquè té un programa de ràdio municipal a Ràdio Roda, i ara escoltarem una cosa.
2: Brots de poesia i vida. L'espai de poesia i vida de Ràdio Roda, els diumenges a les 10 del matí i els dimarts a les 4 de la tarda.
3: Preparats, doncs, per llegir en Joan Sala, en Gabriel Salvans, la Glòria Fluvial, la Mari Carme Codina i jo, la Rosa Anglada. Tots cinc junts comencem amb els poemes.
1: Doncs comencem amb els poemes. Aquest senyor fa un programa de ràdio amb 100 anys, que això no ho pot dir gaire gent. Des de quan hi col·labora Ràdio Roda?
0: És l'any 1990, després de morir de ser el catòlic, perquè la ràdio ja funciona des dels anys 50.
1: Imagina.
0: Les seves primeres que es va posar. Però vam estar molts anys fins que va acabar tota la guerra i fins que quan va morir la senyora, que va morir el 88, doncs l'al 90 ja estarà a posar.
1: Molt bé. I encara va a Roda a fer
0: sí,
1: el programa?
0: Tant.
1: Cada tres setmanes?
0: Sí.
1: I agafa l'autocar i puja?
0: Sí, no, sí, l'autocar, la meva filla, i anem a anar, tornem a baixar, i no passa res.
1: I li agrada, eh? És una cosa que disfruta de fer això.
0: Ah, sí, ara, i vaig a Roda, tinc una excusa per anar, i ja també... Tenia molts conegues, però ara també... Ja no hi ha ni quasi ningú, perquè dels coneguts tothom es va morint. No.
1: Però clar, vostè és molt conegut, perquè no només perquè fa ràdio, perquè a Roda de Ter va ser regidor de l'Ajuntament, va impulsar l'hoquei, ha col·laborat amb l'Associació Passebrista, amb l'Arxiu Històric, amb la Revista Municipal, amb el Centre Excursionista i fins i tot amb una societat astronòmica.
0: Sí, que va fracassar, aquella societat va fracassar.
1: Què li falta per fer?
0: No ho sé, ja m'ho diran, però sàpiga, facin el que vulguin, si m'ho diuen jo col·laboro mentre estigui bé, ja ho saben que jo, si m'ho diuen, col·laboraré en tot.
1: No, ja ho veig, sí. Aquest home té... No el 110, no, haurem de tornar a revisar la data. Joan Sala, poeta i radiofonista, un home de 100 anys que conserva mil inquietuds, ha estat un plaer conèixer-lo, però jo, com que té aquí uns llibres de poesia, si li ve de gust,
0: sí.
1: Per què no, per acabar, no ens llegeix un poema seu?
0: Sí, però...
1: Li ve de gust?
0: I sàpiga una cosa, eh?
1: Què?
0: Que els escriptors, els poetes i gent així, recitem, però no en sabem tant, eh?
1: No passa res.
0: Vull dir, els recitadors en saben més.
1: Sí.
0: No, que és veritat, això, eh? Ara jo a veure si tenim de veu.
1: Doncs vinga, a veure si n'ha triat algun. Sí, ja veig que porta... No és organitzat, però porta els llibres amb etiquetes posadetes, allò ben posadet.
0: Sí, com diré aquest, perquè ho vegi bé.
1: A veure...
0: Allà, com que tenim un pont molt antic i Roda és molt especial el pont, sí, diu, el meu pont vell, evidentment, no és meu, és del poble. Fern sobre la terra, amb amples gambades, el riu travessa i es guarda l'aigua amb ulls indiferents. Fa moltes centúries que la veu com passa, sempre activa, mai no es cansa, hores tranquil·la. Hores folient. No la tem. Sap enfrontar-s'hi. Sap que s'esmuny per més que menaci. Embridar-la és l'ordeu. No podrà oxir-lo. Només mirar-lo. No amoïna. Creix en la prova per irà al vestigi de font d'arreu. El meu pont vell, com ho respecto? Lleial i símbol de pertinença, obra de segles, d'esforços humans. Vestit pedra a pedra amb solidesa, unint senders i homes, accents i nissagues, forja d'estima d'honrats ciutadans. Ignora riuades i embats de natura, a les falses promeses i buides paraules que al llarg de la vida potser ho han tenit. Si dura és la lluita, més val que la guanya. I el llibre d'històries en ells cisellades, algunes de glòria, altres d'oblit. Pont vell, jo t'estimo. I estimo la terra, la teva i la meva, de pau i treva, tan nostra i oberta, al món i a tot vent. Vençuda i damnada, per odis i guerres, malvius sota petja. un jorn seràs lliure, viuràs plenament. Pompell, sigui sobre la fama del petit moment.
1: Moltes gràcies, Joan Sala Pujol. Ha estat un plaer conèixer-lo. Si d'aquí 10 anys torno a ser aquí, i vostè sí, també, ja tornarem a parlar.
0: Encara que estigui bé, estic molt tronat, suposo.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Bueno, gràcies a vostès també, eh?

0: Una mica més de 10 minuts i arribarem a la una de la matinada després d'aquesta classe magistral d'algú que té el cap clar amb 100 anys. Faig referència a la segona trucada que hem rebut avui a la nit dels ignorants, en Jordi des de Reus, que ens demanava una qüestió concreta que tenia a veure amb el que havia sentit en el programa anterior al Club de la Mitjanit. En Jordi ens deia això.
1: Una consulta, perquè no sé si ho he escoltat bé, estaves escoltant el Club de la Mitjanit.
0: Sí. Ara.
1: Fa un moment.
0: Sí.
1: I o sigui, m'he quedat una mica estorat, no sé si ho he entès bé.
0: A veure.
1: Pot ser que hagi dit que el Manolo González, de l'entrenador de l'Espanyol, quan va pujar a la grada d'animació i si amb un micròfon obert va dir vamos Talibán, aviones al Camp Nou.
0: I clar, com que jo no he sabut respondre perquè jo estava baixant les escales, hem dit Xavi Campos, que és el realitzador del Club de la Mitjanit al Camp d'Esports de Catalunya Ràdio, i l'hem fet un atracament. Xavi Campos, bona nit.
2: Bona nit.
0: Tu tens la paraula, que li dius a aquest oient que no sap si ha sentit bé el que ha sentit?
2: A gran estret, sí. Manolo González va fer això ahir en la celebració amb l'eufòria del final de la temporada, va voler agrair als seguidors més animosos i més radicals de l'Espanyol el suport durant tota la temporada, va pujar a una bastida que hi ha sempre al gol Canito, perquè dues, tres persones dirigeixin les cançons, els càntics d'animació de l'Espanyol, i una d'aquestes cançons, que se la van inventar fa molts anys, sí que diu vamos Talibán, aviones al Nou Camp, perquè
0: faci el rodolí, no? Clar.
2: Sí, perquè faci el rodolí, exacte. Sí, i és veritat que Manolo González, jo crec que en una acció que no té mala intenció, però que és desafortunada, va agafar en el moment en què els seguidors més radicals de l'Espanyol cantaven aquesta cançó, doncs ell tenia el micro a la mà i també l'acompanyava. Sí, ja. Va passar.
0: Va passar, molt bé. Doncs és el que volíem saber. Xavi, deixem anar a dormir. Moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: Adéu, bona nit. Per tant, en Jordi de Reus, ho has escoltat bé, ho has sentit bé, és el que va passar ahir en aquest moment tan concret com ens deia ara el cap d'Esports de Catalunya Ràdio. Va, que ens truca la Maria Rosa des del barri de les Corts a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta, i a tothom. Mira, jo voldria dir la resposta. La persona que ha preguntat on podria trobar cervellets de bec.
0: En Lluís ens ha deixat un missatge de WhatsApp, sí senyora.
3: Bé, doncs en els mercats, a les parades que jo li dic de menut.
0: Sí.
3: És a dir, venen tripa, cap i pota, venen caps de bec que te'ls preparen per fer a la brasa. Ells allí ja directament tenen els cervells.
0: Diu que no en troba, diu, no sé trobar-ne a Barcelona ciutat, diu el Lluís. Clar, potser ho ha d'encarregar, estic pensant, no? Per si va a aquestes parades de menuts.
3: Cosa.
0: Digues.
3: A veure, jo et dic una cosa. Com que jo vinc molt a prop del camp del Barça, jo vaig al mercat de Collblanc,
0: sí,
3: que és el que tinc més a prop. I jo t'asseguro que en el mercat de Collblanc les tres parades que hi han que venen menuts tenen cervellets de bé perquè venen els caps per fer a la brasa, doncs, que per cert és una delícia.
0: El cap o el cervellet?
3: No, el cap. Cervellet bullit i fregit també és boníssim. Jo quan faig canelons n'hi poso un de cervellet de bé.
0: Ah, sí?
3: Jo sí.
0: Molt bé. Mira, ja sabem una cosa més. Perfecte. Maria Rosa, doncs escolta'm...
3: Lluís
0: estarà content.
3: Al mercat de Collblanc...
0: N'hi ha, molt bé.
3: N'hi ha.
0: Perfecte.
3: Els altres no ho sé.
0: Ja. Molt bé, doncs que vagi pels mercats, que segur que en trobarà. Moltes gràcies, Maria Rosa.
3: A tu, bona
0: que vagi
3: nit.
0: Bé, bona nit. L'Anna, des de Mirasol, bona nit.
4: Bona nit, Marta. No, volia comentar-te d'aquest senyor que fa 100 anys, que per felicitar-lo, el bé que està... Jo en tinc 95, i la meva il·lusió seria arribar-hi als 100 anys. I quan he sentit aquest senyor, dic, des de l'ego, és estupendo poder arribar Hem tractat com té aquest senyor.
0: Totalment.
4: I tal com està aquest senyor.
0: Doncs mira, ell ho volia molt i ha arribat, doncs Anna, jo crec que pot passar exactament el mateix aquí, eh? Jo... Si vol arribar als 100 anys, l'Anna arribarà als 100 anys, ja veuràs.
4: Jo tinc moltes il·lusions per arribar-hi. No sé si arribaré, però de moment el cap em té molt clar i molt bé. Doncs o sigui que...
0: És molt important.
4: Això és el més important.
0: I tant que sí. Doncs molt bé, ja li direm, perquè com que ja s'escoltarà l'entrevista, segur que s'escoltarà aquest comentari, sí que ja ho sentirà, Anna.
4: Moltes felicitats per aquest senyor i que endavant, que està molt clar i molt bé.
0: Molt bé.
4: I després comentar-te una altra cosa. Això, l'Aina, sí, és Anna, perquè jo tinc una neta que es diu Aina i fa el sant per Santa Anna.
0: Per Santa Anna també, el 26 de juliol, eh? Que sí, sí.
4: El 26 de juliol, sí.
0: Perfecte.
4: Senyora.
0: Molt bé.
4: Molt bé, Marta.
0: Anna, una abraçada.
4: I endavant amb un programa que és molt maco.
0: Moltes Vinga. Gràcies. Adéu-siau. Bona nit.
4: Bona nit. Bona nit.
0: Doncs ja n'hem tingut de tot. Hem resolt el dubte del Jordi de Reus, hem tornat a felicitar en Joan i hem trobat els cervellets que ens demanava un dels oients, en Lluís, en un missatge de WhatsApp, o sigui que n'hi ha en diferents llocs. Així que jo crec que podem estar prou contents per començar aquesta primera hora de la nit dels ignorants, tant que fins i tot el que volem és que no ens enredi ningú, no? Que és el més fàcil, no?, que volem.
5: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraybar.
0: Aquesta setmana, dimecres, en concret, se celebra la festa musulmana del Xai. És una celebració que podem equiparar al Nadal dels cristians i que comporta que les famílies es reuneixin. En aquest context, l'organització ramadera Revolta Pagesa va alertar que s'estaven produint molts robatoris de xais en tot el país. A les xarxes, milers d'usuaris han fet el lligam assegurant que molts musulmans estan robant els xais per la festa. Carlos Baraybar, responsable de verificació de 3Cat Info, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Però la realitat no és ben bé així, oi?
6: No, d'entrada és una mica més complicada, i això que els musulmans estan robant xais en massa, doncs és directament mentida. És cert, i això sí que ho hem constatat parlant amb Mossos i totes les associacions de ramaders, que les darreres setmanes doncs, hi ha hagut diversos robatoris en una desena d'explotacions del país en dies molt seguits, i la majoria concentrades en una zona que conflueixen la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, el Segrià, i s'hi han robat, fins on sabem, doncs una seixantena de xais aproximadament, i per tant aquest fet és real. El que passa és que tant els ramaders com els Mossos parlen de casos més aviat aïllats o puntuals, que no són generalitzats per tot el país, i a més parlen de delinqüència comuna, més que no pas de doncs, persones musulmanes que vagin fent la guerra per la seva banda i robant xais per fer el sacrifici pel seu compte. De fet, la comunitat musulmana ens ha explicat que avui dia el que fa la immensa majoria de la població quan ve la festa del xai és doncs, anar a la carnisseria i comprar-lo allà sense complicar-se la vida.
0: Llavors, a què s'atribueixen aquests robatoris?
6: Doncs el preu del xai. El cas és que aquest any hi ha molt poca oferta. L'any passat es van matar 2 milions d'ovelles per la llengua blava, per tant ha baixat aquesta oferta. S'està exportant molt a Algèria i a més aquest any el Nadal, el Ramadà, la Pasqua i la festa del xai han anat seguides i són festes amb molta demanda d'aquesta carn. Si hi ha molta demanda, hi ha poca oferta, doncs el preu puja. I ara mateix el xai viu val un 10% més que l'any passat, segons Merco Lleida. I per tant, els xais es converteixen en una mercaderia rendible per robar. Compteu que 6 o 7 xais poden arribar a valdre ben bé 1.500 o 2.000 euros.
0: Carlos, i el Departament d'Agricultura i Ramaderia, què en diu de tot plegat?
6: Doncs el Departament és conscient que aquests xais robats doncs, tenen certa sortida al mercat negre per aquesta minoria de gent que encara vol fer el sacrifici com a la vella costum, com es feia abans la matança del porc, diguem-ne. Per això cada any, des d'en fa pràcticament més de 10, fa unes campanyes en català i també en àrab per recordar a la comunitat musulmana que fer el sacrifici en llocs que no siguin un escorxador és il·legal i que pot comportar fortes multes. A més, també envien un correu electrònic als ramaders recordant-los que vendre xais a particulars també és il·legal. De tota manera, en els darrers 3 anys el departament ha tingut constància de 13 casos de sacrificis il·legals, per tant, es confirmaria que estem davant d'uns fets residuals.
0: Perfecte, doncs. Gràcies, Carlos. Bona nit.
6: Adéu a tothom, bona nit.

Ens agrada aclarir conceptes, perquè a vegades quan es diu una cosa i un li diu a un altre i un altre li diu a un altre, s'acaba fent un allò, la bola es va fent més i més gran, no? Com quan baixa la neu, es va fent encara més gran, i del que comença sent, el que s'acaba dient, doncs no té res a veure. I per això ens agrada fer aquest que no ens enredin, per dirimir, per entendre'ns, coses que es diuen i que no són ben bé... Moltes vegades són directament mentida, però a vegades s'ha d'ajustar una mica en la resposta, i per això fem aquestes connexions amb en Carlos Baraiber. Justament estàvem parlant una miqueta abans d'aquesta petició que feia en Lluís de saber algun lloc on podia comprar cervells de xai. Estic pensant que potser si en troba, perquè si és que hi ha tanta demanda i resulta que ell fins ara no ha trobat, doncs sí, com ha dit la Maria Rosa de les Corts, a les parades de menuts dels mercats en pot trobar. Doncs el que pot passar, tenint en compte el que ens acaba de dir en Carlos, és que sigui més car que en unes altres ocasions. Vull dir que no sé si per fer aquests bunyols, com feia la mare de Lluís, s'haurà d'esperar una miqueta perquè no sigui tan car i hagi passat tot aquest període en què hi ha hagut tanta demanda de xais. En fi, que arribem a la una de la matinada, això vol dir que escoltem atentament el que ens diuen els nostres companys dels serveis informatius, i tornem a la segona hora. Encara ens queda una hora de Nit dels Ignorants per arrencar aquesta setmana, aquest dilluns en què una part del país fa festa, l'altra part no, és un dilluns normal i corrent. Nosaltres fem programació normal, perquè no és una festa nacional, per això fem la programació normal, tots els programes, així que tornarem amb encara més preguntes i respostes vostres, amb més converses que tenim, i acabarem de saber a qui dediquem les històries, els contes de cada dia al final del programa aquesta setmana. Així que les notícies, i després tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Els Estats Units i l'Iran continuen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir aquest diumenge si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa i diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives i professionals. De fet, el New York Times ha publicat al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz i que l'Iran assumeix el compromís d'entregar l'urani altament enriquit, el que es fa servir per armament, però la notícia no l'ha confirmada cap font oficial. El secretari d'Estat, Marco Rubio, anticipava hores abans possibles bones notícies.
2: Hi ha la possibilitat que durant les properes hores el món rebi bones notícies, almenys pel que fa a l'estret d'Hormuz i l'arma nuclear iraniana. Bones notícies, tot i que no definitives. Potser una mica més tard avui tindrem més coses a dir. S'han fet alguns progressos, no vull treure-hi importància, però també vull advertir que encara tenim feina per fer. Ja veurem.
1: Durant les últimes hores, l'Iran ha insistit que vol mantenir el control sobre l'estret d'Hormuz i els Estats Units que el règim no pot tenir armes nuclears. Més notícies, Carola Gil.
3: Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident, mentre els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026, mentre Esquerra demana agafar amb pinces algunes investigacions judicials.
1: Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Bilbao per denunciar l'actuació de l'Ertzaintza a l'arribada dels activistes de la flotilla Global Sumut. El govern basc ha obert una investigació per aclarir els fets. Vingens Opiries, el conseller de Seguretat.
4: Como consecuencia de provocaciones y diferentes empujones, se produjo esa situación que creo que nada beneficia ni al país, ni a la Ertzaintza, ni a la sociedad en general. Creo que no es ese el modo de resolver los conflictos.
1: Els integrants de la flotilla neguen que provoquessin els agents.
3: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, el Niño pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera.
1: Lleida tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol amb rècord de participació. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que aquest any ha reunit 124 colles, que han consumit prop de 14 tones de cargol. El Tàrraco Viva tanca una nova edició, la 28a, després de reviure l'esplendor de l'època romana durant dues setmanes. Més de mig miler d'activitats que han posat al centre Roma i el perquè d'aquesta civilització i de la història. La culminació d'aquesta edició coincideix amb la jubilació del seu director durant tots aquests anys, Magí Saritjol. Tarragona, Ariadna Escoda.
5: Després de gairebé 3 dècades impulsant el festival, el director sortint, Magí Saritjol, treu pit d'haver contribuït a que la ciutadania valori més el patrimoni històric de la ciutat tarragonina, a més d'haver fet del festival un referent a escala nacional i internacional.
6: Però el festival ha portat una miqueta que el patrimoni és de tots. O sigui, no és només pels arqueòlegs o els especialistes, sinó que la història és per tothom i que la història és un element més de la cultura de la nostra societat, com ho és la literatura, les arts escèniques o l'art. La història de la nostra ciutat forma part de la vida diària de la gent.
5: El relleu al capdavant de Tàrraco Viva l'agafarà l'historiador Julio Villar després de la jubilació de Saritjol, qui augura que el festival continuarà creixent de cara al futur.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc amb la presència de les jugadores i l'estaf tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste o Laporta.
3: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club del Manchester. El de Sant Pedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de de la Corunya ha aconseguit l'ascens matemàtica primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la Primera Federació.
3: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
0: Fins aquí les notícies.
7: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
8: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
7: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
8: Estimar és molt revolucionari, i ets la força que ens pot salvar.
7: I sabem celebrar els bons moments.
8: Pa-da-pam!
9: Uau!
7: I com diu l'escriptor Bial Mesquida, visca la veu.
8: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La tarda dona molt de joc.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Si ho voleu, ja sabeu, telèfon obert al 93-201-7474 per preguntes, respostes, reflexions, felicitacions, queixes, denúncies, sempre com dic jo, mentre no es falti el respecte a ningú, aquí tothom pot dir la seva. I si podem, el que fem és intentar aclarir-ho el més aviat possible, com ha passat amb en Jordi de Reus, quan aquest comentari que ens ha aclarit en Xavi Campos, o altra gent, no?, que demana una cosa i de seguida trucar algú altre per donar la resposta o fer una denúncia, per tant, sempre dic el mateix. Mentre no es falti el respecte, aquí podeu dir absolutament de tot. Doncs va, que arrenquem aquesta segona hora amb una persona que ens truca des de Navarcles, que és el Lliberat. Bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit. Mira, ara que es parla tant de Montserrat i que veni el Papa Lluís XIV i tal i qual...
0: Sí.
1: Bueno, volia fer un anàlisi dels poders benedictins que hi ha a Catalunya.
0: Ens vols... els monestirs benedictins que hi ha a Catalunya. Sí.
1: A Catalunya hi ha Sant Benet de Bages, Montserrat, Sant Cugat, Barcelona i Besalú. El més antic monestir que hi ha de l'Olde de Sant Benet és a Monte Cassinos, on es va inspirar el Sant Benet. Inclús parla d'un poble miracle que va caure de cul amb un esbarzer i les espines es van convertir en roses.
0: En roses.
1: Bueno, jo volia recomanar un llibre,
0: sí,
1: que parla d'aquí justament sóc jo, que pertanyeix a la parròquia de Navarcles, però és el municipal de Sant Pitjós, que és l'existència de Sant Benet de Bages al rei de Castella, per Martí Gironell, a l'última part.
0: Ah, sí, senyor, pues... sí, sí.
1: Pare?
0: Que sí, que sí, ha de ser que sé de qui em parla, el Martí Gironell.
1: Sí, doncs, és molt interessant, no, que hi vulgui saber... el tema de l'Olde de Sant Benet, i és molt interessant.
0: Perfecte.
1: Llavors, una altra cosa que havíem d'adaptar, que em va entusiasmar bastant, al miracle hi ha un lloc que pertanyeix a mi, a l'Olde de Sant Benet, hi havia un tal pare de gas, que el seu llibre que deia la pobra i l'incenso, de llavors de la guerra de la República, de la Guerra Civil Espanyola. També és molt interessant. Bueno,
0: molt bé.
1: Vull dir que aquí l'interessi, doncs...
0: Perfecte.
1: L'últim abat, la resistència de Sant Benet de Bages, al rei de Castella, editorial Columna.
0: Molt bé, del Martí Gironell. Perfecte, moltíssimes gràcies. Lliberat, una abraçada.
1: Adéu.
0: Adéu, bona nit. En Josep, des del Parc Güell, a Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. Una pregunta pel doctor Eduard, a veure què li sembla, sobre la tènia, sobre la solitària, que abans el remei casolà que hi havia era farina de carbassa, a veure si això és real o no. Jo no n'hi tinc mai, però si havia tingut de criu, els cucs de l'estómac, allò que és cuquet.
0: Els blancs petits.
2: I menjant farina de carbassa... era oli amb un llum, m'assembla. Ara la tènia ja no ho sé.
0: Molt bé.
2: A veure si hi ha algú escrit d'això.
0: Perfecte, molt bé.
2: Doncs... això, el doctor Eduard, que és això. Després, una altra cosa. Vaig fer una pregunta sobre per què es va escollir, sobre la llengua catalana. Per què es va escollir...
0: Sí, no tenim resposta, Josep. Per què el tema del català,
2: En tants filòlegs que hi ha, que truquen, ningú que us ha estat...
0: Ningú l'ha contestat, aquesta. No.
2: Perquè és que jo trobo que és més català la parla del sur, o central i sur, com ara voler, saber, ara diuen saber. Saber. Saber, jo trobo que és més castellanisme. Vindre, ara es diu tenir i venir, quan jo trobo que és més català vindre i tindre que pas venir i tenir, que això sembla més castellanisme. Jo trobo molt estrany que no hi hagi ningú que...
0: No, no ens han respost, haurem de buscar-ho nosaltres, perquè és veritat que ningú ens ho ha respost, Josep, té tota la raó.
2: Bueno, això és molt estrany, però bueno.
0: Ja ho busquem nosaltres, ja està, d'acord?
2: Vinga, senyora.
0: Gràcies
2: per tot.
0: Bona nit. La Carme des d'Horta, Barcelona, bona nit.
3: Bona nit. Mira, aquest senyor que volia els cervellets de xai,
0: sí,
3: a Horta, segur que ho trobarà a la parada de menuts.
0: També, segur. A la parada de menuts,
3: sí,
0: sí, del mercat, perfecte.
3: Sí, del mercat. Els dilluns tanquen, per això.
0: Els dilluns però... no hi són, molt bé. Per tant, de dimarts a dissabte en trobaria.
3: Exacte.
0: Clar. Perfecte.
3: Segur, perquè jo n'he comprat. O sigui,
0: ah, també? Que... Sí, molt bé.
3: D'acord?
0: Molt bé, Carme,
3: bona
0: gràcies.
3: Nit.
0: Bona nit.
3: A
0: l'Enric, que està en ruta, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Enric?
4: Bé, jo, bàsicament, bueno, ara estava amb el cotxe fins a fincar la ràdio i us he trobat i he volgut participar.
0: Molt bé. Doncs tu diràs.
4: Mira, jo vinc a plantejar una mica una situació, a veure què n'opina el... qui sigui que escolti. Que jo, per exemple, tinc una situació on tinc la meva parella, que ens estimem molt i és una persona fantàstica i genial, però els dos som força joves, vull dir, també estem com molt actius, però degut a uns bloquejos que té, no practiquem sexe de cap tipus.
0: Degut als bloquejos que té ell, l'altra persona, eh?
4: Sí.
0: D'acord.
4: I això a mi també, a la llarga, ja després de mig any aquesta situació, també em fa plantejar-me al final un pilar important quan comença a ser com superimportant o no, o què, o si és una cosa insostenible o és una cosa de...
0: O sigui, has de tenir paciència, no? Sí.
4: Clar.
0: Perdona, puc demanar quants anys tens, tu?
4: Jo 24.
0: 24. I l'altra persona?
4: 23.
0: 23. Molt bé. Doncs va, que es tracta de que els oients ens recomanin, no et diguin el què. Anava a respondre jo, no puc respondre, perquè la gràcia del programa és aquesta, Enric.
4: Oh, però tu benvinguda a respondre, si vols. Però perquè a mi m'han dit de tot, m'han dit des de jo això no podria suportar-ho, no és per tant, saps?
0: Ja. Clar, jo, si a mi m'ho demanes com a amiga, per entendre'ns, jo et diria...
4: Clar.
0: Que ho heu de parlar i que aquesta noia s'ha de posar en mans d'algú perquè el bloqueig deu tenir un motiu.
4: Òbviament.
0: Aleshores, quan un està bloquejat, necessita ajuda per desbloquejar-se. I un cop desbloquejat, i si tu te l'estimes, però ara estic fent aquí de psicòloga barata, que no seria el meu paper. Però a veure què ens diuen els oients, Enric. Clar, si tu t'estimes aquella persona i vols que això es desbloquegi, doncs és ajudar-la que es desbloquegi. Si has d'anar a buscar un professional, doncs que vagi a un psicòleg que la pugui desbloquejar, però acompanyar-la. D'entrada, a mi em surt això, però vaja, a veure la gent què diu.
4: Sí, sí, també hi ha una mica de reticència per part seva.
0: Clar. Però si un té un problema, el vol solucionar, no?
4: Sí, sí.
0: Figura? Doncs a veure què ens diuen.
4: Fes. Gràcies.
0: Gràcies, Enric. Que arribis bé. Adéu-siau, bona nit.
4: Bona nit.
0: Doncs aquí hi ha per tot. Aquí hi ha preguntes-respostes. Els que sou més grans i teniu més experiència en que algú pugui tenir qualsevol tipus de bloqueig, que li recomaneu? Són una parella de gent jove, de 23 i 24 anys. Doncs va, jo us dic altres preguntes que ens heu fet al programa i que encara ningú ha respost abans de poder escoltar la pròxima conversa aquí a la nit dels ignorants, per si us inspireu en els pròxims minuts i voleu o deixar un missatge o trucar més endavant per donar resposta. Per exemple, la Concepció ens demanava quina eficàcia té l'herba de Sant Joan contra la depressió. En Joan, des de Vallcarca, d'on surten els diners dels pots dels concursos de televisió? La Maria Pilar, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? En Josep, des del Parguell, ens demanava fa un temps com s'ho fa la IA, la intel·ligència artificial, per disposar de tanta informació i de totes les matèries. La Menxo, des de Marçà, diu si es demostra que un fill ha matat el seu pare i aquest li havia deixat l'herència, el fill serà l'hereu, igualment. I l'Aleix, des d'Esparreguera, vol saber, que no és poca cosa, quin és l'origen del món. Ara és la 1 de la matinada i 17 minuts.

0: Milions de persones treballen o dediquen part de la seva jornada a tenir cura d'altres persones, familiars o no. I els professionals i els no professionals, sigui perquè són treballadors informals, sigui perquè són familiars. Intentant concretar el nombre d'aquests cuidadors no professionals, hi ha fons que ho xifren en 4 milions i d'altres que pugen fins als 6 o als 8, sigui com sigui, són moltes. A Catalunya, el Departament de Drets Socials en té gairebé 97.000 registrades oficialment, majoritàriament dones, ja fa temps que ho sabem, queda per comptar les que no estan inscrites enlloc. La figura d'aquestes i aquests cuidadors no professionals serà una de les qüestions importants que abordarà la Fira Gran, convocada de dimecres a divendres d'aquesta setmana a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat. Josep París és infermer especialista en geriatria, és vicepresident de Fira Gran i, entre altres coses, coautor d'un llibre que es titula Cuida't, 15 vivències personals de cuidadors, que és un recull de 15 testimonis reals de persones que sovint, sense preparació prèvia, es troben en la situació de cuidar un familiar o algú proper. Josep París, bona nit.
1: Hola, bona nit. Gràcies.
0: Dèiem que aquest és un tema que ens afecta a tots en algun moment de la vida i en alguna posició, o perquè hem sigut cuidadors, o perquè veiem com algú està cuidant algú dels nostres, o perquè nosaltres serem cuidats. Vosaltres, a la presentació de Fira Gran, compteu que hi ha 8 milions de cuidadors familiars i estem parlant de persones que, per tant, no són professionals i que majoritàriament són familiars, no?, de les persones que necessiten aquestes cures. Aquest rol recau sovint en gent del nucli familiar.
1: Sí, aquesta és una de les realitats, malgrat sembla que no existeixi, no? Majoritàriament recau en l'àmbit familiar, sobretot en uns inicis, no? Si estem parlant de l'àmbit de les persones grans, que és el que ens ocupa, doncs en uns inicis és a l'àmbit familiar qui té cura d'aquesta persona. Després potser, i també ho abordarem, no? Acabarà anant a una residència, un centre de dia, i es professionalitzarà aquesta atenció, no? Però en un principi, gairebé sempre és un familiar qui ha de tenir cura, i és una situació que passa sense avisar, no? En moltes ocasions, evidentment, no estem preparats com a societat. Vivim en una societat que allò que no ens agrada ho amaguem la dependència, amaguem la mort, amaguem, no?, la malaltia en moltes ocasions, i quan ens ve, com ve sense avisar, doncs ens hi trobem d'avui a demà.
0: I a més, probablement moltes d'aquestes persones que són cuidadores no professionals o estan als 65 o els superen aquests 65 sovint.
1: Sí, és possible, i a més, en molts casos estan en edat laboral encara, amb la qual aquí hi ha un problema afegit molt important, que són, majoritàriament són dones. Aproximadament un 80%, i que en moltes ocasions, en moltíssimes, han de deixar de treballar la seva activitat laboral principal, no?, per tenir cura del seu pare, de la seva mare, del seu germà o d'un fill, no?
0: A vegades hi ha allò que es diu la generació sandwich, no?, que tens gent a cuidar per dalt i per baix.
1: Sí.
0: I tu estàs al mig.
1: I estàs al mig i, mira, cuidar el de baix, encara tu saps, no?, que si ets pare o mare, que ho fas, no?, però, clar, cuidar els pares no sempre ho hem tingut pensat, com a mínim.
0: Sempre que es parla d'aquest àmbit, es diu que està molt invisibilitzat, concretament, però de fet, tothom sap que existeix aquesta realitat. Per tant,

0: i tot i així no ens agrada afrontar-la, no? Llavors, clar, si ho parléssim, perquè això també té que veure amb quines converses has mantingut amb els familiars, no? Amb com vols ser cuidat, quan arribi pues, en moments de dependència, si vols estar a casa, si pots estar o no vols estar-hi, si parles de temes de final de vida, doncs en quina situació m'hi trobo, com està el meu llegat, o sigui, si tu has pogut tenir l'oportunitat de conversar amb família de tots aquests temes, facilita que quan has de cuidar el pare o la mare tinguis doncs, una visió diferent a quan no ho has fet i ha semblat que sigui un tema tabú.
1: Clar, i que tu decideixes per sobre l'opinió d'ells, no? Però a vegades, com que és un tema tabú en moltes famílies, no s'aborda. I llavors arriba l'hora de la veritat, aquella persona cau, li passa alguna cosa, té una demència, el que sigui, i de cop i volta ningú sap com s'ha d'abordar. I es pren una decisió que a vegades la persona implicada no li acaba de fer el pes, no?
0: I clar, llavors... no li acaba de fer el pes o va amb el sentit contrari del que aquella persona hagués pogut decidir si en aquell moment no es pot expressar, no? I jo crec que això és una situació, home, que a mi em fa molt reflexionar, no? De dir, home, com estic prenent una decisió que potser la meva mare o el meu pare no l'haguessin pres, no?
1: A partir de la teva experiència i del que expliques en aquest llibre, la majoria d'aquests cuidadors no professionals que són familiars, per què assumeixen aquesta feina? Per una qüestió bàsica de que s'hi acaben de trobar i és immediat, per una qüestió de diners, perquè val molts diners tenir algú a casa que et cuidi una persona dependent. Per què ho fan, creus?
0: És una barreja, eh? Jo crec que has tocat els dos punts principals. En un primer moment, perquè penses que potser seran uns dies i ho pots assumir. Dius, bueno, escolta, seran pocs dies i ja m'ho puc combinar, puc agafar-me uns dies de vacances i estic treballant i ja m'ho solucionaré, no? Després perquè, tot i que tenim un molt bon sistema públic d'atenció a la dependència, hi ha una llarguíssima llista d'espera, amb la qual ara ha millorat, i sembla que millorarà els propers mesos, que està per veure, però si jo penso que la meva mare o el meu pare necessitarà una ajuda per la dependència, doncs si escolto les notícies i veig l'amic, el cosí, que sí, ha trigat 6 mesos, 12, penso, mare de Déu, ja m'hi poso jo, no? I després, perquè professionalitzar les cures és més car. És més car a nivell econòmic, però probablement no a nivell emocional, no? Perquè quan un fill o una filla majoritàriament cuida la seva mare i ha de deixar la seva activitat laboral, deixa de tenir uns ingressos, però és que per ell també hi ha un desgast emocional pel fet de que hi ha un canvi de rol, no? O sigui, jo estic cuidant el meu pare o la meva mare i a lo millor no ho tenia previst. Llavors, pensar en aquesta situació també implica un canvi de xip i té una implicació emocional important, no?
1: Clar, i qui cuida el cuidador? Perquè si tu estàs cuidant algú pròxim teu, psicològicament això t'afecta. Encara que tinguis molta energia, encara que tinguis clar que has de fer segons quines coses, però al final deixes de ser tu per cuidar només l'altre, i això t'acaba afectant psicològicament, segurament, no?
0: I et descuides.
1: Absolutament.
0: I et descuides. Mm. I això és important tenir clar allò que pots fer. No, sempre a mi m'agrada posar el símil de quan vas amb avió, no? Que et diuen que si hi ha un problema et posis tu la mascareta abans de posar-la del costat, no? Però això seria una situació similar, no? És a dir, jo he de buscar aquests espais que a mi em puguin ventilar emocionalment, amb què jo pugui descansar encara que siguin una hora al dia, mitja hora al dia, per poder seguir cuidant amb més empenta del que ho estava fent, no? O jo busqui quins recursos hi ha a la meva comunitat, que moltes vegades són recursos informatius, o sigui, no estic parlant ara de dir quin centre de dia, quina residència, no, és dir, escolta, la meva comunitat, el meu barri, el meu poble, hi ha una associació de famílies que han passat per aquesta situació que potser em poden donar un cop de mà, o me'n vaig al meu metge o a la meva infermera del centre de primària a veure com em poden donar un cop de mà, no? Llavors, tot això implica cuidar-se, a banda d'alimentar-se adequadament, dormir, menjar, etc. Però hi ha una part molt important i, sobretot, hi ha un aspecte també que és cabdal, que és saber dir que no. No som ni superdones ni superhomes que puguem en tot, no? I també s'han de posar límits a la persona cuidada en moltes ocasions, i quan no es pot, s'ha de dir, escolta, jo ja no puc, no?
1: Clar, llavors vas a buscar un cuidador professional, i si mirem la quantitat de gent que necessita que tinguin cura d'ella, jo pregunto, hi ha prous cuidadors per tota la gent que ja ara i la que vindrem després que necessitarem que tinguin cura de nosaltres?
0: No, a nivell de les persones que estan atenent en una residència, en un centre de dia o en un altre dispositiu sociosanitari, ja fa molts anys que hi ha una manca de professionals, no? I sobretot hi ha manca de professionals qualificats.

0: també és un àmbit on molta gent es pensa que tot s'hi val, no? I no tothom pot estar cuidant amb una persona gran, no? Però és veritat, és una posició, són feines que econòmicament no estan ben remunerades, els convenis són molt baixos, i a més socialment no està reconeguda, no? Amb la qual fa que moltes persones que no han tingut una altra opció en un altre món pensin que dedicant-se a les persones grans doncs és una sortida, no? I en moltes ocasions hi és, i s'està fent molts esforços, l'administració, les empreses públiques, les empreses privades, a nivell de certificar la formació d'aquests professionals i donar-li eines perquè puguin cuidar de manera el més digna possible amb aquella persona.
1: Clar, perquè ara hi ha estudis per fer això. Clar, jo penso amb els preus de les residències privades i em poso les mans al cap de pensar que la gent que treballa allà no està ben pagada. Quan els assistents o els pacients que hi ha allà, les persones que hi viuen, paguen un dineral cada mes, perquè això ho sabem, si vas a buscar, són xifres públiques i ho saps, no? Doncs per una altra gent que saps que té familiars en residències, i dius, tota la gent que hi ha aquí, fas números i dius, com és possible que tota aquesta gent que té cura d'ells no li paguen millor? Perquè ja sé que qualsevol empresa privada vol guanyar diners, però home, amb una cosa com cuidar gent gran, no sé, hauria d'estar fet d'alguna altra manera o pensat d'alguna altra manera, no?
0: Hauria d'haver-hi un equilibri.
1: Una mica.
0: Clarament, no? També és veritat que hi ha molta despesa invisible també en un centre, no? És a dir, no tot és el personal, sinó també, i aquí té que veure aspectes que són com la seguretat, que l'alimentació sigui el més correcte possible, és una part molt important de la vida de les persones. Moltes vegades diem, és que aquesta persona està a la residència i no menja. Ja, és que potser si jo estigués a aquella residència tampoc menjaria, no?
1: Llavors,
0: és un punt on es fan molts esforços, hi ha moltes mesures de seguretat també, es treballa també de manera molt important perquè no hi hagin subjeccions amb les persones que estan en residències, i això implica destinar una sèrie de recursos, però és buscar l'equilibri, és a dir, és buscar l'equilibri entre que si estàs en una empresa privada guanyi els diners que consideri que ha de guanyar, però que els professionals siguin els més ben pagats possible.
1: Clar.
0: Entre altres coses perquè faran que aquell professional segueixi treballant en aquell centre i que no hi hagi una alta rotació com hi ha, que llavors
1: que
0: és torna a venir una altra persona, no es coneixeran les persones grans i comencen de zero una altra, i això és molt desgastant pel professional i també per la persona gran,
1: clar,
0: evidentment.
1: I llavors hi ha l'altra opció, que també hi ha gent que fa això, que és anar a buscar algú que no en té ni idea de tenir cura d'una persona gran, se l'emporta a casa i li paga en bé. I aquesta és l'altra, i això sabem que existeix, no està comptat enlloc, fan una feina molt important, però clar, vulnerabilitat per la persona cuidada i per ells mateixos.
0: Sí.
1: Si passa alguna cosa es queden sense res.
0: Sí, es queden sense res i problemes de seguretat també, és a dir, si una persona doncs fa una mala pràctica i no té una assegurança darrere, doncs pot tenir un problema molt, molt greu, no? O fins i tot a nivell físic, ja no amb la persona cuidada, amb la persona gran, sinó amb ella mateixa, no? Agafant, si no tens la formació per saber aixecar adequadament amb una persona gran que no et pot ajudar d'un llit o d'un sofà, et pot ser molt de mal a l'esquena i llavors això et pot invalidar per treballar, no? Sí, és un món que hi ha molta economia submergida i on s'ha d'intentar professionalitzar al màxim aquestes persones.
1: Ara m'ha vingut al cap una persona que treballa en una entitat social que em va explicar que per la pandèmia noies que vivien a cases i que no tenien cap paper, quan ens van tancar, les van fer fora. I es van quedar no només sense feina i sense ingressos, sinó sense un sostre, i van haver de demanar a segons quines entitats de poder anar a dormir allà perquè s'havien quedat sense res. Em vaig posar les mans al cap, vaig pensar, som capaços de fer això els humans? Sí.
0: I tant.
1: I més.
0: Home, som capaços de matar.
1: Sí, sí, clar, però si tens algú a casa cuidant d'algú teu, has de fer això, doncs això per pandèmia va passar.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. O el fet, jo crec que és aquest peix fotut que es mossega la cua, no?
1: Clar, també penso en l'impacte que pot tenir els cuidadors que són familiars i no són professionals sobre la persona cuidada, que és diferent que t'atengui una persona que sap fer les coses, no? Tu pots tenir molt bona voluntat, estimar-te molt el teu pare o la teva mare, però no tenir-ne ni idea de si allò ho estàs fent bé. I al final acaba rebent la persona cuidada, no?
0: Sí, acaba rebent doblement, eh?
1: Doblement.
0: Acaba rebent i en moltes ocasions li pots acabar provocant un perjudici de manera absolutament involuntària, no? Perquè no sé, estàs davant d'una persona gran que té dificultats a l'hora de menjar o a l'hora de beure, és un gran risc. Depèn de com li dones l'aigua. Una cosa tan senzilla com donar-li un got d'aigua, no?
1: O dir, va, vinga, espavila, sí. Beu, no? I tu no saps que té problemes.
0: Sí. I en moltes ocasions també es tendeix a substituir al màxim a la persona, i això passa més quan ets un cuidador no professional, és a dir, quan ets un familiar, i intentar que no desenvolupi la poca autonomia que tingui, no? O sigui, és més fàcil dir, vinga, mama, ja et pentino jo,
1: clar,
0: a dir-li no, pentina't. És igual, encara que estigui 10 minuts, és igual, i encara que després hagis d'acabar d'arreglar com es pentina, no? Però, i és aquest punt, no?, de dir, ostres, em sap greu, veig que no pot, va, ja ho faig
1: ja
0: jo.
1: Ja ho faig jo,
0: no?
1: Sí.
0: O a l'hora de menjar, no? És més fàcil, i això també passa amb els cuidadors professionals, eh? És més fàcil donar-li de menjar que no que la persona agafi aquella cullera,
1: i estigui la seva estona...
0: Perquè aquella estona també li estàs fomentant l'autonomia i a aquesta persona li pots posar un valor amb allò que està fent.
1: Mm. Sí, algú ara està escoltant aquesta conversa i veu que li toca, li està tocant o li tocarà aviat fer aquest rol. Es pot adreçar en algun... Abans em deies el CAP, però hi ha alguna mena de curs, alguna mena d'associació de voluntaris que et poden ajudar a saber per on anar i intentar que aquests primers dies que tu has de fer aquesta feina, que no l'has feta mai, la facis el millor possible?
0: En el cas de les famílies, dius. Jo el primer que recomano sempre és poder anar al centre de primària, que és on en teoria coneixen a la persona que hauràs de cuidar, i exposar el cas, no? No perquè et donin una solució immediata, perquè probablement no la tindran, però sí perquè et puguin donar unes orientacions, no? I avui en dia, doncs, per sort, al nostre país hi ha molt bons professionals que han fet, doncs, des de llibres, fulletons, explicacions, o ens poden adreçar a aquella entitat del barri que té uns voluntaris, o aquella entitat de la comunitat que és una associació de familiars que han passat per aquesta situació i han pogut donar un cop de mà. O sigui, jo, per mi, lo important és anar-se'n a informar primer de quins són els recursos que tinc al meu abast.
1: De fet, tot això és clau en aquesta 27a edició de la Fira Gran d'aquesta setmana. Aquí trobarem, per exemple, eines a totes aquestes cuidadores en aquesta fira?
0: Sí, Fira Gran, que com dius ja són 27 anys, no? I que ha canviat la visió de les persones grans de fa 27 anys ara, no? I és una fira que intenta, bueno, jo diria que ja ho ha aconseguit, que tingui tres fronts importants, no? Un, hi ha una sèrie d'activitats que poden ser lúdiques i culturals per les persones grans i que fomenten l'envelliment actiu, l'envelliment saludable, i també hi ha una altra intergeneracional. També és important que les persones més joves, no?, que potser no veuen els avis o sovint, vegin que també hi ha unes persones grans a la nostra societat i que, sí, que hi ha una sèrie d'activitats que poden fer-ho. I hi ha aquesta tercera part, que és la que tu apuntaves, que és la de posar a l'abast de la gent que visita Fira Gran una sèrie de recursos, tant per persones grans com pels seus familiars, que posen al seu abast des de dispositius de seguretat. Avui en dia no només hi ha la típica botonet, no?, de la telealarma, sinó hi ha molts dispositius. La tecnologia amb això ens ajuda moltíssim, i aquí està pensat Fira Gran per les persones grans, però també per les seves famílies. I aquest any en concret hem volgut adreçar-ho als cuidadors familiars, als cuidadors no professionals, perquè pensem que tenen aquesta necessitat.
1: Tu defenses, perquè ho hem llegit en el teu blog, que s'ha d'humanitzar més tot el procés de final de vida, i que, de fet, ho dèiem en començar, en parlem poc i amb poca naturalitat, igual que parlem poc de que arribarà un moment que les persones grans hauran de ser cuidades, encara parlem menys d'aquest procés de final de vida, no?
0: Sí, vivim d'esquenes a la mort, sembla que no hagi de passar, no? Som una societat tanatòfoba en aquest sentit.
1: Totalment,
0: no? No ens agrada, no en parlem, com si no es tingués que passar, no? I llavors, és que passa. La realitat és que això ens passa a tots, no? Llavors, quan més s'hagi pogut parlar, jo crec que amb aquella persona que està en aquest procés final de vida, més podrà morir en pau. Perquè jo crec que hi ha una sèrie d'accions que tant els professionals com els familiars podem fer perquè aquell final de vida d'aquella persona sigui el més pacífic possible, no? Perquè jo crec que tant des del punt de vista professional com familiar, veure que el teu pare o la teva mare ha pogut morir en pau, malgrat el dolor associat que hi ha, acaba sent reconfortant.
1: I quins consells donaries perquè en aquest moment aquella persona pugui marxar en pau? Perquè a vegades et trobes amb la circumstància que hi ha algú que s'està acabant i els de l'entorn no volen. I recordo una escena en un moment pròxima, familiarment, que un metge va venir i va dir: sortiu d'aquí, deixeu-lo morir, no l'esteu deixant morir. Un metge, que això t'ho diu un metge, No t'ho diu una persona esotèrica, t'ho diu un metge. I va passar, les persones van marxar i aquella persona va marxar en pau, no? Però clar, tu vols estar allà perquè no vols que es mori.
0: Perquè no penses en la persona, penses en tu, no? Penses en tu en aquell moment, no? I en situacions també una mica la inversa del que comentes. La que dius és habitual, passa, eh? A vegades passa aquell fill o aquella filla que està 23 hores i 55 minuts al costat del pare o de la mare i surt 5 minuts per anar al lavabo i amb aquells 5 minuts mor, no? És que aquella persona no volia morir sola, no? Però jo crec que morir és un acte molt íntim. I encara que sigui subconscientment, no? Volem morir en pau, no? I després també hi ha circumstàncies de persones que no saps per què estan aferrant-se amb aquell fil de final de vida i ve a veure un fill que fa anys que no veu, un familiar, un amic que es despedeix i al cap d'uns minuts mor, no? És que aquella persona probablement necessitava tancar allò, no?
1: Estava esperant, no? Allò que dèiem, estava esperant que també...
0: Estava esperant. I clar, ajudar a morir per una persona no només vol dir deixar-la anar, sinó vol dir molt abans poder-ne parlar i poder assegurar que aquella persona, doncs, no sé, temes relacionats amb el llegat, per exemple, no? Que és molt important, o les converses pendents que la majoria de famílies o en algunes famílies poden haver-hi, no? És a dir, i aquí els professionals tenen un paper molt important de fer d'intermediadors entre aquest familiar i aquesta persona, no? O el fet de deixar-la tranquil·la, de que pugui estar amb tranquil·litat, de que si no vol menjar no mengi, no? I sobretot, i això ja no depèn de la família, que si està en un procés de final de vida no tingui dolor. Perquè el dolor físic...
1: Que no pateixi.
0: És controlable.
1: Jo crec que és un tema tan necessari i interessant que donaria per una altra conversa. Josep París, infermer especialista en geriatria, vicepresident de Fira Gran, que aquesta setmana doncs, tindrem la possibilitat de visitar-la. Gràcies per venir a la nit dels ignorants i per la conversa. I mira, un altre dia podem parlar d'això, que convé parlar-ne també.
0: Molt bé, gràcies per donar-vos l'oportunitat, convidar-vos a visitar Fira Gran a la Farga de l'Hospitalet i quan vulguis en tornem a parlar.
1: Vinga, moltes gràcies, bona nit.
0: Gràcies, bona nit.

0: veces pienso, digo, ¿cómo he recorrido mi vida? Madre mía. Hoy me acordaba yo. Estoy aquí. ¿Y cómo empezó mi vida?
1: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
2: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
3: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
2: Per aprofundir en tota mena de temes.
4: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
2: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
5: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
1: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Obrim ara el capítol de preguntes contestades, 2 minuts i arribarem a 3:15. Mecanitza enrere, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona, va fer aquesta pregunta relacionada amb el recinte modernista de Sant Pau.
1: Quan tenia 14 anys, em van tenir que operar de l'orella. I en aquella època, que això era a començament dels anys 60, la meva mare em va portar a l'Hospital de Sant Pau. La pregunta en concret que vull fer, com que vaig tenir que anar-hi molt de temps, tots els pavellons que hi ha a l'Hospital de Sant Pau.
0: Sí.
1: En aquella època, aquests pavellons era on estaven els malalts, que els cuidaven monges. I llavors, la meva pregunta és, actualment, en aquests pavellons, què hi ha?
0: Doncs, unes nits després, la Mercè, des de Moja, va trucar perquè justament el dilluns anterior havia estat fent una visita a Sant Pau.
2: I hi ha pavellons, hi ha un parell de pavellons que te'ls ensenyen per veure com era abans a l'hospital, que fan la visita guiada.
0: Sí.
2: Però els altres, es veu que alguns encara no estan arreglats, però els altres estan fent servir per gent de recerca, d'investigació. Estan llogats a investigació.
0: Estan llogats a investigació.
2: A investigació a diferents, no sé, laboratoris o de recerca,
0: sí,
2: sembla
0: sí, sí.
2: ser.
0: I d'altres que dius que no estan...
2: Que encara s'estan arreglant, diu. Que encara s'estan arreglant per llogar-los.
0: De fet, des del programa havíem traslladat prèviament la pregunta a la Fundació Privada Sant Pau i aquesta és la informació que ens han fet arribar i com que ha estat una informació per escrit, li hem demanat al nostre company, Albert Duran, que hi posés la veu.
3: Els pavellons on antigament hi havia els malalts formen part avui del recinte modernista de Sant Pau, declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Quan l'activitat hospitalària es va traslladar al nou hospital l'any 2009, es va iniciar un gran projecte de rehabilitació dels edificis modernistes dissenyats per Lluís Domènech i Montaner. Actualment, aquests pavellons tenen nous usos vinculats al coneixement, la salut, la cultura i la innovació. Alguns acullen institucions i organismes internacionals relacionats amb la salut i la sostenibilitat. D'altres es destinen a activitats culturals, exposicions, visites patrimonials obertes al públic i a la celebració de reunions corporatives, jornades i esdeveniments diversos. A més, els visitants poden recórrer diversos pavellons restaurats i descobrir com era un dels hospitals modernistes més importants d'Europa, concebut com una ciutat-jardí pensada per afavorir la recuperació dels pacients a través de la llum, els jardins i la bellesa arquitectònica. El projecte de rehabilitació continua viu perquè encara hi ha pavellons pendents de restaurar. Precisament, actualment la Fundació està treballant en la rehabilitació del pavelló de la Puríssima.
0: Doncs ja, ara sí que ens ha quedat claríssim a què es destinen aquests pavellons. Canviem de tema i parlem d'aquesta casa. A finals del mes d'abril, la Maria des de Sabadell ens va fer aquesta pregunta relacionada amb el programa En Revolució 4.0, dirigit i presentat per la Xantal Llavina.
4: Ahir vaig escoltar, moltes vegades escolto, el programa de la Xantal,
0: sí,
4: que fa el diumenge al vespre, no?
0: Sí.
4: I, bueno, parlaven de l'IA, de la intel·ligència artificial. Resulta que es veu que hi havia una persona, no sé si era home, dona o què, que anava pel carrer i portava un rellotge o un dispositiu, no? Es veu que aquest rellotge o dispositiu que porta ha d'estar connectat amb la sanitat, no? I ell anava pel carrer, però ell, pues, evidentment, es trobava bé, o sigui, ella no va fer cap d'allò així. I de cop i volta, o sigui, com que això està connectat amb sanitat, no sé quina part de la sanitat, no? Perquè això ho va dir ben clar, ho van dir, que parlaven, que això està, diu, no és potable, doncs això, diu, ha d'estar connectat amb la sanitat.
0: Sí.
4: Es va presentar l'ambulància a l'alçada que ella estava i se la van emportar o què, perquè vam veure que aquella persona no es trobava bé, que alguna cosa li passava. I ella no es havia dit programa de la Chantal,
0: sí,
4: que fa el diumenge al vespre, no?
0: Sí.
4: I, bueno, parlaven de l'IA, de la intel·ligència
0: artificial. Doncs sí, ens ha quedat clar, hem entès ja el missatge de la Maria des de Sabadell. El que hem fet, Maria, és anar a buscar a la Chantal Llavina, directora i presentadora d'aquest programa, que es fa en aquesta casa, Revolució 4.0, i li hem demanat, perquè ningú sabia de què estàvem parlant, i això és el que la Chantal ens ha explicat.
5: Hola, Marta, hola a tots els oients de la nit dels ignorants, tota la raó. Vam estar parlant amb el Ricard Castellet, al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, de la intel·ligència artificial i dels beneficis que pot donar a la salut. El que vam explicar i que preguntava l'oient sobre l'ambulància, el rellotge, és un prototip, deixar clar que és un prototip que existeix, que quan portem aquests rellotges digitals, ja sabeu que pot calcular fins i tot com es troba el nostre cor, aquestes dades poden estar connectades amb un hospital i, per tant, també si hi ha alguna urgència. Tot això ja sabeu que té a veure amb la tecnologia, amb dades i amb intel·ligència artificial, però el futur que ens expliquen és aquest, que podrem tenir les nostres constants vitals molt més controlades i, per tant, ens pot ajudar la tecnologia a salvar vides. El tema de l'ambulància, repetim, és un prototip que s'ha provat, però encara no és una realitat, però esperem que amb els anys ho sigui. Una abraçada ben forta a tots.
0: Ai, ho hem aclarit. Moltes gràcies per la resposta, Chantal. Per tant, Maria, dubte resolt. No és que això existeixi, que tu t'ho puguis posar i que si passa alguna cosa, se't presenta una ambulància al mig del carrer i et digui calla, que no t'estàs trobant bé, encara que tu no ho sàpigues. No, això no és. Quan la Chantal diu és un prototip, vol dir que és una cosa que s'està provant, que per tant era un exemple, però que no és res que existeixi en aquests moments. Ara, que entre d'altres coses la intel·ligència artificial ens ajudarà a controlar la salut de tots plegats i probablement, com deia la Chantal, a salvar vides, doncs escolta'm, on hem de signar si hem de salvar vides? Aquesta és la qüestió. Doncs gràcies a la Chantal, que ens ha resolt el dubte que tenia aquesta oient i el dubte que ens va quedar a tots plegats. I com sempre, que acabem el programa. I com acabem el programa?

0: preguntes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs vinga, que arribem al final de la nit dels ignorants d'avui i hem de saber, com sempre, a qui dediquem els últims minuts del programa. Per tant, de qui són els contes per anar a dormir aquesta setmana. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: I quina és la resposta a aquesta pregunta?
2: Doncs són de l'Eduard Márquez. Aquest autor barceloní va començar la seva carrera en l'àmbit de la narrativa amb dos reculls de contes, a veure si ho dic bé, perquè un és difícil, Zugzwang,
1: sí,
2: i l'altre es titula L'eloqüència del franc tirador. Després va passar a escriure narracions per nens i novel·les com El silenci dels arbres o La decisió de Brandes, però en un moment determinat va mirar enrere i va fer una selecció revisada dels seus relats.
1: I va posar-hi, veig un títol curiós, es diu 29 contes menys.
2: Exacte, perquè 29 són els contes que van quedar fora de la tria que va fer l'autor. Ah, d'aquests dos reculls,
1: d'acord,
2: va fer un
1: matria i 29 van quedar fora.
2: I 29 van quedar fora.
1: I li ha posat aquest títol.
2: Exacte. I hem de dir que pels dos llibres de contes Eduard Márquez només va rebre elogis i més elogis pel seu estil concís i sense artificis florits, on la base és una austeritat molt treballada. També destaquen, les crítiques destacaven d'aquell moment, que Márquez és un creador singular que no segueix les modes i que vesteix el seu propi món.
1: Molt bé.
2: Ell, que va començar escrivint poesia, reivindica la seva lectura. Diu que si llegissin poesia escriuríem millor.
1: Ah, sí?
2: Sí. I defensa la musicalitat dels textos. A les entrevistes subratlla molt la necessitat d'un equilibri entre el fons i la forma, entre el què i el com, que a vegades ell troba a faltar ja a la literatura catalana actual. És un autor exigent, pel que he anat llegint d'ell.
1: Sí.
2: Només dir-vos que va trigar 11 anys entre la seva penúltima i la seva última novel·la, que és 1969, on retrata la Barcelona dels 70, o sigui, l'època de la transició. I durant aquest període va patir un bloqueig, del qual en va parlar públicament a l'escenari del Teatre Romea de Barcelona.
1: Ah, sí?
2: Sí, en una mena de conferència amb un hola confessió que va titular Potser o sobre el bloqueig d'una novel·la. I allà va explicar...
1: I va explicar públicament.
2: Sí, el que li estava passant.
1: En un escenari?
2: Passant. Sí, sí, sí, sí.
1: Ai,
2: el Romea.
1: Bona. No ho sabia, sí, sí, sí. Escolta'm, com són aquests contes?
2: Hem parlat abans de concisió i austeritat.
1: Sí.
2: Doncs són curts, són molt curts.
1: Són molt curts.
2: Sí, però tenen la capacitat de crear un món determinat, un món propi. I vull afegir que molts es mouen entre la realitat i la ficció i parteixen, molts d'ells, de notícies reals. Ens trobem un món de personatges amb vides avorrides que se segueixen, s'espien, es fan mal. Hi ha també dobles i personatges que s'escapen de quadres.
1: Ah.
2: Tot un... sí, sí. És tot un món ben curiós. Eduard Márquez deia a les entrevistes que li van fer quan es va publicar aquest recull, que era com una mena de testament literari, en el sentit que tancava una època d'una determinada escriptura i n'encetava una altra.
1: Molt bé. Clar, em dius que són curts, per tant no sé si preguntar-te quin conte ens portes avui o quins contes, pot ser?
2: Sí, us en porto dos, de curtets.
1: Molt bé.
2: Que es titulen Alegoria i embús.
1: Molt bé, doncs vinga, 29 contes menys d'Eduard Márquez, editat per Empúries.
2: Alegoria. La primera llum de l'alba mina les vestides de la nit i revifa les lletres vermelles dels salvavides. El nàufrag fa un glob d'aigua i tus. La llengua, inflada com una bombolla de quitrà, raspa el paladar salabrós i el fred s'aferra com una sangonera al cos deshidratat. De sobte, precedit per una salmòdia d'hèlix, un transatlàntic surt de la boira i s'apropa imperturbable. El nàufrag agita els braços encarcarats. Els seus crits furguen les orelles d'un passatger solitari recolzat a la barana humida. En saber-se vist, mentre espera el clapoteig de la llança de salvament, el nàufrag es deixa envair per la lassitud i tanca els ulls. Quan els torna a obrir, però, veu només el passatger solitari enfocant-lo amb una càmera fotogràfica i l'esclat del flaix enlluerna el bronzit del vaixell allunyant-se.
1: Sí. Mare meva.
2: I a més, Marta pensa que aquests contes són escrits abans del 2000, o sigui, escrits quan encara no hi havia aquest furor de fotografiar-ho tot per penjar-ho a les xarxes.
1: Sí, sí.
2: I aquest conte em va fer molta gràcia per això, perquè avança un fet
1: que és així,
2: típic de la nostra,
1: exacte,
2: de la nostra societat.
1: I el segon?
2: I el segon es diu Embús. L'Ermili Garbet ho té tot a punt per evitar el desenllaç fatal del seu suïcidi. Un cop més n'ha repassat tots els detalls. Res no pot sortir malament. L'Eudòxia Merli arribarà a temps per avisar el metge i estalviar-li el darrer tràngol. I davant l'evidència extrema de la seva passió incondicional, l'estimarà com el primer dia. Perquè l'ambulància i els tubs a la boca fan més efecte que les paraules planyívoles o les estratègies galants. S'ha de tenir un cor insensible com el Porexpan per no claudicar davant algú capaç de morir per amor, encara que sigui en potència. El sistema ha demostrat la seva eficàcia amb la Gúria Pax, la Tercita Pilsà, la Zita Gausac i la Piensa Castigaleu. I ara ho haurà de fer amb l'Eudòxia Merli, que vol deixar-lo per anar a viure amb algú altre. L'Ermili Garbet mira el rellotge i respira a fondo. Pren el verí d'un glob, s'estira al sofà i espera. Sap que no disposa de gaire marge d'error, però té prou experiència per no perdre la calma. Mentrestant, la pluja ha noquejat els semàfors i els carrers s'han convertit en una trama multicolor de cotxes aturats. I, si ningú no hi posa remei, és molt probable que el darrer hàlit de l'Ermili Garbet coincideixi amb un cop de botzina de l'Eudòxia Merli.
3: Mare meva, mare meva. Veníem d'una sabana fosca i ara no sé on t'hem anat a parar.
2: No sé. Sí, hagués hagut de posar algun tremig.
3: No, però, mira... no passa res. Ara vindrà la següent, serà d'alegria i,
2: exacte,
3: i amor i tot perfecte. Toca el que toca.
2: Toca el que toca. I t'has fixat, el... té una cosa molt, molt curiosa a l'Upper Market, que és el tema dels noms propis dels personatges.
3: S'ho inventa tot.
2: Són mira, tots així.
3: Tots els noms són així?
2: Sí.
3: Si no en direm un del dret, no, per això. Sí. Ja anirem assajant. Molt bé. Gràcies, Ana Maria. Fins la setmana que ve.
2: Bona nit.

llegir més d'una vegada el conte abans de fer-lo per vosaltres en directe, perquè si cada nom de cada personatge són d'aquestes característiques difícils de dir, si no es diuen Joseps ni Maries, ja ho hem vist, doncs és un tret essencial i característic d'aquest escriptor. Doncs si no assajo encara no entendreu el que estic dient, però procurarem fer-ho bé perquè aneu a dormir amb el conte com sempre. Res, que arribem a les dues de la matinada i això vol dir que acaba aquí aquesta primera edició de la setmana de la Nit dels Ignorants, aquest dilluns en què una part del país encara està de cap de setmana llarg i els altres doncs ja hem començat a treballar i la resta ho continuarà fent doncs quan els soni el despertador i hagin d'anar cap a la feina. Per la resta, doncs demà a partir de les 12 de la nit tornem a ser aquí amb més històries per explicar-vos, amb més preguntes, amb més respostes vostres i amb més idees per ajudar els oients, en definitiva els que ens truquen, d'altres sempre els acabeu ajudant, que és la gràcia i la gràcia d'aquest programa, entre moltes altres coses d'aquest gran programa. En fi, que demà a les 12 tornem a ser. Que descanseu, bona nit.